0: publica Mil coses, una novel·la que posa el focus en la velocitat en què vivim, en la sensació que mai no arribam a tot i en una societat atrapada entre l'urgència permanent, la feina, la tecnologia i la dificultat per distingir què és realment important. I aprofitant que avui cap vespre presenta el llibre Rata Corner, l'hem convidat a una estona de conversa en profunditat.
1: En profunditat.

0: 32 minuts i acaba d'arribar la senyoreta Brioche.
1: Com anam?
0: Molt ben acompanyada.
1: Sí.
0: Com estàs?
1: Beníssim.
0: Molt ben acompanyada. No d'una persona, sinó de menjua.
1: És que avui no he pogut evitar... ahir estava fent el programa, que era de Montes Pesto, i dic, bé, jo crec que això dona per això altre. Llavors us he duit una pizza de fruita, que si després voleu fer una foto perquè s'entengui el concepte serà ideal. Podem parlar de...
2: Aquest concepte és molt arsià.
1: Molt arsià, I he duit sabasant de lo que parlarem ara, que en el final desembocarà, és a dir, jo parlaré del pesto salat, des que normalment se coneix, i acabarem explicant un pesto dolç, sí?
0: Però se pot fer pesto...
1: Clar, mira, l'he duit, te l'he duit fet.
0: No sé per què faig aquestes preguntes.
1: És el concepte, d'acord? Mm-hmm. Per tant, si voleu, això se pot fer on se vulla, vull dir, allà on vulgueu, en qualsevol lloc, i comencem el programa un più italiano.
0: Molt bé.
1: Vinga, idò.
0: Posam una cançó.
1: Vinga, dali.
0: Au.

0: No és el cas de senyoreta Brioix, que ella sí que rega les ofegueres.
1: Avui farem festa amb ofeguera comprada, s'ha de dir, però esmenats. Esmenat, no el podia agafar amb una mà i dic, m'ho he de dur tot. I ho he compartit amb altres placers que hi havia i dic, que vols mig manat? D'acord. I, ai, moltes gràcies perquè avui és el meu aniversari. Idò, perfecte.
0: Oh, mira, hi ha molta gent que fa anys.
1: Sí, ho he escoltat abans.
0: Quines coses.
1: Vinga, idò. Pastare vol dir capolar en italià. Matxacar, també, perquè capolar, matxacar. D'acord. Avui en dia, l'eina de capolar les coses a les cuines, en es morter, que és aquest aparell d'aquí, està en desús.
0: Morter manual, eh?
1: Manual, que fa aquest renou, mem, si s'agafa aquest renou...
0: Sí,
1: percussiu
0: sí.
1: Total, és percussiu perquè no pots fer... Bueno, ho pot fer, però en cert ritme. D'acord.
2: Si l'has així de lenta, que polaries poc, estimada.
1: Bueno, amb una forta també que poles,
0: És de disseny, però què?
1: Aquest és preciós. Ja contarem un altre dia la història de la procedència d'aquest morter. Mira, estan en desús, o són inexistents, perquè s'han substituït per braç elèctric, minipímers, tassó, mesclador, o, com li agrada dir a en Xisco, processador. Bé, antigament el morter era imprescindible, vull dir, és que era realment imprescindible. De fet, jo estudiant n'hi havia un preciós que l'havien d'aixecar entre dues persones, perquè era una peça de marbre blanc. Si hagués de robar alguna cosa, robaria allò de l'antiga escola de... Sí, però no podria córrer massa aviat perquè pesa moltíssim. Bé, era imprescindible ja que dins d'aquest recipient, dins d'aquest morter, s'acapolaven o mesclaven ingredients per fer salses, com per exemple un aioli o una maionesa. O, per exemple, se confeccionaven picades que eren preparats per assaborir o espessir elaboració de tot tipus. Molta gent fa la picada, ni que sigui d'all i jove verd amb un pot d'oli per tirar a damunt el peix quan s'ha acabat de coure, per exemple. O altres coses més exquisides per un arròs, per exemple. Actualment el morter realment ja és un element de decoració. A moltes cuines, es coma també, si no és un element de decoració, a moltes empreses l'utilitzen com una icona o un logotip que representa una cosa artesanal. Perquè les coses artesanals tenen com aquesta plus de garantia d'èxit. Tenim morter a casa?
0: En tenim.
1: Però de decoració, és a dir, hi ha claus i pinces i gomes de bossa de plàstica de dins?
2: No, el nostre, et cert que és dins un calaix de sa cuina i que fa molt de temps que no he vist a mo mare en so morter. Ja sa massa dins el calaix on tenim els guinevets i es morter a l'altra banda i també ocupa el seu lloc. I crec que ara avui li diré a mo mare, te li dic, crec que han de tornar...
1: Es dissenya aquell groc amb unes aigües verdes?
2: Sí, aquest
1: és un souvenir. Fàcil. Això ja s'ha convertit en un souvenir. És un bon regal. A més, representa, vull dir, sí...
2: I si sa una mica que té qualque tros que li falta, perquè
1: sí,
2: li has pegat
1: esmorrellat.
2: Un cop... Esmorrellat, exactament. Ara no em sortia sa paraula. Si estàs esmorrellat o escantellat o això, encara fa més morter.
1: Sí, perquè vol dir que l'ha fet feina, no?
2: Exactament,
1: sí.
2: Li han donat ús.
1: I tot. Diu una Margalida que el té decoratiu. Jo el tenc sempre
0: no,
1: a de fora,
0: no.
1: Però he de dir que també utilitz l'elèctric per una qüestió d'agilitat.
2: I ja i està. De temps, a vegades.
1: I de temps. Però, per exemple, hi ha aquell cuiner en Jamie Oliver, o, per exemple, també aquest Gypsy Chef, que l'utilitzen molt perquè, clar, se planten a llocs que són inverosímils per cuinar, enmig de la muntanya, enmig d'un pàrquing. Ara, el primer que m'ha ven
0: no
1: el cap,
0: corrent.
1: Que no hi ha corrent, llavors és tot allò que se pot fer manual, ho substitueixen, fins i tot fa feina en ses mans, evidentment netes també, però que utilitzen lo anem a dir, rural, que cadascú entengui amb aquesta paraula, en positiu, tot el que vulgui. Bé, idò. Si pastare vol dir capolar, picar, pestello vol dir morter. Si jo ja he dit això, si ja he dit això, i dic, ho diré més lento, pestello, d'aquí surt, amb els ingredients que vos diré, matxacats, la salsa pesto. Sí? Per tant, tenim pinyons, que aquí avui he al·lucinat, perquè...
0: Després del pinyó?
1: Els xinesos que li diuen que són més rodonets i els nacionals que són allargats. A un lloc ja no els aduen perquè no els renten, no els poden rentabilitzar, perquè són tan cars que si no els venen els han d'assumir ells. Jo els he pagat 100 grams, 9 euros. Però Ho deixem aquí, que després hi ha solucions per a aquest tema. Després tenim formatge parmesà o pecorino.
0: Això diguéssim que és la recepta canònica.
1: Exacte.
0: Després tot.
1: Sí. Tenim pinyons, parmesà, oli, all...
0: Ha de ser formatge parmesà.
1: Aquí, sí, parmesà sí. O pecorino. Si anem a lo clàssic, d'acord? Oli d'oliva verge, all i alfabeguera. Amb això tindríem els 5 ingredients principals matxacats...
0: Alfabeguera de fulla grossa.
1: De fulla grossa. De fulla grossa,
0: perquè
1: sí.
0: No ho proveu de fer-se fulla petita, perquè...
1: Hi ha gent que ho prova, però jo no tinc massa clar... de fet, no ho he mirat, però ho he pensat. M'ha quedat pendent. Si algú sap que està escoltant la ràdio i sap si la petita està indicada a nivell alimentari...
0: Ja, menjar,
1: perquè
0: sí.
1: Nosaltres la posem perquè fugin els mosquits. Mm. Sempre tenim aquesta petita planta que de fet te regalen a molt de llocs i la poses a de fora a la terrassa, en el balcó, a la finestra, perquè diuen que espanten els mosquits, no?
0: Sí, mon pare els té sembrats mig de sort, perquè...
2: I com que som marcians, si no hi posa mai, no passa res.
1: No, ara anem a fer el que seria es pesto una mica el que diu una margalida canònic i després ja li donarem... hi ha unes recomanacions vàries que hi ha diferents vessants, opcions de fer-ho, d'acord? Per tant, aquests ingredients capolats, que seria pinyons, parmesà, oli, all, alfabeguera, matxacats, serien ideals per fer aquesta salsa exquisida que pot acompanyar verdures, pastes, cremes, així com si fos una guarnició, patates, llegums...
2: Borrates.
1: Aquestes bolles de formatge que després són molt cremoses per dins, li poses també el pesto i una tomàtica perquè hi hagi un pan de contrast, peix, carn, verdures... Per tant, el pesto és una preparació de fons d'armari, armari fred, perquè una gelera no és més que un armari fred, ideal per aquest temps. Per què? Te compraràs un manat d'alfabeguera com el que he comprat jo avui i te sortirà déu-n'hi-do. Ara donarem unes quantitats orientatives. Però te sortirà un mogolló, si el vols rentabilitzar tota la alfabeguera, llavors el pot tenir dins la gelera.
0: Guardar, sí.
1: Ara, en el final, en aquestes recomanacions, hi ha un parell de secrets.
0: D'acord.
1: Si volem fer un equilibri una mica estàndard, el mateix pes de alfabeguera, formatge i pinyons. 30.
0: 30 grams de 30, cada cosa.
1: Sí, 30 d'alfabeguera, evidentment sense estronc, només ses fulles, 30 grams de formatge parmesà, 30 grams de pinyons, que poden no estar torrats, i després, en aquests 90, perquè es sumen 90, li poses 100 d'oli.
0: D'oli, va l'oli d'això, aquesta recepta.
1: Sí, però no te quedarà... 100 d'oli, no te pensis que sigui massa.
0: D'acord.
1: No és massa. I un all. Ai, però aquí no hi ha sal. Bé, no hi ha sal perquè aquesta és la recepta canònica.
0: Perquè
1: el formatge... Clar, perquè el formatge parmesà és molt salat. O, per exemple, ui, no té llimona i jo sempre he vist posar... És que una cosa tan greixosa, normalment li posen aquelles dues gotes de llimona per equilibrar. Però alfabeguera, formatge, pinyons, oli i all, funciona. I ara comencen les recomanacions. No t'agrada sal? No en poses. I no passa absolutament res. Te sembla massa greixós en espaladar, li poses unes gotes de llimona. Si fas més del que necessites, com ho gestiones? Tens diverses opcions. Opció 1, dins un pot de vidre, i quan tu tens tot, diguéssim, reposat, que ha quedat ja a nivell, li tires un poquet d'oli perquè faci com a de tapa, que no entri el que seria l'aire. I ben tapat i gelera. No el vols tenir a gelera perquè saps que no en menjaràs massa sovint? Fas glaçons de pesto.
0: Wow.
1: I així els atens en el congelador.
0: És a dir, que poses el pesto, això que has fet, aquesta mescla, dins una glaçonera.
1: Glaçonera cubitera, jo m'atreviria a dir ara mateix, ja ho he dit.
0: Sí.
1: I aquests quadratets o aquests cercles, perquè n'hi ha de molt de dissenys, se queden... durs. Això després ho pot posar dins una bossa Zip o el que vulguis i te fas una pasta quan l'has bullida, la coles o la pesques, la pesques amb saranya de cuina i la poses dins un bol, tires aquestes dues peces de glaçons de pesto i en la mateixa calor se desfà.
3: Molt bona idea.
1: No és meva idea, d'acord? Vull dir, això és una cosa que s'aplica bastant a cuines i sí. També hi ha una altra opció, que és fer-les amb bosses planes. És a dir, una bossa plana, quin doi he dit ara, però perquè he fet així en sa mà i no, vosaltres no me veis, i hem d'atendre'l, però la Margalida ho ha vist com si fos una fulla de llibre, no? Que tu la deixes a una mesura molt fineta i llavors això en sa mateixa mà la pots rompre i agafes i fon més ràpid que el glaçó, perquè el glaçó, clar, queda un nucli massa estona i amb aquesta cosa tan més fina com si fos una fulla...
3: Però això ho poses a sa pella i amb un...
1: No! Perquè ara l'altre ítem justament és aquest. Si ho poses en calent, el que faràs és cremar la ufabaguera i cremar el formatge.
3: Perds
1: les propietats. Estàs fonent el formatge, llavors és una salsa crua.
3: S'ha de menjar crua, sí o sí?
1: Se pot menjar calenta, però no passada per foc. D'acord? Després tenim una altra recomanació, que seria escaldar la ufabaguera perquè així no perd el color. Sí, és a dir, no se diu bullir a la ufabaguera, jo no he dit això. Si tu tens aigua calenta, fas una escaldada, després la poses amb aigua freda, això ho seques i ho fas també matxacat. D'aquesta manera queda més verda. També queda més verda si a l'hora de matxacar hi poses dues fulletes de jua verd, d'acord? Per la vitamina C que té el jua verd, allò s'oxida més lentament.
3: Però això és un tema estètic, entenc.
1: Però és important aquest tema estètic perquè si no, de vegades queda negreta. Queda com torna com una mica oscur, sí. I no queda massa guapo. Després tenim l'opció, que aquesta sí que l'he feta qualque vegada i funciona, que és fer pesto, però amb ufabaguera seca. Però, atenció, una cosa seca vol dir que li han llevat l'aigua. Per tant, no poseu els 30 grams. A una cosa seca se contempla que s'ha de posar un terç de la recepta. Santes, és a dir... Si
2: per tant, 10 grams.
1: 10 grams, ja està, és fàcil. I funciona. Funciona, evidentment, no el mateix, però reviscola i està ben bona. Hi ha gent que mescla seca i fresca. Per què? Perquè li agrada. Jo de vegades també ho he fet i també m'agrada. Perquè la seca, a lo millor és una mica més pujat, es manco amarga que la fresca. És com a jugar, és com... Per jugar, sortirà bo, perquè dolent no és, però per jugar. Després, un altre vessant és fer-la d'espinacs. En lloc de fer-la d'ufabaguera, utilitzes també la fulla, jo recomano també escaldar-la, després les corres bé en la mà, i utilitzar l'espinac com si fos la ufabaguera, d'acord? I a més, hi ha gent que també, quan fa aquest pesto d'espinacs, hi fica un poquet d'ufabaguera fresca, llavors no és 100% d'ufabaguera, ja la pots posar seca, li dones toc, i obre moltes, el que seria, no sé, com a imaginació i paladar a la vegada.
3: És que és curiós que tradicionalment se faci servir la ufabaguera, per exemple, els cossiers ballen amb rams d'ufabaguera, els cossiers. Però culinàriament aquí no és tan present.
1: És vera,
3: sí,
1: jo
3: que a Itàlia sí, té molta presència.
1: Sí, supos que lo dels cossiers és una cosa més d'esperits i
3: sí,
1: coses de no? Igual que se posava murta i aquestes coses en el carrer.
3: I és aquesta cosa simbòlica de la planta i de com que és tan aromàtica d'espantar els mals esperits.
1: I és vera que gastronòmicament parlant no la tenim massa present. Tenim altres, no?
3: Tenim moltes altres.
1: Però aquesta no, cert. Després també tenim l'opció de fer-ho amb tomàtigues seques, que és de pomodoro, que està tan de moda, no? Que bé, et pots només posar tomàtigues seques o mesclar tomàtiga seca i ufabaguera.
3: Però pinyons i oli
1: igual,
3: i formatge ben igual.
1: Sempre, sí. Podem variar els fruits secs. No cal que siguin pinyons. Pots posar ametlles, pots posar avellanes, pots posar ametlla torrada, sí? O pots també modificar el formatge, pot posar un formatge curat,
3: formatge
1: de Menorca o d'aquí, i està deliciós. I després hi ha una opció vegana que surt fantàstica, jo la faig sovint, que és substituir el formatge per farina d'ametlla crua. I poses farina d'ametlla crua, pinyons i sol i sai, i queda boníssima. Sí? Boníssima, boníssima. I després, la darrera recomanació que la duc aquí feta és fer un pesto dolç.
3: Dolç, sí? Que és això que m'ho has fet avui.
1: És el que he fet avui. I jo l'he fet abans de venir i no m'ha donat temps de fer-ho manual i amb el morter. He hagut de fer-ho amb el mini primera casa perquè pim-pam-pum, ja saben com anem tots entre setmana. I ho he fet amb ofeveguera, herba sana, formatge fresc, wow, pinyons i en lloc de posar oli he posat mel i suc de taronja.
3: Wow.
1: Sí. I mira, després ho tastareu i és una fantasia que a mi me recorda una mica en el gust del flaó. Aquella cosa que no és ni dolça ni salada, perquè el flaó, sí, hi pot tenir sucre, evidentment, però no és un, no són unes postres que agradin a tothom, no? No, són molt característiques. Sí, quan ets adult t'agrada més que
3: sí,
1: quan ets nin.
3: Manteneu, sí,
1: no?
3: Sí,
1: aquest gust una mica que no se relaciona amb una cosa, potser, pues, com una xutxa, no? És una cosa més... més difícil, sí, més d'aliment, sí, molt, molt, molt ben descrit, sí. Llavors, aquesta és la meva opció, que ara que és el temps, pugueu fer un bon pesto, que és un fons d'armari perfecte de gelera, que si sabeu que bona nau de viatge, però ja heu comprat la ofeveguera i ja ho teniu llest, ho podeu congelar en forma de glaçons o com si fos una fulla prima.
3: Perquè això de fer-ho com la confitura, és a dir, bullis pots perquè se conservin,
1: jo crec
3: no
1: ho
3: recomanes.
1: Jo crec que, clar, si ho fas a casa només per tu, tu t'arrisques i si hi ha qualque dificultat sou vosaltres, no? I ja està.
2: També una cosa molt arsiana és comprar-lo.
1: Això, això és el que tu fas, Xisco, no?
2: I ara que dius arsia, saps? Dia, vaig comprar ricota, que jo mai n'havia menjat, però vaig anar de viatge amb la meva amiga Fanny Pons i em va dir, no has tastat mai a ricota, n'has de menjar perquè tal. I vaig mesclar un pot de pesto amb un de ricota, li vaig donar turmis, ho vaig deixar dins la gelera, i l'endemà en reganyes o en galletes d'oli o el que vulguis...
1: Com si fos un paté.
2: Però és que és una fantasia.
1: T'has inventat un paté arsià,
2: mem? Un paté arsià, no, no. I ara aquestes coses passen, en el meu ropit li va agradar, i ara cada setmana...
1: Te fa fer ricota pesto.
2: Sí, sí.
1: Idò, ara ho pots fer, millorar-ho i fer-ho manual.
2: És que manual no me veig. A mi ja se turmis, ja me du feina.
1: Ja te du feina.
2: Imagina't si hagués de capolar, però és cert que, evidentment, el pesto fet teu és més bo. Però n'hi ha de comprats, d'aquests frescos, que no són gent dolents.
1: Lo divertit de fer el pesto tu és que mai queda igual, perquè se fa baguera mai és igual, sol i mai és igual, sobretot si ja sol i és teu. Si has anat en el cocó, agafes la sal. Si és formatge... Ja. Mai te queda igual, però és aquella cosa que reconeixes com que no serà mai igual, no? Tu vols fer-ho, però no pots dictar quin gust tindràs pinyó demà, no? Però, en tots els casos, la cuina mos uneix i la memòria sap que aquestes coses, no? La memòria gastronòmica també és part del nostre patrimoni, per tant...
2: Encara que siguin comprades, també ets acabes per estimar.
1: I tant. Bé, Xisco, no empenyis tant això de comprar i fer un pot més.
3: I d'avui pesto...
1: Vos deix aquí la pizza, vos deix també el que és el pesto dolç, vos anima...
3: T'ha quedat preciosa.
1: Ha quedat bé. Aquest formatge que fas emprar, que has dit que era...
2: Ricota.
1: Va fantàstic per fer el pesto dolç. Ricota, mel, ofeveguera i menta mesclat...
2: Tot suma.
1: I que me falta, i pinyons... Un 10.
3: Bon profit. Moltes gràcies.
1: Ben dit.
3: Gràcies.
1: Adéu,
3: la setmana que ve.
1: Adéu.
3: Posam un poquet de música per acabar aquest programa.
4: I de Tres Ràdio és Esport. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre.
5: Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El Guateque Musical.
3: Posen amb un poc de música per acabar aquest programa, avui dedicada a córrer, i això que tenim un berenar ben saludable.
2: Per això, avui és el Dia Mundial del Corredor, i per celebrar-ho ens posam les sabatilles i recorrem una playlist plena de cançons que d'una manera o d'una altra ens conviden precisament a això, a anar a córrer. Començarem per els Tennessee, una història d'amor a primera vista provocada per una carrera inesperada, un clàssic que es titula Te vi correr.

0: Ai, gràcies, Xisco. Perquè és una cançó que sempre canta.
1: Ven a bailar.
0: Sempre.
2: És un clàssic.
3: És que és un clàssic, Tennessee.
0: Sempre, sempre m'ho surt.
3: La mala din-don. És que entenen un parell, que és que són... Sí. És que són del 80, això en Junk no ho entén.
4: No.
3: Han marcat la nostra adolescència.
0: No, però vas, perquè rei fas aquest den-den-den-den-den.
3: I ja està.
4: En tu ve que correr.
2: En
4: tu ve que correr, Antonio Vega converteix el fet de córrer en una metàfora de la vida, sensibilitat i poesia en estat pur.

Vinga, si vull sortir en corrents d'aquest estudi, així que no dà molta gràcia, se l'estili bé. Miquel Jung, no perquè no hi estem bé, sinó perquè avui és el dia mundial del córrer. Idò, córrer. Gràcies a tot, tornant demà. Serem a la Fira del Llibre. Veniu-vos a veure entre les 3 i les 6 del capvespre. Vos esperem a la plaça d'Espanya. Gràcies. Fins demà.

Com està una exposició que s'inaugura demà a Manacor, l'estrena sempre benvinguda d'una comèdia teatral i un projecte ben interessant que uneix teatre, dansa i música i on els adolescents són els protagonistes. Comença l'Espai de Cultura i B3. Benvinguts.

0: Estampes populars és el títol de la mostra que l'artista palmesà, però resident a Manacor, Jesús Ballester, inaugura demà a la Galeria Sa Bàscula, a Manacor mateix. Són obres de petit format amb figures un poc surrealistes i inquietants. Tot d'una en parlarem. Després, el productor Javier Matés Sanz ens proposa l'obra Estranyes visites. S'estrena demà, té ja per demà les entrades exaurides, però es continuarà representant l'endemà divendres fins diumenge a l'hotel Arts Magna de Palma, a la zona de Blanquerna. I per acabar, Selfie, un campus creatiu de teatre per a joves d'entre 11 i 15 anys que impartiran Juan Ayala i Miguel Oyarzún al Cine de Cineu del 22 de juny al 3 de juliol. És un taller sobre ser jove a la societat de l'espectacle.
1: I tot plegat des d'ara mateix fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i B3 Ràdio.
1: Dibuixos i pintures sobre paper, cartró realitzades amb tècniques d'aquarel·la, tinta, acrílic. Parlant de l'exposició Estampes Populars que s'inaugura demà, com hem dit, al Centre Sabàscula de Manacor. I ho detallem amb l'artista Jesús Ballester. Com estàs?
2: Molt bé, molt content d'aquesta rebuda i estic content. O sigui, sempre és important la difusió i més si vius a Manacor.
1: Manacor està molt present en aquest programa, com no pot ser d'una altra manera, per l'activitat musical que hi ha, l'activitat artística, l'activitat escènica, és a dir, que és una de les capitals de la cultura de les Illes Balears i més enllà, perquè la veritat és que està en plena efervescència i que duri. Hi ha nervis abans d'una inauguració? Perquè això, és, per exemple, amb el camp del teatre, és molt obvi que sol haver nervis, però no sé si...
2: Bueno. Jo me'n recordo la primera exposició, que realment, sí, hi havia nervis, però és igual que els exàmens i això, no? Quan ja comença, ja te'ls passen.
1: Però ara quan ja... comença, diguem...
2: L'exposició, clar, perquè és com una boda. Comença a venir gent, i xerres amb un, xerres amb l'altre, i no tens temps de...
1: Però la teva feina està feta ja de fa estona.
2: Sí, bueno, aquesta darrera exposició són coses recents.
1: Sí, però que ja està fet, vull dir que no te la jugues el dia de l'estona.
2: No, i en aquestes altures meves de sa vida, jo ja pas, o sigui, ja estic un moment que...
1: Una festa amb amics, també.
2: Quan era jove, pues, me creia que viuria de la pintura, i, en fi, després comences a toquear un poc la realitat, i el que és la pintura, que és difícil, pues, te'n dones compte que, en fi...
1: Són obres, Jesús, de petit i mitjà format, molt distintes entre si, amb aquella atenció que hi ha molt d'estils.
2: Sí, perquè a dins jo hi ha molt d'egos, hi ha molt de pintors, i realment, maquiança quan faig una cosa, de totes maneres el que faig són sèries. Perquè si no fes sèries, perdries camí, no? Perquè en aquest món creatiu pues, sempre te surten coses, no? I fent sèries, almenys, pues, a part que un quadre o una pintura t'ajuda a resoldre l'altre, vas fent, i dones coherència. Per això una exposició ideal és que tu t'has plantejat un problema plàstic o el que sigui, el vas desenvolupant, diguéssim, i quan arribes a una conclusió, això és quan t'ho mostres. Això és l'exposició ideal per jo.
1: Hi ha una evolució en aquestes sèries, de la primera obra que mostres fins a la darrera que has fet.
2: Sí, però és en el mateix temps, eh? Sí. O sigui, jo no sé si heu vist les pintures o no.
1: Sí.
2: Hi ha unes les parelles, fa estona que els vaig començar. Aquí no hi són, vaig fer xilografies damunt. És que si fas unes... Pensava jo que si fas unes parelles normals, pues no té gràcia, no? I jo hi que aquest caire un poc monstruós, un poc d'això. I això fa estona que em vaig fer. El que ara l'he rellefat una altra vegada. I també aquí estic fent aquarel·les, perquè l'aquarel·la és una cosa que té pendent. L'aquarel·la és el més difícil que hi ha. I com que a mi m'ha bé s'expressionim el líquid, pues me fa ganes aprofundir. Més que aquarel·les, el que faig aquí són dibuixos aquarel·lats.
1: Perquè mescla l'aquarel·la en quina tècnica?
2: En tinta. He descobert les plomes estilogràfiques. Que és una droga, però vamos.
1: No les pots deixar ja.
2: No, és que és curiós, eh? No. És tot un... Bé, qualsevol cosa d'aquesta vida és un món.
1: Sí.
2: Quan més te vas ficant i surten novedats i veus tot això, tutorials, i és... En fi, és tot un món. Però molt interessant dibuixar en això. Inclús hi ha plomes flexibles que donen... No és el rotulador, però jo de vegades empleava rotulador. El rotulador sempre te fa la línia igual. I les plomes flexibles...
1: Més manejables, no? O més dúctils.
2: Sí, clar, te dona més expressivitat a la línia.
1: Les he vist tot el material que ens has enviat. És vera que has una certa ingenuïtat, obres un poquet més naïf, però també hi ha tenebres. Hi ha aquests rostres deformats, aquesta foscor, aquesta gent patint, vull dir, a molta obra...
2: Sí. Jo, en general, crec que hi ha dos tipus de pintura. Hi ha un tipus de pintura que és per relajar-te. Te'n vas a teva i te relaxes, per exemple, en Matís. No?
1: Matís. O
2: Matís
1: o
2: altres, no?
1: Se m'estava corregint. Sí. Matís o alguns dels impressionistes, no?
2: Sí.
1: Bonet.
2: Però hi ha un altre tipus de pintura que és... Jo, per exemple, aquest món que estem visquent no m'agrada. I la pintura pues, és una manera d'expressar-me el que tinc que fer pintura, no, no literatura. I, per exemple, és l'exemple d'un Goya, no? I d'altres, el que m'han nombrat d'expressionistes alemanys...
1: Ara perquè t'ho he dit fora micro, sí. Però ara parlarem perquè sí. Ja he vist referències molt clares, que per aventura ara me dius no.
2: No, no, i tant, i tant. Tots els pintors tenim influències, eh? I és una roda. O sigui, en Goya, pues, el seu mestre en Velázquez, encara que no fos directe, en Manet va aprendre d'en Goya i d'en Velázquez, bé. En fi, tot és una... I a mi, no sé, una frase que diuen... Quan comences, com bé que tinguis un pare, que siguis qui és qualcú que t'agradi, el que hi ha de moment que l'has d'assassinar.
1: Has de matar el pare, clar.
2: Ah, perquè si no, te quedes amb una còpia d'ell.
1: Una història hamletiana, sí. També, i molt freudiana, òbviament.
2: Sí.
1: Jesús, ja, parlaves d'allò que no t'agrada el món que vius, no m'estranyes. Jo tinc un amic que és escriptor que diu que escrivim per esmenar precisament el món que no ens agrada, i evidentment això se pot aplicar a qualsevol tipus de disciplina artística, no? D'expressió artística o cultural.
2: Sí, sí, sí, clar, clar. És que jo crec que l'art i la cultura i l'educació són fonamentals, i més que res en aquests, bueno, i sempre, però vamos, és que en l'art te demostra que l'home és capaç de fer meravelles i que no és tan animal com estem vivint avui en dia, no? O sigui, les piràmides, bé, en fi, qualsevol obra d'art, en fi, però la cosa està... estem fora d'aquestes coses.
1: Però t'inspira aquesta realitat també tenebrosa que
2: clar,
1: que t'inspira?
2: Clar que sí. Sí, sí, de moltes... Bé, sabeu, uns els quadres aquests... Sí, aquesta ambigüedat. Jo crec que has fet una bona lectura, perquè en principi és com a... El meu dibuix, això són com a knives, com a colorets així, però després, en fi, fan molt d'animals encara de persona i...
1: Ara te donaré unes referències que segur que me les compres. Són les 6 i 14 minuts d'entrevistar a Jesús Ballester, artista que demà inaugura Estampes Populars a la bàscula de Manacor. Es parla en la informació que enviau sobre l'exposició del simbolisme, de ressons de surrealisme, de ressons surrealistes, però jo percep, i crec que estaràs d'acord, elements del Bosco.
2: M'encanta, el Bosco m'encanta. Bosco i en Bruegel m'encanta.
1: En Bruegel també, en Basquiat, sí. Hi ha qualque cosa.
2: Bueno, en Basquiat, això deu ser més...
1: Per l'utilització dels colors i del traç, de com manelles...
2: No sé, en Basquiat no...
1: Aquí no te sent referenciat, vos?
2: Bueno, a mi, per exemple...
1: Però això que està passant ara és molt interessant, no? Aquests referents que jo puc veure, perquè el meu està també entrenat per certes coses, i que el propi autor digui, aquí no havia caigut ja.
2: No, per exemple, jo tinc influència de Rembrandt, sobretot en els dibuixos aquests de tinta, m'encanta en Rembrandt, en Goya també. Èpoques de la meva vida, per exemple, en Klee, en Paul Klee, si tu veus l'entrada que hi ha com uns paisatges així... Jo sé que en Paul Klee deia que unes estructures antigues que van molt bé són les de línies paral·leles, com els pentagrames de la música, el que sigui, i els quadrats, no? Són estructures primitives que el que hi fiques aquí t'aguanta. I si t'hi fixes, aquests paisatges així són... Jo no sé si m'ho faig...
1: Són... Sí, mira de parlar davant del micro.
2: Pues l'utilitza en aquest cas i va molt bé. I això deu ser una influència d'en Klee, m'entens?
1: Segurament.
2: Però els quadres aquests són diferents en aquells altres. Hi ha referències en el Bosco, dels paisatges de sa gent, aquella...
1: Bueno, aquestes cares, no? Van Beck. Clar, jo també veig expressionisme en Gros, en Kokoschka...
2: Sí, m'agrada molt.
1: Bacon, òbviament.
2: Sí, en Bacon m'agrada molt, molt, molt, també. L'exposició aquesta que vaig fer de Nadoli hi ha bastanta influència... Perquè en Bacon, per exemple, te fa com una tridimensionalitat, te fa ovalat, i això va molt bé perquè t'atraca els personatges, te'ls atraca cap a tu, no? I te fa aquesta atmosfera tancada, i, en fi, en Bacon també m'encanta, o sigui... És que m'agrada aquest tipus de... En Goya sempre m'agradava lo negre, ara m'agrada tot, perquè inclús els tapisos i això, però... M'agrada aquestes coses, i no és comercial, això, però m'és igual.
1: comercial... No, jo tampoc sabria traçar molt bé la frontera entre, si parlem d'art contemporani, entre allò comercial i no. De vegades sorgeixen coses que dius, bueno, això no, en principi segurament no està pensat per agradar al gran públic i ser mainstream, però al final sí que ho és, no?
2: Sí.
1: Amb Damien Hirst va ficar una vaca en un formol i tu dius, això...
2: Sí.
1: I s'ha convertit en dels més cotitzats, no?
2: Sí.
1: No pot agradar, no, però és dels més cotitzats, per tant ja és mainstream.
2: Clar. Però ell damunt tenia aquell ensaig i aquell que és de la publicitat. Mm. És que també en Sartre hi ha molt de muntatges i molt de tinglados i molt de d'això. Però sí. El que no has de fer és pintar el que li agrada a la gent. Això és criminal. Se nota, s'obre...
1: Pintes pensant en quin espectador, en quin públic. No saps mai. No?
2: Terrible, terrible. Has de fer el que tu sents, has de ser sincer. Si no, és quan se carrega d'una energia especial. Si no, és... Bueno, tot se veu. La pintura s'ànima, se veu tu i en fi...
1: I també les obsessions, no? Perquè has esmentat aquesta exposició basada en la figura de l'ovella de Dolly,
2: sí.
1: Clonada, ja hiperreconeguda i coneguda a l'imaginari col·lectiu, però això surt d'una obsessió, segurament, no?
2: És que quan va sortir aquesta notícia, pues, realment em va impressionar, perquè si comences a pensar també a relacionar... Pues, jo, llegint damunt la notícia aquesta, en els que els varen, els científics i això, n'hi ha que els varen criticar.

0: va fer una exposició aquí a l'Agrícola i mira, vaig treure això i vaig fer coses noves també damunt d'això. Mm-hmm. El que ara ja no estic, ara ja estic amb això altre.
1: I això us parles dels materials que utilitzes, perquè has esmentat l'aquarel·la, sí. la ploma estilogràfica, n'hi ha més, i quin és el criteri? O sigui, utilitzes per unes sèries uns, per unes altres sèries uns altres, com va la cosa?
0: Bueno, no m'ho plantejo, o sigui, bueno... Si faig un cartó o una tela, la seva és fer amb acrílic o oli, això està clar. Però el paper pues, ja te dona... No sé, pots emplear guaix, pots emplear tinta, també pots emplear acrílic... Depèn del material i de l'obra que vulguis fer, també. A mi, en principi, m'han més bé els papers, perquè també... No sé si me passa ara, però quan comences, te condiciones, fet d'una tela, el més cara, l'has de preparar... Jo he fet bastant, o sigui, d'ofici d'això, no? De comprar la tela sense preparar, inclús fer pintures, o sigui, te dono una feina, i psicològicament estàs més d'això. En canvi, el paper és un paper, ho entens? I el temps més per mà, i vas fent, i vas fent.
1: Com és l'habitació pròpia, el taller propi d'en Jesús Ballester?
0: Bueno,
1: com és, i sobretot, m'interessa gairebé més, Jesús, quan crees? Perquè hi ha gent que, òbviament, necessita el llum natural per pintar, d'altres que no.
0: Bueno, jo ara va contrarrellotge, perquè estic jubilat, me'n dono compte que estem passa volant. Jo, quan era més jove, volia saber pintar bé, i és una xorrada perquè sempre prens, i m'ha passat el temps. Jo som bastant caòtic. Mm-hmm. Sí, però quan tinc que començar una cosa necessito ordre, o sigui, tinc que ordenar, tinc que entrar dins amb atmosfera, però després ja me torna a venir aquest caos d'això. Jo, la meva dona, o sigui, és tot el contrari, però jo tens...
1: Se centra una miqueta.
0: Bueno, no entra dins el meu d'això, no. Però hi ha hagut èpoques que la casa formava part d'això, que era un desastre. Però la meva excusa és l'estudi d'en Bacon, no sé si l'has conegut.
1: Sí.
0: És brutal.
1: Sí, és brutal.
0: O sigui, és pitjor que jo.
1: Sí.
0: Ja veu quin quadre almenys nets que feies, tio, eh? Pues... Hi ha una cosa, no sé, xerrant això d'en Bacon, que és interessant perquè sap que varen agafar totes les peces i això varen dur a Irlanda, mm-hmm. I allò va ser com una cosa arqueològica, o sigui, 4.000 o no sé quant de mil. Però en Bacon s'inspirava en fotografies i això. I per ell, l'estudi, en fotos, això ho tropitjava, era com un art, m'entens? Perquè una foto que estava així, quan la veu, tropitjava i se modificava.
1: I d'aquí sorgia una idea.
0: Sí, és molt interessant. Bueno, doncs, pues, és això que m'ha demanat, no? Pues som bastant caòtic. Ara, jo visc a fora d'Ila, mm-hmm. I tenc una petita habitació, però a Manacor tenc un lloc, però és per anar a pintar teles i coses així més grosses. El que passa que per pintar això necessites temps.
1: I durant el dia pintes?
0: Sí, tot el temps que puc, sí. El que passa que fora vila... Pues,
1: no aprofites el vespre, també pots aprofitar el moment.
0: No, abans pintava més el vespre. No, ara no, ara no. Ara pinten de dia, però fa feina, va fent feina. Sí.
1: Jesús Ballester, recordem la cita demà. A quina hora, per cert?
0: És a les 7, si no.
1: A les 7, al centre Sabàscula de Manacor, un centre també que cal tenir en compte perquè passen coses interessants, estampes populars, una exposició que val i molt la pena. Moltes gràcies per estar aquí.
0: No, gràcies.
1: I per obrir metafòricament el teu taller, també. No?
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és memòria. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: A Escena, amb Javier Matesanz.

6 i 25 minuts, continuem a l'Aviador. S'estrena dijous que ve l'Hotel Arts Magna de Blanquerna. Palma és una comèdia que promet rialles en escena. Mariona Hauf i Joan Manel Vedell. Avui parlam d'estranyes visites.

0: Half i Vedell, dirigits per una jove promesa del Teatre Balear, un lot que anava per a professor de batxata, però mira, finalment ha desviat la seva vocació cap a les arts escèniques. Esper imitador, Mariona, escolta, d'en Vladimir Putin, això no ho sabies, i capaç de fer el cul de Rubik en menys de 6 hores. Javier Matesanz, com estàs?
1: No,
0: i a més és conductor d'aquesta secció, és quasi ridícul que te presenti.
1: No l'he fet mai el cul de Rubik.
0: I batxata?
1: Batxata sí.
0: Batxata sí. No sé, la Mònica m'ha passat aquesta informació i jo l'he dit.
1: Vaig començar amb solo vallenato, i després ja vaig... Bueno, el cubi de Rubik ho vaig intentar i abans de fer ridícul vaig dir, no me fa ganes.
0: Tu eres des que llevaves les adhesives de color i les tonades.
1: Sí, sí, sí.
0: Com estàs, jo, Manel?
2: Molt bé, beníssim. Bueno,
0: vas d'estil total, eh?
2: Sí,
0: camisa,
2: sí, color, sí. Mira, en Sivan pareix un captaire, però en l'estiu no t'ho prometo.
0: Tens més tatuatges que el darrer pic que te vaig veure.
2: Sí, sí, m'he aficionat. Això se li diu, t'ho dic, eh? Això és la crisi de 50.
0: T'anava a dir, ah, 50 ja. T'anava a dir 40, mira si som generosos i t'estim. Que t'anava a dir, els 40 se comencen a notar en els teus braços, la teva pell, que està tatuada. Mariona, com estàs? Que no atures, eh? No atures, no atures. Vens de fer el Nofre Taylor.
3: Sí.
0: Que no atures tampoc allà, de morar-te, de contonear-te, de contorsionar-te. És una cosa... Heu d'anar a veure a Nofre Taylor quan se torni
3: quan
0: a fer.
3: Quan la tornem a fer.
0: Efectivament. Javier, estrenou dijous. Clar, una setmana... Sí. Ja estàu passat d'assajos, ja, o què?
1: No, venim d'allà. Avui hem fet, com havíem de venir aquí, hem fet un breu tècnic, sobretot, i demà passat al matí, i ja està, i ja després ja afrontarem la setmana de l'estrena, que és la setmana de nervis, però de passes, està feta, però és passar, i arribar a temps, que arribarem perfectament.
0: L'has escrita tu, no, per agafar-nos a un referent, també no el vas escriure, la vas escriure en Rosselló, però tu vas dirigir Piccolo, però és així, comèdia gamberra, d'equívocs...
1: Absolutament és com la fórmula teatre de barra, dos intèrprets i són tres peces curtes en forma de tríptic. O sigui, són tres peces curtes, però que estan vinculades entre elles i, de fet, les unes condicionen a les altres. Per tant, és una obra completa, però que són tres...
0: I els personatges sempre són els mateixos.
1: No, van variant... Sí, són els mateixos, més o manco. Hi ha alguna...
0: Però els hi passa qualque cosa.
1: Hi ha alguna licència, sí. Els hi passen coses, però sí que estan relacionats els uns als altres, d'una història a l'altra. El públic la verà del tirón, però ve a ser mantenir el... juntar el que és Teatre Barra, Teatre de Proximitat, Teatre en Suite, que era perquè la tornem a fer com vàrem fer en Piccolo, estrenar-la a l'hotel. I es veu que la gent confia en nosaltres i tal, perquè dijous, dia 11, que estrenem, ja està complet.
0: Ja està
1: tot venut. Ara necessitem que continuïn en aquesta dinàmica, per divendres, dissabte, diumenge, que és 12, 13 i 14, que encara la fem, i la setmana següent, una altra vegada.
0: Dijous, divendres i dissabte.
1: Exacte.
0: En aquest cas,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en aquest cas sí, ho hem de dir, perquè nosaltres ja li hem guanyat la batalla a la inauguració del Mundial. Perquè dijous ja ho tenim ple. Però dia 21 juga Espanya a la mateixa hora que nosaltres. I hem dit, sap què, anirem a veure
0: Espanya. Però la inauguració del Mundial és un Mèxic, jo què sé, Nova Zelanda.
1: Aposta. I a més no mos importa. Nosaltres ja tenim tot.
0: Idò, mira, jo vaig a Mèxic. Jo, Manel, com és el teu personatge?
2: Ui. Bé, no sé si puc dir moltes coses.
1: Poques, digues
0: con el misterio. Que has vengut.
2: De fet, hi ha estranyes visites. Hi ha visites que són estranyes perquè són jo, hi ha d'altres que són, no són tan estranyes perquè venen de fora. Bé, hi ha de tot. I jo faig un parell de coses. No és pròpiament un sol personatge, faig diverses coses.
0: Cantes?
2: No, aquesta vegada no.
0: Aquesta vegada m'agrada quan Joan Manel canta.
1: Canta mentre s'està canviant, abans d'assetjar i tal. I va cantussejant per tot, però no li he deixat cantar.
2: En aquest muntatge no. Hi ha qualsevol moment que pot ser un desgraciat, com sol ser moltes vegades en els personatges, i d'altres que no.
0: Molt bé. Mariona?
3: Jo, bueno, començo sent una... jo mateixa, no? com a Mariona, i bé, començo a intercanviar...
2: impressió.
3: Sí, i me'n començo a enredar, i després ent com a una jove que se troba amb estranyes visites constantment.
0: Perquè un punt de misteri, així com de...
3: Sí.
1: Absolutament. Mira, és que jo crec que el que resumirà, sense dir característiques d'aquestes estranyes visites, que serien spoilers imperdonables, jo crec que el que hem fet és moltes textures còmiques. hi ha comèdia romàntica o antiromàntica, no sé què dir, hi ha intriga, com tu has dit, una comèdia una mica comèdia negra, comèdia una mica intrigant, hi ha comèdia absurda, hi ha comèdia... O sigui, són diferents textures de comèdia i en realitat pues, que he aprofitat la comicitat d'aquests dos monstres que... Bueno, Mariona, bueno, què t'he de dir tu que no sàpigues, Rafa? Mariona. Mariona ho ha dit, al final vaig dir... Si és que és la Mariona, i li he fet fer de Mariona a la obra, perquè havia d'aprofitar això. Ella tota sola ja és comèdia, i després pues, va agafant diferents gèneres de comèdia. I, per tant, me faltava la comèdia musical, però és que si aquell home se posa a cantar, ja fem un llargmetratge després.
4: T'ha imitat la gallina? Ja, la Mariona?
1: No, Mariona, saps imitar la gallina?
4: No, ara no facis la tímida.
3: No m'ho faràs imitar aquí, seu gallino.
4: Però... Ara, no ho facis, però en sap.
1: En sap, eh?
4: Un dia així que tot...
2: Això no ho sé, ja.
3: No. En privacitat.
1: Si mos fan coincidir a una entrevista, però...
2: Gràcies, Lluís.
4: Millor que això ho fa. I d'en Putin tens una imitació.
1: La meva imitació de Putin és per televisiva, Rafa. No m'ho pot dir aquí a la ràdio perquè no se pot fer. Bueno, Què més vols saber?
4: Home, allò que se pugui estar bé. No? Jo vaig a l'Estat General per dir-vos allò que no està bé, que està borrat, que podeu canviar.
1: Tot el que hauríem de canviar. Mira, la veritat, això té un precedent, aquesta comèdia, una cosa molt curteta que jo ja havia fet... fa 14 anys, amb la Caterina Rosé, que també la coneixes, no?
4: Sí,
1: perquè col·labora
4: en aquest programa. Estarem a la Casa d'Espanya, sí. Motiu de la Fira del Llibre, parlant de sèries.
1: I en Àlex Tejedor. I era una cosa molt, molt reduïda, molt petita, de teatre domèstic. Això és el bessó. A partir d'aquí ha crescut a més o manco... No sé què anirem a una horeta, aquí, 55 minuts, 50 minuts. I allò durava 10 minutets i 10 més durava 20 minuts. Mm-hmm. O sigui, hi ha 30 minuts més d'espectacle i el que ja havia està canviat, a més. Simplement és el besó de que me vaig quedar amb ganes d'estirar una mica més aquella idea i de fer-la més loca, i per això aquests dos senyors, clar. Mira, mos estem rient molt assajant, sí. I això s'encomana, o esperant que s'encomani.
2: Sí, no? Jo crec que és això, és una base. Quan estàs actuant i tu estàs gaudint i t'ho estàs passant bé, això s'encomana.
4: Però tu sempre gaudeixes, allò que jo...
2: Ets un
4: d'aquests actors que gaudeixen del seu ofici, se nota, i això se transmet, com tu dius, es destila i s'encomana.
2: Ho disfruto moltíssim, perquè és que troc que no té sentit si no ho gaudeixes, perquè és que a més és com una... Ai, està actuant i és públic en si, tots junts fem una catarsi molt especial del teatre, i si tu no ho gaudeixes, se nota moltíssim, el públic deixa de...
4: Clar, tot de seu fet, evidentment, de teatre de gran format, amb Joan Manel Molt, Anna Mariona, fa 2 anys que va sortir, s'ha dit, Mariona, 3?
2: No, més.
3: No, 2022...
4: Bueno, 4. A veure, m'he equivocat d'un. Vull dir que en aquest temps també has fet bastant de teatre, diguem, a lo grande. Però, clar, després hi ha aquesta cosa, i tots dos teniu bastanta experiència ja en el teatre de barra, per exemple, o microteatres, jo, Manel, d'aquesta immediatesa i d'aquesta pública tocar, no? I això estimula d'una manera especial, també.
2: Sí, estimula, i tant que estimula. A més, jo me'n recordo la primera vegada que vaig fer micro, que era un format molt semblant a teatre de barra, clar. I me'n recordo de tenir sala d'un senyor del públic en el meu clotell, perquè jo m'ho fes dormit en aquella primera sessió, i va ser com a... Tinc el públic damunt. O sigui, és tan íntim, no és cinema, però tampoc és teatre en un escenari llunyà, és totalment...
1: Sí, perquè és que, a més, el microteatre, molt, en Joan curiosa, Portel, sí. Encara forçava més els espais de vegades, perquè nosaltres vegades, sempre estem bars o tal, però jo vaig veure en aquella de problemes socials que mos va ficar a un banyo en la Maruja del Faro
4: Aina
1: Segura, i estaven un damunt dels altres per entrar 10 persones, i clar, allà sí que l'Ala era el que tu dius, les tocaves, estaven actuant aferrades a tu.
4: Va ser allò darrer que va fer Maruja?
1: Sí.
4: I de les darreres coses que va fer també en Aina, el manco en tema de teatre, i dirigint en la Vinyana, aquella peça molt guapa.
1: Però el que tu demanaves ara del públic tan a prop, aquí ho ha aprofitat molt, eh? Sí. Perquè el públic, sí. El públic en si mateix és una d'aquestes estranyes visites. Eh? El públic mateix forma part de l'espectacle, que ningú no s'espanti, que no el farem ballar ni fer bueno, coses rares. Però me refereixo, aquestes estranyes visites, ells en són també una, no? I, uh-huh. i com a tal estaran presents en el que passa.
2: Sí, que el públic ho tingui en compte, que no traïm a ballar
1: no,
2: ni
1: no,
2: gol...
1: Jo no hi vaig, que me faran no sé què punyetes. No.
4: Jo al revés, si me feis anar per no fer res, no...
1: Tu ballaràs. Ah, però que vull dir que la seva presència és una d'aquestes estranyes visites que ho fem venir bé. I després, que ho posa el pòster i tal, ho podreu veure, és també ho fem amb el format no obligatori, però el format de sopar-teatre.
3: Ah, sí?
1: És a dir, tu pots venir només al teatre i compres la teva entrada o reservar sopar-teatre. I després de riure amb nosaltres, si ho vols comentar amb la resta d'espectadors, puges al racó, que és el restaurant dintre de les instal·lacions del mateix hotel, i allà tindràs la teva taula reservada i parada.
0: Mm-hmm. Són 14 euros només la funció i 34 amb sopar inclòs.
1: Efectivament. Mm-hmm. Per separat. A nosaltres mos pagaràs el teatre i després...
0: On se reserva tot això, Javier?
1: A nosaltres, a orbitaeditorial@gmail.com o al WhatsApp 630-956-630. I mos diuen... Som en Fulanito, vull reservar tantes persones, tal dia, amb sopar i teatre, o només sopar. I ja està. Bueno, tal dia i tal hora, perquè saps que dissabte i divendres...
0: Anem a recordar, dijous, la setmana que ve, a les 8, divendres...
1: Però està complet.
0: Ah, sí, està complet. Divendres 12 a les 7 i a les 8 i mitja, dos passis. El dissabte a les 7 i a les 8 i mitja també. I diumenge a les 6. I si mos anem ja la setmana següent, dijous a les 8, divendres a les 7 i a les 8 i mitja i dissabte a les 7 i a les 8 i mitja. O sigui que estranyes visites amb aquests dos monstres, com tu han dit.
1: Sí, sí, sí. I jo, si què? Això funciona, que funcionarà, jo vull fer estranyes visites dos perquè m'ho estic passant molt bé.
0: Amb ells dos, també.
1: Amb ells dos, home, clar.
0: Per cert, el Teatre Barra, també, com que tens un cada mes, quasi,
2: no, supos que està fundat.
1: Mira, Teatre de Barra, si no estigués tan capficat en visita, en les estranyes visites, potser ja haguessin penjat les bases, però si no són ara, la setmana que ve penjarem ja les bases perquè la gent pugui, perquè pugui començar a escriure.
0: Però l'edició serà a setembre.
1: El 17 de setembre estarem.
0: Ah, molt bé.
1: El 17 de setembre. I arriba fins al 23 d'octubre, si és que és dissabte, això. Mm-hmm. Serà la molt final, el 23 d'octubre. I el tema són els...
0: Els 80, que donen molt de sí.
1: Els 80.
0: Jo, Manel Vedell, moltes gràcies, estimat, per estar aquí.
2: A vosaltres, encantat
0: moreneta,
2: de tornar.
0: Estàs
2: Sí, perquè visc en el camp, fort Viló. Mm.
0: Mariona, gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: 6:38, Javi, te quedes, no? Quedes perquè
1: tenim ara... Ja no m'ho perdo aquí, aquests convidats d'ara.
0: Ja veuràs, t'encantarà.

0: TV3 Ràdio Oas, informació.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
3: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.
5: 20 minuts per les 7 a parlar amb ara de Selfie, un projecte del Centre de Creació Escènica de Sineu. El cine, 10 dies de creació, joves d'entre 11 i 15 anys, dos tallers per a mesclar teatre, música, dansa i vídeo, la meta, generar una peça escènica.

0: I parlem amb un dels responsables del cine, Biel Jordà, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, gràcies per estar aquí. I amb una de les participants a Selfie, Sabrina, com estàs?
2: Molt bé, i un poc nerviosa.
0: No m'ho crec, jo t'he vist actuar, t'he vist ballar en públic, amb molt de públic, amb moltíssim de públic, t'he vist fer coses, o sigui, això de xerrar per un micro...
2: No, però, o sigui, xerrar no és xerrar, però ballar sí. És una cosa que m'agrada molt. I...
0: Perquè xerrar davant d'un micro és més fàcil que ballar davant públic, no?
2: No.
0: Biel, posa'm un poquet en antecedents perquè sembla un artefacte superinteressant amb els adolescents com a protagonistes, crear una peça escènica, però a més responent també a una sèrie de preguntes, no?, que els apel·len directament.
1: Sí, les preguntes són sobretot la problemàtica de la joventut i les xarxes socials, no? Vàrem tenir la gran sort de que aquest projecte va arribar als cines, se mos va oferir. No ho vàrem dubtar ni un segon, vàrem dir que sí tot d'una, perquè d'aquí ve del referent que és per nosaltres, a Miguel Oyarzún. És que va ser un sí immediat.
0: Que bé.
1: Sí que és vera que se mos va demanar perquè tenia diferents cursos, no? És de 11 i 15, és de 15 i 18... Però també vàrem voler apostar per la joventut, per la joventut, per la més jove.
0: Per la prejoventut, no?
1: Per la més jove, que ja hi ha telita aquí.
0: Miguel Oyarzún fa un taller i Juan Ayala fa altres, així?
1: No. És un sol taller.
0: No és un sol taller.
1: Que tots dos imparteixen. Molt bé. És vera que sobretot ho du a Miguel... En Juan vendrà a mig taller a crear coses, ell és arquitecte, escenògraf, i farà allà una exposició bastant guapa, però és qui ho du sobretot és Miguel Oyarzún. I és un sol taller de dues setmanes de duració, de dilluns a divendres, i acabam amb una representació allà mateix.
0: El mateix divendres,
3: dintre dels paràmetres de què és, pues, infantil o juvenil, prejuvenil, és ambiciosa.
1: Però és una passada.
3: És que lo de la creació artística, escriptura, dansa, teatre, vídeo, música, són disciplines, totes elles creatives, però els talents no solen ser tan variats. O sigui, vull dir, qui sap escriure moltes vegades no té ni idea de ballar i tal. D'alguna manera, combinar tot això en un sol espectacle, en 10 dies de taller, alerta.
1: Sí, perquè sobretot hi ha una cosa que tenen, que és una experiència de treball comunitari, aquesta gent. Nosaltres vàrem conèixer Miguel a un festival que en la peça Ramosa me'l va convidar. Estem parlant de fa 14 anys, crec. No crec que m'equivoqui de molt. I nosaltres pues, no hi volíem anar, perquè no se mos pagava el caché sense... Però ell mos va dir, heu de venir a veure aquest festival. He vist la peça, hi encaixa perfecte. I quina sort vàrem tenir d'anar-hi. I quina sort vàrem tenir de conèixer aquesta gent. Perquè bueno, jo crec que el Festival Ciclop també té alguna cosa que ve a partir d'aquella coneixença, del B-Festival de Birmingham.
0: Diu la informació sobre el projecte que s'explorarà sobre la vida entre pantalles i realitat. I Sabrina, jo te vull demanar si t'has demanat qualque vegada si, per exemple, estàs molt pendents de les pantalles, ja sigui tablet, ja sigui mòbil, si és així, per què? Si necessites un poquet aquesta comunicació, diguem, virtual o no?
2: Jo, si no tingués temps, crec que estaria tot el dia, perquè és molt viciat estar a una pantalla, perquè és com a... no puc deixar de mirar-ho, però jo tinc control, així que normalment sol tenir només un temps, però a vegades me passa.
3: El tens tu el control o els papàs?
2: No,
3: els te controlen,
2: papàs.
3: Te controlen ells.
2: Sí, però a vegades...
0: T'ajuden a controlar-te.
2: Sí, però quan veig una sèrie, pues, potser me poso a mirar molt la sèrie i com que no.
0: No la pots deixar, no? Si t'enganxa. Sí. Clar, i saps que de tot això també en parlareu, d'en els tallers?
2: No.
0: No? Pues ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo ara.
1: Totalment.
0: Digue-li als oients quants anys tens, per favor, Sabrina.
2: Tinc 12 anys. 12.
3: Escolta, doncs i ara jo sé, m'he enterat per en Rafa, que ho diu, ho conto tot, alerta amb en Rafa, que balles molt bé i molt.
2: Sí.
3: Però aquí hauràs de combinar tot això. Què tal escrius? Què tal? Música?
2: Música m'agrada molt, ballar també i escriure.
3: I toques algun instrument o t'agrada escoltar-la?
2: Tocava, però tocava el violí.
0: Ai, que guapa.
2: Però ja ho he deixat perquè era només un dia, crec, i teníem que anar fins a Palma i tornar i com que no donava.
0: La logística era complicada.
2: I bueno, pues... M'agrada la música tot, menys escriure i llegir.
0: Clar, aquest taller, aquest projecte ja s'ha fet a altres bandes, no és veritat, i tenim aquests sons que ens poden situar una mica amb allò de lo qual estem parlant.
4: Así que hoy hemos venido aquí para hacer nuestro propio autorretrato.
5: El museo debería guardar y conservar lo que estamos teniendo hoy aquí. Hoy nos estamos exponiendo.
6: Y ahora, un autorretrato, un selfie. Instrucciones para hacer un selfie. Uno, tener móvil.
7: La mascarilla es parte de mi imagen. A ver, que ya me he acostumbrado a llevarla, pero prefiero llevarla en algunas ocasiones y, no sé, necesito que haya como una barrera, como algo en medio.
8: Me gusta comunicar...
0: Així sona Selfie, que com dèiem, ja du una trajectòria bien. Teniu ja una idea dels perfils d'adolescents, preadolescents que hi participaran o ara mateix és un misteri?
1: No. És tothom que vulgui participar, però... que tingui aquesta edat. Han d'haver complit 11 anys a final d'aquest any i fins a 15 anys en el final del projecte.
3: Pues de fet, us senyalau que no se necessita experiència ni formació prèvia.
1: No, clar.
3: Se necessita ganes de crear.
1: Ganes de formar grup. O sigui, d'anar-te'n de les pantalles durant 3 hores en el dia i estar amb altres participants i que te treguin suquet i començar a crear junts.
3: I l'espectacle final, que és l'objectiu, se pensa una mica com ha de ser? És més teatral, és més improvisat, és un concert amb interpretacions? Què és? O depèn del que surti
1: cada... Depèn de cada participant. Que dir. El grup jo crec que definirà... Tampoc ho sé, perquè jo no hi seré. Jo no seré part del projecte, però entenc que serà a partir de cada participant la seva pròpia experiència... i que de lo que vulguin contar i de lo que vulguin...
3: I una cosa, sense desmereixer en absolut, perquè pot semblar-ho la pregunta que faig, però se pot considerar d'alguna manera també com una alternativa en aquests campus d'estiu?
1: És un campus d'estiu.
3: És un campus d'estiu, d'acord? No volia, perquè si considerau més tècnic... O també, que
1: no, és un exacte, campus... Que és un campus.
3: A fer quatre...
0: És que més coincideix en quan acaben les escoles, exacte, 22 de juny, exacte, fins al 3 de juny.
3: Que en lloc de fer jocs a la piscina estiguin creant, però és exactament igual.
1: És un campus d'estiu, exactament, de 3 hores, no estan tot el dia, perquè així mateix voldran treure-li el suc i per tant no seran aquelles 6 hores que poden ser qualque campus, però sí.
0: Sabrina, suposo que te motiva, t'estimula també al marge de la qüestió purament artística, conèixer també, no? La resta, sí, de participants, no? Que d'això sempre...
2: M'ho fa ganes fer aquesta activitat perquè crec que és una experiència xula i per les altres persones que els agrada el teatre i fer activitats durant l'estiu i no avorrir-se.
0: Que xerres, per favor, és que ara vull que venguis cada dia.
3: I ja coneixes alguns que seran els teus companys, sí, que són del poble, que
2: sí,
3: els coneixes d'allà,
2: bueno,
3: i
2: no
3: tal.
2: Són del poble, però són de l'institut. I els conecs i m'acau ben bé.
0: Tu has fet promoció de ser fill a l'institut. Clar.
2: Bueno, però poca gent encara, només...
3: Bueno, continua, que queden uns dies encara.
0: Bueno, estan les places, són limitades, però encara obertes. Biel, on s'han d'apuntar?
1: Convendria que fessin un e-mail en el... ara ho diré bé.
0: Vinga, jo t'ajudaré. Ajuda. Si troba aquí la...
3: Cine Cineu.
0: Cine Cineu@gmail.com.
1: Sí, basta que me'l facin un mail, mos posaran tot un contacte.
3: 50 euros d'inscripció?
1: D'aportació, sí, però també tenim beques. Ven que dir, si hi ha qualque família que no pot... No pot aportar 50 euros. O li és difícil aportar aquests 50 euros, nosaltres ho estudiem i també el faran.
0: Clar, i tot això, repetint, comença el 22 de juny fins al 3 de juliol, se fa aquest centre meravellós d'experimentació escènica i de creació que és cine. Per cert, parlant de cineu, imagino que tot ja, si no enllestit, gairebé per el Post Cine Club, no?
1: Vial? Està bastant enllestit, sí. Tenim... Tornem a agafar Irlanda com a referent. Sí,
0: bona cosa.
1: I farem una trilogia, farem 3 anys d'Irlanda. Perquè, no sé, perquè mos duim molt bé. És que és molt fàcil.
0: D'Irlanda només poden sortir coses guapes.
1: És que és guapíssim. I durem una cosa guapíssima. Duim-ne a dir Armstrong, que és una violinista, era violinista de Kila. No sé si coneixeu el grup Kila, però és una meravella de grup. És tecno-folk.
0: Wow.
1: I ella ve amb els seus fills i és una passada. Serà gratuït en el claustre de l'Ajuntament. Això és com una petita pinzellada, però tenim coses guapíssimes.
3: Les dates exactes?
1: I d'home, pilles, 15, 16 i 17, però més o manco, divendres, 17 i diumenge, el tercer cap de sempre és el tercer cap de setmana de setembre.
0: Sí, és un poc el sus també, la temporada escènica. Jo sempre ho dic, que quan comença el cicló ja comença tota la mandanga. Si
1: però això ho he dit de...
0: Mira, si és divendres, dissabte i diumenge, estem parlant de 8, de 9 i 20.
1: A vos, 15, 16 i 17.
3: Jo, just així. Qui van tenir fa poc que també anava dient... Jo s'equivocava en totes les dates i després ho faig sempre.
1: Jo som un desastre.
3: Un convidat un desastre. Convidat que mos deia el mateix. Ah, no, Maria Antonia Oliver.
1: Molt bé.
3: Si deia, no, diumenge dia 14, deia, no, serà el 13 o el 15, però penseu que és diumenge.
1: Diumenge sí.
0: Quines ganes de Ciclop, també. Sabrina, t'has plantejat mai... en un futur, quan siguis més gran, dedicar-te a les arts escèniques o...
2: No.
0: No.
1: Bueno, vaja, jo crec que dins...
0: Però jo crec que entra, no? La dansa entra.
2: Pues, si això entra, sí.
3: Si això entra, sí.
0: Vaja, i molt bé, i te'n vas a campionats...
3: Puc ballar en els jutjats.
0: I te'n vas a campionats a Espanya a ballar.
2: M'han quedat segons d'Espanya.
0: Segons d'Espanya. Conta'm un poquet aquesta història. Quin tipus de ball?
2: Pues faim urban.
0: Mm-hmm. Urban dance.
2: Urban dance. I és un ball que crec que és molt guapo. I fer un grup crec que és molt especial perquè m'ajudes a socialitzar-te i a fer amics i a fer... I ara estem fent un ball de fi de curs que estem posant un pas cada persona.
0: Que
2: és com que estem mesclant un cada un, així.
0: I tens com un grup, com un centre, i amb això competiu, no?
2: Sí. És com un puesto que hi ha molt d'equips, però hi ha ses de que no competeixen i ses que sí que competeixen.
3: I tu competeixes. És d'anar al Got Talent, aquest. No?
0: I són coreografies, diguem, clar, coreografies, com diu la paraula, o sigui, conjuntes, o també participes o competeixes en individual?
2: Jo no, però hi ha altres, gent que sí, que fa duos, individuals, sí.
0: I què música escoltau per fer aquest baix?
2: Ara, darrerament, estem escoltant Michael Jackson.
0: Oh, wow. Has vist la pel·li?
3: Sí, l'he vista.
0: A tu t'agrada, no, Michael? No tant com el Marcos Cabotà.
3: Sí, no som un superfan, però sí m'agrada, trobo que és un grandíssim artista, lo que no és del tot el meu estil, però el que passa és que la pel·li, una cosa tan monòtona i tan blanquejadora, mai no millor dit amb Michael Jackson, que no.
0: Clar,
3: hi ha coses que no es diuen, que és la que coneix tothom de Michael Jackson.
0: Era un personatge amb moltes arestes, i jo, sí, clar,
3: exacte,
0: un biopic que no entri amb això.
3: No sé, a mi m'ha de ser molt...
9: Ara m'has fet gràcia, que... m'has fet gràcia.
3: Però que, evidentment, els moments musicals i coreogràfics, ell és el seu nebot, el que l'interpreta, i carai, va dir que va treure sang pels peus de tant que va fins que fa un Michael Jackson perfecte, i és espectacular com era ell, no? Però després el que és un biòpic és molt tovet molt condescendent. Però bueno, escolta, te volia demanar una cosa, Sabrina.
2: Què?
3: Si parles millor que en Rafa, perquè estaves nerviosa.
2: És que xerrar així en directe, que te poden escoltar o sea, lo que te surti. Molt I clar. Bueno, pues com que... O sea, jo me fa molta vergonya tot. O sea, me fa por equivocar-me, me fa por...
3: Pues no se't nota, això és fantàstic. Tenir vergonya però que no se't noti és que la dus molt bé, la vergonya.
2: Però és que ara és com està anant així, molt ràpid. Però m'intent controlar.
0: Per favor, vull que venguis cada setmana.
3: Ho fas superbé, t'ho dic en sèrio, eh? No t'estem ensabonant,
0: és que no
3: ho fas superbé.
0: No tenia cap dubte.
1: I té una veu molt radiofònica, m'he fixat.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí, és que modula bé i va amb ritme... No, si ho fa millor que nosaltres, crec.
0: Sabrina, que t'ho passis molt bé, sobretot a Selfie, que tinguis molt, que segur que sortirà una cosa preciosa. Biel, enhorabona per la iniciativa. Sempre cavilant sí, des del cine.
3: I l'han de fer 3 anys més, perquè me falten per la meva nina. Té 8 ara... D'aquí 3 anys te la duc, però heu de comptar. Heu de
1: I si l'any que ve fem un grup més jove...
3: Això també ja pot ser.
1: Després ho miro.
0: Recordeu, cineu@gmail.com, allà vos podeu inscriure, i és un taller que es fa entre el 22 de juny i el 3 de juliol, i les metes i objectius i reptes són molts, però una d'elles és generar una peça escènica. Biel Jordà, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Sabrina, torna com vulguis.
2: Val, gràcies.
0: Vinga, 6:56, continuem.
10: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I els darrers minuts del programa els ocuparem amb una recomanació, Mònica, que tenim avui per recomanar.
1: Idò, avui per acabar tenim en Little One, en Joan, que mos presenta un dels darrers temes que ha gravat i ha produït. L'escolta.
2: Ei, què tal? Som el Little One i mos presenta aquí Plus de Nocturnitat. És un tema que van treure ja fa dos estius a l'estudi d'un amic meu. Fa estona que no publiquem res així relativament a prop, però seguim en moviment, seguim en concerts i seguim en històries. Mai mos aturam, sempre hi ha coses enmig. I, bueno, de moment venim d'escranc i de disfrutar molt. Ara veurem ja saber un estiu segurament bastant guai. I, bàsicament, aquest tema va un poc sobre la nocturnitat i el plus que hauria de cobrar una persona que fa feina a partir de les, o més de les 10 del vespre, ja pugui ser un servei públic com un servei privat. Crec que no m'ho donen compte i són molt necessaris, tant per soci com per serveis vitals, com per qualsevol cosa en aquesta vida. I ja estic en sou un poc dedicada cap a ells i cap a tothom que estigui aquí. Un saludo de part del Little One, a l'aviador i mos veiem prest.
3: Una farola que en lluert no en gerarà intermitents i que comença a fer...
0: I demà el rat de Little One acabant per avui, Mònica, i demà programa especial.
1: Exacte, demà vos saludarem en directe, ho faran també els companys de Tèntol des de la plaça d'Espanya, on se fa la 44a edició de la Fira del Llibre.
0: Sí, allà estarem, a la plaça d'Espanya de Palma, Tèntol i també l'aviador. Ja sabeu que en minut i mig les notícies, vagi bé.
3: Idees clares, tu ja saps qui representa. Un tema nou, una joiada ben calenta. No són iguals les històries que s'inventen. De dematí fins a hora de dormir. Lluitar, crear, connectar i construir. No xerris tant, te volia advertir. Que si t'avisen que el lladó més serà un pitx. Trastotjat a les 3 del dematí. Fora pur llum, ja no sé què faig aquí. Més madur, ara toca decidir. Arriben tard, necessita un vestit. Tot i que meva reciclatge selectiu, un altre mos que me mira i me somriu. Deixar de veure serà algo preventiu. Mirau així, però no teniu motiu. Els meus ulls se me posen molt lascius. Fàcilment només passi amb actrius. Habitació en suite una nit d'estiu. Ja m'avisau si un dia hi accediu. El clau de ritme seia ara vist per ell. Serà graciós quan me quedi fora pell. Noces de lluna sense comprar cap anell. Estrelles musicals que treuen els budells.
4: Ok, ok, Charles the Little One. 2024, ok. Perses, tu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. En aquest programa no som gelosos, ens agrada compartir. Així ampliem la nostra comunitat, la feim més gran i més interessant. No som gelosos, però sí que intentem fer les coses amb zel, en el sentit de posar-hi cura, esment i passió, sobretot. Si dilluns miràvem el cel, que comença per C, avui estirant de zel, que comença amb la lletra Z. Només balla una lletra, però tot un món de significats.

Canta Maria Delma Bonet, Zel de la Terra, una cançó inclosa a l'àlbum Gavines i Dragons, que va ser editat l'any 1987. Una cançó que ens xerra de cuidar la terra, d'abraçar-la, cercar què ens demanarà la terra, saber del cert quan arriba el seu zel, fecundar-la llavors, diu la lletra. Un himne a la feina del camp i a la fertilitat de la terra que va escriure Chico Buarque i que va composar Milton Nascimento l'any 1977.

0: Llavors i llavor, aquí també podríem jugar un poc a tensa paraula. Aquí hi ha gran part del significat i del simbolisme de la paraula polisèmica del programa d'avui, zel.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

Fueron los celos y no yo, cantava La Unión a l'Espanya de 1990. Zel, que és la paraula que hem triat per al capítol d'avui, que ve del llatí zelus, com també gelosia. Comparteixen, de fet, la mateixa arrel. I la línia que separa la passió i la protecció del que és nostre, de la possessió, la inseguretat i la por a perdre el control, realment pot ser molt fina.

0: Dani Riera, l'Open de l'Amo, psicòleg. Benvingut a que teva, com estàs?
1: Hola, com estàs? M'ha passat molt de temps, estic molt content de tornar per aquí.
0: T'enyoram. I hem de dir que totes les paraules tenen una vessant psicològica molt important, així que podries ser aquí cada dia amb nosaltres, però tampoc volem abusar. A veure, la paraula d'avui és zel, i com dèiem, mos serveix tant per descriure algú que té un interès ardent, actiu, en una persona, una cosa o una feina, com per definir-se gelosia en totes les lletres que tots percebem com a més negativa. Com explicam que és una persona gelosa o com és una persona gelosa?
1: Crec que la primera imatge que mos ve és aquesta gelosia en relació a relacions sentimentals, no? Ai, que me lleven qualcú que és meu. Com dir-ho d'aquesta manera. Però també si pensam, ens podem recordar durant la infància, la gelosia entre germans, que me lleven l'atenció de mon mare o de mon pare o dels predins, que me lleven les meves juguetes. És com una reacció, per una part important, és aquesta por de perdre algo que perquè qualcú altre se l'endugui. No? El perdem perquè era qualcú que mos opispa. I aquí és curiós com... I mira, m'ha servit molt el fet que proposessis aquesta paraula, és trobar això que deies etimològicament, que ve del verb bollir, o sigui, el certificat en dia de bollir, perquè és l'experiència que tenim quan se mos mengen la gelosia, és com que bollim per de dins. La sang mos comença a fer coses. Sí, i aquesta seria la primera interpretació que tenim. Després tenim aquesta altra que fa més referència a fer les coses a nivell professional o la dedicació realment ben fetes, com a que t'ocupa tota la teva atenció. I tenim aquestes dues vessants o aquestes dues interpretacions.
0: Exacte, i amb això vol dir que xerrarem ara amb una veterinària etòloga que estudia el comportament dels animals. Clar, quan un animal està en zel, un animal superior, mos diu el diccionari, jo crec que aquí podem entrar els humans, també mos vull sa sang, no? O sigui que en el final està tot un poc relacionat. I Toni, en quin moment aquest desig sa, o quasi innat, que deies de les juguetes quan són petits, els germans, tal, de protecció, se pot arribar a convertir en una gelosia tòxica? En quin moment passant de ser cuidadosos, de tenir cura, ser desconfiats?
1: Jo ara crec que me tiraria a la piscina amb una proposta, i és quan li donem, no, pensant en la nostra definició, en com mos definim, en com mos entenem les persones, en quines coses mos donen valor, deixant de trobar-les en nosaltres mateixos i les començam a trobar amb una altra persona. De petits és impossible no fer-ho, perquè les persones mos construïm en la mirada de la nostra mare, de la nostra pare, de la gent que mos estima. I clar, quan qualcú amenaça sobre la gelosia, mos estan amenaçant. D'adults també ho poden continuar fent, d'aquí amb els interessos romàntics i definir-nos en l'interès d'una altra persona. I de la mateixa manera, quan mos amenacen, és un problema. I quan tu l'estàs dient, no? que li estem donant massa importància en els altres per definir-nos o cap al nostre benestar. I com te dic, m'he tirat a la piscina.
0: No, però té molt de sentit, té molta lògica el que mos dius, no mirant cap endins, mirant cap endafora, mos importa més l'amenaça, no?, per dir-ho d'alguna manera, de fora. Per tant, pot haver un poc d'inseguretat, també, no?, la base de tot, d'aquest comportament.
1: Sí. Ja s'ajuntarà amb altres qüestions. Quan és una qüestió sentimental de parella, doncs estem preparats també biològicament. Tot el cos mos hi du quan mos enamoram i que això se posi en perill, doncs activa aquella reacció que és tan semblant a bollir. Perquè la sang, a més, com que ho deia, no? Els mediterranis són molt més sanguinis, tenim més sang que altres pobles.
0: Sí, sí.
1: O no tant per aquestes coses.
0: Sí, sí. I de xerraves d'activar. Vinga, i com se pot desactivar aquesta part negativa, que tots saben que en certa mesura la gelosia i el zel és bo, però com se pot desactivar? És una feina personal. Per exemple, en el cas de la parella, és una feina personal de parella, de tots dos. Com se desactiva aquesta gelosia, que pot ser tan tòxica?
1: Clar, i tant. I justament perquè les conseqüències conductuals, és a dir, les coses que se fan per la gelosia, de vegades poden arribar a ser conductes violentes o conductes de control, és per aquest motiu que té tan mala fama. Però no ens oblidem que és una emoció i, per tant, abans d'assenyalar-la, l'hem d'entendre, com sempre dèiem. I podria ser que la gelosia que jo tingui estigui justificada, perquè realment la meva xerrant de parella, la meva parella s'estigui fent en fora, estigui perdent. I podríem plantejar-nos, escolta, hem de solucionar problemes, o hem de fer canvis, o també ens hem de preparar perquè això s'acaba. Podria ser. En aquest cas, si s'ajusta, i seria una part de verificar quins són els fets, si s'ajusta, pues fer aquesta part. Però podria ser que la intensitat de l'emoció, el comportament tòxic que ja comencen a formar part, ja quan hi ha un comportament tòxic diria que no se justifica per res, no ens hem d'oblidar com a emoció que és que va i ve. Va i ve. Jo sempre, una cosa que segons un company sempre deia, jo no m'agrada fer feina amb homes enamorats. No m'agrada, perquè som com una miqueta exagerats, no només quan tenim grip, que exageram, també quan ens enamoram, som una miqueta exagerats. I se fa molt difícil, de vegades, entendre que les sensacions, quan hi ha una gelosia, no és una emoció que t'hagi d'inundar d'aquesta manera tan forta com ho fa. O millor dit, que quan ho fa, no ha vengut per quedar-se per sempre. Si aprenem a deixar passar aquesta emoció, tots sapiguem que jo no puc canviar que penso en un moment donat, no puc canviar que sent en un moment donat, però sí que puc canviar allò que faig i puc fer secció oposada. Si puc cercar distracció quan ve sona més forta de la gelosia, si puc deixar d'estar tot el dia fent voltes o mirant fotos o pensant en la persona i me puc orientar a fer altres cosetes, aquesta emoció que no se justifica per la intensitat baixarà. I podríem dir el mateix amb altres qüestions en relacions entre germans.
0: Idò, sí. Avui Isel mos ha duit a parlar amb en Toni Riera. Jo crec que mos has deixat molt bones píndoles i n'hem pres bona nota. Així que si identifiqueu que sou persones geloses o que som persones geloses i això mos fa mal, ja aquí teniu eines de transformació. Idò, Toni Riera López de Lamo, com sempre, gràcies.
1: A vosaltres. Fins a pròxima.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ens diu el diccionari que zel és l'excitació sexual periòdica dels animals superiors que es manifesta principalment en les femelles. Tenim idò aquest zel com a motor que assegura la continuïtat de les espècies, podríem dir, i avui ens demanam com canvia la conducta de l'animal, si se torna més inquiet o fins i tot més agressiu. Pilar García, veterinària, etòloga, especialista en conducta canina i felina. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé, ara feliç.
0: Gràcies per acompanyar-nos. A veure, anem a xerrar d'aquest zel dels animals. Sabem sí. que és un procés hormonal, però des del punt de vista de cetologia, del comportament, de la conducta animal, se pot explicar també aquest zel?
1: Sí, clar, perquè en realitat és que està associat a molt de canvis de conducta. Hi ha totes les conductes més directes associades en aquests canvis hormonals, que són les conductes de, per exemple, de marcatge de les cusses, sí. que orinen més, sí. en punts més petits i menor quantitat. Després, la conducta concreta de munta, que la conducta de munta, pues, tant la femella té, mostra pues, unes, un llenguatge i unes conductes com es mascle. Uh-huh. I això tant els moixos com els cans. Uh-huh. I després tenim tota una sèrie de conductes associades que la veritat és que són molt diverses, però que pot ser des de vocalització fins a escapisme, efectivament de vegades poden mostrar agressivitat cap a colca blanc concret, o sigui que després hi ha moltes altres conductes com a més indirectes, però que poden estar associades en so cel.
0: Val, ara anirem desenvolupant. Hi ha èpoques concretes de zel, és a dir, dius, jo que

0: o al març i també per agost i setembre, perquè més o menys ho tenen cada 6 mesos i ara també és variable.
1: Val, que interessant, no? I també m'imagino que deu dependre on vius l'animal, si viu dins un pis, si comparteix amb altres animals, si té un jardí on està, si va a lloure, tot això també deu afectar, no?
0: Sí, afecta perquè també afecta el que seria el començament del cel dels animals que estan a prop. Perquè com que hi ha una comunicació a través de les feromones, les feromones tant fan que desenvolupin la conducta de cel com fan que entrin o comencin el cel en conjunt un poc quan la resta d'animals del grup ho fa.
1: I parlaves abans d'un poc dels comportaments, no? Xerràvem, per exemple, de que s'escapen, se diu molt també, ui, s'escapen, s'escapen perquè estan en zel i se m'escapen. Això passa tant en cans com en moixos, no?
0: Sí, això passa. Nosaltres li deim vagabundeo, però bueno, és que van a cercar cuses.
1: Sí.
0: I les cuses van a cercar els cans. Després, el que són moixos, efectivament, també s'adona, però en els moixos, a més, hi ha més canvis, perquè, per exemple, els moixos mascles sencers canvia les dimensions del territori segons on hi ha les moixes en cel. Perquè això no ho han comentat, però les que tenen el cel són les femelles i els mascles tenen les conductes de cel quan ensumen o quan capten aquestes feromones de les femelles. No és que tinguin ells el cel com a tal, sinó que respon a el que seria la cridada de la femella.
1: I el tema, per exemple, de l'agressivitat, que també deies, és realment agressivitat, és ansietat, és instint?
0: Són conductes instintives i són conductes que responen directament a l'acció de les feromones, perquè si no les tenen. De fet, hi ha moltes conductes que una vegada sanats disminueixen en gran mida, no? O completament, depèn del cas. Per exemple, els moixos, els mascles, mostren agressivitat cap a altres moixos, per exemple, mascles, per lluitar per la monta d'una femella. Això pot passar en cans, també.
1: Sí.
0: Per exemple, si tenim un grup de cans que viuen junts i tenim un parell de mascles i una femella entre en zel, pues poden mostrar agressivitat entre ells. Després, ansietat també. Per exemple, cans que tenen la percepció d'aquestes feromones. O, per exemple, pel barri hi ha cuses en cel, o quan surten en el passeig poden captar aquestes feromones, però no poden arribar a les cuses. I igual estan a dins un pis i ploren i graten la porta. I com que no poden accedir, doncs tenen tota una sèrie de conductes de voler escapar. I hi ha casos que és molt intensa aquesta conducta.
1: Ja.
0: De fet, per exemple, tenim moixos domicilis a interiors que no estan sanats, és molt complexa. O sigui, pràcticament no pots conviure.
1: Aquestes conductes se poden arreglar, doncs ara entre cometes, sanant l'animal ja està solucionat, hi ha altres solucions abans d'esterilitzar un animal que s'han de valorar. Com ho gestioneu, això? Tu que, a més, te dediques en el comportament animal.
0: La tendència actual respecte als cans és individualitzar la castració i sobretot tenir en compte a quina edat, perquè no sigui massa prest, o sigui que no siguin qui són, que se desenvolupin en les hormones que tenen un paper. A partir d'aquí, depenent de diferents factors, variables, les conductes dels cans, a partir d'aquí se fa la decisió, perquè en realitat les conductes que canvien en la castració són les conductes que nosaltres deim sexualment dimòrfiques, que són el marcatge sexual en borina, la munta sexual, el vagabundeig, el que vol dir l'escapisme o anar a cercar cuses, i l'agressivitat intraespecífica, intersexual, que és de mascles cans cap a mascles cans. Si no tenen un problema associat amb aquestes conductes, no aconsellar

0: amb castració per variar conductes. Pot haver altres motius, perquè hi ha motius de salut, de prevenció de malalties, sobretot a les femelles, i de vegades hi ha altres motius segons el que seria el maneig intern del grup. De vegades ho has de fer perquè, bueno, perquè tens mascles femelles i és important perquè no se reproduesquin i demés. Després tenim els moixos. Els moixos, si no se dediquen a cria, la recomanació és sanar entre 7-9 mesos. En el final, pues, el consell del teu veterinari de confiança és molt important, però els moixos sí, en general. Els cans s'ha d'individualitzar, s'ha de mirar l'edat, les característiques de l'animal i que no tinguin qualque conducta sa que inclús la castració pot tenir un efecte negatiu, com la por, la fòbia, les ansietats. Aquí hem d'anar alerta abans de sanar.
1: Molt bé. I de...
0: O sigui que és complexa.
1: Sí, ho és. No, ja ho veig, ho és. Però és és molt interessant tot el que mos conta. Na Pilar García, que és veterinària, etòloga, i crec que això també és molt important perquè coneixes els animals, el seu comportament, etc. També té molt a veure amb aquesta paraula zel, que hem triat, hem triat avui. Per això hem tocat a bona porta. I bones explicacions, Pilar. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Araceli.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és diversió. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
1: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
2: Ai, gelós, en cel, rabiós.
1: De què estàs gelós?
2: Ai,
1: a veure,
2: jo
1: compte.
2: Que sé, de tothom.
1: No, és vera,
2: molt
1: no
2: drama.
1: Ets un tio generós, no pots estar mai gelós.
2: No, som molt tontos, vera, que som molt tontos.
1: Però en Toni Camps sí que fa ses coses, podríem dir, en zel, en cura, en mim. I cada setmana, dos pics a la setmana, agafa la paraula polisèmica i mos fa una meravellosa llista que espero que estigueu seguint, que gaudiu, que vegeu moltes pel·lícules, molt de cinema. I avui la paraula és zel.
2: Sí.
1: Zeta, que
2: zel en zeta.
1: Que vàrem fer cel.
2: Sí, avui no, cel era una altra cosa. No, zel en zeta. I el primer que mos ven es cap és, evidentment, el zel gelós. És que du a la traïció, a la mort, a la locura. I és que ja dibuixava Shakespeare fa moltíssims anys a la seva Otelo.
3: How am I then a villain? When this advice is free, I give, and honest. Probable to thinking, and indeed, the course to win the Moor again. His soul is so enfettered to Desdemona's love that she can make, do what she list, even as her appetite shall play the god with his weak function. How am I then a villain to counsel Cassio to this parallel course directed to his good?
2: Oliver Parker va dirigir l'any 1995 Lawrence Fishburne, Irene Jacob i Kenneth Branagh en una versió cinematogràfica del paradigma universal de l'home gelós, és a dir, Otelo. Un oficial moro enamorat d'una lot en qui es casa en secret, un moment donat ha d'abandonar la ciutat per anar a lluitar a Venècia i el moment l'aprofita el traïdor Iago, gelós d'aquesta felicitat d'Otelo, que li fa creure que la seva dona li ha estat infidel. La pel·lícula s'acosta a la versió teatral de forma tan directa que permet l'interpretació quasi visceral d'un text absolutament magnífic. I la ruptura constant, a més, de la quarta paret durant tota la pel·lícula, és a dir, que els actors se dirigeixen directament en el públic, xerren amb tu mentre l'estàs veient, fa que te sentis una part implicada a una trama que te posarà nerviós fins en el final. I és la demostració de que passin els anys que passin, Shakespeare segueix sent perfecte per adaptar a la pantalla.
1: Passin els anys que passin, que són molts, perquè això està escrit a l'any 1600.
2: 1600 i pico, sí.
1: I tenim a Desdemona, que és un altre nom meravellós.
2: És meravellós. I, a més, Irene Jacob està magnífica. És molt curiosa la tria dels tres actors protagonistes, perquè Kenneth Branagh, que havia fet Hamlet, fent de Hamlet, havia fet d'Enrique V a la seva primera pel·lícula, com a director i com a actor, que havia fet Mucho ruido y pocas nueces, que n'ha fet molt moltíssimes adaptacions de Shakespeare, és un gran fan, i el Lawrence Fishburne, 3 anys després, faria de Morfeu a Matrix.
1: Vinga, que xerram de gelosia, bé, de gelosia, crec que tu has anat, has tirat cap a aquesta excepció de separades.
2: Bueno, no. N'he agafades un parell, de gelosia, però n'he agafades un parell de les altres, també.
1: No,
2: si
1: m'avançaré,
2: no,
1: perdó. Per bon seguir.
2: Només teníem un sol tema, però jo crec que ara havíem de continuar sí o sí amb una de les passions més geloses de cinema, que és la de Glenn Close amb Michael Douglas a Atracción Fatal.
4: No sé qué pretendes, pero esto va a terminar ahora mismo.
5: No, no va a terminar. Va a seguir hasta que aceptes tus responsabilidades.
4: ¿Qué responsabilidades?
5: Estoy embarazada y tendré a nuestro hijo.
4: Alex, eso lo has decidido tú. No tiene nada que ver conmigo.
5: Yo solo quiero ser parte de tu vida.
4: ¿Y así es como lo haces? ¿Presentándote en mi casa?
5: ¿Y qué quieres que haga? No contestas a mis llamadas. Cambias el número. No toleraré que me ignores, Dan.
1: Venga, a veure, Atracción Fatal, vaya dos.
2: No toleraré que me ignores, li deia Àlex en el personatge de Michael Douglas en aquesta Atracción Fatal, i no ho tolerava. La vida perfecta de Dan, en la seva feina, la seva dona i la seva filla, se converteix en un infern quan, després de tenir una aventura amb una dona, una festa, decideix que només ha estat això. Una aventura. La gelosia i la violència se converteixen en inaudites. I Adrian Lyne, que venia de fer Flashdance i 9 setmanes i media, fa un enfocament brillantament manipulador a lo que podia ser directament un culebrot sense més història que aquesta, perquè bàsicament és una dona gelosa que li posa molt difícil la vida a un home que s'ha aprofitat d'ella. Va ser, m'ha cridat l'atenció perquè va ser un dels thrillers, estem parlant de l'any 1987, ojo, va ser un dels thrillers més efectius i amb un enorme èxit de taquilla. Va ser la tercera major pel·lícula, amb major recaudació de l'any 1987, i va estar durant 8 setmanes en el número 1. De taquilla. Glenn Close està meravellós en aquesta pel·lícula, i com passa de una dona atractiva, intel·ligent, amb moltíssim d'estil, a una dona completament desquiciada en sos cabells, en sos ulls fora de ses òrbites, sense maquillar. És molt, molt potent a nivell visual, el tractament visual de sa pel·li. Hem de dir que veníem de 9 setmanes i media. O sigui, l'anterior que havia fet, l'any anterior havia dirigit el 86, 9 setmanes i media, Adrian Lyne. I un parell d'anys abans havia dirigit Flashdance. Vull dir que és un tio que tracta, té una manera de tractar-se a sa dona molt sexual. O sigui, molt... Anava a dir eròtica, però no. És sexual directament. Comença amb erotisme, però acaba d'una manera molt sexual. I sobretot molt violenta, perquè 9 setmanes i media sa cosa també acaba amb un tema bastant violent.
1: I de Zel, la nostra paraula, Otelo, Atracción Fatal, i ara per on seguim?
2: I ara, mon anam, en Zel, que pots posar a sa feina que fas i fins i tot multiplicar-ho per gelosia, aquest cel, la feina, quan n'hi ha d'altres que fan lo mateix que tu i que volen aconseguir exactament lo mateix que tu.
6: Nada es imposible, señor Angier. Lo que desea tan solo es caro. Si decidiera construirle la máquina, ¿la presentaría meramente como una ilusión?
7: Si el público creyera que lo que hago en el escenario es real, gritaría, no aplaudiría. Como cortar una mujer en dos.
6: Señor Angier, ¿ha considerado el precio de semejante máquina?
7: Su coste no es problema.
6: Puede que no, pero ¿ha considerado usted el precio?
7: No sé si la sigo.
6: Regrese y olvídelo. Sé reconocer una obsesión.
2: I aquests eren Hugh Jackman i David Bowie interpretant a Nikola Tesla a El truco final de Prestige. A Londres, a final del segle XIX, dos mags, amics, que no són, que no és David Bowie i Hugh Jackman, sinó Hugh Jackman i Christian Bale, que fan feina plegats, s'ofereixen un fracàs que que els convertirà en rivals. I no només a l'escenari, sinó a sa vida. Cadascun intentarà per tots els mitjans superar l'altre i acabar amb ell amb una ferotge competició que no té límits. Els dos posen un gran zel en el que fan i són gelosos d'una manera brutal de sa feina de l'altre. És una pel·lícula que és una gran intriga dramàtica de la mateixa època que l'Il·lusionista, de la qual ja vàrem parlar aquí, però molt manco romàntica, cosa que la converteix en un thriller molt poc convencional. A més, Christopher Nolan dirigeix en els actors, que estan brutals, perquè recordem que no només hi ha Hugh Jackman, Christian Bale i David Bowie, també hi ha Michael Caine i Scarlett Johansson com a protagonistes d'aquesta pel·lícula. Ho fa meravellosa, però a més ho fa com un gran truc. Te passes tota la pel·lícula pensant, m'estan enganant. I quan t'acabes la pel·lícula, te diuen, t'he enganat així. I tu dius, no, però jo ho vull tornar a veure. Tens ganes de tornar a veure la pel·lícula per veure si et descobreixes el truc, a pesar de saber el truc, si el descobreixes com te l'han colada, no? És com quan t'has vist El sexto sentido i la tornes a veure després que dius, anda, que m'has estat colant tot el temps, m'has estat dient durant tota la pel·lícula i jo no he estat capaç de veure, no? Fins en el darrer moment, com ho dius a sa cara, no? Pues en aquesta passa exactament igual. És una pel·lícula fantàstica.
1: Molt bé, i dos, la nostra paraula mos pot dur per llocs com es que ve ara.
2: Sí, perquè si hi ha un animal que posa zel en el que ha de fer quan està en zel, és el protagonista d'un dels documentals més fascinants. Havia posat des darrers anys, però no és des darrers anys, és de les darreres dècades, ja.
1: Estic totalment d'acord.
8: Tras un viaje sin obstáculos, el emperador llega de buena mañana a Lohamok, el lugar donde los suyos se reúnen desde siempre. Cada vez que vuelve del mar, el emperador siempre tiene el mismo problema: encontrar a su polluelo. Es como buscar una aguja en un pajar, ya que todos se parecen.
2: Aquesta és història d'una família de pingüins. Això és El viaje del emperador, un documental de l'any 2005 que conta com, després de quilòmetres i quilòmetres de caminar i posar un únic ou, sa mare, de pingüí i de sou, torna a la mà a menjar mentre son pare se queda per covar-lo en espera que ella torni. Els pares romanen 4 mesos covant i sense alimentar-se. I quan els pollets neixen, ses mares només tenen 48 hores per tornar, perquè si no, ells moriran.
1: Buah, és que és fascinant.
2: És brutal.
1: És la naturalesa en estat pur.
2: És brutal, perquè mare a més meva, és un documental que està rodat com si fos una pel·lícula, perquè clar, tu ho veus i dius, mare de Déu, que no arribarà, sí, que no arribarà, jo que sempre, no arribarà.
1: Jo sempre ho conc. Com pots plorar amb un documental de pingüins? Plores.
2: Sí. Tremendo, és tremendo. És un documental que retrata el viatge del pingüí emperador amb paciència i una astúcia bestial per narrar aquest viatge i aquesta història del zel que posen els emperadors en el que fan quan estan en zel, precisament, no? És molt intel·ligent, és superefectiva, és emocionant quan toca, agònica quan se mos convida a patir, és perfecte.
1: No, és perfecte. I sabeu que me fa pensar també, sempre que la podeu veure, si no l'heu vist, per favor, l'heu de veure, amb l'equilibri de la natura. És a dir, si se romp l'equilibri de la natura aviat i els animals com aquests no se poden adaptar, tot el que perdem. És a dir, és una màquina perfecta que tot està totalment enllaçat, relacionat amb els temps, amb la meteorologia, amb el lloc. És brutal, brutal. És una història al·lucinant.
2: Sí que ho és. Sí.
1: Vinga, tenim bolla extra?
2: Sí, perquè, bueno, a més, s'acaba de reestrenar. Fa 25 anys hi va haver un animal que en Zel se va enamorar d'una altra espècie i van tenir fills i en realitat tota sa saga és una bogeria absoluta.
9: Princesa, ¿dónde estás? Me está entrando el canguelo y no estoy para juegos.
10: Oh, ya sabemos dónde está la princesa. ¿Dónde estará el...
9: ¡Dragón!

0: ressaca de Massana, Massana.
1: Sí, sí, efectivament, estem parlant de la dragona de Shrek, enamorada de Sasa, en qui tindrà ases amb bales de drac que llancen foc per sa boca. Jo, quan m'ho vares dir Zell i varen pensar els animals en Zell, jo vaig dir sa dragona de Shrek, que s'enamora de Sasa, i aquella mare és una dragona! És fantàstic! És fantàstic! Tengo un dragón i no durar en usar-lo. És meravellós! En realitat, aquesta història era una excusa per d'una pel·lícula que va rompre totes les normes del cinema d'animació amb una irreverència que no havíem vist mai, i que, a més, ara se pot tornar a veure perquè divendres passat se va reestrenar, perquè fa 25 anys que se va reestrenar amb una pantalla grossa. És a dir, que tots aquells que l'han vist 40 vegades perquè han tingut fills i l'han vist i revista, fins i tot... El meu fill fins i tot ha cantat la cançó de Shrek a la seva banda. És una història raríssima, però és tan guai.
0: Ho és, xula. Ho és, i ho és. I de Toni Camps.
1: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és investigació. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Tampoc nosaltres, tampoc som gelosos, ens agrada compartir, confiar i tenim seguretat en nosaltres mateixos. Començant per Lluís Fortes, avui en el control tècnic. Avui la paraula zel ens ha posat en el mirall de les nostres emocions i en les emocions que també atrapen els cans i els moixos en època de zel. El zel, la gelosia, l'excitació sexual que tanta benzina ha donat als guionistes i directors de cinema. Avui en Toni Camps ens ha regalat una nova llista de grans pel·lícules i hem recordat que la pel·li de Glenn Close i Michael Douglas, Atracció Fatal, va transcendir el cinema amb aquella escena del coní bollint dins una olla. Ai, la cultura popular que va agafar el terme Bunny Boiler com a bullidora de conills per referir-se a una dona obsessiva i molt, molt gelosa. Toca baixar barrera i ho farem amb una dona que exerceix la seva feina amb zel. Això vol dir amb molta cura.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Rita Udina, restauradora de llibres i de documents, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bé, contenta d'estar amb vosaltres.
0: I nosaltres d'haver topat amb tu, que és una d'aquestes coses meravelloses que té la ràdio, i estirar de paraules polisèmiques. Avui hem triat zel. Amb aquesta zeta tan sonora. Si a na Rita Udina li dic zel, què li ven al cap primer de tot?
2: Doncs zel em fa pensar doncs, en una cura com molt prolongada en el temps, no? Com estar molt pendent d'una peça que restauro, per exemple.
0: I nosaltres hem de confessar que hem pensat també en na Rita per aquest zel, entès com aquest interès actiu per una causa ardent, diu el diccionari, i també quan una persona posa molta cura i és molt eficaç en el compliment de les seves obligacions. Quin és el darrer objecte a restaurar que has tingut entre les mans, Rita?
2: Bueno, el que tinc ara entre les mans, que no és gaire glamurós, és una capsa de videojocs.
0: Sí, m'encanta, aquesta no me l'esperava.
2: Sí. Oi? Sí, perquè restauro tota mena de coses. Bueno, també tinc coses d'autors molt importants que, sí. Com que sóc una mica supersticiosa, prefereixo no dir. Però, bueno, tinc gravats i dibuixos meravellosos. Però, bueno, ara realment tinc una capsa de videojocs perquè tinc clients que són col·leccionistes d'aquests objectes i potser pel seu zel, no?, envers aquest col·leccionisme, doncs és com que els volen allò perfectes, que no tinguin, que sembla que no els hagin tret de la capsa.
0: Ja, sí.
2: I bueno, ja estic amb això.
0: M'encanta. I ara que deies això, que sigui perfecte, crec, bueno, tu me corregeixes si no, però que a la teva professió també hi ha una màxima, que és la mínima intervenció possible, allò que no, que no se noti massa. Tu has de tenir també molt de zel, molta cura per saber exactament on aturar.
2: Clar, de fet, això és el que a mi més m'agrada de la meva feina, perquè tècnicament les coses es poden fer de maneres molt diferents. Mm-hmm. O sigui, si aquesta mateixa capsa me l'encarrega aquest col·leccionista, que, bueno, que això, allò és com el sang grial de la seva col·lecció, doncs, esclar, jo, en fi... Però, en canvi, a lo millor, si és la capsa de jocs del meu nebot i s'ha trencat una solapa, doncs jo ho arreglaré d'una altra manera, ja, perquè duri més. Uh-huh. I encara que per dintre es vegi la reparació, no? Aleshores, les coses es poden fer de moltes maneres. No n'hi ha mai una de bona. I el que és divertit, per mi, és entendre el significat que té aquella peça en la col·lecció i la importància que té per a aquella persona. Després, la solució tècnica també és la part creativa.
0: Val. Per tant, no tens objecte i ja, i apliques la tècnica, sinó que tens el context també, no?, abans d'aplicar aquesta tècnica. Val.
2: Exacte, perquè a lo millor, doncs, clar, si restauro per un museu o per una biblioteca o per un col·leccionista, vull dir, clar, cadascú té necessitats diferents dels mateixos objectes.
0: I tu deies, no diré noms perquè sóc una mica supersticiosa, però tu comptes a la teva presentació que has tingut entre les mans gravats de Goya, de Picasso, de Miró,
2: sí,
0: algun dibuix original de noms com Dalí, Val. Jo no sé si en aquest cas se m'ha tremolat una micona. Com se gestiona l'emoció i la responsabilitat?
2: Sí, la veritat és que sí, hi ha obres que fan patir, no? Perquè, per exemple, a la capsa de videojocs, jo em poso en la pell del propietari i ja entenc que té màxim valor, no?, per ell. Però jo me la miro i penso, bueno... Però, en canvi, clar, si tinc una... No? Si estàs treballant amb una dedicatòria de Dalí, no? És que, clar, és tan inqüestionable el valor que té allò.
3: Totalment, sí, sí.
2: Que realment fa molta angúnia. I, bueno, només amb els anys aprens a... Bueno, no? De dir, bueno, escolta, oi que m'ho han demanat a mi, no? Doncs, pues escolta, pues serà per alguna raó. Vull dir que només ara començo com a creure'm una mica. Vull dir, a creure'm-ho de pensar, bueno, vull dir, ho podré fer, no? Vigilant, amb zel, però sí, fa patir molt.
3: Ja m'ho imagino. I ara saps que me venien al cap? En castellà, entre conservació, que és el que tu fas, i conversació, no hi ha molta diferència, no?, en castellà. Jo no sé si tu també converses amb aquests documents que tens entre les mans.
2: Home, a vegades sí. Perquè, sí, per exemple, vaig tenir un dibuix preciós de Fèlix Mestres,
3: sí,
2: del Museu de Montserrat, i, o sigui, era tècnicament meravellós, però jo em mirava, bueno, era un retrat,
3: sí,
2: no? Jo
3: sí.
2: Em mirava aquella senyora i pensava, ostres, aquesta senyora, quin problema té? Per què em mira amb aquesta cara, no? La veia com enfadada. I de tant en tant me la mirava de lluny i pensava, ai, que està com... I sí, clar, al final acabo parlant amb la senyora retratada, li dic, dona, però tranquil·la, que ara et trauré la pols i quedaràs més guapa.
3: Per tant, hi ha bones converses, eh?
2: Sí, hi ha moltes converses,
3: que
2: i
3: bo,
2: tant.
3: Que bo, entre na Rita Udina i aquests documents i aquests retrats que ella conserva. I el pitjor enemic d'aquests documents, quin és, Rita? Que passes temps inexorablement, que hi ha falta de zel, de cura, per part de qui custòdia?
2: Sí, jo crec que el pitjor... és la deixadesa, o sigui, oblidar-se'n, com si diguéssim. O sigui, l'excés de zel, no, o sigui, seria al revés, no? Quan allò ho deixem allà tirat i no hi pensem, perquè aleshores és quan hi ha la gotera i quan... No sé, sí, jo crec que el pitjor enemic no és ni l'aigua, ni el foc, ni l'atac biològic, és ens n'oblidem.
3: Ja, sí,
2: ja allò no m'interessa.
3: Sí,
2: i quan ja no hi penso, doncs, clar, es fa malbé.
3: Totalment, totalment. Escolta, la teva llista de clients és llarguíssima, universitats, fundacions, biblioteques, centres de documentació, arxius, bé, això, museus importantíssims. No sé si hi ha alguna feina entre totes que t'atreveixis a destacar o alguna aventura que contaries en els teus nets.
2: La pitjor és sempre la que estàs visquent,
3: ja,
2: no? Perquè és com, Déu meu, com afrontaré això? I, clar, quan ja ho has superat, doncs penses, no n'hi havia per tant. Però, clar, sí que n'hi havia per tant. Ara, per posar-te un exemple, una partitura que estava feta amb tintes metaloàcides, que són unes tintes corrosives,
3: sí,
2: que corrouen el paper. I imagina't, una partitura, o sigui, tot de línies rectes paral·leles, amb tot de notes... com travessant aquestes línies. Clar, com que la tinta era corrosiva, em queien quadradets de paper entre... O sigui,
3: sí.
2: Els rectanglets que queden entre línies anaven caient.
3: Sí.
2: I clar, com que no era ben bé una lletra, sinó que eren rectangles, i jo no sé solfeig i no tinc ni idea de llegir partitures, clar, allò és que era un autèntic malson, perquè jo no sabia si estava del dret o del revés, o de dalt o de baix, perquè la simetria és en tots els sentits. I allò va ser horrorós, perquè anaven caient els trossets de quadrats per tot arreu, i jo pensava, bueno, aquesta partitura del segle XVII, a lo millor intenten tocar-la després i els hi sona Stravinsky. En fi, cada peça té el seu què.
3: Ja m'ho puc imaginar. I parlant de tintes, no hauràs trobat algun document amb una tinta invisible? Hi ha un missatge secret que hagis descobert 3 segles després, no?
2: Bueno, sí, apareixen, clar, sí que hi ha maneres de veure, doncs, amb, potser amb llum ultraviolada o així, tintes que abans no veies, no? Mm. O sí, o trobar documents, en, sí, vaig trobar un paperet superamagat a dintre l'enquadernació d'un manuscrit del segle XIII de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, i jo de seguida em faig la pel·lícula i m'emociono, no? I els hi vaig dir, mireu, és que he trobat aquest paper i jo crec que aquí deu posar el nom de l'enquadernador. Bueno, ja m'havia muntat aquí la gran història. I, bueno, i em van fer la transcripció i semblava que no n'hi havia paper. Em van dir, no, això no, és només un rebut.
3: Bé, bé, bé, va, és igual, va. Mai se sap, mai se sap. Idò, amb aquesta passió i aquest bon riure que sentiu una Rita Udina, ella també explica, dona classes, tallers, workshops, conferències, eh? Perquè aquest zel no se quedi només per ella i el pugui transmetre a molta gent. Mos encanta poder parlar amb tu, però hem d'anar ja recoint, que hem de baixar barrera, Rita. I sempre faig aquesta pregunta per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. Algun costum abans d'anar a dormir?
2: Doncs jo quan tinc problemes per dormir, normalment és perquè estic pensant en alguna cosa que estic restaurant que em fa patir molt. Aleshores, el meu consell és que no penseu en la feina.
3: Bon consell.
2: Que respireu fons i que penseu en flors i violes.
3: Bon consell, i així també s'ha d'anar millor. I vinga, i nosaltres necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera fins demà. Quina mos proposes?
2: Doncs us proposo Good Company de Queen, que relacionat amb el zel, la lletra és així com tota divertida i és d'un senyor que ho fa tot tan bé, tan bé, seguint els consells del seu pare i sobretot en les companyies, sempre amb gent de bé i tal. I, bueno, i ho fa tot tan bé, tan bé, tan bé, que al final de la seva vida està mort de fàstic i sol com una burilla.
3: I de relaxau-vos, oients, eh? Relaxau-vos. Rita Udina, mos ha encantat conèixer-te, xerrar amb tu, i hem connectat els estudis d'Ivetres Ràdio en Premià de Mar, a Barcelona, restauradora d'obra gràfica i de llibres. Moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies a tu, Araceli.

0: Buonasera.
1: Sorella
0: i fratello.
2: Són les 25 minuts. Som a IB3 Ràdio, emetent des de Mallorca per a totes les Illes Balears. Que ningú se confongui.
0: Ara, per què ho dius, això? No crec que cap dels nostres oients se confongui. Hòstia, com fos, no, no sé què passa.
2: Els nostres oients no, però per si un cas algú que no és de les Illes mos ha descobert per casualitat, que no se confongui. Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Illes Balears. Però illes, que volen dir territoris rodat d'aigua, però que no són el mateix, d'acord? La cosa va així.
0: Eines,
2: mos ha quedat clar,
0: no?
2: No,
0: gent ni mica. Jo vull saber per on va, no entenc res.
3: Jo crec que sé per on va, Ines.
0: Per on va, men.
3: Ho dius per la confusió que ha tingut Mango amb el disseny d'una camiseta estampant una imatge d'Esvedrà i de títol posa Esvedrà... Mallorca.
2: Rafal, per favor.
4: Això ha de ser targeta com una catedral.
0: Home, i Mango no està per aquestes errades, eh?
2: No, és
0: a dir, jo a vegades penso que, per ventura, l'equip de màrqueting fa aposta tot això perquè en parlem d'aquestes marques.
2: Ah, sí. Ostres, ara estan fent publicitat a Mango, ara
0: no ho
2: mateix.
0: No sé, això seria un gol per tota l'esquadra.
2: A més que...
0: Com a d'en Punky.
2: Va
0: fer una rabiada.
2: La publicitat de Mango se fa tota sola, ara, aquests dies.
3: No sé, però és mallorquí que hagi comprat la camiseta. Ai, mira quina camiseta més graciosa de Mallorca.
2: Que la revisi.
0: I mira llitjot la camiseta. No el perdrà, evidentment.
2: Depèn del gust. Gustos colors. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Crisis d'identitat, nou passades, vosaltres.
1: Uf, moltíssimes.
0: A quant d'anys, les crisis?
1: No ho sé, tantes que n'he perdut el compte.
2: Home, jo només des de 8 anys, qualcuna n'he tingut.
0: Sí, a crisis d'identitat. Jo en els 15, en els 18, en els 20, en els 30...
2: No t'obres? Té més crisis d'identitat que no, o sigui, ja. Vius una crisi constant.
0: No, no, no, i resulta que això no acaba mai, que sempre hi ha crisis d'identitat i que en l'edat madura, per exemple, a 60 anys, se pot agreujar una crisi d'identitat si els fills, ja adults, han aconseguit plena autonomia.
2: Home, a mi personalment és una etapa vital que ja me queda remotament en fora.
0: La veritat és que sí, Jordi. A tu sí, però a molta gent no. Com, per exemple, la Quica Coll, Quica Bonvespre.
3: No, Coll no, són no. Nicolà.
0: Ah, Nicolà. Ah.
1: Ha estat errada de guionista.
3: Ah, això, guionista.
0: No, és que ja, més, la Quica Coll crec que és una altra. Sí. Nicolau. Quica, com estàs?
3: Beníssim. Beníssim.
0: Sí, tens crisi d'identitat?
3: La veritat és que no.
0: Quant d'any tens, tu?
3: 62.
0: Ah, idò, mira.
3: 62.
0: És una excepció en aquesta...
3: Sí, no tinc crisi, no.
0: Però n'has tingudes, vitalment?
3: No, la veritat és que no. No. Per què? No, no, no, no, que van cap de les maneres.
0: Avui parlem d'un estudi que sí. És de psicòleg Eric Erickson, que explica això, que a certa edat, si som mares o pares, de vés als 60, si els fills ja tenen plena autonomia, i sí que és vera que ressorgeix una crisi d'identitat. Tu tens dues filles, no és vera?
3: Dues, sí.
0: Que nomen?
3: Na Carme i na Teresa.
0: Teresa Tous, bon vespre.
4: Jo posaré en dubte les paraules de ma mare. Jo crec que el millor no entén el que és la crisi d'identitat. No. Perquè jo crec que això també el millor és molt modern, no? Ja posar noms a tot el que mos passa. O sigui, ma mare, jo no, mamà, jo no. Sí.
3: No sé de
4: qui hem vingut. A veure, si ho siu, ja he dit la veritat.
3: Però és que no.
4: Ai, t'enyori, no te veig. I jo, ma mare,
1: però
4: sóc que
1: és la síndrome. Això és la síndrome del niu buit. Això és, pot ser la porta d'aquesta crisi. No sé, tu que a vegades t'aixeques i penses, ai, ara me sap greu perquè ara li diria això a no Teresa, per exemple.
3: Bé, doncs hi he de dir la veritat.
1: No,
3: és més
1: així.
3: He de dir la veritat, Teresa.
4: Tu m'has de dir la veritat sempre.
3: Que no sé si faig com un leitor.
4: Mentira, que després m'ha cridat, carinyo meu, com t'enyor.
3: Hombre,
0: però... Cada quan xerrau, vosaltres dues? Bé, viviu juntes.
4: Bé, ara vivim juntes.
3: Però jo me'n vaig ja, eh?
4: On te'n vas?
1: Ah, sa mare que se'n va.
4: Se'n va, a veure.
1: Com és això?
0: Estiuetjar.
3: Estiuetjar.
4: Si no anés tant de tràfic ni tant de cotxos, jo me'n podria anar també, però...
3: Sí, no, clar.
4: Vull estar, potser també mamà un pot tota sola.
3: A mi no.
0: Per tant, Teresa, tu dius que sí que la té aquesta crisi, però ta mare diu que no. Me sap greu, Teresa, tu...
3: Teresa, que no la tenc.
0: O sigui, tu, Quica, et fas una L quan, per exemple, estàs a ca vostra tota sola, ningú perquè tu vas en el teu ritme.
3: Voleu que vos digui una cosa? Però... És que quan se'n va el meu home i tot a fer...
0: Clar. Exacte.
3: Tota sola, deixeu-me tota sola.
0: Mira, ara te diré un parell de frases a veure si t'hi sents identificada. Sí. Ai, ja no me necessiten. Quina pena.
3: No, que bé.
0: He deixat de ser important.
3: No, que va, sempre llevam estir i me criden, no?
0: La meva funció ja ha acabat. No ho sents, en això?
3: No, tampoc.
4: Però no deixes de fer de la teva funció. Jo moltes vegades t'he de dir, mama, jo tinc dues mans, un cap, un peu...
3: Ah, això sí que...
4: dos peus, no, un peu, dos...
1: No volia demanar, però...
0: Segons, si no deus aquestes frases, com per exemple, ara ja fan la seva vida sense jo, quina pena... No teniu aquesta crisi de la qual estan parlant, que diu una Quica, nega que la tingui. Però la seva filla insisteix que sí que la té.
3: Jo... Perquè ella no ho veu igual que jo. No veu que jo estic més tranquil·la quan tu no ets.
1: Em pot ser un altre titular, i és que per ventura pensam, els fills mos pensam que són massa importants per ses
4: sí.
1: Mares.
4: Ah, bueno. Ja
1: i que mos necessiten, sí, sí. Quan en realitat l'hem revés no, i no ho sabem.
3: No, més tranquil·la estic quan no ets.
0: Perquè, Teresa, tu quan la necessites a ta mare?
4: Jo necessito a ma mare per fer coses de... Bé, vaig a pensar bé la resposta, no vull dir cap d'oi. Necessito sempre a ma mare. Mamà, te necessito sempre. Però és vera que ara només són coses de, per exemple, la declaració de la renta, necessito a ma mare. Però per l'altre, més o manco...
3: De paperassa?
4: De fet, tinc una germana més gran, i crec que na Carme, que és molt més gran que jo... te necessita més que jo.
0: Ai, da, mira.
4: O no?
3: Sí, la millor, sí.
4: De tant m'atagria per tot. Jo sé, anant al supermercat i a la farmàcia sí. Tota sola. I me sé fes dinar. Més o manco.
3: El merecer gran depèn un poc més.
0: Clar, depèn una mica de la personalitat. Sí, de la personalitat.
3: I com que l'altre no se n'ha anat...
1: Clar. És que per ventura encara no has viscut això, és a dir, aquest moment en què...
3: No viu que no, està prou bueno, però...
0: Com sí, sí.
3: Com sí.
4: Mo mare, me vens a fer sa rentadora.
1: Oh, i vas, Quica?
0: No.
1: Ai, mare.
3: Sa rentadora no te n'has.
4: Ell aniries.
1: Ell aniries.
3: Ventures.
0: Perquè, Quica... Qualque vegada deixam de necessitar les mares, mares o els pares, tu, per exemple, tens a ta mare, no?
3: Ja no.
0: Ja no.
3: Però, bueno, però...
0: Que et sents que qualque dia, per molt gran que torna, et deixam de necessitar, o no? O sempre són les mares,
3: jo
0: mares
3: mare
0: i els pares.
3: Era mo mare, també. És que clar, és mo mare, és la lluna.
0: Clar.
3: Almenys, no ho sé, no ho sé, és vera, que llavors... Penses, ai, no, mo mareta, així, sap fer això, m'ajudes a fer això, qualsevol... Oh, no.
4: Qui feia penades?
3: Feia penades. No feies, mo mare, no. Penades, mo mare. És vera, això.
0: Clar.
3: I però... Mai la vaig deixar de dir, és vera. Això... La millor és que, clar, jo soc mare i el fia,
0: clar.
3: I la millor ja troba que me necessita jo, quan jo em veig que necessitava mo mare.
0: Exacte, clar, que curiós. Teresa, tu li demanes consells a ta mare?
4: Sí, és per ser més amiga, sí.
0: Ah, però són les teves amigues.
4: Clar, jo te conto coses de les meves amigues, te conto el que fan ser més amigues.
3: Ah, això sí, però...
4: Clar,
3: no, però
4: de jo te deman...
3: No sé res.
4: No ho sé, de pom, perquè si te deman, si t'agrada un vestit o no, no ho sé si ho vull saber, perquè...
3: No, si bé no comptes.
4: Claro, no és per això.
1: Quica, d'això que t'explica, te conta Elena Teresa, en qualsevol moment t'has escandalitzat mai de les coses que t'ha contat, o no?
3: No, no m'escandalitza.
4: Això
3: no.
4: És perquè de jove devia ser un poc perescuda.
3: La millor, sí, per
4: diuen
3: ventura.
4: Diuen que estem semblant a ses olles. Eh? O com se diu, estem semblant a ses olles.
3: Estets, semblant a ses
0: olles. Hi ha qualque tema sobre el qual, Quica, tu segueixes sent l'autoritat màxima, que tu dius, amb això sí que me fan cas. Això sí que...
3: Que va, no me fan cas de res.
0: Teresa, què trobes?
3: No me fas cas de res.
0: No massa la teva germana. No massa.
4: No, però tampoc és molt autoritària, jo crec.
3: No, no ho soc.
0: No,
3: gens.
0: Però que vull dir que no. Tu te fies molt del seu criteri.
4: Jo me fio molt del seu criteri, però... Sí, no ho sé. És a dir, jo potser si tinc un dubte en quant a coses laborals, i a mare o a ma mare, però a ma mare crec que sempre com que me diu no tinguis por, o sigui, és el que me recolza el que vull jo pensar. El que a vegades necessito que m'ho digui ma mare, perquè si ho penso jo no tinc aquest reforç, no?
2: És que és vera que ses qüestions, gestions de vida adulta, a vegades és difícil separar-se dels pares. Jo penso en nanes metge, que quan hi vas amb ton pare o ta mare estàs més tranquil. Ja, manco, no, ja.
0: Jo crec que
4: depèn
0: fa...
4: de per quin tema hi vagis.
0: 25 anys.
2: O sigui, no m'acompanyen en el metge, però dic que de 8 ja, anys, clar. De 9, sí, 20, sí. Costa més.
0: Mm-hmm. És que és això, hi ha moments que tu te'n dones compte de ah, mira, ja he crescut, ja no necessita mon pare i mon mare. Tu, Quica, quan te'n vas en donar compte que les teves filles no te necessitaven entre còmodes? Per exemple, una cita metge o un... un anar a viure tot sol... Una recepta que ja fa... hagin après a fer totes soles.
4: La meva germana gran no cal la necessita. Oh, no.
3: Com te sentis?
4: Que no me posa i ve tres.
3: Jo ho deu tenir posat.
0: Ai, la mare s'ha donat compte, per exemple...
1: Si vol telefonar, perdona.
0: Sí.
1: Amén, que no, amb
0: sí.
1: Carme.
3: Carme.
1: Carme, per favor, ara agafes telèfon. No ho sé Carme. Tu. 13-99-00-971. 13-99-00, telefona i defensa't en directe davant ta mare i la teva germana.
0: Per exemple, mon pare a vegades conta que quan va deixar el meu germà a Barcelona, que l'acompanyava perquè havia d'estudiar allà, i quan va tornar sí que se li va encongir una mica escoret perquè va deixar el seu fill, que ja se'n van donar compte que havia crescut.
3: I no es pot creure que tot el temps que va estudiar fora...
4: I no estudiar, jo em vaig anar de 8 a Anglaterra a fer feina.
3: Quan
4: em
3: vas anar a Anglaterra.
4: M'ha dedicat d'anar a fer Anglaterra.
3: Ni quan em vas anar a Anglaterra. Jo som diferent de les altres mares. Perquè jo veia totes les altres mares que els acompanyaven. Els hi duen la roba. Molta de gent, amb una furgoneta agafaven fins a València i t'anaves a Madrid a estudiar. I tu compres... Jo ni hi vaig anar. Vaig venir una vegada, volen tot.
0: Però bé, això també dona molta independència. Has criat una filla, l'altra no tant. Molt independent, pel que deies.
3: Home, i quan, això sí que és vera. Quan se'n va anar a Anglaterra, sí que la vaig trobar joveneta. Perquè que sabia anglès, si era mentida, no tenia ni idea. Se n'anava ja a Anglaterra. Bueno, no t'hi va quedar més remei.
4: Exacte, si no, la xerradora que soc...
0: Bé, però Teresa, tu estaves bé, vull dir que no vares enyorar aquell...
4: Jo estic un poble de 700 habitants. Mare jo meva. Crec que si us arriba sobre aquí a Mallorca no partes. Però una vegada ja, per exemple, jo crec que et de les persones a qui més li contava, jo te cridava Bremant i tu m'has agafo un avió, torna ja.
3: Si que vol no, tornar, però... torna. Que de fet no t'enyores ni això, però no, ella va ser forta.
0: No importa patir.
3: Se pensava que se n'anava a Montuïri i se'n va anar a Roberts.
4: No hi havia ni autobús.
3: Ni autobús.
0: Pràcticament.
4: I doncs, ara que trobaria la gent de Roberts.
0: Confirmam, i doncs, que la Quica Nicolau no té crisi d'identitat dels 60.
1: Ans al contrari.
0: Ans al contrari, exacte.
1: Sinó que passa un gustet d'estar tota sola.
0: De que ses filles hagin volat no li ha suposat cap emperò. Però com a Quica, com a tu persona, ja com a dona,
3: sí.
0: No has tingut crisi d'identitat ni en els 20, ni en els 30, ni en els 18,
3: ja,
0: ni en els 40. Hi ha homes que en els 40 trabuquen. En els 50. No ho sé, que si un tatuatge, una moto...
3: Ah, no, jo tot això

0: entra en aquest test. Vinga,
1: molt bé, pareu atenció, heu de respondre sí o no si creus que vos vendrien a cercar a les següents situacions, d'acord?
0: Les teves filles.
1: Exactament.
2: Vinga.
1: Estan malaltes, amb febre, per exemple.
0: Teresa, tu has de confirmar.
2: Vinga.
0: Te vendria cercant, te vendrien a cercar?
3: Sí.
1: Amb febre, amb 38, o febrícula?
3: Ah, febrícula no. Que pregui un paracetamol.
1: Exacte.
0: Teresa, la cridaries?
2: Jo...
0: Li diria, mama, un poquet de brau.
2: Si n'estic queixant-me i tornar a sentir reforms, la cridaria i ja està. Però no li diria que m'ho dugués res.
1: Un brauet, no.
2: No, m'agradaria cridar-te per plorar i queixar-me un pot de sa vida i ja està. Després ja podria començar de nou.
1: Teresa, bueno. Imagina que has de cosir un botó.
2: Ui.
1: Ah, espera, aquí que ha fet una cara, l'ha anat... Ha fet així, ha obert els ulls.
3: Ben cadida.
2: Teniu test de mentides?
1: No, tranquil·la.
2: Claro que le cridaria.
1: Molt bé.
0: Te cridaria, Kiko.
3: Sí.
1: Molt bé, has romput amb una parella. I estàs trista.
2: Claro que te cridaria. Sempre.
1: Sí, eh? Clar, mira aquesta. Has de fer la declaració a la renta.
3: Ja l'he fet.
2: Però no l'has pagat, no me l'has fet.
1: Home, no faltaria. Escoltes que he pagat 300 euros, ma mare. Home, ha de matar una panerola i una cucaracha en castellà. Una cuca.
2: A que meva?
1: Ei.
2: O sigui, ella, no?
1: Tu damunt el sofà.
2: No.
1: Digue, mo mare, escolta.
0: Vine.
1: Pànic.
2: Ja, crec que no la, ni la mataria. La deixaria
1: per allà, com a mascota. Has de preparar un bon sopar i no saps què fer per menjar?
2: Li diria que encengués el Thermomix.
1: I les carmanyoles ja les veuries tu.
2: Exacte.
1: Molt bé.
0: Te criden per receptes, Quico, te criden?
3: Sí.
2: Les fas i ja està. Jo dic que l'he fet jo després.
3: No, però Anna Carme crida per la recepta.
0: Quina és la darrera que t'han demanada?
3: I ja no ho sé, però les coques de verdura.
0: Clar.
3: Que hi poses, que no hi poses.
0: Molt bé. Quico, Teresa, com aneu de coses que estan avui en dia de moda? Controlau.
2: Jo crec que... Jo un poc més que mo mare, però mo mare se'n tira un poc.
0: Bé, idò, espereu, perquè ara vos donarem i dar una classe.
2: Molt bé.
1: La situació, el monstre de les toveoletes torna a atacar.
4: Record per anar de vores a la depuradora, allà de vores aquells filtres gegants, i a mi no me desagradava aquell olor.
0: Unes toveoletes embossades han provocat un vertiment, no? Un vessament.
1: Embossament.
0: Vessament fecal al costat de la platja de Sant Andrià, Ciutadella.
1: Els veïnats de l'urbanització van advertir que una tapa de clavegueram estava desbordada i tot d'una va ser necessària la intervenció d'un equip especialitzat.
0: Afortunadament, el monstre de les toveoletes va ser benevolent aquesta vegada i és que el vessament d'aigües fecals no va arribar a la mà i no va ser necessari tancar la zona de bany.
4: No me desagradava aquell olor.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Calor.
2: Molts cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
7: Doncs jo vull dedicar a Alegria, a ma mare, a Margalida, a Drobé. Un beso, mama. T'estimo.

0: que mos agraden de molts les dedicatòries que mos envieu a través d'àudio per als vostres éssers estimats. Ja sabeu que ho podeu fer en el telèfon de IB3 Ràdio o @xiuxiu.ib3. I aquí continuem en directe a Xiu-Xiu i ara és moment de que en Jordi mos expliqui les modes que hi ha entre la joventut d'avui en dia. I continuem aquí amb en Quica i na Teresa, que crec que de modes de joves justes.
1: Cero.
2: Idò, haurem d'espavilar perquè començam amb una pregunta. Que és, quin d'aquests productes creus que s'ha convertit en una de les obsessions entre joves? A, un ninot amb dents de monstre. B, un tros de pasta xinesa de goma. C, un peluix en forma de croissant. O D, totes les anteriors.
0: Quina penseu?
3: Jo sé de B.
0: Jo totes.
1: Jo totes.
3: Que xinesa, no? Se lo sabe?
2: Sí.
3: Molt bé, una pasta.
0: Quico?
1: No sé.
2: Efectivament, són totes.
0: Arora,
2: totes són modes que anirem comentant.
0: Ja m'ho diràs.
2: Perquè avui he pensat que podríem xerrar d'això, de productes de moda que estan...
0: Un era pitjor que l'altre, he dit totes.
2: Idò, xerrarem de productes de moda, intentarem trobar un poc quin seria l'equivalent que teníem nosaltres a la nostra època, a l'escola, a l'institut.
0: Vos
2: pareix bé?
3: Sí.
2: Vinga, idò. Bé, això parteix d'un estudi, en el que m'he topat, que xerra d'infants, concretament entre 7 i 14 anys, i la diferència que hi ha en tema de consum. I ja trobam una primera diferència, que és, clar, vosaltres, quan voliu comprar una cosa, on, com arribàveu en aquell producte? En els patis de les escoles, a la tele...
0: Ho veus en els altres, o no?
1: Ho veus i anaves a comprar la tenda d'aquesta que hi havia sempre de vora les escoles.
3: Sí, la papereria, però
1: sí,
3: sempre
1: una
3: hi havia...
1: una papereria que hi havia de tot.
3: Hi havia qualque lot d'espati que estava molt vaciat. I tenia, rabiat, tenia tot sempre. I tot, i vinga, tazos, i tenia més tazos que ningú. Molt vaciat.
0: On els catàlegs, per exemple.
1: Ah, també.
0: A la televisió amb els anuncis.
2: Exacte, i d'ara mateix, per sorpresa de ningú, el 60% confirma que és a través de xarxes socials i la majoria de productes se compren per internet. O sigui que ja hi ha bastanta diferència.
0: Ja no anem a la botiga, Quica.
2: Sí. I de fet m'ha encantat una dada, que és que en lloc de demanar les coses directament, un, me pot comprar això, ho fiquen a la cistella de la compra online dels pares, que tenen la compte de son pare o sa mare, Déu, i ho fiquen Déu. Allà i ja m'ho compraran qualque dia. No?
3: Ah, sí?
2: O sigui, sí, sí, és quina modernó,
1: flip.
2: No?
3: És
2: una cosa molt moderna.
3: Sí.
2: Black Mirror, quasi.
3: Black Mirror. En lloc d'anar a la botiga i xerrar amb el botiguer... Sí, escolta, no. Me dones dos tazos.
0: Sí.
3: No, au, vinga, per internet.
2: A més, li fiques a la cistella fora dir-li res a ton pare.
3: Sí, sí. Ja m'ho pagaran.
2: Però bé, què és això que estan comprant els joves? I d'ara entrarem i començam amb la gran moda actual, que són els dumplings squishy.
0: Dumplings squishy.
2: Dumplings squishy. Sabeu què són els dumplings?
1: Ni idea.
3: Sí.
2: Sí,
0: són
3: unes
0: llozes.
2: Sí, no, això és un menjar asiàtic.
1: Menjar,
2: que són unes llozes.
1: Que
2: són un poc més grosses.
0: No espessi.
2: Això és un menjar. Idò, això, aquestes dumplings squishy són aquestes pilotes, però aquest menjar gros, amb cara, i són com a... tipus slime, d'això que se pot... com una pilota antiestrès.
0: Has entès qualque cosa, Quico?
1: No!
0: A veure, un dumpling, per començar, és una llosa, una panada asiàtica.
2: Una panada asiàtica, sí.
3: M'agrada molt aquesta definició per metres. Una panada asiàtica.
0: I d'això han fet un peluix.
2: Sí, han fet unes pilotes antiestrès.
0: Ah, una pilota, d'acord.
2: Són com pilotes antiestrès que tu pots aixafar, sí, però té forma de menjar... asiàtic.
3: És com si fessin d'una panada o d'un coca-roi. Fessin un coca-roi de plàstic i tu l'apretassis.
2: Exacte.
0: No me desagrada l'idea.
2: No, de fet, lo de ser slime i aquestes coses que se poden apretar sempre han estat de moda. De fet, la Maria Antònia ja per Nadal li deien això.
4: Molt bé. I què has demanat en els Reis Màgics d'Orient?
1: Slime?
2: Slime. És que
0: ah, clar.
2: Que...
0: està de moda.
2: I això és el que està de moda.
0: La Quica, la cara d'en Quica és de no entendre res.
1: No.
3: I, Mem, això s'ha fet tan famós. Jordi.
2: Sí. Perquè hi ha també un factor, i és que n'hi ha de diferents colors. Ah. I tu, quan tu te'l compres, però no saps quin tens de dins. I quan l'obris, te pot tocar des color...
1: M'encanta.
2: N'hi ha que són de colors llisos, n'hi ha que són els xulos, que són de purpurina...
0: Tu quin vols?
1: És de purpurina i rosa. Rosa.
2: Aquests són els xulos que la gent se fa vídeos i obrin, i quan els toca un de purpurina se posen a cridar moltíssim. Yeah. M'ha tocat el xulo... Això, a què mos pot recordar, aquests?
5: En aquest que s'aferraven a mascular l'aire.
2: Ah, també, sí, a Sonny Angel. Però això també és bastant actual.
3: Jo me'n recordo en les cartes de futbol, per exemple, que tu anaves a comprar la carta i te'n venien 5 i era una sorpresa, perquè no sabies si te tocarien Messi, clar, era una història, o no, Kubo. També
0: depèn, la textura, com un que tiraves i s'aferrava per tot.
2: La mà, no? Hi havia una mà que tiraves i podies enganxar.
5: Ai, Quico, no! Ai,
1: Quico, m'arranyava! No, per res, com asquerosa!
0: A la vostra època n'hi havia d'això, no, Quico?
1: No. Jo jugava a piso.
2: És que ara són tot modernos. Que també ja se deia molt de moda. Jo me recorda la textura, la slime aquest que era verd i que tu podies, sí, com que tiraves pets.
5: Sí. Sí. Ah, ficava... sí. Bé. I que hi havia com un dinosauri que ficaves dins la banyera i se feia gros.
3: Sí, sí, me'n recordo.
5: M'encanta, m'encanta.
2: I d'hora són dumplings, així vas les coses. Vinga, següent. En la Bubus.
5: M'encanta.
2: Els la Bubus són petits ninots col·leccionables que tenen cara de monstre i tenen les dents molt grosses. Són com un clauer i la gràcia és que els pots enganxar i els adus allà on vulguis. I se va fer molt famós perquè una cantant d'un grup de K-pop, que ja n'han xerrat moltes vegades, duia en el bolso un enganxat. Clar, ja està.
0: Ja està, o sigui, això va bastar.
2: Això va bastar perquè fos la nova moda i a partir d'aquí la febre dels labubus.
0: Un labubu?
2: Labubu. Si us cercau, oients i tothom, segur que no ubic qualcú pel carrer, qualcú que ho duia enganxat.
0: En vols un de labubu?
5: Jo en vull un. De fet, quan vàrem anar a Chinatown, jo en volia un i mo mare me deia, no, tot el que pots comprar això, de fet, són caríssims, que te'ls has de comprar falsos, perquè són molt cars. De Rosalia crec que també en duia per el bolso.
0: Tanta sort que ta mare te va dir que no.
5: Que no, ja, jo en vull. Te'n recordes d'aquell monigote?
3: Un muñeco.
5: Sí. Que n'havia penjat per tot.
1: Ah, sí, terrible. És horrorós.
3: Jo no he vivit mai en aquests ninots.
2: A més, són cas, així que aquí entraries nin, que en té 4 o 5, clar, perquè són pares de mare, sí, tenen dures. Sí, això sí. Me recorden els gormitis.
3: Els gormitis.
0: Que són els gormitis, per favor.
2: No, els gormitis de l'època.
3: Sí, eren bons.
2: Eren com unes figuretes. Sí, eren unes figuretes. Unes figuretes que te compraves un sobre i te'n venia un qualsevol. N'hi havia de terra, d'aigua...
3: El factor sorpresa era el que més estimulava. Clar, els compraves sense saber si te tocarien bons o dolents.
5: I a les nines mos agradava que era el joc dels nins i jo deia que sabia molt de guarmitis. Per mi el que m'agradava era saber amb els nins i xerrar guarmitis.
2: Els gogos, també.
0: Els gogos, sí.
2: Els gogos també són figuretes que podrien ser equivalents. Idò, aquesta, la següent, no vos agafarà de nou, però és una cosa que encara se pot veure molt, que són les crocs.
0: Les crocs,
2: les sabates. Les sabates crocs mai passen de moda. És una tendència que sempre durarà. Però ara el que fa la gent és comprar-se uns pins que pots enganxar en els forats i tenen diferents formes. La gràcia és que n'hi ha de tot tipus. I pot, si t'agrada una pel·lícula, una sèrie, qualque cosa d'internet, t'ho compres en la figureta que t'agrada. És un poc la manera de marcar la teva personalitat sent un nin, no? Pues a mi
1: i que
2: m'he
1: de
2: pensar
1: caríssims.
2: No ho sé, no ho he mirat.
0: Deu ser que val cada pin.
1: Sí, cada pin doble.
5: Jo crec que s'ha posat molt de moda les coses com a de Xina, no? De la Xina, de xinos.
2: Sí, és K-pop, hi ha molts que duen les guerreres del K-pop que està molt de moda, les duen en spin, hi ha que duen Pokémons... Com un poc la teva manera de marcar personalitat.
0: Sí, a veure, sempre ha agradat tenir, per exemple, un clauer guapo, i deu ser un poc això.
2: Sí, de fet,
0: bé, no,
2: jo pensava...
0: Un clauer, una sabata.
2: Pensava en equivalents, no, i seria un poc... O sigui, en lloc de ses crocs, el que feies era posar el quadern ple d'adhesius de coses que t'agradaven. Hi havia els típics de, de Hannah Montana, o de Pokémons, o de coses.
0: De qui fos.
2: De qui fos, omplies el quadern.
0: El de torn. Mm.
2: I de tema sabates, també, ses sabates en llums.
3: Són Lely Kelly.
0: Sabates en rodes. També va
2: això,
0: això
2: era xulíssim. Són Lely
1: Kelly.
2: Mm.
5: A mi m'agradava que te duien pintamorros de regal.
3: Ah, sí?
0: Yeah. Això és d'una època de pràcticament recent.
3: Però tot això ho veiem...
2: En rodes terrorífiques.
3: Tot això ho veiem publicitat entre dibuixos. És a dir, jo me'n recordo per les K3, entre en Doraemon i l'altre te feien aquests anuncis i tu ho veus allà, tot això.
0: Quica, vosaltres, sabates...
1: No.
0: Que estessin de moda... Servitori.
1: Servitori.
3: I les altres aquelles, les Converse, que John Hermit.
1: Ah,
3: Hermit.
1: Sí, també la John Hermit.
0: La darrera, Jordi.
2: La darrera. I doncs ja per acabar, xerrandes, Sephora Kids. Que... Aquesta és la més delicada. Perquè Sephora Kids se diu per descriure infants que ja tenen molta noció de temes de maquillatge, que en volen comprar i tal, que clar, veuen molta xarxa social, molta influencer, és un dels temes més de moda, el maquillatge, i moltes lots molt joves ja saben tot, o sigui, van pels passadissos de les tendes de maquillatge i saben, ah, mira, això és un, és per fer skincare i aquestes coses. Clar, és perillós, però és vera que maquillatge per nins sempre n'hi ha hagut. Perquè jo, per nosaltres, és molt típic el pintacares. Que era una cosa xulíssima, no?
0: Pa, no és el mateix,
2: No, no és el mateix. O sigui,
0: no el mateix,
2: maquillatge, maquillatge per adults. En son nin, no, però maquillatge, dic... Anava que hi ha maquillatge infantil.
0: Sí, no, a veure, hi ha tota una indústria que ara mou mons amb el maquillatge, en ses nines, i això crea tot el que crea. És perillosíssim.
3: Home, i Sephora aquí, Sephora només una marca.
0: Sí.
3: Ho fa per fidelitzar tot aquest futur públic, evidentment, consumidors.
0: És cruel, pràcticament.
2: Sí, jo volia tirar un poc en això, en el maquillatge per infants, que és el que sí que s'ha utilitzat i que era xulo.
0: Ja me'n recordo que tenia un bust d'una Pepa, que la podies maquillar, la podies pentinar.
2: Exacte, es pinta cares, els tatuatges que te venien en les bosses de patatilles i te posaves, i és la persona més xula i més macarra de tota l'escola. Aquestes coses tenen gràcia. Ara és vera que si deixant de xerrar d'un joc i de coses infantils i xerrant de rutines, de skincare i tal, sí que és una cosa perillosa.
3: Però a la indústria sempre han pretenent nins a fer coses de gent gran. Per exemple, els puros de xocolata o el xampín. El xampín, que el xampany fa l'alcohol. O els tatuatges, no ho sé, ara sé fora kit.
0: Sí, però bé, no perquè hagi passat sempre vol dir que sigui allò correcte.
3: No, m'ha passat.
0: Bé, idò, ha estat un bon repàs.
2: Ha estat un repàs, jo crec, de l'actualitat.
0: En teniu cap de lo que han dit?
2: No tenim sa sort.
0: Ja no me'n record.
3: No tenim sa sort.
5: Jo no tinc el carro de sa compra, però tinc com un mare de vora.
2: Exacte. Jo ho faré això ara, aniré a sa compte de mon pare d'algo a mon mare i els hi ficaré coses.
3: I te diran que sí, molt bé, Jordi.
0: Quica...
3: Els copets s'escana i endavant.
0: Quica, Nicolau, Teresa Tous, moltes gràcies, mare i filla, per venir. Un plaer. Tornem a voler.
5: Ho estan superbé.
0: Vosaltres sou molt divertides.
5: Riu molt.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
1: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
0: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: I continuem a Xiu Xiu. I ara, moment de connectar amb un estudi de música, un estudi reputadíssim, que se situa a Lloseta, a l'estudi d'en Juanjo Montserrat.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, bon vespre.
2: Bon vespre, com anar?
0: Molt bé, i tu com estàs?
2: Aquí, aquí. Bueno, avui molt cansat perquè no he aturat de fer coses, però és que literalment no he aturat.
0: Ha estat un dimecres molt dimecres. Mm-hmm.
2: Però ha estat un dimecres que encara ni ha acabat, imagineu.
0: Però nosaltres aquí sempre l'intentem acabar de la millor manera. Avui, Juanjo, amb molt bona música. Com us dus?
2: Això sempre. Clar, avui arriba lluny. Ha arribat lluny, no només avui, sinó que fa dos dies que va arribar lluny. I què passa amb lluny? Lluny és més de l'orgullo. De l'orgull LGT... Sempre tinc problemes dient això. LGBT...
3: LGTBIQ+.
0: Sí,
2: no hi ha manera, ¿vale? O sea, la secció va d'això i ni siquiera ho sé.
0: Molt bé, Juanjo. Començant bé.
2: I vosaltres vos demanareu per què lluny és més de l'orgull. I doncs, no és casualitat, aquí hi ha un poquet de... vos duc una miqueta d'història, ja que el 29 de juny de l'any 69, a Nova York, els policies van encarregar contra un bar anomenat Stonewall per arrestar, bé, els clients que siguessin allà que pertanyessin a la comunitat, no? Homosexual. I allà de dins hi havia com unes 150 persones i, clar, se va liar ben grossa, no? Entonces, bueno, pues, juny, aquest dia 29, se commemora el que va passar allà a Stonewall. Bé, comunitat, jo li diré homosexual perquè no me surt LGBTIQ+.
0: Poden dir el col·lectiu, així...
3: A queer, així.
0: A queer, exacte.
2: Sí, col·lectiu queer, mira, m'ha agradat. No, de veres, no és cony, és que no me surt dir-ho. Però ja sempre m'atrap, ja ho sabeu.
0: Bé, així inclouem a tothom, millor.
2: Sí, aquest col·lectiu, bé, tan real com necessari dins la nostra societat i com no podria ser d'una altra manera ben present també dins el món que jo venc aquí a xerrar avui, el món de la música, que és el que jo m'ha de dir que no en aquest programa, no venir a xerrar de societat en general. Vos pareix que facem un recorregut d'aquest col·lectiu dins la música?
3: Clar que sí.
4: Fantàstic.
2: Bé, vinga.

0: Sona una Lady Gaga, Juanjo. Crec que és una dona que sempre ha donat suport en el col·lectiu LGTBIQ+, i que ha de ser avui, si parlant de música, en suport en el col·lectiu, ella, no?
1: Així és, així és. A part, bueno, també hi va haver una història de que deien que ella era hermafrodita, no sé què, històries, i jo de petit ja era com a uau, que no, no sé què, òbviament fals, però sí, ella sempre ha donat suport en el col·lectiu, i bé, aquí tenim aquest Born This Way, que s'ha convertit, bueno, en tot un himne, no? A veure, quan xerram de grans estrelles com la Lady Gaga, estrelles de pop, rock o inclús música clàssica, ojito. Bé, no mos aturam a qüestionar si varen haver-se d'amagar per qui era, no? Per poder triomfar. I clar, en el passat, formar part del col·lectiu queer era sinònim d'exclusió social i, bueno, de coses molt pitjors, no? Tots mos podem imaginar. I menciona la música clàssica perquè això ja ve d'enrere. I és que se sap que el compositor de, entre moltes obres, el compositor de el llac de cisnes, no sé
0: sí,
1: com se diu.
0: El llac dels cisnes, sí.
1: Cisnes, exacte, en Tchaikovsky, bé, formava part, era gay.
2: De fet, Billy Elliot, al final de Billy Elliot, no sé si l'heu vist, es surt allà actuant damunt l'escenari amb un tanta de gent, precisament fent que ballant des del llac dels cisnes.
1: Aquesta reivindicació, no? Exacte. Ai, mira, m'ha agradat aquesta curiositat, no? No la tenia present. Però bé, tot això va canviar a principis del 1900 amb valents i valentes com na Ma Rainey o na Bessie Smith, Bessie Smith, bé, curiosament, artistes que també formaven part del col·lectiu de gent de color, de negre, i bé, varen gravar a la dècada dels 20, ja varen gravar i comparar cançons obertament lèsbiques. I així com després va venir el Little Richard amb el seu hit Tutti Frutti, que bueno, era una cançó en clara referència homosexual, però lo bastant camuflada com per passar el filtre, no?, del públic generalment com sonava Tutti Frutti.

0: Sona fantàstic.
1: Sí, sona aquests locals, aquests baretos que anava ja, no?, a despreocupar-se de tot, i sempre acabaven amb una regada de la policia, és espectacular. Sí, bé, i arribam a la dècada de 70, va ser tota una revolució, no?, el glam rock i la música disco van aportar, bé, molt de maquillatge, lluentons, sabates de plataforma, no?, en els escenaris. I clar, si li sumam que ja veníem d'una dècada dels anys 60, la dècada anterior, en els 70, va aportar certa revolució sexual i una gran acceptació de minories, no? La contracultura, per dir-ho de qualque manera. I clar, això va fer que ja el gènere i la sexualitat se tornessin menys rígids, com a més fluids, no? I això va donar pas, en els anys 70, artistes obertament bisexuals o algo com a més fluid, no?, sense un espectre de blanc o negre, no?, gent com en Freddie Mercury, en Prince, en Grace Jones o en David Bowie.
0: Home, és que hem de parlar d'en David Bowie, si parlem de música del col·lectiu, clar.
1: Així és. Com a curiositat, jo he dormit a Alemanya a ca una de les celotes d'en David Bowie. Ah, celota, sí? I fotògrafa. Sí?
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no me'n record ni economia, però sí, jo estic a casa seva. Ja, òbviament, una senyora major que me'l va acollir per... Bé, estàvem de gira per Alemanya i vàrem acabar dormint a casa.
2: Que bo.
1: Sí. Bé, música disco, anem a xerrar la música disco, que va ser pràcticament exclusiva dins els clubs clandestins, fins que, bé, va arribar una pel·lícula, i tant la pel·lícula com la seva banda sonora varen fer que el gran públic hetero blanc, no?, americà, pues, també s'adueñassin de la música disco i en poguessin formar part xerrant de Saturday Night Fever.
0: Aquesta sí que és bona.
1: Hombre, o sea, la pel·lícula... La pel·lícula no l'he vista, però sí que vaig llegir el llibre a la qual està basat aquesta pel·lícula i m'ha pareixut una gran merda, he de dir. La pel·lícula encara l'he de veure.
2: Pensava dir una gran obra mestra, però no.
1: No, per sobre, no m'ha agradat gens. Jo supos que, hombre, a la pantalla canvia, no? Perquè ballen, canten i tal, i surten Travolta. I tot molt guai. El llibre, un asco. Bé, un asco, fa molta estona. A lo millor ara ho rellegesc i dic, ah, pues mira, m'agrada més. Ho dub. Però bé, a partir d'aquí, d'aquesta pel·lícula, no?, ja després varen sortir encara més artistes, no?, icones del col·lectiu, com tenim Elton John, òbviament, na Cyndi Lauper, es Pet Shop Boys, no?, bandes també. A Espanya varen tenir, i tenim, bé, Nalaska, Miguel Bosé, Tino Casal, Mònica Naranjo, etc. Però avui venc a fixar-me amb un artista en particular, ja que enguany fa 10 anys de la seva mort, en George Michael.

0: jo no, particularment no el conec gaire. Com us contes d'en George Michael?
1: Però en George Michael, que a pesar de ser un nom real, no era... ojito, Georgios Kyriakos Panayotou.
2: Ah, curiós, però és grec.
1: Completament grec.
3: Però hauria venut més
1: anglès. Sí.
2: Clar, home, és més comercial un George Michael que un Georgios Kyriakos, no sé què més.
1: Panayotou. Sí.
2: Panayotou, home, efectes de naming, de branding, és més complicat, però bé.
1: Molt més. I bé, en George Michael va ser considerat el rompecorazones definitiu. Es romp cos? No sé. No sé com se diria això en català. Don Juan... Bé, tampoc. Bé, rompecorazones definitiu de la dècada dels 80. Me recorda en rotllo Ricky Martin, també, una miqueta, no? Aquest... amb ses ueres aviadors. Sí, és com una miqueta... el mateix. En George Michael va muntar una banda amb el seu amic de la seva infància, en Andrew Ridgeley, i varen muntar la banda Wham! Amb una exclamació. I varen tenir èxits absolutament abismals com Wake Me Up Before You Go, Go. I una que, bueno, encara sona cada Nadal, un poc a l'estil de Maria Carey, que òbviament seran de Last Christmas.
2: Aquesta és un tamacle.
0: És boníssim, Juanjo. Clar que sí.
2: Però atenció, Juanjo, perquè mala estrogança escoltar cançons de Nadal quan és estiu, quan fa calor, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, ho diuen. De fet, així és quan Nadal, company de la casa de Tentol. Si ara m'ho sent en directe, passa una penada.
1: No, jo som el típic que puc obrir un paraigua dintre meva i no. No té cap tipus de problema, no? Però bé, se va separar aquesta banda i en George va començar la seva carrera en solitari i, plas, el seu disc Faith, You Gotta That Faith, The Faith, The Faith. Bé, aquest disc va vendre més de 25 milions de copies. Aquí, res. Però bé, darrere ell, no?, i la seva carrera, hi havia aquest gran secret, no?, pues que ell formava part del col·lectiu queer i tuia damunt una càrrega molt gran, perquè bé, era un Latin lover del món femení, i clar, ell ho havia d'ocultar, passava molta pena de que la seva carrera se n'anés a pique, si se sabia, encara era com a molt tabú l'assumpte, ja hi havia hagut artistes que ho duien i eren abanderats, però per lo que sigui, pues, ell no era abanderat, no? Bé, va tenir a la seva vida dos moments escandalosos, importants. Un, quan la seva parella va morir l'any 93 per complicacions amb la sida. I dos, quan l'any 98 el varen pillar tenint relacions a un bany públic. Que jo crec que aquesta situació no hagués estat tan escandalosa, no? Si no hagués estat dins aquest àmbit homosexual, segurament amb una situació com a missatero...
0: Va ser jutjat, clar.
1: I clar, davant d'aquesta notícia, ell, en lloc de negar-ho i ocultar-ho, pues va decidir enfrontar-ho amb una riaia i ho va normalitzar sense renegar qui era. Va morir fa 10 anys, un 25 de desembre, curiosament, 25 de desembre, quan tothom escoltava aquell Last Christmas. I bé, jo avui m'he fet una pregunta.
0: Com sonaria George Michael?
1: Sí?
0: A mallorquí.
1: A mallorquí, així és. Com sonaria? Vinga, ei!

0: Serrat, moltes gràcies. Juanjo as George Michael.
1: Oh, molt bé, molt bé.
2: En Jordi Miquel.
1: Exacte. Exacte.
0: Juanjo, moltes gràcies per aquesta secció avui.
2: Gràcies a vosaltres, molta força al col·lectiu. I res, molt bé amb la setmana que ve.
0: Efectivament, aquí t'esperam. Adéu, adéu. Nosaltres fem una aturada i tot una tornem.
1: Adéu.

0: Bon dia. Aquest dijous ens espera un cel poc ennigulat. Hi haurà pocs canvis pel que fa a la temperatura. Fins i tot podrien anar una mica a la baixa, excepte al nord de Mallorca i a Menorca, on experimentaran un ascens moderat. El vent bufarà fluix a moderat de sur. El govern espanyol intenta minimitzar l'impacte de la sortida de les empreses de Cuba arran de l'ultimàtum i l'amenaça de sancions dels Estats Units, entre elles les hoteleres mallorquines Meliá i Iberostar. Ho ha dit el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, qui assegura que estan en contacte amb les empreses afectades.
1: Haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas.
0: La darrera en anunciar-ho ha estat Meliá, qui deixa d'operar 15 hotels a Cuba. La decisió de les companyies hoteleres de les illes de deixar d'operar els seus hotels a Cuba és una passa difícil perquè romp una aposta de fa més de 30 anys. És l'anàlisi que n'ha fet Tolodea, degà de la Facultat de Turisme de la UIB, en declaracions a IB3 Ràdio.
2: Ara mateix estem parlant de companyies mallorquines que cotitzen a borsa o tenen aliances estratègiques amb companyies nord-americanes i no se poden arriscar a tenir sancions dures per part del govern nord-americà, que no només ja són sancions no només econòmiques, sinó que també estan generant sancions que poden anar més enllà.
0: Per cert, que la imatge del dia la trobam avui a l'aeroport de Palma, on ja s'ha retirat la polèmica lona en què es podia llegir el que passa a Mallorca, se salda a Mallorca. Fa uns dies l'empresa ja havia dit que llevaria aquesta campanya i va demanar disculpes. I continuem coneixent a la crònica política més detalls sobre el cas Leire Díez, una setmana després de l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE al carrer Ferraz, a Madrid. La Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdà, i a Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos del president Pedro Sánchez. L'informe de la Guàrdia Civil recull que Leire Díez es referia a Pedro Sánchez com el one, el número 1, i també recull converses en les quals ell assegura que té facilitat per la fontaneria. I Treball destina 420.000 euros a ajuts per impulsar plans d'igualtat i mesures de conciliació en les empreses com la borsa d'hores. La convocatòria es va publicar al butlletí oficial de les Illes i les empreses ja s'hi poden acollir. Carme Moreno.
3: A les Balears hi ha registrat 637 plans d'igualtat i enguany molt d'ells caduquen. Les empreses que estan obligades a tenir-los aprovats són les que tenen 50 o més treballadors. La directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Dardé, ha explicat que els ajuts serviran per finançar l'elaboració de plans d'igualtat i també millores com aquesta.
4: A nosaltres ens agradaria fermament que l'empresa apostés per donar una borsa d'hora als treballadors. L'administració pública, Skype, ja la té. Dins el sector privat és una cosa molt més desconeguda, pues el cost de que li suposarà a l'empresa implementar la borsa d'hores en els seus treballadors fins a 7.000 euros, nosaltres els hi cobriríem.
3: La convocatòria d'ajuts disposa de diferents programes que són compatibles entre ells. Així, una empresa podrà rebre ajudes de fins a 14.000 euros.
0: I de la crònica internacional destacam que Israel i el Líban han acordat un alto el foc i això augmenta les esperances d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Així arribam a les 6:04. Ampliem aquestes i altres qüestions d'aquí una hora a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suárez. Wow.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 15, tant segon ara de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i avui ha arribat el moment de conèixer
1: gent que fa coses.
2: I avui, qui fa coses és l'animador i creador de contingut Guillem Ignasi Bausà.

0: Benvingut a Xiu Xiu, Guillem. Com estàs?
1: Hola, gràcies. Molt bé, molt bé. Com estiu vosaltres?
2: Bé, bé, gràcies. El primer vegada que m'ho demanen per mi.
0: Crec que mai mos l'havien demanat.
2: Molt bé.
0: A mi aquesta hora, ara que ho demanen, sempre se me fa un poc llarg, no?
2: Sí, començava a tenir gana.
1: Sí, ja s'ha de sopar.
2: Bé, bé, escolta.
0: Una ferrada, aquí mos sentiu, a les 6 i 5 de matí, de demà. Ànims, que ja és dijondres, si teniu el cap de setmana lliure. Bé, tenim aquí en Guillem Ignasi, que és animador, però no us penseu, animador podria ser moltes coses, animador podria ser d'entreteniment...
2: Tot, tot demanen això, quan dius que ets animador.
1: Sí, qualcú diu cheerleader. No, tampoc.
0: No. No. Ets,
1: animador de pel·lícules d'animació, en concret, animador de stop motion, que és una tècnica concreta.
2: Ara mos ho explicaràs. Guillem Ignasi Bausà acaba de tornar de fer les Amèriques i el motiu, i doni més ni manco, que participar a una de les pel·lícules més esperades d'enguany. Parlam de Wildwood.
3: Does that go outside sometime?
4: No, he doesn't.
3: Promise me you won't leave the house.
0: Aquesta que sentiu és la pel·lícula, el tràiler, Wildwood. I qui és en Guillem fent stop motion?
2: Sí, exactament. De fet, hem descobert avui, explorant tot aquest món de stop motion, i mos ha fascinat perquè hi ha una feinada darrere. Durant 4 anys en Guillem ha compartit estudi i feina amb l'estudi d'animació de stop motion més important del món, és Laika.
0: Que on se situa? Bé, Laika?
1: Primer, si me perdoneu, clar, més important és un concepte un poc...
0: Bé, per nosaltres, si tu hi fas feina, és el més important.
1: Objectivament és el més gran.
2: Entesos?
1: És clar.
2: Bé, clar.
1: Això ho podem dir. està a Portland, Oregon, que és la costa oest dels Estats Units, allà on més en fora possible.
0: I tu has viscut allà, entenem?
1: Sí, sí, he estat quasi 4 anys, vaig partir 2022... i vaig tornar aquest desembre, sí, sí.
0: Bé, idò, començant des del principi, Guillem, què és l'animació stop motion?
1: L'animador stop motion és una tècnica d'animació que se construeix fotograma a fotograma, que segur que a tothom li sona, pues, ja sigui amb un ninot o un tros de plastilina, li fas una foto, mous un poquet, fas una altra foto, mous un poquet, fas una altra foto... Fins que te moris o així, fins que aturis.
5: Durant 4 anys, no?
2: Sí,
1: exacte. I teòricament, quan tens 24 fotos, fas un segon de pel·lícula, a vegades se fas a trampa de fer-ne 12 i després poses cada una dues vegades, i així tens les 24 que és el cine, i això, i fas una pel·lícula o...
0: En Jordi posa cara d'estorat.
5: És que són moltes fotos, eh?
1: Especials.
5: 24 per segon, si dura una hora i mitja la pel·lícula...
1: No, aquesta dura més. Sí, serà llarga. Sí.
2: Quines pel·lícules fetes amb stop motion podem aquí que siguin referents?
1: Pues mira, segur que molta gent li sona Wallace i Gromit, que se fa aquí a Anglaterra. També, per exemple, una pel·lícula de Laika, l'estudi que era jo, varen fer Coraline, que és un fenomen per molt d'adolescents així un poc emos. I un pel·liculon. I La noia cadàver, també, per exemple, d'en Tim Burton, és un gran referent.
2: La sentim, La noia cadàver, anem un segon, si mos rebé.

0: la pura verdad. Un día un hombre misterioso llegó a la ciudad. Era guapo y apuesto, y sin blanca además.
1: I, per exemple, Inside Out ho és?
2: Clar, no. Inside Out seria el que se diu animació 3D o generada per ordenador. Digamos que ja podríem posar molts tècnics, però hi ha tres principals variants d'animació, que seria animació això, digital, pel·lícules com Toy Story o Romper Ralph o Inside Out. Mm-hmm. Després, cine 2D, que seria allò que cada fotograma és un dibuix, com per exemple pel·lícules d'Estudio Ghibli o les antigues de Disney, com Tarzan, La Cenicienta, tot això. I després hi ha stop motion, que és la més rara de totes. Sé que ningú vol fer, que són...
1: I sé que tu has fet.
2: Sí.
1: I com així, Guillem, a veure, que te va cridar l'atenció?
2: Però no ho sé, jo va haver un... Crec que va ser mirant, de fet, Romper Ralph, la pel·lícula, quan surten els crèdits, vaig dir, que això és molta gent, clar, va com a clicar, no sé per què, aquella pel·lícula, que al final hi ha molta gent que se dediquen a això, i va sortir pues, com a pensar, mira, pues, a lo millor això podria ser una carrera, una professió. Vaig provar un poc tema animació 3D, investigar un poc, vaig descobrir molt pres que no suporta els ordenadors i vaig dir, pues, muñecos.
3: Aquí va el bessó de la qüestió. Clar, feis pel·lícules d'animació, però amb muñecos, vull dir, fent fotos.
2: Clar.
3: Com feis els muñecos? Perdona, hi un parèntesi. Pingu és stop motion, també, o no?
2: Sí, correcte.
1: Oh, Pingu!
2: Pingu és un dels OGs de...
3: Bé, però OGs
2: un OG
1: original.
2: Com
1: a,
3: sí, perdona, entesos.
2: Com un dels...
1: Espavila,
2: no sé.
1: Xavi.
3: Sí, me sap greu.
2: No se m'ocorre l'equivalent mallorquí.
1: Original.
4: Precursors.
1: Sí. Generació pioners, original.
2: Sí, l'amo de sa casa. Sí.
3: I se feia en plastilina, Pingu.
2: Sí, correcte.
1: Pingu.
3: És que a mi no li agrada molt, Pingu.
2: De fet, aquí aquest darrer estudi que vaig estar a Anglaterra, això se va anunciar. S'està plantejant es fer una espècie de reboot de Pingu, com a fer com una nova temporada.
1: Ja, però no seria el mateix.
2: No, pot seguiria sent plastilina.
3: Exacte. Tornem allà mateix, és a dir, els stop motion més avançats, més moderns, com se fan?
2: Pues depèn molt. Per exemple, ara que venc de... Clar, és que un pot la gràcia de stop motion és increïble rang de possibilitats, com per exemple, ara sèries més senzilles com l'Oveja Shaun, els muñecos són literalment una pilota fixa amb llana ferrada i quatre filferros que fan de braços i cames, i després te'n pots anar a Laika, que si qualcú vol cercar, per exemple, a YouTube, tenen pujat qualque making of d'aquesta pel·lícula que està ara per estrenar-se, doncs hi ha un ninot, una marioneta d'un àguila gegant, i pots veure l'esquelet, que en aquest cas està fet per equips d'enginyers, és un esquelet de ser per poder articular cada part, després totes les plomes aferrades...
1: I d'això anau fent fotos.
2: Sí, sí, sí. Però lo guapo és l'infinitat de possibilitats. Clar. Que tu a que teva amb el mòbil i un tros de plastilina pots fer stop motion, o si tens una milionada d'obbes pots fer una mega producció.
3: Però amb una cosa, imagina que tenim una escena en què hi ha 5 persones i una àguila.
2: Sí.
3: I clar, tot se mou alhora.
2: Sí.
3: Com ho feis?
2: Pues, depèn. Si el tiempo apremia, pues a donar-li canya, anar alerta, no moure res que no toqui, i moure't 5 personatges un poquet, fas una foto. Moure't 5 personatges un poquet, fas una foto, i ja saps com se veix. I a vegades el que se pot fer és... en fas dos separats, fas l'animació al plano sencer, i després, quan acabes, pues, fas els altres tres i després digitalment se composen junts. Depèn un poc molt de pit dels casos. També has d'anar alerta, perquè, clar, si hi ha 5 personatges junts, si, per exemple, amb ordenador, si un personatge fa ombra damunt un altre personatge, tot això és processal i són softwares de partícules i funciona de certa manera, però stop motion no t'ho pots inventar, aquesta ombra. Per tant, si tots els personatges se fan ombra un damunt l'altre i de més, pues segurament hagis de fer tots junts a la vegada i és complicat.
1: Sí, poca vegada.
4: Sí. Clar, quanta gent podeu arribar a ser fent una pel·lícula d'aquestes i tu quina funció específica fas?
2: Pues mira, en aquesta pel·lícula d'Estats Units, que van ser 4 anys, Wildwood, el moment pic de producció de... Vàrem arribar a ser, crec que 700 persones.
1: Uau. Mm.
2: Però aquest estudi és un poc un mal exemple perquè és a lo grande, és lo més massiu dins aquest món que existeix. Perdó, quina és l'altra mitja pregunta?
4: Tu exactament quina, sí, quina funció tens,
2: clar,
4: allà?
2: Clar, la meva funció és de ser animador, per tant, la meva única feina és, tal qual això, és moure els muñecos, fer-li la foto, moure-los un poc més, fer-li la foto. Però clar, jo no tinc que veure ni amb la construcció dels ninots ni el res que ve després.
1: Recordes fer qualque moviment molt absurd? És a dir, fer un muñeco, qualque cosa, no ho sé, és que...
2: Bueno, a vegades...
1: Clar, aixecar un braç, no ho sé.
2: Sí, fora bola a vegades queden un poc bizcos. I després és graciós. I pot segons com, o potser has de repetir, o potser pues, intenten arreglar digitalment.
1: Però escolta, tu com acabes en aquesta empresa tan grossa, a Laika?
2: Pues...
1: Oregon.
2: Sí, pues mira, pues vaig aplicar unes pràctiques, no me les varen donar, unes pràctiques que fan ells cada any com de per formar gent nova, no me les varen donar, vaig quedar com a dels darrers finalistes, però bueno, i després un any i mig o dos més tard, justament se varen veure que va haver una situació que hi havia altres grans pel·lícules a la vegada, i clar, no hi havia suficients animadors com al voltant, i pues, ells varen decidir apostar per una generació amb menys experiència, com hi entrenar-nos, i pues, va ser un pot de sort del moment.

0: que canta damunt sa tomba quan l'han derrumbat, derribat.
1: Esbocar, passar...
0: Sí, bé, va amb el trineu de Santa Clau, no sé si calcula, suposo que ja l'ha vista. Bé, i canta damunt sa tomba, i és una escena increïble, espectacular. Pues va, coneixes el tio que la va fer, i és normal i corrent. I... però tot, és un món on és com a tan... nicho i poca gent, que tothom és molt simpàtic i...
2: Que bé,
0: i sí.
2: Que bé, que has topat bona gent. Res, i tu vas agafar els tapins i te'n vas anar.
0: Sí, sí. A més, això que m'interessava jo fer és una oportunitat immensa.
2: Clar.
0: I a més, clar, de primeres, en teoria anava per un any, que justament no és que si m'haguessin dit 24.
2: Ja.
0: Clar, després un pic estàs allà, ja t'atrapen.
2: Perquè no? Vas per projectes, no?
0: Clar. Sí, va ser... això, va ser per aquesta pel·lícula en concret. Se va anar allargant.
2: Molt bé. Sí. Molt bé, i xerram amb en Guillem Ignasi Bausà, que és animador de Stop Motion. No vos penseu que és cheerleader, que també estaria molt bé. Però ara jugarem una miqueta amb ell. Dali Sabat Lluís.
1: Molt bé, men. Això ho animaria, Guillem, Guillem Ignasi Bausà, això ho animaria ell. Sí, m'he quedat un poc trebat, no passa res. Sabem que a l'AICA tenim un lema molt interessant, que és si se pot moure, que se mogui.
0: Sí.
1: D'acord?
0: Sí.
1: Per tant, te direm escenes i m'hauràs de dir si l'AICA les animaria o no.
0: Vale.
1: I tu fent-hi feina, evidentment. Vale. Una ensaïmada escapant d'una capsa.
2: Ah, que bona.
0: Sí, clar, sí, però clar, se li hauria de posar un fil ferro o algo de dins l'encimada perquè pogués guardar sa forma. Perquè si la doblegues i cau, és inanimable.
1: I clar, quin material la faríem?
0: S'ha de comptar l'aire. Ah, clar, pues, si la feim d'una altra cosa, pues, ja de...
2: Però un moment, i si la tiram a l'aire, com un frisbee? Encimada, clar, tu podries anar fent fotos...
0: Sí, però això se diu gravar un vídeo normal i corrent.
1: És a dir, vols dir que optaries per gravar una encimada de bon de veres?
0: Sí, si s'ha de volar com un frisbee, jo ho gravaria en vídeo. Seria més fàcil.
1: Entesos?
2: Farcida aniria millor, perquè pesaria més. Clar. I s'aguantaria més.
1: Exacte, segur que està molt bé, Ines, és farcida. Sí, no? Jo crec que hi crema per tot.
0: Si és cabell d'Àngel és molt espès, mos fa de plastilina. Sí.
1: Un dimoni amb una ximbomba.
0: Sí, això seria molt xulo.
2: Fàcil.
1: Aniria segur que faríem una hora baixa.
0: Bueno, depèn de com... El que podries fer és animar que toques a ximbomba un pic i després ho copies i aferres i fas un bucle infinito.
1: Ah.
0: Clar, exacte, pot fer trompetes.
2: He de ser sincera, no acabo d'entendre la tècnica.
1: És vera, Guillem, per favor.
2: No, ja està.
0: No,
2: si ho explicat 40 vegades...
1: Però vol dir que hi ha gens que per ventura tampoc ho han entès.
2: Jo només entenc que ell va col·locant, per exemple...
1: Ines, m'he imaginat una cosa. És a dir, que hi ha un moneot...
2: No és tu que m'ho has d'explicar.
1: Bé, expliqui ell.
0: Per exemple, un ocell volant, no? Pues ara tenim un ninot d'un ocell enguinxat amb un filferro o el que sigui, que està a l'aire. I doncs jo li col·loc ses ales totes cap a dalt, li faig una foto.
2: D'acord. Després, te'n vas i tornes i els col·loques al mig. Fas una foto. Després, les baixes, fas una altra foto.
0: Exacte. I segueixes.
1: I són fotogrames que tot fa, entenc, no?
0: Clar, després tu...
3: Però per fer un aleta, no és un dalt, un enmig i una baix, sinó que un dalt, un no tan dalt,
0: bueno,
3: un altre...
0: Bueno, depèn, sí, depèn un poc, perquè si fas moltes fotos, clar, el moviment és molt lent. Al final, clar, és una velocitat... Ara m'ho posen tècnics, però és una velocitat de 24 fotogrames per segon. Si un moviment dura un segon, doncs sí, hauries de fer 24 fotos. Però si l'ocell baixa ses ales amb una quarta part de segon, pues només has de mestir 6 fotos, per exemple.
2: Imagina't un dimoni tocant la ximbomba amb una cançó sencera, estàs 3 dies gravant això.
1: No, perquè fa un loop, ha dit.
0: Clar, pot fer que la ximbomba la toqui un pic i ja posant...
2: La ximbomba té això, que pot fer loop.
0: Si fos el piano seria més complicat.
2: Exacte. Alerta aquí.
1: I l'escena d'ara sí que és complicada. Un turista enfadat intentant aparcar a DEA... En agost.
0: Sí, i de fet se podria fer molt vermell, cremat. Sí, se pot animar, se podria fer graciós, se'l podria fer lletjot.
2: Tu també dissenyes, i tot.
0: Bueno, jo sí, pel meu compte, sí. Per exemple, ara que veiem des dimoni, vaig fer fa temps un ninot d'un dimoni basat en el de Sant Joan, que mon pare és de Sant Joan, i bé, per fer un poc... Feia baix un poc sexis, tipus TikTok, no era... Bé, després va fer un ball de bot, però no durava molt l'animació. Però sí, jo, qualque pic he fet...

0: ara fer famós per aquest vídeo, de fet,
1: bueno,
0: m'han dit.
1: Vaig tenir sort, vaig fer un ball que va fer la cantant argentina Nati Peluso.
0: O sigui, un dimoni de Sant Joan ballant Nati Peluso.
1: Sí, i ho va compartir i va anar bé, va anar bé.
0: Quin pecat era?
1: Era un poc una mescla. Era un... Sí, però està més basat amb la ira, però és un estàndard. No té la K47 dibuixada.
0: Molt bé.
2: De fet, si qualcú vol veure aquest vídeo, és fascinant i me l'ha fet molta de gràcia. Ah, gràcies. Saps quines xarxes, que és guillem.ignasi, i allà trobaran aquest vídeo...
1: Guillem en doble L.
2: Guillem en doble L. Molt bé, ara farem el segon joc, que és el moviment impossible. D'acord? Te farem triar quin d'aquest moviment seria més difícil d'animar. D'acord? Has de triar entre una sèrie que expressa gelosia. Una orella que sent una mentida. Una ensaïmada que respira. Una llàgrima aturant-se abans de caure. Una ovella que intenta dissimular que ha fet una dolentia a una padrina mallorquina mirant-te en decepció.
0: Però això a la vegada.
2: No.
1: Ho tenc claríssim.
2: Quin és el més difícil d'animar i per què?
1: Ah, difícil.
0: Estic espòs.
2: Bé, el més fàcil... Bé, com ho
1: dic? El més fàcil és la llàgrima perquè vas tu una foto. Perquè si no cau, clar, no... I és més difícil.
2: Clar, una sèrie que expressa gelosia...
1: S'orella que no escolta. Sí, seria complicat de fer això.
0: Clar, com expresses una orella que no hi sent?
2: No ho sé, això no és la meva feina.
1: Sí, no, jo en aquest cas demanaria ajuda a qualcú més experiència que jo.
0: En Xavi, que per ahir que us...
3: Tu què és el més difícil, per exemple, que has hagut de... que ho ha animat?
1: Home, coses que són molt difícils amb cert... d'una manera... Per exemple, caminar, un personatge caminant... és relativament bastant complicat, però no pel moviment en si, sinó com que estem tan acostumats a veure persones caminant, a la mínima que anatòmicament ha algo que no està bé, soy humà tot d'una setmana a compte. Per exemple, jo vaig animar molt de... en Styler Sabou, que hi ha com a coyotes, no sé com se diu en català, però són com els dolents.
0: La traducció, perquè com que no n'hi ha aquí...
1: Clar. Bé, coyotes, i clar, un coyote com cor, pots animar un poc, és igual com animis un poc, perquè la gent no està acostumada a veure un coyote córrer. Per tant, per fer un poc com quedi millor. Però, per exemple, una persona caminant és molt complicat perquè tenim sui molt fet. Sí.
2: I després, Guillem, també, clar, estàs durant 4 anys a Laika fent stop motion, i jo penso, durant aquests 4 anys, sempre xerrant de lo mateix, però és que és evident que és a l'ordre del dia, la intel·ligència artificial ha entrat en el mercat, en el món de l'animació 2D, 3D, però jo no sé si stop motion també ha alterat el sistema una mica.
1: Bueno, a més va ser molt, molt curiós perquè va començar a explorar i de fet sorgir quan vàrem començar la producció. I sí, o sigui, és una cosa que evidentment preocupa molta gent, tema de pèrdua de feines i això, però a la vegada crec que té una contrapart positiva que crec que ha generat tot un efecte rebote. I de fet a Laika el que està fent és que m'apareix una estratègia molt bona. No només van amollar un tràiler, sinó que han amollat ja un parell de making-offs com a de vídeos de com fan ells segons quines coses, fins i tot abans de que la pel·lícula surti. I ja és una cosa que la gent anirà a veure sapiguent que és una cosa feta per humans. De fet, en el tràiler posa... No posa de l'estudio de Coraline, posa de les manos que hicieron Coraline o així. I me pareix que, evidentment, sobretot la intel·ligència artificial generativa d'art és un tema molt complicat i molt gris i bastant controversial, però com a part positiva crec que això també impulsarà un poc la banda contrària de molta gent que cercarà tota aquesta cosa feta mai, feta per humans.
0: Sí, que és a dir, la gent anirà a cercar la feina feta per humans, feina artesana, en tots els sentits. Per tant, sí, agafarà més valor, no?, la feina que se fa. Cosa que fa en Guillem, i que ara, Guillem, què faràs? Ara te'n vas a Oregó, te'n tornes, què fas?
1: Estic unes vacances fantàstiques, vaig la setmana que ve a un festival de música, i això, un estiu llarg, perquè ja quan vaig acabar Laika volia unes vacances, però just vaig aconseguir fer un altre projecte, i vaig dir, les vacances esperaran. I ara de vacances, i sí, ja estic tirant un pot sa canya a qualque estudi, però per quan acabi l'estiu.
0: Sí, molt bé. I de Guillem Ignasi Bausà, moltes gràcies per haver vengut a Xiu Xiu.
1: A vosaltres.
0: Has passat gust.
1: Molt, m'heu passat molt bé.
2: Que bé. Ja tornaràs.
1: Sí, quan surtis a pel·lícula tornant i vos explicant més coses, clar, perquè no puc mostrar res, és un poc de rotllo.
0: Tindran exclusiva. Clar, quan se, no sé com se mostraria l'animació stop motion aquí a la ràdio.
1: Clar, sí, complicat.
0: Però
1: descrivim cada imatge.
0: Fem una foto, la penya a xarxes, després una altra. Qualque cosa farem, molts les arreglarem. Gràcies, Guillem.
1: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. IB3 Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.

0: aquí a la més xula de la ràdio, és a dir, na Mònica Borràs amb el seu...
1: Aquell gran moment.
0: És a dir, la nostra Marilyn Monroe. Mònica Borràs, bon vespre.
2: Bon vespre, què dius? Ja m'agradaria.
0: Veritats.
2: Veritats, com a... Exacte. Com estàu?
0: Molt bé.
3: Molt bé, contents.
2: Avui vos tornaré a demanar això que vos deman sempre. Quants anys teniu?
3: Quants anys tenim?
2: Sí.
3: 23.
2: 23.
3: De 8.
4: De 8 cotitzats.
3: 28.
0: Sí. Jo 33.
3: Molt enduint, 5, 5 i 5. Jo estic entre tots dos.
2: I en jo ja...
0: exponencial. Te poden demanar quan d'intens.
2: Ai, sí, però no m'ho demaneu, m'ho demaneu.
0: No sabia si era...
2: Ho he de dir, no és cap vergonya.
0: Quan d'intens, Mònica?
2: 56.
0: Jo ets a boca, en plan...
2: Que fort. No, volia xerrar d'això perquè avui recordarem una persona que primer sentirem cantar, si voleu, perquè és una veu completament reconeixible. Jo crec que avui tots quatre i amb en Lluís tots cinc sabrem de qui parlam o no.
0: A veure.
2: Bé.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
0: Mr. President.
2: Molt
0: no
2: bé.
0: És així?
2: Sí, ara hem adelantat el concurs de final.
0: Ara, m'ho diràs que no sabeu qui és?
2: En Xavi no sap qui és i en Jordi
0: fort,
2: tampoc.
0: Això és molt fort.
2: Ara no ho han mirat.
3: No
0: sabeu
3: això.
0: No sabeu l'escena.
3: Sí, me sona molt, però no. Me sap greu, ja ho sé. Me sap greu. Vol que faci.
2: I d'aquesta escena...
3: En Jordi la coneix.
4: Sí,
2: me lo manco. Sí. I bé, aquesta escena és una escena històrica, sí. De fet...
0: Despatxats tots dos.
2: Despatxats. La Marilyn Monroe, això va passar l'any 1962. Va cantar un molt d'anys aquest Happy Birthday, Mr. President, el president dels Estats Units, quan celebrava el seu 45 aniversari.
0: Era en Kennedy, no?
2: Era en John Fitzgerald Kennedy. Se deia que tenien una relació. Ell estava casat amb Jackie Kennedy, Beauvoir, i clar, és vera que segons de quin punt de vista ho miris, hi ha sèries que parlen de Jackie, com ella ho va veure des de casa seva i ho va trobar una humiliació.
0: Home, era una cançó, o sigui, una escenografia molt sensual.
2: És que ella era molt sensual.
0: I, clar, i a més, perdona, tots dos eren foc encès, com clar, dirien Xisco Nadal.
2: Sí, talment.
0: Vull dir, feien molt bona parella.
2: Sí, de fet, ara faré un parèntesi. De fet, ella, en el principi, se vestia o anava un poc més de sexy, però fins que una persona li va dir no, tu sexy ja ho ets, i no fa falta ho accentuïs en sa roba, no? O en sa manera de... Ella va anar trobant el seu punt, però bueno, per acabar aquesta història, que és pràcticament de final, era l'any 62, ella va sortir amb unes pells i quan se les va llevar duia baix un vestit que li havien cosit a damunt, vull dir, senyit, a més no poda, va cantar aquesta cançó super breu i va ser un escàndol, un impacte molt fort, i de fet ella va morir 3 mesos després d'aquest fet, als 36 anys.
0: Imagina't, i va tenir una vida crua.
2: Molt crua, molt crua. De fet, ha esdevingut una icona del segle XX. Ara la recordam perquè fa 100 anys del seu naixement.
0: O sigui, faria 100 anys avui, no...
2: No avui exactament, però...
0: Bé, aquest dia.
2: Sí, dia 1 de
0: 100
2: juny.
0: 100 anys, te l'imagines en 100 anys?
2: Brutal,
0: Mònica,
2: no me la puc imaginar.
0: Com hauria envellit, na Marilyn?
2: Sí. La veritat, si voleu, podem repassar un poc la seva vida tortuosa, en certa manera, encara que també plena d'èxits, aquest reconeixement, però aquesta mort tan jove, tan sobtada, en teoria i oficialment va morir per suïcidi, però ningú s'ho creu, perquè acabava de signar contractes, tenia molt de projectes, i és una cosa que no s'ha pogut demostrar,
0: no?
2: Exactament, no s'ha pogut demostrar mai. Però bé, ella, el seu nom real era Norma Jean Baker, de fet, no va arribar a conèixer son pare mai. Sa mare li va dir que son pare havia mort en un accident, però no, no va ser així, simplement no, no el va conèixer. I sa mare va patir sempre problemes un poc de salut mental, però sempre va lluitar per estar amb ella. I, a més, sa mare feia feina també a Hollywood muntant pel·lícules en certs moments. I sa mare ingressava, tornava a sortir, i, però va arribar un moment que va comprar una casa per anar a viure amb ella. Varen viure d'aquests 3 mesos, però després la van tornar a ingressar ja per més temps. Aquí, na Marilyn tenia 7 anys i ja va començar a anar d'orfanats, de famílies d'acollida, i va ser com sa seva vida, va ser d'aquesta manera. També tenia una tia en sa que també vivia a temporades, però tot això va provocar, de fet, als 7 anys ja va patir abusos, i entenem que després, en posterioritat, també. I el que va fer als 16 anys és casar-se amb un amic, no és que estàs locament enamorada, però era en aquell temps l'única manera de sortir de casa teva, casar-te als 16 anys, imagineu-vos.
0: Llavors, ella tenia autoestima molt, molt baixa, i la va tenir sempre.
2: Sí, per un costat sí, és a dir, va tenir sempre molt de problemes, perquè ella no és que volgués ser famosa, ella volia ser actriu.
0: Volia ser validada, ja diria,
2: validada,
0: no?
2: I ser una bona actriu, no volia només ser un trofeu o molt guapa, sinó que volia tenir alguna cosa darrere. I un poc això és el que ha transcendit. Altres vegades hem parlat d'aquest dolor o que fa que els artistes puguin créixer i desenvolupar-se. I en el seu cas és certament així. D'una vida totalment desestructurada, com va aconseguir construir tot això? És vera que de petita, perquè no molestàs, algunes d'aquestes cases la duien al cine, o la ficaven allà un pic per setmana. I llavors ella veia ses actrius, volia ser actriu, i se va, en certa manera, consagrar a tot això. A veure, que sembla una rossa buida, però no ho és gens, i és veure que, aquest, no vull dir que hi hagi un debat, no?, però que realment era una dona molt intel·ligent. Llavors, si ho penses, si no hagués estat, hagués estat flor d'un dia. Molt guapa, sí, molt guapa i tal, però no s'hagués mantingut i hagués lluitat. A més, ella lluitava contra tota la societat, no? Era molt treballadora i, de fet, com vos dic, tot això va començar un poc amb sessions de fotografia, li varen fer, primer ella feia feina a una fàbrica bèl·lica, i allà varen fer unes fotos i va cridar l'atenció, no? Però és vera que amb fotos, publicitat, va començar en certa manera, fins que va aconseguir contractes amb les grans productores cinematogràfiques de Hollywood. Va entrar a Fox i van a fer 2 contractes de 6 mesos, però sortia qualque paperet, tal, feia una frase, però es veurà que no va cridar l'atenció especialment. Això va ser més endavant. De fet, també va tenir diferents relacions, un altre amb un senyor que tot d'una va ser aquest. Era un senyor molt baixet, més baixet que ella, però ella, diuen que realment se va enamorar d'ell, i ell va ser qui li va dir: no, mira, és que tu exhumes sexualitat, o ets tan sexy que no fa falta que ho exageris, en certa manera. Tu ja basta, no? I això simplement de veure-la... Ella va anar a fer una prova a un lloc, no va crear l'atenció, però sí va crear l'atenció quan va sortir caminant, de la manera que tenia de caminar, no? Bé,
3: És d'aquella gent que no sap ni com ni per què, però ho té.
2: Per a la càmera l'estima, no? Va aconseguir aquesta feina, i és vera, i és curiós, perquè Max Factor era una persona que feia feina pels estudis de Hollywood, i era com si fos un... Com se diu això? Un que te fa el teu estil.
0: Un estilista.
2: Un estilista, sí. Sí. Però va innovar amb el maquillatge i tal, i ell va ser qui la va tenyir de rossa. Li va donar aquesta imatge amb els cabells així...
0: Perquè era abans castanya, no?
2: Era castanya, tenia els cabells més llargs.
0: A veure, que castanya no cridava tant l'atenció.
2: No tant, la veritat.
0: És aquest ros, que sí, ara és inconfusible, sí, i tan icònic seu...
2: Sí.
0: Que la fa tan exuberant, no?
2: Sí, li van canviar
0: perquè
2: el color.
0: Perquè castanya és vera que...
2: Que no crida, és guapa, és curiós, però tampoc tira... Tampoc te fa l'efecte guau, que diuen ara. Llavors li va canviar el maquillatge...
0: Molt ben dit, Mònica.
2: Li van canviar també el nom, no? Li van posar Marilyn per una actriu dels anys 20, i Monroe perquè era el llinatge de Fredina, de sa mare. Llavors, sabeu també té una veu super sensual, molt delicada, susurrant, gairebé, però és vera que canta bé. Hi ha algunes cançons i algunes pel·lícules on la van doblar, però hi ha cançons on canta d'ella, on canta ella, i són les que sentim ara. També és vera que ella se va anar construint aquest personatge de Marilyn, no? Va anar sempre la veu somriure, tenia un somriure preciós, la veritat, i ella se va adaptar en aquest personatge que volien que fos en certa manera, no? Es verà que l'any 53 el Playboy, aquesta revista de Hugh Hefner, va comprar unes fotografies antigues d'ella. Ella ja havia fet pel·lícules, ja era coneguda. I eren unes fotos que ella s'havia fet nua per $50, que bé, no era molt de dobbers, però bueno, era un poc de dobbers, però molt poc, quan passava dificultats econòmiques. Aquestes fotos van sortir en el primer número d'Esplay Boy, wow. Cosa que pareixia que havia... Ara tots heu fet una cara com que diuen, ai, pobret, això segur que li va anar malament, però sembla que no li va anar tan malament perquè va reforçar aquesta idea en certa manera de mite i de superestrella del que havia hagut de fer, no?, per arribar a Bonera. Era una època diferent, no sé si ara ho entendríem així o no, però és vera que ella, després de fer algunes pel·lícules, fins i tot fer una pel·lícula amb John Huston, va voler deixar-ho tot un any i mig per estudiar més per ser actriu, i va anar a l'Actors Studio on hi havia un matrimoni que eren lo més de lo més en aquell moment, i va començar a fer mètode, no? Ser actriu de mètode, que vol dir en certa manera que, és a dir, tu no interpretes el paper d'un altre, sinó que l'altre, tu ets l'altre, és com en Resines. Està al vegada el millor exemple que he trobat, que ell fa de si mateix, és a dir, no fa d'un altre, se fa ell mateix i adapta el paper a lo que és ell, no? I és el que ella va fer després, no? Convertir-se en, no en una persona que actua, sinó en ella.
0: Això només ho poden fer els icònics, no?
2: La veritat és que sí.
0: Perquè, és que clar, són tan icònics que no ets a pof posar a fer un altre paper, perquè ningú s'ho creurà.
2: No, és vera, això és vera. Ella, a més, va voler triar papers bons, és vera que l'indústria te feia fer tal paper, però ella va arribar també a renegociar els contractes, de manera que deia, molt bé, faré una pel·lícula cada any amb tu, però podré fer també altres pel·lícules, i fins i tot va crear la seva pròpia productora. Això era una cosa supernovadosa, perquè no totes ho podien fer. De fet, la companyia en la que ella estava se va arruïnar produint Cleopatra, que feia en Elizabeth Taylor, i una altra pel·lícula que feia en Marilyn. Però ella se va trobar que en Marilyn, és a dir, que en Elizabeth Taylor li feia molt més cas que no ella. La tractava més com una estrella. I d'ella sempre se deia...
0: Com una actriu.
2: Sí, que sempre arribava tard, que tenia problemes, que s'automedicava, que un dia estava contenta i l'altre estava trista. Però es veu que en Arthur Miller, que és un escriptor que se va casar amb ella, se va enamorar molt d'ella, ella va trobar, clar, sent una persona intel·ligent que s'enamorés d'ella, és a dir, se van com a trobar, ell va veure...
0: Que era reconèixer.
2: Sí, va veure que era molt més que no s'imatge exterior, i van tenir una història d'amor molt guapa. Llegien, parlaven de llibres, Dostoyevsky, Tolstoy, Walt Whitman, és a dir, tenien un nivell bastant alt. De fet, ella va quedar fascinada, també se varen casar, i ell sempre li parlava de lo important que ella era, de lo molt més que era, que no només imatge, però li va escriure un guió d'una pel·lícula per ella, de Misfits, que se va traduir com a Vides rebels. I en aquesta pel·lícula ella va quedar molt decebuda, perquè la va fer dona objecte, tonta, rossa, molt planera, i ella va
0: dir... Just som el que em mirava, no?
2: Clar, i va dir, però realment això és el que veus que jo som, és a dir, pareixia que li havia de donar
0: eterna,
2: un paper bo, profund, on sortís de tot això. I també és molt important la part còmica que ella tenia, perquè ella fa de rossa, tonteta, però realment ho fa, però no ho és a dir, també se nota en sa forma d'interpretar-ho, que el dona a entendre, però que així com reacciona, com contesta, no ho és, no? És aquesta imatge. Amb en Arthur Miller, clar, no va anar bé. A més, ella va patir un parell d'avortaments naturals, en la qual cosa també se la va criticar. Mira, no ets bona per sa mare.
0: És que estava absolutament jutjadíssima.
2: Jutjadíssima.
0: Estereotipadíssima. Tots els mals de ses dones, ella era el símbol, no?
2: Total.
0: Està depressiva, està loca, exacte, té canvis d'humor, sí, no es va quedar embarassada, és que es culpa seva, tot
2: és culpa
0: ella.
2: Seva, exacte.
0: Rosa i da tonta, tot.
2: Fins i tot hi ha una pel·lícula que varen anar a rodar i que el director anava cada vespre al casino i se gastava 10.000 dòlars jugant i els perdia. Això va fer que finalment s'hagués gastat els doblers de la pel·lícula i, per no dir-ho als estudis, que havia passat això, el que valen fer va ser donar-li la culpa a ella, de dir que sempre arribava tard, que no sé què, que sempre havien de repetir. O sigui, horrible, no? Després es verà que va patir aquesta part personal dels avortaments, molt trista, però després també se va casar una altra vegada amb en Joe DiMaggio, que era un boxejador molt famós també en aquell temps i que també s'havia enamorat molt d'ella. Es verà que tampoc va anar molt bé i després va passar allò amb en Kennedy. Es verà que també se va dir que no només s'havia enrotllat amb en Kennedy, sinó també amb el seu germà després, i que entre germans hi va haver gelosies, hi va haver problemes, i que per això, i perquè ella tenia informació privilegiada d'uns fets que havien de passar políticament, se la van llevar del mig i van fer com si fos un suïcidi. Però clar, no s'ha pogut demostrar. És una època en la que hi havia moltes conspiracions, però es verà que aquesta intoxicació aguda per barbitúrics, clar, això és forensic, això és com és. Però hi havia contradiccions horàries, testimonis incompatibles, ella que no tenia gens de ganes de morir perquè tenia molt de projectes, i també dubtes entre presència i absència de persones que varen veure que sí, que no, que varen entrar, etc. Però bé, va morir molt jove, 36 anys, que ho trobo una passada. Hi ha una escena en el seu funeral que també va ser relativament petit, i qui se va encarregar de tot va ser en Joe DiMaggio, el seu exmarit, el darrer. De fet, durant 20 anys, després de sa mort d'ella, en DiMaggio va fer arribar flors regularment a la seva tomba. Tres vegades per setmana, durant molt de temps, no se va tornar a casar mai. Wow. I va quedar com a penjat i enamorat. Ella continua viva, de fet Andy Warhol també la va immortalitzar, bé, ara parlarem també d'altres referències, però tenia aquesta mescla d'èxit però amb vulnerabilitat, molta solitud. Bé, tu, Inés, també te volia demanar, tu que has fet programes a la tele també, no t'ha passat a vegades que fas el programa o tal i llavors te'n vas a casa teva al vespre, tota sola, amb el cotxe, i te quedes com a... te pega com
0: clar,
2: un buidor...
0: Jo l'entenc, en Amarili, no? És que...
2: No t'ha passat això? No, però és vera que a vegades una persona tan popular on...
0: M'encanta aquesta comparativa que acaba de treure una Mònica Borràs de sa butxaca.
2: Però és vera, sa pel·lícula The Wall, de Pink Floyd, també aquesta solitud immensa de l'artista al qual milions o milers de persones veneren, volen tocar, volen conèixer, pensen estar enamorats de tot, i llavors aquella persona se'n va tota sola en el llit, no pot confiar en ningú. Jo què sé, és una situació molt difícil.
0: Sí, el silenci de quedar tot sol després d'aquesta adrenalina, deu ser...
2: Terrible. De fet, va ser una de les primeres influencers, abans dels influencers actuals.
0: Mira, és que jo pensava ara en Naitana, que ha dit públicament que pateix depressió.
2: Naitana Sánchez Gijón.
0: No, és el cantant adolescent. Bé, adolescent, joveneta.
2: Saps, en un altre temps.
0: Ja no
2: jo pensava, Naitana Sánchez Gijón, si té aquest lot, 15 anys més jove que ella, com
0: no,
2: pot estar
0: però vull
2: trista,
0: dir que
2: no?
0: És una persona de molt d'èxit, diran de les cantants pop més exitoses d'Espanya ara mateix.
2: I té depressió. Doncs pues mira, i també ha tingut els lots que no li han anat bé.
0: Sí, però ara està bé, oh?
4: Sí, en la Marilyn és vera que hi ha la pel·lícula seva, un biopic, sí, que protagonitza Ana de Armas,
2: ah, sí,
4: Blond, que xerra, sobretot tracta el tema de la depressió i com va molt malament tota la fama i tot el que li passava, perquè era desgràcia, rere desgràcia, una passada.
2: Sí, ara que parles d'això, hi ha 2.000 documentals de Marilyn, però és vera que alguns són d'enguany, que s'han estrenat ara fa poc, coincidint amb aquest centenari del seu naixement, l'1 de juny del 1926. De fet, una d'elles se diu Marilyn Monroe, una dona compromesa, una mujer comprometida. Està dirigida per dues germanes, Clara i Julia Cooperberg. Se pot veure a Movistar, és una hora de pel·lícula, i se centra sobretot en sa part femenina, feminista, com a dona intel·ligent, que tal vegada no se veia, i està bé, podeu veure a Movistar Plus. Després, a Radio Televisió Espanyola, també altres documentals que ara estan promocionant, Descubriendo a Marilyn, Una chica de ensueño, La creación de Marilyn Monroe, a sa plataforma, que se pot veure de franc, i també hi ha un altre, que és El misterio de Marilyn Monroe, Les cintes inèdites, que és un documental d'Emma Cooper, una realitzadora que analitza un poc la seva mort a través d'entrevistes de persones pròximes a elles i que se pot veure a Netflix. Però per repassar dos minuts, un parell de coses més, imatges icòniques d'ella, recordeu aquesta imatge
0: vestit
2: blanc,
0: que li vola
2: no? Perquè surt el vapor o l'aire del metro, que és icònica, hi havia centenars o milers de persones mirant aquesta imatge, ella així tot amb molta naturalitat. També és vera que bé, que altres pel·lícules com aquesta música que escoltam ara, dues d'elles, aquesta de Los Caballeros Las Prefieren Rubias, on cantava allò de Diamonds Are a Girl's Best Friend, que després de Madonna va recrear, va fer com una versió també imitant el videoclip en el qual ella baixa unes escales i tot això. També hi havia aquesta altra pel·lícula, Como casarse con un millonario. Se diu també que en aquesta pel·lícula ella actuava, hi havia altres companyes, actrius, que en acabar estaven rebentades, s'anaven a geure, però ella repassava, estudiava, perquè a vegades returava i volia ser perfecta. En aquest sentit. I res, simplement recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes pel·lícules en les quals ella surt, una de les importants també, com Faldas y a lo Loco.
0: Ah, sí.
3: Una altra imatge també, que és mítica aquesta que comentaves abans, de Andy Warhol, que la va convertir en icona del postmodernisme. És a dir, amb aquesta imatge que sona que és mítica dels quatre quadrats amb diferents coloraines en la seva cara.
0: Efectivament.
2: Exactament.
0: Sí. És una icona en si mateixa.
4: Sí, probablement en tema de l'època de Star System de Hollywood, on les estrelles eren més que simples actors i actrius, elles s'exponent més gros que hi haurà en tota la història, probablement.
0: Absolutament.
4: Tot
0: i així han celebrat el seu centenari, el naixement del centenari de Marilyn Monroe, i també hem de celebrar que avui és el programa 400 de Xiu-Xiu!

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646-93-45-01 646-93-45-01 Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01 Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

0: 400. Enhorabona. Faciu, per favor.
1: Molt bé, molt bé. Per favor, un aplaudiment per aquest 4è any programa.
0: Molts anys. Moltes felicitats.
1: A la una, a les dues i a les tres.
0: 400.
2: Per molts anys. Happy birthday.
1: Però heu de cantar la Marilyn.
0: Vinga, Mònica, tu.
1: Va, Mònica.
2: Happy birthday.
1: Ara hauríem de revoltar, escoll de nines.
0: Ets la nostra Marilyn.
1: Molt bé.
0: Happy birthday, dear.
2: Sí.
0: Mònica Borràs, quin consell m'ho dones com a mestre de la ràdio, com a programa 400, perquè en tinguem 400 més?
2: Que vos dugueu molt bé i que cada dia sigui un dia nou amb molta il·lusió.
1: Que bé. És que se nota quan les persones se duen bé,
2: sí,
1: en l'estudi de ràdio. I quan no se duen bé, també se nota.
2: Se nota molt i no és agradable.
1: No és gens agradable.
0: Ai, per favor.
1: Històricament hi ha programes...
0: Per sort, no és escàs.
1: D'àmbit nacional, que se senties, sí, i que no se començava a no dur bé, i en el final ja...
2: Sí, ja no ho he dit per ningú
0: teniu,
2: en concret.
0: Teniu oïda.
2: Se fa millor feina si te dus bé.
0: Vinga, una mica de concurs de cine.
2: Vinga.
0: Molt bé.
1: Què passa? M'ha fet molta gràcia, ara, que estàs enèrgica. Molt bé, pel·lícules.
0: Home, programa 400.
1: Aquesta
0: no
1: es va estrenar... Aquesta se va estrenar l'any 2008 i tot gira al voltant d'unes noces. Molt bé. Hi ha moltes pel·lícules envers noces.
0: Que fàcil. Bé. En Jordi ja la sap.
2: Jo també.
1: Bé, per què? Perquè va anant de més fàcil a més complicat.
3: Vinga.
1: Segona pista. Una jove està a punt de casar-se i convida tres homes.
2: Ja se van tots.
1: Ja, perdona, és que era molt fàcil aquesta.
2: Fàcil.
1: Bé, pista musical.
0: 971-139-00. Si la sabeu, telefoneu i guanyareu...
1: Una visita guiada pels estudis d'Ivetres Ràdio a càrrec de Jordi Suárez i Inés Mateu. Molt bé, pista musical. A l'inrevés.
0: No ho sé, tu, 13-99-00. És tan fàcil.
2: Està bé fer-la fàcil, també, un dia.
1: Sí. La celebració de la boda es converteix en una excusa per remoure el passat, a retrobar antics amors i cantar-ho absolutament tot. Sí. Vaig tenir tres possibles pares i els he convidat a tots. Ai. Aquesta és una frase mítica.
3: Mare
1: no
3: meva.
1: Encara,
3: que
1: no
3: mare
1: sabeu.
3: Meva, que fàcil.
1: Sí. És que en Jordi ho ha apuntat en majúscula. I, efectivament, senyora i senyores, ho deim a la vegada, la una...
0: No, la cantam.
1: Va, tres, anem fora música. Tres, dos, un...
4: Mamma mia! We are go again.
1: Molt bé.
0: Tots endavants.
1: Sí. Molt bé, aquesta no la sabreu, d'acord? Aquesta no la sabreu.
2: Vinga.
1: Oh, sí, no ho sé, més pel·lícules, va, endavant. Aquesta va d'un home que en teoria és perfecte.
2: A què? Torna a començar. Va d'un home que què?
1: Que en teoria és perfecte, d'acord? I ja se sap, quan qualcú pareix massa perfecte, fa rabieta.
2: Aquest home és perfecte.
1: És perfecte i fa rabieta. És una celebració preparada. Avui totes les pel·lícules són relatives a fets que a celebrar. A celebracions, d'acord? Perquè fem els 400 programes. Bueno, és una celebració preparada amb amor, però amb una energia trampa mortal. Mortífera. Com si un molt d'anys pogués convertir-se en un interrogatori sense que ningú hagi demanat advocat. Advocat de missè, no de... per menjar.
0: Yeah.
1: Molt bé, perdó. El protagonista és aquest tipus de persona que tothom estima, tothom admira i tothom voldria tenir prop. Cosa que és sospitosa. Molt bé, pista musical.
0: Ah, ja sé quina és.
1: Sí, molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé. Un pastís d'aniversari que no sap si ve a celebrar una vida o a presenciar un judici popular.
0: A Mario, de Guillem Miró.
1: Exactament.
0: Ah. Cineasta d'aquí.
2: Ja l'he vist.
3: Totalment.
0: Sí,
3: sí, aquí l'han vist tots.
1: Sí.
0: Ja, molt bé.
1: Que se va estrenar enguany.
3: Sí. Clar, ja me n'anava ja per Hollywood. Clar,
2: no, ja pensava que era perfecta físicament.
1: Ah.
2: No com a persona.
1: No, i de ser. Mira, escolta'm.
5: Del Mario, et recordes d'ell?
6: No em diguis que
1: m'has
6: agafat el telèfon davant.
0: És que perquè hem de posar pel·lícules de Hollywood i aquí tenim bon cine.
3: Clar, no, aquí m'ho has pillat.
0: Ara aquesta és a Filmin, Mario.
1: Bé, Cedrera, era impossible que ho sapiguéssiu, però deixem per un altre dia.
0: Molt bé, la guardam. Mònica Borràs, gràcies.
2: Gràcies, molt d'anys, enhorabona.
0: Gràcies. Enhorabona, companys. Programa 400. Hem arribat en el xiu-xiu número 400 per 400 més. Tornant demà, de moment.
1: Si Déu vol.
3: Tornant demà, 401.
1: Exacte. Exacte. Ben sumat, Jordi.
0: I a vosaltres, gràcies per ser-hi.
1: Hola, bona sera.
7: Hola, què tal?

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La decisió de les empreses hoteleres de les Balears de deixar d'operar els seus establiments a Cuba tindrà conseqüències econòmiques, però seran limitades. Així ho explica el degà de la Facultat de Turisme de la UIB, Tolo Deia. Això després que Malia anunciés que ha deixat d'operar 15 hotels a l'illa caribenya, tot i que ja feia mesos que aquests establiments no podien funcionar amb normalitat per la crisi econòmica i energètica que viu el país comunista. D'aquesta manera, l'empresa de la família Escarré segueix les mateixes passes que Iberostar, que també s'ha desvinculat de 12 hotels. I tot per les amenaces de sancions dels Estats Units a qualsevol empresa que mantingués negocis amb la cadena estatal Gaesa, que depèn de les Forces Armades Cubanes. Unes sancions a les quals, assegura Tolo Deia, les empreses no es poden arriscar.
2: Aleshores, aquestes companyies no se poden arriscar a rebre aquestes sancions, perquè això podria tenir un impacte molt fort en les seves aliances estratègiques i damunt del seu preu a borsa.
0: Tot d'una, en parlem en aquest dijous, dia 4 de juny, en què hi ha altres titulars destacats. El PSIP ofereix el seu suport al Partit Popular per avançar la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca.
3: Els socialistes demanen que s'aprovi un decret llei al Consell de Govern en comptes de tramitar el text a través del Consell de Mallorca, com està previst. El PP ho ha descartat. És la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreras.
4: Duï un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
5: Varen governar 8 anys. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riàs.
3: La norma es votarà demà al ple del Consell Insular.
0: I ja s'ha retirat la polèmica lona que estava penjada des de finals del mes passat de maig a l'aeroport de Palma i on es podia llegir en alemany "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca".
3: En aquesta frase, però, s'utilitzava el nom de Malla, que és la manera col·loquial que tenen a Alemanya per referir-se a l'illa. L'empresa anunciadora ha retirat el cartell 3 dies després de demanar disculpes i anunciar que ho faria.
0: I un nen de 2 anys roman en estat molt greu en caure des d'un primer pis a Inca.
3: L'infant ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu i roman ingressat a l'Hospital de Sant Espases. Ara s'investiguen les causes de la caiguda.
0: I presó per l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024.
3: La decisió s'ha pres just en acabar el judici. El fiscal, que sol·licita per a ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida. L'acusat ha negat els fets.
0: I pel que fa al cas Leire Díez, un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil anomenat directament a la directora general del cos, Mercedes González.
3: Sosté que es va reunir 3 vegades amb Leire Díez, coneguda com la llanternera del PSOE. L'exmilitant socialista està investigada juntament amb l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i altres implicats per liderar presumptament una trama il·lícita que posava trames a les investigacions judicials que afectaven a l'entorn del president del govern espanyol.
0: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal juga avui el partit decisiu de l'eliminatòria contra el Manzanares. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt mallorquí disputarà avui a les 7:30 del capvespre el tercer i decisiu partit dels quarts de final del play-off pel títol al Palau d'Esports de Somos. Després d'una victòria per a cada equip en els 2 primers partits de la sèrie, l'eliminatòria es decidirà en un duel a vida o mort en el qual el vencedor avançarà a les semifinals. La selecció espanyola de futbol jugarà avui vespre a Riazor contra l'Iraq en el seu darrer amistós abans de viatjar cap al Mundial i la selecció femenina tornarà a entrenar avui matí en vista el vital partit de demà contra la Terra a Somos.
0: I tancam la portada amb la previsió del temps. Avui serà un dia de sol i de temperatures una mica més altes que ahir. Dani Capó, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un cel molt destapat a tot l'arxipèlag i amb temperatures que poden pujar una mica, però sobretot ho faran al nord de cada una de les illes. De fet, a Mallorca es poden arribar als 32-33 graus, també els poden fregar al nord d'Eivissa. El vent, per la seva part, gira a component sud, bufarà moderat sobretot a Eivissa, Formentera i punts de la meitat sud de Mallorca, i per tant la mà anirà més moguda en aquests indrets. Tindrem maror al sud de l'arxipèlag, en canvi al nord millora respecte d'ahir, tindrem maror.
0: Són gairebé les 7:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Cristina Bausà, Toni Escanillas i Neus Pericàs. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La decisió de les companyies hoteleres illenques de deixar d'operar els seus hotels a Cuba és una passa difícil perquè romp una aposta de fa més de 30 anys allà. És l'anàlisi que en fa Tolo Deià, degà de la Facultat de Turisme de la UIB, en declaracions a IB3 Ràdio.
2: En algunes ocasions duem més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estem operant aquests hotels.
0: L'impacte econòmic serà inevitable perquè es perd una font d'ingressos important, però tindrà un impacte limitat. Cal recordar que ja feia uns mesos que aquests establiments no podien operar amb normalitat per la crisi econòmica i energètica que viu el país comunista.
3: De fet, així ho ha recordat Malià, qui deixa d'operar 15 hotels a Cuba i assegura en un comunicat que la majoria ja estaven tancats pel bloqueig. L'empresa de la família Escarré ha seguit les mateixes passes que Iberostar, que es desvincula de 12 hotels per les amenaces de sancions als Estats Units. Deià sosté, a més, que el nombre de turistes al país s'havia desplomat.
2: Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda per culpa de la dificultosa situació en la qual se'n troba Cuba, que està provocant que el nombre de turistes que visiten l'illa sigui pràcticament inexistent.
3: Els Estats Units van amenaçar amb fortes sancions a qualsevol empresa que mantingués negocis amb la cadena estatal GAESA, que depèn de les forces armades cubanes i que actualment controla pràcticament tota l'economia de l'illa. Malià i Iberostar sí que mantindran de moment la seva presència a Cuba als establiments que no depenen d'aquest organisme.
2: Ara mateix estem parlant de companyies mallorquines que cotitzen a borsa o tenen aliances estratègiques amb companyies nord-americanes i no se poden arriscar a tenir sancions dures per part del govern nord-americà, que no només ja són sancions no només econòmiques, sinó que també estem parlant de sancions que poden anar més enllà.
3: Pel que fa a altres companyies mallorquines a Cuba, el grup Barceló compta amb dos hotels a l'illa, tot i que, a causa de la caiguda de la demanda, actualment en manté obert només un.
0: L'ultimàtum dels Estats Units acaba demà i ha tingut conseqüències en altres empreses turístiques com Iberia, però també altres multinacionals com Visa i Mastercard que han decidit deixar d'operar Cuba. El ministre d'Afers Exteriors ha mostrat una enorme preocupació per l'impacte de les mesures unilaterals de Washington, mentre que el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu que estan en contacte amb les empreses espanyoles afectades.
8: Estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes, a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas.
0: Precisament avui Cuerpo serà a San Francisco per reforçar la presència d'Espanya als Estats Units. També el conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha ofert tota la col·laboració del govern de les illes a les empreses que ho necessitin.
9: Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà, no?
0: I encara en qüestions relacionades amb el turisme, la imatge d'avui matí la trobam a l'aeroport de Palma. Allà ja s'ha retirat la polèmica lona en què es podia llegir en Alemanya el que passa a Mallorca es paga a Mallorca. Fa uns dies l'empresa va dir que llevaria la campanya i va demanar disculpes. A l'aeroport de Son Sant Joan hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia.
10: Bon dia. Efectivament, la lona ja no és. Recordem que es tracta d'un cartell de grans dimensions que es veia just en sortir de l'aeroport. Estava a la façana del pàrquing de llarga estància, just davant les aturades de bus, i ara ja no en queda ni rastre. L'empresa anunciadora era el grup financer Sparkassen, líder del mercat alemany, que va enviar un comunicat el passat 1 de juny demanant disculpes pel malentès que s'ha creat. La reacció de la ciutadania va ser de titllar-lo d'irrespectuós per relacionar l'illa de Mallorca amb el turisme d'excessos i per aquest nomenament col·loquial, Male, que és així com a Alemanya es refereixen a l'illa. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, a través del seu perfil de X, va celebrar la decisió de l'empresa de llevar la lona i recorda que el turisme pel que s'està treballant és el respectuós i compatible amb la vida dels residents.
0: Gràcies, Neus. I pel que fa a la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, el PSIP ha oferit el seu suport al Partit Popular per aprovar-la aquest estiu. Els populars, però, ho han descartat. La norma es votarà demà al ple del Consell Insular.
3: La secretària general dels socialistes de Mallorca i diputada al Parlament, Amanda Fernández, demana que aprovi un decret llei al Consell de Govern en comptes de tramitar el text via Consell de Mallorca, com està previst. Així s'agilitzaria, diu, la tramitació per entrar en vigor de manera immediata.
4: Ara és quan estan entrant aquests més de 100.000 vehicles de lloguer a la nostra illa, d'aquestes multinacionals que, a més, tributen a fora. Per aturar tot això, no volen que passi un any més. Per tant, la nostra proposta, dur-hi un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
3: El portaveu del PP, Sebastià Sagreres, no ha recollit, però, el guant dels socialistes.
5: Ho feim en el tercer any de mandat, i ara ells, que diuen que feien tard i que frisen tant, varen governar 8 anys, no només en el Consell de Mallorca, sinó també en el govern de les Illes Balears. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riàs.
3: Si no hi ha res de nou, el PP al Consell tindrà demà el suport de l'oposició per aprovar la proposició de llei de limitació de vehicles, un fet que la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha aprofitat per carregar contra els seus socis.
11: Yo creo que esto lo único que hace es una lectura a los ciudadanos de que si el Partido Popular gobierna solo o como ellos buscan una mayoría absoluta harán políticas de izquierda y si gobierna con Vox pues hará las políticas serias de sentido común que están haciendo en otras comunidades. Lo que sí demuestra es su poca lealtad con los socios que le han mantenido y que han hecho posible que gobierne en esta comunidad.
3: Declaracions dels grups després de la Junta de Portaveus prèvia al penúltim ple del curs polític. Serà dimarts i allà el PP i Vox votaran a favor de la prohibició del vel integral. Per la seva banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha anunciat que demanarà la compareixença del conseller de la Mà.
12: Algun tipus de negocis, de marines seques i d'algun tipus concret de club nàutic, però a part d'això, la veritat és que no sabem molt bé què va motivar la creació d'aquesta conselleria.
0: I avui també vos hem de parlar d'un nou rècord de pressió humana a les illes. Les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar l'1,53 milions de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, amb prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les illes, segons les dades de l'Ibestat.
3: El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia de març. La mitjana diària de tot el mes es va situar en 1.370.000 habitants, consolidant una tendència a l'alça que avança a l'inici de la temporada alta a l'arxipèlag.
0: I pel que fa a la despesa, també es dispara. Concretament, ho fa quasi un 30% fins als 150 euros per persona i per dia a Menorca. Amb tot, la patronal PIME a l'illa lamenta que no es tradueixi en beneficis pel comerç local. Maria García és secretària general en declaracions al Dia Menorca.
13: La despesa en destí segueix baixant. Ja fa uns anys que van detectar que tant la despesa en allotjament i en transport s'havia incrementat molt i s'havia incrementat molt en detriment de després la despesa que fan en destins de restauració, comerços o activitats d'oci turístic.
0: Segons per les 7 i 14 minuts. La Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Palma es reunirà avui per començar a dissenyar el desallotjament de l'antiga presó de la ciutat i per posar una data d'execució. El consistori aposta pel desallotjament forçós d'aquesta infraestructura, tot i la petició del bisbat de fer-ho de manera escalonada i en grups petits per poder facilitar l'ajuda social als afectats.
3: El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha explicat que mantenen la seva disposició a col·laborar, tot i que no poden fer un acolliment massiu de persones perquè el bisbat no té prou espai.
14: Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·locant-los en els espais que tenim, que són un quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-los acollint a poc a poc. De moment no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit.
3: El màxim responsable de l'Església a Mallorca ha destacat que no només vol donar allotjament als ocupants de l'antiga presó, sinó també acompanyar-los en els processos d'integració social. Actualment romanen a la instal·lació 80 persones que no han volgut partir voluntàriament i que seran desallotjades després que la justícia n'hagi autoritzat l'operació. Així ho ha confirmat la regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste.
15: Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
3: Celeste ha explicat que les persones que queden al recinte poden comptar amb l'ajuda dels serveis socials de l'Ajuntament, que els acompanyaran durant tot el procés.
0: També hi ha novetats pel que fa a la zona de caravanes de Punta Prima, Sant Lluís, que passarà a ser de pagament a partir de l'estiu de l'any que ve, del 2027. També n'ampliaran les places i ho gestionarà una empresa privada. Els usuaris habituals no estan contents, però, amb aquesta iniciativa, Ramiro López.
16: Les actuals 7 places d'aparcament per a caravanes de Punta Prima es convertiran en 18 i deixaran de ser gratuïtes. La zona sofrirà una gran transformació. Es tancarà amb barreres, es farà una entrada nova i es dotarà cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet. Així ho explica la batllessa de Sant Lluís, Lola Estronys.
17: Jo crec que s'ha de donar un millor servei en el ciutadà que ve en plan caravana, perquè tindrà una tarifa per dia i, a més a més, hi ha també una tarifa especial per només els que venguin a fer el buidatge d'aigües brutes.
16: Els usuaris actuals de l'aparcament que hi viuen tot l'any o durant la temporada turística no hi estan conformes.
18: Pagaré lo mínimo posible cuando vengan.

0: Rec de l'empresa impulsora, qui gestionarà l'espai almenys durant el primer any. Escoltam de nou a Lola Estronys.
1: Un cop hagi passat aquest any de prova pilot, diguéssim, es valora el servei, se quantifica i bueno, ja ho trauríem a licitació.
0: S'espera que les obres comencin al setembre i que el servei entri en funcionament durant la temporada turística de 2027.
2: I un nen de 2 anys, Roman, en està molt greu en caure des d'un primer pis a Inca per causes que encara es desconeixen.
3: L'infant ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu i Roman ingressat a l'Hospital de Son Espases. Diverses telefonades van alertar els serveis d'emergències que s'havia precipitat des d'un edifici del carrer Mossèn Andreu Caimari. Va passar ahir i fins allà s'hi van desplaçar diverses patrulles i una ambulància de l'IBE Salut. La policia local i la Guàrdia Civil investiguen ara els fets.
2: I l'Audiència Provincial envia a la presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024. Ha estat just en acabar el judici perquè el fiscal, que demana per a ell 30 anys de presó, ha sol·licitat que el tanquin per l'elevat risc de fugida.
4: Ell, però, ha negat els fets, manté que era ella la que insistia. No obstant això, la unitat de valoració d'abús sexual infantil ha descrit com a creïble i coherent el relat de la Nina, que, a més, era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. El judici ha quedat vist per sentència.
2: I també ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora acusada d'atropellar mortalment una jove de 35 anys quan travessava un pas de vianants a Eivissa. Els fets varen passar el 2023.
3: Està acusada dels delictes d'homicidi per imprudència greu i per abandonar el lloc de l'accident. L'acusada ha declarat que va veure el semàfor en àmbar i va decidir passar. Immediatament va sentir l'impacte, va aturar minuts després i va tornar caminant, però ja no hi havia ningú. L'informe policial conclou que l'acusada va saltar el semàfor en vermell, que anava a gran velocitat i que l'operatiu policial d'atenció a la víctima va durar més de 2 hores. L'advocat de la família de la víctima, Àlex Batoret, reclama 7 anys de presó per a l'acusada.
5: Per un delicte grave de l'atropello que va haver-hi, no, de l'incident amb vehicle de motor, que tenia les rodes malament i que tenia, bueno, que no tenia ni assegurança ni res, demanen 3 anys de presó. I per la qüestió de l'abandono del lloc de los hechos i la denegació de l'auxili, demanem 4 anys.
2: Passen 20 minuts a les 7.
6: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
7: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
6: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
8: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
2: I ja s'ha presentat el nou centre universitari privat de les Balears, el Beato Luis Belda, escrit al seu San Pablo. Iniciarà la seva activitat el mes de setembre d'aquest 2026, és a dir, coincidint amb l'inici del pròxim curs escolar. Se suma així a la Universitat de Mallorca, també de caire privat impulsada per ADEMA, i amb el suport del govern, els dos centres prioritzen els estudis de la branca sanitària.
4: L'institució oferirà més de 250 places d'infermeria, de medicina, de psicologia o de fisioteràpia. La inauguració del nou centre a l'antiga possessió de Son Serra Parell a Palma, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha valorat positivament més oferta universitària perquè els estudiants no hagin de partir fora de les illes.
9: Universitat pública, la Universitat de les Illes Balears, que és l'element vertebrador de les nostres illes, que mos vertebra com a societat, però que aquesta oferta que és complementària ajudarà sobretot a fidelitzar els nostres universitaris aquí a les Illes Balears.
4: La rectora de la Universitat CEU San Pablo, Rosa Viciedo, ha explicat que el nou centre privat enriquirà l'oferta acadèmica, augmentarà també el nombre de places, titulacions, que diu són molt demandades.
10: Es una enorme satisfacción poder aportar, ¿no?, la experiencia de nuestros más de 50 años impartiendo titulaciones del mundo de las ciencias de la salud, especialmente medicina, poder aportar, ¿no?, a este territorio, a esta comunidad.
4: A l'ATE han assistit també la presidenta Marga Proens, la consellera de Treball, Catalina Cabré, o l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre d'altres autoritats.
2: I les Balears reben prop de 12 milions d'euros per a l'impuls de 6 programes de cooperació territorial destinats al suport educatiu. Així ho ha acordat el Ministeri d'Educació amb les comunitats autònomes en la conferència sectorial que s'ha celebrat a Madrid, on s'ha aprovat un repartiment total de 388 milions d'euros entre

0: les autonomies per a l'impuls d'aquest projecte.
1: Es tracta dels programes de reforç de la competència lectora i matemàtica, dos programes d'educació inclusiva, el programa de cooperació territorial per a l'orientació i enriquiment educatiu i el programa de benestar i protecció en els centres educatius. El conseller d'Educació, Antoni Vera, que ha assistit a la reunió, ha debatut les ràtios a les aules de 0 a 3 anys dins aquesta conferència sectorial. Vera ha reclamat també que s'hauria de tenir en compte la doble i triple insularitat que agreuja el cost de vida de les illes en el repartiment dels fons.
2: L'EAS ha demanat que, per favor, el Ministeri tingui a bé de fer un reial decret o una normativa que harmonitzi tota l'etapa educativa 0-3 i que sigui una competència, com que, ja que és una competència bàsica estatal, que sigui una norma bàsica estatal perquè puguem unificar l'ensenyament 0-3 a nivell de tot Espanya.
1: La ministra d'Educació, Milagros Tolón, qüestionada per les diferents protestes que protagonitzen docents com a Catalunya, Madrid o València, o les treballadores d'escoletes, en el cas de les Balears, ha assegurat que el seu departament liderarà propostes per millorar el sector, però demana a les comunitats capacitat de diàleg i corresponsabilitat per fer front als problemes de cada territori.
3: Vamos a modificar la norma por la que se rigen las ratios en el marco de la reforma del profesorado, que como saben para nosotros es una prioridad. Y este ministerio está en la solución, pero también exigimos algo tan importante como es corresponsabilidad con quien tiene, en este caso, la competencia, que son las comunidades autónomas.
1: El ministeri reprendrà la setmana que ve les meses de negociació sobre l'Estatut docent.
0: I la Conselleria de Treball assegura que el govern escolta les reivindicacions de les educadores de les escoletes de 0 a 3 anys i que fa feina per trobar una solució al conflicte laboral. Són declaracions de Catalina Cabré després de les manifestacions al col·lectiu, unes 900 treballadores que sortiren dimarts als carrers de les Illes i que han anunciat una vaga per dia 16 de juny.
4: Hauran fet, només faltaria totes les reivindicacions que vulguin. De fet, nosaltres les estem escoltant i moltíssim, i per això estem en plena acció i treballant de veres dia i nit per aquest tema de les treballadores de les escoletes, tant la Conselleria d'Educació com nosaltres.
0: Cabré respon així a les crítiques dels sindicats que varen haver de posposar la vaga d'aquesta setmana a causa d'un defecte de forma. Passen 24 minuts de les 7, la conferència sectorial dels serveis socials de les Illes Balears augmenta el seu fons en 3 milions d'euros per crear ajudes pels efectes derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. La reunió que es va celebrar ahir es va tornar a demanar suport del govern central per fer front a la crisi migratòria. Elena Trinidà.
5: L'increment en 3 milions d'euros del fons del pla de finançament dels serveis socials acordat es destinarà a ajudar les famílies i infants en situació de vulnerabilitat. A la trobada també s'ha parlat de la crisi migratòria que afecta especialment les pitiuses pel que fa a la tutela dels menors migrants. Escoltem la consellera de Benestar Social de Formentera, Cristina Costa, i la seva homòloga eivissenca, Carolina Escandell.
6: Certament, les entitats que tenen aquests menors, com sabeu, són ara mateix 169 menors, estan esborde ja d'escobapso. Ara mateix estem amb les entitats damunt nosaltres perquè facem els pagaments. Ara mateix els devem quasi 4 milions d'euros.
7: Preocupa molt la dificultat per fer trobar personal, les dificultats per tenir estructures adequades, i això pot arribar a passar que hi hagi un desbordament de servei tan gros que llavors realment no és fàcil el que es té que fer amb el circuit ordinari.
5: Des del govern insisteixen en la necessitat que l'executiu central actuï. Sandra Fernández és la consellera de Benestar Social.
8: Lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que no llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real y eficaz que acabe con esta crisis humanitaria, ¿no?
5: També s'ha acordat posar en marxa un programa pilot per, a través de pisos de l'IBAVI, poder donar una solució habitacional a persones grans en risc d'exclusió residencial.
0: I la Conselleria de Treball destina 420.000 euros a ajuts per impulsar plans d'igualtat i mesures de conciliació a les empreses com la Borsa d'Hores. La convocatòria es va publicar al butlletí oficial de les Illes Balears dissabte passat i les empreses ja s'hi poden acollir. Carme Moreno.
9: A les Balears hi ha registrat 637 plans d'igualtat i enguany molt d'ells caduquen. Les empreses que estan obligades a tenir-los aprovats són les que tenen 50 o més treballadors. La directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Darder, ha explicat que els ajuts serviran per finançar l'elaboració de plans d'igualtat i també millores com aquesta.
10: A nosaltres ens agradaria fermament que l'empresa apostés per donar una borsa d'hora als treballadors. L'administració pública, Skype, ja la té. Dins el sector privat és una cosa molt més desconeguda, pues el cost de que li suposarà l'empresa implementar la borsa d'hores en els seus treballadors fins a 7.000 euros, nosaltres els hi cobriríem.
9: La convocatòria d'ajuts disposa de diferents programes que són compatibles entre ells. Així, una empresa podrà rebre ajudes de fins a 14.000 euros.
0: Set i 27, és el moment ara de fer un cop d'ull al que destaca la premsa. Comencem amb l'editada a les Balears, pendents avui de la plana turística.
11: És així, més després de la incertesa en el món hoteler per la conjuntura internacional, n'hem parlat fa just una estona, i amb els ulls posats, evidentment, a Cuba. De fet, última hora explica que Melià deixarà d'operar allà amb els seus 15 hotels després de l'ultimàtum de Donald Trump. Diari de Mallorca, per la seva banda, el mateix, però diu que ho fa seguint les passes també d'una altra hotelera, d'Iberostar. En fotografia, la retirada per fi del polèmic cartell en alemany, recordem-ho, a Son Sant Joan. Anant ja amb els digitals, això eren els diaris editats en paper a Mallorca en concret, del Digitals Mallorca Diario, diu que es desplomen les demandes de divorci perquè els afectats han d'esperar massa. OK Baleares, per la seva banda, parla de la política, diu que Vox frena la llei agrària perquè el Partit Popular planteja arribar a altres acords amb l'esquerra. Un tema que és també portada precisament a l'Ara Balears, coincideixen en aquest cas els dos diaris, i també fa un reportatge sobre l'amistat d'Esquerrer amb Fidel Castro, dèiem, tema de plana turística i sobretot pel que fa a Cuba. Mentre el Menorca, el diari també editat en paper, destaquen que al Manco 25 persones viuen en situació d'indigència només a Ciutadella, més plana social. El diari d'Eivissa diu que desallotgen un assentament de caravanes a Ses Salines, precisament per contrastar amb tot això, i això en petit perquè en gros destaca la inauguració del nou espai de sa peixateria a Vila. El periòdico d'Eivissa, per la seva banda, canvia de tema, parla també dels tribunals, com el Mallorca Diario, i diu que hi ha caos i col·lapse a l'illa Eivissa per la reforma judicial.
0: I la premsa editada a l'Estat avui destaca els temes relacionats amb els tribunals.
11: És així, i perquè hi ha novetats cada dia. De fet, el País destaca que el cas Leire esquitxara també la directora de la Guàrdia Civil. Diu que es varen reunir totes dues en diverses ocasions, sempre segons la UCO. La foto és per l'atac d'Ucraïna al cor de Rússia, segons diu el peu de fotografia. El Mundo diu que els caps polítics de la Guàrdia Civil assetjaren la UCO per beneficiar Pedro Sánchez. L'ABC, una passa més enllà, diu que les clavegueres del PSOE assenyalen directament Pedro Sánchez i aporta una fotografia de Leire amb el president. Només La Vanguardia diu que els agents assenyalen Santos Cerdán com a cap d'aquesta trama en principi i no a Sánchez, i ho du a baix perquè en gros el que destaca és l'anunci del socialista, del president, de presentar uns pressupostos previsiblement per l'any 2027, tot i que encara estan per confirmar els suports.

0: I són ara les 7:30. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. La decisió de les empreses hoteleres de les Balears de deixar d'operar els seus establiments a Cuba tindrà conseqüències econòmiques, però seran limitades, segons els experts.
1: Això després que Malià ha anunciat que deixarà d'operar 15 hotels a l'illa caribenya, tot i que ja feia mesos que alguns d'aquests establiments no podien funcionar en normalitat per la crisi econòmica i energètica que viu el país comunista. D'aquesta manera, l'empresa de la família Escarré segueix les mateixes passes que Iberostar, que també s'ha desvinculat de 12 hotels.
0: I tot per les amenaces de sancions dels Estats Units a qualsevol empresa que mantingués negocis amb la cadena estatal Gaisa, que depèn de les forces armades cubanes.
1: El govern espanyol diu que estan en contacte amb les empreses afectades. També l'executiu de les illes ha oferit col·laboració, un context que ha analitzat Tolodea, vicedegà de la Facultat de Dret de la Facultat de Turisme, volien dir, de la UIB, en declaracions a IB3 Ràdio.
2: Aleshores, aquestes companyies no se poden arriscar a rebre aquestes sancions, perquè això podria tenir un impacte molt fort en les seves aliances estratègiques i damunt el seu preu borsa.
0: I el PSIP ofereix el seu suport al Partit Popular per avançar la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca.
1: Els socialistes demanen que s'aprovi un decret llei al Consell de Govern en comptes de tramitar el text a través del Consell de Mallorca, com està previst. El PP ho ha descartat. És la diputada socialista Amanda Fernández i la resposta del portaveu popular Sebastià Sagreras.
3: Duia un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
4: Varen governar 8 anys. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riars.
1: La norma es votarà demà al ple del Consell Insular.
0: I ja s'ha retirat la polèmica lona que estava penjada des de finals del mes passat a l'aeroport de Palma, on es podia llegir en alemany "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca".
1: Aquesta frase, però, s'utilitzava el nom de Malle, que és la manera col·loquial i vinculada al turisme d'accessos que tenen a Mallorca per referir-se a l'illa. L'empresa anunciadora ha retirat el cartell 3 dies després de demanar disculpes i anunciar que ho faria.
0: I un nen de 2 anys roman han estat molt greu en caure des d'un primer pis a Inca.
1: Ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu i roman ingressat a l'Hospital de Son Espases. Ara investiguen les causes de la caiguda.
0: I presó per l'acusat de violar a una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024.
1: La decisió s'ha pres just en acabar el judici. El fiscal, que sol·licita per ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida. L'acusat ha negat els fets.
0: I avui els estudiants que facin les proves d'accés a la universitat hauran de fer la darrera empenta.
1: A les 9 comença la tercera i darrera jornada de proves. D'aquí uns minuts serem en directe a Manacor, que és un dels punts on es fan els exàmens.
0: I pel que fa al cas Leire Díez, un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil anomena directament a la directora general del cos, Mercedes González.
1: Sosté que la directora general de la Guàrdia Civil es va reunir 3 vegades amb Leire Díez, coneguda com la llanternera del PSOE. Els agents afirmen també que Díez es referia a Sánchez quan anomenava el One, és a dir, el número 1.
0: I de la crònica internacional, Israel i el Líban han acordat implementar un alto el foc. Així ho han decidit després que les delegacions de tots els 2 països es reunissin aquest dimecres als Estats Units, qui ha liderat la trobada.
1: A més, preveuen que les negociacions es reprenguin amb l'objectiu d'assolir un acord integral la setmana del 22 de juny. La treva està condicionada a que la milícia libanesa Hezbollah cessi els atacs contra territori israelià i les operacions al sud del país àrab.
0: I avui serà un dia de sol i de temperatures una mica més altes a les illes. Dani Capó, bon dia.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un cel marcat pel sol a tot l'arxipèlag, que tindrem molt pocs núvols i amb temperatures que poden recuperar-se a qualque grau, principalment al nord de cada una de les illes. Podem arribar a fregar fins i tot els 32-33 graus al nord d'Eivissa i de Mallorca. El vent, per la seva part, gira a component sud, bufarà moderat i, per tant, notarem la mà una mica més alterada, principalment a les costes sud de Mallorca i també d'Eivissa, Formentera, amb maró.
6: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 7:35 minuts. Encetam la informació dels esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que avui juga el partit decisiu de l'eliminatori contra el Manzanares. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt mallorquí disputarà avui a les 7:30 del capvespre el tercer i decisiu partit dels quarts de final del playoff al títol al Palau d'Esports de Somos. L'entrenador de l'equip balear, Antonio Vadillo, ha volgut llançar una senyal d'alerta sobre el rival.
7: Estamos todos muy equivocados con Manzanares. Todos muy equivocados con Manzanares. Manzanares está ahí para quedarse. No ha venido de casualidad. Y la ventaja nuestra es la cancha. No la hemos ganado en la liga regular. Y pues bueno, te lo decides. Y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente.
6: El Palma arriba reforçat després de la victòria a Terres Manxegues i amb el suport de la seva afició vol fer valer el factor pista per segellar el pas a les semifinals.
7: Sí, sin duda, siempre jugar en casa es mejor, ¿no? Independientemente de cómo se hayan dado las cosas anteriormente, ¿no? Y necesitamos el apoyo de nuestra afición. Necesitamos que venga. También necesitamos de que si todos queremos que Palma esté ahí, tenemos que empujar todos. Y eso es importante en nuestra afición, lo hemos demostrado mil veces ya, ¿no? No lo mismo Somoy con 1.300 personas, 1.200, 800, que Somoy con 4.000.
6: Un enfrentament que podreu seguir avui en directe a les 7:30 del capvespre a la sintonia d'IV3 Ràdio. Cata Coll es prepara per viure un divendres molt especial a Somos. La portera de Portol, titular al Barça i a la selecció espanyola, ha parlat al programa d'Espostres d'IV3 Ràdio sobre el partit de divendres contra Anglaterra, un duel de classificació per al Mundial que ella mateixa reconeix que serà ben especial.
8: Serà un partit molt especial, com dius, totes les meves famílies molt, molt mallorquinistes, de petita també venies cada del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, és una cosa molt especial. Jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà pues, fallem un bon partit i els poden donar la victòria.
6: I és que Cata Coll arriba al partit en el millor moment possible després d'una temporada rodona amb el Barça. Ara l'objectiu és que Espanya guanyi i faci així un pas decisiu cap al Mundial.
8: Bueno, són partits que se resumeixen en detalls i crec que han de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficant gol i deixar la porteria zero, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits i jo crec que estic convençuda que així serà.
6: Avui hi haurà nou entrenament d'Espanya. Després parlarà la seleccionadora Sonia Bermúdez i també podrem escoltar a IV3 Ràdio a Patri Guijarro. I avui la selecció espanyola juga el seu darrer amistós abans de viatjar cap al Mundial. El rival és l'Iraq i Luis de la Fuente no ha descartat que el porter vicenc Leo Román, que forma part del grup de reforç, pugui jugar avui a Riazor i debutar així en l'absoluta.
9: De igual manera que decía anteriormente que tenemos total la garantía de los tres porteros que tendrán que viajar con nosotros a Estados Unidos, pues tenemos total y absoluta confianza y total garantía de estos tres. Veremos mañana quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios, pero eso también lo va a dictar mucho la situación del juego. Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho esta oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más.
6: Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz són baixa, però De La Fuente confia que arribin a punt per al debut mundialista contra Cap Verd. Miquel Merino ja s'ha incorporat al grup i els homes de reforç, entre ells Leo Román, acabaran la concentració avui després del partit. I acabam amb tres apunts breus. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026 gràcies als seus 47 títols i a la seva continuada labor solidària. En bàsquet, avui es disputen dos partits dels quarts de final del playoff. A les 7, el Barça rep l'UCAM Murcia i a les 9, el Real Madrid de Sergi Llull necessita sí o sí guanyar la Laguna Tenerife per seguir viu a la competició. I en ciclisme, Demi Vollering, que es va imposar ahir a la cinquena etapa del Giro femení. Pel que fa a les mallorquines, Mavi García és ara 24a a la classificació general, mentre que Marina Garau ocupa la posició 103.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Des d'un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
3: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
4: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
3: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
5: Os esperam a Son Moix.
3: I també a IB3 Ràdio.
5: Gol!
3: En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: I 41 minuts del matí. Vos parla ara del cas Leire Díez, un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil anomenat directament a la directora general del cos, Mercedes González. Sosté que es va reunir tres vegades amb Leire Díez, coneguda com la llanternera del Partit Socialista. L'exmilitant socialista serà investigada juntament amb l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i també amb altres implicats per liderar presumptament una trama il·lícita per posar traves a les investigacions judicials que afectaven l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els agents afirmen que Díez es referia a Sánchez quan anomenava el guant, és a dir, el número 1.
1: No n'aporta proves, però l'informe considera que el guant no podia ser una altra persona, perquè per la seva oposició Sánchez era l'únic que podia donar ordres per damunt de Santos Cerdán. Aquesta persona, el guant, hauria fixat, segons les converses amb Díez, quins casos haurien de ser la prioritat per la trama. Tot això s'ha conegut arran de l'aixecament de part del secret de sumari de la investigació d'aquest cas. La setmana passada, el jutge Santiago Pedraz va ordenar escorcolls a la seu federal del PSOE i a la Direcció General de la Guàrdia Civil. L'Audiència Nacional investiga aquesta suposada trama presumptament pagada en fons del Partit Socialista per desbaratar actuacions judicials o policials i que estaria liderada, com dèiem, per Santos Cerdán i coordinada per Díez. Els agents de la UCO consideren que la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ja tenia relació amb Leire Díez abans de ser nomenada i que ja en el càrrec es va reunir amb ella en diverses ocasions, tres com a mínim. Sostenen que Díez hauria intentat que es fes una investigació interna a dins l'Institut Armat, dirigida precisament contra la Unitat Central Operativa, contra la UCO, qui en aquell moment investigava precisament diversos casos relacionats amb el PSOE.
0: De les converses de Leire Díez, els agents també dedueixen que hauria oferit pagar a la defensa de l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
1: La Unitat Central Operativa també considera que les despeses del grup tenien totes el mateix origen, fons del PSOE, i xifra aquestes despeses en el manco 43.000 euros.
0: I després de conèixer totes aquestes acusacions que encara han de ser jutjades, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha dit que es posa de manifest una suma de comportaments individuals de farsants, oportunistes i ressentits, els que utilitzen el nom del partit en va i en fals.
1: També fons de la Moncloa han dit a l'agència EFE que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, desconeixia totalment les activitats que ara s'estan destapant de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. També la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver ordenat a instàncies de l'exmilitant investigacions internes sobre la UCO. Sobre tot allò que es va conèixer ahir, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que la defensa política del govern de Pedro Sánchez és impossible i que cada revelació és més vergonyosa, diu, que l'anterior.
0: I després de fer-se públic el sumari del cas Leire i amb el PNB i Junts demanant un avançament electoral, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, compareixerà a la comissió del Congrés per informar de les línies generals del seu departament. Serà l'endemà que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat que aquesta setmana començaran els tràmits per elaborar els pressupostos del 2027.
1: És a dir, que aquesta setmana es publicarà el Bolletí Oficial de l'Estat l'ordre d'elaboració dels pressupostos on es dibuixen les línies generals del futur text i es donen les instruccions als ministeris per determinar les partides. Si aquest compte surten endavant, substituiran els actuals, que són, recorda-m'ho, del 2023, i serien els únics presentats i aprovats aquesta legislatura. Sánchez ho ha anunciat aquest dimecres a la reunió anual del Cercle d'Economia que s'ha celebrat a Barcelona. Ha afirmat també que els nous comptes resoldran el finançament autonòmic, que seran un pressupost tot socials per redistribuir la riquesa i que l'habitatge tindrà un pas prioritari davant la manca de suports del Congrés. En tot cas, ha fet una crida a la responsabilitat.
2: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena.
1: Un argument que no convenç el president de Castella-La Mancha, que és el socialista Emiliano García Page.
3: Lo que me parece ahora más urgente sería una moción de confianza, porque me parece lo decente. Lo que corresponde. Es evidente que no se tiene la mayoría, que no sale nada adelante, que el país está bloqueado, que no se han podido presentar siquiera los presupuestos del Estado. Yo creo que esta es una situación que la puedes poner como te pongas. El argumento para mantenerte en el poder no puede ser es que van a ganar los otros. Es que eso realmente tiene muy poco pase democrático.
1: En tot cas, també demana un avenç electoral.
0: I el Manxac fa aquesta petició després que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, hagi posat damunt la taula presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez perquè aquesta surti endavant. Necessita el suport d'alguns socis d'investidura del govern central, com és en el cas del PNB. Cosa que el lendakari Manuel Pradales descarta són declaracions al canal 3.cat.
4: Cualquier ecuación en la que aparezca Vox para nosotros es una línea roja y por lo tanto todas las alarmas están encendidas en Euskadi porque Vox es un partido que combate el autogobierno vasco, combate la lengua vasca, combate las instituciones vascas y por lo tanto no vamos a participar nunca en alguna operación de ese tipo, ¿no?
0: També necessitarien el suport de Junts per Catalunya, qui insta Feijóo a viatjar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont, una proposta que ja han declinat de manera oficial i ho han fet el mateix dia en què el PP demana que el focus mediàtic se centri en els casos de possible corrupció i no en la moció de censura que ells mateixos han plantejat. Alicia García és la portaveu dels populars al Senat.
5: Ha dicho que hará todo lo posible y todo lo posible lo ha anunciado, es ofrecer decencia y elecciones. Los socios están ahí sujetando y sosteniendo un gobierno corrupto, el más corrupto de la democracia. Ellos sabrán qué tienen que hacer.
0: En paral·lel, el PP ha anunciat noves citacions en la comissió d'investigació del cas Koldo en el Senat, entre els quals les del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i Leire Díez, qui ja varen comparèixer a la Cambra Alta. I el Partit Popular i Vox han assolit un acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco com a president de la Junta. El pacte inclou la prioritat nacional en els mateixos termes que Extremadura i Aragó.
1: El PSOE diu que el pacte és una nova rendició del PP davant Vox, una formació que comptarà amb una vicepresidència primera del nou executiu i que ocuparà Carlos Pollán. Són Mañueco i Pollán.
6: Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
7: Es un acuerdo amplio, es un acuerdo en el que hay, por supuesto, pues la prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales.
0: I avui declara a l'audiència de Badajoz el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Ho fa en qualitat d'acusat en el judici per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. També serà el torn de l'expresident d'aquesta institució, Miguel Ángel Gallardo. Ho faran l'endemà que l'UCO l'hagi apuntat directament com el principal impulsor de la creació del lloc de feina.
1: Segons ha declarat el tinent coronel de l'UCO, Antonio Balas, la decisió final d'activar aquesta plaça de coordinador de conservatoris va venir d'un nivell superior en capacitat política.
8: Ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior con una capacidad política. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: I el jutge Juan Carlos Peinado ha ajornat fins dia 15 de juny la citació de Begoña Gómez. La vista prèvia al possible judici amb jurat s'havia de celebrar inicialment dia 9 de juny.
1: El magistrat ha acceptat el canvi de data a petició de l'advocat de la dona del president del govern central. En aquesta audiència, el jutge d'instrucció decidirà si envia Gómez a judici per 4 delictes, corrupció en el negoci, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
0: I de la crònica internacional, Israel i el Líban han acordat implementar un alto al foc. Així ho han decidit després que les delegacions de tots dos països es reunissin aquest dimecres als Estats Units, que ha liderat la trobada. A més, preveuen que les negociacions es reprenguin amb l'objectiu d'assolir un acord integral la setmana de dia 22 de juny.
1: La treva està condicionada que Hezbollah cessi els atacs contra territori israelià i les operacions al sud del país àrab. També han dissenyat un pla pilot en què l'exèrcit libanès anirà controlant el territori de manera progressiva, excloent així el grup islamista.
0: La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat una llei també per obligar el president del país Donald Trump a acabar amb la guerra contra l'Iran. És una proposta que ha comptat amb el suport de 4 republicans.
1: Això hores després que l'inquilí de la Casa Blanca fes aquesta afirmació.
9: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
1: Assegurava que les negociacions entre Washington i Teheran anaven bé i que podria haver un acord de pau precisament aquest cap de setmana. Això, malgrat que es viu una nova escalada de tensió i de foc creuat al Golf Pèrsic. La Guàrdia Revolucionària assegura haver atacat un vaixell nord-americà després que Washington hagués colpejat abans un petrolier iranià prop de l'estret d'Hormuz. En les darreres hores, l'Iran també ha bombardejat l'aeroport de Kuwait, que ha suspès totes les operacions.
0: Són ara les 7:51 minuts. Anem en directe fins a Manacor. I és que avui a les 9 comença la tercera i darrera jornada de les proves d'accés a la universitat, marcada per més controls contra el plagi. Des de l'IES Manacor, un dels punts d'aquests exàmens, Neus Pericàs, bon dia. Com has trobat avui la motivació dels joves?
10: Hola, Aida. Així com dius, som a un dels 9 punts d'examen, l'IES Manacor, que concentra 534 alumnes dels 5.000 que es presenten a les Balears. A l'institut han habilitat dues grans sales per poder fer els exàmens, la sala polivalent i l'aula magna, i dues aules amb ordinadors per poder fer les assignatures que en requereixen. Encara que les proves comencin a les 9, alguns estudiants han matinat per no fer tard, i segons comenten, els nervis no són com els del primer dia. Escoltam aquest estudiant.
11: Ja estic com més acostumat, perquè allà dins és com un lloc més tranquil i pensava que havia de tenir nervis i molt d'angoixa i tot això, però al cap i al fi és com un examen més, que pinten com si fos el darrer examen de la teva vida i no, i és molt fàcil, és més fàcil que batxillerat i la veritat que bastant bé.
10: Com podeu escoltar, la pressió, encara que existent, ha minvat. I ara toca una darrera jornada d'esforç i concentració. Per això, des d'IB3 Ràdio volem enviar molt de suport i força per aquesta darrera empenta abans de les vacances d'estiu.
0: Gràcies, Neu. Són ara les 7:53. Continuem amb més qüestions. Sanitat fixa en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual es considera perjudicial per la salut a les Balears. El Ministeri ha actualitzat els llindars de calor a partir dels quals es dispara el dany i la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província. Així considera que des dels 25 graus ja pateixen el litoral asturià i, en canvi, a Sevilla fins que no passen dels 41 graus i mig no s'incrementen els problemes.
12: En el cas de les Balears, també la temperatura màxima tolerada depèn de la comarca a l'illa. Així, a Menorca, a partir dels 32,4 graus ja es considera perillós, mentre que les Pitiuses s'ha fixat en els 34,8. A Mallorca, la zona que més tolera la calor és l'interior i fins als 37 graus no es disparen els riscos. És una actualització que s'inclou en el Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels Efectes de la Calor que ha presentat la ministra Mònica García, qui també ha explicat que el mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor a tot l'estat.
13: El problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los expertos saben bien que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
0: I els hospitals públics de les Illes han rebut en els primers dos mesos d'enguany 13 donacions d'òrgans. Axel Camarasa.
14: En els primers 5 mesos de l'any, Menorca ja ha registrat 3 donants, una xifra que supera la de tot l'any passat. Dos han estat per mort encefàlica i un per asistòlia controlada, un procediment que permet la donació després d'una aturada cardiorrespiratòria. A més, per primera vegada, l'Hospital Mateu Urfila ha gestionat una donació després d'una eutanàsia. Escoltem Ramon Fernández Cid, és el coordinador de trasplantaments del Mateu Urfila.
15: Este año hemos tenido dos donantes en muerte cerebral y hemos tenido uno en asistòlia, pero ha sido especial porque ha sido la primera donante en Menorca que ha donado órganos después de recibir la prestación de ayuda a morir.
14: Les dades dels dos primers mesos de 2026 als hospitals públics de les Illes es reflecteixen un total de 13 donants. Gràcies a aquestes donacions s'han obtingut 23 ronyons, 9 fetges i 4 pulmons. Pel que fa als trasplantaments, l'Hospital de Son Espases n'ha realitzat 17 de ronyó i 3 de fetge.
0: I dediquem aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
16: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
17: Quisiera
9: dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida.
0: Normalment celebrem els aniversaris amb una festa bufant una espelma, fins i tot podem anar de viatge, però Lorenzo Santamaría va trobar que la millor manera de commemorar els seus primers 80 anys seria un concert a l'Auditorium de Palma i aprofitar per enregistrar la veu del seu primer disc en directe editat per Blau i que des d'ahir està ja a la banda, Sandra Martínez.
17: Hem dit que Santamaría ho va pensar tot, però potser seria millor dir que va ser pràcticament el destí el que va fer que tot anés rodat. De fet, tot va començar amb la tria de la data del concert de l'Auditorium.
18: I jo vaig dir, coño, però si aquest dia és el dia del meu aniversari. Però ell no ho sabia, o sigui, va ser una casualitat. I quan vàrem veure això, que aquesta data era el meu aniversari i a l'Auditorium, llavors va ser quan vàrem pensar que sí, que era ideal, però era gravar. De fet, també ho va gravar IB3. I...

0: Són 22 cançons en format CD i 12 en vinil. Parlem d'un treball amb tota la força, amb tota la veritat d'un directe on, ha recordat el cantant, la veu va estar a punt de fallar-li, presa de l'emoció, en aquesta cançó determinada.
1: Aquesta cançó, que sempre em fa plorar, que sóc un pardal perquè sempre ploro amb aquesta cançó, això va ser fotut, eh? Però va quedar bastant bé. Vull dir, dintre d'aquesta imperfecció que hi ha del directe, va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànima.

0: A banda dels 80 anys, Santa Maria celebrava també la fi de la gira del mig segle d'una de les seves cançons més exitoses, aquest Para que no me olvides. Amb més de 60 anys de carrera, l'home que, en paraules seves, ha tocat a totes les discoteques de Mallorca d'un temps, gira la vista enrere amb la tranquil·litat de la feina ben feta, però amb una recança, no haver fet més temes en català.
1: Això és una cosa que la tenc un poquet m'emprenya, no? I quan veig en Tomeu Penya, que té aquest èxit brutal en cançons que ell fa i cançons d'aquí, nostres i tal, hòstia, no és que m'emprenyi, al revés, l'admir. Però a mi m'agradaria també tenir discos contínuament en català. No sé, és una cosa que m'agradaria fer. Però a lo millor ho faré, ja ho veurem.
0: De fet, ja està pensant en un recull de grans èxits d'en Tomeu, de Lluís Llach o de Maria del Mar Bonet, però mentre això es concreta, en allò que ja està fent feines en una sèrie, un biòpic sobre la seva vida i la carrera musical, per la qual, per cert, està cercant protagonista i que espera que sigui una realitat enguany mateix.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 de juny, en què vos expliquem que la decisió de les empreses hoteleres de les Balears de deixar d'operar els seus establiments a Cuba tindrà conseqüències econòmiques, però limitades. Així ho explica el degà de la Facultat de Turisme de la UIB, Toló Deià, això després que Malià anunciés que ha deixat d'operar 15 hotels a l'illa Caribanya, tot i que ja feia uns mesos que aquests establiments no podien funcionar en normalitat per la crisi econòmica i energètica que viu el país comunista. D'aquesta manera, l'empresa de la família Escarré segueix les mateixes passes que Iberostar, que també s'ha desvinculat de 12 hotels. I tot per les amenaces de sancions dels Estats Units a qualsevol empresa que mantengués negocis amb la cadena estatal GAESA, que depèn de les Forces Armades Cubanes. Unes sancions que són compromeses per a les companyies, tal i com ha assegurat a IB3 Ràdio Toló Deià.
2: Aleshores, aquestes companyies no se poden arriscar a rebre aquestes sancions, perquè això podria tenir un impacte molt fort en les seves aliances estratègiques i damunt el seu preu a borsa.
1: El govern espanyol diu que estan en contacte amb les empreses afectades. També l'executiu de les Illes ha oferit la seva col·laboració. Tot d'un en parlam abans, però, repassam els titulars del dia. Els bombers de Mallorca actuen en l'extinció d'un incendi en una nau industrial de Binissalem.
3: S'han desplegat efectius del parc d'Inca, d'Alcúdia i de Manacor, que han aconseguit controlar el foc i treballen des de la una i mitja de la matinada i encara hi són per acabar d'extingir-lo.
1: I el Partit Socialista ofereix el seu suport al PP per avançar la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca.
3: Els socialistes demanen que s'aprovi un decret llei al Consell de Govern en comptes de tramitar el text a través del Consell de Mallorca, com està previst. El PP ho ha descartat. És la socialista Amanda Fernández i la resposta del portaveu popular Sebastià Sagreras.
4: Dugui un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
5: Varen governar 8 anys, que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria rias.
3: La norma es votarà demà al ple del Consell Insular.
1: Ja s'ha retirat la polèmica lona que estava penjada des de finals del mes passat a l'aeroport de Palma, on es podia llegir en alemany el que passa a Mallorca es paga a Mallorca.
3: Aquesta frase, però, s'utilitzava el nom de Malle, que és la manera col·loquial que tenen a Alemanya per referir-se a l'illa. L'empresa anunciadora ha retirat el cartell 3 dies després de demanar disculpes i anunciar que ho faria.
1: I un nen de 2 anys roman han estat molt greu en caure des d'un primer pis a Inca.
3: L'infant ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu i roman ingressat a l'Hospital de Son Espases. Ara s'investiguen les causes de la caiguda.
1: I presó per l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024.
3: La decisió s'ha pres just en acabar el judici. El fiscal, que sol·licita per ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida. L'acusat ha negat els fets.
1: I pel que fa al cas Leire Díez, un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil anomenat directament a la directora general del cos, Mercedes González.
3: Sosté que la directora de la Guàrdia Civil es va reunir 3 vegades amb Leire Díez, coneguda com la llanternera del PSOE. Els agents també afirmen que Díez es referia al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, quan anomenava el One, és a dir, el número 1.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma a futsal juga avui el partit decisiu de l'eliminatòria contra el Manzanares. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt mallorquí disputarà avui a les 7:30 del capvespre el tercer i decisiu partit dels quarts de final del playoff pel títol al Palau d'Esports de Sant Mós. Després d'una victòria per a cada equip en els 2 primers partits de la sèrie, l'eliminatòria es decidirà en un duel a vida o mort en el qual el vencedor avançarà a les semifinals. La selecció espanyola de futbol jugarà avui vespre a Riazor contra l'Iraq, el seu darrer partit amistós abans de viatjar cap al Mundial, i la selecció femenina tornarà a entrenar avui en vista a l'enfrontament de demà contra la Terra a Sant Moix.
1: I tancant la portada amb la previsió del temps, avui serà un dia de sol i de temperatures una mica més altes. Dani Capó, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam molt de sol al cel, temps tranquil, amb temperatures una mica més altes, sobretot al nord de cada una de les illes, i amb un vent que ja no bufarà de gregal, gira a component sud, això sí, encara bufarà moderat, per tant, es trasllada la situació marítima una mica més moguda al sud de l'arxipèlag amb maró.
1: Són ara les 8:05, en Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Cristina Bausà, Toni Escanellas i Neus Pericàs. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Decisió de les companyies hoteleres illenques de deixar d'operar els seus hotels a Cuba és una passa difícil perquè romp una aposta de fa més de 30 anys allà. És l'anàlisi que en fa Tolo Deià, degà de la Facultat de Turisme de la UIB, en declaracions a IB3 Ràdio.
2: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels.
1: Les conseqüències econòmiques seran inevitables perquè es perd una font d'ingressos important, però tindrà un impacte limitat. Cal recordar que ja feia uns mesos que aquests establiments no podien operar amb normalitat per la crisi econòmica i energètica que viu el país comunista.
3: Així ho ha recordat Malià, que deixa d'operar 15 hotels a Cuba i assegura en un comunicat que la majoria ja estaven tancats pel bloqueig. L'empresa de la família Escarré ha seguit les mateixes passes que Iberostar, que es desvincula de 12 hotels per les amenaces de sancions dels Estats Units. DEA sosté, a més, que el nombre de turistes al país s'ha desplomat.
2: Això, sense dubte, generarà una caiguda d'ingressos. Però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda per culpa de la dificultosa situació en la qual se'n troba Cuba, que està provocant que el nombre de turistes que visiten l'illa sigui pràcticament inexistent.
3: I l'origen de tot això és l'amenaça dels Estats Units de fortes sancions a qualsevol empresa que mantengui negocis amb la cadena estatal Gaesa, que depèn de les forces armades cubanes i que actualment controla pràcticament tota l'economia de l'illa. Malià i Iberostar sí que mantindran de moment la seva presència a Cuba als establiments que no depenen d'aquest organisme.
2: Ara mateix estem parlant de companyies mallorquines que cotitzen a borsa o tenen aliances estratègiques amb companyies nord-americanes i no se poden arriscar a tenir sancions dures per part del govern nord-americà, que no només ja són sancions no només econòmiques, sinó que també estem parlant de sancions que poden anar més enllà.
3: Pel que fa a altres companyies mallorquines a Cuba, el grup Barceló compta amb dos hotels a l'illa, tot i que, a causa de la caiguda de la demanda, actualment en manté obert només un.
1: L'ultimàtum dels Estats Units acaba demà i ha tingut conseqüències en altres empreses turístiques com Iberia, però també d'altres multinacionals com Visa i Mastercard, que han decidit deixar d'operar a Cuba. El Ministeri d'Afers Exteriors ha mostrat una enorme preocupació per l'impacte de les mesures unilaterals de Washington, mentre que el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu que estan en contacte amb les empreses espanyoles afectades.
8: Estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes, a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas.
1: Precisament avui Cuerpo serà a San Francisco per reforçar la presència d'Espanya als Estats Units. També el conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha ofert tota la col·laboració del govern de les illes a les empreses que ho necessitin.
9: Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i cert, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà, no?
1: Són ara les 8 i 8 minuts. I pel que fa a la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, el PSIP ha oferit el seu suport al PP per aprovar-la aquest estiu. Els populars, però, ho han descartat. La norma es votarà demà divendres al ple del Consell Insular.
3: La secretària general dels socialistes de Mallorca i diputada al Parlament, Amanda Fernández, demana que aprovi un decret llei al Consell de Govern en comptes de tramitar el text via Consell de Mallorca, com està previst. Així, s'agilitzaria, diu, la tramitació per entrar en vigor de manera immediata.
10: Durà tot això, no volen que passi un any més. Per tant, la nostra proposta d'ull un decret llei tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària pels mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
3: El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, però no ha recollit el guant dels socialistes.
5: Ho feim en el tercer any de mandat i ara ells, que diuen que feim tard i que frisen tant, varen governar 8 anys. no només en el Consell de Mallorca, sinó també en el govern de les Illes Balears.
3: Si no hi ha res de nou, el PP al Consell tindrà demà el suport de l'oposició per aprovar la proposició de llei de limitació de vehicles. Un fet que la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha aprofitat per carregar contra els seus socis.
11: Si el Partit Popular gobierna solo o como ellos buscan una mayoría absoluta, harán políticas de izquierda, y si gobierna con Vox, pues hará las políticas serias de sentido común que están haciendo en otras comunidades. Lo que sí demuestra es su poca lealtad con los socios que le han mantenido y que han hecho posible que gobierne en esta comunidad.
3: Són declaracions dels grups després de la Junta de Portaveus prèvia al penúltim ple del curs polític. Serà dimarts i allà el PP i Vox votaran a favor de la prohibició del vel integral. Per la seva banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha anunciat que demanarà la compareixença del conseller de la Mà.
12: Algun tipus de negocis, de marines seques i d'algun tipus concret de club nàutic, però a part d'això, la veritat és que no sabem molt bé què va motivar la creació d'aquesta conselleria.
1: I ja s'ha retirat la polèmica lona que estava penjada des de finals del mes passat a l'aeroport de Palma i on es podia llegir en alemany el que passa a Mallorca es paga a Mallorca. En aquesta frase, però, s'utilitzava el nom de Male, que és la manera col·loquial que tenen a Alemanya per referir-se a l'illa.
3: L'any llevada després de dies de polèmica i l'endemà que l'empresa anunciadora, que és el grup financer Kreis-Perkassen, publicàs un comunicat demanant disculpes. En el text, recordam, el líder del mercat alemany ha rectificat el que a Mallorca s'ha considerat una falta de respecte per relacionar l'illa amb el turisme d'accessos. A tot això, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha celebrat a través del seu perfil a X la retirada de la lona.
1: I avui també vos hem de parlar d'un nou rècord de pressió humana. A les Illes, les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar els 1,53 milions de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, en prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les Illes, segons les dades de l'Ibestat.
3: El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia de març. La mitjana diària de tot el mes es va situar en 1.370.000 habitants, consolidant així una tendència a l'alça que avança l'inici de la temporada alta a l'arxipèlag.
1: I pel que fa a la despesa, també es dispara. Concretament ho fa un 30% fins als 150 euros per persona i per dia a Menorca. Amb tot, la patronal PIME lamenta que no es tradueixi en beneficis pel comerç local. Maria García és la secretària general de PIME.
13: La despesa en destí segueix baixant. Ja fa uns anys que van detectar que tant la despesa en allotjament i en transport s'havia incrementat molt, i s'havia incrementat molt en detriment de després la despesa que fan en destins, de restauració, comerços o activitats d'oci turístic.
1: I està previst que avui es reuneixi la Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Palma, la qual hi participa la delegació de govern per començar a dissenyar el desallotjament de l'antiga presó de la ciutat i posar una data d'execució. El consistori aposta pel desallotjament forçós de la infraestructura, tot i la petició del bisbat de fer-ho de manera escalonada i en grups petits per poder facilitar l'ajuda social als afectats. Olivia Navarro.
14: El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha explicat que mantenen la seva disposició a col·laborar, tot i que no poden fer un acolliment massiu de persones, perquè el bisbat explica no té prou espai.
15: Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·locar-los en els espais que tenim, que són uns quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit.
14: El màxim responsable de l'Església a Mallorca ha destacat que no només vol donar allotjament als ocupants de l'antiga presó, sinó també acompanyar-los en processos d'integració social. Actualment romanen a la instal·lació 80 persones que no han volgut partir voluntàriament i que seran, per tant, desallotjades després que la justícia n'hagi autoritzat l'operació. Ho ha confirmat la regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste.
16: Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
14: Celeste ha explicat que les persones que queden al recinte poden comptar amb l'ajuda dels serveis socials de l'Ajuntament, que els acompanyaran, diu, durant tot el procés.
1: I també hi ha novetats pel que fa a la zona de caravanes de Punta Prima, Sant Lluís, que passarà a ser de pagament a partir de l'estiu del 2027. També n'ampliaran les places i ho gestionarà una empresa privada. Els usuaris habituals no estan contents amb aquesta iniciativa, Ramiro López.
17: Les actuals 7 places d'aparcament per a caravanes de Punta Prima es convertiran en 18 i deixaran de ser gratuïtes. La zona sofrirà una gran transformació. Es tancarà amb barreres, es farà una entrada nova i es dotarà cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet. Així ho explica la batllessa de Sant Lluís, Lola Estronys.
18: Jo crec que s'ha de donar un millor servei en el ciutadà que ve en plan caravana, perquè tindrà una tarifa per dia i, a més a més, hi ha també una tarifa especial per només els que venguin a fer esbuidatge d'aigües brutes.
17: Els usuaris actuals de l'aparcament que hi viuen tot l'any o durant la temporada turística no hi estan conformes.
19: Pagaré lo mínimo posible cuando vengan mis hijos, porque están más seguros. Y sobre todo por vaciar y cargar, pero el resto pues me quedaré fuera. Me sé la normativa, cómo funciona de las caravanas, sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer.
20: Si tuviera que abonar algo por el tema de vaciado de agua o coger agua, pues lo podría ver correcto, pero por un aparcamiento no lo veo bien.
21: No creo que deba privatizarlo, porque es el único sitio que tenemos para vaciar. El siguiente está en Mercadal.
17: L'Ajuntament pagarà l'obra civil i farà les gestions amb Endesa per dur-hi l'electricitat. El cost de les barreres i la màquina de cobrament anirà a càrrec de l'empresa impulsora, qui gestionarà l'espai almenys durant el primer any. Escoltam de nou a Lola Estronys.
18: Un cop hagi passat aquest any de prova pilot, diguéssim, es valora el servei, se quantifica i bueno, ja ho trauríem a licitació.
17: S'espera que les obres comencin al setembre i que el servei entri en funcionament durant la temporada turística de 2027.
22: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8.

0: 1.000 que es presenten a Balears aquest 2026 i ja han pogut parlar amb alguns i confessen que estan molt més tranquils que el primer dia.
1: Ara ja està, darrer dia, mos queda mates i ingles. Mates, confiem que és el més difícil, però només mos queda poder dir coses perquè darrer dia ja i són lliures.
2: Bé, no, el primer dia era per jo més difícil, que havia estat allà a història, però bé, avui ciències generals i anglès, se pot passar.
3: El cap i el fi és com un examen més, que pinten com si fos el darrer examen de la teva vida i no.
0: A més, tot i estar preparats per aquest darrer esforç, tenen clar que el dia d'avui es mereix una celebració.
2: Sí, avui vespre ja anem a Palma de festa perquè això s'ha celebrat i dos anys que han passat. Jo crec que, bueno, és lo millor, lo màxim que podem aconseguir.
0: Així és que des de l'IES Manacor desitjam molta sort per aquesta darrera jornada d'exàmens a tots els estudiants.
4: Gràcies, Neus. I ja s'ha presentat el nou Centre Universitari Privat de les Balears. El Beato Luis Belda, escrit al seu San Pablo, iniciarà la seva activitat el mes de setembre d'aquest 2026, és a dir, el pròxim curs escolar. Se suma així a la Universitat de Mallorca, també de caire privat impulsada per ADEMA i amb el suport del govern. Els dos centres prioritzen els estudis de la branca sanitària.
5: La institució oferirà més de 250 places d'infermeria, medicina, psicologia o fisioteràpia. A la inauguració d'aquest nou centre, l'antiga possessió de Son Serra Perera a Palma, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha valorat positivament més oferta universitària perquè els estudiants no hagin de partir fora de les illes.
6: Universitat Pública, la Universitat de les Illes Balears, que és l'element vertebrador de les nostres illes, que mos vertebra com a societat, però que aquesta oferta que és complementària ajudarà sobretot a fidelitzar els nostres universitaris aquí a les Illes Balears.
5: La rectora de la Universitat Seu San Pablo, Rosa Viziedo, ha explicat que el nou centre privat enriquirà, diu, l'oferta acadèmica i augmentarà el nombre de places en titulacions que són molt demandades.
7: Es una enorme satisfacción poder aportar, ¿no?, la experiencia de nuestros más de 50 años impartiendo titulaciones del mundo de las ciencias de la salud, especialmente medicina, poder aportar, ¿no?, a este territorio, a esta comunidad.
5: A l'acte inaugural també hi han assistit la presidenta Marga Proens, la consellera de Treball, Catalina Cabreu, el batle de Palma, Jaime Martínez, entre d'altres autoritats.
4: I les Balears reben prop de 12 milions d'euros per a l'impuls de 6 programes de cooperació territorial destinats al suport educatiu. Ho han acordat així al Ministeri d'Educació amb les comunitats autònomes en la conferència sectorial celebrada a Madrid, on s'ha aprovat un repartiment de 388 milions d'euros entre les autonomies per a l'impuls d'aquests projectes.
5: Es tracta dels programes de reforç de la competència lectora i matemàtica, dos programes d'educació inclusiva, el de cooperació territorial per a l'orientació i enriquiment educatiu, el de benestar i protecció als centres educatius. El conseller Antoni Vera, qui ha assistit a aquesta reunió, ha debatut les ràtios a les aules de 0 a 3 anys dins aquesta conferència sectorial. Ha reclamat també que s'hauria de tenir en compte la doble i la triple insularitat que greuja el cost de vida de les illes en el repartiment d'aquests fons.
6: Balears ha demanat que, per favor, el Ministeri tingui a bé de fer un reial decret o una normativa que harmonitzi tota l'etapa educativa 0-3 i que sigui una competència, com que, ja que és una competència bàsica estatal, que sigui una norma bàsica estatal perquè puguem unificar l'ensenyament 0-3 a nivell de tot Espanya.
5: La ministra d'Educació, Milagros Tolón, qüestionada per les diferents protestes que protagonitzen docents com a Catalunya, Madrid o València, o aquí, en el cas de les Balears, les treballadores d'escoletes, ha assegurat que el seu departament liderarà propostes per millorar el sector, sobretot l'estatut docent. Demana, però, a les comunitats més capacitat de diàleg i corresponsabilitat per fer front als problemes de cada territori.
8: Vamos a modificar la norma por la que se rigen las ratios en el marco de la reforma del profesorado, que, como saben, para nosotros es una prioridad. Y este ministerio está en la solución, pero también exigimos algo tan importante como es corresponsabilidad con quien tiene, en este caso, la competencia, que son las comunidades autónomas.
5: El ministeri així mateix reprendrà la setmana que ve les meses de negociació sobre l'estatut docent.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
4: I els bombers de Mallorca actuen en l'extinció d'un incendi en aquesta hora en una nau industrial de Binissalem. L'edifici ha quedat molt malmès a causa del foc que està sent molt mal d'apagar.
5: Sí, s'han desplegat efectius del Pardinca, d'Alcúdia i de Manacor que han aconseguit controlar finalment aquest foc. I treballen des de la una i

0: mitja d'aquesta matinada. Encara, però, hi fan feina per intentar extingir-ho.
1: Estaran ben pendents i un nen de 2 anys roman en estat molt greu en caure des d'un primer pis a Inca per causes que encara es desconeixen.
0: L'infant ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu i roman ingressat a l'Hospital de Son Espases. Diverses telefonades varen alertar els serveis d'emergència que s'havia precipitat des d'un edifici del carrer Mossèn Andreu Caimari. Va passar ahir, fins allà s'hi varen desplaçar diverses patrulles, també una ambulància de l'IVA de Salut, la policia local i la Guàrdia Civil investiguen ara els fets.
1: I l'audiència provincial ha enviat a la presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma. El 2024 ha estat just en acabar el judici perquè el fiscal, que sol·licita per a ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida.
0: Ell ha negat els fets i manté que era ella la víctima, 14 anys, la que insistia. No obstant això, la unitat de valoració d'abús sexual infantil ha descrit com a creïble i coherent el relat de la Nina, que a més era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. El judici ha quedat ja vist per a sentència.
1: I també ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora acusada d'atropellar mortalment una jove de 35 anys quan travessava un pas de vianants a Eivissa. Els fets varen passar el 2023.
0: Està acusada dels delictes d'homicidi per imprudència greu i per abandonar el lloc de l'accident. L'acusada ha declarat que va veure el semàfor amb ambre i va decidir passar. Finalment va sentir l'impacte, va aturar minuts després, va tornar caminant, però diu que ja no hi havia ningú. L'informe policial conclou que l'acusada es va saltar el semàfor en vermell, anava a gran velocitat i que l'operatiu policial d'atenció a la víctima va durar al lloc dels fets més de 2 hores. L'advocat de la família de la víctima, Àlex Betoret, reclama 7 anys de presó per ella.
2: Per un delicte grave de l'atropello que va haver-hi, no, de l'incident amb vehicle de motor, un vehicle de motor que tenia les rodes malament i que tenia, bueno, que no tenia ni assegurança ni res, demanen 3 anys. De presó. I per la qüestió de l'abandono del lloc dels fets i la denegació de l'auxili, demanem 4 anys.
3: Informatiu Matí. Esports.
1: I fregam ja les 8 i 25 minuts, moment ara per la informació esportiva, que avui ens estan parlant de l'Illes Balears, Palma Futsal, que juga avui dijous al partit decisiu de l'eliminatòria contra el Manzanares. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El conjunt mallorquí disputarà avui a les 7:30 del capvespre el tercer i decisiu partit dels quarts de final del play-off pel títol al Palau d'Esports de Somos. L'entrenador de l'equip mallorquí, Antonio Vadillo, ha volgut llançar una senyal d'alerta sobre el rival.
5: Estamos todos muy equivocados con Manzanares. Todos muy equivocados con Manzanares. Manzanares está ahí para quedarse. No ha venido de casualidad. Y la ventaja nuestra es la cancha. No la hemos ganado en la liga regular. Y pues bueno, te lo decides. Y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente.
4: El Palma arriba reforçat després de la darrera victòria a domicili i amb el suport de la seva afició vol cercar el pas a les semifinals.
5: Sí, sin duda, siempre jugar en casa es mejor, ¿no? Independientemente de cómo se hayan dado las cosas anteriormente, ¿no? Y necesitamos el apoyo de nuestra afición. Necesitamos que venga. También necesitamos de que si todos queremos que Palma esté allí, tenemos que empujar todos. Y eso es importante en nuestra afición, lo hemos demostrado 1000 veces ya, ¿no? No lo mismo somos hoy con 1.300 personas, 1.200, 800, que somos hoy con 4.000.
4: Aquest enfrontament entre Palma Futsal i Manzanares, en què el guanyador s'enfrontaria al Pozo Murcia a les semifinals, ho podreu seguir avui en directe a les 7:30 a la sintonia d'IV3 Ràdio. Cata Coll es prepara per viure un divendres ben especial a Somos. La portera de Pòrtol, titular al Barça i a la selecció espanyola, ha parlat al programa d'Espostres d'IV3 Ràdio sobre el partit de demà contra la Terra, un duel de classificació per al Mundial que ella mateixa reconeix que serà especial.
6: Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venia escada del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, algo molt especial, jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà pues, fallem un bon partit i els poden donar la victòria.
4: I és que Cata Coll arriba al partit en el millor moment possible després d'una temporada rodona amb el Barça. Ara l'objectiu és que Espanya guanyi i faci així un pas decisiu cap al Mundial.
6: Bueno, són partits que se resumeixen en detalls, i crec que han de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficar en gol i deixar la porteria a 0, se pot guanyar. I segons el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits, i jo crec que estic convençuda que així serà.
4: Avui hi haurà nou entrenament d'Espanya, després parlarà la seleccionadora Sònia Bermúdez i també podrem escoltar a Ivetra Ràdio a l'amic campista Patrick Guijarro. I avui la selecció espanyola juga el seu darrer amistós abans de viatjar cap al Mundial. El rival és l'Iraq i Luis de la Fuente no ha descartat que el porter Vicent Leo Román, que forma part del grup de reforç, pugui jugar avui a Riazor i debutar així en l'absoluta.
7: De igual manera que decía anteriormente que tenemos total la garantía de los tres porteros que tendrán que viajar con nosotros a Estados Unidos, pues tenemos total y absoluta confianza y total garantía de estos tres. Veremos mañana quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios, pero eso también lo va a dictar mucho la situación del juego. Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho esta oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más.
4: I Miquel Merino ja s'ha incorporat al grup, mentre que Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz són baixa, però De La Fuente confia que arribin a punt per al debut mundialista contra Cap Verd. I els homes de reforç, entre ells Leo Román, acabaran avui la concentració amb Espanya després del partit. I acabam amb tres apunts breus, perquè Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026 gràcies als seus 47 títols i a la seva continuada labor solidària. En bàsquet, avui es disputen dos partits dels quarts de final del play-off. A les 7, el Barça rep l'UCAM Múrcia i a les 9 del vespre, el Real Madrid de Sergi Llull necessita guanyar la Laguna Tenerife per continuar viu a la competició. I en ciclisme, Demi Vollering es va imposar ahir a la cinquena etapa del Giro femení. Pel que fa a les mallorquines, Mavi García és ara 24a a la general i Marina Garau ocupa la posició 103.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. La decisió de les empreses hoteleres de les Balears de deixar d'operar els seus establiments a Cuba tindrà conseqüències econòmiques, però seran limitades, segons els experts.
2: Això després que Malià anunciés que ha deixat d'operar 15 hotels a l'illa caribenya, tot i que ja feia uns mesos que aquests establiments no podien funcionar amb normalitat per la crisi econòmica i energètica que viu el país. D'aquesta manera, l'empresa de la família Escarré segueix les mateixes passes que Iberostar, que també s'ha desvinculat de 12 hotels.
1: I els bombers de Mallorca actuen en l'extinció d'un incendi en una nau industrial de Binissalem.
2: S'han desplegat efectius del parc d'Inca, d'Alcúdia i Manacor, que han aconseguit controlar el foc i treballen des de la 1:30 de la matinada i encara hi actuen per acabar d'extingir-lo.
1: I pel que fa al cas Leire Díez, un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil anomenat directament a la directora general del cos, a Mercedes González.
2: Sosté que la directora de la Guàrdia Civil es va reunir 3 vegades amb Leire Díez, coneguda com la llanternera del PSOE. Els agents afirmen que Díez es referia a Sánchez quan anomenava el One, és a dir, el número 1.
1: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. La Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Palma es reuneix avui per començar a dissenyar el desallotjament de l'antiga presó de la ciutat i per posar una data d'execució. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. La reunió a la qual també hi participa la delegació del govern es tractarà a l'aposta del consistori del desallotjament forçós de l'infraestructura, tot i la petició del bisbat de fer-ho de manera esglaonada i en grups petits per poder facilitar l'ajuda social als afectats.
1: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desallotjat un nou assentament de caravanes al Parc Natural de Ses Salines, un nou campament que va començar dimarts, coincidint amb el desallotjament de Sa Joveria. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia, així és. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha iniciat aquest dimarts la tramitació d'una desena de denúncies amb multes que poden arribar fins als 30.000 euros per acampar en sol rústic amb l'agreujant de ser un espai protegit. La policia local ha desallotjat aquest nou assentament il·legal amb una dotzena de caravanes i una tenda de campanya a l'interior del Parc Natural de Ses Salines, molt a prop de la Xanga.
1: I a Menorca, la zona de caravanes de Punta Prima, Sant Lluís, se passarà a ser de pagament a partir de l'estiu del 2027. Excel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Les actuals 7 places d'aparcament es convertiran en 18 i deixaran de ser gratuïtes. La zona sofrirà una gran transformació. Es tancaran barreres, es farà una entrada nova i també es dotarà a cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet. Ho gestionarà, a més, una empresa privada. Els usuaris habituals no estan conformes amb aquesta iniciativa.
1: I ara parlem de polítiques migratòries.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Volem analitzar els canvis que ha donat a conèixer aquesta setmana a Brussel·les, que ha donat llum verda a obrir centres de deportació de migrants localitzats a tercers països de fora de la Unió Europea. Per parlar-ne, saludam Margarida Capellà, portavoc de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània de la UIB. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: L'Eurocambra, la Comissió i el Consell de la Unió han acordat un nou reglament de retorns que endureix la política migratòria a Europa. L'objectiu és augmentar les devolucions de persones sense papers, que és el que se sap fins ara.
6: Bé, se tracta de dos nous reglaments que venen precisament d'un enduriment de la posició política en el Parlament que estava aturat i que ara s'ha aprovat i que suposa canviar alguns dels límits que s'havia aconseguit posar en matèria de drets humans en el pacte europeu, que és un pacte europeu que ha d'entrar en vigor ara, en aquest mes de juny, i suposa canvis que preocupen molt en el moviment de drets humans per molt de motius.
1: A nivell pràctic, però, això què suposa per l'Estat espanyol? Quins canvis suposa?
6: Hem de dir que Espanya de moment s'oposa i que és possible que se presenti en algun moment un recurs d'anul·lació contra aquests reglaments, perquè hi ha algunes qüestions com el concepte i el llistat que s'ha aprovat en el Parlament de país segur d'origen o tercer país segur que afecta la política d'asil espanyola. Per exemple, un dels països que entra com a la llista de país segur d'origen és Colòmbia, i això significa que els nacionals de Colòmbia que sol·licitin asil a Espanya i en aquest moment dels principals col·lectius com això s'aprovarà amb un reglament, Espanya no els podrà donar, no?, reconèixer la condició d'asilats.
1: Uh-huh. És a dir, quin és el paper, per tant, que tenen els països de la Unió Europea aquí amb aquest reglament amb la mà, amb aquests canvis?
6: Clar, hem de tenir en compte que aquests reglaments, bueno, i tot el que és el Pacte Europeu de Migració i Asil, té per objectiu ser gestió ràpida i homogènia de les sol·licituds d'asil, especialment per a les persones que entren de forma irregular, però també aquells que entren de forma regular, però que després bueno, fan el que se diuen els moviments secundaris, no?, que entren per a Espanya i després se dirigeixen a uns altres països. Aleshores, el que s'està fent és aprovar normes en forma de reglament que són obligatòries per a tots els estats membres, que l'han d'aplicar de forma homogènia i així se vol garantir una gestió comuna eficaç, no?, de la política d'asil i de migracions. Aleshores, el que volen fer és agilitzar els procediments d'asil, reforçar el control a les fronteres, i això a Balears mos afectarà directament, perquè no tots són frontera de la Unió Europea, i és possible que se construeixin infraestructures per fer el que se diu screening, no?, un triatge preliminar de persones que arriben a la Unió Europea de forma irregular i sol·liciten asil. Aleshores, en aquests casos, bueno, se preveu que en alguns supòsits se'ls denegui perquè provenen d'un tercer país, segur, i aleshores s'hagin de quedar aquí, bueno, se posen fins a un màxim, fins i tot 12 setmanes, no? I bueno, hem de veure com, primer, si aquests reglaments acaben impugnats davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, uh-huh, i segon, si entren en vigor i no són impugnats, quina repercussió pràctica tindrà aquí a les Illes Balears, que el meu pare, bueno, tot indica que Balears tindrà un paper important en el control de les fronteres.
1: Clara, li anava a demanar per quin és el calendari previst o quines són les següents passes.
6: Bueno, ara en el mes de...
1: Tenim alguns problemes amb aquesta...
6: Ja entra en vigor, eh?
1: Uh-huh.
6: Sí?
1: És a dir, hauria d'entrar en vigor que en mes de juny han perdut durant uns segons aquesta comunicació amb vostra senyora capellà.
6: Sí, bueno, el Pacte Europeu ja se va aprovar fa 2 anys i ha d'entrar en vigor ara. El Pacte Europeu no és un sol instrument jurídic, sinó que és un conjunt de nous reglaments i una directiva que ara els d'aquests reglaments han estat modificats per el que s'ha aprovat ara per part del Parlament Europeu i del Consell. Uh-huh. I bueno, ara hem de veure menys què passa amb aquests reglaments, si s'impugnen o no, i després també la repercussió que tindrà a les Illes Balears, que, com sabeu, és un lloc d'entrada a la Unió Europea i implicarà segur canvis en estructures i també, evidentment, en la situació jurídica de les persones que entren de forma irregular, però també és possible de les que entren de forma regular.
1: I també estaran pendents de si es detallen també aquestes conseqüències que pot tenir per les Balears. Margalida Capellà, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, de la UIB. Gràcies per haver estat avui en directe a l'Informatiu Matí.
6: Gràcies, de voltes, bon dia.
1: Són ara les 8:39, anem en directe fins a Binissalem, on, com vos avançàvem ja fa una estona, els bombers de Mallorca estan actuant en l'extinció d'un incendi a una nau industrial. S'han desplegat efectius del Parc d'Inca, d'Alcúdia i de Manacor, que han aconseguit controlar el foc. Allà a Binissalem hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia, quina és la situació?
7: Bon dia, Ido. Ara mateix encara, com dèiem, hi ha moltes unitats dels bombers, són 6 en concret que es troben aquí, 4 autobombes, de fet, i un cotxe a escala, a banda d'altres unitats més petites. Encara estan fent feina de refresc perquè surt molt de fum d'aquesta nau que és la que s'ha cremat i que, en principi, podria afectar també altres naus al Manco, dues que estan aferrades a la banda de darrere. Per això els bombers encara fan feina per evitar que no puguin revifar aquestes flames, tot i que, com dèiem, l'incendi està absolutament controlat. També aquest fum podria afectar zones properes, altres treballadors. A més, hem de recordar que l'institut es troba molt a prop d'aquesta zona, per tant, és important que quedin les flames ben extingides. En tot cas, ja han arribat també les autoritats, hi ha la Guàrdia Civil, policia local, que estan duent a terme ja els inicis de la investigació. Pel que sembla, és una nau que es dedicava d'una empresa que es dedicava a l'organització d'esdeveniments esportius, entre ells l'Ironman de Palma, per exemple. Per tant, a l'interior d'aquesta nau hi hauria molt d'estris de senyalització, també per aquestes proves esportives en si mateixes, i per tant, de material, parlant de material, lògicament, molt inflamable. Com dèiem, aquest foc s'ha declarat prop de la 1:30 de la matinada, i a partir d'aquí els bombers s'han activat, els bombers del Consell de Mallorca, i han aconseguit apagar aquestes flames just fa poc, com dèiem. De fet, encara surt bastant de fum d'aquesta nau, però estan fent feina per això. En pocs minuts està previst que un dels tècnics de l'operatiu ens faci declaracions i, evidentment, companys, vos demanarem pas per explicar-vos la darrera hora i més detalls d'aquest incendi.
1: I bé, continuarem coneguem més detalls d'aquest incendi que s'ha produït aquesta matinada a Binissalem, l'incendi d'una nau industrial en aquest municipi mallorquí. Són les 8:41 minuts. I anem ara fins a la segona trobada de l'arquitectura saludable a les Balears, que comença d'aquí uns minuts a les 9. Enguany aquesta trobada se celebra sota el títol Rehabilitació d'espais educatius per a millorar l'aprenentatge a la seu de la demarcació de Mallorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes. Fins allà s'hi ha desplaçat Cristina Bausà. Cristina, bon dia. En què consisteix aquesta jornada?
8: Bon dia, Ido. El títol que du ja ho deixa clar. A trets generals, avui es presentarà una fitxa tècnica perquè els arquitectes i tots els agents implicats en les reformes dels centres educatius i també en la construcció dels nous centres puguin seguir. La presidenta de l'Observatori d'Arquitectura Saludable, que avui es presenta en aquesta trobada, que és Rita Casalla, explica perquè és important que els centres educatius segueixin aquestes normes i els beneficis que té, sobretot pels infants.
9: De que los patios, por ejemplo, sean sombreados, que para que los niños puedan estar al aire libre, que sean muy vegetales para que tengan contacto con la naturaleza, que la luz natural prevalezca sobre la luz eléctrica y que entre la luz natural hasta la mayor parte del aula para que precisamente pues los niños se concentren mejor y sus capacidades cognitivas estén en el máximo de sus posibilidades.
8: En aquest context assenyalen que és molt important tenir en compte la qualitat de l'aire, l'acústica dels centres educatius i també la llum.
1: Gràcies, Cristina. I continuem ara amb la darrera hora del cas Leire Díez. Un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil anomena directament a la directora general del cos, Mercedes González. Sosté que es va reunir 3 vegades amb Leire Díez, coneguda com la llanternera del PSOE. L'exmilitant socialista està investigada juntament amb l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i altres implicats per liderar presumptament una trama il·lícita per posar traves a les investigacions judicials que afectaven a l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els agents afirmen que Díez es referia a Sánchez quan anomenava el Guan, és a dir, el número 1.
10: No n'aportava proves, però l'informe sí que considera que el Guan no pot ser altra persona, perquè per la seva posició, Sánchez era l'únic que podia donar ordres per damunt de Santos Cerdán. Aquesta persona, el Guan, hauria fixat, segons les converses de Díez, quins casos haurien de ser la prioritat per a la trama. Tot això s'ha conegut arran de l'aixecament per part del secret de sumari de la investigació del cas Leire Díez. La setmana passada, el jutge Santiago Pedraz va ordenar escorcolls a la seu federal del PSOE i de la Direcció General General de la Guàrdia Civil. L'Audiència Nacional investiga una suposada trama presumptament pagada amb fons del PSOE per desbaratar actuacions judicials o policials i que estaria liderada per Cerdán i coordinada per Díez. Els agents de l'UCO consideren que la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ja tenia una relació amb Leire Díez abans de ser nomenada i que ja en el càrrec s'hi va reunir fins a 3 vegades. Sosté que Díez hauria intentat que es fes una investigació interna dins el propi Institut Armat, dirigida precisament contra la Unitat Central Operativa, qui en aquell moment investigava diversos casos relacionats amb el PSOE.
1: Amb aquesta informació arribam a les 8:45 minuts.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. La Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Palma es reunirà avui per començar a dissenyar el desallotjament de l'antiga presó de la ciutat i posar una data d'execució. A la reunió, a la qual també hi participa la delegació del govern, es tractarà l'aposta del consistori pel desallotjament forçós de la infraestructura, tot i la petició del bisbat de fer-ho de manera esgaonada i en grups petits per poder facilitar l'ajuda social als afectats. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estem en retencions a l'autopista d'Inca, a l'autopista de Benossa en Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura, totes les complicacions habituals de l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Soia i a l'altura de Sant Taulell en sentit d'Andratx i a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit de Port. I per acabar també feia retencions a l'M30, a l'altura de la rotonda del CLH fins a l'altura de Meca Palma i a la carretera de Manacol arribada a Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Facundo Tenegli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Començant amb la informació a Binissalem, on els bombers de Mallorca actuen a l'extinció d'un incendi en una nau industrial. S'han desplegat efectius dels parcs d'Inca, Alcudia i Manacor, que han aconseguit controlar el foc i treballen des de l'una i mitja de la matinada i encara hi actuen per acabar d'extingir-lo. I anem en directe a Iaies, el nostre company Toni Escanelles. Bon dia.
4: Bon dia, idò. Efectivament, ara poc a poquet ja es van retirant algunes d'aquestes unitats del bombers. Eren moltes al principi, dèiem 6 unitats, 4 d'elles autobombes per extingir les flames d'aquesta nau, que, com dèiem, encara hi ha, mos confirmaven ara els bombers, que encara hi ha flames a l'interior, per això s'ha d'apagar del tot. Recordem que és una nau molt grossa, el polígon, a la zona, precisament, que està llindant amb una zona agrícola. Aquest era el perill principal, ens explicaven, perquè precisament que les flames no botassen ni cap a la part agrícola ni afectassen altres naus. Com dèiem, és una nau que es dedicava a l'organització d'esdeveniments esportius, per tant, el que hi havia a l'interior era inflamable. Pràcticament tota l'estructura ha vengut a baix, moltes vigues metàl·liques han caigut per avall i això dificultava bastant la tasca de l'extinció, però que en tot cas ja està controlat aquest incendi. Tot i que queden algunes poques flames a l'interior, ja tot és feina de refresc, intentar evitar que el fum es propagui per les zones properes, perquè, com dèiem, hi ha l'institut molt a prop d'aquí, i ara, precisament, ja hi ha les autoritats, ja hi ha Guàrdia Civil i Policia Local que comencen la investigació, i els tècnics faran una valoració en breu. Tot d'una que tinguem més notícies, companys, vos demanaran pas per explicar-vos.
1: Gràcies, Toni. En directe des del polígon industrial de Binissalem, amb la darrera hora d'aquest incendi, una nau industrial. Continuant més qüestions, la Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Palma, a la qual també hi participa la delegació del govern, es reunirà avui per començar a dissenyar el desallotjament de l'antiga presó de la ciutat i posar una data d'execució. El consistori aposta pel desallotjament forçós de la infraestructura, tot i la petició del bisbat de fer-ho de manera escalonada i en grups petits per poder facilitar l'ajuda social als afectats. Olivia Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha explicat que mantenen la seva disposició a col·laborar, tot i que no poden fer un acolliment massiu de persones, perquè el bisbat explica no tenen prou espai.
6: Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·loquen-los en els espais que tenim, que són uns quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit.
5: El màxim responsable de l'Església Catòlica a Mallorca ha destacat que no només vol donar allotjament als ocupants de l'antiga presó, sinó també acompanyar-los en processos d'integració social. Actualment romanen, concretament a la presó, a l'antiga presó, 80 persones que no han volgut partir voluntàriament i que, per tant, seran desallotjades després que la justícia n'hagi autoritzat l'operació. Ho ha confirmat la regidora portaveu de Palma, Mercedes Celeste.
7: Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
5: Celeste ha explicat que les persones que queden al recinte poden comptar amb l'ajuda dels serveis socials de l'Ajuntament, que els acompanyaran durant tot el procés.
7: Demanar a totes les persones que encara queden allà que de forma voluntària desallotgin i que tenen els serveis socials de l'Ajuntament de Palma a la seva disposició, demanant que es tinguin en compte que aquestes condicions de risc i de seguretat que han motivat aquesta actuació encara estan en perill les persones que estan a dins.
1: Canviem de qüestió. Els hotelers esperen una temporada amb bones xifres d'ocupació i amb una tendència a la desestacionalització similar al 2025, ho ha dit el conseller de Turisme just abans de reunir-se a l'hotel Sumunt de Palma en el marc de la ronda de contactes amb els hotelers de l'illa.
5: Minuts abans de la trobada amb el director general de Sumunt i president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, el conseller Jaume Bausà ha assegurat que esperen continuar en la línia de més turistes en temporada mitja i baixa i manco durant els mesos de juliol i agost. També ha remarcat l'aposta del govern per la contenció turística.
8: Perquè que enguany tenim el tema de l'eclipse, que segurament a lo millor tindrà incidència en quant a aquesta pressió, veurem, però bueno, nosaltres continuar la feina que feim per l'allargament de la temporada i perquè la pressió en els mesos d'estiu doncs baixi, no?
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat la confraria de pescadors d'Alcúdia per conèixer de primera mà la realitat del sector pesquer alcudienc, que confia que l'executiu tregui aviat la línia d'ajuts fruit del conflicte a l'Orient Mitjà per tal de compensar la pujada de preu del gasoil.
5: La visita coincideix amb el desenvolupament de la campanya de la llagosta, que és una de les més importants de l'any per la flota actual. Segons ha explicat el president de la confraria d'Alcúdia, David Carci, la temporada està complint les expectatives previstes, tot i que no totes les embarcacions s'hi dediquen de manera exclusiva. Venen la llagosta a 60 euros de mitjana al quilo.
9: Els temes de preus se mantenen bastant, se fan bons preus, i, bueno, temporada de llagosta, pues sí, la veritat que comença a arrencar i va bé, hi ha demanda, el que passa que enguany és que està un poc més fluixet que l'any passat. Però, bueno, no se deixa de demanda d'aquest producte de quilòmetre zero nostre.
1: I l'Ajuntament de Felanitx ha instal·lat uns 4.000 nous comptadors digitals per al subministrament d'aigua potable al municipi.
5: Això ha permès detectar nombroses fuites internes en habitatges que fins ara passaven desapercebudes. En alguns casos, hi ha usuaris que han rebut factures d'entre 2.000 i 3.000 euros. L'Ajuntament aclareix que no s'ha pujat el preu de l'aigua, sinó que és una lectura més precisa d'aquest consum. L'objectiu és fomentar un ús més eficient, diuen, i responsable de l'augua.
1: En successos hem de parlar del de Ruiz a Palma, un ciutadà ha amenaçat un altre amb un ganivet dins d'un autobús de l'MT a l'altura de l'avinguda Alexandre Rosselló.
5: A l'home se li imputen els delictes d'amenaces i coaccions. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions de la policia local, una ambulància i també la Policia Nacional.
1: Mentrestant, de les xarxes socials en són plens de grups en què els ciutadans denuncien constantment robatoris a disc de cotxes i també motos sostretes.
5: Afecta especialment a barris de la perifèria de Palma com La Vileta, Son Rapinya, Son Oliva o Rafal Vell. Els veïnats que han viscut tota la vida noten com creix la inseguretat, sobretot de nit.
10: De dia no hay problema, no suele haber problemas. Es por la noche. Por la noche es cuando la gente sale y hace de las suyas. Ahora si vas a las 11 de la noche, vas mirando para atrás a ver qué te puedes encontrar, porque no hay seguridad. Pero si no tiene la policía ni la Guardia Civil seguridad, ¿cómo la vamos a tener nosotros?
5: Les xarxes també serveixen per crear moviments veïnals que s'han unit i organitzat per fer patrulles i evitar que els delinqüents puguin actuar amb impunitat de manera repetida.
1: Arribem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB de Ràdio.

0: Després de més de 60 anys de carrera, després de 2 anys de gira, el dia que celebrava 80 anys, amb un concert a l'Auditorium de Palma, Lorenzo Santamaría va trobar que havia arribat el moment de fer el seu primer disc en directe. Un any i busques després, el treball, que està editat per Blau, i ja ha sortit a la banda. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: És una realitat imprescindible per als seus seguidors.
1: Com hem explicat, va ser tot un seguit de casualitats el que va fer possible l'enregistrament d'aquest primer disc en directe. Tot va començar amb la data triada pel productor mig any abans i sense ser-ne conscient de la coincidència per fer aquest concert a l'Auditorium.
2: I jo vaig dir, coño, però si aquest dia és el dia del meu aniversari. Però ell no ho sabia, o sigui, va ser una casualitat. I quan vàrem veure això, que aquesta data era el meu aniversari i a l'Auditorium, llavors va ser quan vàrem pensar que sí, que era ideal per a gravar. De fet, també ho va gravar IB3.
3: Que vaig néixer a Santa Maria.
1: Són 22 cançons en format CD i 12 en vinil. Parlant d'un treball amb tota la força, amb tota la veritat d'un directe, on ha recordat el cantant, la veu va estar a punt de fallar-li precisament presa de l'emoció en aquest Coses del Camp.
2: Aquesta cançó, que sempre em fa plorar, que sóc un pardal perquè sempre ploro amb aquesta cançó, això va ser fotut, eh? Però va quedar bastant bé. Vull dir, dintre d'aquesta imperfecció que hi ha del directe, va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànima.
1: A banda dels 80 anys, Santa Maria celebrava també la fi de la gira del mig segle d'una de les seves cançons més exitoses, aquest Para que no me olvides. L'home, que en paraules textuals ha tocat a totes les discoteques de Mallorca d'un temps, gira la vista enrere amb la tranquil·litat de la feina ben feta i amb tan sols una recança, la de no haver fet més temes en català.
2: Això és una cosa que la tenc un poquet m'emprenya, no? I quan veig en Tomeu Penya, que té aquest èxit brutal en cançons que ell fa i cançons d'aquí, nostres i tal, hòstia, no és que m'emprenyi, al revés, l'admira. Però a mi m'agradaria també tenir discos contínuament en català. No sé, és una cosa que m'agradaria fer. Però a lo millor ho faré, ja ho veurem.
1: De fet, ja està pensant en un recull de grans èxits, per exemple, d'en Tomeu Penya, d'en Lluís Llach o de Maria del Mar Bonet, però mentre això es concreta, en allò que sí que està fent feina ja és en una sèrie amb una mena de biòpic sobre la seva vida i carrera musical, per la qual està cercant protagonista i que espera que pugui ser una realitat enguany mateix.
0: Continuem amb més música. El grup ciutadellenc Suc i Sopes presenten demà el seu nou disc, Lo Més Clar és Sant Bull, al Teatre del Casino de 7 de gener de Ciutadella.
1: És el tercer treball discogràfic d'aquesta banda, que va començar fent versions entre amics i que els ha duit a consolidar un so propi, fresc i d'essència menorquina. La cita, com dèiem, demà a partir de les 9 i l'obertura de portes mitja hora abans.
0: I més propostes musicals per aquest cap de setmana. Aquests que sentiu de fons són Elvira Clark, seran el plat fort de la Fira de la Patata de Sa Pobla, serà la plaça major a partir de les 9 i mitja del vespre.
1: Elvira Clark, són ben joves, però encara així són músics experimentats, tots ells procedents d'altres projectes anteriors i que arriben amb un nou treball davant dels braços. Seran protagonistes, com dèiem, d'aquesta fira, que a més de lluir i fer un tast de les millors patates pobleres, es farà divendres i dissabte, divendres amb la banda de música i dissabte va tocar de primer i Elvira Clark després.

0: Són ara les 9, destacant les qüestions més importants d'aquest matí de dijous. Els bombers de Mallorca han estat pràcticament tota la matinada fent feina en l'extinció d'un incendi en una nau del polígon de Binissalem. En aquesta hora, però, encara hi queden alguns efectius. I connectam en directe, Toni Escanelles, bon dia. Com està ara la situació?
1: Bon dia, Ido. Ara mateix, efectivament, encara queden 4 autobombes, 2 d'elles fent feina, perquè ens confirmaven ara els bombers que, efectivament, encara queden flames a l'interior. Com deies, a partir de 1:30 és quan s'ha declarat aquest incendi. 6 unitats han estat fent feina tota la nit, també una escala per intentar apagar les flames des del sostre, perquè estava a punt de col·lapsar, i això ha fet, precisament aquest risc de col·lapses, el que ha fet que els bombers no poguessin accedir a l'interior pel perill que això representava, i han hagut d'apagar les flames d'una banda des de dalt i d'altra des de baix, des de les portes, des dels accessos. Han hagut de fer forats a les parets, als murs d'aquesta nau, per poder apagar el foc que hi havia a l'interior, que, com hem explicat abans, com que era una nau que es dedicava a l'organització d'esdeveniments esportius, hi havia a l'interior sobretot molt de material plàstic que pren molt aviat i que té molt de... Ara, de fet, estan entrant alguns bombers poc a poc per comprovar quin és l'estat a l'interior, per acabar d'apagar la resta de les flames i evitar així que es propagui el fum. Nosaltres hem pogut xerrar, tal com estàvem pendents de dir-vos, companys, amb el tècnic dels bombers, José Julio Arganduña, que ens explicava com han afectat les flames en aquesta nau i a les dues que té al seu costat.
2: Primero hemos hecho extinción entrando en las naves, y cuando el incendio ha cogido mayor dimensión y había peligro de que la cubierta colapsara, como luego ha pasado, pues ya todos los trabajos se han tenido que hacer desde fuera, usando...
1: Ara, el Guàrdia Civil i Policia Local de Binissalem estan duent a terme la investigació per saber quines han estat les causes que han ocasionat aquest foc, esperar a que la situació estigui fora de perill, sobretot, com dèiem, perquè molt a prop d'aquesta zona hi ha l'institut, i per tant s'haurà de veure si per ventura, per aquest fum, s'hauran de desallotjar, ens ho confirmava el Bala, algunes de les naus del voltant, o fins i tot l'institut, que en principi no estaria previst.
0: Bé, doncs estaran pendents del que pugui passar. Gràcies, Toni. I el govern espanyol intenta minimitzar l'impacte de la sortida de les empreses espanyoles de Cuba arran de l'ultimàtum i amenaça de sancions dels Estats Units, entre elles les cadenes hoteleres mallorquines Malià i Iberostar.
3: Ho ha dit aquesta matinada el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, qui assegura que estan en contacte amb les empreses afectades.
4: Estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana, y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas.
3: Ahir també el govern de les Balears es va oferir per col·laborar amb les empreses.
0: I les Balears tindran un paper important en el control de les fronteres si acaba entrant en vigor el nou reglament de retorns de la Unió Europea que endureix la política migratòria. Així ho vaticina Margalida Capellà, portaveu de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània de la UIB, en una entrevista a l'Informatiu Matí. Ha explicat que es podrien arribar a construir infraestructures a les illes per fer un triatge preliminar de les persones que arriben a Europa de manera irregular i sol·liciten asil.
3: Es preveu que en algun supòsit se'ls hi denegui perquè provenen d'un tercer país considerat segur, i aleshores aquestes persones podrien quedar aquí un màxim de 12 setmanes.
5: Mos afectarà directament, perquè nosaltres som frontera de la Unió Europea, i és possible que se construeixin infraestructures per fer el que se diu screening, no? Un triatge preliminar de persones que arriben a la Unió Europea de forma irregular i sol·liciten asil.
3: Si cap país impugna el reglament davant la justícia europea, entraria en vigor aquest mateix mes de juny.
0: Són ara les 9:04, comença el dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam jornada de nou amb calor, 22 graus de temperatura i avís groc per fenòmens costaners a les Balears. Mala mà generalitzada pràcticament tot l'arxipèlag i una lleugera pujada de temperatures amb possibilitat de pluges, però això sí, de cara a divendres. Vos comentam aquesta darrera hora de la qual s'han fet ressò els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio. S'ha declarat un incendi aquesta matinada en una nau industrial del polígon de Binissalem. Ha destruït diversos magatzems. Els bombers han iniciat les tasques de vespre a la 1:30 de la matinada i, de fet, continuen treballant. El foc, segons fonts oficials, s'ha iniciat en una nau del carrer Pou de Sassini per causes que encara es desconeixen i que estan sent objecte de recerca. Les flames s'han descontrolat i han passat almenys cap a dues empreses contigües. Aquestes han patit danys considerables. Encara queden flames a l'interior. Quedarem ben pendents de l'evolució d'aquesta notícia en un dia en què tornem a posar el focus en la presó de Palma, perquè avui es reuneix la Junta de Seguretat de l'Ajuntament, també delegació de govern, per poder començar a preparar el dispositiu de desallotjament de l'antiga presó i així, d'aquesta manera, posar una data d'execució. El consistori aposta per el desallotjament forçós, però el bisbat s'estima més fer-ho de manera esglaonada i en grups petits per d'aquesta manera poder facilitar l'ajuda social als afectats. El bisbe Sebastià Altavull ha explicat que no poden fer un acolliment massiu de persones perquè el bisbat no té prou espai, però que intentaran donar el màxim d'alternatives per als residents. Recorden que actualment romanen a la instal·lació 80 persones que no han volgut partir voluntàriament i que seran desallotjades després que la justícia n'hagi autoritzat l'operació. Seguim també pendents, en crònica de successos, de l'estat de salut del nen de 2 anys que hi va caure d'un primer pis a Inca. Les causes, Joana, bon dia, encara se desconeixen.
1: Sí, Marta, bon dia. Diverses telefonades varen alertar als serveis d'emergències que un infant petit havia caigut des d'un edifici del carrer de Mossèn Andreu Caimari a Inca. El nen havia patit traumatisme cranoencefàlic greu i ara mateix roman ingressat a l'Hospital de Son Espases. Al lloc dels fets s'hi varen desplaçar diverses patrulles i una ambulància també de l'Ipsalut per atendre'l. Ara mateix la policia local i també la Guàrdia Civil investiguen els fets i les possibles causes d'aquesta caiguda.
0: Avui parlant també de l'emergència d'habitatge que es viu a les illes i com ha duit també a la proliferació de caravanes que en algunes zones, atenció, hauran d'abonar taxes per poder estacionar. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Ens referim a la zona de Punta Prima a Menorca, que actualment disposa d'un aparcament amb 8 places autoritzades, però l'afluència de vehicles, especialment en temporada alta, ha desbordat amb escreix la capacitat d'aquesta zona. La situació ha generat problemes d'aparcament indiscriminat fora d'àrees designades, incloent-hi casos de persones que fan servir aquests vehicles com a residència habitual. La mesura principal consisteix en la creació d'una àrea d'estacionament regulada i de pagament. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia d'avui.
0: I avui també parlarem de les nostres platges, d'aquest patrimoni, d'aquest gran tresor que tenim, però amb alguns problemes. Els experts alerten que molts arenals del món ja estan retrocedint. Bon dia, Maria Antònia.
3: Sí, bon dia. De fet, entre un 20 i un 30% de les platges arenoses pateixen processos de regressió a causa de temporals, a causa de l'onatge i l'augment del nivell de la mar. A les Illes Balears la situació és relativament estable, si observam l'evolució en les darreres dècades, però hi ha excepcions destacades. Menorca és el territori més afectat en platges que han perdut fins a una vintena de metres d'arena des de mitjan segle passat. Avui parlam amb experts per poder analitzar aquest problema i les possibles conseqüències en un futur.
0: Vos contant també que la Policia Nacional augmenta el nombre d'agents de paisà als carrers de Palma per mort de l'increment de robatoris que hi ha hagut els darrers mesos a l'interior de vehicles. Els cossos de seguretat recomanen també vigilar portes de garatges i cotxeres i que quedin sempre ben tancades. 9 i 9 minuts, frase del dia, el moment per la reflexió, per aturar una mica.
2: I d'avui la filòsofa Hannah Arendt torna en aquesta, torna a ser protagonista d'aquest punt perquè un dia va dir que l'acció és l'única facultat humana capaç de fer miracles.

0: Nou gir en la relació entre Shakira i Gerard Piqué. 4 anys després de la seva mediàtica separació, un moviment a les xarxes socials ha tornat a encendre els rumors sobre una possible reconciliació. Diversos usuaris han detectat que la cantant colombiana i l'exjugador del Barça ara se tornen a seguir a xarxes mútuament, concretament a Instagram. Un gest aparentment senzill, però que no ha passat desapercebut entre els seus milions de seguidors. Les especulacions han anat encara més enllà perquè alguns internautes asseguren que també han tornat a aparèixer imatges de l'època en què eren parella. Tot plegat ha causat una allau de comentaris a les xarxes i ha situat, una vegada més, la seva relació al centre de l'atenció mediàtica. Ara bé, de moment no hi ha cap indici que apunti a una reconciliació sentimental. Ni Shakira ni Piqué han fet declaracions sobre aquest moviment digital i fonts properes a l'entorn de la parella recorden que tots dos mantenen una relació cordial pel bé dels seus dos fills, en Milan i en Sasha. Per tant, ara mateix tot queda en el terreny de les especulacions i el que sí sembla evident és que després d'anys marcats per la distància i la polèmica, la relació entre tots dos podria viure una etapa més tranquil·la i cordial fins que Shakira torni a treure una cançó. Veurem si aquest gest és només una mostra de normalitat familiar o si amaga qualque altre capítol en una de les històries sentimentals més seguides dels darrers anys. Realitat o fanfiction? Què en pensau, estimades?
1: Per aventura, en Shakira ara traurà una cançó parlant de sa reconciliació.
0: Me reconcilie,
1: Jo te vull dir una cosa.
0: Levi solito i me reconcilie.
1: He caigut en esperany de pensar que sa notícia parlava d'una reconciliació sentimental. Òbviament no estem parlant d'això, perquè penso que, òbviament, també és molt complicat que després de que una cosa estigui tan malament se compongui tan aviat. Però ara veure que si s'han tornat a fer amics per bé, sobretot dels infants i perquè han passat uns anys, un temps i la cosa s'ha com afluixat, benvingut sigui, no? Aquest retrobament.
0: Jo no perdies esperança, Joana Maroto, perquè si després de dir-se el nom del porc, J-Lo i Ben Affleck se varen juntar i se varen separar dues vegades...
1: Sí, però com han tornat a acabar?
0: Ja, però Liz Taylor i Richard Burton també se quedaren dues vegades.
2: Però Jennifer no li va fer cap
0: cançó. I varen acabar malament, però hi ha persones que només saben viure la seva relació des de la passió, des de l'extrem, des de l'excés. No sé si eres cas d'Anna Maria Antònia. Tu, a l'hora de viure relacions, series d'estim Liz Taylor o ets una mica més apaivagada?
3: Jo m'agrada mantenir la distància. Quan comencen a fer no tot plegats i vinga, t'arribaràs a cansar. No sé per quin motiu, si a part del que deien a xarxes ho varen deixar, però també... Tot el que feien plegats, l'única cosa aquí és que estan marejant en els pobres de l'Ona, Shakira i en Piqué, d'una manera impressionant, perquè abans tot era ton pare, no me cau bé, no vull saber res de ton pare, i ara mantenen una amistat, però si a més han d'anar més enllà i arribar a una relació no tan amistosa, jo crec que els pobres de l'Ona no sabran on s'han de ficar.
2: És que no m'ho cap de creure, això de relació cordial. Això que diuen... No m'ho crec. Després de tant d'odi...
0: Jo crec que la relació durarà fins que ella té una cançó, jo ho deia, en Amaroto serà contenta perquè és molt Shakira, però pot ser que aquesta relació no ho passa tan bé.
1: Però és que, escolta'm, que mos hagi de sorprendre o que se tornin a seguir per Instagram sigui motiu de que per aventura hi ha cosa, hi ha tema, hi ha reconciliació, també és un poc fort, no? Vull dir que...
0: Són les noves maneres de comunicar-se.
1: No, per això ho de... Rompen una relació, mos deixant de seguir.
0: Esborrant les fotos.
1: Ara tornant-se a mig, mos tornem a seguir.
2: Però,
1: i tornem a penjar fotos.
2: Qui li ha donat un esclic? Qui ha fet volver a seguir?
1: Jo crec que ha estat en Piqué.
2: O han estat els agents que duen les xarxes?
0: Jo crec que han estat els agents, però que han parlat amb ells.
2: Però...
0: I deuen haver quedat un dia i deuen haver dit dimecres, 11 de juny, a les 02, donarem jo te seguesc, tu me segueixes, perquè no hi hagi ni un primer ni un segon.
1: No, i perquè també no quedi allò de que qui ha seguit primer
0: un...
2: És
0: que
2: jo estic segura que darrere
0: ha
2: d'haver una estratègia. Això no és casualitat.
3: Treure benefici de per tot.
0: També crec que quan tens fills has de passar per alt segon quin dois de la teva parella o de la teva exparella i crec que és allò que han fet perquè aquests nins també en duen un feix entre sa mare que tot el dia et treu ballant en els vídeos, son pare que tot el dia fa comentaris per una altra banda. Aquests nins van a escola. No ha de ser senzill ser cada dia el protagonista involuntari de lo que han fet ton pare i ta mare, quan li passa a molt de fills de famosos.
1: Sí.
0: Pot ser entre guaca-guaca i guaca-hueque, els hi han entrat una mica de seny a tots dos i han dit, els nins mos han de créixer una mica tranquils i anem a intentar suavitzar aquesta relació.
2: Tens una visió positiva i optimista.
0: Jo sempre. Avui sí, demà pots entenc una altra. A les 11 pots entenc una altra de visió. Ara mateix a les 9 i 14 estic positiu.
2: Però no m'ho cap de creure, la veritat.
1: En segones oportunitats, ja sigui d'amistats o de temes sentimentals.
2: Sí, i per què no? La vida dona moltes voltes, per què no?
0: Jo diré, ara que era Joan Maroto m'ho demanava, que crec més en les segones oportunitats, en les amistats, que en l'amor. Perquè depèn també de com hagi acabat la relació. Sempre he tingut la teoria que hi ha persones que arriben a la teva vida a un moment inoportú. I que l'únic que són és un pròleg de la història d'amor que has de viure. Però hi ha vegades que quan tu has viscut una història d'amor o una història d'efervescència, per dir-ho en aquesta hora, i que ha acabat malament, hi ha ponts que són molt difícils de reconstruir, per molt que t'hagis entès. En canvi, si la relació han estat un si es no es, la pot tornar a reprendre. Però si has viscut una relació llarga i has acabat com la processó de la moixeta, no, complicat.
2: En el seu cas, i després de tant d'odi, mira, yeah, costa no moltíssim.
0: Perquè tu, Maria Antònia, ets molt de reprendre antics amors o no? Ho dic per saber què pensa la joventut.
3: No, no, jo no som la típica de t'estim molt, però no és el moment. Escolta, si
1: però dones segones oportunitats?
3: No, evidentment no. Si és el moment, després no torn. Si jo en aquell moment t'estimi i no ha funcionat, que he d'anar a
2: fer... I qui sap, la vida dona
0: Maria Antònia Cormer, estatsativa.
1: Les coses clares.
0: Quan se te passa el moment, se te passa el moment. Som un tren.
3: Exacte.
2: I només
0: no
2: passa una vegada.
0: Passa
3: això
0: és la
3: meva frase. El meu tren només té una aturada.
0: Boom!
3: I ja està.
2: Com veus, companys, hi ha tot tipus d'opinions en aquesta taula i tenim moltes més que anirem descobrint al llarg
0: perdona,
2: del programa.
0: Perdona, Marta, en Baleat se demana quantes aturades té el teu tren, que ara m'han enviat un missatge.
2: Però jo moltíssimes, sí. Clar que sí. Per què no rectificar, canviar d'opinió, fer... Home, en el tema de l'amor és veritat que, sobretot, si ha hagut, en el cas de Shakira i Piqué, com he dit abans, tant d'odi, me sembla un poc
0: per tant,
2: difícil, però la meva filosofia és i per què no? I per què no?
0: Marta Garau, dos punts. En l'amor som una estació d'enllaç.
2: No en l'amor, la vida. En la vida. Ara que no se malinterpreti...
0: No, Marta Garau, dos punts. En l'amor som l'estació intermodal.
2: No. En l'amor, jo he de dir que tinc aquesta habilitat i no vull truís. Però que la vida, les oportunitats, per què no? Se pot canviar d'opinió, se pot rectificar...
0: Totalment
2: que sí, que s'ha de ser flexible.
0: Visca l'intermodal de l'amor. Visca.
2: En la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, Robert Mercè i Yolanda Ruiz, començam el dijous.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, començam amb la darrera hora de l'incendi que ha cremat una nau sencera al polígon de Binissalem. Hi ha novetats perquè ara mateix els tècnics estan valorant si el fum que arriba a l'institut és suficient com per haver-lo de desallotjar. Allà es troba el nostre company Toni Escanelles. Bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. I, efectivament, just fa uns escassos minuts que els bombers han acabat les medicions, les han fetes també amb el bala del poble, amb Víctor Martí, i han pogut confirmar que, efectivament, el vent, per sort, ha fet que el fum passi de llarg i, per tant, no s'haurà de desallotjar. L'institut podrà continuar l'activitat en completa normalitat. Això sí, continuen les tasques d'extinció de l'incendi en el polígon, recordem que es troba a diversos centenars de metres d'aquest institut. Allà sí que continuen les tasques, com deien, de dues autobombes que continuen refredant la zona, ja que els bombers no poden accedir a l'interior d'aquesta nau que se situa pràcticament a les acaballes del polígon, perquè precisament el risc de col·lapse de la teulada, que està construïda de metall, fa que no s'hi pugui entrar. Ho explicava Julio José Argandoña, que és precisament el tècnic dels bombers que ha estat al comandament d'aquesta operació.
3: Primero hemos hecho extinción entrando en las naves, y cuando el incendio ha cogido mayor dimensión y había peligro de que la cubierta colapsara, como luego ha pasado, pues ya todos los trabajos se han tenido que hacer desde fuera, usando autoescaleras que tiramos aguas de arriba y con tendidos a ras de suelo, que es lo que veis un poco por aquí desplegado desde los laterales.
2: I ara, com deien, han d'esperar, encara hi ha feina per algunes hores més, han dit tots els bombers, perquè quedi completament extingit el foc i, per tant, el polígon sense fora de perill.
1: Gràcies, Toni Escanelles, per aquesta informació. Mentrestant, a Eivissa, un home de 31 anys es troba ingressat a la UCI de la Policlínica Nuestra Senyora del Rosario després de patir un accident de trànsit aquesta matinada. Els fets han passat cap a les 4, quan el cotxe en el que circulaven 4 persones s'ha sortit de la via a la rotonda de Can Cifra.
4: A causa d'aquest sinistre, el jove de nacionalitat veneçolana ha estat ingressat a aquestes cures intensives amb diversos traumatismes al cap i al tòrax. A més, un altre acompanyant marroquí de 24 anys ha quedat en observació en aquesta clínica per un cop al cap, mentre que una dona de 25 ha estat traslladada fins a Can Misses. El quart ocupant, de nacionalitat colombiana i 28 anys, ha estat atès al lloc dels fets sense necessitar ingrés a un centre sanitari.
1: I l'endemà de fer-se públic el sumari del cas Leire, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat de forma rotunda tenir cap coneixement de pressions a agents de l'UCO de la Guàrdia Civil per frenar investigacions que afecten el PSOE i el govern. També ha defensat amb fermesa la plena honestedat, diu, de la directora del cos, Mercedes González, qui, segons l'UCO, es va reunir al Manco 3 vegades en dia.
4: Marlaska ha assegurat que no té constància de cap intromissió per part de la cúpula del cos cap als agents de la Unitat Central Operativa, l'UCO. El ministre ha fet aquestes declaracions a la seva arribada de la reunió de responsables d'Interior de la Unió a Luxemburg.
5: No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad.
1: Arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 4 minuts. Ens estem aquesta segona hora de programa aquí, al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics, seguint pendents de l'incendi declarat aquesta matinada en una nau industrial del polígon de Binissalem, que ha destruït diversos magatzems. Estem compartint les imatges. Els bombers varen iniciar les tasques de vespre, de la 1:30 de la matinada, però continuen treballant. El foc, segons fonts oficials, s'ha iniciat en aquesta nau del carrer Pou de Sassini per causes que es desconeixen i estan sent objecte de recerca. Les flames s'han descontrolat i han passat almenys cap a dues empreses contigües més que han patit danys considerables. Hi ha novetats perquè ara mateix els tècnics estan valorant si el fum que arriba a l'institut és suficient com per haver-ho de desallotjar. És la darrera hora que escoltaven de la mà dels nostres companys dels serveis informatius i que intentarem aprofundir, sobretot, per conèixer més detalls amb el cos de bombers de Mallorca per poder, com dèiem, intentar donar més informació d'aquesta notícia. Tenim altres que tenen a veure, sobretot, amb el temps i amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que avui hi ha avís groc per fenòmens costaners a les Balears, mala mà generalitzada a tot l'arxipèlag i també una lleugera pujada de temperatures amb possibilitat de pluges, però això serà de cara a divendres. Clar, amb aquesta situació mos trobem si, o mos demanant si mos trobem a les portes de l'estiu i, sobretot, com serà? Si tindrem episodis de forta calor?
2: Idò, mira, Marta, t'explica. Bon dia de nou. Un equip de científics ha confirmat que El Niño té fins a un 90% de probabilitat d'activar-se en els pròxims mesos, amb el risc d'aconseguir intensitat moderada o forta. El senyal arriba des del Pacífic Equatorial, on l'oceà comença a comportar-se com una enorme bateria tèrmica. Ara bé, hem de preparar-nos per a un estiu o una tardor dominats per El Niño? Idò, la resposta és que tranquils, que cal. No existeix una relació directa i automàtica amb el nostre país, encara que alguns estudis i patrons suggereixen possibles tardors o començaments d'hivern més plujosos en determinats episodis.
3: I esperant que les altes temperatures de la mà no afectin gaire la fauna marina i puguem seguir presenciant fenòmens com aquest. Repetim aquest moment tan especial que descrivim pels oients, en el qual eren alliberades 32 exemplars de tortuga marina nascudes a la platja d'Escavallet a Eivissa l'estiu passat. La mollada va tenir lloc ahir cap vespre a prop del lloc on es va produir la posta d'ous. D'aquesta manera acaba el procés de conservació i cria en el marc del programa de reforç de la població de tortugues marines coordinat pel COFIP. Una imatge preciosa de veure com aquestes tortugues poden tornar a la mà després d'haver nascut i d'haver estat guarides, òbviament.
1: Pegam una ullada a les nostres càmeres.
3: A les nostres
1: obrim
3: càmeres.
1: Que ja... No sé si veurem tortugues o no,
3: obrim
1: però
3: finestres
1: segur que
3: a la
1: són
3: mà.
1: Imatges precioses.
3: A la mà, perquè ja sabeu que tenim una càmera aquàtica. Ara intentarem descriure pels oients de ràdio quins peixons ens venen a visitar, si voleu connectar precisament amb aquesta càmera. I veiem que el fons marí, molt tranquil. Ara mateix.
2: Una bassa
1: d'oli.
2: Calma
1: absoluta, és veritat, se mouen una micona aquestes
2: Mira,
1: algues de banda a banda.
3: Hi ha una filigrana de Posidònia que se remena, però pop peixos han vengut a visitar-nos.
2: I si m'ho permeteu, crec que han fet neta sa càmera, perquè ahir tenia com un tel, com una espècie de capa, i avui la trob com a més nítida.
3: Ah, ja, ara ha sortit un peixet, mira, t'està escoltant, i veiem com hi ha dos
2: peixets.
1: Una doncella.
2: Jo crec que sí, que avui és més nítida la imatge i que podem observar millor en aquests peixos que ahir, recordem, en Xisco no veia. En Xisco no s'entemia que hi havia molt de peixos.
3: Avui sí que se veuen, és cert, que la càmera està més nítida i han vist dues donzelles. Mos ha dit Marta Garau,
1: la nostra... En el seu coneixement dels peixos balears.
3: La nostra zoòloga.
1: Però sí, m'ha semblat que sí que ho era, eh?
3: Perquè ets un pot zoòloga, tu.
1: No, també. Però el manco, els principals peixos, sí que els conec. Els esparrais, les tutes, les donzelles... Sí, els principals jo diria que sí, hi ha alguns que se confonen, les aranyes. Un ha de saber com és una aranya, sobretot per no picar-se a l'hora de llevar-li sam. O sigui que, sí,
2: com que no tenim embarcació, no podem anar a la mà profunda i veure aquests peixos.
1: No sé d'allò que defensi la pesca, és veritat, jo sempre ho dic, que és un record de la meva infantesa en la meva paradina, però que després un temps vaig deixar de pescar. En tot cas, no parlarem ara d'aquest debat ni molt manco, sinó veurem una finestra més. Cap a on partim? El Puig de Satalaia, a Eivissa. Fixeu-vos que sí que se nota el vent, perquè recordem, hi ha alerta groga per fenòmens costaners a tot l'arxipèlag, o sigui que sí que és vera que...
2: Ahir se notava aquest vent a la zona del nord-est de Mallorca i també a Menorca. Ara aquest avís groc s'ha estès, com dèiem, a totes les illes. Fins i tot també se nota en aquesta càmera del Puig de Satalaia a Eivissa, perquè s'ha vist és de totes les illes.
1: No deixem de banda el temps, o millor dit, la mà, no?, que abans fèiem referència, per parlar-vos de les platges i de com és un dels grans tresors que tenim. Però els experts alerten que moltes arenes del món estan retrocedint. De fet, atenció a les xifres, entre un 20 i un 30% de les platges arenoses pateixen processos de regressió a causa dels temporals, a causa de l'onatge, de l'augment del nivell de la mà, del canvi climàtic.
3: A les Illes Balears la situació és relativament estable si observam l'evolució de les darreres dècades, però hi ha excepcions destacades. Menorca és el territori més afectat, amb platges que han perdut fins a una vintena de metres d'arena des de mitjan del segle passat.
2: Clar, mos demanant quines són les causes d'aquest fenomen. Abans n'anomenava alguns, però quin paper hi juga precisament el canvi climàtic, els temporals, i què pot passar en els propers anys, en les pròximes dècades? Idò, mireu, avui ho volem analitzar d'entrada amb en Lluís Gómez, que és professor de Geodinàmica Externa de la UIB. Aquí ja poden saludar. Lluís, bon dia, què tal, com estàs?
4: Bon dia, tangueu, bé va.
2: Bé va, així mos agrada. Bé, conta-mos, els experts parlen de que el 2050... tindríem com un moment clau per a moltes platges. Per què aquesta data és tan important? Hem de pensar que el 2050 tindrem platges amb poquíssima arena?
4: Bé, anem a pams. La primera idea principal que haurien de tenir tots els oients i tota persona que estigui interessada en aquest món és que les platges no són només aquell espai on posant-se tabeola, d'acord? La platja té una part super i emergida i una part submergida. Llavors, moltes vegades, quan trobem que ha retrocedit la línia de costa i hi ha manca superfície de platja on ens podem esbargir, on podem posar les tabeoles i fer oci, això implícitament no significa que haguem perdut platja. Vol dir que hi ha part d'aquesta arena, funciona com una greixonera, que a vegades hi ha arena un costat i a vegades hi ha una altra, part d'aquesta arena que manca està submergida, d'acord? I llavors es necessita onatges mancoenergètics perquè torni a pujar. Això simplement per dir que una platja, si una cosa és molt dinàmica. Llavors, me demanàveu, com així a partir de 2050... tenim com una alarma. Bé, la qüestió és que les platges són molt dinàmiques, que canvien molt d'una estació a una altra. És que anau a veure ja, ho saben, vull dir, tu vas un dia a la platja i el sent demà, idò, trenca més amunt o trenca més avall, són atges, en pla de va variant molt. Idò, vos deia que aquesta variació que canvia molt d'un dia per l'altre, d'una estació, d'un hivern a un estiu, d'un any per l'altre, nosaltres tenim estudis fets de models de sensibilitat que el 2050 en els escenaris d'emissions de gasos d'efecte hivernacle hi ha un interval de 10 anys de desnivell de la mà que va de o que queda al voltant d'increments gairebé en màxims de 30 centímetres, i això si feim bonda i reduïm emissions. Si no les reduïm, idò serà un poc més accentuat. El punt és que en el moment que 700 desnivell de la mà superi el llindar dels 38-40 centímetres, i això és el que els models estan donant cap a finals de 2050 en el pitjor dels casos, aquesta variabilitat que vos explicava, que les platges canvien molt, poden avançar 30 metres i poden retrocedir 30 metres a vegades d'un dia per l'altre, i d'aquesta variabilitat natural intrínseca de les platges no podrà amagar 700 desnivell de la mà. I, per tant, ja serà evident aquesta pujada. Aposta 2050 és com una referència clau. I, sobretot, en el moment que que passem aquests 38-40 centímetres de descens de nivell de la mà, la variabilitat estacional interanual no podrà amagar o no mos emmascararà els efectes d'aquest descens de nivell de la mà.
3: Lluís, i perquè ho entenguem, per què Menorca és l'illa que presenta els casos més evidents de retrocés a les platges? Sí, totes les illes som a la Mediterrània, més o manco tenim el mateix tipus d'arena, ja estem en el mateix redol, per què Menorca és la més afectada?
4: Bé, això, jo és que no m'agrada opinar en públic d'aquests articles del treball d'altra gent i d'altres grups, però bàsicament hi ha un fet que aquests estudis no parteixen d'una intensitat d'observacions molt detallada i, per ventura, pateixen o donen falsos positius per això que vos comentava. Com que agafen instantànies que no són molt contínues, a vegades han agafat una instantània de darrere un temporal més gran, i això introdueix un poc de renou a les dades. Tanmateix, sí que és vera que no totes les platges, encara que estiguem a la Mediterrània, experimenten els mateixos patrons, perquè depenen molt de l'orientació que tenen i de la direcció en què arriben els temporals. Hi ha temporals que, si venen del Golf de Lleó o del Golf de Gènova, són molt més energètics que no, per exemple, els que mos puguin venir de component oest, simplement perquè ja manquen d'infeig. Però perquè mos entenguem, és lo gros que és el camp de futbol a la pista per on pot bufar el vent i generar onatge. Vull dir, aquestes, per exemple, aquestes platges nord de Menorca, nord de Mallorca, el que tenen és que el vent pot bufar sobre una superfície, molta superfície de mà, i generar temporals molt més energètics que no els altres. I llavors, i acaba, ja sé que han de ser breus, moltes de les platges, per exemple, orientades nord, són platges que són petites, molt encaixades. Llavors, allò que sol passar és que s'endú serena a molta profunditat i necessites, perquè el mar fisiogràfic s'embut ho força així, i necessites molta energia, molta calma, molta energia, molt onatge constant per tornar a pujar aquests sediments.
2: Lluís, sigui com sigui, a banda d'això que expliques, i abans d'acabar, que, com dius, tenim poc temps, podríem dir que la situació de les Balears és preocupant ara mateix, com a altres zones del món, o no han de passar tanta de pena?
4: Mireu, el fenomen de descens del nivell de la mar és un fenomen global i afectarà tota la conca. Nosaltres, que fem molta reunió en sector econòmic i sempre els seus programes competidors, també patiran aquest problema. Però llavors hem de tenir en compte una cosa. Les platges patiran més o manco en funció del que en deim l'espai d'acomodació. Quan puja el nivell de la mar, un sistema de platja d'una té tendència a anar cap enrere. Si hi ha espai per anar cap enrere, aquesta platja més o manco se mantindrà. Entendrà. Estrenc. Estrenc no desapareixerà en els trens del nivell de la mà, sinó que s'anirà enrere tot el que pugui. En canvi, si ens trobem en platges urbanes o platges artificialitzades que no tenen aquest, espai per retrocedir i que damunt hem desmantellat el primer cordó de dunes, que és l'element natural per compensar els efectes del temporal i el nivell de la mà, aquestes platges sí que patiran. I patiran, sobretot, en el moment que superem aquests 40 centímetres de descens de nivell de la mà.
1: Lluís Gómez, moltíssimes gràcies per aquesta informació, que no deixem de banda.
4: Perfecte.
1: Gràcies. De fet, és un anàlisi que ens interessa, no? Quin serà el futur de les nostres platges, com afectarà aquesta data en concret, el 2050, què podria suposar. Incorporam la veu de Miquel Mir, que és geomorfòleg litoral i investigador de Risbal. Com va, Miquel? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Platges com, per exemple, Miquel, Cala Tirant, Sons Aura, han perdut més de 20 metres en poques dècades. Quines conseqüències pot tenir tot això sobre el litoral i també sobre els ecosistemes?

0: de tot el món, no? Per tant, el que és important és, d'alguna manera, discernir la capacitat de resiliència que tenen aquestes platges, no? I que a Balears veiem, doncs, un escenari que, com a mínim, també és bastant explicatiu de com funcionen aquests ecosistemes. Amb això vull dir que, certament, el que estem veient en les dades que estem manejant actualment és que les platges naturals de les Illes Balears tenen una certa tendència en aquest retrocés de la línia de costa, però que alhora també són les que mostren una major i millor resiliència a poder recuperar-se front a temporals de mà, sobretot extrems, no? I aquest precisament és un exemple bastant clar de Cala Tirant, no? Cala Tirant, en termes absoluts, des de l'any 1956 fins a l'any 2023, per tant, gairebé durant 70 anys d'estudis i de dades, doncs està demostrant una tendència de retrocés a la línia, de la seva línia de costa, però alhora també està demostrant que és una platja que té una gran capacitat de resiliència, precisament perquè manté un perfil sedimentari natural, un perfil de platja duna, és a dir, té les seves respectives parts relativament més ben conservades i que, per tant, doncs, l'existència d'una primera línia de duna ben conservada i d'una existència d'un sistema dunar també consolidat, relativament ben conservat, fa que precisament siguin platges que tinguin aquesta capacitat de resiliència, no? Per tant, bueno, no estem parlant de blancs i negres, estem parlant d'una diversitat de casuístiques que a vegades mereixen aquesta cura analítica a l'hora de poder determinar o de poder afirmar taxativament algunes conclusions.
1: Missatge per a navegants, important, Miquel. L'impacte de l'homo, l'impacte que fem, no?, dia a dia a les platges, pot ser determinant en aquesta evolució i així aprofitant per acabar i llançar un missatge de responsabilitat.
0: Certament. L'impacte antròpic directe, no estem parlant ara tant de efectes derivats de la hidrodinàmica, com per exemple pugui ser l'increment del nivell de la mà. Ens estem referint a l'impacte directe antròpic, és un element imprescindible i molt important a l'hora de tenir en compte i a l'hora de considerar la gestió costanera i sobretot la gestió futura, no? Estàvem parlant precisament d'aquesta resiliència de platges. El que estem veient en el pool de platges que estem actualment treballant, una mostra molt representativa arreu de tot el Illes Balears, és que, doncs, fixeu-vos, la tendència de lo que és la línia de costa com a tal, de platges totalment urbanes o molt antropitzades, és una tendència estable i inclús que tendeix en el seu avanç. Bàsicament perquè són platges que, en bona part, han rebut regeneracions artificials d'arena. No obstant, són les platges que manco resiliència mos estan donant. És a dir, són platges que, quan, per exemple, hi ha un temporal de mar, tenen processos erosius molt importants, però que després tenen unes certes dificultats a l'hora de recuperar els seus perfils originals. Hi ha un exemple molt clar, que l'any passat hi va haver el darrer cas, i que no és el primer, que és l'exemple de la platja de Cala Millor. Cala Millor és una platja amb una intervenció antròpica evident i molt important, però que quan està sotmesa a temporals de mar, doncs veiem que és una platja que gairebé queda desmantellada de lo que és l'arena dins la platja emergida, no? Doncs sí, certament, la gestió o la manca de gestió durant dècades a les platges de les Illes Balears, avui en dia, doncs, estan aflorant conseqüències i, sobretot, també, doncs, una visió totalment economicista de les platges durant dècades, sempre obviant la seva caracterització ambiental i geomorfològica, doncs ha fet que avui en dia, doncs, algun dels problemes,
1: patim
0: possiblement amb un altre enfocament, s'haguessin
1: pogut evitar. Segur, per això, no?, una crida a aquesta responsabilitat, perquè és clar que l'impacte humà, no?, ha tingut molt a veure, això és una realitat i una evidència, no?, respecte a la situació de les nostres platges, canvi climàtic, etc. Miquel Mir, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Uns consells, petita pausa per publicitat i tornem tot d'una amb més propostes.

0: demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: I hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: 10 i 25, parlant de salut, i amb un, ho fem amb una reflexió, perquè moltes vegades la ciència ens diu què és el que funciona, per exemple, per prevenir malalties, per millorar la salut de la població. El problema és que no sempre aquest coneixement acaba arribant als centres de salut, als professionals, als ciutadans, als hospitals.
1: Precisament, Marta, aquest és el repte que aborden les anomenades ciències de la implementació, una disciplina que estudia com convertir l'evidència científica en accions reals, eficaces i, sobretot, sostenibles. Un àmbit que centrarà unes jornades internacionals que es faran just aquest mes de juliol a l'Universitat de les Illes Balears.
2: I per parlar-ne, per explicar-nos una miqueta més d'aquesta jornada, et saludem en Miquel Bennassa, que és catedràtic d'Infermeria de la UIB, és investigador en salut pública i també coordinador d'aquestes jornades. Bon dia, Miquel, com estàs?
3: Molt bon dia, gràcies.
2: Benvingut i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I per començar, te volien demanar, no, que són exactament aquestes ciències de la implementació, perquè per ventura molts mots sona una mica llunyà, una mica estrany, i per què són tan importants per a la salut pública?
3: Efectivament, a la millor ciència d'implementació apareix un nom una mica estrany i pots, no sabrà molt... Llunyà, sí, no? I no sabrà molt bé que vam anar enfocades. Però seria, com per exemple, dins el món empresarial també s'empren sovint, i sobretot, per exemple, en les noves tecnologies, no? Quan surt un dispositiu nou, per exemple, quan varen passar des disquet en el CD-ROM, a USB, no? És el que se coneixen com que hi ha persones que adopten ràpidament la nova tecnologia i n'hi ha que les costa fins que venen els darrers disquets, segueixen empreant els disquets i no estan empreant un CD o un USB.
2: Resistència, no?
3: Sí, i d'això van un pot ser ciència de la implementació, no? És de, si, i la indústria ho fa molt bé i les empra per difondre el que són les seves innovacions, però en el camp de la salut seria com a, cada vegada s'està generant pues, noves evidències de programes, d'intervencions, de vacunes, de fàrmacs que funcionen, i aquestes innovacions dins l'àmbit sanitari tarda molt de temps en implantar-se en el dia a dia, és a dir, en què l'usuari final, és a dir, ciutadà, els pacients, se'n pugui veure beneficiat.
0: Posa'm un exemple, perquè tothom ho entengui, no? Un fet en concret.
3: Sí, per exemple, podríem dir que sabem que hi ha una intervenció molt eficaç per perdre pes,
0: sí,
3: però que aquesta intervenció eficaç tardi, potser, pues, 5, 6, 7, 10 anys en posar-se en pràctica, no? Estem privant d'aquesta generació de coneixement, hi ha aquesta bretxa, aquest gap de temps que seria important i lo important seria reduir-ho, no? Perquè pugui beneficiar de forma molt ràpida l'usuari final, no?
1: Clar. No, Miquel, ara parlaves precisament d'aquesta escletxa que hi ha entre que se fa un descobriment científic, es posa en marxa i, sobretot, s'aplica a el que serien els hospitals generals. No sé si en aquest congrés que fareu el mes de juliol donareu ses pistes, ses tresques, perquè aquesta escletxa sigui molt menor i que ja agafem marxa o velocitat de creuer per quan un avenç arribi a les nostres vides que no tardi 10 anys, per exemple, com ara comentaves.
3: Sí, la literatura científica diu, més a manco això, uns 13 anys, 10-13 anys, és el temps que tarda, no? Dins les jornades, el que ens centrarem sobretot és a veure de quina manera podem fer estratègies, dissenyar estratègies perquè aquestes innovacions puguin donar-se i implementar-se d'una forma molt més ràpida, perquè també moltes vegades, quan tu tens una generació de nou coneixement, això no vol dir que se faci ja de cop, sinó que el fet de que se faci, de que arribi tothom, perquè moltes vegades només arriba a un determinat col·lectiu, no? I mos passa moltes vegades en els programes de prevenció, en els de cribatge, per exemple, en les mamografies, arriben a un determinat sector de la població que normalment sol ser de nivell socioeconòmic mitjà-alt, però no arriba, per exemple, a tots els sectors de la població, no? I les ciències de la implementació també ajuden a que la implementació de l'acció que sigui una vacuna, sigui un programa de cribatge, sigui un programa de prevenció, sigui un fàrmac, pugui arribar a tots els nivells de la població, no? És a dir, ho fa amb equitat, no? Té en compte aquest aspecte de que pugui arribar a tothom.
2: I quins són els principals reptes que teniu perquè les polítiques de salut pública arribin realment a tota aquesta població que dius?
3: Aquí és el repte important, no? És a dir, moltes vegades s'està generant coneixement i costa molt, perquè els sistemes són sistemes complexos, el sistema sanitari és un sistema complex, i, per tant, integrar una nova pràctica dins la rutina del dia a dia, és a dir, això és el que coneixem en el nostre dia normal, en què la rutina molt mata, no? I, clar, i la rutina del dia a dia dificulta que puguis fer coses noves que potser poden ser inclús més beneficioses, no? Perquè també les ciències d'implementació no només tracten d'implantar pues, noves innovacions en l'àmbit sanitari, sinó que també a vegades estem fent coses de baix valor que no s'haurien de fer, no? I que ens fan perdre temps i que les haurien de retirar.
2: Clar, abans has parlat d'obesitat, no? De gent grassa, que també és una malaltia, però és vera que també la diabetes o les malalties cròniques en general són precisament grans desafiaments. Quines estratègies han demostrat ser més efectives per prevenir-les?
3: En aquest moment estem treballant conjuntament amb Atenció Primària de Mallorca amb un programa de prevenció de la diabetes. Als Estats Units se va crear un programa que se diu el Diabetes Prevention Program, que és un programa de prevenció de la diabetes tipus 2, que ha demostrat tenir una eficàcia molt bona. És inclús més efectiu que fàrmacs com la metformina, que s'empleen per la diabetes de forma habitual, però és un programa que així com està dissenyat, a vegades dificulta i és costós fer-ho dins l'àmbit de l'atenció primària. Les ciències de implementació el que ajuden és a poder implementar aquest programa dins el que seria l'àmbit d'atenció primària, tenint en compte pues, les característiques organitzacionals de l'atenció primària, tenint en compte les característiques dels propis professionals que l'han de dur a terme i tenint en compte els pacients, els usuaris finals que se podrien beneficiar d'aquesta acció, no? Per tant, el que fan les ciències és ajudar a que aquest programa que s'ha creat amb unes certes característiques i que no se fa de forma habitual, se pugui integrar dins la rutina del dia a dia dins els centres de salut.
2: Clar, molts dies, moltes vegades en aquest programa parlam de noves tecnologies, de reptes que suposa, no? Per exemple, la intel·ligència artificial, que com en tota la vida hi ha coses bones, coses dolentes. En aquest cas, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, Miquel, poden ajudar a millorar aquesta implementació de programes en salut?
3: Bueno, si intel·ligència artificial segurament ens ajudarà a moltes coses, encara necessita amb un cert nivell d'evolució. Jo crec que ara per ara encara no, però de cara en el futur és bastant probable. El problema és que, per exemple, nosaltres havíem pensat inclús dissenyar un projecte que pogués estar centrat en una intel·ligència artificial, que les persones, per exemple, amb diabetes puguin fer consultes específiques i aquesta intel·ligència artificial però no se pugui inventar les coses, no pugui consultar fonts que no són fiables, sinó
2: sí,
3: que
2: tingui... Sí, perquè molta de gent, perdona, allò que fa en temes de salut és demanar en el xat GPT o si intel·ligència artificial i per ventura no té res a veure amb allò que mos passa, hem d'anar molt alerta.
3: Efectivament, perquè hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial és com si féssim un cercador normal, informació sobre qualsevol tipus i agafa de les fonts que té en aquests moments, no? Per tant, poden ser fonts més fiables o fonts menys fiables. I, a més, està molt entrenada en que te doni la raó, con lo qual aquí a vegades hi ha problemes que pot generar, no?
1: Som en conversa amb Miquel Bennàsser, catedràtic d'infermeria de l'UIB, investigador en salut pública i coordinador d'unes jornades que se faran aquest mes de juliol, precisament parlant d'aquestes ciències de la implementació, que és allò que ha vingut avui a explicar-nos en el nostre programa. Quins són els elements de la sanitat a qui més costa que arribin aquests avenços? No sé si atenció primària, si hospitals universitaris, si hospitals d'aguts, si altres centres que s'encarreguen també de la gestió de la salut, en quin estament, per dir-ho de qualque manera, costa més que s'implementin aquestes novetats.
3: Hem de tenir en compte que les ciències d'implementació també ajuden molt a el que serien els gestors sanitaris, no? Perquè quan un gestor sanitari vol fer una innovació en el seu centre, és quan necessita de l'ajuda les ciències de implementació, que l'únic que fan les ciències de implementació és, de forma científica, avaluar de quina manera se pot aconseguir que s'implementi l'acció que tu vols fer, sigui un programa, sigui una manera de fer feina, sigui un tractament. No hi ha una prevalença més important de si és hospital hi ha més problemes, si és atenció primària, si és un centre sociosanitari. Pot ser qualsevol qualsevol dels àmbits. No hi ha una preferència sobre un d'ells. Perquè, per exemple, podrien tenir pues que a l'hospital volen posar en marxa un nou programa, ITS, que s'ha d'adaptar pues, a les característiques de les unitats allà on s'ha de fer, en els professionals, els horaris, la sobrecàrrega, etc. I clar,
1: aquesta setmana es va celebrar la Sagrada de la Salut, organitzada per la Conselleria, on es van lliurar tots els premis a l'excel·lència en la investigació que se fa aquí a les nostres illes. En quin lloc mos trobem les Balears? Tenim qualque destacam, en certa manera, també, en el camp de la investigació i després d'aquesta investigació, en la implementació?
3: Bueno, la implementació és una ciència relativament nova des de res 15 anys, per tant, és difícil encara anar destacant, si quieres veure que ens volen posicionar a nivell de Balears com a un referent mundial i per això a les jornades d'implementació comptem amb gent internacional de primer nivell. Per exemple, ve la doctora Maria Fernández de la Universitat de Texas, que és una persona molt coneguda i que està ajudant als Estats Units, per exemple, a tot el tema de la implementació de programes de prevenció de càncer i és una figura mundial reconeguda, té molts articles, és referent a la literatura, en els llibres relacionats amb les ciències d'implementació. Pues també venen persones de la Universitat de Maastricht, de la Universitat de Colorado. També una de les parts importants de les ciències d'implementació i que treballarem és el tema de la coproducció. És a dir, fa temps que estem... O sigui, no és el professional sanitari el que li ha de dir en el pacient el que necessita, sinó que és el pacient el que ha de demanar què és el que necessita, no? I, per tant, se les ha d'involucrar molt més en la presa de decisions, en la generació d'intervencions. Perquè moltes vegades tu pots generar una intervenció pensant que aquest programa o aquesta intervenció pues, és una intervenció pues, que pot anar perfecta de cara en el pacient, però a l'usuari final pues, no agradar-li, no? I això ens ha passat moltes vegades. Per exemple, a vegades s'han fet campanyes publicitàries a les quals pel fet de posar una imatge que no és representativa, pues, els usuaris finals no se senten identificats. No? Anem, per exemple, si estàssim fent una campanya de prevenció d'embarassos no desitjats, pues, a lo millor, pues, depenent dels joves que tu triïs perquè surtin en aquesta imatge, pot fer que no tots els joves se sentin identificats. I, per tant, és com a dir, això no va en jo, perquè jo no me sento identificat amb aquesta imatge, amb aquesta figura, amb aquest perfil de jove. No? I això és una de les coses que té en compte la ciència de la implementació. És a dir, xerrant tots els destinataris finals per poder fer que la implementació i l'estratègia d'implementació d'aquesta innovació pues sigui el més eficient possible i arribi a tothom.
0: És que és vera que la paraula és desconeguda, no? I per això jo crec que era necessària aquesta tasca didàctica que la gent conegui, que és una paraula que tal vegada no s'associa a que en realitat és un vincle. Se tracta d'establir un vincle perquè tot el que se descobreix a la ciència, tot el que està passant, tot el que beneficia els pacients sigui una realitat en el dia a dia. Que estic pensant, Miquel, que segur que ara això és molt més fàcil que anys enrere, perquè ara al Manco tenim internet, xarxes, o sigui, ara és molt més fàcil la immediatesa de la informació. Anys enrere segur que era dificilíssim, no? Sí. Hem de prevejar que malament hi hagi, no?, algunes complicacions, ara és molt més fàcil.
3: Sí, és veritat que també avui en dia se genera molta informació nova i clar, moltes vegades no se genera d'una forma adequada.
0: No, perquè a vegades la gent s'emociona i és un estudi, i tal vegada l'estudi, perquè sigui una realitat, ja ho sabem, falten anys, sí, no?
3: I un estudi no te dona aquesta solució.
0: Els titulars, no? Són cridaners, però després...
3: Són cridaners, però se necessita treballar durant molts anys amb una línia per establir unes certes conclusions. I sé que la causalitat sempre és molt difícil d'establir. Però com tu comentaves abans, la ciència d'implementació, per veure un exemple, que és un tradicional que sempre se posa quan s'explica, implementar és realment integrar en el dia a dia, no? A la teva pràctica real, no? I si bueno, en recordeu, un dels problemes que tenien antigament els mariners eren els problemes de la falta de l'escorbut o del dèficit de vitamina C. Pues ja se coneixia que si se menjaven pues, fruites riques en vitamina C, com podien ser llimones, taronges, no? Podies prevenir aquesta malaltia, però en aquell temps perquè això s'integrés a dins el que seria la marina mercant, per dir-ho de qualque manera, de l'època, se van tardar més de 100 anys. No? Ara estem xerrant que les innovacions tarden entre 10 i 13 anys, han reduït aquesta diferència de temps, però així i tot... avui en dia no ens poden permetre que tu sàpigues que hi ha un tractament que funcioni i tardi i pugui tardar 10 anys una persona en poder-se beneficiar d'aquest tractament. Això no se pot permetre avui en dia.
2: Idò, les coses van cada vegada més aviat i de per mostra... No?
1: Adéu, gràcies, que no se'n tarden 100 anys.
2: No, no, evidentment, evidentment. I
1: diran que, diran que 10-13 encara està... Ens queixaven de que això era lent, però si ho comparàvem amb un segle...
2: I d'aquí l'importància, no també d'aquestes jornades per parlar-ne, per que els experts comentin tots els avanços i totes les estratègies que teniu a marxa. Recordem-nos quin dia seran aquestes jornades i sobretot també si només estan dedicades a professionals o si també qualcú com nosaltres podria venir a escoltar.
3: Les jornades estan obertes. Sempre, sempre és important. Jo crec que jo almenys tinc aquesta mentalitat. A mi m'agrada escoltar... àmbits temàtics molt diferents en el meu, perquè segurament sempre puc aprendre alguna cosa o puc aplicar. Per tant, està obert a molta de gent, perquè ara estem xerrant de salut, però la implementació podria ser la implementació d'una nova metodologia educativa en l'àmbit escolar a les Illes Balears. O sigui, per exemple, l'àmbit d'educació podria ser...
0: aplicable a qualsevol àmbit, en realitat, clar.
3: Efectivament, és aplicable a qualsevol àmbit. I les jornades seran el 7 i el 8 de juliol. Se fan a la Universitat de les Illes Balears, a l'edifici Jovellanos, i són gratuïtes. A la pàgina web de la Fundació Universitat Empresa se pot accedir, se pot inscriure, i, bueno, mentre hi hagi places, no tothom és
2: benvingut. Tothom hi pot anar, tothom és lliure de poder participar. I de moltes gràcies.
0: Miquel Ben-Nasser, tot un plaer haver-te tingut i, sobretot, conèixer aquestes novetats que siguem avançant d'aquesta manera. Gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me molt espai.
0: Són les 10:42, escoltem uns consells i encaram la recta final d'aquesta segona hora de programa.

0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 44 minuts. Quina calor, per cert. Jo és que no arribo a acostumar-me a aquest mes de maig, que ja recordeu, ha estat un mes de rècords, i doncs sembla que continuem un poc en la mateixa dinàmica. Avís groc, en aquest cas no per temperatures, per fenòmens costaners a les Balears. Mala mà generalitzada a tot l'arxipèlag. També una lleugera pujada de temperatures, sí, encara una mica més, amb possibilitat de pluges de cara, sobretot, demà divendres. Clar, aquí mos demanam, ens trobem a les portes de l'estiu. Com serà? Tindrem episodis, Joana, de forta calor? És que és la pregunta que s'està fent tothom a les portes del mes de juny, a l'inici.
1: Sí, i ara intentàvem actualitzar la informació de la temperatura. Ara mateix a l'exterior de l'estudi tenim 23-24 graus, però és que un equip de científics ha confirmat que el Niño té fins a un 90% de probabilitat d'activar-se en els propers mesos, amb el risc d'aconseguir intensitat moderada o forta. El senyal arriba des del Pacífic. Ara abans veiem aquest mapa on es veia precisament aquestes altes temperatures on l'oceà comença a comportar-se com una enorme bateria tèrmica. Ara ho podem veure i ho compartim. Pràcticament aquest mapa està tot en vermell, i això vol dir que la mà no també està molt encalentida. Ara bé, hem de preparar-nos per un estiu o una tardor dominats per el Niño, per aquest fenomen? La resposta és que hem d'estar tranquils. Hem de mantenir la calma, no existeix una relació directa i automàtica amb el nostre país, encara que alguns estudis i patrons suggereixen possibles tardors o començaments d'hivern més plujosos en determinades ocasions o episodis.
2: I ara que parlant d'això, Joan, esperem que les altes temperatures de la mà no afectin gaire la fauna marina i que puguem seguir presenciant fenòmens com aquest. Volen tornar a compartir aquestes imatges perquè són precioses. Un moment molt especial que ara descriurem per als oients de ràdio, que és quan eren alliberats 32 exemplars de tortuga marina nascuts a la platja d'Escavallet, a Eivissa, l'estiu passat. Aquí veiem com les tortugues tornen a la mà. La mollada va tenir lloc ahir cap vespre, a prop del lloc on es va produir la posta d'ous. D'aquesta manera, acaba el procés de conservació i cria en el marc del programa de reforç de la població de tortugues marines coordinat pel COFIP. Unes imatges precioses amb moltes tortugues que, després d'haver nascut, han d'anar a la mà per poder desenvolupar-se. I han de dir que poder tenir... Jo ara m'encantaria, quan jo era nin, va pogut ser un d'aquests nins, i que m'haguessin deixat de mollar una tortuga, perquè crec que és un record que te queda per sempre.
0: I quina seria la relació amb la tortuga? Perquè ja sabem quina és la teva relació amb els cans, amb els moixos, amb les tortugues. És molt millor, segons el que sembla.
1: Així que has tingut tortugues de petit.
2: Ni millor ni pitjor, diferent.
1: No tenies tortugues
2: de petit?
1: Sí, vaig
2: tenir dues tortuguetes.
1: Jo també vaig tenir tant de terra, que abans se podien tenir, ara no, ara està prohibit, ho hem de recordar, com també d'aigua, d'aquestes de Florida, que també, si no vaig malament, són invasores i ara tampoc les podem tenir.
0: Per cert.
2: També hem de dir que nosaltres vàrem viure una infantesa que vàrem sobreviure de miracle, perquè en el 80 se feien tantes coses, perquè te recordo que tu i jo som de ser generació dels gronxadors de ferro, que si tu anaves a les 3 del migdia a tirar-te per un tobogán, tirant-te per un tobogán, potser tenies cremades de segon grau.
1: Sí,
2: I hem arribat aquí.
0: I no va passar res.
2: Hem arribat aquí vius i xalestos.
1: Puc compartir una cosa, que ara xerrar de tortugues? Jo he vist desovar tortugues a Costa Rica.
0: Això és preciós.
1: Ara que xerrar de tortugues.
0: I ara ho fan fins i tot a la platja de Camp Pere Antoni.
2: Quantes vegades parlaràs d'aquest viatge a Costa Rica? Perquè és que te va retre un munt, perquè cada vegada que passa qualque cosa, me'n record quan vaig anar a Costa Rica.
1: Però si no he dit, no he anat mai de Costa Rica.
0: Costa Rica, per la Joana, és com a Saint Olaf per Rose Island.
2: Exacte.
0: Fent el paral·lelisme d'una de les sèries de capçalera.
1: Que dolenta. Ha estat tan dolenta com en Xisco Nadal ara mateix. Bé,
0: és que tot s'aferra en aquest programa.
2: Voleu aturar?
0: No, tota
2: no,
0: la...
2: Ara
0: tota
2: de jo
0: per cert,
2: aquí
0: una puntualització sobre les tortugues. Sabíeu que tenen la mossegada més forta del món animal? Vaig veure un programa que és de les 10 mossegades més fortes.
2: Perquè quan mossegui una tortuga, encara que sigui petita,
0: i te posava des del tauró blanc, es cocodril, i tu deies, segur que serà...
1: Perquè és com una pinça.
0: Es cocodril, segur que serà es tauró. I doncs no, era la tortuga.
1: Una pinça com un pessic de monja.
0: Sí, o sigui que alerta amb les tortugues i les mossegades.
2: Que tenen bones dents.
0: No parlant de tortugues, parlant d'aquestes temperatures, de com serà l'estiu, perquè a mi els estudis i els informes que han fet diferents científics sobre si el Niño afectarà i sobre si tindrem un estiu molt calorós, es veurà que no sé, que mos fan demanar. I sí, tindrem aquest estiu amb altes temperatures. Albert Darder, bon dia. Serà així? Hem de tenir por en aquest estiu que just està a punt de començar?
3: Bon dia. Jo ja entenc de por. Jo ja me'n fa una miqueta, perquè s'ha posat prest i les perspectives ja a curt termini per la setmana que ve ja són de que les temperatures se tornaran a enfilar després de la treva que tenim avui.
0: Clar, parles de treva, però demà diuen que podríem tenir possibilitat de pluja.
3: Sí, a una entrada de vents de gregal del nord-est, i això ens donarà una petita línia d'inestabilitat, i això pot fer que avui vespre o demà de matí se produeixin algunes precipitacions que serien les primeres en pràcticament un mes, perquè ja fa molta estona que no mos, tot i que tampoc esperam per ara que haguem de tenir grans quantitats de precipitació.
0: Mapa d'alerta groga, avís per fenòmens costaners. O sigui, que vol dir que aquest episodi de possibles pluges i de davallada de temperatura vendrà acompanyat de mala mà, també.
3: Sí. Com que és una entrada, diguéssim, bastant estreta, se canalitza molt bé per la zona nord i això fa que les zones marítimes, no només de nord, sinó de totes les illes, quedin afectades per aquesta entrada de vent i això se notarà. Després d'un dia de molta calma, la mà estarà més, bastant més moguda que no aquestes últimes setmanes.
0: De tot...
2: Clar, i hem d'estar ben pendents, Albert. Hi pot haver possibilitat de que hi hagi canvis? Ho dic perquè ara veiem aquest mapa tot de groc, amb alerta groga, sempre, ja que aquest cap de setmana no haurem d'estar pendents, sempre ens agrada albirar una mica cap al futur. S'intueix que és el que t'ha demanant sempre, i crec que t'ho demanam per a menys i que enviets la resposta i mos dones bones notícies. Això albira que tindrem un estiu complicat?
3: A veure... Les previsions a mig i llarg termini mos diuen que serà un estiu més càlid de lo normal, però també més plujós, alerta. Això mos fa pensar que se podria haver generat tempestes de cara a la segona meitat de l'estiu, que el mes d'agost, per exemple, podria ser més mogut de lo normal, i això mos fa pensar que veurem si en la temperatura de la mà tan elevada que tenim, a la mínima sigui la xispa que pot reaccionar. Una cosa de vegades d'ús altra, tot i que no hi ha una relació molt íntima, però sí, unes temperatures més elevades de lo normal, tant a l'aire com a la mà, pot desembocar després en què hi hagi complicacions.
0: Recordem que han tingut rècord a la boia d'Amó, de Dragonera, per altes temperatures. La mà, és veritat, està molt, molt calenta i això propicia el fenomen El Niño i després totes aquestes desestabilitzacions, no?, que té la meteorologia. Albert Darder, moltíssimes gràcies. Estirem pendents demà com canvia el temps. Gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres, molt bé demà aquí a l'estudi. Mirarem el cap de setmana com
0: se presenta. I així podem analitzar, fil per randa. Són les 10:52.
2: Sí, me permets abans, Marta Garau, sí? Perquè jo he dit tenen unes bones dents les tortugues. Les tortugues prehistòriques, algunes varen tenir dents, però varen anar brujant i les varen perdent.
0: Tenen com un bec.
2: Sí, tenen com un bec i de dins tenen com una espècie de...
1: Una pinça.
2: Sí, però que... Sí,
0: perdó, pots explicar als oients i als espectadors, perquè estem parlant del temps i ara de sobte parles de tortugues. Això ha estat
2: abans hem parlat de tortugues, exacte, hem parlat de que mosseguem fort per segons un estudi que havia fet la Marta Garau, que
0: clar,
2: li va sortir.
0: Ha dit, no era un estudi, era un programa de televisió d'aquests molt alarmistes americans que deien les 10 mossegades més grosses del món animal.
2: Tenen bones dents, i la Joana m'ha mirat com que havia les tortugues, no tenen dents. No, no tenen dents, però si t'obrin la boca tenen com una espècie de... com de piquets, és igual, ja està. Tortugues prehistòriques, sí que tenien dents, les contemporànies no, perquè a mesura que han anat evolucionant les han perdudes, ja han desenvolupat aquest bec del qual parlaven...
0: Les sargantanes tenen dents o no tenen dents?
2: Jo ara aquí ja no entraré.
1: Jo crec que no tenen dents.
0: També tenen com aquestes petites, no?, filetes que punxen si les toques, perquè és veritat, no ho heu agafat mai una sargantana?
1: Sí, tant.
0: Un dragó. Mm.
1: Jo crec que no són dents, que són com...
0: Però sí, tenen aquesta com a serra petita. Sí. No deixant de banda avui els animals.
2: Que
0: perquè...
2: se podrien confondre en dents, que és allò que m'ha passat...
0: Se pot confondre en dents, sí, exacte. Exactament.
1: Ell vol tenir la raó. Ell vol
0: sempre,
1: tenir la raó.
0: Sempre.
2: No tens la raó, no en tenen. Ho acabo de dir, he dit, m'he equivocat, he dit que tenien dents i ho dic tranquil·lament, però dic que tenen com una serrata.
0: Una puntualització sobre les sargantanes, perquè ahir es va presentar al centre Can Marines, a Santa Eulària de Riu, el primer refugi segur per les sargantanes d'Eivissa.
2: Es tracta d'una nova iniciativa per intentar protegir la sargantana pitiusa de l'amenaça de les serps. Nosaltres ara ho compartim en pantalla i ho descriurem per als nostres oients. Veiem un refugi que ofereix unes condicions òptimes d'hàbitat per les sargantanes amb aigua, vegetació i rocalla. És el primer dels quatre projectes que es faran a l'illa d'Eivissa.
1: Aquest espai té uns 100 metres quadrats de terreny natural i en parets. Està dissenyat perquè les serps no hi puguin accedir, que són l'amenaça de les sargantanes, i allotjarà diferents varietats de sargantana eivissenca per garantir la diversitat genètica i obtenir també poblacions viables per a futures reproduccions i reintroduccions. El refugi ha costat 20.000 euros i d'aquí a final d'any, com dèiem, se n'instal·larà un altre aquí mateix i dos més a Sa Coma, en total 4.
0: Dediquem els darrers 5 minuts que ens queden d'aquesta segona hora de programa per traslladar-vos una darrera hora, però en clau cinematogràfica. Clint Eastwood diu adeu al cinema. Una de les grans llegendes de Hollywood s'ha retirat oficialment, atenció, als 96 anys, posant punt i final a una carrera de més de 7 dècades davant i darrere les càmeres.
4: Qui és l'amo d'aquesta cort de porcs?
2: La notícia la va confirmar el seu fill, en Kyle Eastwood, a una entrevista a la ràdio pública francesa France Info. El músic ha explicat que son pare ja està retirat. Eastwood deixa enrere una trajectòria extraordinària. Com a actor va marcar generacions amb personatges icònics com Harry el Brut o el Pistoler, sense nom de la trilogia del dòlar de Sergio Leone. I com a director va signar títols convertits en clàssics com Sense Perdó, Mystic River, Million Dollar Baby o Gran Torino.
1: Jo diré també els ponts de Madison, perquè més enllà dels westerns...
0: Robert Kincaid i Francesca Johnson, si és que me'n record fins i tot del seu nom a la pel·lícula.
2: S'escena de la porta,
0: sí,
2: on Francesca se pensa en un moment si
1: obrir
2: deixar aquella vida enrere o quedar a la furgo de...
0: És el moment més dur de la història del cinema, perquè jo sempre hagués desitjat que obris aquella porta del cotxe.
1: Deia aquesta pel·lícula, Marta, perquè, clar, és vera que estem avasats, hem parlat molt dels westerns d'en Clint Eastwood o de pel·lícules com Million Dollar Baby, però no podem oblidar també aquesta icònica pel·lícula que va compartir amb Meryl Streep. Però bé, al llarg de la seva carrera ha guanyat 4 Oscars i s'ha consolidat com una de les figures més influents del setè art. La darrera pel·lícula que va fer com a director va ser Jurat número 2, estrenada l'any 2024, fa dos dies, i molt ben valorada per la crítica, per cert. Curiosament, Eastwood havia afirmat en més d'una ocasió que no pensava jubilar-se mentre continués gaudint de la seva feina i tingués salut. Però ara, coincidint amb el seu 96è aniversari, sembla que ha arribat el moment del comiat definitiu.
2: Se'n va un cineasta irrepetible, una d'aquelles figures que passes de definir tota una època del cinema i de deixar una empremta que continuarà viva molt més enllà del darrer plànol que ell hagi protagonitzat o que hagi firmat. Volia demanar-vos quina és la vostra pel·lícula preferida de Clint Eastwood, però clarament queda clar que és Els ponts de Madison.
0: Jo, impossible triar. O sigui, és que
2: jo també més de Harry el Brut.
0: Mira, un consell...
2: De Dirty Harry.
0: Són unes pel·lícules que han marcat la meva infantesa. Harry el Sucio, Harry el Fuerte, que, per cert, vos recomano, no les torneu a veure amb els vostres fills, perquè la manera en què nosaltres teníem de viure al cinema als 80, els nins dels 80, després posa la pel·lícula, i és vera que hi ha escenes que dius, ostres, no és per veure, no, els infants, però són unes pel·lícules meravelloses. Jo m'he quedat amb
2: per
0: el
2: veure
0: Clint Eastwood...
2: d'adults.
0: Per veure d'adults, sí, sí. Ah. Sobretot, ja t'he dit, Harry el Fuerte té algunes escenes que no són ni políticament correctes.
2: Que són fuertes.
0: Sí, són fuertes, exactament. M'aquesta amb Million Dollar Baby, El jurado número 2, la seva darrera, preciosa, també.
1: Molt bon actor, molt bon director.
0: Sí.
1: Vull dir que darrere les càmeres també va saber fer molt bona feina.
0: Un tipus elegantíssim.
1: Ser, exacte, sí, sí.
2: Mitjanit al jardí del
1: vell
2: i el mal,
1: que
2: també m'agrada molt d'aquesta pel·li.
1: No, perdó, que t'havia interromput, que dic que com d'aquesta generació, de l'antiga escola, no? Una mica un referent,
0: sí,
1: per moltes generacions de després.
0: Quan una persona se retira i tota la seva vida ha estat el cinema, a mi me fa passar pena, perquè Clint Eastwood és com que forma part, no?, de la teva vida, i
2: no,
0: tenim una data en què direm
2: fill,
0: adéu als grans.
2: El seu fill s'assembla molt a son pare.
0: Sí?
2: Queda com en herència la genètica Eastwood amb en Kyle, tot i que s'ha fet cantant i no actor.
1: Trobeu que li fas a nosaltres també el nostre propi homenatge en Clint Eastwood. Hem escoltat aquesta música de El Bueno, El Feo i El Malo, però també tenim una cançó pròpia de ses illes d'Antonio Font, que li fa un petit homenatge o un gran homenatge en Clint Eastwood, i per ventura, per acabar, ara la podem escoltar.
5: Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bon dia, nou escorcoll de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire. Els agents escorcollen en aquests moments la seu de l'empresa Tubos Reunidos en Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. També han acudit a la Societat Estatal de Participacions Industrials a Madrid.
8: Segons els informes de la Guàrdia Civil, la trama, suposadament liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez, hauria cobrat prop de 115.000 euros per mitjançar en la concessió d'un préstec de la CEPI a Tubos Reunidos de més de 112 milions d'euros. Luco sospita que quan l'ajuda estava bloquejada varen recórrer a Santos Cerdán. Fins i tot varen contactar amb algun membre del PNB per tirar-la endavant. Els investigadors també apunten a una segona maniobra, estaria situada entre el 2024 i 2025, i en aquest cas per ajornar el pagament dels interessos d'aquest deute. De fet, al sumari hi consta una reunió a Ferraz entre Cerdán, Leire Díez i directius d'aquesta empresa.
7: Mentrestant, a Badajoz, David Sánchez nega haver intervingut a la creació i adjudicació del seu lloc de treball com a coordinador de conservatoris a Badajoz. El germà del president espanyol, acusat de tràfic d'influències i prevaricació, ha declarat avui el judici que se celebra a l'Audiència Provincial i només ha contestat a preguntes del seu advocat.
8: Respecte de la principal prova en la qual es basa l'acusació popular, formada per PP, Vox i altres entitats d'extrema dreta, un mail amb el qual suposadament donava a entendre que ja sabia per qui anava la plaça abans que fos adjudicada, David Sánchez ho atribueix a un malentès.
9: El malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza. Pero inmediatamente, en ese mismo correo, el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario, y ahí queda.
10: ¿Usted tenía información directa?
9: No, yo no. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
8: I just després d'ella, declarat l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, manté que ningú es va posar en contacte amb ell per adjudicar aquella plaça el 2015, quan ni tan sols tenia relació estreta amb Pedro Sánchez.
10: ¿Se puso en contacto el actual presidente del gobierno con usted, reclamando algún apoyo personal, familiar, político para él?
11: Primero aclaro que no era presidente de gobierno.
10: No, bueno.
11: Ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso, no. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
7: Canviant de qüestió, l'Observatori d'Arquitectura Saludable insta les institucions a rehabilitar i reformar els espais educatius per millorar el benestar i l'aprenentatge dels alumnes. Per això, avui presenta una fitxa tècnica perquè tots els agents implicats a l'hora de construir aquests espais segueixin i beneficien així els estudiants.
8: Ho faran a la segona trobada d'Arquitectura Saludable a les Balears. Se celebra la demarcació de Mallorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes. Destaquen que l'arxipèlag queda molta feina a fer. Insisteixen que és clau tenir en compte la qualitat de l'aire, els materials utilitzats i l'acústica. Són Rita Gasalla, presidenta d'aquest observatori, després Bernat Nadal, degà del Col·legi.
12: Que los patios, por ejemplo, sean sombreados, que para que los niños puedan estar al aire libre, que sean muy vegetales para que tengan contacto con la naturaleza, que la luz natural prevalezca sobre la luz eléctrica.
13: Quan reduïm la ràtio d'alumnes per classe, que està molt bé, és a dir, millorant les condicions ja d'una manera indirecta, això se tradueix en que necessitem més espai, i aquests espais han de ser més especialitzats.
7: Són les 11:04 minuts, més notícies a les 12 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, ens atam tercera ja i darrera hora de programa. Recuperam el tema que ens cridava l'atenció a les 9 i aprofitam per ara fer un poc de debat sobre aquesta notícia. Volem comentar-vos, Mem, què vos sembla que Shakira i Gerard Piqué ja sembla que tornen a ser amics?

0: Nou gir a la relació entre Shakira i Gerard Piqué, 4 anys després de la seva separació mediàtica, un moviment a les xarxes socials ha tornat a encendre els rumors sobre una possible reconciliació. Diversos usuaris han detectat que la cantant colombiana i l'exjugador del Barça han tornat a seguir-se mútuament a Instagram.
1: Un gest aparentment senzill, però que no ha passat desapercebut entre els seus milions de seguidors, que estan molt pendents. Les especulacions han anat encara més enllà, perquè alguns internautes asseguren que també han tornat a aparèixer imatges, fotos, de l'època en què eren parella. Tot plegat ha causat una allau de comentaris a les xarxes socials i ha situat una vegada més la seva relació, Xisco, en el centre de l'atenció mediàtica.
0: Ara bé, Joana Maria Maroto Munà, estimats oients, de moment no hi ha cap indici que apunti a una reconciliació sentimental. Ni Shakira ni Piqué han fet declaracions sobre aquest moviment digital i fonts properes a l'entorn de la parella recorden que tots dos mantenen una relació cordial pel bé dels seus fills, Milan i Sasha.
1: Clar, tot això ens fa pensar que són especulacions. El que sí sembla evident és que després d'anys marcats per la distància, la polèmica, les conyetes també, amb aquestes cançons que hem parlat abans, la relació entre tots dos podria viure una etapa més tranquil·la i cordial.
0: Una etapa més tranquil·la i cordial que, com tu deia, Joana, fins que Shakira torni a treure nova cançó. Veurem si aquest gest és només una mostra de normalitat familiar o si amaga un altre capítol en una de les històries sentimentals més seguides i que més han comentat des darrers anys. Què penseu, que és realitat o fanfiction? Els hi fa més il·lusió en els fans de Shakira i de Piqué saber que hi ha una segona oportunitat o que hi ha una mica de versemblança darrere d'aquestes especulacions?
2: Fanfiction, per jo, totalment.
0: O sigui,
2: unes persones que s'han odiat tant que fins i tot ella sobretot, perquè ell, home, és veritat que les seves declaracions tampoc han estat les millors, però ella ha estat la que s'ha esforçat en fer una cançó, uns arguments, ho ha explotat. Ostres, amb tant d'odi acumulat, jo no me crec que això sigui un signe de reconciliació ni molt manco. Pens que hi ha una estratègia comercial darrere, pens que hi ha uns agents que han parlat prèviament amb els artistes. Què han de fer? Vos torneu a seguir i així la gent no parlarà, o tal vegada parlarà més, o tal vegada això beneficiarà tots dos dins una campanya d'estratègia, no sé, de fama, de publicitat. Jo crec que amb aquesta gent res és atzar i tot està molt premeditat i pensat.
1: I me toca xerrar jo, i jo us diré que me feis una mica de ràbia tots dos, perquè tots dos sempre defensau, o sempre aneu en contra de na Shakira, i m'apareix una mica malament, perquè recordem que tota aquesta visceralitat de na Shakira en les seves cançons està promoguda per lo que en Gerard Piqué li va fer. Que recordem que li va parar unes banyes de metro i que mentre ella no era a casa qualcú entrava i se menjava la confitura de la genera. Vull dir que motius en té na Shakira per estar enfadada. Ara bé, si s'han tornat a fer amics, si s'han tornat a seguir a xarxes i tot és per bé dels seus dos fills, en Sasha i en Milan,
2: perdona, Joana Maroto, però... Perdó.
0: No, com que jo també trauré la munició.
2: Jo també trauré la munició just en aquest moment.
0: Tranquil.
2: Aquí no li han trencat el cor alguna vegada a la vida. De fet, és recomanable tant de trencar el cor al manco una vegada a la vida per entendre totes les vessants de
1: l'amor.
2: Però no és tothom que fa cançons, per favor.
0: Hashtag Shakira ets una pesada.
2: Sí, i no se pot tenir tant d'odi acumulat, per favor.
0: Una cançó, Telecom, dues Telecom,
2: sa
0: tirallonga de rotllo que ella ha estirat com un xicle ja sense gust de història i aquesta separació amb en Piqué, a mi ja me semblava una mica vergonyós. Estava content avui de matí, abans que tu me fessis aquesta traïció a les 11, Joana Maria Maroto, però no passa res, ho comentam. Jo estava content perquè dic que la fi, tots dos han trobat una mena de pax romana, d'entente cordiale pels seus fills, de saber que a partir d'ara ella farà cançons sobre sa natura, i deixarà la relació tranquil·la i a partir d'aquí aquests nens podran créixer tranquils, que jo crec que són els grans danificats de la guerra d'aquest pares,
2: sempre.
0: Com per exemple per parlar d'altres cantants i no focalitzar en Shakira perquè te pensis que li ten mania na Paulina Rubio en Bancolate Vallejo Nájera, que també aquest nen és que arroba serveis socials, perquè pobre infant de veres, no se pot ser fi
1: d'estrella. Un poc no, de mania sí que li ten d'una Shakira.
0: No se pot ser fi d'estrella. Jo és l'única estrella que conec, que surts nins quan toques na Marta Garau, que ets a bous, supercondret, supercontent, supertot, però si no, també a vegades com a pares hauríem d'entendre que allò que fem influeix i molt en la vida dels nins. Jo no crec que li faci molta gràcia. També, és que també, per altres, Sasha i Milan, ja, a partir d'aquí ja tot és un univers. Ja te marquen, però anar a l'escola que cada dia tothom comenti. Mira ta mare,
2: que no
0: atura. Que te salpique, m'enamoré, s'altre. Dius, per favor, no m'aturar-ho.
2: I tu creus que el que fa el dia condiciona també la vida de les persones?
1: El dia són altres.
2: Sí, sí, clar. Condiciona, no sé, les decisions...
1: Una mica.
0: És que, de veres, no, Marta Grau és tan bona guionista que jo ara no sabia on m'apegava i és que canviant de tema. És tan sutil, de vegades, la nostra directora és tan avançant.
2: Atenció, primícia. Bad Bunny ha fet cas de les crítiques del dia i ha variat els criteris per entrar a la casita. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y
0: canciones. Un shot por la buena amistad. I però sembla que Bad Bunny ha escoltat les crítiques i ha fet cas també d'allò que parlàrem dimarts en aquest programa, el dia. El cantant porto-riqueny ha introduït canvis a la selecció de persones que accedeixen a la popular casita, aquest espai VIP situat damunt l'escenari durant els seus concerts de la gira Debí tirar más fotos. La polèmica havia esclatat durant les primeres actuacions a Madrid, amb molts assistents i usuaris a les xarxes denunciaven que, més enllà de famosos convidats, la majoria de les persones escollides per pujar en aquest espai eren dones joves que encaixaven en uns determinats cànons físics molt concrets.
1: Molt guapes totes i molt primes. Bé, les crítiques es van multiplicar i qüestionaven la manca de diversitat en una proposta que, en teoria, vol representar l'esperit comunitari i popular que inspira aquesta gira. Ara, però, la situació sembla haver canviat una altra vegada. En els darrers concerts, diversos vídeos mostren com l'organització ha començat a seleccionar persones de perfils molt més diversos. Hi ha homes, hi ha dones, hi ha persones grasses, persones altes, persones baixes, persones de diferents edats i amb cossos molt diferents entre si.
0: Molts de seguidors han interpretat aquest canvi com una resposta directa a les crítiques i celebren que qualsevol fan pugui tenir opcions reals de formar part d'un dels moments més exclusius d'aquest espectacle. Una rectificació que, de moment, ha estat ben rebuda per bona part del públic. Crec que aquest canvi d'actitud té a veure amb el que comentàrem dimarts al dia? Aquesta és la pregunta.
1: És que, és que em va boni molt estar escoltant. Escoltava aquest programa i darrere les crítiques ha fet una ratificació, perquè recordem que, entre d'altres coses, li vàrem dir que això semblava el jacuzzi d'en Jesús Gil en els anys 90 i ara convertit en caseta. I jo crec que degué dir, he de rectificar. I hi ha d'haver, que ho dèiem, no? Els grassos també existim, els grassos també hi volem ser.
0: Els grassos volem anar a la casita.
1: I ara hi ha persones de diferents morfologies.
0: Una altra cosa és que nosaltres, concretament,
1: no hi anem.
0: Però els grassos
1: perdona, també
0: poden anar a la
1: casita. Perdona, també van dir Benito, volem venir a la casita. De moment no han rebut cap
0: invitació. Ni cap mail.
2: Home,
0: per
2: el temps,
0: el temps,
2: queden qui sap.
0: Queden 3 o 4 concerts. Bé, n'hi ha d'altres. Fa Londres i per tota Europa.
2: I ratificar de savis, per què no? No?
1: Sí, clar.
2: Jo crec que és un gest molt positiu el que ha fet el cantant. Tal vegada que no havia caigut.
1: Bueno, no havia caigut, o havia caigut en esperany, però és veritat que sí, com per exemple, i ara per posar un exemple, aquests dies hem criticat un poc, o un poc massa,
0: sobretot tu.
1: Els concerts de l'Oreja, no ha hagut cap tipus de ratificació i no fan autocrítica de pensar, mira, per ventura no està agradant, o per ventura no està sortint tan bé com ens pensàvem, anem a assajar una mica més.
0: És que en aquest sentit l'Oreja és molt més del Quixot, sostenella i no en mendalla, que se diu... és que tot ve del barroc, ho dic sempre.
1: Sí.
0: I han continuat en el seu rotllo. En canvi, Bad Bunny ha aprofitat per fer una mica de cas, veurem si ha fet cas perquè realment hi creu o perquè els seus de màrqueting han dit, escolta, Benito, que estan perdent tot el feedback positiu que havien rebut en les teves cançons i sobretot amb aquest rotllo teu de voler ser sabou del poble. I també dic una cosa, troc que dipositam sobre l'esquena dels cantants un pes que pot ser un nom de dur. És que en Bad Bunny no és en Schopenhauer. A lo millor mos pensant que aquest home ha vengut aquí per canviar el món i que 4 cançons serviran com a filosofia de vida,
2: perdona,
0: i pot ser no és això.
2: Perdona, però com sempre dèiem, un gran poder té una gran responsabilitat. Sí. És veritat, una persona que té milers i milers i milers de seguidors, com els futbolistes, com quan fan declaracions bizarres, com l'altre dia sobre la crema
1: Llorente.
2: Solar. Exactament. Han de, per favor, parar atenció sobre l'impacte que pot tenir tenir en tantíssimes persones,
1: mira,
2: gent jove,
1: per
2: adolescents...
1: Per exemple, en l'actuació que va fer en els... ai, ajuda'm, en els...
0: A la Super Bowl, vols dir.
1: A la Super Bowl, que no me sortia. Sí. A l'actuació que va fer la Super Bowl, com que va ser molt aplaudit, no? Perquè va voler com a plantar cara en Donald Trump...
2: Sí,
1: no?
2: va parlar de la migració, aquí sí que se va manifestar.
0: Clar, però no pots vendre un discurs de diversitat, d'immigració, de tothom és benvingut a casa meva, i després muntar una casita on només entren dones rosses amb unes mides concretes i que sàpiguen moure's pandero per ballar quan tu surts. És que, clar, és un univers molt diferent. Super Bowl, perfecte. Lo que has venut després, ja una mica més complicat de defensar.
2: T'ha quedat un poc antic, lo del moure el pandero.
0: Perdona.
1: Que si no és pandero.
2: No, sí, sí.
0: Clar. Antic no, nostrat, que és diferent.
2: Són les 11 i 15 minuts. Tenim altres propostes, que en aquest cas no ens parlen de Bad Bunny ni molt manco, parlam ara de literatura, també d'imaginació, d'infància i de somnis.
1: Perquè hi ha històries que no només s'expliquen, sinó que ajuden en els més petitons a créixer, a entendre el món i fins i tot, Xisco, a guanyar autonomia.
0: I aquest és precisament el cas de La fada dels somnis, un conte il·lustrat que convida els infants a viure el moment d'anar a dormir com una aventura plena de calma i de fantasia.
1: És un projecte que ha estat reconegut, premiat en els Premis Literaris Vila de Porreres, que aposta per acompanyar els infants en rutines tan importants com el descans i també la independència.
2: Avui volen saber com neix una història així i ho fem amb la seva autora, Neus Canyelles, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: I l'il·lustrador Juanfri Mota per parlar de tot això de literatura infantil i de la importància també del descans, per cert. Juanfri, bon dia.
4: Bon dia.
2: Com neix la història d'un conte infantil que parla sobretot d'això, de la necessitat també d'aturar, de descansar, d'aprendre a dormir?
3: Clar, doncs pues va aparèixer fa moltíssims anys. Jo el vaig escriure, devia fer 2016, i el vaig escriure per un fills d'uns amics. I en aquell...
2: No dormien bé?
3: No, no, estava passant un mal moment als nens i llavors son pare me va contar el problema i vaig dir, pues espera, no sé què... I me va sortir i el vaig escriure i va quedar dins un calaix. I jo fa poc vaig a sa mare per segona vegada i és veritat que sa nina petita no m'adona tan bé com es gran, perquè si no, no hagués tingut dos. El primer va dormir perfecte, però sí que és veritat que sa segona m'ha costat més. I vaig començar a replantejar-me que aquest conte tan guapo que havia escrit i feia tant d'anys que estigui dins un calaix seria real, que s'ha fet real. I m'ha posat contacte amb son pare d'aquesta nina, que vaig escriure el llibre, i me va dir, jo, pues, il·lustra'l. Però és que lo guapo és que el tio de sa nina és en Juanfri.
1: Ah,
3: que va ser nin meu, que va ser nin meu de s'esplai, que també nosaltres estem dins el món de s'esplai, i ell va ser nin meu de s'esplai de fa moltíssims d'anys i m'ha dit, és que el tio de sa nina és il·lustrador, llavors, qui millor
2: per entendre
3: la protagonista que el seu tio. Llavors, jo vaig dir, ostres, pues, crec que és un projecte molt guapo, que a més ho fem amb un equip que tot queda en casa, i li vaig donar relleu, li vaig passar l'escrit i dic, t'interessa? I me va dir... Oh, pues sí.
1: Ha arribat el moment, no?, d'il·lustrar, de posar colorins en aquest projecte, això. Que estava dins un calaix, recordem-ho.
3: Dins un calaix fa molt... 10 anys feia.
1: Quina importància té la il·lustració? Perquè, evidentment, la història és importantíssima, però per als infants veure els dibuixos i que, d'alguna manera, també els agradi és molt important.

0: mono i que fos agradable de veure i que els nens també poguessin divertir-se mirant les imatges, encara que és un conte que és més perquè els pares el puguin llegir als seus nens, però que ells puguin divertir-se mirant les imatges, com els personatges juguen, caminen i fan totes les coses que fan en aquest conte.
1: Clar, perquè ja que hi ha una base real, que és aquest conte que tu vas escriure per la nina d'una amiga que no podia dormir bé, i ja que la teva filla ara tampoc podia dormir bé, s'haurà d'il·lustrar, esporat sa cara d'aquestes nines, qualque personatge.
0: Clar, una de les coses que vaig dir, he de fer aquest projecte, era el personatge està basat en la Fiola, llavors vaig dir, l'he de fer sí o sí. I aquest cabells que té rissats, o sigui, és una cosa de la meva família, molt característica, i vaig, la vaig interpretar així.
2: Un homenatge als Rínxols, que està molt
3: clar
2: bé.
3: Que sí.
2: Neus, clar, d'alguna manera imagino que t'ha servit una mica també de teràpia, no? Ara que des que la teva filla tampoc no dormia molt bé. Quin paper creus que juga la literatura en la rutina, en l'educació emocional? Perquè ara hi ha molts de llibres, no?, que, per exemple, parlen d'emocions, o parlen de fer les dentetes, o, no?, són recursos que ara tenim els pares i que, per ventura, abans no tenien els nostres pares, per ajudar a facilitar algunes rutines, no?
4: Jo és que crec que la lectura infantil és molt important per tot, perquè crec que crea un vincle en seu progenitor, en seu familiar, amb qui se segui aquells 10 minuts de llegir un conte. Crec que crea un vincle en son nin que és brutal. Jo ho veig en sos meus fills, que anem a dormir i ells trien el conte. I si podem afegir que, a més, aquest conte serveix en aquest cas per fer ses rutines...
3: És que, Neus, ningú sap o coneix el que suposa el cansament extrem que el d'uns pares...
4: Que no dormen.
3: Sí, perquè quan, un dia se pot dur, perquè, clar, quan no dorms, això s'ajunta a totes les tasques del dia a dia. Recollir la casa, fer feina, si ja les persones s'han incorporat, no, a la feina, i ningú sap.
4: Exacte.
3: El que suposa el cansament extrem fins que arriba a aquest moment.
4: Jo hi ha vegades que estic intentant dormir-los, que és ver que ara, és ver que tot dos... No me puc queixar, però comences a mirar el rellotge. Boi, encara me queda estendre la roba, preparar el papa als adults. I ja comença... Però dormit. I tu te vas posant nerviosa i els nens se van posant nerviosos. Llavors, nosaltres ho vaig intentar enfocar per aquí, no? De premiar, perquè a vegades ho fan com una obligació, no? Rentar-se les dents, anar a esbater, a dormir. Llavors, premiar-ho. Premiar-ho després amb... Bueno, aquí se premia amb una ferrada i un beso de sa mare, que a vegades també se mos oblida lo important que és tenir un nivell d'afecció en sos progenitors. No estic dient de fer un regal material, perquè al final els regals materials no serveixen, sinó pues, donar-li l'enhorabona per... Escolta, ho has aconseguit, has dormit tot el vespre, perquè ja no és el moment d'anar a dormir.
2: La validació.
3: Exacte,
2: que,
3: es validar.
2: També se'n parlam de la xarxa social, però en sos infant també la validació.
4: És que jo crec que és molt important. En totes les tasques, és el que dius, és a dir, que s'hagin entrat molt de comptes ara que ajuden en els progenitors, en els educadors, en els predins, que a vegades són les que més costen, no? En els tios, a qualsevol persona, a poder dur unes rutines en els nens, és que és brutal. I ja quan me'ls van donar el premi, jo no m'ho crec. Ni quan me va cridar la regidora de Cultura, em va caure de cul en terra. Però sí que no, varen treure per això, no? Per ajudar a les persones que ho necessiten a tenir aquest altre recurs, que sé que n'hi ha molts més, però tenir aquest petit recurs dins l'habitació dels nens per donar un suport a tothom.
3: I m'imagino que la neboda ja dorm divinament.
0: Sí, ja és gran i ara ja...
4: Sí, que no dorm ara sa mare, també.
1: Clar, perquè quant d'any té la protagonista ara?
0: Ara? No, encara no. 14.
1: 14. Ja no està per contes. O per altre tipus de contes.
4: Sí.
1: Clar, tu ets advocada.
4: Sí.
1: Que és més fàcil redactar una denúncia o una querella criminal, aquestes coses...
2: Que voy a poner... Peliculero.
1: No, m'encanta allò de te voy a poner una querella que sempre va fer que ara es diro a qualcú un moment determinat.
4: I a coona,
1: sí, o fer un conte infantil.
4: Que és més difícil.
1: Això de parar-se davant la pàgina en blanc, què te va costar més? Juntar les idees per poder fer aquest conte i saber cap on l'havies de dur, o redactar...
4: Redactar una demanda és molt més difícil.
1: Una demanda és més complicada.
4: Sí, perquè a mi el conte aquest... A veure, no me dedico a escriure contes ni...

0: i molt manco. He escrit això i després tinc un parell de, també de curs, de contes curts escrits, amagats també dins el mateix calaix, perquè era un moment de la meva vida en què tenia més temps lliure. Ara mateix no crec que escrigui ni les meves memòries. Però...
1: És que pot ser, ets Virginia Woolf de Mallorca, però aquesta rutina no totalment aclaparadora que tens m'ho està privant d'aquest talent.
0: Ves alerta, però no ho crec tampoc.
2: I mira que jo li anava demanant a en Juanfri si ara que ja teniu sa fada, en aquesta fada tan, tan preciosa, construïda, feta realitat, si no la pensàveu estirar i fer-la fer més coses, no? Fer-la fer més rutines
0: no,
2: hombre, i fer...
0: Més dibuixos i menys lletres no m'importaria, però en comptes ja més dibuixos i més coses,
3: sí,
0: més
3: les aventures,
0: senzilles.
3: No?, d'en Murphy,
0: que exacte, és les aventures d'en Murphy, i perquè s'anava Murphy la nina, és a dir, aquí vaig dir que fas Morfeo, Sueño, i vaig dir, pues, no Murphy. Però sí, de molt millor és un conte, perquè a més un conte és una cosa amb un final feliç. Una querella en el final, para uno o para otro, ja, tens la sentència bé. Dictada.
3: Sempre se pot fer un conte de com fer querelles.
0: També,
3: no?
0: Podem
3: provar-ho.
1: Això seria la petita advocada.
0: Exacte.
1: Una nina que protesta, no vull croquetes, o no? Seria
0: meravellós. Escolta, pues no té mala idea.
4: Els contes infantils s'han perdut un gran autor.
1: Volen truitar. No, t'imagines una nina que presenta una queixa formal a l'escola perquè vol truita de patata i no croquetes. Seria... Bé, és un nínxol de mercat. Clar, és que no t'imaginaves quan te van telefonar, però com vas aquell moment de dir-vos entre vosaltres que mos han donat es Vila de Porreres?
0: Pues, va sortir tot perquè la meva tia també és, bueno, és filòloga catalana, ha escrit, sí, ella sí que ha escrit llibres, contes, i li varen passar el conte, li va agradar... Mos va fer la correcció. I va ser ella, crec que mos ho va dir, lo de la Vila de Porreres.
3: Sí,
0: clar, quan ja el teníem acabat, varen dir, bueno, i ara què hem de fer? L'editam, no l'editam? I varen dir, bueno, pues... Ho presentam a un concurs i així ja tenim l'edició Cigonya, ja la tenim feta.
4: I és una realitat.
0: I
4: aquí el tenim i compartim, i sa neboda ja dorm bé, i no només ella, que ja té una edat, sinó molts de nins probablement dormiran bé després de llegir-lo.
2: Perdona, Marta,
4: llegir-lo.
2: On el poden trobar nins? El nin, no, els pares, que tenen nins,
0: sí,
2: que no dormen.
0: Pares, exacte. Se pot... Bé, això digueu tu, vinga.
3: Bueno, l'editor, gràcies a en Guillem Rosselló, de l'editorial Valèria, el podeu trobar a Gapea i a Llibres Colom.
1: Per tant, aquests són Nífer Natural... Agapea i Llibres Colom, Pares Desesperat de Balears, que ara mateix escoltau aquesta entrevista per ràdio, la veus per tele, que tingueu clar que la valeriana natural feta a compte
4: la teniu aquí. Moltíssimes gràcies, Juan Primeus, i enhorabona per aquesta proposta tan útil i tan pràctica. Gràcies. Fem una petita pausa per publicitat i tornem amb més propostes tot d'una.

0: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
1: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 29 minuts, continuem pendents d'aquesta darrera hora que vos avançàvem abans. Recordem, ho hem comentat just al sumari, també ho hem escoltat de la mà dels nostres companys dels serveis informatius. S'ha declarat un incendi aquesta matinada en una nau industrial del polígon de Binissalem que ha destruït diversos magatzems. Els bombers de Mallorca iniciaven les tasques just de matinada, a la 1:30 del matí, continuaven treballant. De fet, el foc, segons fonts oficials, s'ha iniciat en una nau del carrer Pou de Sassini. Les causes encara es desconeixen i estan sent objecte de recerca. Les flames s'han descontrolat, han passat almenys cap a dues empreses contigües més, han patit danys considerables, encara queden flames a l'interior de l'edifici. Escoltem José Argandoña, que és tècnic de bombers de Palma, amb la darrera hora.
1: Pues mirad, aquí detrás veis lo que ha pasado, que son unas naves industriales que han ardido. La primera que ha ardido es que tenemos detrás en el Chaflán. Nos han avisado en torno a la 1:30 de la mañana. Hemos acudido con los parques de Inca, Alcudia, Manacor, sargento y técnico. Y bueno, las labores han sido, pues primero hemos hecho extinción entrando en las naves, y cuando el incendio ha cogido mayor dimensión y había peligro de que la cubierta colapsara, como luego ha pasado, pues ya todos los trabajos se han tenido que hacer desde fuera, usando autoescaleras que tiramos agua desde arriba y con tendidos a ras de suelo, que es lo que veis un poco por aquí desplegado desde los laterales, intentando que no afectara a las naves colindantes. O sea, la principal afectada es la que vemos aquí detrás, y la que tiene a sus dos paredes, como hace Chaflán, pues son las que también están afectadas, pero el resto de naves que están en la manzana están afectadas todas por humo.
2: ¿Había peligro de que llegaran las llamas?
0: Eren les declaracions de José Argandoña, tècnic de bombers de Palma, al respecte a aquest incendi ocorregut en una nau del polígon de Binissalem. Continuem nosaltres amb altres qüestions que tenen a veure amb la medicina, un tema que sovint passa desapercebut i que posem de manifest, el biaix de gènere a l'atenció sanitària.
3: Un biaix que, segons experts de la SEMH, pot interferir directament en el diagnòstic i el tractament de moltes malalties pel que fa a les dones. Perquè històricament la recerca mèdica s'ha centrat sobretot en els homes, i això ha deixat buits importants sobre com es manifesten algunes malalties femenines.
0: El resultat és clar: diagnòstics tardants, tractaments que no sempre s'ajusten bé i símptomes que de vegades es minimitzen o s'interpreten malament.
4: Exacte, Marta, i això passa en salut mental, amb risc d'infradiagnòstics o sobrediagnòstics també, però també en dolor crònic o en la Covid persistent. Els experts insisteixen que no és només una qüestió biològica, sinó també social, cultural i de com s'ha construït la medicina.
0: Volem aprofundir tot això des de la pràctica diària i ho fem en la nostra comare, Ana Isabel García. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Com definiries, Ana Isabel, aquest biaix de gènere en l'atenció sanitària des de la teva experiència com a comare?
5: Pues és una cosa que arrosseguem des de fa molt de segles i encara no hem acabat d'aconseguir aquesta igualtat o aquesta equitat en aquest sentit, no? I al final, la meva feina, com que sempre faig feina amb dones, no? També faig feina amb famílies, però la meva pacient principal són dones, ho veiem en el nostre dia a dia, no? Imagineu-vos, hi ha qualque cirurgia abdominal que te facin una cicatriu de 10 centímetres en la qual després no te correspongui una baixa específica per aquest tema. Llavors, començant per aquí, hi ha moltes coses encara que aconseguir amb el tema de la igualtat de gènere també en medicina, no?
4: En el teu dia a dia, ara fa referència en aquestes cicatrius, no? En aquestes cicatrius que per ventura són més... necessiten de més cures que una altra cosa i no està com a contemplant, no? Però observes diferències en com s'escolten o se valoren també els símptomes entre homes i dones?
5: Sí, està clar, és diferent, i moltes vegades quan una dona refereix alguns símptomes, i això està descrit en estudis, no és una opinió, sempre se cerca una causa psicològica, se cerca altres excuses, no? O se normalitza més el dolor, no? Sobretot en temes ginecològics hi ha coses que estan molt poc estudiades, no? O sigui, sense anar molt fora, l'endometriosi és un tema que està molt poc estudiat, i en general els estudis de medicina, els assajos clínics que se fan amb fàrmacs, moltes vegades no s'han fet amb una representació suficient del cos femení, no? Perquè precisament se considerava que els resultats que donaven les dones eren confosos per molt del nostre cicle hormonal, no? I precisament pel nostre cicle hormonal, per ventura, s'hauria de tenir en compte més aquest factor a l'hora de donar un tractament a una dona, perquè no és el mateix.
3: Quan es va començar a tenir en compte precisament tot això? Ho dic perquè aquest biaix de gènere, tu deies, fa segles que les dones el patiu, però en quin moment es va començar a dir, escolta, pot ser en els assajos secs i hauria d'haver tantes dones com homes perquè la biologia femenina no és la mateixa que la masculina i pot ser el mal de fetge, de pàncreas o un mal de ronyons, el poden experimentar diferent i pot ser necessitant saber com funcionen aquestes dues biologies.
5: Sí, això és una cosa del segle XXI total, o sigui, molt actual, el fet de que ens hem posat un poc el dia i, com vos dic, encara ni tan sols hem assolit aquesta igualtat. Ens falta molta feina per fer, molts assajos clínics que repetir i comprovar en dones, i ara se saben coses com, per exemple, que l'infart de miocardi pot tenir símptomes diferents en les dones, que aquest típic dolor que se diu en el braç esquerre, no sé què, en les dones pot tenir un dolor diferent, no? O sigui,
4: però si no s'estudia no se sap.
5: Exactament, per tant, és important, per exemple, en dates de, per exemple, estudis dels anys 90, se veia que, per exemple, en fàrmacs que se fan servir per problemes de cor, només el 30% de subjectes d'estudi eren dones, no? Tenint en compte que moltes vegades les dones són les que patim moltes vegades malalties cardiovasculars perquè vivim més anys que els homes, no? Per tant, és tan important com incluir-nos al manco en la mateixa mesura que en els homes en els assajos.
4: I si parlam de salut sexual i reproductiva, aquest biaix que, com es pot dir?
5: Clar, és que aquí ja és molt fort, no? Per, lo que, començant, per exemple, pel tema de la cesària, no? El tema de les cirurgies femenines. Moltes vegades, no sé si ho sabeu això, hi ha proves diagnòstiques que se fan sense anestèsia, que estic ben segura que si fossin amb homes, seria amb una sedació com a mínim, no? Per exemple, les histeroscòpies, que al final es fica una cama dins l'úter, se fan sense anestèsia, no sé si ho sabíeu. I al final és una prova
4: de dolor. De fet, fa poc hi havia una influenciadora que feia, que a més és sanitària, crec que és infermera, que feia un vídeo explicant, no? Però com una llista de coses que se li fan a les dones sense anestèsia i coses que sí que se fan en els homes i que sí que s'utilitza anestèsia local o total o el que sigui. Poses aquest exemple de la càmera dins l'úter, però en una simple revisió, no sé com se diu l'aparell, però allò...
5: S'espècul.
4: S'espècul.
5: Sí. Sí, ara justament fa poc va sortir...
4: Ja sé que no necessita d'anestèsia, però sí, que és però desagradable.
5: És desagradable, fa no gaire era metàl·lic, vull dir, ara manco el feien servir de plàstic, és un poc menys desagradable, però ara n'han inventat un de nou, no sé si l'heu vist, que té com a forma de flor, que és com a un poc més sutil, un poc més com se diu, més fluixet, un tacte més agradable. L'han inventat unes dones, per sort, i encara no el tenim disponible a les nostres consultes, però per sort se van fent passes, però encara ens queda molta feina per fer. Jo animo a les dones investigadores que ens vegin que, per favor, també aportin ciència en aquest camp i que és molt important que seguim tenint en compte les dones en medicina.
3: Hi ha unes jornades d'implementació mèdica que se faran el juliol, que justament n'hem parlat avui de matí. 10 anys, ens han dit que tarden. Ara per ara, aquests avenços en passar a formar part del sistema sanitari comú, veurem o esperem que no s'atardi, que no s'atardi tant.
5: Espera.
3: Encara hi ha reticències, però, dins el món de la medicina, a fer aquesta separació homo-dones a l'hora de fer els estudis. Ho dic perquè sempre que hi ha aquestes novetats en el món de la ciència, hi ha gent que és molt procliu en aquests avenços, però també hi ha gent que és molt conservador i diu que potser no són necessaris. Encara hi ha una lluita interna dins el que seria el món acadèmic, on més o manco tothom ha arribat a la conclusió de que a partir d'ara tot hauria de ser un 50-50 perquè els resultats fossin reals.
5: Jo crec que s'està cada vegada introduint més la perspectiva de gènere en la medicina, però és vera que per ventura, començant per la universitat i formant persones, o sigui, metges, infermeres i sanitaris, ara que sí que tenen aquesta perspectiva de gènere, però clar, hi ha molta gent ara mateix dins el sistema que per ventura no ha tingut aquesta formació en perspectiva de gènere. Per tant, és una feina que encara ens queda que establir, però jo crec que les noves generacions de metges, metgeses, infermers i infermeres fan una feina important en intentar, diguéssim...
4: Millorar
5: o conscienciar els companys de l'important que es tenia en compte el 50% de la població.
4: I tu penses que hi ha dolències o situacions concretes que moltes vegades les normalitzem les dones? Així en general, no sé si ara que fan referència, no, per exemple, en aquestes proves o fins i tot en aquesta cirurgia que et cessària, hi ha coses que normalitzem i que per ventura no hauríem de tenir tan normalitzades.
5: Clar, com que històricament no us han fet cas, llavors és normalitzant moltes coses, no? Començant per una cosa tan normalitzada com el dolor de regla, no? Tenim molt interioritzat que la regla ha de fer mal i que intentem sobreviure a base d'analgèsics i ja està, no? I per aventura hem d'enviar un missatge. Jo crec que cada vegada se divulga més en aquest sentit de si la regla te dona un mal que t'incapacita per fer la teva vida normal, ho has de consultar perquè no és normal, no?
4: És que recordem, perdona, Anna Isabel, que per a moltes dones no res, no passa res, tenir la regla i ja està, però per a moltes dones és tenir migranyes molt fortes, tenir vòmits, no poder-te aixecar del llit, tenir un mal horrorós, vull dir que ho hem de tenir en compte, no? Que per aventura molta de gent, que jo, per exemple, no m'ha molestat mai. Mm-hmm. Clar, la meva experiència és una, però per aventura tu ho passes fatal i ho hem de tenir en compte.
5: Sí, sabem que una de cada 10 dones pateix d'endometriosi. L'endometriosi és una malaltia que fa que cresqui teixit de... El teixit que està dins úter creix altres òrgans i cada mes, quan tens la menstruació, aquest teixit també sangra i se descama i provoca dolor a zones del cos que no hauria de provocar, no? Per exemple, l'intestí, per exemple, la recta, moltes dones, moltes zones del nostre cos poden tenir aquestes implantacions. I el problema és que és molt difícil diagnosticar una endometriosi, perquè només se pot diagnosticar veient aquest teixit amb una laparoscòpia. Per tant, arribar a aconseguir que qualcú te faci aquesta prova per diagnosticar una endometriosi és molt difícil, no? Llavors, partint d'aquí, el primer que han de fer les dones és no normalitzar-ho i consultar-ho. Això és la primera passa, no? I nosaltres com a societat també donar un missatge un poc més amistós, amigable o de comprensió cap en aquestes dolències, no? No normalitzar-ho, no banalitzar-ho, no infantilitzar a les dones, no? Mm-hmm.
4: Clar, abans jo te parlava de tema sexual o tema de salut sexual i de reproducció. Com es pot millorar s'escolta activa dins la consulta, per exemple?
5: Clar, aquí hauríem de començar recolzant els nostres companys metges quan diuen que no volen tenir només 10 minuts per consulta. És a dir, quan tu has d'escoltar una dona i has de fer un bon diagnòstic, primer has de començar per una bona entrevista, per poder escoltar. I quan tens 10 minuts per pacient o manco, és impossible fer un bon diagnòstic. Per tant, hem de començar per tenir una atenció pública de qualitat, una atenció primària de qualitat que pugui tenir aquest temps de qualitat en les dones. I el que deia un poc antes, no? de deixar de normalitzar coses que no són normals i que les dones també comencin a manifestar-ho. El problema és que durant molts anys, a pesar de que ho han manifestat, no els hi han fet cas. No? Per tant, van per les dues bandes, no? Que els metges comencin a tenir aquesta consciència que dèiem de perspectiva de gènere i que també les dones estiguin més conscienciades de lo que és normal i lo que no en el seu cos.
6: Quanta feina fer per part de les dones sempre, és veritat, sempre apartades, no?, dels estudis científics, de totes les investigacions mèdiques. Home, això ha canviat, és vera, però encara queda molt de temps o molta feina a fer. Això és una passa important, esperem que sigui així, Anna Isabel, que el manco mos manifestem i posem els punts sobre les is al respecte. Moltíssimes gràcies, com sempre.
5: A vosaltres, com sempre.
6: Una petita pausa per publicitat, parlam de sèries. Recordem que avui és dijous.

0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 45. Si cercau plans per aquest dia, si no voleu passar calor, si voleu relaxar-vos amb l'aire condicionat posat i una bona sèrie, és el moment de precisament això, crispetes, sofà i sèries.
1: Crispetes i sofà.

0: Anna Maroto, què mos dus per avui?
1: I de vinga, com cada setmana, tres cosetes ben interessants per tota aquella gent que se vol refugiar d'aquesta calor, per això aquest Summer Sun de Texas. Si cercau alguna coseta nova per veure en el sofà aquesta setmana, vos he de dir que arriben tres cosetes, tres estrenes ben diferents. Tenim un thriller psicològic amb molt de nivell, diria jo, una història esportiva que va molt més enllà del futbol i un true crime, que també mos agrada molt en aquesta secció, de producció estatal. És una sèrie espanyola basada en fets reals. Així que anem per feines i començam per la primera proposta, que és Cap Fear, El miedo se viste de traje. La teniu disponible a Apple TV, si teniu aquesta plataforma, que crec que en Xisco sí, des de demà, divendres, dia 5 de juny. Què te pareix, Xisco?
2: Si és nom botsona, és normal, perquè està inspirada en la novel·la de Executioners i en les dues pel·lícules que ja són història del cinema, especialment la versió de Martin Scorsese en Robert De Niro.
1: Exacte, Xisco. Ara la història arriba en aquest format de sèrie, la teníem en pel·lícula, en dues pel·lícules que havien estat molt fortes, molt contundents, i ara la tenim en sèrie, i mos presenta a una parella d'advocats, Nana i en Tom, que veuen com la seva vida perfecta, o aparentment perfecte, comença a enfonsar-se quan surt de la presó Mats Kadi, que és un criminal violent que anys enrere varen ajudar a condemnar. El títol, com vos deia, és Caffer o El miedo se viste de traje, i el repartiment és espectacular. Atenció, perquè Xisco, hi surt en Javier Bardem, que promet posar-nos a tots els pèls de punta.
2: Serà en Javier Bardem que dirà allò de abogado.
0: Probablement.
1: I de, clar, a més, voleu dir una cosa, i supos que estareu d'acord en jo, que és un actor que li va molt bé el paper de dolent.
2: Sí.
1: Ja l'han vist a altres pel·lícules.
2: Aquella de There's No Country for All Men, No es país per vells, que surt amb aquella perruca. Sí, sí. D'aquella bombona.
0: I amb aquella parell per matar sí. Cabres.
1: No és país para viejos, sí. Skyfall, Pirates del Caribe, El consejero, vull dir, són pel·lícules que ell ja ha provat això de ser dolent, i ara fa de dolent o dolentot en aquesta sèrie, o com vos deia, atemoritza en aquests dos advocats que varen ajudar a que entrés a presó. Una curiositat, darrere el projecte hi trobam ni més ni manco que també en Martin Scorsese i en Steven Spielberg, que només per això ja paga la pena donar-li...
0: De l'any, eh?
1: Clar, estàs pintant
0: com... Mira, només hi ha una cosa que no m'agrada, per què canviar-li el títol? Cape Fear, Cabo del Miedo. El miedo se viste de traje, perquè...
1: Home, per,
0: no,
1: per
0: sempre ha estat el Cabo del Miedo.
1: Perquè si les cerques, home, si... no te surti la pel·li.
0: Home, però en anglès el deixen igual. Sí. O sigui, pues, també en espanyol, per
2: perquè
0: favor.
2: Perquè si El diablo viste de Prada, supos que deuen dir...
1: Estava agafat. Bé, tot, té totes les paperetes, sigui com sigui, per convertir-se en un dels thrillers de l'any, i diuen que en Bardem està brodat. Així que jo sí que li donaria, si fos de vosaltres, una oportunitat. Si és que, Nadal, tu que tens aquesta plataforma, la pots començar a mirar quan vulguis.
2: La veuré, no te preocupis. Bé, perquè m'ha agradat molt la versió d'en Charles Laughton amb en Robert Mitchum, que era l'antiga, la del Cabo del Miedo, i després la d'en Robert De Niro també fa poreta. Però jo som de l'antiga, perquè recordo en Charles Laughton, un d'aquests actors grossos que feia molt de papers, però que va dirigir poquíssimes pel·lícules, crec que només aquesta i una altra, si no vaig errat. I El Cabo del Miedo fa molt de miedo, fa molta por.
1: És una de les primeres propostes que tenim per voltes, però en tenim més.

0: Segon diu aquest guió meravellós que m'han passat, que enviam completament de registre amb Dear England, que la podreu veure a Movistar Plus també a partir de dia 5 de juny.
1: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. But I'm here. I haven't let those fears stop me doing what I love.
2: Aquí teniu aquest tràiler en versió original subtitulat per si mos estàu seguint per la televisió. Aquí el protagonista és el seleccionador anglès i també va ser futbolista en Gareth Southgate, però no espereu una sèrie de futbol convencional. La història explica com Anglaterra va intentar canviar la seva mentalitat després de dècades de decepcions esportives. La premissa, o la permissa, va ser aplicar menys pressió, més gestió emocional i una nova manera d'entendre l'èxit i el fracàs, també. Ara que hi haurà Mundial de Futbol, per aventura la gent que és seguidora de la selecció anglesa, és un bon moment per recuperar-la o per veure-la. El paper principal l'interpreta, supos que ja l'heu vist en pantalla, en Geoffrey Fiennes, per cert, que s'apareix moltíssim a l'entrenador, en el protagonista real d'aquesta sèrie. És conegut, i el recordareu per sèries com, per exemple, El Cuento de la Criada, on interpreta a Fred Waterford, el comandant Fred, mentre que en Jodie Whittaker dona vida a la psicòloga esportiva que és en Pippa Grange. Parla i explica, ja vos ho he dit, sobre la vida d'aquest entrenador que, marcat per el seu propi passat com a jugador, decideix canviar la cultura de l'equip de dins. Una altra manera de fer les coses, per dir-ho ràpid i en català. La curiositat és que aquesta sèrie està basada en una obra de teatre, que a mi m'ha parecut molt, molt curiós, que va ser tot un èxit i un fenomen al Regne Unit. La proposta és ideal, fins i tot, per a qui no segueix o no li agrada el futbol. Els temps, com vos de Mundial, o serà ben aviat, la setmana que ve començam amb els primers partits, i potser és una bona opció pels qui vos agrada el futbol, com per exemple la nostra estimada Yolanda Ruiz, i pels qui no massa, perquè com vos dic, no és la típica sèrie de futbol i pus. Així que, si li voleu donar una oportunitat, la teniu, com de en Xisco, a Disney Plus, a partir de demà, dia 5 de juny.
3: Bueno, si la gent s'anima a veure's la Dear England, querida Inglaterra, però tenim més coses encara.

0: acabam en 33 dies d'A3Player, que s'estrena el proper dia 7 de juny.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
2: Oye, perdona.
3: De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
4: Tu nuevo compañero.
5: En un petit extracte d'aquesta sèrie, els amants del true crime tenen una cita obligada amb aquesta producció espanyola inspirada en una fuga real de presos a Brito i Picat Hostel l'any 2001. És una sèrie, com us deia, espanyola, i recrea els 33 dies de persecució policial que varen mantenir en alerta a tot l'estat després que dos fugitius s'escapassin de la presó de Lleida disparant contra els agents de la policia. Al capdavant d'aquesta sèrie hi tenim en José Manuel Poga i en Julián Villagrán, i és una de les grans novetats en què, bé, és una primera incursió en ficció de Carles Porta, creador d'exitosos programes com Crim i Tor. Segons els primers comentaris, manté tota la tensió i el rigor que caracteritzen en Porta, però amb el ritme i també la intensitat d'un gran thriller televisiu. En resum, i ja per acabar, que no tenim més temps, vos diria que si vos agrada la tensió psicològica, vos heu d'apuntar sí o sí aquest cap Fail, que a més podríeu recuperar les pel·lícules prèvies, si cercau una història inspiradora heu de veure Dear England o Querida Inglaterra, i si sou de crims reals, d'aquest true crime que està tan de moda i també de persecucions policials, teniu també aquest 33 dies, que pot ser molt sorprenent per aquesta cap de setmana que tenim per endavant, de molta de calor, i que si no vol fa ganes de ser per enmig, un poquet d'aire condicionat, unes crispetes sofà i unes sèries, un parell de capítols, està una monada de
0: bé. És un pla perfecte.
6: No,
0: Joana?
6: No poden demanar més.
0: Xisco, que tingueu un bon dijous, el que queda de dia.
6: Gràcies.
0: Un apunt de darrera hora. Abans dels esports, la Policia Nacional ha detingut a Calvià el presumpte administrador de Crime Network, que és una plataforma criminal allotjada a la coneguda com a Dark Web, que oferia béns i serveis il·lícits a milers d'usuaris sobre el model denominat Crime as Service. Segons ha informat en un comunicat, la recerca sí que es va iniciar el gener de 2023 arran d'una sol·licitud de cooperació internacional formulada per les autoritats d'Alemanya. L'objectiu, localitzar, atenció, un ciutadà alemany sospitós d'administrar la plataforma Crime Network, considerada una de les principals comunitats de comerç il·lícit de parla alemanya a la Dark Web. Ha estat una investigació conjunta a nivell internacional. En el moment de la seva desarticulació, aquesta plataforma comptava amb més de 100.000 usuaris registrats. Aprofundirem en aquesta notícia. Temps d'esport.

0: Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia, Marta.
0: Com se presenta l'actualitat esportiva d'avui dijous?
1: Ben interessant, perquè tenim per avui el partit del Palma Futsal i el Balears, que jugarà contra el Manzanares. Aquest tercer partit dels quarts de final play-off pel títol. Avui sí que s'ha de guanyar sí o sí, si volen estar a semifinals. Que ja és arribada, seria el Pozo Murcia. Per tant, el guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà en el conjunt murcià. El partit d'avui a les 7:30 a vora baixa, el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo, que ha demanat que el suport de l'afició del conjunt mallorquí, que serà important per intentar passar, com dic, en aquestes semifinals. Això per un costat. Per altra banda, en futbol, avui juga la selecció espanyola masculina, el penúltim amistós abans del Mundial, ara el darrer aquí a Espanya, perquè després s'enfrontaran Puebla contra Perú en el darrer amistós, com dic, i Espanya, abans de viatjar cap a Mèxic i Estats Units, jugarà avui contra Irak a les 9 del vespre a l'estadi Riazor a la Corunya. No podrà comptar avui el seleccionador en Lamine Yamal, en Nico Williams, en Víctor Muñoz, són baixa per problemes musculars. En aquest cas tampoc hi seran Cucurella, Rodri, Oyarzabal i Pedri. Miquel Merino ja s'ha incorporat amb el grup i atenció, perquè el Leo Román, el porter pitiu del Real Mallorca, està convocat juntament amb en Joan Garcia també i en Unai Simón, i té possibilitats de que pugui jugar. Li han donat el dorsal número 1, per tant té possibilitat de que pugui jugar al Manco una estona. I recorda que demà juga Espanya-Anglaterra, la femenina, aquí a Vestalla Salmó, i partit classificatori pel Mundial de l'any que ve. I ja tenim a la plaça del Borne a Palma aquesta fan zone per tots els aficionats que se vulguin apropar tant de matí com després del capvespre. Per tant, tot està preparat, perquè demà la selecció espanyola amb quatre mallorquines pugui aconseguir la victòria, remuntar aquest 1-0 del partit que es va disputar a Wembley contra, com dic, Anglaterra.
0: Pues escoltem tot d'una, Toni. Bon dijous també per tu. Ara repassa el programa del dia, començant per Menorca. Clara i Mamí, quins són els continguts d'aquesta jornada?
2: I d'avui conversarem amb Namar Pons, coordinadora d'Inclusió Social de Càritas Menorca, perquè mos presenti sa memòria corresponent al 2025 i que han presentat avui matí en roda de premsa. Després saludarem i rebrem els estudis en Cote Vidal, coordinador d'Iga Menorca, perquè demà arranca sa sisena edició dels Jocs Esportius Municipals amb rècords històrics de participació. Primer dijous del mes de juny ratllarem de vi amb el sommelier del Dia Menorca, en Marcel Roland, que mos connectarà amb Nazaida Torregrossa. Ella és sa subdirectora dels Premis Binari, que se celebra a Catalunya amb vins convidats de les Illes Balears, perquè és el territori convidat, i també de Menorca. La salutació musical serà a càrrec de Toni Pons, director del Cor Illa de Menorca.
0: I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Naltros avui, com feim el primer dijous de cada mes, tindrem debat polític aquí al programa. Un debat que centrarem en assumptes que són competència del Consell de Formentera, i més tard també, i precisament centrant-nos avui en l'actualitat de Formentera, coneixerem el cas d'Anna Catalina Joan, que és una dona de Formentera però que viu a Eivissa i que aquest estiu s'ha trobat amb problemes per poder accedir amb cotxe a la que és la seva illa. Així que en parlarem amb la seva filla, amb la Catalina Escandell, quan ja estiguem arribant al final del programa d'avui. Així que molta actualitat de Formentera avui al programa, Marta.
0: I Jaume Noguera, amb el Dia Mallorca.
4: Bueno, començarem parlant de cinema lliure, que torna un any més, un caramull de platges de Mallorca. Se podran veure moltes pel·lícules, però no de temàtica blockbuster, sinó com una miqueta més d'autor, per donar sortida en aquest tipus de cinema. Després parlarem amb en Jaume Mateu, un gran amic d'en Jaume Sant Andreu, que sembla mentida, ja fa un any que me'l va deixar, i que precisament parlarem de la Fundació Jaume Sant Andreu, que tindrà seva bona cosa pel de Natal d'en en Jaume, que tant va fer pels desfavorits. Parlarem de parcs urbans, que són molt importants, les ombres, i de set someres d'Esportles, que han tornat en el torrent a fer l'onat.
0: Amb aquestes notícies posam punt i final al programa, tornant demà a partir de les 9. Bon dijous per tothom, gràcies per seguir-nos. Let's go.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Es complica l'extinció de l'incendi originat a la una de matinada en una nau industrial de Binissalem, a Mallorca. Els bombers l'han aconseguit controlar a primera hora del matí des de l'exterior, però no hi poden accedir per risc d'esfondrament. Anant fins allà, Laura Marcos, bon dia. Quina és la darrera hora?
2: Bon dia, sí, la nau està molt afectada pel foc, té dues plantes, el forjat de la primera ja ha passat per ull i també ha caigut part de la coberta. Per això els bombers duen tot el matí apagant l'incendi a través dels forats que han de fer els costats de la nau per tenir més ventilació i per seguretat. José Argandoña, tècnic de bombers de Mallorca, assegura que probablement les tasques d'extinció duraran tot el dia.
3: Todo lo estamos haciendo desde fuera porque el forjado de la planta 1 dentro de la nave, hay planta baja y planta 1, el forjado cedió, parte de la cubierta ha cedido pero no toda, entonces en la situación que está es peligroso trabajar desde dentro y por eso hacemos los trabajos desde fuera. No hay víctimas dentro, no hay nadie a sacar, desde el primer momento ese objetivo no lo teníamos, con lo cual ha primado la seguridad de los bomberos.
2: Mamita. Hi ha dues naus principalment afectades pel foc i d'altres adjacents afectades pel fum. Ara mateix, en el lloc dels fets, hi ha 5 camions de bombers i els treballs se centren, com dèiem, en l'interior de les instal·lacions d'aquest local. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, encara que aquí treballen diverses persones, ningú ha resultat ferit perquè el foc es va iniciar de matinada i no hi havia ningú a dins.
1: Gràcies, Laura Marcos. Canviant de qüestió, ara vos contam que la crisi de l'habitatge i la situació administrativa irregular continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca. Segons la memòria de 2025 de Càritas, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat comparteixen habitatge amb altres famílies o persones, mentre que un 57% es troben en situació administrativa irregular.
4: Durant l'any passat, Càritas va atendre 10.000 persones, de les quals 7.000 varen rebre un seguiment continuat. A més, un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és de cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
5: El volum de la pobresa és molt alt, va en augment, i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
1: I Vox no garanteix que doni suport als pressupostos municipals de Palma de l'any que ve. El portaveu de la formació, Fulgencio Coll, s'ha queixat que el Partit Popular no compleix amb molts dels punts que van signar a començament de legislatura i que van permetre la governabilitat dels populars. Per això, avisa que l'any que queda abans de les eleccions faran una posició més dura al consistori.
4: De fet, critiquen que les diferents regidories estan infradotades de personal, que no s'han fet gaires garanties, gaires millores per garantir la seguretat ciutadana o que no s'ha reconvertit prou sòl urbà per construir-hi habitatges de protecció oficial. El regidor Fulgencio Coll també ha demanat al bal a Jaime Martínez on són els 13 aparcaments nous que s'havien de fer i per què Palma continua estant bruta, diu Coll, a banda de qüestionar que les multes i les notificacions municipals estan en català i no en les dues llengües oficials.
6: Haremos una oposición constructiva dura. Exigiremos y desde luego he dicho no garantizamos los presupuestos 2027, pero sí haremos todo lo posible para que la parte del año que le queda sea el más productivo en beneficio de los ciudadanos.
1: Son las 12:04 minutos, más noticias a la 1 en punto.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de cinema lliure, que torna un any més a les platges de Mallorca, Pollença, Manacor, Alcudi i fins i tot a Can Pastilla. Podrem veure un caramull de pel·lícules, tot d'una vegada donarem la cartellera, perquè ho hem de dir així, la cartellera de cinema lliure. Parlarem amb els seus organitzadors. Després parlarem de la Fundació Jaume Sant Andreu. Sembla mentida, però ja fa un any que en Jaume, una persona que va crear Can Gasar, refugi, la placeta, que va estar sempre en el costat dels marginats, que allà va entendre el missatge del bon Jesús de la millor manera possible, que és estar de vora els dèbils, els marginats i els necessitats. I d'ara els seus amics i la seva família han volgut fer la Fundació Jaume Sant Andreu, perquè no pot morir el llegat d'en Jaume, malament ell ja no hi sigui. S'ha de continuar. I per això parlarem amb en Jaume Mateu, un dels seus millors amics. Després parlarem de parcs urbans. Falten arbres a tot Espanya, això és cert. Però de quina manera podem fer aquests parcs urbans? Què és millor, fer un parc molt, molt, molt, molt gran o fer-ne molts de petits? Parlarem amb Marcos Castilla, que és enginyer agrònom i és tresorer de l'Associació Balear de Sabre. I per acabar, també continuarem xerrant de coses maques, perquè saludarem en el Batle d'Esporles, que torna a tenir set someres dins del torrent. Són una verdadera atracció, la millor manera de fer anar el torrent d'Esporles és a l'antiga, i cada any hi duen un grapat de someres que no només fan anar el llit del torrent, sinó que eviten riscos d'incendis forestals. En tot això, i en Yolanda Ruiz a la producció i Facundo Tenaglia en el control tècnic, comencem el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: al fin llegó. El día tan temido más allá del mar, previsto por los grises.
1: Cine, cine, cantava Luis Eduardo Aute, un gran amant de setè art, i mos serveix per introduir el cicle Cinema Lliure, que a la platja. Cinema Lliure a la platja, que torna aquest estiu arreu de Mallorca amb una nova programació de cinema gratuït a l'aire lliure. Ja són 5 edicions. L'iniciativa celebrarà aquests 5 anys entre els dies 25 de juny i 2 de juliol, amb projeccions a Pollença, Manacor, Alcudi i Palma. Saludam a la directora de Cinema Lliure, Juliana Espadano. Bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, i amb moltes ganes que l'arribi l'estiu per tornar a veure les sessions de Cinema Lliure a la platja.
1: Clar, perquè el cicle va néixer a Barcelona fa 15 anys i ara en fa 5 que se fa aquí. Bona senyal. Això vol dir que va bé, no? Que esteu contents i que amb ganes de continuar, perquè 5 anys això vol dir que ja està consolidat.
2: Exacte. La veritat és que estem molt contents amb l'acollida que hem tingut durant tots aquests anys ja a Mallorca.
1: Bueno, les projeccions seran a les 9:30 i a les 10. Hi ha molta varietat, hi ha llargmetratges, i abans de cada projecció hi ha un curtmetratge, però centrat sempre en qüestions com les relacions personals, l'identitat, el sentiment de ser o no d'un lloc. Són temàtiques que, a més, de vegades no poden veure en els cinemes comercials, perquè normalment en els cinemes comercials posen el típic blockbuster i tu per veure, per exemple, La llum d'aixa o Range Room no tens oportunitat aquí a Mallorca. Per tant, ompliu un buit Cinema Lliure a la platja. Ompliu un buit de programació que de vegades no existeix en els cinemes convencionals.
2: Sí, exacte. Mira, les projeccions comencen entre les 9:30 i les 10, que és quan marxa el sol i tenim la visibilitat òptima per viure les projeccions. I sí, totalment, un dels valors de Cinema Lliure a la platja és apropar al públic un cinema més íntim, independent, i que sovint aborda temàtiques profundes, rellevants, que moltes vegades no arriba als grans circuits comercials o té una presència molt limitada. Limitada a les sales de cinema.
1: Clar, per exemple, dijous, dia 25 de juny, a Pollença, primer veurem el curt Range Room i després el llargmetratge La llum d'aixa. Sense fer spoilers, què mos pot dir d'aquestes dues peces, així per obrir boca?
2: La llum d'aixa és un llargmetratge d'animació coproduït per Mago Production, que és l'entitat impulsora de Cinema Lliure a la platja, i ens explica la història de l'Aixa, una nena que viu a l'Andalús i que somnia convertir-se en experta en pirotècnica, tot i que la seva família espera que segueixi una altra tradició. Quan el seu pare és acusat injustament d'un robatori, Aixa emprèn una aventura per demostrar la seva innocència. És una pel·lícula que parla de perseguir els propis somnis, de la valentia i de la importància de creure en un mateix, amb una protagonista femenina molt potent i inspiradora pels més petits. I abans d'aquest llargmetratge projectarem Arrange Room, un curtmetratge d'animació seleccionat a través de la convocatòria Nou Talent de Cinema Lliure a la platja, que és una convocatòria oberta a escoles de cinema de Catalunya i de Mallorca amb l'objectiu de donar visibilitat als creadors i creadores emergents. I aquest curt està realitzat per Paula Sastre i Laura Ferrer, alumnes de la CEF de Mallorca,
1: sí.
2: I explica una història d'un noi obsessionat amb mantenir impecable el seu estudi. Una proposta molt original que encaixa perfectament amb aquesta sessió familiar.
1: I a més talent que surt del CEF, del Centre d'Estudis Fotogràfics, cuna i bressol de molts dels grans professionals que tenim aquí a les illes. L'endemà, també, dia 26, també a Pollença, la pel·lícula Molt lluny, amb en Mario Casas, però amb un Mario Casas amb un paper molt poc usual en ell. Què fa d'aquest paper de Mario Casas que sigui diferent del seu típic paper de galant, no?, de les pel·lícules? Molt lluny.
2: Sí, Molt lluny és l'òpera prima de Gerard Oms i ens explica la història d'un home que en un moment de crisi personal decideix quedar-se sol en un país estranger y comenzar de cero. La película aborda temas como la recerca de la propia identidad, la homosexualidad reprimida, la vulnerabilidad masculina y la dificultad de trobar el propi lloc al món. I aquesta pel·lícula ha estat una de les revelacions del cinema català recent i ha rebut importants reconeixements, com destaquem el Premi a la millor òpera prima al Festival Internacional de Cinema de Guadalajara i el Premi Gaudí al millor protagonista per Mario Casas.
1: Bueno, i també el curtmetratge abans En el nom de les flors.
2: Sí, també projectarem El nom de les flors, que és un curtmetratge de Josep Alorda, que ens convida a reflexionar sobre la fragilitat del territori i les conseqüències de la massificació turística de les illes. A través de la flora autòctona d'Eivissa, el film posa el focus en la relació entre les persones i el paisatge i en la necessitat de preservar aquest patrimoni natural.
1: Després, dissabte dia 27, ja anem a Manacor, Porto Cristo, La xica zurda i, escurt, Les imatges arribaren a temps de guardonat amb un goià amic nostre, en Jaume Carrió, que recull a través de fotografies precioses Les imatges arribaren a temps. Però La xica zurda no el coneixem. Què mos pot contar?
2: La xica zurda és la nostra aposta internacional d'enguany. És una producció taiwanesa i explica la història d'una mare soltera i les seves dues filles que arriben a Taipei per començar una nova vida i obrir una petita parada de fideus en un mercat nocturn. En aquest nou context hauran d'adaptar-se sense perdre la unitat familiar. A través de la seva relació, aquesta pel·lícula aborda temes com la desigualtat, les oportunitats vitals i els vincles familiars amb una mirada molt humana i emotiva.
1: I, bueno, i també hem de dir que l'endemà de diumenge també a Porto Cristo, La misteriosa mirada del flamenco i el curtmetratge La barraca. Conta-mos, Juliana.
2: Sí, La misteriosa mirada del flamenco és una també una òpera prima, en aquest cas del director xilè Diego Céspedes. Es tracta d'un western amb perspectiva LGTBIQ+, que narra la història d'una família queer que ha de fer front a la incomprensió i les crítiques d'una comunitat minera on viuen. I per l'altra banda, La barraca ens trasllada a l'entorn de la platja amb una mirada de talent balear i posa el focus en els límits de la resistència i les condicions del treball precari.
1: I, escurt, La barraca, també és d'aquí talent balear o de fora? Conta'm.
2: Sí, La barraca també és talent balear, i en aquest cas també ho projectem aquí a Catalunya. Tots els curts que projectem a Mallorca, de fet, són obres de directors i directores locals. Tant el que fa al talent, al nou talent, que és aquesta convocatòria amb escoles de cinema, com el talent plus, que són en aquest cas directors i directores més consolidats del territori.
1: I també, ja dimarts, dia 30 de juny, a la platja del Cudi, poden tornar a veure La llum d'Aixa, aquesta nina que vol a la pirotècnica, i dimecres, dia 1 de juliol, a Palma, com que els palmesans no mos agrada agafar cotxe, tot mos sembla que és en fora, a les fontanelles, sí, a les fontanelles a Palma, poden tornar a veure Molt lluny, de Mario Casas, i En el nom de les flors. I també dia 2 a Palma, també altra vegada La llum d'Aixa, i és curt a Xam, que també està ambientat a un poble de Mallorca, a Xam, és d'anar a Eugeria San Pedro, conta'm.
2: Sí, exacte. Aquest curt observa un fragment del trànsit adolescent des de la incomoditat, el desig i la por, explorant les tensions i incerteses pròpies d'aquesta etapa. I també volia destacar que aquest dia, el 2 de juliol, farem una activitat paral·lela, una recollida de residus prèvia a la projecció, organitzada amb el suport del Museu Marítim de Mallorca i la Fundació Mallorca Preservation. Amb aquesta iniciativa, el que volem és reforçar el nostre compromís amb el medi ambient i la preservació de les platges, que cada estiu es converteixen en l'escenari de cinema lliure.
1: Clar. Clar, ja ho sabeu, cinema lliure a la platja no s'ha de reservar perquè és a la platja. Si voleu saber la programació, entreu a cinemalliure.com i elegiu Mallorca, perquè com que també se fa a Catalunya, hi ha una app allà dalt de tot, cinemalliure.com, i si trieu Mallorca, te surt tota la programació, i per què no, animeu-vos, sobretot de Palma, anar a Alcudi, anar a Porto Cristo, anar a Pollença, perquè és que de vegades són molt mals de moure, ciutadans, que vos diuen, fora de Palma. Ja ho sabeu, Juliana Espadano, directora de Cinema Lliure, un caramull de pel·lícules, des del dia 25 de juny fins dia 2 de juliol, a Pollença, Manacor, Alcudi i Palma. Moltíssimes gràcies i per molts anys més per dur-me cinema bo, integrador i de manera de demà, que no se pot estar millor. Juliana, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, us esperem a les platges.
1: Exacte, us esperem a les platges. I també recordeu, deixar anar totes les platges sempre, no deixeu a Serena res que no sigui la vostra marca d'espeu. La més vos no heu d'endur. D'aquí un instant tornem a la nostra radiografia mallorquina. No vos mogueu.
0: El dia a Mallorca.
3: Lletres Ràdios, participació.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra

0: Radio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
1: Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'un home, d'un gran home, que sembla mentida com passa el temps, ja fa un any que mos va deixar. En Jaume Sant Andreu, l'activista que va dedicar la seva vida en el sacerdoci, la defensa dels marginats a Mallorca, la defensa de la nostra cultura, de la llengua catalana, a través de la literatura. I el motiu d'aquest primer aniversari s'ha presentat fa poc la Fundació Jaume Sant Andreu i Sureda. Anem a saludar en Jaume Mateu, un dels millors amics d'en Sant Andreu. Jaume, bon dia, benvingut, com estàs?
2: Bon dia, tinguem. Estic bé, sí, sí.
1: Bueno, el que està clar és que la feinada que va fer en Jaume no podia quedar sense llegat, sense continuïtat, no se podia deixar... Au, en Jaume ja no és i tot això s'atura. M'imagino que és això el que heu pensat tots, no?
2: Sí, pensant també que els darrers 24 anys en Jaume va viure exclusivament a Can Gasà. I a Can Gasà hi va començar, hi va instaurar, diríem, un centre per a malalts, o per a sense sostres, en abstinència, però malalts, no? Per tant, aquest projecte darrer seu s'havia de continuar. De tota manera. Clar, són 41 anys de la vida d'en Jaume que va dedicar a la marginació, a les marginats. Gairebé tots els centres que encara estan en actiu, ell hi va participar d'una manera molt directa o indirecta. Per tant, aquest llegat s'havia de preservar i, com també heu dit, dins el camp de la literatura i de la cultura, també va ser molt. Són 14 novel·les, si no vaig equivocat, o 14 llibres de narrativa i altres tant de poesia. I tenen un valor que creiem que s'ha de mantenir, clar que sí.
1: De fet, vareu presentar l'acte de presentació, valgui la redundància, de la Fundació Jaume Sant Andreu, vareu presentar un recull de poemes inèdits. La mà esgarrifa rampes. M'imagino que tu sí que l'has pogut llegir. Què mos pot dir d'aquesta obra pòstuma? Perquè, clar, no havia sortit a la llum fins ara.
2: No, és un poemari que ell va escriure quan va fer la volta al món, en vaixell, l'any 2014. Però quan va tornar de viatge... hi havia moltes crítiques que varen acusar d'una manera molt dolenta de que en aquest viatge el havia pagat en sordobés que havien donat pels pobres. Això el va destrossar, realment, no? I aleshores, de la ràbia que li va fer tot això i de la impotència i de poder dir que no era així, aquest llibre, diríem, no em va valer parlar mai més, no? Aleshores, perquè servís una mica de passaport d'aquesta nova fundació que han creat, en Miquel Àngel, que el seu viudo, va considerar que el havíem d'editar. I, curiosament també, o no, un llibre del 2014 sí que ve a cloure, pareix que clau tot el seu cicle poètic, no? És un llibre que jo considero testamentari, no?, perquè allà tots els temes que va tractar durant tota la seva vida, però d'una manera molt més assossegada, molt més, fins i tot diria, molt més íntima, no? I no és un poemari, diríem, punyent, com ho són molt dels seus, sinó que és un poemari que passa comptes amb ell, però d'una manera molt tranquil·la, molt en pau amb ell mateix.
1: Sí, perquè a més, la veritat és que en Jaume, és que si haguéssim d'enumerar tot el que va fer en Jaume, jo què sé, mira, l'any 76 va crear la sapiència. Després, l'alberg de transeúns de Can Pere Antoni aquí de vora, l'hospital de nit, el centre Puig de Bou, el refugi, la placeta, Casca Rilano, Can Gassà, és que jo crec que

0: i sempre, i a més va decidir morir acompanyat de les persones més pròximes allà que hagués a res més a prop, i t'ho dic des de l'agnosticisme, mira el que t'ho dic, res més a prop del missatge del bon Jesús. Donar en el qui no té, ajudar en el malalt, donar una mà en el dèbil. I és que diuen aquella dita que diuen no hi ha bona obra que quedi sense càstig, no? Sembla mentida. Sembla mentida que en tot el que va fer... Però, bueno, anem a parlar de la fundació. Jo m'imagino que conservarà, gestionarà la seva obra, la seva feina, els fons documental, difondre el seu llegat literari, i estarà a Manacor, però, perquè ell era de Manacor, no, Jaume?
1: Sí, a la fundació, en certa manera, també ell, en viu i tot, em va participar perquè em van parlar de com conservaríem tot el que ell va dir. I va dir, home, una fundació podria anar bé, no? Però sí que va dir que volia que si se creés la fundació fos a Manacor, allà on ell va néixer, en el carrer Barracà número 81. Per tant, la fundació no podia quedar radicada a altra banda que no fos Manacor. I la feina, efectivament, és molt tingent. Jo, de tot el que has dit i de tot això, també hi ha un fet diferencial d'en Jaume, i és que en Jaume vivia amb les persones que tenia, cosa que no és molt comú en el món de centres assistencials. Ell volia ser tractat com un resident més, i, de fet, vivia amb ells, i ell ho va dir de distintes maneres. També se sentia marginat per la seva condició homosexual i per tantes altres coses, no? Per tant, ell partia d'aquesta realitat de sentir-se també marginat per fer més pinya amb les persones que tenia. I, a part d'ordenar una mica tot el llegat literari, que és molt, que era una mica cop i costarà una mica posar una mica d'ordre, també la fundació té aquest dos vessants, un literari i l'altre també social. De manera imminent, allò que farà serà ajudar en tot el possible a mantenir Can Gasà, que no és fàcil, però de totes maneres ho intentarem i bona sortirem.
0: És que tu, de fet, vales dir que ets el president de Can Gasà, vales dir que Can Gasà no se pot tancar perquè representa la dignitat de les persones, i el darrer que li pot llevar a una persona és la dignitat. Si se tanca Can Gasà, això de l'esperança, el darrer que queda, no, és la dignitat, el darrer que queda. I no se pot tancar, Can Gasà. M'imagino que va per aquí, això.
1: És evident. És a dir, a part de que està en un moment tan crític quant a exclusió social, amb tanta de gent que viu en llocs on no hauria de viure, que viu dins caravanes, dins cotxes, dins tendes de campanya. Està en una situació d'emergència social tan greu que tancar un centre seria fatal, no? I, per tant, intentarem, a través de la Fundació, a través de Can Gasà, que un centre, a més, dels més antics que hi ha a Mallorca, se pugui mantenir obert. No som un gran centre, només tenim 20 persones, però som 20 persones, no? I, per tant, que no poden anar enlloc més si no estan a Can Gasà, per desgràcia seva. I, per tant, aquest compromís amb ells és i serà sempre. I, efectivament, és una casa, la gran casa de la dignitat. Tots els centres que tenen exclosos socials també tenen la dignitat, no? I això que quedi molt clar. Però a Can Gasà sí, d'una manera molt especial, entre altres coses, perquè qui la va fundar va Sant Jaume Sant Andreu.
0: Jo no m'agradaria acomiadar-te. Podem estar en contacte sempre que faceu qualsevol cosa. Nosaltres sempre estem de vora el pagès, el petit comerç, el que pateix, el petit, el menut, el cada menester, no? Perquè cap a la fi som un programa petit, d'una illa petita, no? I hem d'estar uns a de vora els altres. Fundació Jaume Sant Andreu .cat, a la vostra pàgina web, allà sobre la fundació, testimonis, per qualsevol persona que se vulgui posar en contacte amb la Fundació Jaume Sant Andreu Sorada. Hi ha un formulari de contacte, hi ha comunicacions, i podreu conversar... Funciona, eh? Jo l'estic veient i està bé.
1: El que passa és que l'anam creant i l'anam... això és una feina lenta, però vaja, sí, ja sobretot hi ha un qüestionari que ens poden enviar correus que funciona perfectament i ens posem en contacte amb totes les persones que vulguin ser de nosaltres. No?
0: I també veig que teniu un enllaç a X, a Facebook i a Instagram, és a dir, que, ara que fa un any que en Jaume no és, anem a continuar entre tots la feina d'en Jaume a través de la fundació que du el seu nom, a través de les xarxes socials, Fundació Jaume Santandreu.cat, perquè ell com va dir, com va dir Miquel Àngel, en Jaume no hauria volgut que mos quedassin de braços plegats i no continuessin lluitant contra la marginació. I aquest programa s'afegeix a vosaltres i qualsevol cosa, acció que faceu, vos oferim un programa de ràdio com és el Dia Mallorca, perquè per també està a la vora, s'obre i el llegat d'en Jaume Santandreu. Jaume Mateu, una ferrada molt gran i estem en contacte. Qualsevol cosa que hagueu de menester, aquí mos teniu. Jaume, moltes gràcies.
1: I moltes gràcies a vosaltres.
0: No em faltava d'altre. Érem grans amics d'altres també d'en Jaume Santandreu. Bueno, nosaltres ara anem a parlar de sombra, de les zones verdes, dels parcs. Què és millor, fer-los molt grans o fent-ne molts de petits? Ara tot d'una en parlarem amb un enginyer agrònom.
2: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Els Foo Fighters van fer Hey Johnny Park en Joanet d'Esparc, perquè estan per... la setmana passada va ser el Dia Internacional d'Esparcs, que són uns espais que porten a les nostres ciutats zones verdes, refugi, descans, un lloc de pau, entre cotxes i fum. Nosaltres tenim la sort que tenim just aquí de vores per Cracòvic, que és un que té ombra, té ombres, té bancs, te pots seure, perquè sembla que aquí a Mallorca fa 70 anys que feim esparcs en ciment, no sabem per què, i deixem morir els zones, però fa 70 anys, això no ve d'ara. Per això, metges, psicòlegs, biòlegs, molts de científics, diuen que les ciutats han de tenir, parts per millorar la qualitat de vida dels que viuen. De fet, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha arribat a dir que els parcs influeixen a la salut pública perquè redueixen costos sanitaris, promouen malalties i tenen beneficis econòmics. Anem a parlar amb en Marcos Castilla, que és enginyer agrònom, expert en arboricultura i tresorer de l'Associació Balear de Sabre. Marcos, benvingut, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, moltes gràcies per ser convidat.
0: Bueno, si les autoritats sanitàries i institucions internacionals recomanen mínims urbanístics, deus que Palma està lluny d'aquests mínims, però que anem poc a poquet. És a dir, mitjo a mitjo, no?
1: Sí, mem, Palma sí que... té bon futur, en el sentit que va fer un canvi, sí que està ampliant zones verdes, però, bueno, se pot millorar. I ja no només Palma, anem a xerrar de tota Mallorca o les illes, és el que tu deies, és no prioritzar ciment de muntes verd. El que volem és aconseguir més arbres, arbusts, plantes, que ens donin aquest benefici.
0: Efectivament. La setmana que ve parlarem amb Llubí, que volen crear un refugi climàtic, és a dir, que clar, és que la millor ombra... Jo tenc un amic que instal·la tendals, tots dos. I li dic, mentre els humans no entenguem que han de tenir arbres, tindràs una feinada, perquè és que antigament no existia, ni ho tenies. Tenies una figuera i sombra d'un arbre, és millor,
1: exacte,
0: o no?
1: Sí, sí, no, és que ho has dit tu, és que hem de fer aquest canvi de pensament, perquè, res, un toldo va molt bé, però sombra que té un arbre fresca, a més, inconscientment, estàs respirant un aire més pur perquè te dona oxigen, doncs crec que ho hem de valorar. És a dir, hauríem de prioritzar més aquesta plantació d'arbres per beneficis que mos dones a llarg plaç que de muntes toldos. Però, bueno, segons quin lloc no dic que ho de portar, però sí que hem de mirar un poc el verd amb uns altres ulls.
0: Clar. Per exemple, a Palma, ara fa poc hem parlat del parc de Tirador, que continuarà aquella mítica falca verda connectarà en el canòdrom, en el parc de Sarriera, que també podria haver un parell més de verds, podria haver un poc més d'ombra. I l'Ajuntament diu que Palma té 6,2 metres quadrats de zones verdes per habitant i tenen l'objectiu de 9-10 pels propers anys. Ho veus possible, a llocs? Perquè, clar, això depèn que l'Ajuntament compri un terreny i que en lloc de fer-s'hi un edifici, s'hi faci un parc. I això, uau, avui en dia és un dilema.
1: Exacte. Ho veig possible. La qüestió és que s'ha de voler i s'ha de comunicar a la ciutadania, el que dius tu, que puestos on hi havia un edifici, penturaren de fer un parc. I això, en el principi, com s'ha prioritzat el cotxe i es caminar damunt peu pla, damunt el que seria el benefici dels arbres, ara s'està donant una volta. I, claro, en aquest cas, l'Ajuntament ha de fer aquesta feina de cercar aquests cantons, aquest carrer sense arbres, aquelles zones verdes que s'han de connectar per aconseguir-ho. Crec que se pot, ara. Hi ha una feina d'aixecar ciment i de comunicar el que se fa quan toca.
0: Quan jo era petit, la Clínica Roger estava a General Riera i la vàrem traslladar a Mare Nostrum. I, inexplicablement, allà on hi havia sentit la Clínica Roger, hi vàrem fer un parc i jo vaig dir, ah, me pensava que farien un edifici. No ha tornat a passar. És l'única vegada que ha passat fa 50 anys d'això. Però m'ha sorprendre molt. Més dades. Palma té 64.200 arbres. 6.000 més que fa 10 anys. Home, tornem a lo mateix. Hauríem de posar més arbres i també varietats que en el canvi climàtic donin més ombra, no facin al·lèrgia. Clar, tu que entens d'arbres, m'imagino que hi ha arbres que no se poden sembrar aquí i altres que són menys nostres i que on tenien millor donarien millor ombra.
1: Sí. A més, és que Palma sí que per sort té un pla de gestió. Comença a tenir aquestes bases per escollir aquests arbres que tu dius. És veure que arbres que antes m'anaven bé i amb aquestes calorades pues, estan fallant i és la nostra feina anar investigant aquests arbres que podem introduir. És a dir, sí que té aquest objectiu i està cercant aquests arbres que s'adapten. Però, bueno, és vera que com té aquestes bases no estan empleant espècies d'un consum hídric alt, sinó que està fent una feina per perseguir aquests arbres que se poden adaptar a aquest canvi climàtic.
0: També una cosa molt important, crec que ho vas dir en una entrevista en el diari, la desigualtat entre zones. Mm-hmm. Clar, Sant Vido, Gènova, no? Tenen molt de verd. En canvi, vesten a Pere Grau a cercar un arbre, no? O Sant Galdeu, o el Can Redó. Clar, això influeix en la... l'evidència científica diu que això influeix en la salut de les persones, no?
1: Claro. És que també eren zones, jo supos, d'un creixement més ràpid. És vera que hi ha altres zones que són d'urbanització on les cases se van exigir tenir més metres, per tant, sí que hi ha més zona verda. Però sí que crec que hem de fer un altre pic, aquest pensament d'entrar a la ciutat i cercar aquelles zones que no tenen arbres. Premiar en aquestes zones amb ombra, sobretot ja, mira quin mes de maig tenim ara,
0: sí.
1: I a ser fort, crec que no només de l'Ajuntament de Palma, tots els municipis d'aquí de Mallorca han de fer aquest estudi de saber quines zones han de menester un poc més de verd, unes clar. Zones d'aquesta qualitat ambiental.
0: Hi ha molt de municipis, perquè els municipis petits tenen l'avantatge que és més senzill que se posin d'acord i per tampoc tenen tant d'espai, però sí que hi ha molt de municipis que parlen de, ara t'he dit de Llubí, de refugis mm-hmm. climàtics, com per exemple mm-hmm. els patis de les escoles, l'asfalt, això fa, genera aquest efecte urbà. I tu dius una frase que és molt bona i dius, que tu, ara et dins el diari, que no és casualitat que els immobiliaris posin arbres a les maquetes per vendre pisos, perquè així la gent brevetja de tenir com a arbres a de vora i tal, tot el que estan fent aquí darrere per milionaris, el propi, i arbres i tal, i jo no he vist caigut. És una gran estratègia, són punyeteros, en saben.
1: Bé, això no ve d'ara, és vera que fa temps, tant d'immobiliaris, zones d'hotels i tal, pues, vulgui o no, quan tu tens aquests refugis climàtics sense voler, pues te venen més, perquè el verd clar. Entra per els ulls.
0: Cert.
1: I això agrada, no? Si tu te pon un edifici i a 3 metres tens un altre, pues... No queda tan bé, però si tu tens enfrente una zona verda on saps que no te construiran i és un parc per poder jugar, doncs aquell pis val més. És a dir, no ve d'ara, ja fa temps que se fa. Una altra cosa és que després tinguem aquella... que no s'acabi de fer com toca clar. O que després quan t'arribis no estigui tot com se veia la foto, però les estratègies aquestes s'han empleat de sempre.
0: Molt curiós, no hi havia pensat mai. Clar, i això mos du una cosa que també dius que és una qüestió de justícia social, que en barris vulnerables és una qüestió també no, ja no només d'estètica, perquè està comprovat que si tu alenes un aire com a més filtrat, no? També hi ha una qüestió de justícia social, no? Sant Galdeu no és Sant Vida, està claríssim.
1: Sí, hi ha més factors.
0: I, molt però... més, però també entre d'ells, perquè tenen molt més arbres, i els arbres fan l'aire net.
1: Exacte.
0: No?
1: Aquella doble versió del que dius, primer aquella conscienciació, és vera que hi ha persones que estan més conscienciades que aquell verd te dona un benefici, i altres que eren com aquests barris que dir, per un creixement ràpid i altres factors se varen com a desplaçar o no se varen prioritzar. La idea és intentar recuperar i connectar tot, que tot sigui equitatiu a nivell de verd a una ciutat.
0: La pregunta del milió, que és com jo he fet el claim, he venut aquesta conversa. Què és millor? Un parc enorme, un Hyde Park, o molts de petits? Perquè no sé si hi ha acord entre els enginyers agrònoms. Anem a parlar de les nostres ciutats, Manacor, Inca, Palma.
1: Bona pregunta. És que te diria que tots dos. Perquè un dels projectes que tenim en el món de l'arboricultura és ficar el bosc dins la ciutat, és connectar. És a dir, qualsevol carrer petit que tingués 3 arbres però que connecti 2 zones verdes val igual que una gran zona verda. Perquè al final el que volem és connectar aquestes ombres, connectar aquest sol sense asfalt. Claro, tot carrer compta i si pot tenir una zona verda gran, un pulmó, encara seria millor. Jo no descomptaria o no diria que un és millor que un altre, sinó que tots dos conjunts en lo necessari.
0: Clar, i també comentes que Palma va ser pensada, s'eixample de Palma, sobretot, i les noves construccions, més pensades en el turisme i en els cotxes que no en les persones. Que, clar, d'això m'ho anem en temut fa 30 anys o 20 sí. anys, que dius, ai, és que no se pot passejar per aquí perquè està ple de cotxes... no hi han caigut fins fa 20 o 30 anys en què les ciutats són per les persones i no per els cotxes. No?
1: Exacte, i la cosa canvia. Ara ens hem donat compte, també el canvi climàtic, aquestes calorades ens estan ajudant a donar-nos compte. La qüestió, el que fem ara, és intentar fer el canvi, ara. El que ens costa, si fa 20, 30, 40 anys duiem aquesta línia, aquest canvi de visió està costant perquè és un canvi de mentalitat que fa anys que duim. Però hi ha molt de puestos al municipi i tal que estan veient aquesta necessitat, on estan fent carrers peatonals, ajardinats, i estan veient que hi ha més gent que l'emplea, més negocis que funcionen, zones de bar, restaurant que aporten allà un benefici. És a dir, la cosa funciona i s'està demostrant. El que mos queda temps.
0: Anem a tornar a lo dels arbres que mos toca, tal, perquè tu dius que s'hauria de mirar quins arbres del sud d'Espanya, del nord d'Àfrica, se poden incorporar amb aquestes circumstàncies que tenim ara de canvi climàtic per assegurar-nos que durant... És a dir, per fer feina a llarg termini, uh-huh. No? I també espècies que fins i tot redueixin el consum d'aigua, perquè, per exemple, un guerrer, malament no el reguis, un guerrer pot viure un cremull d'anys. Hi ha arbres que no necessiten tanta d'aigua i que s'hauria de mirar tot això, també.
1: Claro, sempre la nostra feina anar investigant arbres que tenen un consum hídric baix i que poden aguantar la climatologia que tenim aquí, perquè tenim uns hiverns un poc més plovosos i fred, però l'estiu res d'aigua i aquesta calor. Per sort tenim espècies que aguanten, el garrover, l'olivera, tot això, però hem de veure també si se poden incorporar dins la ciutat. Eh? És a dir, a pis és difícil per el tipus de creixement i tal. Clar. Estem empleant altres arbres, per exemple, el jadoné antes era un dels millors arbres que teníem, però també s'ha empleat molt, comencen a entrar segons quines enfermedades, i amb aquests graus de calor que augmenten encara és més difícil gestionar-ho. La nostra feina, el que fem, cercar cada dia aquests arbres que se poden incorporar i com funciona la ciutat, a nivell de lo que dius tu, que mos dona un aire pur, pot consumar aigua i sobretot que no donin aquests problemes, a lo millor de risc, que puguin espanyar fàcilment, perquè sempre tenim pensat que un arbre ha de créixer ràpid i ha de molestar poc. És mentida, és a dir, la gestió és tenir aquests arbres a lo millor de creixement un poc més lentos, duro bé i controlar un poc que tot funcioni.
0: No, i que un arbre, si que jo tens la sort de tenir-ne un parell perquè a davant, a les passeig on jo visc, hi ha una boia i en va un gorrió i va una meldera i el mono, és preciós. És una cosa de mar de maca. I bé, supos que el de la gespa per tu deu ser una aberració, no?
1: Uf, no fa mal. Només calcular el consum d'aigua cada menester i la feina versus el confort que mos dona, bueno, sí, per als beneficis a nivell d'oxigen i tal, ombra, res. És a dir, jo crec que hem de tirar cap a la planta mediterrani, cap a aquest refugi d'animals. Ara m'agradava el que deies, és a dir, veure una mèlera, veure un gorrionet. M'encanta, perquè hi ha gent que veu com un problema i nosaltres ho veiem com, mira, si hi ha animals i aquí hi ha ombres...
0: Això és bon senyal, no?
1: Exacte, l'aire és pur...
0: Tots els científics m'ho deixen el mateix. Jo quan veig una abeia i una mèldera i un gorrió, dic, bona cosa, visc un lloc on puc anar.
1: No,
0: perquè si ells hi són, és que se l'anar bé.
1: És que se fan estudis un poc de qualitat ambiental i si trobem aquestes espècies és que la cosa funciona. Hem de potenciar que aquests animals d'entrin, que no són problemes, és veritat que un dia pot haver una caca, però bueno, no, això no molesta, això és part de la naturalesa.
0: Clar.
1: També la brutó la tenim perquè hem asfaltat o hem arrejolat, però si hi ha terra, això no és brutó, això és una matèria orgànica que s'aporta a la terra i és tot el benefici. Per això de dir, ho hem de veure amb bons ulls i hem de gestionar aquests animals i aquesta fua perquè ens donin més benefici.
0: Com deien en el maig del 68, davall de les Rajoles hi ha Serena de la Platja. Marcos Castilla, de l'Associació Balear de Sabre, segurament amb tu també estarem en contacte perquè és molt interessant parlar de totes aquestes qüestions, perquè la millor ombra és d'un arbre i el millor ventall és una fulla de figuera. Així que pensar una mica més en els nostres predins, perquè massa ciment, no sé què va passar fa 50 o 60 anys que van començar a posar ciment a Mallorca i venga ciment. Així, en els parcs, que dius, aquí si ni que se caus se farà un tronc.
1: O se cremarà els peus.
0: O se cremarà els peus, en canvi, si caus damunt la terra. que és més amortiguat. Marcos Castilla, moltíssimes gràcies per visitar-nos, estarem en contacte.
1: Moltes gràcies a vosaltres, tornarem.
0: Nosaltres d'aquí un instant no mos farem molt en fora, saludarem a les someres del torrent d'Esporles, que un any més han tornat per fer el donat.

0: El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Salvam set someres en el Zocifar. Fins i tot formant de somera volien fer bé, com sempre, en to irònic. És que dissabte Esport les va donar la benvinguda, un any més, a set someres que fan net el torrent i el seu voltant. El programa d'activitat que s'ha organitzat per l'Associació de Criadors de Pura Raça, de Balears, l'Ajuntament d'Esporles i també la rondalla Maristella. I un any més saludam a la batllia d'Esporles, don Josep Ferrà, benvingut, com va això?
1: Com estan? Bon dia, molt bé.
0: Bueno, benvingut a càrrec de Xeremies, Fabiolet, mitja hora després a les 11, fotos en set someres, són com estrelles de rock and roll ja, aquestes someretes a dins d'Esporles, no?
1: Són com a Rolling Stones, aquestes someres són molt ben rebudes, molt estimades, i la gent les espera ja cada any, des de fa 15 anys. Un any ja és la 15a edició, després de que comencés aquest projecte l'any 2012. La veritat que és un projecte que té una feina molt seriosa, que fan aquests animalets en el nostre torrent, i després també té aquesta benvinguda, que és un acte ja festiu, que forma part del nostre programa d'actes anual.
0: Són les mateixes de l'any passat, les nau mudant... Com funciona això?
1: Sí. Són aquestes someres són seleccionades per l'associació de pura raça de criança, no? De pura raça sanca de les Illes Balears, són seleccionades en funció de les característiques de cada any per estar en el torrent, no? Però me consta que crec que són les mateixes que van venir ara l'any passat, ja en Llum, en Valdufa, en Curra, no? Totes aquestes cinc someretes que tenim ara en nosaltres, i la veritat que tenen aquests animals que estan que poden tenir un comportament més adequat en els medis que se mouran en aquests mesos que són els torrents d'Esporles.
0: I en aquests dies ja han despertat la mateixa expectació, perquè jo l'any passat també jo no vaig dir res a família i els al·lots, em vàrem anar, clar, i els fills de la meva dona són un poc urbanistes, no havien vist mai una somera de prop, i quan vaig amb la mamallà allà vàrem dir, ostres, què és això? I vàrem flipar en colors, però ha hagut la mateixa expectació cada any, com sempre.
1: Sí, no baixes l'expectació, l'expectació se manté, i no el dia de l'arribada, sinó durant les setmanes que venen darrere, molta gent s'atraca, no? S'atraquen al nostre poble, quan arriben se'n van en els torrents, perquè clar, s'ha de trobar, el torrent no és petit.
0: Exacte.
1: El deixat de trobar, elles se mouen en funció de la necessitat que tenen, i se va, els pastorets que se fan amb elles, se les va conduint molt a poc a poc, d'un tram d'un torrent a un altre, i bé, és veritat que sí, no? Que sí que té aquesta expectació, els infants d'Espolda les agrada, no? Trecar-se en el torrent, i a més ara que tenim una biodiversitat molt incrementada, perquè tenim en aquest torrent, van compareixer també fa molt d'anys àneres, tenim dues races d'àneres, també tenim oques, i ara no comem molt les someres, i bueno, tenim una espècie de zoo, no? dins aquest torrent. No,
0: és que el lo natural, ara parlàvem dels arbres, és que el lo natural, l'any passat varen fer net més de 3 quilòmetres del llit del tram urbà, perquè el que deu també que les has de trobar, perquè jo anant a Banyagufa vaig veure un any una que estava de vés, aquell molí d'aigua que ha anant a Banyagufa amb un antic molí d'aigua dins el torrent, sí. I era per allà, és a dir, els animals fan el seu camí i ja la trobaràs, vull dir que fan...
1: Sí que se les va tancant, se les va... Se les va conduint, mitjançant tancaments, però vaja, elles fan tot el camí i és veritat que seleccionen molt bé, molt s'ajuden molt perquè lleven gran part de la vegetació. Evidentment, la somera molt sàvia sap perfectament quines plantes no són bones, m'entén? Després, clar, què fem? Una vegada que han acabat les someres... les brigades de neteja de l'Ajuntament són les que s'encarreguen de fer la resta de...
0: Clar. No només és per prevenir inundacions i conservar el paisatge, sinó que també això és impulsar pràctiques agrícoles tradicionals, perquè, com vos dic, els lots joves, i no tan joves, que és que no han vist mai una somera de prop, i estan oblidant les nostres arrels, i això... abans era lo normal, no hi havia incendis forestals perquè hi havia ramat a dins els boscos, hi havia vaques, hi havia ovelles que se menjaven lo que... Els incendis comencen per baix, no comencen per dalt dels pins. I això és impulsar pràctiques tradicionals agrícoles, això. Ho dic perquè sempre que un poble fa qualque cosa bé, jo ho dic per si qualcú diu vinga, nosaltres també posarem someres de fer netes als torrents. És un poc recuperar lo d'un temps antic, també, no, Valda?
1: Efectivament, efectivament. És gestionar, no?, la gestió del nostre territori, no?, mitjançant pràctiques naturals, mitjançant la silvicultura, empleats animals, no?, per aquesta gestió forestal que puguis fer. I dins el torrent va ser una proposta, ja t'ho dic, fa 15 anys, d'en Xisco Segura, en Paco, no?, en Paco de les Someres, que dèiem nosaltres, sí, també. Sí. Paco és l'autèntic motor d'aquest projecte i és una persona pues, molt arrelada a l'associació, molt arrelada a les pobles i, a més, és el promotor d'aquest projecte que, ja, com tu dius, és a dir, té molta gent té por, diu, no, aquests animals llevaran la feina a l'abril. No llevaran la feina a l'abril. Fan una feina molt bona, molt nota, i després les brigades acaben de fer la neteja que s'ha de fer, però clar, sí que hi ha hagut, el que me comentaves, que hi ha hagut pobles que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament d'Espoldes al llarg d'aquests anys i amb l'associació per poder dur a terme accions similars, no? Però bueno, són accions que tenen també el seu cost, tenen també una feina prèvia que s'ha d'anar fent i a poc, hi ha qualque municipi que ja ha tingut experiències en aquest sentit.
0: L'únic que vos agradaria és que li van a vos donar una mà en el tram que és competència del govern, que va ser esglaeta, perquè allà vosaltres no hi podeu posar mà perquè és competència del govern i això sí que ho haurien de fer el manteniment libanat, no és així?
1: Sí, fora de nucli urbà és competència de recursos hídrics. Sí,
0: exacte.
1: És competència de recursos hídrics i són ells els qui han de dur a terme aquestes actuacions. No? Me consta que hi ha distintes iniciatives que per fer net aquest trams, però vaja, sí, nosaltres ja en tenim els nostres competències prou i intentant mantenir el tram urbà en les millors condicions. Que si me permets, vull recordar, perquè això no és un tema d'opinió meva, és un tema d'experts que jo crec que és important, dir que no tota vegetació és dolenta dins el terreny. Moltes vegades, clar, hi ha aquesta falsa imatge, concepte de que els torrents quan han d'estar pelats.
0: No. Tot el contrari, agafa més velocitat l'aigua quan està pelat.
1: Exacte, celebrat dins el torrent, ben situat, ajuda a reduir aquesta velocitat, ajuda a aguantar el llit del torrent. Sí que hi ha una sèrie de vegetació, evidentment, que, com per exemple les canyes, aquestes canyes forasteres que tenim, sí, que són un element que dificulta, no? Dificulta molt, perquè ajuda a fer embossos i s'ha de tenir una correcta gestió. Però una correcta gestió no vol dir deixar el llit del torrent pelat, no?
0: Idò, com dèiem sempre que parlàvem en qualque poble, si voleu veure les someres fer feina, haureu de tenir sort. Anau a Esporles, a Berenar, que a més se menja molt bé, a molt de llocs. Sempre feim proselitisme de la mallorquinitat, perquè és el que nosaltres en aquest programa anomenem economia circular, que només no sortim de Mallorca. Senyor Ferrà, Valda d'Esporles, gràcies. Saludeu les someres que fan netes el torrent. Enhorabona per aquesta idea que veig que ja molt de pobles vorran copiat. Una ferrada a totes portes. Gràcies, Valda.
1: Una abraçada molt gran i moltes gràcies a vosaltres.
0: No en faltava d'altre. Nosaltres m'on anem. Vos deixam en Real Gone Kid, Deacon Blue. Gran tema. Tornant demà. Salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La policia local i la policia nacional ja s'han posat en marxa per coordinar el dispositiu per desallotjar de manera forçosa l'antiga presó de Palma. Els darrers dies, alguns residents han decidit partir de manera voluntària, segons ha explicat avui Cort.
2: El batlle de Palma, Jaime Martínez, no ha pogut, però, concretar quin dia es durà a terme el desallotjament. Espera, en tot cas, que sigui aquest mateix mes de juny.
3: Se coordinaran per actuar de sa manera i es dia que tècnicament i en temps i forma decides quin. És a dir, jo no me puc ficar molt més a donar-los segons quines dades perquè primer no les tenim i hem de deixar fer feina en els professionals i en aquest cas a les forces de seguretat perquè decides quin quan.
2: El batlle també ha recordat que l'Ajuntament ha posat a disposició dels residents de l'antiga presó els serveis socials, entre d'ells places en albergs municipals.
1: El delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, també ha parlat sobre el desallotjament de la instal·lació i ha dit que els cossos policials triaran la data oportuna per executar-lo.
4: La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho hoy en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
1: Canviant de qüestió, IB3 Notícies ha tingut accés als àudios inclosos en el sumari del cas Leire Díez. L'exmilitant socialista es va reunir el juliol de 2024 amb l'exnúmero 2 d'Interior, a Mariano Rajoy, Francisco Martínez, imputat en el cas Kitchen. En aquestes converses, en Díez li va proposar, literalment, netejar les institucions.
2: L'exmilitant del PSOE va oferir a Martínez beneficis en els seus procediments judicials a canvi d'informació sensible sobre l'UCO, jutges o fiscals. Díez insistia en que s'havia de fer fora qualsevol policia que hagués fet informes falsos.
5: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. ¿Vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no sé, limpiar.
2: Un altre dels àudios recull una reunió entre Leire Díez, l'empresari Javier Dolcet, Jacobo Teijelo, que és advocat de Santos Cerdán, i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes. La coneguda com Llanternera presumeix de contactes en aquest àudio i afirma que parlarà amb la directora de la Guàrdia Civil, en qui diu tenir confiança.
6: Mi siguiente conversación va a ser con la directora Guaracita.
7: No, yo con eso no quiero.
6: La mía.
7: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver.
6: Es de mi confianza.
7: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío.
2: El PP, en tot cas, insisteix a demanar eleccions avançades. No descarten de nou presentar una moció de censura, malgrat no tenen el suport ni del PNB ni de Junts. És la popular Alma Ezcurra.
8: La història de Pedro Sánchez ja està escrita. Y desde luego hay que reconocerle coherencia. Comenzó en unas saunas y va a terminar en una cloaca. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Pues elecciones, elecciones y elecciones.
1: I un casc blau serbi ha mort i dos d'espanyols han resultat ferits lleus en un atac al sud del Líban a causa d'un atac amb morter contra una posició de l'ONU prop de Marjayun. Segons fonts del Ministeri de Defensa d'Espanya, els dos cascs blaus espanyols es troben estables i la seva vida no perilla. L'incident s'ha saldat amb dos ferits més. Amb aquest apunt hem arribat a la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 4 de juny. Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal juga avui la classificació per a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. A les 7 i mitja, a Son Moix, Palma, Manzanares. Qui guanyi, continua endavant. Qui perdi, comença les vacances. En Joan Jiménez, el control tècnic. Començàvem les portes d'avui. Se la juga avui a la baixa, a les 7 i mitja, l'Illes Balears Palma Futsal. El conjunt de Vadillo rebrà la visita del Manzanares en el tercer partit de la sèrie de quarts de final. Una sèrie que es troba empatada a un, per tant, avui és una finalíssima. L'equip que guanyi es classificarà per a les semifinals. Recordeu que el Manzanares va guanyar el primer partit a Son Moix i el Palma va empatar a la sèrie aquest passat dilluns a la pista del Manzanares. És el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal, Antonio Vadillo.
1: Es playoff y se está viendo en todas las eliminatorias, ¿no? Incluso Cartagena, que ha caído en dos partidos, pero le metieron faltando 12 segundos. Todo muy equilibrado, todo muy igualado y mañana será igual, no va a ser diferente.
0: Partit decisiu que viurem en directe, com sempre, aquí a IB3 Ràdio, a partir de les 7 i mitja. Tot d'una sabrem la darrera hora del conjunt d'Antonio Vadillo amb el nostre company Gavi Fortesa i analitzarem el que serà aquest partit definitiu amb el nostre analista, el nostre míster Miquel Vidal. Per cert, el Palma ja té rival en unes hipotètiques semifinals, serà el Pozo Murcia, que va guanyar, mare meva, quin partit, a 4-3 al Jaén, un partit que es va decidir a la pròrroga a falta de 2 segons amb un gol del Pozo Murcia que va fer que el conjunt murcià jugui les semifinals. Per tant, el Palma, si passa, jugarà contra el Pozo. Això significa que el conjunt de Vadillo a les semifinals tindrà el factor pista en contra. Més coses en futbol. Queda un dia pel partit esperadíssim de la selecció espanyola a Son Moix contra Anglaterra. Serà demà, ja ho sabeu, a les 9 del vespre, aquest partit entre Espanya-Anglaterra. Decisiu també per acabar com a primeres de grup en el seu grup de classificació per al Mundial del Brasil, que es disputarà l'any que ve. Queta Coll és la portera mallorquina de la selecció espanyola.
2: Bueno, són partits que se resumeixen en detalls i crec que han de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficant gol i deixar porteria zero, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits i jo crec que estic convençuda que així serà.
0: A les 9 començarà aquesta partida a partir de les 7 i mitja en directe també per IB3 Ràdio. Avui escoltarem a la migcampista de la selecció espanyola, Patrick Guijarro, que ha parlat amb el nostre company Raúl Lebrón. En ciclisme, el Giro d'Itàlia. Avui jornada suau, completament plana, propícia en principi per a les velocistes, això després que ahir es visqués una etapa molt exigent que va deixar fora de tota opció alguna de les candidates al triomf final. Anna van der Breggen continua líder de la general. Mavi Garcia va arribar a meta a la 29a posició i a la general es troba a la posició número 24, a ja 12 minuts i 51 segons de la líder. I Marina Guerau va arribar ahir a més de mitja hora de la guanyadora i també ja pendents del pàdel perquè comença el camí de Gemma Triai, el major d'Itàlia, a Roma. Avui juga el vuitens de final Gemma Triai, que fem parella amb Delfi Brea. S'enfrontaran a Clàudia Escacena i Patricia Martínez. Una i 10 minuts.

0: Avui, 10 minuts passen de la una. Començam aquesta edició de dijous d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio, saludant com cada dia el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
1: Bon dia, Miqui.
0: Avui el futbol sala és el gran protagonista. Demà serà la selecció espanyola, però avui el conjunt de Vadillo, que juga continua vius aquesta temporada i classificar-se per a les semifinals del play-off pel títol.
1: Han de guanyar obligatòriament el Manzanares si volen jugar a les semifinals, com és contra el Pozo Murcia. Quin partidàs ahir. Una pròrroga molt emocionant, i faltant 2 segons per acabar el partit, va arribar gol del Pozo, que el va classificar per semis. Va deixar fora a un Jaén, que va competir molt bé. I ara veurem avui si el Palma Futsal és capaç d'aconseguir una victòria. Ja ho va fer passant una penada grossa l'altre dia a la pista del Manzanares. No va poder sacar de Somoix, perquè si no ara ja estaria classificat, per tant s'ha de refer, i avui sí que Vadillo ha donat un missatge cap a l'afició, o ahir més concretament a hora baixa, un missatge cap a l'afició, perquè vol un pavelló ple. Diu, no és el mateix jugar amb 1.300 persones que jugar amb un pavelló de pràcticament 4.000. Per tant, a les 7:30 aquest partit, que podreu seguir aquí a IB3 Ràdio, un Palma que, com dic, ja per jugar Champions la pròxima temporada no li queda altra que arribar a la final. Per tant, si és aficionat també volen veure Champions la pròxima temporada, i el camí a seguir passa per guanyar avui a Somoix.
0: S'ha de guanyar avui, sí o sí. És cert que l'hora, les 7:30, el dia dijous no és massa bo, però a veure si la gent que pugui respondre a aquesta cita per donar suport al conjunt d'Antonio Vadillo. Com deia Antoni Fuster, en directe a partir de les 7:30, com sempre, en la narració del nostre company, en Gavi Fortesa. Gavi, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Idò, mira, parlant de l'afició, els responsables que posen el partit a les 7:30 un dia laborable, que vagin a cercar els 3.000 aficionats a les seves feines perquè arriben a temps al Palau de Sant Moix. Perquè, clar, si poses el partit a les 7:30, tothom està fent feina a les 7:30, va al Manco fins a les 8. O sigui que l'horari és molt perjudicial per omplir al Manco d'inici un partit d'aquestes característiques. Després la gent pot arribar, però ja cap a la segona part. És evident que l'horari és desastrós. I ja que parlo personalment d'horaris, això m'agradaria saber que m'explicassin per què el Pozo o Jaén, si hagués guanyat Jaén, tenen un dia més de descans. No sé per què aquesta eliminatòria l'han jugada Jaén i el Pozo sempre un dia abans que la resta d'equips. És un misteri que no tenen resolt, però bueno.
0: Sí, és cert. Crides atenció que una part d'esquadra i un partit et jugui un dia i l'altre dia. Hauria de ser un dia una part del quadre i el segon dia l'altra part d'aquest quadre de play-off, i així els dos equips que arribin a les semifinals tindran el mateix temps per descansar en cas que arribin les dues eliminatòries al tercer partit. Parlaven de l'horari, que la gent fa feina, i també han de dir que el Palma Futsal també és un club i un equip que és seguit per molta gent jove, i també a les 7:30 hi ha molt de nins que no hi poden anar.
1: Tenen entrenaments.
0: Una cosa i l'altra.
1: Ho han de estudiar, perquè ara exàmens.
0: Per això, l'horari és molt dolent, molt dolent. Però bé, és aquest, és el 7:30, ho contarem a IB3 Ràdio. Sí. Com veus aquest partit? Tot una parlant amb en Miquel Vidal, però com ho veus, Gavi? Aquest sí que ja és decisiu. Ja ho era pel Palma, el partit de Manzanares, se va treure, i ara és decisiu per tots dos. Qui perdi se'n va cap a casa seva.
2: Sí, mira, ara tots dos, cap dels dos té ret. Ara qui cau i s'ha acabat la temporada, o semifinals o vacances. El Palma considera per bé que juga a casa, però hem de dir que Manzanares ja sap el que es guanya a Somoix, perquè ho va fer divendres passat. Jo veig l'eliminatòria molt, molt, molt igualada. Hem de tenir en compte que l'altre dia el Palma va guanyar 3-4 patint moltíssim, quan va arribar a tenir un marcador de 0-3 còmode per afrontar el partit. No va poder defensar aquesta diferència de gols i finalment va patir, i molt. Avui, a més, té la baixa d'Alisson. Queda només Charuto com pivot natural únic, perquè hem de recordar que Alisson va ser expulsat en vermella directa. Me fa l'efecte que és difícil també que Palma perdi 2 partits consecutius a casa. Sí. Això no succeeix mai. Però, bueno, ja t'he dit, Manzanares ha demostrat que pot guanyar a la pista del Palma, perquè ho ha fet recentment, no? Això me sembla que serà un partit molt competit i que patirà el Palma per sortir endavant, eh?
0: T'ho sembla a tu, i també li sembla a Antonio Vadillo, que va deixar clar i ara baixa en roda de premsa prèvia que preveu un partit, com ha estat l'eliminatòria, un partit molt igualat.
3: pero mira cómo fue aquí, cómo ha sido allí. O sea, hasta el último segundo, ¿no? Aquí la tuvimos nosotros a falta de 6 segundos con Alisson, que le pasaron haciendo para entrar las piernas, y la tuvieron ellos también. A ver, veremos mañana, ¿no? Pero es playoff y se está viendo en todas las eliminatorias, ¿no? Incluso Cartagena, que ha caído en 2 partidos, pero le metieron faltando 12 segundos. Todo muy equilibrado, todo muy igualado, y mañana será igual, no va a ser diferente.
0: I el tècnic andalús també va parlar del rival, del Manzanares. Diu que és un bon equip i que no podem menysprear el conjunt visitant d'avui, Son Moix.
3: Estamos todos muy equivocados con Manzanares. Todos muy equivocados con Manzanares. Manzanares está ahí para quedarse. No ha venido de casualidad. Y la ventaja nuestra es la cancha. No la hemos ganado en la liga regular. Y pues bueno, te lo decides, y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente.
0: I ja per acabar, el que comentava Gavi Fortesa i també Toni Fuster, important avui, sí, el suport de l'afició en aquesta finalíssima per continuar viu el play-off. Antonio Vadillo fa una crida a l'abonat, a l'aficionat del Palma.
3: Sí, sin duda, siempre jugar en casa es mejor, ¿no? Independientemente de cómo se hayan dado las cosas anteriormente, ¿no? Y necesitamos el apoyo de nuestra afición. Necesitamos que venga también. Necesitamos de que, si todos queremos que Palma esté ahí, tenemos que empujar todos. Y eso es importante en nuestra afición. Lo hemos demostrado 1000 veces ya, ¿no? No lo mismo somos con 1.300 personas, 1.200, 800, que somos con 4.000.
0: Esperen que sí, no sé si 4.000, però que sí, 3.000 persones com a mínim avui es donin cita al Palau d'Esport de Son Moix. Saludant també, com cada dia que juga el Palma a futsal, el nostre analista, el nostre míster, en Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Quin partit, quina finalíssima, però sí també un partit ben guapo, perquè l'eliminatòria, no m'ho hem d'enganar, està sent una eliminatòria emocionant, guapa, i que pels amants del futbol sala i dels idò agradar, no?
4: Sí, és una temporada que jo crec que tot s'ha igualat molt, no? És més mal de fer identificar els equips febles. Avui en dia, no t'ho vull dir avui primers, però tu mira com han estat totes les eliminatòries. És vera que el Barça ho va resoldre en 2 partits, és vera que Cartagena va caure en 2 partits, que Inter també ho va aconseguir resoldre, però els partits varen ser tancadets, igualadets, i en aquesta part d'esquadra, pues, ja has vist, no? Tercer partit i a falta de 12 segons, i el nostre, pues, tercer partit, i Déu sap com acabarà. Manzanares ja ha demostrat quin ha estat el seu nivell, ho ha demostrat a lo llarg de sobretot la primera part de la temporada a la lliga regular, i ara ho està tornant a demostrar en aquest play-off, perquè va guanyar dins Palma, que no és una cosa fàcil, com bé diu en Gavi, i després va perdre per la mínima, haguem pogut, durant la segona part, veure que ha girat el marcador.
0: Sí, sí, està sent una eliminatòria, una sèrie una mica peculiar, no? Perquè tal vegada el Manzanares va guanyar, va fer un bon partit a Son Moix, però tampoc se mereixia tant de premi, i el Palma també va guanyar Manzanares, però el Manzanares tal vegada també tampoc se mereixia perdre, no?
4: No, són partits que encara que soni atòpic, no? Això quan els entrenadors diuen...
0: Detalls, no?
4: Los pequeños detalles, sí. No? Això dels petits detalls.
0: Els minipartidos, bueno, quan li agradin en Vadillo, cada sí, partit diu que hi ha, sí, molt de minipartidos.
4: Pues, sí, doncs pues això passa. Els minipartits és més un tema de gestió, no? Et sabrà que hi ha moments que patiràs i has de saber patir, no has de perdre els papers, te toca sofrir, te toca, potser, defensar, no tenir balon, i has de saber viure aquest tros de partit, que és aquest mini partit que diu ell, i després moments que potser el contrari està tocant, no? Que potser ha passat algo que fa que el contrari estigui tocat, i és el moment que tu has de ficar mà. I si saps gestionar aquestes petites coses és quan tens aquestes petites victòries d'aquests mini partits. Però, bueno, més enllà d'això, sabem que el partit serà igualat. Mira, el primer partit de l'eliminatori, Palma no va tenir eficàcia, li faltava aquest puntet tal vegada d'intensitat, no?, de tensió, i no acabava de rematar la feina. Va tenir balon, va tenir un domini territorial, però no va aconseguir guanyar el rival. Tal vegada el segon partit, la segona part, Manzanares va demostrar que és un equip competitiu, i va ser el partit que va perdre. És a dir, en el final està tot tan tancat, tot tan igual, que és molt mal de saber què és el que passarà, no? Sí. Jo crec que és important avui és que se posi per davant, és que se posi per davant

0: I també per tu, Miquel, el Pozo Múrcia serà el rival a les semifinals. Quin partidat ahir, mare meva, quin patiment també en el Palau d'Esport de Múrcia. Vos agrada aquest emparellament? Fa topista en contra? El Jaén que queda fora? No sé com valorau aquesta possible semifinal Pozo-Palma. Gavi.
1: Jo m'avançaré en el Miquel i diré que jo, per tal de no tornar a jugar contra Jaén, que li té la mesura agafada en el Palma, a jo és ben igual jugar primer fora camp, pista contrària contra el Pozo, que sí, que aquest any sembla que està, que hi és, que ha fet una bona temporada regular i que ha arribat en aquestes semifinals patint, també, perquè va perdre per 5-3 a la pista de Jaén, però jo tenc ben clar que un altre enfrontament, una altra vegada, contra Jaén, que aquest any ha guanyat les dues copes, jo m'estim més jugar contra el Pozo Múrcia, m'assembla que hi ha més arguments. I vull afegir un detall per avui de lo limitada que està la plantilla d'Antonio Vadillo. Hem de recordar que continuen de baixa per lesió Luan Müller i Ribillos, que no hi serà Allison per sanció, i que darrerament, en el darrer partit, per exemple, Vadillo no va comptar cap minut amb en Maia ni amb en Lin. Sembla que les rotacions i el repartiment de minuts també té molt a veure en aquest Palma, que està molt limitat i que juga amb 10 jugadors,
0: I deu veure com mou la banqueta d'Antonio Vadillo avui, però sí que els fons d'armari, com se sol dir, és curtet avui per el partit contra Manzanares. I ja per acabar, Miquel, el Pozo Múrcia, t'agrada aquest emparellament?
2: Men, jo crec que Pozo és un equip que aquesta temporada va començar molt fort, marcava diferències, i tal vegada s'ha desinflat una miqueta, no? En s'enrevés de Jaén. Jaén ha patit moltíssim, és un equip que no sabien si entraria en el play-off. De fet, quan va acabar darrer partit, no era dins play-off, i una revisió de VAR li va donar un penal que li va donar la classificació. I recorden que el penal se va haver de repetir, que el primer penal el va aturar porter d'Indústries, i pel fet de que s'havia mogut, era clar, vull dir, no hi ha coses rares, el porter a mitja àrea quan va aturar el balón, se va haver de repetir. És a dir, un equip que quasi no entra en aquesta fase, mira quina eliminatòria ha fet-hi davant un Pozo que ha estat un equip que durant molta part de la temporada ha marcat el ritme. Jo crec, com diu en Gavi, per una part, llevar mort del mig de Jaén no està malament, a més, jo crec que tinguem de compte això, no? Que Pozo és un equip que ha anat de més a menys i que Jaén probablement és un equip que, a més, arribava sense hi ha pressió, ja havia guanyat dos títols, era un rival molt perillós, jo m'estimo més Pozo.
0: I del Pozo serà el possible rival del Palma, segurament seria diumenge en el primer partit de la sèrie de la semifinal, si guanya avui el conjunt de Vadillo el seu partit contra el Manzanares. Res, Gavi, gràcies, t'escoltam a partir de les 7:30.
1: Allà hi serem.
0: Clar que sí, i també Miquel Vidal l'acompanyarà. Miquel, gràcies, a dinar.
2: Vinga,
0: i a descansar
2: de
0: i al partit, que serà vuitens, serà un partit exigent.
2: Fins després.
0: Vinga, fins després, Miquel. Una ferrada molt forta. 1:24, avui en directe per IB3 Ràdio, aquest partit de futbol sala. Fem una aturada i parlant de futbol de la selecció espanyola, perquè demà també tenim partidars a Son Moix, a l'estadi, a partir de les 9 del vespre, a Espanya, a Anglaterra.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
4: Ei, tu vos pos.
5: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom. Colonet.
6: I de colonet per tothom.
5: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Aquí ja hem arribat.
8: Com esteu?
9: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre les is.
10: Defluència.
8: El paraigua en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
10: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.
3: Tot
4: de la informació poliesportiva...

0: Bon dia. Després de 13 hores de feina, els bombers encara treballen en l'extinció total de l'incendi que ha destrossat una nau del polígon industrial de Binissalem i n'ha afectat dues més. Les tasques s'han complicat perquè hi ha risc de col·lapse. Com està la situació? Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'incendi ara mateix està controlat i estabilitzat. Fa manco d'una hora, els bombers han pogut entrar uns pocs metres dins el local i apagar alguns punts, tot i que les tasques d'extinció continuen centrades a l'exterior de la nau número 14, un magatzem on hi havia sobretot material plàstic i que pertany a una empresa d'esdeveniments esportius. Els bombers intenten extingir el foc des de poc després de la 1:30 de la matinada, quan varen rebre l'avís. Després d'entrar i veure el perill que suposava, han decidit actuar des de l'exterior de la nau, apagant les flames a través de forats fets a les parets. S'espera que les tasques s'allarguin al manco durant tot el dia d'avui.
0: Gràcies, Laura. Continuarem pendents i de la darrera hora d'aquest incendi, mentre continua sense data el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Avui ha tingut lloc la primera reunió de la Junta de Seguretat del municipi d'ençà que la justícia va autoritzar aquest desnonament, i l'Ajuntament i la delegació del govern espanyol han començat a parlar del dispositiu necessari per treure de les instal·lacions les persones que encara hi viuen. Preveuen que es necessitarà el reforç policial d'altres comunitats per un desallotjament que es concretarà en les pròximes setmanes. Tot d'una ampliar amb aquests temes que marquen l'actualitat d'avui dijous 4 de juny. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Detenen a Calvià, l'administrador d'una de les principals plataformes criminals del web fosc.
2: A Crime Network s'oferien documents falsificats a accessos il·legals a serveis digitals. Tenia més de 100.000 usuaris registrats. El detingut ha ingressat a la presó.
0: El Consell de Mallorca demana al govern espanyol protecció per les hoteleres en presència a Cuba.
2: La institució insular ha expressat el seu suport a Iberostar i Malià, les dues companyies que han anunciat que deixen d'operar hotels a l'illa caribenya per les amenaces de sancions dels Estats Units. Reclama que els interessos balears puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat jurídica.
0: Vox no garanteix l'aprovació d'uns nous pressupostos a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. El seu portaveu Fulgencio Coy s'ha mostrat crític en l'equip de govern per la manca d'aplicació de mesures que havien proposat i no assegura que l'any que ve els hi donin suport.
0: A Eivissa, els ecologistes del GenGop alerten que l'ampliació de l'aeroport farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet AENA en l'avaluació ambiental del projecte. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Segons els ecologistes, les últimes dades que es tenen són de 2008, quan la terminal d'Escúdola va consumir 61 milions de litres d'aigua. El pla director de l'aeroport fixa un màxim de 7 milions de viatgers l'any, però ja l'any passat se'n van superar els 9 milions, així que la gent estan segurs que l'aeroport ja gasta molt més dels 90 milions de litres anuals d'aigua que es varen calcular al seu moment.
0: A Ciutadella, l'escola Margalida Florit ha creat una màquina de cartró que simula una màquina de retorn d'envasos. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Durant una setmana els alumnes han anat arreplegant els envasos que normalment llancen al contenidor groc. Ara els dipositen en aquesta màquina i a canvi obtenen un tiquet que simula 10 cèntims. Aquest sistema es posarà en marxa a Espanya a partir de novembre.
0: Tot això quan avui que hem sentit el germà del president espanyol, a David Sánchez, en el judici que té lloc contra ell, ha negat haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de feina a Badajoz. Tot d'una ho contem. Pel que fa als esports, Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui l'Illes Balears Palma Futsal ha de guanyar si vol classificar-se per les semifinals del play-off pel títol de Lliga.
7: No queda altre resultat que no sigui la victòria. Els de Badillo rebran el Manzanares a les 7:30 al Palau d'Esport de Somos, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. El guanyador s'enfrontarà a semifinals al Pozo Múrcia. En futbol, avui juga la selecció espanyola masculina, el penúltim partit amistós abans del Mundial, un partit contra Irak que disputarà a l'estadi Riazor a la Corunya a les 9 del vespre. El porter del Mallorca, Leo Román, podria gaudir d'alguns minuts i demà serà el torn d'Espanya femení. A Somos escoltaran la mallorquina Patrick Guijarro en declaracions a IB3, on parla d'aquesta motivació especial que significa jugar contra Anglaterra.
0: En la crònica cultural vos explicarem la commoció que ha causat la mort de la dibuixant i directora franco-iraniana Marjane Satrapi, autora de Persepolis. Ha mort, diu la seva família, de tristesa. Repassarem la seva trajectòria al tram final de l'informatiu. Ara tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, avui ens trobam en una jornada marcada per al sol, amb permís d'algun núvol baixos, molt poca cosa en conjunt. El vent ha afluixat molt respecte d'ahir, bufa de migjorn, i ens permet tenir unes condicions marítimes bastant tranquil·les de moment, tot i que darreres hores de la jornada aquesta situació canviarà. D'altra banda, quant a la temperatura, avui la màxima girarà aproximadament entre els 26 i els 33 graus. I com hem dit abans, a darreres hores d'aquesta jornada, esperant que el vent torni a guanyar força, bufarà de gregal, i això farà que al nord del territori la situació marítima torni a ser complicada. De fet, en vista la següent matinada, ja esperant tenir una situació marítima bastant més marcada per l'onatge al nord de cada una de les illes. D'altra banda, també al llarg de la matinada següent tindrem un augment de la presència de núvols. Ens arriba la cua d'un front i això provocarà, a part d'aquest augment de núvols, la possibilitat de precipitacions a diferents punts del territori. Precipitacions de caràcter local, això sí, i a mesura que ens acostem al migdia, esperant que el sol torni a guanyar protagonisme. També, en vista demà, hem de destacar una nova disminució del termòmetre, esperant que al llarg de la següent jornada els valors més elevats de la temperatura girin aproximadament entre els 23 i els 28 graus.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: La policia local de Palma i la Policia Nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Avui s'ha reunit per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial. La reunió arriba després que divendres la magistrada autoritzés el desallotjament forçós i les pròximes setmanes hi haurà més reunions. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva. Carme Moreno.
9: En la trobada s'ha informat als caps policials que el jutjat ha considerat acreditada l'existència d'un risc real i greu per les persones que viuen a les antigues instal·lacions. És per això que el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha encarregat als comandaments policials elaborar una proposta tècnica conjunta per complir en l'ordre judicial de desallotjament forçós en les màximes garanties de seguretat.
10: La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
9: El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que l'actuació es durà de manera conjunta entre els dos cossos policials. De moment no hi ha data per dur a terme aquest desallotjament forçós, però Martínez espera que sigui el juny.
11: I que ha de ser les pròximes setmanes quan sigui aquest desallotjament final i a banda també l'Ajuntament recolzaran els serveis socials, però també actuaran amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble. El projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
9: El darrer recompte municipal apuntava que hi havia 80 persones vivint a l'antiga presó, però el primer edil té constància que aquesta setmana han partit més persones de manera voluntària.
11: I han de deixar fer feina en els professionals i, en aquest cas, a les forces de seguretat perquè decideixin quan. El que sí que els hi puc dir, abans d'ahir, vaig estar també per l'antiga presó. Han desallotjat voluntàriament una sèrie de persones més. Entenem també que els pròxims dies també passarà el mateix.
9: Martínez ha insistit que l'Ajuntament posa a disposició de les persones que ho necessitin els serveis socials municipals i entre els recursos que Cort ofereix hi ha places residencials als albergs. També espera que el Bisbat, la Creu Roja i Metges del Món es coordinin per donar una resposta conjunta a les necessitats dels residents.
0: A Eivissa, mentrestant, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat un assentament il·legal a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines. Les caravanes es van començar a instal·lar l'hora baixa de dimarts, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents de Sa Joveria. L'actuació ha finalitzat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros. Carmen.
4: Segons han explicat els agents, tot i que les caravanes duien molt poc temps, ja s'havien acumulat fems i residus que suposen un risc per a la seguretat i l'entorn natural, com cuines, restes de fogueres, bombones de butà, bateries, instal·lacions elèctriques o generadors, entre d'altres. També s'han retirat caravanes i una tenda de campanya i una brigada de neteja ja ha actuat a la zona per retornar-la al seu estat habitual. L'Ajuntament de Sant Josep i la policia local inicien ara una campanya especial per detectar, denunciar i impedir la presència de caravanes fora dels càmpings legalment habilitats aquest estiu.
0: Aquestes notícies coincideixen amb la publicació de l'estadística d'execucions hipotecàries sobre habitatges, que han baixat un 23% a les Balears els primers 3 mesos de l'any, segons publica l'Institut Nacional d'Estadística. Això vol dir que de gener al març es van lliurar un 23% manco de notificacions d'embargament per no pagar el préstec al banc que a començaments de 2025.
2: En total, durant el primer trimestre d'enguany s'han registrat 39 execucions hipotecàries sobre habitatges, 37 de segona mà i 2 de noves. Pel que fa a la totalitat de les execucions, no només les que afecten les cases, n'hi va haver 77, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. La majoria d'afectats per les notificacions d'embargament van ser persones físiques no jurídiques.
0: I de precisament la crisi de l'habitatge i la situació administrativa irregular continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca. Segons la memòria 2025 de Càritas, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat, un 49,5%, comparteixen habitatge amb altres famílies o persones, mentre que un 57% es troben en situació administrativa irregular.
2: Durant l'any passat, Càritas va atendre 10.000 persones, de les quals prop de 7.000 varen rebre un seguiment continuat. A més, un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral i a dones. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
12: El volum de la pobresa és molt alt, va en augment, i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
2: La precarietat laboral, l'elevat cost dels lloguers i les dificultats per accedir a un habitatge digne són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social a Mallorca. La directora de Càritas és Esther Romero.
13: La vivienda, l'epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física y mental de las familias.
2: El 75% del finançament de l'entitat prové de fons privats, un fet que l'administrador de Càritas, Joan Bassa, assegura que els permet actuar amb independència. Així tot, reclama més recursos de les administracions, ja que cada vegada és més minso.
14: Se confirma una tendència a la disminució del finançament de les administracions públiques. Des de Càritas demanem un augment del suport en el tercer sector, ja que els recursos, el que molt bé de subvencions, se manté estable. Però les necessitats i les demandes creixen cada any.
2: Càritas Mallorca va invertir el 2025 gairebé 4 milions d'euros.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem a titulars, ha estat detingut a Calvià l'administrador de Crime Network, una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, coneguda com a Dark Web, el web fosc. El sospitós ja ingressat a la presó després de passar a disposició judicial. Olivia Navarro.
15: Es considera el major mercat negre de parla alemanya a internet. Oferia béns i serveis il·lícits, com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats, dades bancàries sostretes, eines i equips de phishing, així com accessos il·legals a diferents serveis digitals. La Prefectura de Policia de Balears ha informat que ha bloquejat el servidor d'aquesta plataforma, que tenia més de 100.000 usuaris. En l'operació conjunta, en les autoritats alemanyes, s'ha detingut concretament a Calvià el presumpte cervell i a 4 persones més a Alemanya, on també s'han fet 3 escorcolls, 2 en immobles vinculats al líder detengut ara a Mallorca. La investigació va començar fa 3 anys i mig arran d'una sol·licitud de cooperació policial internacional formulada per les autoritats alemanyes de Baden-Württemberg. La xarxa sembla que operava sota el model denominat crim com a servei. L'investigat canviava constantment de domicili per dificultar així la seva localització. Després de passar a disposició judicial, ha ingressat a presó de manera preventiva en espera de judici.
0: I Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'IBABI ha cedit un habitatge al Consell de l'Illa en col·laboració amb l'IBEDONA, Elena Trinidad.
16: Fins ara Formentera disposa d'un pis per atendre dones víctimes de violència de gènere en casos d'urgència. A partir d'ara, per primera vegada i tal com reclamava el Consell, l'Illa comptarà amb un habitatge transitori anomenat tècnicament pis pont per a aquestes dones i els seus fills, si n'és el cas. Una passa endavant que ha celebrat el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
17: D'aquesta passa endavant de justícia social cap a la població de Formentera.
16: El pis és per dones que es troben en el tram final d'un procés de recuperació i que només tenen pendent l'accés a un habitatge per tenir una vida autònoma, ho explica Cati Salom, directora de l'IBEDONA.
18: El fet de que elles puguen reprendre i puguen normalitzar la vida en el seu lloc, no? D'on se senten i on els seus fills i filles, en el cas de que en tinguen, també se sentin integrats i puguen seguir fent una vida normal, és el més important per nosaltres.
16: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i la directora de l'IBEDONA, Cati Salom, han formalitzat avui la signatura del conveni de col·laboració per un període de 4 anys prorrogables a 4 més, escoltant al responsable d'Habitatge.
19: Y es verdad que en el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia machista, hay que acompañarlas en todo ese proceso. Y en todo ese proceso, en Formentera, nos faltaba un eslabón.
16: La sessió a les dones víctimes de violència de gènere es farà per un període màxim de 2 anys. L'IBEDONA aporta al Consell de Formentera, que es farà càrrec del servei, un màxim de 20.000 euros per amoblar el pis.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Seguim amb més qüestions de l'actualitat quan són les 2:17. Les Balears tindran un paper important en el control de les fronteres si acaba entrant en vigor el nou reglament de retorns de la Unió Europea que endureix la política migratòria. Així ho vaticina Margalida Capellà, directora de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània de la UIB.
2: En una entrevista a l'informatiu Matí, Capellà ha explicat que es podrien arribar a construir infraestructures a les illes per fer un triatge preliminar de les persones que arriben a Europa de manera irregular i sol·liciten asil. Es preveu que en alguns supòsits els ho deneguin perquè provenen d'un tercer país considerat segur i aleshores aquestes persones podrien quedar aquí un màxim de 12 setmanes.
20: Mos afectarà directament perquè nosaltres som frontera de la Unió Europea i és possible que se construeixin infraestructures per fer el que se diu l'screening, no? Un triatge preliminar de persones que arriben a la Unió Europea de forma irregular i sol·liciten asil.
2: Si cap país impugna el reglament davant la justícia europea, entraria en vigor aquest mateix mes de juny.
0: Més coses, l'Observatori d'Arquitectura Saludable, l'OAS, insta les institucions competents a rehabilitar i reformar els espais educatius per millorar el benestar i l'aprenentatge dels alumnes. Per això, avui presenta una fitxa tècnica perquè tots els agents implicats a l'hora de construir aquests espais segueixin i beneficiïn així els estudiants. L'objectiu és coordinar tots els aspectes de l'arquitectura saludable.
2: Ho han fet en la segona trobada d'arquitectura saludable que s'ha celebrat a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes. En aquesta jornada han parlat sobre què s'ha de fer per adaptar els centres educatius, ja que, diu la presidenta de l'OAS, Rita Gasalla, ara es coneix millor com funciona el cervell i quines necessitats té.
21: De cómo es el aire, cómo es la luz, cómo es la acústica, depende mucho nuestra salud y, por supuesto, nuestra concentración, nuestra memoria y nuestra capacidad de aprendizaje. Por eso es tan importante la arquitectura, precisamente para rehabilitar los centros educativos, y por eso es tan importante en general para el diseño de cualquier espacio.
2: Per desenvolupar construccions arquitectònicament saludables és important tenir en compte el material o la qualitat de l'aire, entre d'altres ítems. A les Illes queda molta feina per fer. El degà del col·legi, Bernat Nadal, explica que rehabilitar els centres educatius és important.
1: En tant en quant puguin tenir una facilitat d'aprenentatge i unes condicions òptimes per poder desenvolupar la seva part cognitiva i poder desenvolupar, formar-se com a persones i, a més, tenir aquest creixement a nivell cognitiu.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
3: Chico, al lío, pide un crédito.
22: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
3: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, el Consell de Mallorca

0: Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat jurídica, estabilitat i garanties per les inversions. A la mateixa línia també s'ha manifestat el vicepresident espanyol Carlos Cuerpo, de visita institucional a Amèrica, on ha assegurat que estan en contacte amb les companyies afectades.
1: Estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas.
0: Aquí a les Illes, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, que a Cuba afecten les empreses turístiques i també lesionen el dret del poble cubà a superar les dificultats econòmiques del bloqueig.
2: El actual mandatari estadounidense, senyor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
3: Rodríguez ha carregat també avui contra Marga Proens per negar-se a negociar de forma bilateral amb l'Estat un nou finançament autonòmic. El delegat del govern espanyol a les Balears ha defensat que les illes rebran enguany gairebé 3.200 milions d'euros de l'Estat, un 5,8% més, i reclama que aquests recursos es destinin a millorar la sanitat, l'educació, la dependència i l'habitatge públic.
0: Segons el delegat, el rebuig del govern a que l'Estat perdoni part del deute i a noves vies de finançament respon a una estrategia del PP per desgastar l'executiu de Pedro Sánchez.
2: La realidad es que esta mejora constante de los fondos, de los recursos financieros que el Estado aporta a Baleares, no se están utilizando para la mejora de estos servicios públicos. Son servicios públicos que están desgraciadamente degradándose a pesar de tener un incremento sustancial de la financiación.
3: La presidenta Proens ha parlat d'aquestes negociacions sobre el nou sistema de finançament i també sobre la intenció de Pedro Sánchez de presentar uns pressupostos generals de l'Estat. Diu Proens que són cortines de fum del PSOE per desviar l'atenció dels presumptes casos de corrupció, i el president espanyol li ha demanat eleccions anticipades.
4: Que convoqui eleccions, que ja ho deixi anar, que convoqui eleccions, que doni sa veu en els ciutadans i que... El meu missatge en quant a sistema de finançament és molt clar. Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en sots seus imposts els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
3: I encara una veu més sobre qüestions politico-econòmiques. Més per Mallorca demana a l'Estat que no es deixi caducar el règim especial de les Illes al desembre de 2028 i reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui més transparent. No ho ha dit el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apestegui.
5: És primordial assegurar-nos que el 31 de desembre de 2028 aquest règim especial no caduqui. Això no vol dir que des de Més per Mallorca no considerem i no treballem per millorar aquest règim especial fiscal de les Illes Balears.

0: Nou escorcoll de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire. Els agents han escorcollat aquest dijous la seu de l'empresa Tubo Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz. També ha acudit a la Societat Estatal de Participacions Industrials, CEPI, a Madrid.
1: Segons els informes de la Guàrdia Civil, la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez hauria cobrat prop de 115.000 euros per mitjançar en la concessió d'un préstec de la CEPI a Tubos Reunidos de més de 112.000 euros. Luco sospita que quan l'ajuda estava bloquejada varen recórrer a Santos Cerdán i que fins i tot varen contactar amb algun membre del PNB per tirar-la endavant. Els investigadors també apunten a una segona maniobra entre el 2024 i el 2025 per ajornar el pagament dels interessos del deute. De fet, al sumari hi consta una reunió a Ferraz entre Cerdán, Leire Díez i directius de l'empresa.
0: I B3 Notícies ha tingut accés als àudios inclosos en el primer, en el sumari del cas Leire Díez, que posen de manifest algunes de les maniobres de l'exmilitant socialista. En aquestes gravacions hi ha una cridada de la llanternera del PSOE amb l'ex número 2 d'Interior, Mariano Rajoy, i imputat en el cas Kitchen, Francisco Martínez. En aquestes converses, Díez li va proposar literalment netejar les institucions.

0: En un altre àudio recull una reunió entre Leire Díez, l'empresari Javier Dolcet, Jacobo Teijelo, que és advocat de Santos Cerdán, i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes. La coneguda com a llanternera del PSOE presumeix de contactes a altes esferes i afirma que la propera reunió que tindrà serà amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Segons Luco, Díez i González es van reunir al Manco 3 vegades.
1: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
2: No, yo con eso no quiero.
1: La mía.
2: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
1: Es de mi confianza.
2: Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío... El DAO no es mío.
3: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande, Marlaska, ha negat avui de forma rotunda tenir cap coneixement de pressions a agents de l'UCO, de la Guàrdia Civil, per frenar investigacions que afectaven el PSOE o al govern estatal. També ha defensat amb fermesa la plena honestedat de la directora del cos, de Mercedes González.
4: No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad.
3: David Sánchez nega haver intervengut a la creació i adjudicació del seu lloc de treball com a coordinador de conservatoris a Badajoz. El germà del president espanyol, acusat de tràfic d'influències i prevaricació, ha declarat avui el judici que se celebra a l'Audiència Provincial i només ha contestat preguntes del seu advocat. Un a un ha anat desfilant els 11 acusats que no han sortit del guió. No hi va haver favoritisme, diuen, i la feina de Sánchez va ser productiva i positiva per l'administració.
0: Respecte de la principal prova en què es basa l'acusació popular formada per PP, Vox i altres entitats d'extrema dreta, un mail amb el qual suposadament donava a entendre que ja sabia per qui anava la plaça abans que fos adjudicada, David Sánchez ho ha atribuït a un malentès.
5: Jo confundí que la plaça estava publicada con la adjudicación de la plaza, pero inmediatamente en ese mismo correo el propio Luis me corrige. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
3: I la Fiscalia ha rebaixat de 6 a 3 anys de presó la petició per l'exconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, en el judici del cas Púnica.
0: En la sessió d'avui a l'Audiència Nacional, la fiscal ha reduït la pena a l'exdirigent del Partit Popular en retirar-li les acusacions sobre els contractes de Cien Pozuelos, tot i que manté que va usar la seva influència política per afavorir l'empresa d'un amic seu en festes municipals. Granados ha negat durant la seva declaració haver donat cap ordre irregular i ha assegurat que qui comandava era l'aleshores presidenta Esperanza Aguirre. Per la seva part, les defenses han demanat l'absolució i han al·legat dilacions indegudes per l'enrevessar procés judicial.
3: I Israel i el Líban han acordat implementar un nou alto al foc condicionat al fet que la milícia xiïta Hezbollah cessi els seus atacs contra el territori israelià i les seves operacions al sud del país àrab.
0: Segons el Ministeri de Defensa, els dos militars espanyols es troben estables i la seva vida no perill.
3: Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.

0: Són les 2:30, bon dia. Un incendi ha calcinat una nau en el polígon industrial de Vinicella. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia. El foc s'ha originat aquesta matinada, tot i que està controlat des de primera hora del matí. Els bombers, de moment, només han pogut actuar des de l'exterior pel risc d'esfondrament.
0: Vox no garanteix l'aprovació d'uns nous pressupostos a Palma.
1: El seu portaveu, Fulgencio Coll, s'ha mostrat crític amb l'equip de govern per la manca d'aplicació de mesures que havien proposat i no assegurar que l'any que ve els hi donin suport.
0: I les proves d'accés a la universitat estan a punt d'arribar al final.
1: Queden dues proves i la jornada acabarà a les 7 de l'hora baixa. Enguany, a Mallorca, s'han presentat 4.000 alumnes repartits en 4 centres.
0: Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juana Planas, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de la sortida des de la Vileta fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport i a l'altura del pont de Sant Gorleu fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Soia en sentit Andratx. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I ja a la resta de principals carreteres de Mallorca trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Bon dia.
0: Gràcies, Juan. Anem Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, un incendi ha calcinat una nau en el polígon industrial de Binissalem. El foc s'ha originat aquesta matinada i està controlat des de primera hora del matí. Fa poc més d'una hora els bombers han pogut entrar dins el local, moment fins al qual havien hagut d'actuar des de l'exterior pel risc d'esfondrament. Ahir és la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
5: Bon dia. A hores d'ara, els bombers continuen fent feina per sufocar les flames que afecten principalment la nau número 14 del carrer Pou de la Sínia del polígon de Binissalem, on s'ha declarat el foc a 1:30 de la matinada. Era el magatzem d'una empresa que organitza esdeveniments esportius i on hi havia sobretot material plàstic de senyalització i estri d'atletisme i gimnàsia, és a dir, molt inflamable. La nau té dues plantes, el forjat de la primera ja ha passat per ull i part de la coberta també ha caigut. Els bombers treballen de manera intensa des de fa 13 hores i per seguretat han d'apagar el foc a través de forats que han de fer els costats de la nau. José Argandoña, tècnic de bombers de Mallorca, destaca que l'objectiu és evitar que es propaguin les flames a més naus i que el risc s'incrementa pel vent que bufa aquest migdia.
6: Pues aparte de sofocar, terminar de sofocar el incendio, que nos está siendo difícil por la cantidad de material que hay acumulado y por no poder trabajar dentro ni poder remover todo este material, que sería lo ideal para acabar de extinguirlo de manera rápida. Estamos empleando espuma desde fuera o desde pocos metros en el interior de las naves.
5: Segons els bombers, hi ha dues naus més afectades. Els propietaris, entre els quals avui de matí hi havia el de la nau calcinada, encara no han pogut valorar-ne els danys.
7: Creo que está toda llena de humo la nave, porque gracias a Dios no me parece, no sé, todavía no hemos entrado.
8: He vengut cap aquí i ho he vist en primera vista, tot és foc, les flamarades, ha estat un poc impressionant.
5: Durant el matí, l'Ajuntament ha desallotjat part del polígon i s'ha plantejat fer el mateix amb l'Institut del Poble, que es troba a manco d'un quilòmetre, una opció, però que ha descartat després de mesurar allà el diòxid de carboni. El batlle Víctor Martí lamenta el fet que aquest no és el primer incendi en aquesta zona.
9: No sabem exactament què pot haver estat, això va ser els tècnics de els bombers i pot haver estat un mòbil, un carregador, no se sap què, haurà de mirar, però encara s'ha cremat la nau, però ha afectat o pot afectar la resta. O sigui que tenim una nau cremada en tota l'activitat que representa.
5: Els bombers preveuen que les tasques d'extinció duraran tot el dia en què hi participen, en a dir, efectius dels parcs d'Inca, Alcúdia i Manacor. Encara que les naus afectades treballen diverses persones, no hi ha hagut ferits perquè el foc es va iniciar de matinada i no hi havia ningú a dins. Guàrdia Civil i Policia Local investiguen ara les causes de l'incendi.
0: Gràcies, Laura, en directe des de Binissalem per aquesta darrera hora sobre aquest incendi al polígon industrial de Binissalem. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Palma impulsarà la renovació de la barriada Son Goleu i comptarà amb el fons del govern. Cor també preveu comptar amb finançament del Pla Estatal d'Habitatge i fons europeus. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat d'aquesta barriada, on hi viuen més de 12.000 persones. És el tercer barri més poblat de Palma.
1: L'Ajuntament i el Govern han signat avui el protocol de col·laboració per impulsar la regeneració de Son Goleu. De moment, no hi ha data per començar les obres, ja que primer s'ha d'elaborar el projecte. A més, l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, vol que la futura reforma compti amb aportacions veïnals. També, tot i que l'any que ve encara no es disposi del pla definitiu, Martínez assegura que els comptes de l'any que ve inclouran un seguit d'actuacions al barri.
10: A partir d'ara s'ha firmat el protocol, l'Ajuntament se reunirà també en tots els col·lectius, amb els veïnats, per definir totes les coses que ja tenim identificades, com són reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers, de lluminaris i de mobiliari urbà.
1: L'ampliació del tren fins a Llucmajor també preveu una aturada a Son Goleu. D'aquesta manera millorarà la mobilitat al barri. La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha dirigit als veïns presents a la presentació i els ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada ha estat abandonada.
11: Complim una cosa que era de justícia històrica en Son Goleu, perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'invasió pública.
1: I el coordinador del districte de Llevant, Jouba Sissoko, ha dit que la regeneració de Son Goleu millorarà molts dels problemes que pateix actualment el barri.
12: En una barriada que ha crescut tan ràpidament, la veritat que falta molt més, no? I per això s'ha fet aquesta presentació, en la qual s'ha deixat clarament que la intenció és donar-li molt més a la barriada i estar pendents, com estem, de fer-ho créixer.
1: Veïnades presents a la presentació han demanat més presència policial i més neteja.
13: Por donde yo vivo hay drogadictos, venden la droga. Y yo estoy al lado del colegio Joan Capó. Tiran la jeringuilla al colegio. Y no podemos tener los nietos con nosotros por culpa de toda la chusma que hay.
14: Teníamos un policía de barrio que misteriosamente desapareció. Ya no tenemos policía de barrio. Sí, se pasean, pero necesitamos un señor que conozcamos, que podamos acudir rápidamente a él.
1: L'ampliació del tren de Llucmajor connectarà el barri de Son Goleu amb punts estratègics com l'Hospital de Son Llàtzer, l'aeroport de Palma o la platja de Palma.
0: D'altra banda, Vox no garanteix al batlle de Palma, Jaime Martínez, que doni suport als pressupostos municipals de l'any que ve. El portaveu de la formació, Fulgencio Coy, s'ha queixat que el Partit Popular no compleix amb molts dels punts que van firmar al començament de legislatura i que van permetre la governabilitat dels populars. Per això avisa que l'any que ve queda... L'any que queda abans de les eleccions farà una oposició més dura al consistori.
1: Vots critica que les diferents regidories estan infradotades de personal, que no s'ha fet gaire millores per garantir la seguretat ciutadana o que no s'ha reconvertit prou sòl urbà per construir habitatges de protecció oficial. El regidor Fulgencio Coll també ha demanat al batlle Julio Jaime Martínez on són els 13 aparcaments nous que s'havien de fer i per què Palma continua estant bruta a banda de qüestionar, diu, que les multes i notificacions municipals estan en català, no en les dues llengües oficials. Per tot això, els d'Abascal prometen un final de legislatura amb una oposició dura i sense garantir de moment el seu suport als pressupostos de 2027.
15: Haremos una oposició constructiva dura. Exigiremos y desde luego he dicho no garantizamos los presupuestos 2027, pero sí haremos todo lo posible para que la parte del año que le queda sea el más productivo en beneficio de los ciudadanos.
1: El batlle de Palma, Jaime Martínez, s'ha mostrat tranquil i confia que Vox no posi obstacles a l'aprovació d'uns nous comptes.
10: Com per fet que després de 3 anys donant suport en els pressupostos de l'Ajuntament i on, a més, compareixen moltes inversions que estan absolutament pactades amb ells, que el pressupost del 2027 no aturarà inversions que ells mateixos varen aprovar.
0: A tot això, més per Palma, ha acusat avui l'Ajuntament de radicar els arbres de ciutat després que s'ha eliminat massa vegetal en llocs com el carrer Torquato Luca de Tena i la plaça dels Patins. El regidor ecosobiranista Miguel Ángel Contreras ha assegurat que no són casos aïllats, sinó la política del consistori de canviar arbrat per ciment.
1: A banda de la plaça dels Patins i del carrer Torquato Luca de Tena, Contreras ha criticat l'eliminació dels Bella Ombra de la plaça de Vicenç de Llorenç Villalonga, que va derivar en recursos judicials i protestes dels veïnats. El regidor critica que aquestes actuacions es produeixen enmig d'una emergència climàtica amb més onades de calor i més intenses.
16: La nostra ciutat el que necessita són més arbres, més ombra i més verd. Però, per contra, el Partit Popular està fent un autèntic arboricidi a Palma. I els veïnats i veïnades dels diferents barris de la nostra ciutat s'estan queixant sistemàticament i constantment d'una política de fets consumats aplicada cada vegada des de l'obscurantisme sense donar cap explicació.
0: 2:41, ho dèiem en titulars. Les proves d'accés a la universitat estan a punt d'arribar al final. Queden dues i la jornada acabarà a les 7:00. Enguany, a l'illa s'han presentat 4.005 alumnes repartits en 4 centres.
1: La gran novetat d'enguany és que s'han hagut de reforçar els controls contra el plagi amb detectors de radiofreqüència. Així tot, la UIB ha informat que no hi ha hagut cap incident destacable relacionat amb aquesta qüestió. L'alumnat ha comentat que els nervis d'avui no són com els del primer dia.
17: Ara ja està, darrer dia, mos queda mates i anglès. Mates, confiem que és el més difícil, però només mos queda poder dir coses perquè darrer dia ja i són lliures.
18: Bé, no, el primer dia era per jo més difícil, que havia de estallar història, però bé, avui ciències generals i anglès, se pot passar.
19: El cap i el fi és com un examen més, que pinten com si fos el darrer examen de la teva vida i no.
1: Els seus mestres també ho han notat i destaquen que han arribat bé fins a les proves.
20: Bé, el primer dia sí que se'ls veia bastant nerviosos, però després jo crec que ja se'ls hi passen bastant els nervis.
21: Oh, ara ja està pràcticament tot fet, és el darrer dia, i coratge, i que se posin tranquils.
1: De fet, ja pensen en el final del dia d'avui.
18: Sí, avui vespre ja anem a Palma de festa, perquè això s'ha celebrat, té 2 anys que han passat. Jo crec que, bueno, és el millor, el màxim que podem aconseguir.
1: Les notes provisionals sortiran el 10 de juny i la convocatòria extraordinària serà els dies 30 de juny i 1-2 de juliol.
0: Més qüestions. Al ple de l'Ajuntament d'Alcúdia ha aprovat una moció per demanar al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic que actualitzi la cartografia marina de l'avaluació ambiental del projecte del segon cable elèctric en la península.
1: El text reclama una actualització de la cartografia marina abans d'adoptar cap decisió definitiva sobre el traçat del segon cable. La moció insta al Ministeri a requerir al promotor que realitzi una nova cartografia bionòmica marina mitjançant treball de camp recent amb resolució adequada en totes les alternatives amb possible aterratge tant a la badia d'Alcúdia com a la de Pollença. Insta, a més, el Ministeri i el promotor a analitzar alternatives que minimitzin l'impacte ambiental i sobre les persones, incloent-hi el possible aprofitament d'infraestructures existents com les conduccions de la central d'Esmorterà.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: I dediquem el darrer minut d'aquest espai de notícies a una proposta per al mes de juliol, concretament al Festival Jazz Demà de Porto Colom, que torna al Mollet d'en Perelló i es consolida com l'epicentre de la música creativa. L'11a edició celebrarà del 1 al 5 de juliol i comptarà amb grans músics com Albert Sanz, Sara Dowling i Albert Cirera o l'Aleix Big Band de Toni Vaquer.
1: El festival arrencarà el 1 de juliol amb una de les seves propostes més icòniques i singulars, els concerts Dins la mà. El 3 de juliol l'escenari es traslladarà al Mollet d'en Perelló. Els alumnes de la nova edició del Campus de Música Creativa mostraran al públic el resultat de 3 dies de tallers i creació col·lectiva. La nit del 4 de juliol concentrarà algunes de les propostes més riques del panorama actual. Samà, Albert Cirera i Tres Tambors.
0: I amb aquesta proposta per al mes de juliol arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Es pot morir de tristesa? Idò, sembla que sí. És el que assegura la família li ha passat a la historietista i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, que ha mort de pena poc més d'un any després que ho fes Matías Ripa, el seu marit, i la mort de la seva vida. La notícia de la desaparició de l'autora de Persepolis ha trasbalsat. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: El món cultural, igual que ho va fer l'aparició de la seva obra mestra.
1: Amb la qual va dibuixar la seva infantesa a Teheran durant la Revolució Islàmica, que el 1979 va derrocar el de Pèrsia i va dur al poder l'ayatolà Khomeini i el seu règim teocràtic que va coartar les llibertats individuals i, sobretot, com acostuma a passar, la de les dones.
2: Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen.
3: Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo?
1: La seva família, acomodada i progressista, va enviar-la a Europa, però les coses tampoc serien fàcils aquí.
3: Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose.
1: Satrapi ho va dibuixar en blanc i negre i quan l'obra ja era un fenomen mundial, només comparable amb el Maus d'Art Spiegelman, la va dur al cinema on guanyaria el premi del jurat de Cannes. Transformada en un símbol dels drets humans, de la llibertat i el feminisme, la seva veu inspirà creatius, potser més creatives de tot el món, i una d'elles la il·lustradora i dissenyadora gràfica Margalida Vinyes.
4: Si jo he fet algun còmic, ha estat gràcies a que vaig llegir el seu llibre Persepolis. Ella passa la raó per la qual jo vaig decidir fer la novel·la gràfica de Catalina, la cuinera de l'òpera. Diuen que ha mort de tristesa per el fet de que el seu amor va morir fa un any, i bé, supos que també per la situació de l'Iran, que no pot estar pitjor.
1: Commocionada Fàblia Gargiulo, commocionada també com moltes altres autores de còmic, Marta Massana.
5: La Marjan Satrapi ha estat una d'aquestes autores que ens han demostrat que amb els còmics se poden explicar coses molt importants. En Persepolis ens va regalar una mirada superhumana i, a més, plena d'humor sobre un món que molts no coneixíem. Com a autora de còmic li devem moltíssim. Gràcies per demostrar que les nostres històries importen.
1: Guardonada fa 2 anys amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, acabava el seu discurs amb uns versos de Saadi, un poeta iranià del segle XIII.
6: Les hommes font partie du même corps y sont issus de la même essence. Si le destin faisait souffrir l'un des membres...
1: En les seves paraules, reclamava l'empatia i la justícia com a part intrínseca de l'ésser humà. Deia que els indiferents al patiment dels altres no mereixien anomenar-se éssers humans.

0: I amb els senyals horaris repassem les notícies més destacades d'aquest dijous 4 de juny. Després de 14 hores de feina, els bombers encara treballen en l'extinció de l'incendi que ha destrossat una nau del polígon industrial de Binissalem i n'ha afectat dues més. Carme Moreno, bon dia.
1: Bon dia. Les flames afecten principalment la nau número 14 del carrer del Pou de la Sínia del polígon. Era el magatzem d'una empresa i hi havia molt de material inflamable. La nau té dues plantes, el forjat de la primera ja ha passat per ull i part de la coberta també ha caigut de la segona. D'haver-se a la 1:30, els bombers han pogut entrar dins la nau. Fins llavors han hagut d'actuar des de l'exterior pel risc d'esfondrament. És el tècnic dels bombers de Mallorca, José Argandoña.
2: Pues aparte de sofocar, terminar de sofocar el incendio, que nos está siendo difícil por la cantidad de material que hay acumulado y por no poder trabajar dentro ni poder remover todo este material, que sería lo ideal para acabar de extinguirlo de manera rápida. Estamos empleando espuma desde fuera o desde pocos metros en el interior de las naves.
0: La policia local de Palma i la policia nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó de Palma que no han sortit de manera voluntària.
1: Avui s'ha reunit per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial. El bala de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que l'actuació es farà de manera conjunta entre els dos cossos policials. De moment no hi ha data, però, per dur a terme el desallotjament forçós i és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva.
3: I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a on també l'Ajuntament recolzarà en serveis socials, però també actuarà amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble. El projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
0: Detenen a Calvià l'administrador d'una de les principals plataformes criminals del web fosc.
1: A Crime Network s'oferien documents falsificats o accessos il·legals a serveis digitals. La prefectura de la policia de Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma que tenia més de 100.000 usuaris. En l'operació conjunta amb les autoritats alemanyes s'ha detingut el Calvià, el presumpte cervell, que ja ha ingressat a presó provisional, i quatre persones més a Alemanya, on també s'han fet escorcolls, i dos en immobles vinculats al líder detengut a Mallorca.
0: En clau política, Vox no garanteix l'aprovació d'uns nous pressupostos a Palma.
1: El seu portaveu, Fulgencio Coll, s'ha mostrat crític amb l'equip de govern per la manca d'aplicació de mesures que havien proposat i no assegura que l'any que ve els hi donin suport. El bala de Palma, Jaime Martínez, però confia que els seus socis donaran suport als comptes municipals.
4: Haremos una oposición constructiva dura. Exigiremos. Y desde luego, he dicho, no garantizamos los presupuestos 2027. Pero sí haremos todo lo posible para que la parte del año que le queda sea el más productivo en beneficio de los ciudadanos.
3: Un per fet que després de 3 anys donant suport en els pressupostos de l'Ajuntament i on, a més, compareixen moltes inversions que estan absolutament pactades amb ells, que el pressupost del 2027 no aturarà inversions que ells mateixos varen aprovar.
0: I el Consell de Mallorca demana al govern espanyol protecció a les hoteleres en presència a Cuba.
1: La institució insular ha expressat el seu suport a Iberostar i Meliá, les dues companyies que han anunciat que deixen d'operar hotels a l'illa caribenya per les amenaces de sancions dels Estats Units. I reclama, a més, que els interessos balears puguin desenvolupar la seva activitat en seguretat jurídica.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Heu de saber, tenta el número 1161. Heu de saber que el primer tinent i governador de Menorca, el senyor Richard Kane, va donar nom al camí d'en Kane.

Bon dia, sí, el primer tinent governador de la Menorca en dominació britànica va ser Sir Richard Kane, que va governar durant 21 anys. El mes de juny, precisament de 1733, Kane va ser nomenat governador, a càrrec que va exercir fins a la seva mort, el 1736. Tot i un desenvolupament del càrrec complicat, a la seva mort, Kane va deixar bon record per les mesures que va prendre, com, per exemple, la seva fita més aclamada, la construcció de la carretera entre Mo i Ciutadella, també anomenada el Camí d'en Kane o Kane Road. El Camí d'en Kane és un antic camí real anglès que travessa Menorca de Ciutadella a Mo. Servia per facilitar la comunicació militar entre el castell de Sant Felip a Mo i la plaça forta de Ciutadella. El camí es diu així perquè es va construir el 1715 durant el període de govern de Richard Kane, al segle XVIII. Es va fer com a alternativa més còmoda i ràpida a l'antic camí real d'època medieval, tot i que en alguns trams les dues rutes es superposen. Per bé que el nom de Kane no només ha quedat en els nostres dies amb el camí d'en Kane, sinó que aquest senyor també va destacar per la introducció a Menorca del cultiu de plantes farratgeres, una varietat de poma que encara avui també es diu poma d'en Kane. I de Menorca a la plaça d'Espanya de Palma, perquè avui, en Revoltat de Llibres, som en directe des de la Fira del Llibre 2026. Comencem.

0: Foi-me um tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui en directe des de la fresca, i sí, fresca, perquè passa oratge, a la plaça d'Espanya de Palma, just de vora el rei Jaume I, aquesta estàtua. Aquí ens trobareu en aquestes 3 hores de programa. Aquí sabrem totes les lletres, i qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, ja som aquí tots plegats a la plaça d'Espanya de Palma. Xisco Nadal, com anam?
2: Molt bon dia.
1: Celestí Oliver, com estàs?
3: Bon dia,
1: i
3: bé.
1: I Miquel Junc, com
4: bon
1: va?
4: Bon dia, va bé, va
1: ben
4: bé.
1: Ben trobats tots. Què trobau? Estan bé aquí, eh?
4: Avui sí, som a sombra. Està bé, està bé.
1: La veritat que tot i ser les 3 i 9 minuts del migdia, aquí passa una hora ja fantàstica a la plaça d'Espanya. Ara mateix encara no s'ha obert aquesta fira, però d'aquí ben poquet ho farà. I va passant gent curiosa també de veure avui quina programació tindrem en aquest programa, mai millor dit. I Celestí, si t'assembla, començant per tu i la repassada.
3: I d'ací, sí, a Ombra i de vora Clívies, per exemple,
1: sí?
3: Jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i també dedicarem gran part d'aquest Tentol d'avui a la Fira del Llibre, que enguany celebra aquestes 2 setmanes aquí a la plaça d'Espanya, des d'on som en directe, i que ja ho sabeu, podeu visitar fins aquest diumenge 7 de juny, que tancarà portes.

0: La Fira del Llibre de Palma, on hi participen fins a 16 llibreries, a més de la nova editorial Moll i dues paradetes institucionals, que són les de l'Ajuntament de Palma i la Fundació Mallorca Literària, sota el ventall del Consell de Mallorca. Aquesta Fira del Llibre enguany arriba a la seva 44a edició, plena d'activitats.
1: Moltíssimes, eh? Avui en podrem parlar d'unes quantes. Encara queden dies de fira fins diumenge, així que teniu temps de venir aquí a remenar i triar un llibre, dos, tres, aquells que considereu oportuns per a la vostra lectura. Però avui no només parlarem de llibres en aquest programa especial, sinó que també ho farem de cinema i de sèries, perquè vendrà Eugenia San Pedro, la nostra col·laboradora, que avui parlarà d'una sèrie, una sèrie de comèdia, precisament inspirada en un llibre. Un llibre amb el mateix títol que la sèrie. Se titula Se tiene que morir mucha gente i està protagonitzada per Ana Castillo, Macarena García i Laura Weisman.
2: Avui a Pla Subjectiu us vull xerrar d'una de les sèries que més s'ha parlat en aquestes darreres setmanes. Xerrant d'una comèdia àcida sobre les amistats, la salut mental i la sensació de no arribar mai a la persona que t'havies imaginat. Avui xerrarem de la sèrie Se tiene que morir mucha gente, d'Ana Victoria Martín. Fins després!
3: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
4: Claro.
5: ¡Hola!
6: ¡Hola!
5: ¡Qué ilusión!
7: ¿De qué os conocéis?
8: El cole, de toda la vida.
9: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
10: Maca es rica. O sea, no te puede dar
11: pena que se vaya a un hotel.
12: Esta hija de puta no viene para dos días.
13: La matamos.
14: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
15: Bueno, es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
16: Y tú sola.
1: I de si avui parlarem d'aquesta sèrie que també està inspirada en un llibre que va tenir el seu moment i que ara s'ha transformat en sèrie. Se tiene que morir mucha gente. L'heu vist vosaltres ja?
17: No, però hi ha no. Bones crítiques
1: sí?
17: D'aquesta sèrie. Hi ha hagut una bona campanya per xarxes socials del Banco.
18: Home, les actrius han anat per tots, l'escriptora també. Jo he vist el primer capítol. A mi m'ha agradat, el que passa que també has de tenir una mica esmut per veure aquesta sèrie.
17: Per riure un pal, no?
18: Sí, rius, però també has de tenir un humor especial. No és humor per cada dia, però, escolta.
17: Ja, de però tu t'ha fet riure, però.
18: A mi m'ha agradat. Jo és que som molt fan de la Victoria Martín i m'agrada molt Nana Castillo. Per tant, juntant això una cotelera...
1: Doncs després en parlarem i Eugenia mos comentarà com és aquesta sèrie i també parlarem de molt de temes avui a la taula de redacció, Miquel.
17: Sí, aprofitant que som aquí a la Fira de Llibre de Palma, començarem aquesta taula de redacció repassant els esdeveniments que hi haurà aquests dies a la Fira. Per exemple, hi ha un concert de Cucorba cada setmana, sí, per als més petits. Però també parlarem de llibres i literatura i comentarem un rànquing que ha fet el diari britànic The Guardian sobre les 100 millors novel·les de tots els temps.
1: Uau, això són paraules fer
17: una llista així. Sí, sí, sí.
1: Majúscules. Va de dir quines són les 100 millors novel·les. Doncs això és el que ha fet The Guardian. Després veurem si estem d'acord o no.
17: Vosaltres quines posaríeu, sí o sí, perquè en català no n'hi ha cap, com es podeu imaginar. En castellà n'hi ha molt poques, també.
1: Sí,
17: quasi totes són en anglès i molt pocs idiomes més.
1: És així. Veurem quines hi ha en aquesta selecció, en aquesta llista dels 100 millors, de les 100 millors novel·les de tots els temps. Però... també...
17: Falta un tema, perquè...
1: Tema?
17: Sí, quin tema. Aquest dia és que han xerrat tant de mango per un tema. Haurem d'acabar amb una altra polèmica que té aquesta marca de moda. I és que ha fet una camiseta d'esvedrà amb una errada geogràfica molt grossa. Han posat que aquest indret és a Mallorca.

0: Ai, ai, ai, és a dir, que han posat que es vedràs a Mallorca.
1: Ho han posat, la camiseta,
0: ho han posat, sí,
1: sí.
2: O podria ser també a Mallorca.
0: Podria, dius?
2: Podria, podria ser. Podríem tenir vedrà a Mallorca,
0: però no el tenim.
2: Seria una meravella.
3: També podríem tenir Machu Picchu.
2: No, fer un parell d'abraçades per arribar en els vedràs mallorquins.
0: I va ser polèmica servida. A veure si la venen aquesta camiseta per aquí. Més tema, Xisco.
3: A partir de la tercera hora de Tento, a les 5, parlarem també amb els altres protagonistes d'aquesta fira del llibre, que aquí són els lectors.

0: I per aquest motiu avui hem convidat a dues lectores que fins i tot han muntat un club de lectura a Bunyola, són na Pau Manzano i na Joana Mateu. Seran aquí per explicar-nos com llegeixen, on llegeixen, com trien els llibres, que és allò que els agrada de tenir un club de lectura on poden parlar de llibres, tot això, a partir de les 5.
1: Molt bé, i a partir de les 5 i mitja vendrà aquí també el nostre col·laborador que parla de la pagesia. Sí, avui en Tomeu Mesquida ens ha preparat aquest tema per les fites netes.
2: Bon dia, com anem? Com esteu? D'avui farem una cosa una mica diferent. Xerrarem de baies des de la Fira del Llibre, perquè les baies també poden ser un element literari interessant i per mostra un botó, que és un llibre que és preciós, que se diu La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck, i mos servirà a partir d'alguns fragments d'aquest llibre per xerrar d'enguany, de la mel de primavera i dels eixams, perquè no ha estat un any especialment favorable per aquesta producció. Com sempre, a les fites netes, comptam amb tècnics pagesos i gent de fora vila, en aquest cas avui, amb dos apicultors. Ens escoltam d'aquí una estoneta. Fins ara! I quasi...

0: Mira. Gràcies, Imelda, també avui aquí en aquesta Fira del Llibre. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00, o avui especialment podeu atracar-vos fins a la plaça d'Espanya, just davant l'estàtua del rei en Jaume a un dels costats, seria el costat est, crec, i aquí hi ha la paradeta d'IV3 Ràdio per atendre qualsevol demanda.
1: Però també mos podeu escriure per Instagram, que és @tentolib3, en el Facebook de Tentol.
4: O bé, ja ho sabeu, el correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, Miquel, xisca, fins d'aquí una estoneta.
4: Ara, el rei Jaume ha girat el cap.
0: Ah, vols? Sí, m'ho ha mirat.
1: M'ho ha saludat.
4: M'ho ha saludat. Sí, ho veus?
0: Així, sí, tens raó. De fet, m'ho mira,
4: clar. Per sorpresa.
0: I, exacte. Gràcies, xisca, Miquel. Podeu anar a fer una volteta per aquí, per la fira, i nosaltres saludarem totes les persones que fan possible aquest programa, que són moltes. Avui, a les vies de so, aquí, a la plaça d'Espanya de Palma, tenim en Lluís Menéndez, també Níker Hernández, i els estudis centrals, la nostra estimada Marga Cifra, a qui li enviem una abraçada, encara que no la veiem, la tenim present. Gràcies a tots, doncs. També gràcies a l'equip de producció i a les persones que han fet possible aquest programa. Però ara hem de conèixer quin és el tema del programa d'avui, esclar.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades d'avui, Celestí.
1: Idò, sí, Margalí, d'avui la rabiosa actualitat des del carrer, des de la plaça d'Espanya, on som en aquesta fira del llibre de Palma, ens du a parlar, evidentment, de llibres, però concretament de podcasts sobre llibres.

Així és el contingut en xarxes socials, sobretot llibres i escriptors. Va començar a YouTube amb la figura del booktuber. El booktuber vol dir book de llibre i tuber de youtuber. Aquests creadors varen prendre el testimoni dels bloggers tradicionals i varen començar a gravar

0: Aquesta qui escoltàveu era Raquel Brune, una d'aquestes booktubers, una d'aquestes recomanadores de llibres, però n'hi ha moltíssimes, eh? I encara més, amb l'arribada de TikTok, el contingut literari ha migrat majoritàriament cap a en aquesta xarxa, malgrat fer allò mateix que fan els booktubers, és a dir, recomanar i parlar de llibres. Entre els tiktokers hi ha una diferència clau, és el temps. Els tiktokers van en el bessó perquè tenen manco temps i pocs segons i són capaços de crear hype per alguna novetat editorial. Els seus vídeos són perfectes pels consumidors ràpids. En aquesta plataforma de vídeos curts, l'etiqueta utilitzada és la BookTube, a què fa referència als milers de vídeos en els quals els usuaris d'aquesta xarxa es graven xerrant de llibres, ja sigui fent recomanacions o criticant les seves lectures.
1: El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions.

0: I de ser sa manera de parlar sobre aquestes obres literàries és molt diversa. En tot junt, només uns segons, aquests influencers literaris fan resum de llibres que han llegit el darrer mes, comparteixen les seves lectures preferides o graven les millors i pitjors portades dels llibres de les seves estanteries. Llibres que t'enganxes i no podràs deixar de llegir, segur que vos sona. Llibres que voldríeu llegir per primera vegada. Llibres que fan plorar. Hi ha una infinitat de propostes que es poden dur a terme quan parlem de booktubers. Entre el contingut literari que triomfa a les xarxes socials també trobam els podcasts, sí. I concretament el podcast de literatura. L'èxit d'aquest format entre els joves vertebra sobretot tipus de temàtica, des d'humor, activisme, música i també ha arribat el llibre. El podcast literari són espai on els seus creadors recomanen i discuteixen sobre autors i sobre obres. I en trobam de moltes castes. Per exemple, el Punzadas Sonoras és un llibre, és un podcast, perdoneu, que parla de literatura. Però també L'amiga eres tu és una altra conversa entre amigues que fan això, recomanar llibres.
1: Anar-se'n de casa només es pot fer quan es té una casa per deixar. I la partida no és només una separació geogràfica o espacial. És una separació emocional, volguda o no volguda, inalterable o ambivalent. Per al refugiat, per al qual no té casa, la manca d'aquesta coordenada crucial en la col·locació del jo té greus conseqüències. En el millor dels casos, s'ha de gestionar, substituir-la d'alguna manera. En el pitjor, una persona desplaçada, literalment, no sap quin és el camí cap amunt, perquè no hi ha un nord veritable.
0: I les Balears, ja ho escoltam, no quedam enrere. Per exemple, trobam el podcast Llegir per Llegir, un espai literari de Sa Pobla Ràdio, on es fan recomanacions per tota mena de lectors i converses al voltant de la literatura i de la vida. O també el perfil lector de Cati Maia a Rata Corner, també hi va haver Pati Butaques, Anna Júlia Mèrida, o també l'escriptora Mercè Home, i la il·lustradora Flavia Gargiulo presenten Guarida i Tapete. Així que aquí també en tenim de podcast literaris i avui xerrarem precisament d'això, Celestí, de llibres i de podcast.
2: Així és, i per tots aquests motius que avui hem decidit fer des d'aquí, des de la plaça Espanya, des de la Fira del Llibre, el joc de Tèntol a dos podcasts nostrats sobre llibres.
0: Així ho faran, són les 3:26.
3: Tèntol.

Escolta, d'una parlarem de llibres i de podcasts, però ara hem de saber quina és la pregunta del dia. I la pregunta està molt relacionada on som avui. Perquè la història de Palma és també la història de les seves morades. Les morades de Palma eren un conjunt d'elements defensius que en revoltaven ciutat, entre les quals hi havia bastions, rebellins, torres i portes. D'aquest llegat encara en conservant topònims, com ara la

part de Sant Antoni, a la Porta Pintada, molt a prop, doncs som avui, la plaça d'Espanya de Palma. Perquè la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu quin altre nom rebia la Porta Pintada de Palma?

0: Mira, Celestí, ja tenim pregunta.
1: Sí.
0: Quin altre nom rebia la plaça, la porta pintada de Palma? Tenim tres opcions.
1: Exacte. Porta de la Portella, Porta d'Escamp o bé Porta de Santa Margalida.
0: Ho sabies tu, això?
1: Ho sabia.
0: Sí, eh?
1: Sí, ho sé.
0: Sí.
1: Sí. No puc concursar,
0: molta...
1: però.
0: Després, no, tu no,
1: no
0: pots.
1: No.
0: Però després comentarem per què, molt a prop d'aquí on som ara, hi havia un temps la porta de la porta pintada i també tenia un altre nom. Perquè quin nom era? Era la porta de Portella, la porta d'Escamp o la porta de Santa Margalida? Com sempre, per jugar, avui deixarem el telèfon, perquè no el podrem atendre.
1: No.
0: Però sí que tenim altres opcions.
1: Però podeu arribar fins aquí, aixecar un dit, saludar-nos i dir si segur la resposta. O si no, ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram de Tèntol, que és @tèntol i vetres.
0: Exacte, i allà mos deixeu la vostra resposta. Com es deia, quin nom rebia també la porta pintada de Palma? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és diversió. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinem 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Ai, són les 3:31 minuts, som en directe aquí a la plaça d'Espanya de Palma i fa un estat d'àngels. Ah, que sí, sí. Celestí? Mm. Ni fred ni calor?
1: No.
0: Poquet de vent, però vent d'aquest d'arbó.
1: És que està un poc tapat, sí. I a part està cobert, de vall arbres. Mm. Que tu saps quina és
0: preciós,
1: aquesta
0: arbre. No? Ara ho demanarem.
1: Mm, ara ho demanarem.
0: Sí. Mm.
1: No ens van tant, de botànica.
0: No. Però bé, avui parlarem de llibres i les nostres convidades en saben molt, però abans hem de resoldre la pregunta del dia. Ja han dit que molt a prop d'aquí, un temps hi havia una de les portes d'entrada a Palma. Era coneguda com la Porta Pintada, però tenia un altre nom també. I quina és, Celestí?
1: Sí, era la Porta de la Portella, uh-huh. Porta d'Escamp o Porta de Santa Margalida.
0: Uh-huh. La Portella existeix, però uh-huh. No era aquí.
1: No.
0: Que més cap a la mà.
1: Sí.
0: La Porta d'Escamp també existeix.
1: També existeix, també és.
0: Està també a prop d'aquí, però més cap a... tocant a la mà. De fet, hi ha una plaça que la
1: sí.
0: Porta d'Escamp encara
1: no conserva. No en veieu portes.
0: El
1: no.
0: Topònim, per tant, és la Porta de Santa Margalida, mm. Efectivament. I per què? Perquè aquí de vora hi havia el convent de Santa Margalida, mm. que va ser esbocat, però que per això també va prendre aquest nom. Se deia Porta Pintada, Porta de la Conquesta o Porta de Santa Margalida. I de la Conquesta per què? Perquè precisament el rei en Jaume, que tenim aquí davant, que mor mira, fou
1: encara,
0: per allà
1: no?
0: on va entrar a la ciutat de Palma.
1: Sí.
0: Va ser la porta per allà on va entrar el rei en Jaume. És per això que hi ha tots aquests topònims que encara ens recorden la Conquesta i també la Porta de Santa Margalida per mor d'aquest convent que hi havia ben aquí de vora.
1: Clar, quan... i pot ser que sigui el manco conegut com a nom de portes.
0: Sí, mm? Exactament. Quan va ser buqueada, mm. ho saps? Doncs va ser l'any 1912.
1: Mm-hmm.
0: No fa tant que va ser... Bé, no fa tant, ja mos entrem.
1: Sí, un grapat d'anys.
0: Però que va ser buqueada a la Porta Pintada, la Porta de Santa Margalida d'aquí de Palma. Dit això, i coneguem ara ja on som, en propietat, mos toca conèixer les nostres convidades d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són el podcast sobre llibres. I abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Sigueu benvinguts. Comencem.
6: Qui som?
7: No m'heu dit el nom.
3: Noms i adreces.
0: El teu nom?
8: Mariona.
0: I aquí qui tenim?
8: Flàvia. Mercè.
9: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
0: Vius a prop, Mariona?
8: Sí, visc a prop.
0: Sí?
8: Sí,
0: de
8: jo
0: Flàvia, també?
8: Jo també, sí. Hi ha un gat de tota sa vida.
10: bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: En el Liceu.
11: A Montición.
12: Jo vaig anar a Sant Francesc i en el John Part.
13: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Per govern.
12: Pel meu compte. A una empresa d'alimentació.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
14: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Una agenda, probablement.
0: Mm-hmm. Flàvia?
8: Silenci.
0: Silenci?
12: Mentre el dit funcioni, tot va bé.
9: Quin és el llibre que t'agrada més?
0: Ui, Mariona, que difícil aquesta
8: molt
0: pregunta.
8: Molt complicat. bueno, diré Una dona de Nani Arnó.
0: Molt bé. La Flàvia?
11: Gualicho de Sole Otero.
0: I la Mercè?
12: Ja amb aquest en Frank, que està de Marisa Eli.
15: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
12: Que te respondo, de ser mort o no de ser pàgina.
0: Ho has fet mai, això, de llegir un llibre pel final?
12: No, ho sol fer, no ho sol fer.
0: Valtros?
16: Sí.
0: Sí?
16: Sí, jo sí. Quizá no por el final, pero abro por en medio, a ver, sí. Y si me sigue gustando, me lo compro.
12: No, yo normalmente no.
0: ¿Pues principi?
12: Sí, pues principi.
17: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
0: El teu equip preferit? Parta de llibres, també, no?
12: El meu equip... No sabria què dir-te.
0: Una escriptora, un editorial...
12: Una editorial...
1: Una col·lecció...
12: Bueno, m'agrada la col·lecció de Viena, de Petits Plaers.
0: Molt bé.
16: Jo estava pensant en el programa de Territorio 9 de Radio Nacional d'Espanya, que habla de còmics, principalment.
0: Molt bé. I no passa.
12: Vinga, jo mencionaré una editorial petitona, que és independent, Dormevela Ediciones, que du llibres bastant desconeguts i molt de nicho. És un tipus de fantasia molt estranya.
18: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
12: Sí.
16: Sí, bastant bé.
12: Jo sempre dorm bé.
19: Fantàstic.
18: Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
20: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
21: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
22: Gràcies per la seva ajuda.
21: Les portes no tenen por ni no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I si les heu sentit respondre a la Marta bé aquest qüestionari electrònic, i ja poden saludar Anna Mariona Ramis. Benvinguda, Mariona.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Del podcast Llegir per Llegir. Ara en parlarem. De fet, diumenge, en aquest escenari que tenim aquí de vora, te podrem escoltar.
1: Sí, en directe.
0: Un podcast especial, Fira del Llibre.
1: Sí, a les 12:30.
0: Que bé. Ara en parlarem, Mariona, però també deixen saludar a Flàvia Gargiulo.
2: Què tal?
0: Com estàs, Flàvia?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: De Flàvia la coneixereu perquè ella és dibuixant, il·lustradora. Però també t'has animat en això del món del podcast.
2: Sí, porque hace un par de años empecé como coordinadora en el Club de Lectura de Can Sales y conocí a Mercè, que, bueno, ya, la coordinación ya se me estaba dando bien, hablar en público, y Mercè por alguna razón vio que yo que podía funcionar el tàndem y se le ocurrió esta idea de Guarida y Tapete.
0: Que bé, exacte, són del podcast Guarida y Tapete, Mercè. Per què aquest nom?
3: Bueno, el nom, la veritat, és que el va triar a Flàvia, però bueno, era un poc idea de... Com el nostre logo és una dragona, era un poc idea de la guarida i el tresor, que eren els llibres, i bueno, està tapetes perquè li venen a ella de família, que la seva sogra en té molts, i ja van fer la broma.
0: Ah, sí, la teva sogra col·lecciona tapetes?
2: Bueno, no, de família, i n'ha fet, i ella sabe hacer también encaje de bolillos, ¿no? Entonces, y además el tapete pues nos trae un poco la cuestión casera, cómoda, quizá un poquito doméstica, no sé, como darle también otro rollo. Y como hablamos de literatura de género, ¿no? De ciencia ficción, fantasía y terror.
3: Y cómics.
2: Todo cómic y novela con los géneros, todo así mezclado. Entonces, poner un tapete a todo esto es muy diferente.
0: Clar que
2: no?
0: Sí.
2: Ja
4: I
2: és
4: tu,
2: un punto de vista
4: Flavia, s'ha fet il·lustracions precioses com el cartell que acompanya en guany, que és de Fira
2: sí,
4: de Llibre.
2: Sí, moltes gràcies. Oh. Moltes gràcies.
0: És fantàstica, sí. Flavia, aquest cartell.
2: Gràcies.
0: Estàs d'enhorabona.
2: Sí, la verdad que sí. Además, bueno, en col·laboració con Estudi Randa, que són los creadores de la campanya i de la idea, i que lo han explotado como, bueno, como bien saben hacerlo.
0: Clar, i a més... amb moltes versions, no? Perquè hi ha molt de tipus de lectors i vosaltres en els vostres podcasts ho sabreu.
2: Sí.
0: No?
2: Bueno.
0: Tu què dius?
4: Encara està per analitzar.
2: Hombre, nuestro podcast es bastante nicho, aunque nos gustaría que no lo fuera, ¿no? Nos gustaría que viniera más gente a leer género.
3: Hombre, estaría interesante que m'haguessin gent que a lo mejor no llegeix i te l'ajuda del gènere perquè la troba minoritària i a lo mejor així podrien descobrir un poc més. Però bueno, de moment és que venen zones de nicho.
0: Sí. La Mercè Humà, de fet, també és escriptora. Sí. Ella també escriu llibres precisament d'aquest gènere, fantasia...
3: I ciència-ficció.
0: Sí. Ja vas per la tercera novel·la?
3: Sí, ja n'hem publicat les tres, el que passa que, bé, les editorials petites, no?, el que passa a vegades. Ara hauria de sortir la quarta, que també és de ciència-ficció, i bueno, ara estic escrivint algo de romànticament, com va això.
0: I vosaltres, el vostre podcast el vareu fer ahir aquí també a la Fira del Llibre. Mm-hmm. De què vareu parlar?
3: Ciència-ficció.
0: Sí, era dedicat a la ciència-ficció.
2: Sí.
0: Qualque autora, autor que vos agradi molt sobre el tema?
2: Bueno, a Mercè se le quedó una reseña pendiente,
0: sí?
2: Que a mi me dio mucha pena.
0: Aprofitar.
4: Sí,
3: se nos va quedar per xerrar de Parentesco, de Tavia Butler, que a Flàvia també l'ha llegit i també li va agradar molt. I bé, és un viatge en el temps, però bé, realment és una excusa d'una nona negra que se'n va en els seus antepassats quan eren esclaus a una plantació. I és un poc el contrast de ella ja viu a una societat que les persones negres ja tenien drets i se'n van al passat. I és com se va moldant el seu pensament a cada moment en el que està, fins i tot arriba un moment que és capaç de justificar la situació dels esclaus, i és un exercici molt interessant. És un llibre que posa molta perspectiva en aquest tema, i bé, Octavia Butler era una gran escritora i ara s'han recuperat molt les seves obres i crec que val la pena donar-li una oportunitat.
0: Clar que sí. Mariona, en el teu cas, també és un podcast de llibres, però més generalista, diguéssim. Parlau de tot tipus de gènere o no?
1: Bueno, jo no, el podcast el divideixo en dues seccions principals, almenys fins ara ho he fet així, una part d'entrevistes on he convidat sobretot autores i, bueno, i persones relacionades amb el món literari i per xerrar sobre les seves obres, etc. I després faig una altra secció dedicada a recomanacions literàries que és compartida amb una molta amiga, Anna Maria Grande, i entre nosaltres dues sempre, bueno, mos contam tot el que llegim i de més. Ella sí que sol llegir molt més el que deien elles, una literatura molt més lligada a la fantasia i més de gènere. Jo tiro molt cap a la narrativa autobiogràfica, memòries, dietaris, un poc això és el meu rotllo. Però sí, dins de tot intentam xerrar com un poc de tot. No?
4: Però no vos passeu cap llibre?
1: Bueno, com que jo faig també dirigeix un club de lectura i na Maria de vegades ve, alguns sí que fem les dues els llegim, no? Sí, però en general cadascuna llegeix bastant el seu estil.
0: Hi ha hagut un auge, jo ho comentava abans, booktubers, tiktubers,
1: sí.
0: Recomanadors de llibres, instagramers... Hi ha un auge de recomanació de llibres a les xarxes socials?
1: Possiblement sí, sí, jo diria que sí, però bueno, jo també sóc consumidora d'aquest auge, sí, per no? Tant ja me va bé,
0: ja tu tens l'algoritme allà a les totes, sí. Llibres tot el dia.
1: Sí, tot el dia, però sí, probablement ja, sí.
0: Mercè, Flàvia, què trobeu vosaltres?
2: Sí. Hay un auge, está claro, ¿no? La gente quiere saber qué leer porque el mundo de las novedades literarias es muy complejo. Muchas veces no sabes si las novedades son realmente algo bueno que merece la pena leer o no. Llegas a la librería y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, las reseñas, ¿no? Las recomendaciones creo que son muy necesarias.
4: Claro, hi ha sobreinformació, però perquè també s'edita molt.
2: Sí,
4: molt. Hi ha molt per abastar.
3: Sí, jo crec que també...
4: És difícil.
3: El punt de vista també està que s'ha posat molt de moda ensenyar el llibre que t'has comprat, no tant com el llibre que t'has llegit, no? Quasi tots ensenyen els llibres nous, la novedat nova, l'estanteria, l'edició i de més, però ressenyes no n'hi ha tantes.
0: La portada... Sí, l'altre dia llegia un article molt interessant que comentava que les editorials publiquen també molt per a sempre estar en el lineal, és a dir, que els seus llibres estiguin en el lineal, això com en els supermercats, no?
2: Sí.
0: Que les llibreries hi hagi allà qualcun dels seus llibres, és per això que també aquesta voràgina de que no som atents de saber quines són les novetats editorials, que són moltíssimes.
2: Sí.
0: Per no parlar de les reedicions, que ara també se'n fan moltes, però també benvingudes, no?, les reedicions.
2: Supongo que en algún momento sí, desde lo que yo veo de cómic hace falta bastantes, ¿no? Porque hay bastante libro de siglo XX que hay que volver a sacar, como por ejemplo V de Vendetta, que hablamos ayer de él justamente, sí. Aquí la cuelo. Pero lo que se está haciendo mucho son adaptaciones de novela a cómic, ¿no? Y ahí no sé si es un poco una zona un poco gris, de no sé si hace falta realmente.
0: Mercè, tu què trobes?
3: Bueno, els còmics també són una manera de que la gent s'atraqui més fàcilment segons quins llibres. Els clàssics a vegades són un poc abrumadors, no? I si són més joves o a gent que li costa més llegir novel·les, en el club de còmics de na Flàvia hi ha molta gent, n'hi ha moltíssims que són, bueno, adults que ja tenim una edat, però que no llegeixen novel·les perquè diuen que no tenen temps i se'ls va millor un còmic i tal. Pues també penso que les adaptacions serveixen a lo millor per obrir aquesta porta a altres llibres que te costa més pena de llegir.
0: I això que tu has dit, que un dels teus llibres preferits és Frankenstein.
3: Sí.
0: Que no sé si va veure la pel·lícula.
3: Sí, vaig sortir bastant enfadada. Ai, no. Però bueno.
0: No m'estranya, no ho salda ni en Jacob Elordi.
3: No, però bueno, intentarem mirar-lo com un producte independent i a lo millor així en casa té un pot de salvació.
0: I na Mariona i na Nani Arnaud, que és aquesta autora francesa, Premi Nobel, que va venir a Mallorca no fa massa. Forta. I que t'agrada molt.
1: M'encanta.
0: I a més també té aquesta cosa autobiogràfica, Nani Arnaud.
1: Sí, per això m'agrada tant, segurament. Sí. Ara que des d'això de les reedicions, pensava en unes edicions que s'han fet des de Grup Editor en s'obra de Mercè Rodoreda, que s'han reeditat com amb aquest format com de butxaca molt petits, amb unes portades molt xules, i m'apareix una manera com guapa, no?, com de tornar a donar... Bueno, de tornar a fer present a una autora com ella, no?, amb aquestes edicions.
0: I a Balears trobeu que hi ha públic per podcast en els vostres casos? Vos diuen, ah, m'ha agradat molt, ho he mirat, ho he escoltat, m'agradaria que parlàssiu d'aquest llibre.
1: Bueno, de cada vegada més, jo crec... Sí, diria que sí, segurament a partir de boca a boca com que la gent se va recomanant el podcast, no? I me van arribant com a missatges de gent que no me coneix que fa arribar aquest missatge, coses així, sí.
0: ¿Vosaltres vos passa?
2: Bueno, en nuestro caso nosotros todavía no hemos editado el podcast, realmente estamos haciendo como...
0: O fais en directo.
2: Sí, claro, hacemos batería, ¿no? Estamos grabándolo todo y ahora en verano nos recogeremos y editaremos, ¿no? Para poder estrenar el podcast con varios. No, que...
3: Ja sí que penso que tenim moltes descentralitzats segons quins temes, no? O sigui, si un podcast si està a Madrid, el millor té més èxit, si la gent l'escoltarà, estigues on estiguis. I les petites comunitats autònomes com nosaltres estem acostumats que la nostra oferta era més petita. Però els darrers anys jo veig que això ha canviat. I jo crec que ara apostar i començar a fer coses més locals d'ho tens, perquè de tant és consumidor o algo més petit, sempre du més estona i és més difícil donar-li visibilitat, però crec que a cada puesto s'ha de fer com a seu propi, no? I jo crec que sí, que a poc anirem tenint tots un públic.
4: Un poc de feedback, no? De gent que descobresqui, conegui títols gràcies a vosaltres, també, no? Clar. O s'engresqui a llegir un títol.
0: Sí. Doncs avui ja els escoltau una Mariona Ramis, una Flàvia Gargiulo. Ja ho diré, Flàvia.
2: No te preocupis.
0: El teu llinatge m'has de perdonar. No sé si el pronunciarem mai bé, però ho intentam. I una Mercè Omà, avui parlant de podcast i llibres.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Començarem aquest joc i tindreu una primera prova en la qual tindreu 30 segons cada una. Bé, jugaran a Mariona i vosaltres dues juntes perquè compartiu. Me sap greu, Mariona, avui t'ha tocat tota sola. 30 segons per cada grup per enumerar paraules relacionades amb els llibres. I començarem amb la Mariona.
4: Mariona. Sí, no sé si en desavantatge, Mariona, però ens sabràs, eh?
0: Sí, te podem ajudar.
4: Sí, si no. Tens 30 segons per enumerar noms de podcasts de llibres.
0: Sí, o TikTokers, YouTubers, el que vulguis.
1: És a dir, gent que...
0: Sí. Que recomani llibres.
1: Mare meva.
4: Vinga, ja han passat 5 segons.
1: Ah, vale. Bueno, puntades sonores, L'amiga eres tu, Pages by Maria... No soy Sibila. En Pere... Ai, no sé què nom aquest és, que és mallorquí i viu a Madrid i recomana llibres nom Pere i no sé la seva xarxa, però bueno. Llegir per llegir, Guarida i Tapete.
4: Molt bé, també entra.
1: Claro. Espai, perdona, Llegir, que hi ha un podcast que diu Llegir.
0: Ja està, s'ha acabat.
1: S'ha acabat això,
4: però molt bé. Fem aquesta extra.
0: Sí, tant. Molt bé, tu en segueixes de podcast de literatura?
1: Sí, sí, entenc que sí. Aquests que he mencionat els sols escoltar.
0: Els escoltes.
1: Sí. Sí, bueno, el Xeu no el coneixia, però ara el conec.
0: Avui mos han conegut totes. Sí. Clar que sí. I de Flàvia, Mercè, menys que vos tocarà a vosaltres.
4: Vinga, Mercè, Flàvia, heu de dir en 30 segons noms de llibres que heu recomanat.
2: Ah, vale, V de Vendetta.
4: Tens.
0: Sí.
3: Ah. El largo viaje en pequeño planeta iracundo.
2: El humano.
3: Parentesco. Las asesinas de la soledad.
2: Estoy blanco.
3: ¿Cómo puede ser?
2: Ya no sé.
3: Un beso en Love Light. Acotar.
2: Nimona.
3: Los lisados tienen el don de la magia, que es el de Manu. Alex de Funk.
4: Un bon repertori, eh?
2: Que memòria.
4: Ja ho feia.
2: Ja, me quedo en blanco.
0: És difícil, quan ho fan així. Però ho heu fet superbé, molt bé. Molt de còmic, eh?
2: Sí. Bueno, jo ressenyo còmic i ella novel·la.
0: Novel·la i ciència-ficció, que és el teu camp.
2: Sempre nos mantenemos en fantasia, ciència-ficció i terror, en les dues.
0: Totes dues, sí.
4: I vos intercanvieu llibres, com li demanava Anna Mariona.
0: Però una còmic i l'altra novel·la.
3: Sí, jo ho tenc fàcil, perquè els còmics se llegeixen més ràpid. Els llibres, la pobra intenta seguir ritme, però és complicat.
0: Això és un altre tema, perquè anem tan aviat, teniu temps de llegir, que és la gran pregunta.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, tenemos poca vida social, bueno, sobre todo yo. Leo mucho.
0: Tu, Mariona, tens temps?
1: Intent fer trobar molt de temps.
0: Perquè tens una altra feina a banda.
1: Claro.
0: De recomanar llibres.
1: Jo faig feina jornada completa i després faig aquesta vida paral·lela.
4: Clar, però llegir també és... Bé, hauríem de demanar si és vida social o no. Bé, que entenem per vida social. Bé, sí, perquè llegir, clar, t'obri molt de món.
0: La Mariona ho ha dit, que té club de lectura. Això sí que és una manera de socialitzar.
1: Sí, és una manera de socialitzar a través de la lectura.
0: I vosaltres també cansades, el vostre club de lectura també.
2: Bé, tenim dos. El de club de lectura de còmic, que lo coordino jo, i ella de novel·la romàntica.
0: També cansades?
3: Sí, també cansades.
0: Ah, no hem parlat de la novel·la romàntica, per favor, Mercè.
3: Sí, bueno, també no fa molt que van començar per febrer. Febrer. I bé, sí, van coordinar de novel·la romàntica i la veritat és que estic molt contenta, ha tingut bastanta bona acollida i aquí no tenien cap projecte romàntic, jo no n'he vist cap i bueno, vaig dir, vinga, un pot de nicho també, que sempre necessito
0: que
3: la gent el seu huequito. I, bueno, les lotes se passen molt bé. Totes són dones.
0: Totes
3: o sigui
0: són
3: que
0: dones.
3: Allà, si qualcú vol venir, ben convidat.
0: Vosaltres també totes són dones del còmic?
2: No, no, no. Hay bastantes chicos. Bueno, no, no és la mitat, però sí que és una representació important.
0: Quina Mariona, com està? Percentatge, homes, dones?
1: Moltíssimes més dones. Moltíssimes, moltíssimes. Sí. Quasi 100%, te diria.
0: 100%.
1: Quasi, quasi. No. Sí. Algun home, però pocs.
0: Però pocs, sí. Doncs aquest és el percentatge, però tenim una altra prova i tot una, li dona passes aquesta.
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb la lectura, els llibres i diverses coses. Eh? Començarem per la Mariona. Mam. Mariona, no sé si vos hi heu fixat, però les rondalles han tingut molta presència en aquesta Fira del Llibre. Hi ha hagut moltes activitats relacionades amb les rondalles. Vosaltres com aneu de rondalles? La Mariona diu que poca
1: poc.
0: Cosa. La Flàvia també, Mercè.
3: Quan era petita moltes, però ara fa anys que no llegeix.
4: Sí. Bé, recordareu.
0: Doncs mira, també literatura fantàstica, no?
3: Sí,
0: les
3: rondalles. Sí, sí. Sí.
0: I de, bé, aquestes rondalles, ja sabeu que són aquestes històries fabuloses, fantasioses. D'aquí que un conte o una rondalla també són sinònim de paraules buides o massa repetides. De fet, hi ha un refrany que diu rondalles i cançons, mentides són. També hi ha expressió com ara fer sa rondalla. I te volen demanar precisament això. Què significa fer sa rondalla?
4: Mariona, has dit mentides, inventar una història sense fonament? O rondar, anar d'un lloc a l'altre sense destí, o objectiu determinat.
1: Me torno a repetir.
4: Dir mentides, inventar una història sense fonaments, o rondar, anar d'un lloc a un altre sense horitzó, sense objectiu, sense destí.
1: No crec que sigui dir mentides, no?
0: No. Va bé.
4: I va bé. Va bé.
0: Així és, fer les rondalles, rondar, anar d'un lloc a l'altre sense destí. És a dir, anar fent voltes sense saber molt bé per on vas. Això vindria a fer, fer la rondalla, molt bé. Ara la pregunta per na Flàvia i na Mercè. Literatura infantil i juvenil, com anau? Us agrada?
2: Sí.
0: També és un molt bon... de fet, se publiquen moltíssims llibres en aquesta franja, per sort. I a les Illes, també, i després de la dictadura, va començar tota una publicació de, precisament, llibres de literatura infantil i juvenil al marge de les rondalles. De fet, l'any 1976, Gabriel Gené Manila va publicar la primera novel·la per joves. Una novel·la que va tenir molt de ressò, de fet, va guanyar diversos premis i que encara ara se continua editant. Sabeu quin és el títol d'aquesta primera novel·la per infants que va escriure Gabriel Gené Manila? No m'ho mireu així.
4: Flàvia, Mercè, El rei Gaspar, El rei Pepet.
0: Vos sona? La vareu llegir? No, Mariona, no, tampoc.
4: De rei va la cosa. Gaspar o Pepet?
2: Gaspar.
0: Gaspar. Gaspar, molt bé, Flàvia. Que sí.
2: Era 50, era 50.
0: I va molt bé. El rei Gaspar és aquesta... obra, la primera, diguéssim, considerada com a novel·la infantil i juvenil publicada per un autor de les Balears, que és en Gabriel Gené Manila, i que té una carrera extraordinària, que poden trobar molt de llibres aquí. Vosaltres heu tingut temps de trascar, fer una volta. Sí, Flàvia,
2: sí,
0: tu ja has firat.
2: Una mica, sí, sí, sí, sí que he firat. Me tengo que dejar la tarjeta en casa.
0: Ah. Mercè, tu?
3: Sí, jo també, també. Ja he firat.
0: Sí? I na Mariona?
1: Jo he fet un pot de volta, però no, no he firat.
0: De moment no.
1: De moment no.
0: Ja tens prou.
1: Tens moltíssima cosa
0: sí, sí,
1: pendent.
0: Mos quedo una darrera prova que m'agradaria fer-la. Tenim una endevinalla per les nostres convidades d'avui.
5: L'endevinalla.
0: Darrera prova avui per na Mariona, na Fàbia i na Mercè. Ara en Celestí vol llegirà una endevinalla i heu de saber a què correspon. Men, Celestí.
4: Sí, diu així. No és de camp, però té llom. Dóna fruit i no és cap planta. L'estudi et s'hi encanta i pel nassi és com un plom.
0: Ai, no, na Mercè ja ho sap. Diu, sí? Clar que sí.
2: Parece,
0: digueu, digueu, no, no tinguis por.
3: És un llibre?
4: Ah, sí?
2: Claro.
4: Segur?
0: Sí?
2: Té llom.
0: Escoltam, té llom, sí, i no és cap planta.
3: I en els nassis no els agrada, sí.
0: En els nassis no els agrada.
4: L'estudió s'hi encanta. Mm?
0: crec que és correcte. De fet, és correctíssim. Efectivament, avui un llibre. No tenim temps d'escoltar les persones del carrer perquè han d'anar acomiadant, però molt de llibres, sobretot, i que les pugueu divulgar, donar a conèixer a través dels vostres podcasts. Per acabar, Guarida i Tapete, quina és la pròxima cita amb vosaltres i els vostres relatiu club de lectura?
2: Guarida i Tapete és el 25 de junio d'este mismo mes, sí, a les 7 en Cansales. Y es el último encuentro de reseñas de la temporada. Y luego Club de Lectura es el de cómic, segundo sábado de mes. Y el de romántica, el tercero.
0: Sí, sí. Sempre el dissabte de matí?
2: Sí. Sí.
0: A Cansales, tot.
2: Sí.
3: A les 11:30.
0: A les 11:30, molt bé. Doncs ja apuntadíssim. I pel que fa a Mariona...
1: Bona idò, diumenge, com de les 12:30, aquí a la plaça Espanya, faré un episodi indirecte juntament amb diferents llibreters de la Fira i després me queden, gravaré dos episodis més a l'estudi de ràdio per aquesta temporada i després faré un descans del podcast.
0: Ah, sí?
1: I Club de Lectura, ja que ho dius, el darrer dissabte d'aquest mes, a les 11:30, estiu Concept Store, que és una tenda que està en el casc antic de Palma, que és allà on faig el Club de Lectura normalment, comentant de quatre grapes d'Anna Miranda Julai.
0: Molt bé.
1: Tothom pot venir.
0: Sí, és obert,
1: vale,
0: tothom.
1: És obert, sí.
0: I de Mariona, moltes gràcies de Llegir per Llegir i na Flàvia i na Mercè de Guarida i Tapete. Moltes gràcies.
4: Gràcies a totes tres.
0: Ara tornem aquí en directe de la Fira del Llibre.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. Comencem amb aquesta hora amb força retencions a les carreteres de l'illa. Anem de seguida a donar-hi un cop d'ull i connectem amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Claudia Zavala, bon dia.
7: Buenos días. En estos momentos encontrarán retenciones en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde Sondaneto hasta el enlace con la autopista de Inca y a la altura de Génova, y en sentido Andrade desde el Estadio Balear hasta las piscinas de Son Hugo. En la autopista de Luz Mayor, en sentido creciente desde San Malferit hasta las cercanías del aeropuerto y en sentido Palma, desde Safarinera hasta el aeropuerto. También en la autopista de Inca, en sentido Palma, tenemos circulación lenta desde San Clavera hasta la incorporación con la vía de cintura y en sentido creciente a la altura de Escaúl. En la autopista de Andrach, en sentido Palma, tenemos retenciones desde Portal Nou hasta el enlace con la vía de cintura. Es todo por el momento. Buenas tardes.
6: Gràcies. Doncs aquesta és la situació a hores d'ara a les carreteres per si heu de desplaçar-vos. Continuem amb més qüestions. L'Ajuntament de Palma i el Govern han signat el protocol per a renovar la barriada de Son Gotleu. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat. També serà clau l'ampliació del tren fins a Llucmajor, que preveu una aturada a Son Gotleu. Recordem que es tracta del tercer barri més poblat de ciutat i viuen més de 12.000 persones. El batlle de Palma, Jaime Martínez, vol que la futura reforma compti amb aportacions veïnals i la presidenta del govern, Marga Proens, ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada hagi estat abandonada.
8: Reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers, de lluminaris i de mobiliari urbà.
9: Complim una cosa que era de justícia històrica en Son Gotleu perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'inversió pública.
6: La precarietat laboral, l'elevat cost dels lloguers i les dificultats per accedir a un habitatge digne són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social a l'illa. Són les conclusions de la memòria 2025 de Càritas. La directora de l'entitat a Mallorca, Esther Romero, apunta que aquesta situació condueix a moltes persones a compartir habitatge.
10: La vivienda, l'epicentro de la desigualtat. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física y mental de las familias.
6: L'informe també apunta que un 57% de les persones ateses per Cáritas es troben en situació administrativa irregular. I Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'IBABI ha cedit un habitatge al Consell de Formentera en col·laboració amb l'IBEDONA per un període de 4 anys prorrogables a 4 més. Cati Salom, la directora de l'IBEDONA, ha explicat que va dirigit a dones que es troben en el tram final d'un procés de recuperació i que només tenen pendent l'accés a un habitatge per tenir una vida autònoma.
11: El fet de que elles puguen reprendre i puguen normalitzar la vida en el seu lloc, no? D'on se senten i on els seus fills i filles, en el cas de que en tinguin, també se sentin integrats i puguen seguir fent una vida normal, és el més important per nosaltres.
6: Fins ara l'illa disposava d'un pis per atendre dones víctimes de violència de gènere en casos d'urgència i a partir d'ara tindrà aquest habitatge transitori. Amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Més informació a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que la Fira del Llibre de Palma aposta per la inclusió i pel talent local.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Som en directe des de la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma. Estan molt contents amb molt de convidats que ara tot d'una coneixereu en aquest programa especial avui. Aquest exterior tenim en Iker Hernández aquí amb nosaltres, el control tècnic, i també en Miguel Soler, que és als estudis centrals d'IV3 Ràdio. I si fins ara hem parlat de podcast i de podcast de literatura, ara mos toca saber també què passa a les Balears, al món i a la Fira del Llibre. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Idò, si és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Temtel. Xisco Nadal, com anam?
1: Beníssim.
0: Has pogut fer una volteta?
1: Sí, he anat a fer quatre compres, ja que eren per centre de ciutat, i ara esperava que s'obrissin les paradetes, que crec que és ara a les 4, si no vaig errat, per poder firar qualque llibre.
0: Així és, ara tot d'una obriran. I també saludam en Miquel Jung. Miquel?
2: Jo no he anat a voltar, però he quedat aquí a escoltar els podcasts aquests. Que
0: sí, molt són interessants,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sempre són interessants.
0: M'ha fet moltes ganes d'escoltar-les.
2: Nou format.
0: I tant que sí. I en Celestí Oliver, que també és
3: aquí. Som aquí, no m'he aixecat. Sí. Bé, m'he aixecat un moment per estirar un poc les cames, però res, m'he tornat a seure. Perquè estan asseguts a taburets, però també podem estar drets, eh?
0: També.
3: Com també, coral.
1: També pots ballar, si vols.
3: També podem ballar.
0: Sí, twerking, si voleu.
3: Twerking. Hi ha una activitat d'un taller de twerking.
0: No, un taller de twerking,
3: sí, sí, sí.
0: en aquesta fira
3: de llibre.
0: Ara en parlarem, perquè tenim dos llibreters també avui aquí, en aquest programa especial. Per una banda, Miquel Ferrer. Com estàs, Miquel?
4: Bé, molt bé.
0: Benvingut.
4: Molt content que sigueu a la fira de llibre.
0: De la llibreria Rata Corner, que fa 10 anys i que ha estat gros enguany. No sé com no estàveu esgotats, ara en parlarem. I també el president del Gremi Llibreters de Mallorca, que és l'entitat encarregada de muntar aquesta fira, no?
4: Sí.
0: Amb el suport de molta gent que ara en parlarem i de les institucions que ho fan possible.
4: Sí, sí, molt contents, sempre estan contents de treure llibres en el carrer i més de que vosaltres vengueu aquí, acompanyar-nos avui a Hora Baixa i a contar tot el que hem preparat per aquest dia.
0: És un encert, la localització, no sé si per vosaltres, però aquest horatge que passa a Plaça d'Espanya no passa a altres bandes, no?
4: Ja, sí, ho hem agraït aquests dies, sobretot ara ja ha baixat un poc aquesta temperatura, però el primer cap de setmana que va començar molt fort en l'estiu de ple, sempre a veure que just aquí davant el rei en Jaume sempre passa horatge. Sí. Per tant, hem estat contents amb aquesta idea que ha passat.
3: Està però és
0: fantàstic.
3: Com un bessó neuràlgic ja, Plaça d'Espanya des de l'any passat.
4: Sí,
3: aquest segon any de...
4: Jo crec que estan bastant contents, perquè el que volíem era dos llibres en el centre de ciutat, ser un lloc de pas. És a dir, sabem que els lectors habituals sempre ens cercaran on siguem en Esborn, siguem a les llibreries o allà on aniguem, però el que cercam és aquestes persones que potser no se senten interpel·lades per les llibreries i per els llibres, i un dia com aquest, que tu passes per aquí, potser per anar a agafar el tren, o per anar a fer una gestió a Palma, o per anar al metge, o per fer qualsevol cosa, passes per les llibreries i dius, ui... i ha sortit aquest llibre i comença a xerrar amb un llibreter i mai se sap que pot sortir de tot això.
0: Exacte,
3: clar, és un lloc per on passes per fer gestions.
0: Totalment.
3: Passa a Espanya.
0: Quina història podrem llegir. També tenim a Marta Prunes, que ens acompanya. Marta, com estàs?
5: Estic beníssim.
0: De la llibreria Lila.
5: Exacte.
0: Has estat cada dia aquí totes les hores?
5: Totes i més.
3: No he dormit.
0: Com ha anat? Quin balanç fas ara d'aquests primers dies? Bé, primers ja, som més de la meitat per avant d'aquesta fira.
5: Molt bé, jo crec que ha anat bé, jo, pel que fa vendes, però també pel que fa a gent que també ve a veure, a les activitats, a l'ambient, també la possibilitat, no?, que tenim aquí a la fira, i més des de que ho fem a Plaça Espanya, de que els llibreters també estem molt més a prop uns dels altres, i això també... t'enriqueix i te fa aprendre coses noves, te fa intercanviar opinions i tot això també mos fa créixer.
0: Clar, també és una trobada de gremi, no?
4: Sí, ho deien, que mai estem tan junts, perquè Sant Jordi, que és l'altra gran cita, tothom va a mil i només és un dia i estem una mica separats. I aquí ja tenim aquest punt de trobada de 10 dies, de muntatge més desmuntatge, que al final són molt de dies i moltes hores, i per això és xulo tant per als lectors, que al final troben la diversitat de les llibreries de Palma, res, aquí en 2 metres una de vora l'altra, però també per nosaltres, que estem junts, i així veiem com ho fan els altres, poden xerrar amb nosaltres i actualitzar un poc.
0: Clar que sí.
1: I que també teniu temps de fer un dinar de germanor per acabar aquesta fira.
4: També, sí, això l'any passat ho vàrem començar a fer, sí que és vera que m'havien dit que feia anys, el diumenge, darrere de fira feien una paella, i m'ho vàrem animar, i ja enguany també aquest diumenge, aprofitant que tenim aquí aquesta estructura que dona ombra allà on passa l'horatge de la Plaça d'Espanya per fer un dinar de germanors diumenge entre tots els llibreters.
0: Doncs posa'm un pot de música i comentem més dades d'aquesta Fira del Llibre.

Avui, ja ho sabeu, som a la plaça d'Espanya en aquesta 44a Fira del Llibre de Ciutat, una edició per la qual han passat i passaran noms com Jonet Chaip, Eudald Espluga, Alina Not, Luciana Péquer i en Miguel Gane, entre d'altres. Enguany, l'esdeveniment serveix per estrenar l'acord del Gremi de Llibreters amb Apropa Cultura, que permetrà arribar a nous públics i contribuir a garantir el dret d'accés a la cultura. El gran objectiu d'enguany d'aquesta Fira del Llibre és la voluntat d'arribar a tots els públics i que tothom pugui trobar el llibre que cerca. La programació d'enguany inclou tot un seguit d'activitats dirigides a diferents perfils, des d'escoles fins a entitats socials, que inclouen tant infants com a gent major. Es faran xerrades, podcast en directe, tallers, trobades de clubs de lectura i presentacions d'autors novells, com per exemple Jonet Chaip, a qui ja han citat, i Olivia Lund, o de més consolidats com Laia Malo, Pere Estelric o Cecília Navarro.

0: I el públic infantil i familiar també té un gran ventall d'activitats. Cucorba actuarà dissabte a les 11:30 a la plaça d'Espanya. Durant aquests dies també s'inclouen en el programa contacontes vinculats a novetats editorials com Petit Mallorquinari de Meli Cotó, El conte de l'amor de les tres taronges, o actuacions de companyies infantils com Sentimats Teatre o Conte Contat.
1: Moltes activitats que ja han passat i que encara han de passar. Els Cucorba, que també els podran veure en aquest escenari. Mos fa ganes, en Miquel Riu.
2: Sí, bé, sobretot mos fa ganes perquè, primera, bé, perquè s'acomiaden, com tothom ja sap, dels escenaris. També perquè crec que mos junten diferents generacions i també perquè és una d'aquestes activitats que fem en col·laboració, en aquest cas, amb l'Obra Cultural Balear, que també varen començar per Sant Jordi col·laborar amb ells i també estan molt contents de sumar esforços i que de tothom vulgui tenir com una activitat o col·laborar amb aquesta Fira del Llibre i fer-la més gran cada any.
1: Sí, i també més inclusiva, perquè ara volia anar en això, que en Xisco ho comentava, aquest acord amb la propa cultura que vos permet que la Fira del Llibre tingui en compte moltes més persones. Com ho heu fet, això? Com es du a terme, Marta, si mos pot fer 5 cèntims?
3: Bé, a propa cultura és una entitat a la qual se dedica sobretot a fer d'enllaç entre les activitats que ja existeixen i aquells públics que els hi costa més arribar en aquestes activitats. I aleshores fa com a de pont. Sobretot ho fa amb uns col·lectius determinats, aquesta tasca. No és la gent que està més estructurada, sinó a vegades les que estan menys estructurades, per exemple, en gent gran, però no en aquells que estan en una residència, sinó els que tenen un problema de solitud i que van a algun centre o alguna entitat. També a persones que sí participen en altres entitats més de problemes psíquics o motrius o qualsevol altre tipus de coses. I ells el que fan realment és això, és fer com distribuir aquestes activitats que ja se fan perquè ells hi puguin arribar.
1: Fer-ho més accessible, no, Miquel?
2: Sí, per això estem molt contents, perquè hem rebut més de 100 inscripcions d'entitats i de diferents col·lectius, com deia na Marta, que fan feina amb la propa cultura. Per tant, ha tingut una molt bona acollida per ser aquesta primera edició, i vàrem tenir, perquè també tenim, evidentment, perquè arribin activitats ja que ja estan programades, però també enguany hem volgut donar una passa més, i és de matins, que la millor és un moment en què es públic habitual, la millor fa feina, fa altres tasques. Ens hem centrat en dos col·lectius, un les escoles, que l'any passat ja varen començar i han tingut més de 300 alumnes que han vengut a fer diferents activitats de la fira, gincanes, i han pogut conèixer un poc aquesta diversitat literària. I també amb la propa cultura hem fet en l'associació de lectura fàcil, un club de lectura de lectura fàcil, que són aquests llibres que estan adaptats per gent que no està acostumada a llegir o que té algunes dificultats, i que ja estan fent alguns clubs de lectura en biblioteques de diferents municipis de Mallorca, i ho varen fer aquí a la Fira del Llibre. Va tenir molt bona acollida, perquè molta gent també encara no sap l'existència d'aquesta associació i dels clubs de lectura que fan. I després també avui de matí hem tingut una lectura en veu alta per a aquestes persones que potser tenen dificultat per llegir o falta de concentració, perquè algú te llegeixi en veu alta fragments, en aquest cas, de na Carme Riera i d'algunes rondalles.
1: Que bé, és a dir, una molt bona feina que fa a propa cultura. Si jo l'altre dia en parlava amb Maria Alma Mates, de importància que d'ajudar-te, per exemple, un festival de música a agafar una entrada per aquella voràgina de que si no ho agafes en 2 minuts ja no pots accedir en aquest festival de música, apropar això que de la lectura, ses lectures, fer-ho d'una manera diversa i diferent per poder...
2: Sí, jo crec que sí, perquè realment sempre pensam que la millor és gent que està molt allunyada de nosaltres, aquestes persones que la millor tenen dificultats, però realment, per exemple, nosaltres a la llibreria rebem un munt de missatges i cridades per saber com funciona el club de lectura. I és gent que la millor és molt lectora, però és vera que quan no sabem com funciona, si estem obligats a xerrar, si no, si ens han d'haver llegit el llibre, si té qualque cost, totes aquestes preguntes que la millor ens feim, crec que és molt important que hi hagi entitats com a propa cultura que ens ajudin a fer de mediadors i a costar hermosa a la gent, i que realment aquesta primera, estem segurs que si enguany n'han tingut 100, l'any que ve en tindrem 200 com a mínim, perquè aquesta primera contacte pot sigui positiu i vegis que realment també és per tu la Fira del Llibre.
1: Ara que heu obert el meló del club de lectura, en parlàvem abans també amb les nostres convidades, amb els podcasters, perquè també fan club de lectura totes tres. Totes les llibreries de Palma actualment, Marta, teniu club de lectura?
3: Que jo sàpiga, sí. Sí. Que jo sàpiga, sí. No sé si n'hi ha alguna que no en té, però més que me'n conté.
1: Sí?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha un auge, idò, també, en els darrers anys.
3: Sí, i jo crec que també, amb el que deia Miquel de les preguntes, crec que molta gent que encara no ven els clubs de relectura, perquè és una de les preguntes que també te fan moltíssim, és que se pensen que és una cosa elitista, això de participar en un club de lectura. I diuen, però és que jo llegeix, però no, saps? Se pensen que has de ser catedràtic per participar en un club de lectura. I quan els expliques que no, que bàsicament és un grup de gent que igual molt normal, que no importa ser professor universitari per participar-hi, i que el que l'únic que fas és donar la teva opinió i comentar què t'ha semblat a tu, i allò que t'assembli estarà bé, i ho poder debatre.
1: Clar, una conversa.
4: Pues tothom ha d'opinar, però.
3: Perdona?
4: Tothom ha d'opinar, o s'hi pot anar d'oient.
3: S'ho pot anar d'oient.
4: Sí, això també és una altra
3: això pregunta. Això va... N'hi ha gent que igual hauria d'opinar pel manco. Per donar oportunitat a d'altres de xerrar, però això te passa a una entitat, a una associació, o ja on tu vagis.
1: Sí, sí.
0: Clar, també anar d'oient. Si tothom anés d'oient en el club de lectura, poc club faries.
4: Poc club faries.
0: Sí, ha de ser un mix.
5: Una tasca que fa bé un club de lectura és que te motiva a continuar llegint i a compartir les coses que trobes de llibres.
2: Sí, i a llegir coses que potser tu per tu mateix no llegiries. Exacte. Que crec que està molt bé sortir de la teva zona de confort, sí, literària, i també que moltes vegades passa, com a mínim en el nostre club de lectura, que vens amb una idea preconcebuda de que el primer que demanen a Marta sempre és si vos ha agradat el llibre o no, i després, en el final, potser te pensaves que no t'havia agradat. Però, escoltant-se l'opinió dels altres, veus que realment hi ha moltes coses que t'havien passat per alt, o al revés, o potser te pensaves que t'havia agradat molt, però després, en tot el que comenten, també, ja no t'ha agradat.
0: I que també un club de lectura ajuda a que tot l'any pugui ser una mica Sant Jordi, o tot l'any pugui ser una mica Safira, ho dic perquè hi ha com unes fites especials marcades en el calendari per comprar llibres, que serien Nadal, perquè molta de gent en demanen els Reis i et regalen Sant Jordi o la fira del llibre, però hi hauria d'haver més moments per llegir. Cada 2-3 mesos hi hauria d'haver una excusa, i si cada club de lectura en fan un cada mes, a mi el que m'al·lucina és que cada llibreria et defades un pari de sa mare, apuntant-te. Cada llibreria saps perfectament estarannà de quins seran aquells lectors. No sé si vosaltres com a llibreters un notau, que el públic també va en funció de sa llibreria.
3: Claríssimament. Jo sempre dic que a part de que sempre hi ha un llibre per a cada lector, sempre hi ha una llibreria per a cada tipus de persona, perquè totes les llibreries són molt diverses, i allò que, la tria que fan de llibres és completament diferent. Hi ha que els agrada molt temes polítics o socials, hi ha qui tiren més per cosa històrica, hi ha qui són més de best-seller, hi ha qui és més en català, hi ha una mica per tots. I jo crec que també que poden ser molt diversos els clubs de lectura. Per exemple, nosaltres ara hem començat un club de lectura que se diu Lectura i Punt, i és, se fa els dematins. En principi, també pensat per la gent jubilada, per tal, però és de venir a fer ganxet mentre comentes el llibre que t'has llegit.
0: És a dir, llibre i amigurumi. T'endús un llibre i te'n pots endur un cactus.
3: Fet de
0: ganxet.
3: També comparteixen. Ai, aquest punt tu com l'has fet? Ah, doncs jo aquest no el sé fer. Ah, no sé què... Comparteixen punts a l'hora de fer ganxet.
0: És com una novel·la, Cadeneta i Jane Austen.
3: Mira, aquest també m'agrada.
2: El ganxet és temàtic, depèn del llibre. Perquè si no...
5: Això ja seria perfecte.
2: Com és la puta de llibre.
4: El llibre és excusa. El llibre és excusa.
1: Continuem. Ara hem de repassar aquestes llistes que tant mos agraden, sí, als periodistes. Però ara hem fet una llista com aquesta, una superllista, és el diari The Guardian, que ha dit quins són els 100 millors novel·les de tots els temps. Comenteu-me.

0: I doncs sí, aprofitant que hi ha aquests dos llibreters amb nosaltres avui, els farem opinar un poquet sobre aquesta llista que ha fet el diari britànic The Guardian. Ha publicat un rànquing sobre les 100 millors novel·les de tots els temps i ha generat un debat sobre el cànon literari. Per elaborar-lo, el diari ha consultat a 170 novel·listes, crítics i acadèmics de països diferents i vos hem de comptar que predominen les obres escrites originalment en anglès i que el període preferit és el dels segles XIX i el primer terç del segle XX. 64 obres són escrites per homes i només 36 per dones. I sorprèn que només hi ha 14 autors que a dia d'avui són vius.
1: És a dir, tot allò va escriure al segle XIX.
0: Exacte, i els principis del XX.

0: Ja són llibres més regal i
1: amb
0: més compendi.
1: Amb unes edicions precioses.
0: Sí, però sí que és vera que les llibreries normalment vivim més de les novetats, però també, com deia abans en Xisco, de cada llibreria té el seu públic i cada llibreria té el seu fons, que realment és el que sí que defineix a la llibreria.
2: I qui va començar amb les voreres tintades? Ho dic perquè és que ara no hi ha llibre que no hi hagi... Que això me fa ràbia. L'edició normal... Jo ara, per exemple, és de La mala costumbre de Narana Portero, me'l vaig comprar quan va sortir, i ara ha sortit una edició especial que és guapíssima. I dic, què fa això? Jo que vaig confiar en tu, quan ningú te mirava de cara, ara he de tenir el llibre antic, Veusco, i tu has de llançar una edició meravellosa que és la que jo voldria tenir. Això no està bé, però suposo que també és per incitar una mica... el comerç i la cultura.
0: Clar, per generar, tu t'has generat ja aquesta necessitat de tenir l'altra edició, no?
3: I al final les tindràs les dues.
0: I un poc el que cerquen és això, sí que va néixer en tota la novel·la juvenil i sobretot el que feien és en el principi, jo crec que va ser més boom en Rebeca Yarros, si no m'equivoco, amb Ales Dònits, que va treure la primera edició limitada en cantos tintats i se va esgotar i va ser com una locura tant en els distribuïdors com per tot que ningú la trobava.
1: I vosaltres en vareu tenir?
0: Jo crec que no, perquè era el típic que havies demanat dos però que mai varen arribar, perquè devien arribar tots.
4: És que hi ha gent que se pintava, ells. Havien vídeos de gent que ells mateixos feien els mateixos dibuixos dels cantos pintats però que se'ls feien ells mateixos. I no veies quines meravelles que se feien.
0: I aquí va néixer tot, clar, els altres varen veure que això funcionava i molts sí que feien l'edició limitada especial primera, però varen dir perquè de limitar si funciona, no? Supos. I per això ara tots fan doble edició.
2: És que això també ho explicaven, el manco, quan jo anava a la facultat, era la teoria de la recepció, que la lectura d'un llibre començava a la portada, que també hi ha edicions de portada que estan fetes per al seu pitjor amic. Se nota que l'editor no tenia ganes de vendre aquell llibre. El varen obligar a publicar-lo i d'aquí dit, faré la pitjor portada, la més merdosa, que se me podia acudir en la història de les portades. I en canvi després hi ha aquestes petites obres d'art que te compraries el llibre. Jo és de l'Anna Portero, me l'han regalat dos pits, l'antic ja és nou, bàsicament és nou, el vaig demanar perquè et cerca, és una edició molt xula. No sé si passa que la gent ve a comprar dos pits al mateix llibre quan surt una edició especial.
4: No, jo crec que no, vaja, no sé si hi ha rata.
0: Poques vegades.
4: Jo crec que, la gent s'espera que surt, ja sap, és que la gent en sap molt.
2: Ja.
4: A vegades sap més que tu. Vull dir, ja, quan són molt malats ja saben que sortirà, i saben el dia que sortirà.
1: Sí.
4: I aleshores ja s'espera. Ja toca humana.
1: Sí,
4: ja te diu, tal dia tu ho mires i dius, tens raó.
1: Sí.
4: Dia 12 d'aquí dos mesos sortirà.
1: Sí. Avui he vist Maggie O'Farrell, no sé quin dia de febrer de 2027, nou llibre.
0: Clar, perquè en anglès ja l'ha tret, però aquí estem esperant total.
1: Llibres de l'asteroide, uau. Però... És a dir, ja apuntau-vos aquest dia de 2027 perquè se publicarà aquest llibre de Maggie O'Farrell.
0: Sí, i també per les portades, ara molt de, sobretot, influencers o gent així important, també t'envien el catàleg i posa portada per desvetllar.
1: Perquè
0: ara, com una altra moda, és que tu, com a autor, has de desvetllar en el seu Instagram la portada del seu llibre, la millor un mes abans o unes setmanes abans per...
1: Com ha evolucionat el màrqueting en el món editorial, no? En els darrers anys, és espectacular. Tot i així, aquests crítics segueixen dient que les millors escriptures són del segle XIX i principi del XX.
0: A lo millor s'han de renovar un poc, també.
1: Vosaltres, hi ha qualque llibre que inclouríeu sí o sí en aquesta llista que ara mos dirà en Miquel? Mos farà 5 cèntims?
0: No ho sé, però segurament deu faltar diversitat, per exemple...
3: Falta.
0: No? Ja no t'ho dic en llengua catalana, per exemple...
3: No, en catalana no n'hi ha cap.
0: I en castellana...
3: En castellana n'hi ha molt pocs, 4 o 5.
2: Vergüenza.
3: No. Va, si vol.
4: Jo ara, és que... No. Estic impressionada perquè segur que tot el llibre te l'havia de llegir, però jo encara no, però El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, me pareix que si no està aquesta llista, és que aquesta llista no vol res.
1: No hi ha més. Mm.
3: O manco dins 20 primeres novel·les.
1: No.
3: Va, si voleu començar.
4: És una dona i és moldava. Aleshores, en aquesta llista...
3: Sí, és complicat, és molt complicat. Començem a repassar aquest rànquing encatxalat per Middle Mark, de Marianne Evans, sota el pseudònim de George Eliot, el va escriure en aquest llibre, que explica la història de tres parelles subjectes als fils del sabre i l'erró en una època plena de canvis. En segona posició hi trobam Beloved, l'obra mestra de la Premi Nobel de Literatura Toni Morrison, que reflexiona sobre la mort com a salvació davant l'esclavitud. I en tercera posició d'aquest rànquing de les 100 millors novel·les de la història, Ulisses, de James Joyce. I bé, en aquest rànquing...
1: Que trobau? Sí. No veneu Ulisses... cap enguany d'aquests llibres?
0: Jo crec que Ulisses sí, sobretot, Ulisses, no sé si era l'any passat, crec que se feia el centenari, això, que varen sortir aquest boom de noves edicions, il·lustrades i tal.

0: Fa dura i petita i grossa i comentada i de tot.
1: James Joyce encara saben.
0: Sí, també és vera que aquests aniversaris
2: clàssic,
0: ajuden
2: també,
0: en això.
2: Sí.
1: Clar, després, per exemple, Virginia Woolf, Marcel Proust, en Tolstoi, de Charles Bron, Jane Austen o en Gustav Flaubert. És a dir, que tots són noms
0: clàssics.
1: Molt clàssics de la literatura. Dins
0: tampoc està malament, perquè quan veiem aquesta batalla de la novetat, com a mínim recordam que també autors de fa anys que també val la pena llegir, que siguin a la prestatgeria, perquè si no, no hi serien, no? Mm-hmm. El que sí que és vera, que potser entre els quatre grans noms i tota la resta, estaria bé que hi hagués una mica més de diversitat.
1: I en castellà, qui són?
3: En castellà n'hi ha pots, però bé, en aquest rànquing també hi trobam obres conegudíssimes com El far de Virginia Woolf, Orgull i prejudici o Emma de Jane Austen, Moby Dick de Herman Melville o 1984 de George Orwell, poden dir que són clàssics, també. Crida l'atenció, però, que entre les 20 primeres novel·les només n'hi ha 5 escrites en altres idiomes. Són llibres com Anna Karenina i Guerra i Pau del rus León Tolstoi, La recerca del temps perdut de Marcel Proust, o Madame Bovary del francès també Gustave Flaubert. I en tot aquest top 100 només hi apareixen 3 novel·les escrites en castellà. No sé si això sorprèn, perquè nosaltres també tenim com a clàssics molt de llibres escrits en castellà. Són 100 anys de soledat de García Márquez, se troba a la posició 17, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, a la posició 26, i Pedro Páramo de Juan Rulfo, a la posició 96. Quasi n'hi ha entrat, aquesta.
1: Ja estàs.
0: Bé, jo crec que això també depèn de qui ho jutja.
3: Clar,
0: no?
3: Clar,
0: ja
3: clar.
0: Està,
3: si ho fa de Guardian, clar, tindrà més en compte
1: persones britàniques, era aquest cas. Sí, no fa massa em va sortir una també al diari El País, que també hi havia crítics d'aquí que la feien, i també va ser diversa, molt diferent d'aquesta.
0: Sí, per això també està bé, cadascú va fer la seva llista, no? També sí. La llibreria On the Road de Barcelona té 300 llibres que has de llegir van de morir, segons el seu criteri, i és la seva base, és la seva llibreria, per tant.
2: Sí, però això ja hi va haver problemes quan Harold Bloom va publicar El cànon occidental, que li van criticar perquè faltaven moltes obres, però és que crear un cànon és complicadíssim. De fet, ho dic, que cada llibreria té el seu públic i cada llibreria és un món, i imagina que cada llibreria crearia el seu cànon.
4: Seguríssim, perquè també és que gustos, colors, i coses que a tu t'agraden molt igual a un altre no li agraden.
2: I també que hi ha llibres dels quals de vegades parlam sense haver-los llegit. Perquè jo estic convençut que molta de gent no ha fullejat el Quixot, molta de gent no ha tingut en ses mans Ulisses de Joyce, que jo he de reconèixer que vaig arribar a la pàgina 35 i vaig dir, potser no és per mi, i escolta, hi ha vegades que també has d'acceptar les teves pròpies limitacions. I fa una temporada, no sé si perquè estan d'aniversari, està molt de moda la literatura anglesa del segle XIX, començament dels XX. No sé si per gràcies a Vien Edicions, amb aquella col·lecció que han tret de dones victorianes, que ara sembla que si no has llegit Jane Austen, sa germana és Brontë, no és ningú. També va una mica com a per modes, perquè jo fa 5 o 6 anys no havia vist aquestes ganes de redescobrir es de nou anglès, i ara sembla que si no fas un test cap vespres mentre llegeixes 2 paràgrafs, no és ningú.
0: També està bé, jo crec que potser rellegir-ho amb els ulls d'ara, no? Perquè potser sí que és vera que les dones potser tenien més difícil en aquell moment, o ho veien com a lectura per dones o lectura menor, i potser ara, des del segle XXI, dius, ei, potser aquelles dones eren com les punquis decimonòniques, que també tenen un podcast, no? Que és com que pot ser victoriana, però moderna, també, no?
2: No, i amb això és importància, m'imagino que com a llibreter estareu d'acord, no només per posar de moda el llibre, sinó també perquè cada generació té una manera de parlar, l'importància de les traduccions. No és el mateix llegir Guerra i Pau amb aquella traducció de la Molo Verda de començament del segle XX, que llegir Guerra i Pau, en sa que han fet ara, que la varen publicar fa no res, que són 2 volums, que, clar, no és una lectura fàcil per dur-se a platja.
0: Sí, no, però evidentment, i també la imatge i tot, que ho acosta, no? En la il·lustració, per exemple, Harry Potter, també és un exemple que ja s'ha renovat amb aquests anys, les portades i les il·lustracions per acostumar-ho en el
2: públic. Mai criticaré Harry Potter sin J.K. Rowling, però haurien de deixar de fer edicions de Harry Potter. A mi cada 2 mesos, Harry Potter il·lustrat, Harry Potter en cartes, Harry Potter en varites. Dius, per favor, no m'aturar ja, que és que en Harry Potter ja no dona més de 6 sèrie nova. Quan trobam un caminet, l'explotam a les totes.
0: Sí, no, precisament.
2: I la brota que reunint a casa seva, fumant puros i passant la màquina registradora a les totes.
1: Sí. Bueno, repromet, què anaves a dir?
0: No, que ara surt la sèrie ja en la faixa de la sèrie de HBO, crec que, no sé on, adaptant a un nou format estirant el xicle.
1: Molt bé. No. I de tot això, deixem anar a obrir, que són les 4 i mitja ja passades de 2 minuts. Marta, Miquel, moltíssimes gràcies. Bé, queden molt de dies fins diumenge, molts no. avui, demà, dissabte i diumenge.
0: Bé, són molt de dies, són 4 sí. dies.
1: Veniu, per favor.
0: Sí, sí, convidar tothom en això, a passejar, que està molt guapa la plaça d'Espanya, també de xerrar, fer aquesta xerradeta que hem fet ara, fent-la
1: sí.
0: en tots els llibreters i veure tot el que ens espera, que hi ha moltes novetats, però també hi ha molt de llibre de fons.
1: També, hi ha de tot, aquí, a la Fira del Llibre. Gràcies, Marta Prunés, de
4: Gràcies
1: Vila.
4: A altres.
1: I Miquel Ferrer, de Rata Corner i del Grammy. Ara fem una pausa i tornem tot d'una.
5: El teu moment de tento.
6: Bon dia, som en Joan i som llonguets. El meu moment de tento és un moment llarg, quan vaig anar al cine, que m'encanta anir-hi un pic o dos per setmana, res de veure pel·lícules a plataformes, ni a casa meva, ni en mòbil, molt manco, sinó sortir i anar al cine i tancar-se dins una sala fosca i fer un tento de com a mínim una hora i mitja, dues hores i mitja, en què el món s'atura, I veus un altre món i una altra vida. Aquest és el meu moment de tento preferit. I a més, m'agrada perquè són molt de tentos molt diferents. De vegades són mons distòpics i de vegades són històries d'amor. O sigui que és fabulós.
5: IB3 Ràdio és servei públic. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del

0: la roba bàsica dels ciclistes. La majoria de ciclistes urbans que desplacen per ciutat o per poble no solen dur roba específica de ciclisme, sinó roba de carrer convencional, ja que habitualment fan trajectes curts. En canvi, els ciclistes que recorren llargues distàncies, sobretot per carretera o per camins, sí que és recomanable que duguin roba específica. El mallot, escrit talment M-A-L-L-O-T, és una peça ajustada al cos que cobreix el tronc del ciclista i que sol estar confeccionada amb teixits lleugers i transpirables. Els culots, escrit així, C-U-L-O-T-S, són uns calçons també ajustats, generalment curts, que incorporen una badana, normalment d'escuma, per protegir el ciclista del fregament i dels impactes amb el seient. De culots també n'hi ha de llargs o de mitja cama, i de vegades el mallot i el culot formen una sola peça. També són recomanables les sabates de ciclista, especialment dissenyades per encaixar amb els pedals i transmetre millor l'esforç de la pedalada. En aquest cas, les sabates duen una cala. I d'en m'ha explicat, terme acabat.
1: La subjectiu amb Eugènia Sant Pedro.

0: també en aquesta Fira del Llibre és moment de l'audiovisual, perquè darrerament, Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Total, com estàs?
0: Molt bé. Ben tornada, ben trobada. L'audiovisual i els llibres, com que va molt de la mà.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, l'altre pic ja encerraven, no?, que cada pic s'estan fent més adaptacions, que cada pic és més interessant per una història que està plasmada amb un llibre a la pantalla.
0: De fet, no hi ha best-seller o no hi ha llibre de que hagi tingut molt de lectors que després no acabi convertint-se en una sèrie, en una pel·lícula.
1: Sí. És un... Bueno, m'ha sacret dir-ho així, però a vegades se converteix com en un producte.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, però bueno,
1: d'aquesta obra que xerram avui realment podria ser ben bé un producte. De fet, ho va intentar ser un parell de pics, però no va poder ser i al final va ser una sèrie.
0: Per què? Què havia de ser?
1: Pues primer havia de ser una sèrie, però en aquell moment, i me quadra moltíssim pel tipus de pel·lícula, del tipus de sèrie que és, no va quadrar i ningú la va comprar. Va fer una novel·la, va funcionar increïblement bé i finalment ho va tornar a intentar i va fer la sèrie des principi. I està anant increïble.
0: Que ara mos ha arribat.
1: Sí.
0: I que se titula Se tiene que morir mucha gente. Escoltam el tràiler.
2: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
3: Claro.
4: ¡Hola!
5: ¡Hola!
4: ¡Hola!
5: ¡Qué ilusión!
6: ¿De qué os conocéis?
7: Del cole, de toda la vida.
2: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
8: Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
9: Esta hija de puta no viene para dos días. La matamos.
10: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
11: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
12: Y tú sola.
13: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
14: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
15: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
16: Bueno, yo te puedo ayudar.
17: Un aplauso para Bárbara.
18: Igual valgo para esto.
0: Aquest és el tràiler d'aquesta sèrie, Se tiene que morir mucha gente.
1: Sí. Ara estava escoltant el tràiler i m'enxapava de riure. És que jo m'he posat molt bé mirant-la.
0: Sí?
1: Sí, sí. A més, és una sèrie molt curteta, són 6 capítols, duren uns 30 minuts cada un. Mm-hmm. I...
19: També t'ha d'agradar Sumo Negre, però, per què ho dius, aquesta sèrie. No és per tot moment, per tots els públics, diria.
1: Vull pensar que no. Vull pensar que no.
19: Vols pensar o...?
1: Però jo espero que no estic acostumada a mirar moltes pel·lis o sèries que tinguin aquest to, eh? Sense anar més enfora m'agrada, però jo crec que jo conec molt perquè soc molt prescuda en els personatges,
0: jove.
1: Saps? Sí, jo em puc sentir identificada.
19: Anaves a dir jove, però has mirat a Margalida, m'has mirat
1: no!
19: a mi, i t'has com a contingut una micona.
1: No, jolín.
19: Perquè has entès que tornar la setmana que ve de pont del comentari que facis ara.
1: No, clar. No.
0: Jo crec que està bé perquè... qualsevol dona, en qualque moment s'hi pot sentir reflectida, tingui la edat que tingui. Sobretot amb el tema de l'amistat. Tot i que...
1: totalment.
0: Òbviament, està duita a l'extrem, perquè difícilment tu, una amiga teva, li xerraràs quan se xerren elles, perquè jo el trobo un poc gruixat. Me sap greu.
1: Sí.
0: Òbviament, és una sèrie, és ficció, sí, però que van molt a l'extrem. Se xerren malament.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, a mi en cap moment me va semblar... jo què sé, a vegades que miro una seqüència d'una pel·lícula o el que sigui i dic, ostres, o sigui, t'has passat. En aquest cas, me pot quadrar que uns personatges que interpreten una amistat realment llarga des de que són ben petites, en algun moment com aquest vital, no?, que els tres s'hi troben, podguessin dir, en el moment més tensos de la vida de cadascuna, no?, en un moment vital, pues, que estàs un poc al límit, que la seva relació també vagi al límit. O sigui, per jo el versemblant, saps?, té sentit. Que m'agrada més o menys, evidentment. Jo tampoc xerraria mai així a una amiga. Ara bé...
0: has duit el límit, efectivament.
1: Sí.
0: Les situacions i també que se tracta molt de temes, en aquesta cosa del límit, d'aquestes tres amigues que, com tu dius, varen conèixer a l'escola de petitones i després totes tres han tingut una vida diferent, però sempre unides, sobretot dues d'elles i després una tercera que també s'afegeix. Que, a més, està embarassada.
1: Embarassada. Sí, la Macarena García. És molt bo. És veritat que, amb tot, sí que hi ha una part que que jo al final he tingut molta sort i mai, o no sovint, he tingut com aquest pensament de síndrome de impostora, de tenir algú que en aquest cas és el personatge de la Sofia Otero, que interpreta Nana Castillo quan era petita, i és un pensament que mai se'n va i que sempre és negatiu. Sí. Jo, per sort, no sovint he tingut aquest pensament, per tant, sí que m'acosta una mica com se xerra ella mateixa.
0: Sí, sí.
1: Saps? Hi ha moments que per jo són bastant durs i dic, ostres...
0: Quina exigència, quina sí. autoexigència
1: sí, sí, sí, sí.
0: Que té aquest personatge i que també juga molt en els temes de les malalties mentals.
1: Totalment.
0: Però sense tabús.
1: No.
0: Cap ni un.
1: No, i de fet, ella ho ha comentat a diverses entrevistes, que en el final ella, aquí hi ha una declaració d'intencions important i ella volia mostrar realment la salut mental des d'aquest punt, com bé diuen Xisco, més d'humor negre.
19: Ella és una Victoria Martín, l'autora.
1: Una Victoria Martín, sí, perdona, sí. Una Victoria Martín, que segur que hi ha molta gent que la coneix perquè és creadora del podcast Estirando el Chicle. A més, també va fer feina com a guionista a La Resistència, cosa que justament hi ha una seqüència... Bueno, hi ha una seqüència, un, perdona, un dels personatges...
0: Ara entenc coses.
1: Sí.
0: És un personatge que...
1: Clar, hi ha un dels personatges que és que interpreta Nana Castillo, que és una lota que fa feina com a guionista a un
0: talent.
1: Late night d'aquests de
0: perdona, un late night show.
1: Sí.
19: També és un producte molt concret, fet per un personatge molt concret, com és la Victoria Martín,
1: sí.
19: que ella mateixa s'ha encarregat també d'aquesta adaptació a la sèrie, més enllà d'aquest que a mi que m'agrada explicat de sèrie, novel·la, sèrie.
1: Sí.
19: També té aquest punt autoral perquè la creadora de tot ha estat des del principi fins al final. Això vendria a ser una mica com la Tina Fey espanyola, si m'apures.
1: Sí, sí,
19: humorista,
1: sí.
19: que s'escriu els seus propis guions. Jo ara estic revisitant 30 Rock, que l'han penjada a Netflix, que era complicadíssim a trobar-la. Sèrie recomanadíssima, perquè és una fantasia, si t'agrades món de, si t'agrades món de la tele. Sí. I és una mica, m'ha recordat de lluny, aquesta sèrie que du aquest segell de Movistar, amb aquestes sèries que fa, jo ara pens, en les que ha fet en Berto Romero, en Poquita Fe, que seria un altre humorista que s'ha fet una sèrie com Sandra Lucimas, en capítols d'un quart d'hora que també són una fantasia, o Es Vida Perfecta, d'Anna Letizia Dolera, que per temàtica, per generació i per manera de tractar segons quin tema es fora tabús, aquestes sèries podrien anar perfectament un mateix cicle.
1: Sí, i sobretot que elles, en el final, com a creadores, crec que tenen molta responsabilitat, no? I el fet de tu contar la teva pròpia història, contar exactament, vull pensar, la teva història des d'un punt de vista pues, com ella fa la seva feina, no? Des d'aquest punt de comèdia, també trob que té encara... No sé, com que la fa molt més especial, no? Perquè, bueno, a vegades hem vist com moltes sèries, moltes pel·lícules, contaves des d'un punt de vista que potser mai ha pogut viure el que és realment, el que està contant. Per tant, a vegades és difícil aconseguir la realitat. En canvi, quan la vius dia a dia, com és el cas de la Victoria Martín, pues surt aquesta obra, que la teniu a Movistar Plus.
19: Que també se pot donar una mica la màxima pures en Paquita Salas.
1: Sí.
19: No per el mateix tipus d'humor.
1: Sí,
19: Paquita Salas és molt més suau i va per uns altres camins, però sí que seria aquest humor generacional de gent desencantada que li varen vendre la moto de que estudiant fent feina arribaria qualque cosa i només hi han arribat els que han pogut fer-se influenciadors o han pogut fer feina en el mainstream, com per les cases de la Victoria Martín.
1: Sí. I a més ella fa un cameo de Victoria Martín dins la sèrie, sí. És una d'aquestes amigues que va a Cannes amb Macarena García, que està embarassada. Sí. I és bon, és que no sé, m'agrada molt.
19: A mi això només m'ha plantat un dubte, aquestes sèries, i ara que... Perquè un pic ja t'ha explicat la sèrie sobre la teva vida, què contes? Perquè ara ja ella com a directora o com a creadora de contingut audiovisual també s'ha estrenat. Supos que rebrà ofertes, com han rebut los Javis, que ja sortit bé sa carambola aquesta de la bola negra a Canes. Serien també generacionalment, de fet, tenen a sa germana de los Javis en aquesta sèrie, serien el mateix món, diguem-ne, però quan ja has explicat sa teva història dins el món de sa tele, tinc ganes de saber què vendrà després.
1: Ja. Bueno, jo crec que en aquest punt ja el que te queda és mirant al teu voltant, que és el que ha fet un bon Almodóvar.
19: Sin Almodóvar, estimada, ha mirat en el seu voltant. Quin voltant era Almodóvar, també
1: ja, clar. Bueno, cada un, saps?
19: No, sí, se relacionen qui se relaciona, les coses com són.
1: Sí. Però bueno, que la Victoria Martín segur que està envoltada de personatges molt interessants,
19: Jo hi aniria a sopar. Jo ja vaig conèixer quan Estirando el Chicle varen venir i varen ser superagudes.
1: Sí.
19: Les coses com són.
1: Sí. Bueno, té pinta de ser simpàtica, la veritat.
0: Sí. I van a Cannes, aquesta sèrie?
1: Va estar una d'aquestes seccions de Cannes sèries.
0: Ah.
1: Que, de fet, Han passat moltes sèries espanyoles per Can Sèries, sí, sí. Però no se'n va endur cap premi.
0: No.
1: Sí.
0: Bé. Doncs sí, moltes coses que a través d'aquests tres personatges, que recordem, són Nana Castillo,
1: sí,
0: que jo crec que són com les tres actrius de moda, la Macarena García i la Laura Beismar,
1: sí,
0: que darrerament les veiem a moltes altres produccions també.
1: Sí, sí, sí, sí. Les tres tenen Goya, eh? Premis forts. És curiós això, no? Perquè en el final està clar que Nana Castillo i la Macarena García ja se coneixien,
0: són
1: evidentment.
0: Són amigues, sí. Sí, i de fet, l'any passat varen venir de viatge a Mallorca, sí, i varen penjar a Instagram tot el seu viatge, que jo te puc dir on varen anar, que varen menjar, amb qui varen estar, que i varen llegir,
1: yeah,
0: i quina platja varen visitar, yeah, perquè ho van penjar tot.
1: És que Nana Castillo és molt mona, sí, és molt graciosa. Té, sí, té un conte dedicat simplement a plats que li agraden de menjar. I te diu quin és el plat que li agraden de tal banda. No sé. Molt curiosa, aquesta nina. A mi m'agrada molt, la veritat.
0: Mm. I de totes tenen, totes tenen Goya.
1: Sí, sí, la darrera Laura Beismar per Salve Maria. I, bueno, no, Sofia Otero, aquesta nina que interpreta la infància d'Anna Castillo, va guanyar a Berlín per 20.000 espècies d'abejas.
0: El veritat, la nina de 20.000 espècies d'abejas.
1: Sí. Fan moltes coses aquesta nina. També fa curs, no sé, s'ho està currant.
0: Sí, sí, és molt bona actriu.
1: Sí, és molt bona actriu.
0: I tot i que de físicament no s'assembla tant a Nana Castillo,
1: sí,
0: però sí que aquell llenguatge, aquest joc, està molt bé.
1: Sí.
0: Com aquella veu interior, sí, de quan eres petita, que no te deixa tranquil·la mai.
1: Total.
0: És fort, eh?
1: Total.
0: Que te passi això. Uh-huh. És una agonia constant que té i que, que s'autoflagela molt i que a més té aquest personatge histriònic 100% que fa feina de guionista,
1: sí,
0: envoltada de tot guionistes homes, sí, ella és l'única dona,
1: sí,
0: el presentador també és un home i com s'ha de desenvolupar ella en aquest món,
1: sí,
0: tan complicat com és la televisió,
1: yeah,
0: i tan exigent.
1: I per cert, un dels guionistes que surten com a guionista de que es, sí, company d'Anna Castillo és en Junet Chaib, també, que gràcies, que és mallorquí.
0: Sí, sí. De fet, en Junet demà vendrà a Serrano.
19: Demà vendrà Tento a presentar la seva primera novel·la.
1: Que guai, sí. Pues digau-li. Hem xerrat de les teves sèries.
0: Sí. I també serà a la Fira del Llibre,
1: també,
0: presentant,
1: sí,
0: aquest cap de setmana el seu llibre, Corderito, se diu, és la seva primera novel·la i és autobiogràfica, segons, mm-hmm, diu ell, que ja sabeu que està molt de moda l'autobiografia, com també aquesta sèrie, que a part d'autobiografia, sí, de la seva autora.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Que també dius, vaja, pobre.
1: Ja. Ja, ja, a més sense por, saps? Que és el que xerràvem ara. No sé, o sigui, no tothom és tan valent de contar la seva vida a través d'una sèrie que qualsevol espectador, sense que te conegui, com jo, per exemple, pot interpretar perfectament que estàs contant part de la teva vida, sobretot en aquella trama de Nana Castillo, que ets la guionista, no?
19: Però a ella ja li va funcionar molt bé parlar de la seva vida quan va fer en Percebes y Grelos, sí, la seva, el 50% d'Estirando el Xicle, van començar a fer una sèrie que se deia Vàlides, i explicava una mica ses vides de dues còmiques en decadència, com era el seu cas, que havien arribat a qualque cosa, però el món els havia tractat malament, i la sèrie ja és de culte, perquè l'has trobat per internet.
1: Ostres.
19: I la varen fer elles dues. Jo, que és Vàlides, l'he vista sencera,
1: sí,
19: vaig una mica desbassó de tot el que hi ha en aquesta novel·la, que la vaig llegir en el seu moment, i la sèrie que he vist el primer capítol,
1: sí,
19: ara que aquesta setmana m'ha sigut popular el dia en la resta, però sí que és molt l'evolució del seu univers. Però això també que me resultarà interessant saber, ara que ja han explotat o han espremut aquesta taronja,
1: yeah,
19: de coneixement desvoltant seu, que començaran a contar aquestes noves generacions, que pot ser ben interessant.
1: Ja. Yeah. Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: I de Se tiene que morir mucha gente, aquesta és la sèrie que han comentat avui en Eugenia San Pedro, basada en un llibre que, sí, també va vendre 70.000 exemplars en el seu moment,
1: total,
0: publicat el 2023 amb el mateix títol.
1: Uh-huh.
0: I ara, Eugenia, connectarem amb en Celestiques per aquí, per la Fira del Llibre, que ja ha obert, i que està a punt de començar una activitat, crear una gentada. Mem, Celestiques, conta-mos-ho.
4: I deixi compte enrere perquè comenci aquest viatge de les papallones Carduí que varen conèixer a principi de setmana, dilluns, perquè ens visitava una de les autores, na Maria Estalric, autora d'aquest Vestida de dia, vestida de nit, que és el viatge que fan les papallones Carduí des del Senegal fins al nord d'Europa. Tot està a punt de començar en aquest programa d'activitats d'avui hora baixa. A partir de les 5 se fa aquest sus en aquest viatge de les papallones i d'aquest llibre que comença a voltar i a viatjar com les mateixes papallones. Tenim a Maria. Com estàs, Maria?
5: Hola, se l'estic bé.
4: Dilluns xerràvem amb tu i ara tot a punt per ja començar aquest viatge.
5: Aquell viatge que han arribat a la plaça d'Espanya a Escarduí. Són d'estí.
4: S'Escarduí són aquí, són aquí.
5: Són aquí. Jo he vist que volaven per tot.
4: Escolta, jo n'he vistes dues. Concretament dues, on n'hi ha més?
5: Mira, tu has vist un Escarduí.
4: Sí.
5: Un papallot de la mort, un borinot de la mort.
4: Ai, sí, que mos ho vas contar dilluns,
5: eh? Vaig contar.
4: Em recorda que són els borinot de la mort.
5: Els borinot de la mort són uns papallots de mala fama, de mals averanys, d'aquells tòpics que a vegades tenim la gent que no mos agrada, que una cosa deim, això me durà mala sort. No. El borinot de la mort és el seu físic, és que no és atractiu, però llavors un coret dolç i estimador.
4: Ah, ja el veiem amb les ales ben estirades, ben amunt.
5: I després hi ha una papallona rei, que és aquella papallona que no pot caminar,
4: sí,
5: que és una ballarina que va tenir un accident i se va quedar asseguda en una cadira de rodes, i ella és la papallona rei, significant el que passa en sa vida, que a vegades mos quedam en ses ales teades per lo que siga, i el que pensàvem que seria un vol llarg és un vol curt.
4: Dèiem que aquest vestir de dia, vestir de nit, recordàvem que és el viatge que fan les papallones Carduí des del Senegal fins al nord d'Europa. Aquell llibre també comença a viatjar perquè avui se presenta aquí en el bessó de la Fira de Llibre de Palma. Un llibre, però, que no només va sobre les papallones, no?
5: No, mira, l'altre dia me deia, Iván Mil Rayas, geògraf, me deia, què vols que parli? Dins la Fira del Llibre de les papallones Carduí. I jo li deia, pues lo que vulgues, és la visió com a geògraf. Diu, no, perquè hi ha un rerefons que no només parla de viatges.
4: El veiem aquí, en Ivan, amb una llibreta, amb una llibreta ja a punt.
5: I me deia, parla de sostenibilitat, parla de migracions, parla de vida. I jo li deia, clar, és un símil les papallones en les persones. El que fem, hi ha persones que emigren, hi ha persones que són quietes i que no se'n moven del seu lloc, hi ha persones que són inquietes, n'hi ha que són trapaceres. Idò, les papallones igual que les persones.
4: Aquesta emigració que fan les papallones Carduí de 4.000 quilòmetres o més des del Senegal, pujant cap al nord d'Europa i passant peripècies.
5: Tot tipus de peripècies. Mira, des de peripècies físiques, d'accident, d'incidents, de problemes de cercar alimentació, de problemes de dificultats, com li pugui passar a qualsevol persona que fa una migració? Mos hem d'imaginar el que li passa a la gent que surt del seu lloc de procedència i se'n va a vegades risc a l'aventura a cercar un món millor. I les papallones Carduí és igual. El que elles retornen al seu lloc d'origen.
4: És un símil, és una metàfora sobre com mos hem d'adaptar a l'entorn i en el medi i a les circumstàncies de vida que mos toquen, o per accident o per entorn.
5: Com mos hem d'adaptar a ser flexibles és importantíssim en la vida. Celestí, com mos hem d'adaptar i com hem de ser sostenibles i com hem de cuidar i com hem de cuir. És tot. Perquè arriben i nosaltres ho cuïm perquè són ells que arriben. Però a vegades la gent d'aquí que emigra, les papallones d'aquí, que van a altres bandes, i també és molt d'agrair que allà les acuïn i en els braços oberts, en les ales obertes.
4: Qui sou que participareu en aquesta presentació que just d'aquí res, 6 minuts, comença?
5: Sí, perquè ja m'esperen perquè pugi, mira.
4: Sí, ja te miren.
5: La Carme Garí, de Boixello, serà que presentarà l'acte. I és que ha duit la direcció escènica. Després hi haurà Anna Travesset, Evelyn, Iván Mirray, hi haurà en Pere de Leo, en Pere Pasqual, que és el meu il·lustrador, el meu amic il·lustrador, jo, Maria Estelric, i després hi haurà les papallones, que els tenc un agraïment enorme. entre elles, abans de les papallones, hi ha en Pere Pasqua, en Pere Suau. En Pere Suau és poeta, que m'ho recitarà un poema seu inèdit de les papallones. I després hi haurà la Lluna a la Cid, la papallona Cardull, l'Ivan García, el Borinot de la Mort, i la Nina Glis, la papallona Rei. Au, mua!
4: Au, i tot això d'aquí 4 minuts. Gràcies. A volar. Gràcies, Maria. Gràcies. Uau, aquestes papallones que començaran a volar. Sí,
0: sí, ho has dit bé, Maria Lídia.
4: Quina una n'ha muntada na Maria Estelric.
0: Que ha involucrat a volta de gent que podreu veure aquesta activitat primera d'avui, aquí del capvespre, a la Fira del Llibre. Hem d'acomiadar aquesta hora, i abans també na Eugènia San Pedro. Eugènia, tothom parla de drama, abans de que te'n vagis. Aquesta pel·lícula que vàrem xerrar la setmana passada.
1: La vàrem comentar la setmana passada, sí.
0: L'has vista ja?
1: Sí, me va agradar moltíssim.
0: Està regirada?
1: Sí, realment sí, perquè, bueno, la pel·lícula té un gir que no comentarem. Té un gir que, en realitat, jo no m'esperava per res del món, però perquè s'ha d'anar molt alerta, perquè si tu te fiques a les xarxes socials, no. Jo no sé per si és...
0: Ah, sí, ja hi ha spoilers?
1: Claro.
0: Ah, no, jo...
1: I, clar, només que veïs un fotograma de la pel·lícula, uf, ja et sabràs de què va, saps?
0: No. No spoilers, idò, d'aquesta pel·lícula.
1: No, però, vamos, té un gir que te deixa, vamos, ja fotudíssima.
0: Ja ho diu, vaig sentir l'altre dia una crítica que diu no vais en el cine en parella, perquè...
1: No te creguis, eh? O sigui, jo vaig anar amb el meu lot i van riure moltíssim.
0: Sí, no va suscitar després una conversa.
1: No. A més, aquesta delicada pregunta, que això no és cap spoiler perquè és algo que surt en el tràiler, aquesta pregunta de què és el peor que has fet en tu vida, no? Que és, diguéssim, el detonant de la pel·lícula, és algo que... Varen xerrar després d'anar a Susana Iborra durant el col·loqui. A vegades ha de tenir certa intimitat. Vull dir, t'has de quedar coses per tu mateixa.
0: No
1: ho has de compartir tot a la teva parella. Saps?
0: I manco quan ets a punt de casar-te, com és el cas d'aquesta pel·lícula.
1: Claro. No, és boníssima.
0: Recordem Zendaya i Robert Pattinson. Són els protagonistes. Se diu de drama i encara la trobareu en els cines.
1: Sí, com a mínim durant 3 setmanes més.
0: Doncs aquesta és la gran novetat, però n'hi ha més a les sales de cinema.
1: Sí, n'hi ha més. De fet, una molt grossa s'estrena demà, que és de Backrooms, aquesta pel·lícula, aquest fenomen d'internet.
0: Bueno, va parlar Nadal Suau, que li agrada molt.
1: Ah, sí? Mm-hmm. L'altre dia va venir a Virginia Galans, responsable de màrqueting i amiga d'aquí de Mallorca, que s'encarrega del màrqueting, d'Elàstica, i va venir en sa cinta blava, no?, per dibuixar aquestes Backrooms, que, bueno, no és una història molt llarga, però, bueno, resulta que se va penjar una foto a internet d'una espècie d'habitacle, d'una habitació, però sense cap tipus de context ni sentit, i era simplement una habitació groga, amb la moqueta tota groga. I aquesta foto va detonar com a milions i milions de persones que estaven mirant aquella foto en aquell moment i se van inventar una història, i arrel d'aquesta història un lot va fer un curt. Aquest curt va tenir milions i milions de visites, i un parell d'anys després A24, que és una productora de referència, ha decidit produir-li una pel·lícula en base en aquest curt que està a YouTube. Wow. Que se diu Backrooms.
0: Val.
1: I té de 9 anys aquest lot, i aquesta pel·lícula ha sigut per ara en la recaudació més alta de tots els Estats Units.
0: Wow.
1: És una barbaritat.
0: Que se diu?
1: Backrooms. A tu no t'agradarà, però.
0: No, ja m'ho intuïa. Eugènia, moltes gràcies. I fins la setmana que ve. Arriben els serveis informatius i tornen tot d'una aquí a la Fira del Llibre.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
7: Bon dia. El foc a una nau industrial del polígon de Binissalem continua viu gairebé 16 hores després del seu inici aquesta passada matinada. Seguint la darrera hora a Binissalem, hi tenim el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quines són les novetats d'aquestes tasques d'extinció?
12: Bon dia. Ara mateix, com bé deies, el foc segueix viu a l'interior de la nau. Els bombers no hi poden accedir pel perill que l'estructura de l'edifici col·lapsi. Si bé el foc està controlat, els bombers s'afanyen a retirar des de fora les planxes metàl·liques que recobreixen la nau. Les causes de l'incendi són encara desconegudes i no es podrà esbrinar res fins que no s'apagui el foc i es puguin inspeccionar les instal·lacions. Així ho explica Manuel Carmona, agent de la Guàrdia Civil.
16: No podrà saber nada si vendrà aquí l'equip especialitzat i tal, porque el fuego todavía sigue latente en las naves y no podemos acceder. Una vez que el equipo de extinción e incendio nos digan que se puede acceder, vendrá un equipo especializado y hará las pesquisas pertinentes, ¿sabes? Pero ahora mismo Hasta que no ellos no nos permitan la entrada, aquí no se puede acceder.
12: S'espera que les tasques d'extinció s'allarguin i els bombers hagin de continuar el vespre.
7: Gràcies, Álvaro. Doncs continuarem pendents de com evolucionen aquestes tasques d'extinció a Binissalem. Continuem ara amb més qüestions. Nova passa per a la construcció de tres noves desaladores a Mallorca, Menorca i a Eivissa. El govern ha adjudicat els contractes d'assistència tècnica per a la redacció dels projectes. Cada una de les instal·lacions tindrà una capacitat de producció de 15.000 metres cúbics diaris que donaran resposta a problemes estructurals de subministrament d'aigua potable a les illes. El pressupost és de 2,9 milions d'euros i el termini d'execució previst és d'un any i mig. I no deixem de parlar de recursos hídrics perquè els ecologistes del GenGob alerten que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet AENA en l'avaluació ambiental d'aquest projecte, que diuen es basa en una estimació fictícia. El president del Gen, Joan Carles Palerm, alerta que més turistes suposaran més consum d'aigua i molta més saturació per a l'illa d'Eivissa.
20: Estan quasi per 2 milions per damunt del número de passatgers autoritzats i, per tant, el consum d'aigua autoritzat segurament també s'està sobrepassant. Estan una miqueta amagant aquesta dada. No apareix quina és la previsió d'increment de circulació ni per què un increment de circulació.
7: L'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ja ha realitzat amb èxit dues intervencions amb un nou robot quirúrgic. Es tracta del primer que pot fer intervencions telemàtiques que hi ha a les Illes Balears. Una tecnologia que, segons el director de cirurgia toràcica a la Creu Roja, Valentí Tubau, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
21: Nos da una visión en tres dimensiones, mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
7: Això el mateix dia que l'àrea de salut ha adquirit 5 ecògrafs per 100.000 euros per a centres d'atenció primària d'Eivissa i Formentera. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha carregat contra Marga Proens per negar-se a negociar de forma bilateral el nou finançament autonòmic amb l'Estat. Rodríguez ha defensat que les Balears rebran enguany gairebé 3.200 milions d'euros de l'Estat, un 5,8% més, i reclama que aquests recursos es destinin a millorar la sanitat, l'educació, la dependència i l'habitatge públic.
22: Los recursos financieros que el Estado aporta a Baleares no se están utilizando para la mejora de estos servicios públicos. Son servicios públicos que están desgraciadamente degradándose a pesar de tener un incremento sustancial de la financiación.
7: Per a Proens, aquesta negociació és una cortina de fum per tapar la corrupció de l'entorn, diu, de Pedro Sánchez. I amb aquest apunt en política hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació a les 6 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sol.
1: Heu de saber que els joves d'entre 14 i 24 anys són el grup que més llegeix a l'estat espanyol. Gairebé el 77% llegeix llibres en el seu temps lliure.
2: Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

arribat el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui, aquest programa especial que fem en directe aquí a la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma. Hem estat molt ben acompanyats i estem fins a les 6 del capvespre parlant de llibres, d'històries i de persones, perquè ara les protagonistes són les lectores. De fet, aquí també tenim Níquer Hernández al control tècnic i Miguel Soler als estudis d'Ivetra Ràdio. I hem de continuar amb la companyia de tres lectores, concretament, de Pinyol Vermell. Elles són na Pau Manzano, na Joana Mateu i na Mercè Valero.

0: I mentre et sona aquest Withering Heights de Kate Bush, aquest cim borrascosos, contar-vos que les dades ens diuen que cada vegada llegim més per plaer, especialment els joves i també les persones majors de 65 anys. Però al mateix temps vivim envoltats de pantalles, notificacions i estímuls constants que competeixen per la nostra atenció. Per això avui volem parlar no tant de llibres concrets, sinó de la manera com llegim, dels hàbits que construïm al voltant de la lectura i de com precisament aquest acte aporta cert sentit a la nostra vida. Per això, en aquest programa especial que fem des de la Fira del Llibre, han convidat a tres lectores apassionades que formen part del Club de Lectura de Bunyola, un club de lectura amateur que va néixer fa 20 anys i que fa 20 anys que cada 6 setmanes llegeixen un llibre compartit. Aquest darrer m'han dit que és La península de les cases vacies de David Uclés, i nosaltres volem parlar amb aquestes lectores ja professionals, després de 20 anys, com són na Pau Manzano, na Joana Mateu i na Mercè Valero, a qui han convidat a conversar en profunditat de com llegim i per què ho feim.
1: En profunditat.
2: I sí, les tenim aquí molt ben acompanyats nosaltres per na Pau, na Joana i na Mercè. Benvingudes.
3: Gràcies.
2: Quina il·lusió que sigueu aquí, aquestes lectores, sobretot perquè quan, en 20 anys, quants de llibres heu llegit?
4: Un 120 més o manco. Wow.
2: Més
4: d'un centenar. En el club, exacte, després.
2: Perquè llavors encara en llegiu més?
4: Sí. Temporades més i temporades, jo m'ha ve justet.
3: Jo ho intent. Bé, de fet, un llibre cada 6 setmanes no és massa.
2: D'acord,
3: vull dir que és un...
2: No és cada mes.
3: No m'ho ven cada mes. Crec que en el principi me sona.
5: Al principi sí.
3: Que sí. Però ho trobàvem un poc espès, perquè massa. Fa 20 anys totes sí. Teníem més feines, lots joves, i bé,
4: infants,
3: ho trobàvem un poc espès. I varen dir 6 setmanes. Però bé, això és el llibre... Com que comentàvem entre totes, després cada una pues, llegeix més o més poc, depèn.
0: I avui volíem Exacte. Fer una radiografia de com llegiu. Primer de tot, teniu un espai determinat, Pau, començaré per tu. Tens un espai per llegir? T'has creat aquella cambra pròpia de la qual parlava Virginia Woolf i t'has comprat una bona butaca amb una bona lampareta que te permet que no hi hagi ombres i tenir-ho tot controlat, o tu ets capaç de llegir a qualsevol lloc, en qualsevol circumstància?
3: A veure, tenc una butaca, que no la m'ha de comprar passa, però bé, ara hi ha un racó que nostre que hi ha una butaca molt còmoda amb una lampara i sí que llegeix aquí, però jo sobretot llegeix en el llit. M'encanta. Quan anar-me'n a dormir prest, aposta per llegir. I ara també, com que vam bastant tapar el en bus, també m'he basat a llegir dins el bus, perquè el viatge és un poc llarg i si no te trobes un conegut això, trec el llibre del bolso.
2: Però de Palma a Bunyola?
3: Sí, perquè està molt de temps el bus.
2: Ah, perquè fa moltes aturades.
3: Fa moltes aturades.
2: Clar, perquè no
3: això,
2: molta...
3: això és un altre tema.
2: No hi ha molta distància.
3: No hi ha molta distància, però...
0: Però t'ha ret.
3: Però està a 3/4 d'hora el bus.
0: Tu pots dur perfectament sí. A la recherche du temps perdu i pots ser en 4 viatges.
3: En 4 viatges.
0: Ja l'has escapatxat. I en el vostre cas, començaré per na Mercè. Tens qualque racó específic de lectura?
5: No tinc un racó específic. Tenc diferents parts de casa meva que m'agraden molt, que tenen un racó, sobretot els que peguen a la part del camp, que tenc una finestra i un finestral que peguen, i són llocs que m'agraden, però m'agrada estar com mig asseguda, mig estirada. No, i me posa a llegir. Si m'interessa el llibre, me dona igual allà
0: no,
5: on
0: perquè sigui. No és el mateix llegir el llum natural que el llum artificial. La lectura també no. Se fa diferent.
5: M'agrada molt llegir en llum natural, encara que també és vespres abans de dormir, però quan me ret més i m'agrada més és en llum natural.
0: I mos queda na Joana, que no sé ella quins són els seus hàbits lectors. Si té qualque racó, si qualsevol racó és bo.
4: Jo també me'n vaig a dormir amb el llibre, però també tinc una butaca. La veritat és que si el llibre m'interessa, llegeix com sigui, no? I si m'enganxa, aviat el tinc. El tinc, i aquí on sigui.
0: I recordeu com va néixer aquest hàbit lector? Perquè ho dèiem, nosaltres que ja passàvem la nebulosa dels 30, no hem crescut en aquesta era digital. Per nosaltres, enganxar-nos a la lectura va ser una cosa més senzilla, perquè l'única distracció que teníem era la tele o la ràdio, però de vegades hi havia altra gent que la mirava i les cases solien tenir una tele. I els llibres van ser un bon refugi. Recordeu vosaltres quan vau començar a llegir, o per què, o què és allò que vos va engrescar d'aquest hàbit?
3: Comença. jo de bastant petita, però és que a més a casa nostra no hi havia televisor.
0: Ah,
3: o sigui, això jo crec que va ser un fet que va fer que jo, els meus germans i jo ens distraiem molt llegint a casa nostra. I sí, me'n record, bueno, de més petita devia llegir altres contes, però me'n record molt d'una col·lecció que hi havia, vosaltres la devíeu tenir també, que...
4: Ser joies,
3: que tenien ses quatre personatges en el llom, sí. com també adaptacions
4: de clàssics
3: i després westerns i Mujercitas.
4: Sí.
3: I això era la col·lecció. Bé, és que era de molt del nostre temps. I després sí. Lo de Enid Blyton, Los Cinco, sí. Los Siete Secretos...
0: Torres de Mallory.
3: Torres de Mallory.
5: Jo vaig començar en còmic.
0: M'ha agradat ara, en la pausa, l'he despertat com
3: Santa Clara,
0: un record. Torres de Mallory.
3: Les mellizas, les bessones aquelles...
4: Ah, sí.
3: Santa Clara, ostres, de Santa Clara,
4: sí,
3: això.
4: Sí, sí.
0: I, per exemple, Joan...
4: Lo mateix, jo tenim una edat similar.
5: Sí.
4: I més o manco també. Vaig començar en còmics, que mon pare m'aduia, perquè mon pare feia feina en el tren. I molta gent se deixava TVOs. No és que els compres, és que els m'aduia sempre jo. Nosaltres érem 5 germans i sempre els m'aduia jo, perquè sabia que jo estaria contentíssima.
3: No?
4: I després és vera que per la comunió fins i tot m'ho regalaven aquells llibres, una col·lecció de llibres d'aquestes edicions
3: sí,
4: juvenils.
3: Sí.
4: I qualque vida de sant, també.
0: Bé, hi ha vides de sant ben interessants, que també tenen un punt novel important.
4: Sí.
0: I en el cas d'Anna Mercè, quan van ser
5: jo vaig començar molt pres, perquè també mon pare me va promocionar molt lo de llegir. Ell llegia allò de Reader's Digest. I jo llegia els articles. Vaig començar a llegir molt pres. I ja me va interessar, passava moltes hores en el meu quart i vaig començar en còmic, en tot la... llegia el Capitán Amèrica, Spider-Man, i després ja vaig passar a la col·lecció aquesta que han dit elles dues, a tot lo de Julius Verne, vull dir, després ja va caure i vaig començar en sos clàssics.
0: El nit del 80 teníem el vaixell de vapor, el barco de vapor, que varen ser les primeres lectures que ens varen donar a l'escola, però si haguéssiu de triar un gènere... No, perdona, Joana, que
4: no,
0: volies...
4: No.
0: Tu també tenies barco de vapor?
4: No, perquè ja és més de les nostres filles.
0: No, però també donaves, però també vos sona aquesta col·lecció, encara que sigui de regalar-lo als vostres fills, perquè també la lectura suposo que s'encomana de joves, quan vareu tenir... Bé, de joves, ara estàveu meravelloses, ara bé, en tenim 30. Quan en teníeu 20 i teníeu els nins, també suposo que la tasca vostra va ser incitar-los una mica a que fossin lectors, en qualque manera.
5: Sí, jo record tot d'una... Perquè també m'agrada llegir, però també m'agrada contar. Per tant, les lectures, contar-lis i llegir-li sempre era una cosa que me sortia i era molt agradable.
3: I
5: sempre.
3: Vos han sortit lectors, els vostres fills? Ai, la Joana diu que sí.
4: Jo la meva, sí. Tinc dues filles i sobretot una molt lectora. De fet, qualque llibre que llegim en el club, jo a vegades dic, no, el compraré perquè els hem passat, molts a la biblioteca. I dic, no, el compraré perquè vull que anai a Nijewski o a en Ramon.
3: Sí.
4: I jo, amb això dels fills, crec que el grup... Nosaltres érem amigues abans del club, no és que mos féssim així, ja érem amigues perquè teníem els fills. Vull dir que jo crec que un dels detonants va ser els fills, que anaven més o menys a la mateixa edat, a les mateixes classes. I nosaltres ens vàrem fer de la junta de la MIPA, i en aquell temps la biblioteca no estava dinamitzada ni res, i nosaltres vàrem començar a introduir contes per al nostre fill, però per tot el poble... I varen començar a fer coses, activitats així, perquè també poguessin els nens tenir aquest hàbit i que els agradés. Sí.
0: Ah. És a dir, sou una mica unes forces vives de Bunyola.
5: Bé, no ho sé.
3: Ara...
0: No, i vos volíem anar per tema de literatura i gènere. No sé si sou, si vos agrada la novel·la, si sou lectores de poesia, si vos agrada el que seria novel·la negra, novel·la històrica... perquè, clar, cada lector se va formant el seu criteri i no sé si vos agrada llegir de tot o vos agrada anar espigolant, però d'un gènere en concret. Pau, començaré per tu ara.
3: Jo no m'agrada llegir de tot. O sigui, jo, per exemple, la novel·la negra no m'agrada, que és una cosa que ara agrada molt i no me cansa. O sigui, jo puc llegir un llibre d'una saga d'aquestes quan se posa de moda que tothom en parla, però no tinc ganes de llegir segon. No, això me cansa molt i jo llegeix novel·la. Poesia molt, molt poca, la veritat.
2: Costa més.
3: Sí.
2: Vosaltres?
4: El mateix, sí. Jo també som de novel·la, sí que m'agrada tot tipus de novel·la, m'agrada la novel·la amb una dimensió històrica, m'agrada que tingui una càrrega emocional, que serri de famílies, de supervivència, que hem llegit un pot de tot, sí. Nosaltres. Sí. I sí, i m'agrada provar-ho tot, sí. Novel·la sobretot.
2: Mercè, tu també novel·la?
5: Jo... quasi tot novel·la, el que passa que he tingut també, depèn de l'edat, o sigui, he passat per etapes i la meva primera etapa era de clàssic, teatre i molta poesia. A mi m'agrada molt la poesia, el que passa que darrerament la tinc un poc abandonada, però durant un temps llegia bastant. I ara novel·la m'agrada molt i sobretot la novel·la negra a mi sí que m'agrada.
2: Sí.
5: Sí. I de fet l'empleï per llegir enmig d'altres llibres més seriosos, no se pot dir això, perquè la novel·la negra també
2: n'hi ha moltes. Però qui les tria en els llibres que llegiu?
3: En el desclub de lectura.
2: Sí,
3: en el
2: desclub.
3: Per rigorós ordre, perquè les primeres vegades vàrem intentar consensuar i no va anar bé, va ser com un galliner, jo, no, aquesta, tal. I com que el club ens reunim a la nostra casa, no? Feim per torns. I la que posa la casa, posa el llibre. O sigui, diu aquest llibre. I així tothom el llegeix. Ningú ha de dir, no, és que a mi aquest no m'ha fet tantes ganes. Bé,
2: paciència.
3: Se llegeix el llibre que toca. A part, estic llegint coses molt diferents. Jo dic que a mi no m'agrada la novel·la negra, no és el que jo aniré a cercar, però n'hi ha hagut qualcuna. I la llegida, que toca. I...
0: Clar, perquè la lectura ho ha fet unes grans demòcrates. Perquè si se que posa a casa tria el llibre, ningú pot dir que aquesta boca és meva a llegir-lo i a menjar croquetes.
3: Exactament. I també menjant croquetes.
2: Sí?
5: També.
0: És que lectura i croquetes, penses que és la combinació més meravellosa que hi pot haver. Llegir és un tema de tenir temps o de tenir-ne ganes. Ho dic perquè de vegades molta de gent, sempre que fas una enquesta d'aquestes lectores, dius, llegeixes, sí, no tant com m'agradaria, perquè no tens temps. Llegir és un tema de temps o de prioritat? Perquè de vegades també estàs mitja hora, te penses en el mòbil, i acaben sent 2 hores i mitja. Per tant, aquestes 2 hores i mitja les haguessis pogut invertir, per exemple, rellegint Moby Dick, i això no passa. Per vosaltres, que és un tema de prioritat o de temps?
5: Jo és de prioritat, de ganes de llegir, crec. Perquè he llegit sempre en quan tenia feina, hi ha temporades que més, hi ha temporades que menys, però si tens ganes de llegir i un llibre t'atrau i t'enganxa, crec que sí.
0: Clar, com heu construït aquest hàbit? Tenia una estoneta fixa, on diu jo, quan tomba les 7, abans d'anar a fer sopar, tenc aquella horeta... per agafar una novel·la o no teniu un objectiu tan marcat?
4: No, jo l'objectiu és tenir-lo llegit quan hi torna a dinar o el sopar que fa som.
2: Hi ha qualque pressió, qualque dia de dir l'he d'acabar,
4: sí, això sí.
2: Però... Home, ara que llegiu La península de les cases vacies, que és llarg.
4: S'hi han de posar, sí.
2: Llarg i que té molta informació.
4: Sí. És una qüestió de dir vull llegir i sí, perquè tens és que em perdem molt
3: perquè jo faig feina,
4: faig altres activitats i la veritat és que em trobes de temps per llegir,
3: però
4: si t'agrada
3: això que has dit, que és vera que te poses amb el mòbil de vegades i t'ha passat mitja hora, no, una hora, i no te n'has temut i després si dius, ai, és que no he tingut temps de llegir avui, no és vera, és que, o sigui, jo crec que és qüestió de si en tenc ganes de cercar-lo i de prioritzar-lo sobre unes altres coses i de proposar-te, perquè jo ara quan venien cap aquí els deia a elles, jo l'any 2023 no sé per què vaig llegir molt poc, record, no sé, me'n vaig donar compte, no sé si perquè mirava més sèries o més no sé què, i vaig dir propòsit del 2024, llegir més. I a més ara els apunto els llibres que llegeixes, perquè abans no
0: deies compte.
3: I m'apunto també un petit resum, un
2: comentari,
3: i també si és un llibre que eres d'exclut de lectura, pos llibre d'exclut de lectura, o letret de la biblioteca, o m'ha recomanat no sé qui, perquè així me'n record més, perquè clar, l'edat no perdona, i la memòria també te... I és qüestió de proposar-se realment, perquè si tu te proposes i dius, bueno, és que ara contra de mirar el mòbil o de mirar una sèrie o de mirar no sé què, llitges, que també ho fas perquè també t'agrada, si no, ni t'ho plantatges.
0: Sí, però ara no tenim la sensació de que està al dia de tot, de mirar una mica de cine, mirar qualque sèrie, llegir, saber quin és darrer mem d'internet, per si hi ha una conversa, no quedar totalment foragitada perquè no saps de què t'estan xerrant. De cada vegada se complica més ser una persona culturalment proactiva. Jo estic agotat. Les coses com són. Jo, per xerrar-ne a Balears, a vespre es quedo poquíssim. Jo dic, és que jo som molt més jove. A mi me veus, i jo pareix que un home de 70, però és per estar al dia d'aquesta activitat cultural. A vosaltres vos passa que teniu aquest FOMO que diuen els moderns
3: d'haver
0: d'estar pendent de moltes
4: sí
0: coses.
4: Jo, que és just...
0: Tu encantada de perdre el to.
4: Encantada de perdre-me coses, sí.
5: Sí, jo també.
2: Sou d'aquest altre club.
5: Sí. De moment, crec que sí.
4: És que no és possible tot, a més, en la quantitat d'informes... De fet, en la quantitat de llibres, ja m'agradaria també per llegir.
3: És molt difícil.

0: Ensenyo això, si tot sou de Bunyola, ja heu d'anar a la biblioteca.
1: Sí.
0: Allò deu ser un ferrapilla.
2: És bueno, a dir, la primera...
0: Qualcuna vos l'heu trobada a les 7 des de matí a la porta de la biblioteca de Bunyola per dir, no, seré la primera.
2: Hi ha la xarxa de biblioteques i de
3: sí,
2: vegades...
3: Sí, t'ho
2: encomanes. Sí, sí, sí.
3: De totes formes, quantes també sou? Comprar...
1: Sí,
3: 10.
1: Sí.
4: Jo el sol comprar.
1: Sí, sí. T'agrada tenir-lo.
3: Sí, jo a vegades ara... no l'he comprat. I quan l'he acabat, dic, ostres, m'agradaria tenir-lo, i a vegades el com després.
4: Sí. Jo...
3: perquè se m'ha fet el llitge.
0: Però us passa que la lectura passa a ser com una propietat? No propietat intel·lectual, sinó que quan has llegit un llibre ja forma part una miqueta del teu ADN i tornar-lo... A mi m'encanta anar a les biblioteques per espigolar. Però lo d'anar i treure llibres de la biblioteca m'haig d'acabar comprant perquè som molt de subratllar. Sí. Sou de subratllar, vols? No, no,
1: no. Clar, si ho penses, és com una inversió. Són 20 euros cada mes, per tant, tu saps que aquell 20 euros els destines a comprar un llibre.
4: Sobretot si és un llibre que te fa ganes llegir, perquè també és vera que de vegades em recomana qualque companya, amiga, em recomana qualcun que dius, oi, que no me fa moltes ganes, però el llegeixes. O sigui que, però si me fa... un pot de ganes, me'l compro.
1: I llegiu novel·la contemporània, això que està tan de moda ara, autoficció... Ai, ai, aquí.
4: No.
2: Crec que no.
4: Crec que no. No. Tampoc no llegim amb qualque clàssica he hagut en el club de lectura, però pocs.
0: Perquè els oients divertits se'n facin una idea. Quins són els 4 o 3 llibres que heu llegit? M'heu dit que ara estàu en la península de les cases vacies de Nuclés.
3: Sí.
0: I els 4 anteriors, quins van ser? Ah, m'agrada perquè ho duen apuntat.
4: Sí, sí, sí. Tenim una llista.
0: Això és com un acte.
3: Jo te diré els nostres 4. Ell és darrer... bueno, ell és darrer, va ser de Nora Ephron.
1: De Nora Ephron, molt bé.
0: Quin?
3: Bueno, n'hi havia dos.
4: Sí, jo em vaig recomanar els dos.
0: No m'agrada...
4: Sí, aquest, i no me'n recordo
1: res.
4: No me'n recordo nada. És que a mi em van encantar. Clar, crec que no els han agradat tant a elles, però jo és que no era Efron. Ja els hi vaig dir a elles. El motiu per receptar-los és que a mi m'encanta aquesta dona. Me fa molta gràcia, les hagués que fa molt d'anys. I clar, i vaig pensar, home, un llibre que sigui un poc també entretengut, divertit, perquè jo darrerament havia llegit coses que m'havien agradat molt, però eren un poc drama. I de vegades dius, bé, una cosa fàcil, però que no sigui superficial. No sé.
0: Tenim Uclés, Nora Ephron.
4: Elles, també, darrerament.
3: Bueno, jo sé, darrere va ser d'anar a l'Anna Portero, La mala costumbre, trobava que era un llibre que s'havia de llegir.
0: No hem parlat avui precisament de la primera hora, de la segona.
3: Trobava que sí que era un llibre que s'ha de llegir, que s'ha de viure, o sigui, sobreposar-se en els veus
1: d'aquesta persona
3: i de lo que ha passat, i això m'agradava molt. De fet, la meva filla me va recomanar jo, i jo després, l'any passat, el van llegir en el club. Sí.
1: Mercè, tu quin vares?
2: La Casa Limón, de Corina Oprah. Perquè me va cridar l'atenció, vaig sentir que ho recomanaven, vaig començar a dir, jo de la part aquesta de Romania, de l'època Ceaușescu, no sabia res, i vaig trobar que era, hombre, és duret, és dur, però bueno...
0: Ara veig que no, Joana, tu com un acte, no sé si també per a l'hora de fer els comentaris del llibre, també feis com un acte, i feis com un guionet, i aneu apuntant quatre idees.
4: És molt bona idea.
3: Estiria molt bé, o com a mínim donar una puntuació.
0: Jo no vull dir res, però pens que m'hauríeu de convidar en aquest club, i jo el que faria seria prendre 4 notes i fer una mica de guionet, ara toca conduir la sessió.
4: No ho descartis.
0: Com un moderador. És que jo ja fris que passeu a formar part del meu club de 50 millors amigues. És que jo vull viure dins d'aquest club.
3: No, no sé si se'n posa fitar, però darrerament llegim moltes dones. Vull dir, llibres de moltes autores. Sense voler, sense proposes.
4: Sí, però jo també, a part dels llibres del club de lectura, darrerament he llegit moltes autores, més que autors. Però jo crec que és un poc casualitat.
1: I autors de Balears també llegiu?
3: Sí, també.
1: Qui heu llegit darrerament?
4: Home,
2: en Sebastià Alzamora he llegit un parell d'ell.
4: Sí, sí. I qualcun més, no sé, és que he assegut, bueno, sí, però no...
0: M'agrada.
3: Bé, hi ha dones en català, la Sílvia Soler,
4: na Carlota Gurt, també en llegit, però bé,
3: Maite Salort,
4: de Maite Salort.
1: De Menorca.
0: Que vol llegir El País de l'Altra Riba.
4: No, que s'ha de dir que El Temps Habitat.
3: El Temps Habitat, sí.

0: Sí.
1: L'he llegit. I, de fet, llavors, també, si se dona la casualitat de que en el teatre o en el cinema se fan les pel·lícules, o en el teatre, per exemple, el rei, el Sebastià Alsamora, el rei del món, que vàrem anar a veure-lo, o és de la Marguerit Jursen, que vàrem anar a veure
2: Adrià,
1: a les memòries d'Adrià. I clar, sí, és que ja és un poc, no? Se deim, ah, mira, que és com si... Ja...
2: Sí,
1: és
2: igual que vàrem llegir el llibre.
1: És venga. Igual com si hi ha una notícia, ara avui, el que dèiem, avui...
2: S'ha mort Mariana Satrapi, l'autora de Persepolis, i clar, i tot d'un en el grup de WhatsApp, n'hi ha hagut una canvi... Clar, tenim el grup de WhatsApp que no és... Que... No és d'aquest tan pesat, la veritat. No. Però...
3: S'ajusta molt.
2: Sí, però quan surten notícies d'aquestes, les mos passant.
1: Sí, com si fossin familiars, perquè, clar, amb bon això, quan tenen...
3: És com passar les esquiles.
1: No, però, clar, sentim una pèrdua, també.
4: I de Pau Manzano, Joana Mateu, Marçabal, era moltes gràcies. Avui compreu qualque llibre.
5: Ara mirarem.
2: Jo sí.
4: Aprofitar, però a Bunyola teniu
2: llibreria?
1: No.
2: Però bé, aprofitarem que som aquí.
4: Per mirar un poquet.
2: Sí.
3: Només vull dir que en Pau té el meu telèfon. Per lo que sigui necessari, si necessitar un escriba, un moderador, jo, encantat de formar part d'aquest club, que de veres, enhorabona.
1: Perquè saps que hi ha menjar.
3: Clar. A mi, sa cultura i ses croquetes són dues coses que sempre estaran en el meu top one.
2: Farem un pensament. Ho proposarem a sa junta.
3: Esperem que no m'ho toquis a la bola negra, com la pel·lícula de los Javis, i que totes siguin blanques.
2: Gràcies per convidar-me.
4: Ells són del Club de Lectura de Bunyola. Gràcies a totes tres. Gràcies. Fem una pausa i arriben també un mesquida.
6: IB3 Ràdio és informació. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
7: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
6: Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
4: Aquí ja hem arribat.
3: Com anem? Com esteu?
12: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre ses is.
13: De fluència.
12: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
12: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
6: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
6: Quina paraula creus que s'està perdent?
14: La paraula que troc que no s'usa gaire és entorn, però no entorn com a sinònim de voltant, sinó entorn com a sinònim de mareig, de perdre el món de vista, tenir un entorn de cap. Ha tingut un entorn de cap i aquí ja ha quedat. Mig estabornit, per exemple, no? Aquesta paraula m'agrada molt. Aquesta expressió m'agrada, tenir un entorn de cap.
15: Les cites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Importantíssim moment per l'agricultura avui també, en aquesta Fira del Llibre. Tomeu, com estàs?
1: Molt bé, voltros.
0: Te toquen tots els exteriors, com que mai vaig exteriors en dijous.
1: Com que sabeu que m'agraden.
0: I que t'agrada passejar.
1: Clar,
0: i que t'agraden els llibres, perquè en Tomeu m'agrada
1: molt.
0: És un gran lector.
1: Sí, ho intento llegir tot el que puc, però vaja, aquí a un lloc fantàstic, sempre és un gust venir a Fira.
0: Sí, has fet una volteta?
1: Sí, ja he fet una volteta, ara acabaré de mirar Menci Fir. No, no he fira res.
0: No,
1: he saludat de moment i ara miraré Menci Fir qualque cosa.
0: Has anat a veure en Tomeu Canyelles?
1: He anat a veure directe el meu Tomeu Canyelles i hem estat xerrant una estona i...
0: Que bé.
1: Sí, ara miraré de firar qualque cosa.
0: Llavors també el anirem a saludar en Tomeu. L'altre Tomeu nostre, que en tenim dos de Tomeus.
1: Sí, però com dèiem,
0: avui les fites netes i de què hem de parlar, Tomeu, en aquest espai de fora Vila?
1: Idò, mira, com que teníem el repte de que tornàvem a un espai de llibres i tornàvem a xerrar d'agricultura, no farem una altra secció xerrant de llibres d'agricultura, que és el que vàrem fer per Sant Jordi, que les llibreteres mos varen recomanar els seus llibres relacionats amb agricultura, però sí que, d'alguna manera, metafòricament, he volgut convidar un llibre a la secció que, sí, l'he volgut fer entrar i l'anirem citant, mos servirà per conèixer una mica aquesta part més literària d'un món en concret, que són les abelles.
0: Sí.
1: Perquè és un llibre que els amants de la natura, de l'apicultura, solen tenir com un llibre de referència, que és La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck. I aquest llibre mos servirà per tractar alguns temes que teníem previst xerrar. És veritat que el llibre, jo vos veig les cares, no és que sigui
0: el
1: més comercial.
0: És un manual? No.
1: No, no és un manual.
0: I és novel·la?
1: És una cosa molt interessant de llegir.
2: És un híbrid.
1: És una cosa curiosa. És un llibre observacional, diria d'alguna manera, però també una mica com a reflexiu. És un llibre del 1901, que ningú se m'assusti, perquè és un llibre que jo he revisitat ara i és una passada. Lo àgil, lo... sí, el llenguatge tan fresc que té, tot i haver estat escrit fa més de 100 anys. I és que l'autor, Maeterlinck, que és una persona que no és que hagi arribat en els nostres dies com la persona més recordada de la història, però és un premi Nobel. O sigui, que és un premi... és un llibre d'un premi Nobel sobre apicultura, que el va fer molt conegut. Després en va escriure un sobre formigues, sobre termites, va anar a veure el filon i s'hi va tirar de ple. Però aquest llibre és especialment preciós, en sèrio. No vos ho dic perquè hagi anat bé la conjuntura, sinó perquè és un llibre que tothom que llegeix sol quedar sorprès. Sí, sí, que se pugui xerrar. Sí, sí.
0: La vida de las abejas, idò,
1: sí.
0: Aquest és el títol. I aquest llibre mos serveix per parlar d'un any complicat per ses bèsties.
1: Exacte.
0: Perquè...
1: sí, mira, jo ja fa un parell de setmanes, pel abril, maig, que anava encalçant qualque apicultor perquè volia fer una secció dedicada a ses aixamades. Què vol dir una aixamada? Que és quan un aixam decideix partir de sa caera per començar una nova vida de fora de sa seva caera.
0: Independitzar-se
1: i expandir-se. És un moment de bonança, no? Què passa? Que jo anava xerrant i deia, bé, quan sapigueu qui comença a recollir aixams, m'ho anau dient, anant xerrant, i jo anava demanant i no hi havia resultat. I me deien, això, enguany ha estat un any molt bo, no hi ha hagut moltes aixamades. Així que el tema va quedar una mica aturat. I sí, vaig decidir que xerraríem d'una altra cosa.
0: I després pensar de xerrar molts de la mel de primavera.
1: Clar, com que per tardor van xerrar de la mel de tardor, vaig quedar com promes públicament que xerrien de la mel de primavera i quasi se me torna a escapar, però també xerrant amb en Gori Lledó, que és el nostre apicultor de referència,
0: m'ho va dir... Que no li queda molt a la primavera.
1: No, i ja que vam... no? I
0: si
1: jo vaig dir, bé, com ha anat,
0: si és que
1: no?
0: Meteorològicament li podem anar a primavera.
1: Exacte, i aquí anam, justament, perquè en Gori va anar, justament, per casualitat, a veure apicultors menorquins i m'ha dit, a Menorca, fatal, aquí, fatal. I jo vaig dir, vale, vaig a telefonar a Eivissa, ben com ha anat la mel de primavera, i m'han dit, nosaltres ja fa uns anys que directament no agafam molta mel de primavera. I vaig dir, idò, haurem de xerrar de que enguany ha estat un mal any i que els darrers anys mel de primavera n'hi ha poca.
0: I o com així ha estat un any tan dolent, Tomeu?
1: Mira, ho veurem. De fet, en Gori m'ha dit una d'aquestes frases lapidàries que fan qualque pagès i agricultor, que és que m'ha dit, mira, el món de l'apicultura mai se sap res. Se pot intuir, però en el fons mai s'arriba a saber.
0: Clar, perquè enguany ha plogut.
1: Ha plogut, en xerrarem. També, no sé si recordeu quan vam fer un capítol dedicat en el vent. Es pot tenir a veure
0: sí,
1: el vent.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí, faig un spoiler aquí. Però aprofit per citar-vos...
0: També citar per deixar el vent en
1: sí,
0: aquesta secció.
1: Sí, sí, clar. Tot. Fora Vila, tot, quan sabeu, no estic ja van entenguent, és molt complex. Volia citar, abans de començar a escoltar la gent de Fora Vila, un fragment d'aquest llibre que vos deia, que mos ajuda poc a situar-nos. Diu, sucede con nuestras abejas como con la mayor parte de las cosas de este mundo. Observamos algunas de sus costumbres y decimos, hacen esto, trabajan de esta manera, sus reinas nacen así, enjambran en tal época. Creemos conocerlas y con eso no pedimos más. Esa existencia nos parece muy sencilla y limitada, como las demás, a los instintivos cuidados del alimento y la reproducción. Pero el ojo que se acerque y trate de darse cuenta, ahí está la complejidad espantosa de los fenómenos naturales, el enigma de la inteligencia, de la voluntad, de los destinos, del objeto, de los medios y de las causas, la organización incomprensible de lo más mínimo del acto de la vida. És a dir, que el que mos deia en Gori resumit, bàsicament tu per molt que intentis entendre el que fan serveis i sàpigues moltíssim i siguis un expert, fins i tot els més experts t'acaben reconeguent que això és un símbol de s'expert, que pues, no en tenim ni idea de lo que fan serveis i xerrem del vent, xerrem de les pluges i la calor, però serveis decideixen un poc quan fan mel, quan no en fan, quan eixamen i quan no eixamen, o sigui que...
0: I d'ara ho coneixerem.
1: Sí, sí.
0: De fet, escoltarem en Gori, Gori Lladó, mestre apicultor, que mos explicarà què ha passat a Menorca i com ha estat de desigual també aquesta primavera a les illes.
2: A Menorca, jo també esperaven una bona temporada i a darrera hora se n'ha anat un poc en orris, perquè els professionals diuen que no agafaran. Ja estan avisant els seus clients que no tindran mel per aquest any. La conec que ha fet ventades. Malament ha estat un any que sí que ha plogut, que les temperatures han estat més o menys, diríem, adient per desenvolupament. Sí que ha fet unes ventades molt fortes i això ha perjudicat molt a la floració i a la, sobretot en el nèctar que podien produir les flors. I aquí a Silla ha estat desigual. És a dir, les caixes que eren molt fortes i que a principi de temporada varen per a recollir mel, aquesta sí que ha hagut una mica de producció. I en els redals de bons, les caixes, o per qüestió de temperatura o per qüestió de pluja, han estat un poc més tardanes, la producció s'ha anat en orris.
0: Mm-hmm. Idò, també aquesta manca de mel que conta en Gori també explica això que molts deies en el principi, que enguany ha pots eixams.
1: Exacte, clar, les veies fan la mel a partir del nèctar real que troben, per molt que no trobem un camp molt florit, que és veure que ha estat una primavera superbona, molt plujosa, hi ha hagut flors, encara hi ha flors, de fet, no està tot cremat, per dir-ho de qualque manera, i maldament hi hagi tot això, idò, hi ha un tema important, com vos deia, que varen xerrar aquell programa que varen dedicar al vent, que jo ja no podria més de migranya de les setmanes que duem escoltant el vent, que és que això perjudica molt el nèctar, que és el suquet dolç que fan les flors per atreure els pol·linitzadors. Clar, el vent aixuga les coses i si tu fas mini gotetes de sucre, el vent pot minvar molt la producció de nèctar de les flors. Per això, quan eixamen les caeres, és perquè realment és un any bo per elles. No és que ho facin per fugir d'una situació, sinó que és un any que els es propici i per això eixamen i se reprodueixen, per dir-ho, com augmenten.
3: I aquí ens serveix aquest llibre que tu ens has proposat avui, que ho explica així de bé en la seva traducció castellana, aquest llibre de Metterlin, que diu: si la colmena està pobre, desolada por las desgracias de la familia real, las intemperies, el saqueo, etcétera, las abejas no la abandonan, no la dejan, sino en el apogeo de su felicidad, cuando, después del trabajo forzado de la primavera, el inmenso palacio de cera rebosa de miel nueva.
1: Molt guapo.
3: És que és talment un poema, això.
1: Sí, és molt poètic aquest llibre, la veritat, i té metàfores bastant ben fetes. Clar, això molt serveix per parlar d'una expressió que també diu en el llibre, que és l'espíritu de la colmena, que en Metterlink fa com una explicació més col·lectiva de lo que és un eixam, perquè nosaltres tenim, quan te pegues a neure quan ets petit, per les formigues o per dinosaures o alguns per les veies, l'importància de la veia reina de dins una caera realment queda una mica diluïda quan la comences a estudiar, perquè és vera que això que ell diu, l'espíritu de la colmena, és que col·lectivament les veies decideixen en quin moment eixamen, decideixen quantes penals faran, o sigui, no hi ha ningú que la veia reina no està donant ordres, però elles saben quina és la feina que han de fer, no? I en Metterlin fa una cosa molt guapa durant el llibre, que és com que va construint una imatge dels eixams, com que cada veia forma part, com si fos un orgànol d'una cèl·lula que té una funció, que sap perquè ha nascut ja amb aquella funció que ha de fer i se va reproduint i activant la feina que ha de fer instintivament sense que ningú li comani. I això pues, és un fet molt literari que li dona molt de joc a tot el llibre, la veritat.
0: Uh-huh. I tant. Per tant, Tomeu, una primavera sense masses eixams també és una primavera que s'esbeix en llegir com a insegura.
1: Exacte.
0: Per tant, no han produït.
1: També és un indicador, o sigui que ho podem veure com això, talment. Si no hi ha mel i no eixamen, si, venen una temporada complicada i els apicultors ho saben. Uh-huh.
0: Uh-huh. Però has parlat amb més gent?
1: Sí.
0: De fet...
1: Duim bones notícies, també.
0: Sí? Ah,
1: sí.
0: Sort, ja m'havies preocupat.
1: No, hem xerrat amb la gent de Melvi, sí, que és un projecte d'apicultura de l'Aró, que ells sí que han recollit mel, no és que ningú hagi recollit mel, ells són professionals i fan una cosa que seria com una transhumància, i els he demanat que mos contin una mica com s'han organitzat ells per, efectivament, poder treure una mica de producció i tenir mel de primavera, que està empreuada i desitjada per molt de consumidors.
0: I tant, l'escoltam.
4: Bueno, nosaltres, Melvi, sí, movem ses queires, fem transhumàncies, i d'aquesta manera, cercant ses floracions, podem intentar garantitzar una producció, sigui bona o no tan bona. L'any passat va ser millor, l'any, que enguany. Enguany podríem xerrar d'aproximadament un 30% menys de producció, de moment, però també la primavera està a punt d'acabar, però falta un poc d'estiu, que a vegades hi ha melats, i mos podria salvar aquest any. També s'ha de tenir en compte que si les queires estan fixes i la zona no acompanya, o la climatologia, les pluges, pot afectar molt i no el treure mel.
0: Confiarem en l'estiu i d'altre
1: sí, meu. Sí, ara hi ha aquests dies de marge que pot succeir un miracle i pot ser un any espectacular, però...
0: Per cert, que qui parlava era en Pau Queralt.
1: Exacte, no hem pensat a dir nom, som en Biel i en Pau, sí. I ara escoltàvem en Pau. Mm. I clar, això també té molt a veure que les illes són molt petites, cada una és molt petita, i alhora són molt irregulars, és a dir, a la Marina de Llucmajor no plou el mateix que plou a Lluc, per fer-nos una idea, no? I aquestes diferències a ells els ajuda a poder moure-se i anar a zones que siguin més favorables, que no necessàriament enguany any perquè ha plogut més a Lluc hi haurà més nèctar, o sigui, pot ser totalment el contrari, les floracions són molt desiguals i allà han d'estar molt pendents de les zones on poden dur caixes, anar jugant una mica.
0: Cap allà,
1: o sigui,
0: que han d'anar.
1: Sí.
0: És a dir, que encara que hi hagi floració, la floració pot existir, però si és massa curta o massa xuta, la mel no arribarà.
1: Exacte, i hem de tenir en compte que... perquè està agafant més força la mel de tardor? Pues perquè hi ha un arbre molt cultivat a Mallorca i a Balears, que és el garrovell, i és un arbre que té una floració un moment molt bo, serveis el poden aprofitar, i per això una certa producció de mel de garrovell. Clar, la primavera, en general, no hi ha cap cultiu d'arbre que faci una gran producció, és veritat que hi ha tot lo d'estiu, però tenim aquesta producció ara de garrovers que acompanya que també hi hagi més mel de tardor. O sigui que aquests canvis ajuden a entendre també un poc com se va configurant el paisatge. Mm-hmm.
3: I tornant en aquell llibre, Tomeu,
1: sí.
3: Hi ha un fragment que descriu el moment bo de màxim esplendor d'una caixa, diu així: la hora sin igual, animada, algo febril y sin embargo serena, de la plena abundancia y del júbilo pleno. En torno, como largas y fastuosas tapicerías de oro, de pliegues rígidos e inmóviles, la miel de abril, la más linda y más perfumada, reposa ya en sus 20.000 depósitos. Más arriba, la miel de mayo, continua madurando en sus cubas abiertas.
1: Espectacular, Xisco, gràcies. Avui t'he fet de narrador de...
3: És que d'aquí m'ofereix per audiollibres.
1: Jo crec que en teoria és d'oferir, és una bona línia. Bé, si voleu podem acabar d'escoltar un altre àudio d'en Pau Queralt, de Melvi, que mos explica justament aquesta contradicció d'enguany que ara xerraven, no? Que ha plogut, que hi havia flor, que semblava que havia de ser un any d'un esplet important, però que finalment no ha acabat sent així.
4: L'any va començar molt bé, amb moltes pluges, pareixia que les veies havien d'anar a tope, que de fet hi anaven en el principi, però molts d'anys comencen així. Les primaveres solen ser curtes, passam d'hivern a estiu en poc temps, i jo crec que això a les abelles les afecta. Però enguany sí que hi havia bastanta flor en el camp, i pareixia que havia de ser millor, però per el que sigui, no ha estat de moment una primavera molt bona. I això pot tenir efecte amb el temps, amb el calor, amb el tipus de planta, el tipus de sol, que no hagi produït el nèctar necessari o abundant perquè sigui un bon any i traguessin molta mel.
1: I d'això, clar, jo ara escoltant en Pau i quan m'ha passat aquest àudio vaig pensar, clar, nosaltres jo he mirat molt que està passant en sa mel de primavera, però en realitat, i llegint en Metterlink, un se'n dona compte que el que realment fan, que és un tipus de ramaderia, no?, cerveies, però és la ramaderia on els teus ramats, que són aquests animalons tan petits, fan el que volen en el sentit que intenten sobreviure i tenen unes condicions molt sensibles que no se poden substituir, tot i que se pot donar aliment, se pot donar aigua, els pots ajudar, depenen molt de l'ambient. I per això he seleccionat un altre fragment que, si en Xisco és tan amable de voler compartir-lo amb nosaltres.
3: Clar, que fragment diu així: la abeja es ante todo y aún más que la hormiga un ser de muchedumbre. Solo puede vivir en montón, aislada, provista de víveres abundantes y en la, la temperatura más favorable expira al cabo de pocos días, no de hambre ni de frío, sino de soledad.
1: Idò, quina reflexió, no? Clar, les veies no farien res totes soles i no fan res perquè nosaltres vulguem extreure mel. Elles aprofiten les millors condicions i fan el que poden i a partir d'aquí nosaltres en traurem o no en traurem un resultat.
0: Idò, escoltam el darrer àudio, si t'assembla, Tomeu, tornem a escoltar en Pau, sí, que mos explica precisament això, que a Mallorca realment anys bons de mel no n'hi ha tants.
4: A Mallorca és molt difícil que hi hagi un any bo. Tenim poc territori i jo diria que de cada 5 o 7 anys igual en ve un de bo. Lo normal és que no siguin bons els anys i les produccions no són abundants. I la mel de primavera o mel de maig és la que se recolecta ara, que han pogut produir durant el mes de març, abril i aquest mateix mes de maig. Sol ser una mel molt floral i clareta de color, mil flors normalment, i amb un gust exquisit, com tota la mel mallorquina.

0: I d'avui la mel de primavera i tota aquesta filosofia sobre vida.
1: Totalment.
0: Que ens donen les ves.
1: Sí, sí.
0: Tomeu, acabam introduint una paraula al nostre glossari de Fora Vila. I aquesta paraula és...
1: Clar, eixam, no me n'he pogut resistir. És una paraula molt guapa, a més. Que, com hem explicat, vol dir, segons el diccionari Covemoll, que és una multitud de ves que emprenen plegades del rus que en companyia d'una reina per formar una colònia o un altre indret.
0: Tu, perquè molt jove, Tomeu, però hi havia una discoteca Campos.
1: Ah, sí?
0: Que quan jo també era molt jove.
1: M'interessa, això.
0: Se deia Seixam.
1: Sí,
0: I era superconeguda.
1: Sí, eh? Sí, sí, i mira, sí, sí. Tots aquells que van anar a Seixam.
0: I era un eixam.
1: Un record per tot voltes allà on estigueu.
0: I tant, i tant. Era molt coneguda aquella discoteca. Bé, era una broma, però sí que eixam és una paraula fantàstica.
1: És una paraula molt guai. I té coses molt interessants. I de cada vegada ho defens més, que és el Covemoll. M'estic enamorant a partir de fer aquesta secció d'aquest diccionari meravellós.
0: És el rei.
1: És insuperable.
0: Que per cert, se pot comprar, se fira el llibre.
1: Se pot comprar.
0: Jo l'he vist...
1: Jo el vaig aconseguir, un dia vos ho contaré. Ara no ho contaré, m'ho guardo per un altre dia. Però bé, volia dir que...
0: També és... tenc una anècdota, jo, si sí, vols que també te la conto.
1: N'hi ha moltes, eh? Conec una altra persona que també. Un dia podríem fer una secció sobre el Covemoll.
0: De com hem aconseguit el Covemoll.
1: Exacte. I de, clar, el Covemoll, com sap Margalida, recobeix una part de cultura popular i una cosa que sempre m'agrada fer, per molt que siguin paraules molt òbvies, no? Que a vegades tens la tendència a dir, anem a intentar recuperar paraules. I amb eixam he fet una cerca, però he dit, mira, duré eixam per contar això. Perquè diu que, clar, els eixams, com bé sabeu, han dit, se'n van de les caixes, i aquí explica quines són les passes que constaven perquè tu te puguis quedar un eixam que no sigui teu. I, o sigui, que si cercau trobaràs l'explicació, però a partir de 28 passes a partir de la caixa, si tu trobes un eixam, te'l pots quedar, segons les lleis no escrites de Fora Vila, i si fa menys de 28 passes, és de l'amo d'aquella caixa i s'eixam l'ha de recollir ell.
0: M'encanta aquesta història de l'Alcomemany.
1: És meravellós, no toca variar mai.
0: I dels eixams avui, i les abelles i la mel de primavera, amb en Tomeu Mesquida, també moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hem de posar un pot de música per acabar aquest programa.
1: Sí, no? Com
0: i bé. Ho feim així com toca, avui a la Fira del Llibre. Fins ara.
2: El Guateque Musical.
0: Perquè si hem de posar un poquet de música en aquest tram final del programa, tornem a tenir Celestí, Miquel, en Xisco per aquí, com estàu?
3: Som aquí, sí, bé.
0: Heu fet una volteta?
4: Sí, pel voltant.
0: Heu anat a veure en Tomeu Canyelles...
4: Jo he anat a veure les papaones.
0: Aquesta
4: performance.
0: Hi havia una gentada... Bé, hi ha una gentada, perquè ara ha acabat l'activitat, ara començarà una altra... Anar prou bé, no?
4: Sí.
3: Sí, aquesta primera activitat d'avui ara baixa
4: estava
3: té un gut molt de públic.
4: No hi havia cap cadira buida.
3: Amb les papallones que volaven i voltaven.
0: Avui també mos hem posat... Demà és el Dia Mundial del Medi Ambient, Tomeu.
1: Tot bé junt avui.
0: Però bé, va, posem un pot de música per acabar dedicada a les ciutats i els països del món, Xisco.
5: Així és, com que som a la Fira del Llibre, les paradetes són plenes de llibres que parlen de diferents països, ciutats i indrets, dedicarem a la geografia en nom propi al Guateque d'avui. Començam aquest viatge per casa nostra. Primera aturada, Palma de Mallorca. Un viatge musical sense embussos ni problemes per aparcar amb el ritme de Chris Wolf.

0: Ara, abans de que continuï, Celestí, sí. Perdona, que ha vingut a Goitana Caterina Balarrí, que també té nou llibre. Bé, és que na Caterina no s'atura de fer llibres, eh? Un dia poden repassar tots els que té, però que són les següents activitats de la Fira del Llibre, que podeu venir avui cap vespre, que hi passen moltes coses, i nosaltres ara posant música.
1: Ha vingut a saludar-nos un per un, sí. En setmaneta.
0: Bé,
1: continuam a les Balears i hem de fer una aturada tècnica gràcies a una postal sonora que arriba des d'Eivissa. Quim Delibat i el seu des d'Eivissa amb amor.

I tancam la ruta illenca a Formentera, sota la lluna i amb molta calma. La cançó original era de Tomeu Penya, però nosaltres hem triat Lluna de Formentera, cantada per Maria José Cardona.

0: de Maria José Cardona, que versiona una cançó aquesta que dèiem d'en Tomeu Penya fantàsticament, com d'en Xisco, i que ara també han pogut escoltar aquí a la Fira del Llibre, que la gent també mos escolta. Miquel, quina música més li posarem?
1: Ara volem fins a Amèrica, perquè Maluma va publicar Hawaii l'any 2020 i la cançó es va convertir en un èxit internacional. Curiosament, però, no parla de l'illa, sinó d'un desengany amorós.

0: ritme.
1: En gallego ara balla aquests ritmes, també.
2: Sí, sí.
1: I no mònica.
2: Ja comencem a ballar.
3: En gallego és molt de ritmos latinos.
1: Ara arribaran ells dos. Ja són aquí també l'aviador després de Tentop. Avui en aquesta especial Fira del Llibre, però més cançons.
4: Sí, vinga, i d'unes illes viran cap al sud dels Estats Units amb Sweet Home Alabama, publicada el 74. És una de les cançons més emblemàtiques de la història del rock.

I ara agafem un tren de mitjanit cap a Georgia, la versió canònica és de Gladys Knight and the Pips, guanyadora del Grammy el 1974, però nosaltres ens hem estimat més posar-nos salseros amb aquesta versió d'una mallorquina d'adopció, com és la gran Michelle McCay.

I la darrera estació d'aquest viatge musical serà Budapest. George Ezra va convertir aquesta cançó en el seu primer gran èxit internacional l'any 2014.

0: I d'on de posar punt avui en aquest programa especial? També t'ha agradat la música, aquest fil musical que heu posat a la Fira del Llibre?
1: Immillorable, immillorable.
0: Sí. Hem parlat un pot de tot. Teniu fins diumenge per assistir a aquesta Fira del Llibre. I gràcies a tots que heu fet possible aquest programa. Celestí Oliver, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Xisco Nadal, gràcies. Gràcies. Miquel Jung, moltes gràcies. Bones vacances, que Miquel se'n va. Bé. I nosaltres demà tornem. Vos deixem en l'aviador. Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. El Consell de Ministres ha aprovat l'entrada de l'aerolínia Turkish Airlines en el capital d'Air Europa. Dona així llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros. La decisió forma part del recorregut administratiu habitual en aquesta mena d'operacions després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional sobre inversions estrangeres. El col·lectiu d'auxiliars tècnics educatius de les Pitiuses, que fa feina de suport a infants amb capacitats especials infantil, primària i secundària, han protestat davant la delegació de la Conselleria a Eivissa, tal com han fet en anteriors jornades els seus companys de Mallorca i Menorca. Entre les reivindicacions, manca de professionals i sobrecàrrega de feina. Loli Guijarro és la delegada del comitè d'empresa a Eivissa.
5: Aquesta setmana, en la darrera adjudicació, crec que a Eivissa han quedat 4 places sense cobrir. I a totes les illes són 9-10 que han quedat sense cobrir. S'han cobert només 2. Si fem les comptes, no fa falta gran partida pressupostària. És que això ho portem demanant fa anys. Ja no esperam més. I en su setembre, i ho pararem. Perquè això ja fa olor a vaga.
4: I encara parlant de mobilitzacions, 700 funcionaris de l'Agència Tributària a les Balears estan cridats a fer vaga dilluns que ve. Convocada pel sindicat CESIF, l'objectiu de l'aturada és reclamar reforços de plantilla, impulsar les carreres professionals i implantar el teletreball. En tot l'estat hi ha 28.000 treballadors convocats a la vaga, que també anirà acompanyada de concentracions a les diverses delegacions, recordem, just en plena recta final de la campanya de la declaració de la renda. I Formentera disposarà d'una nova targeta amb moneder virtual per al transport públic a partir de final de mes. El sistema facilitarà l'accés als busos d'una manera més còmoda i àgil. L'equipament serà possible gràcies a un conveni signat entre el Consorci de Transports de Mallorca i el Consell de Formentera. Són el president del Consell Insular, Òscar Portes, i el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo.
6: La tecnologia que ja tenen implantada a Silla de Mallorca la implantam aquí a Silla de Formentera. Això modernitzarà els nostres autobusos, la nostra flota.
7: Pues hacer la vida más fácil a quien usa el transporte público en Formentera. Y creo que este es el objetivo común que perseguimos todos, ¿no?
4: I en esports, el Palma Futsal es juga avui al pas de les semifinals del play-off pel títol. Joan Gabriel Bauzà, bon dia.
8: Bon dia. El mallorquín necessita guanyar el Manzanares al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix per plantar-se a les semifinals, on els esperaria el Pozo Múrcia, que ahir va classificar-se a falta de 2 segons per acabar la pròrroga amb un gol agònic contra el Jaén. El d'Antonio Vadillo arriben amb les baixes d'Alisson per sanció i de Ribillos i Müller per lesió. Tot i això, el factor pista i el suport de l'afició seran clar en una nit decisiva per al futbol sala balear. Un partit que el podreu seguir en directe a les 7:30 del capvespre aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.
4: Gràcies, doncs seguirem aquest partit. Seguim ara amb més qüestions. Fem un apunt de cultura. Carmen Machi ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026. L'actriu madrilenya ha estat reconeguda per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Coneguda popularment per sèries com Siete Vidas o Aida, compta també amb una llarga trajectòria en teatre i cinema, amb més d'un centenar de produccions. El jurat ha considerat que representa els valors d'una dona actual, forta i independent. I amb aquesta informació hem arribat a les 6:04. Més informació a l'informatiu vespre de les 7, que avui tindrà una durada de mitja hora per continuar amb el partit del Palma Futsal.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Agafam el relleu de Tèntol en aquesta programació especial amb motiu de la Fira del Llibre de Palma, que va arrencar divendres passat i que tancarà les paradetes diumenge pròxim. 19 llibreries, institucions presents, presentacions, concerts, contacontes, activitats familiars, converses, donen forma i color a l'edició número 44 de la Fira, la segona que es fa de manera consecutiva a la Plaça Espanya de Palma, on està ubicat, per cert, el 7 d'IB3 Ràdio i per on passaran Mònica, autors, llibreters i també lectors.
2: Sí, hola, Rafael, hola a tots. Ja fa dies que la Plaça d'Espanya de Palma bull amb activitats relacionades amb la Fira, amb presentacions i signatures de llibres, sobretot. El nostre primer convidat és un autor que va presentar el seu assaig dissabte passat en aquest mateix espai per la nostra companya Marisa Agoñi, que va ser la presentadora. L'assaig es diu Les Luciérnagas i està publicat per Llibres Ramon Llull. També tindrem temps per conversar amb els llibreters ciutadans de tota la vida i que ara es volen jubilar. És el cas de Marian Colom, de Llibres Colom i també dels responsables d'Embat i Quarts. Avui estaran representats per Francesc Sanchís. Recordarem amb ells els inicis de la Fira del Llibre, que no seria res sense els lectors que tresca, miren i fullegen els llibres a les paradetes. Veurem si algun d'ells també mos dedicarà una estona, mirarem d'acostar-vos tot aquest ambient i per acabar tindrem les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell, el seu alter ego, Princesa Consuela, i també als cinemes, amb Marta Pérez a l'escapada.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7, amb Iker Hernández, Lluís Menéndez, el control tècnic del set de la ràdio a la Plaça Espanya, Lluís Fortesa, els estudis centrals.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I és que ens posant italians, com la pròpia Mina, que canta aquesta cançó confidencial. Dues figures claus de la història recent d'Itàlia, el misteri que va envoltar i encara envolta els seus assassinats, els possibles complots per eliminar-los. Pier Paolo Pasolini, artista total, pensador, estava escrivint Petrolio quan va ser trobat un descampat d'hòstia. Era una novel·la incòmoda per als poders fàctics. Les Brigades Roges, la Brigada Rossa, van segrestar i matar Aldo Moro quan aquest intentava el compromís històric que havia d'acabar amb un govern de forces tan dispars com la Democràcia Cristiana o el Partit Comunista. Les Luciérnagas és un detallat assaig sobre dos homes cridats a canviar la història i també un retrat sobre Gianni Di Piombo, els anys del plom, convulsos que marcaren els italians per sempre. Antoni Palerm n'és l'autor. Com esteu?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Encantat d'entrevistar un autor que ha fet un assaig tan fi, tan ben documentat, i que integra també aquestes dues personalitats rotundes, com Pier Paolo Pasolini i Aldo Moro, i fins i tot una tercera, que seria l'empresari Mattei, diguem, que va inspirar a Pier Paolo Pasolini per escriure Petrolio. Com arribeu a la conclusió que hi ha tant d'elements que poden juntar Aldo Moro i Pasolini?
1: De fet, el que jo sabia és que van passar un fet molt traumàtic des d'Itàlia dels anys 60 i 70, que estàvem plens d'interrogants. I quan jo no les comprenia molt bé, vaig decidir investigar-los per intentar aconseguir que els interrogants
0: s'aclarissin una mica.
1: Se revelassin. Però et deia, va un parell al manco del mig. De fet, hi ha tres morts, de les quals tots tres són assassinats, dues per persones que no sabem qui són encara ara, la tercera sabem per qui va ser assassinat, però no sabem qui el dirigia, de qualque manera, és el cas d'Aldo Moro, que va ser assassinat per les Brigades Rojas, per Mario Moretti en concret, el seu líder. Però la possibilitat d'arribar a trobar certes veritats que s'han amagades contínuament, per jo m'ho va impulsar a investigar per plaer. Per plaer de conèixer les coses com realment són, no com m'hauran volgut contar que són.
0: Clar, són 220 pàgines, 23 exactament, però plenes d'informació, plenes de substància, plenes de fils dels quals tirar. Evidentment, no hi ha conclusions, diguem, rotundes, perquè després de dècades encara no se sap qui hi havia darrere de la Brigada Rossa, qui podia haver darrere d'aquella pallissa que va acabar amb la mort d'en Pasolini, què va passar exactament amb la mort de Mattei. Però anem a la gènesi d'allò que Pasolini va començar a crear, de Petrolio, sobre la mort de Mattei, precisament, que era un empresari diferent, un empresari que defensava una cosa tan lògica, tan humanista, però que a la vegada, i avui en dia més encara, és tan revolucionària, com prioritzar, per exemple, les relacions justes entre els productors de petroli, països productors de petroli, i aquells que el compren.
1: Sí, és dir, Mattei, que el van encomanar per destruir l'Ente Nacional d'Hidrocarburos, o l'antic AGIP, que després serà Ente Nacional d'Hidrocarburos, descobreix en el seu despatx uns plànols on se justifica l'existència d'una gran borsa de metà a la planura padana. Llavors, com aquests plànols havien estat fets per element feixista, s'havien despreciat. En Mattei diu, bé, tant me fa qui les hagi fet, jo el que vull és el metà. Amb aquest metà que descobreix i que explota, s'aconsegueix en gran part l'industrialització del nord d'Itàlia. Cosa que no és petita dins el context de l'estat italià. No només per la industrialització del nord, sinó per la quantitat de mà d'obra de sur que s'ha trasllada en el nord, per donar sortida a tota aquesta feina que se genera. La mort d'aquest home que era anticolonialista, és a dir, que afavoria els processos colonials dels anys 60 que estaven tan de moda en aquell moment i que estaven tan vius, que va devenir nacer a Egipte,
0: sí.
1: Alger està en tot el Gran Trull, s'ha dit si els serveis secrets francesos tenien part o no en la mort d'això, però hi ha fets més contundents. Com que França no participava de l'estructura militar de l'OTAN en aquests moments, perquè De Gaulle va sortir de l'estructura militar, i que l'avion on ell mor passa el vespre dins un hangar de l'OTAN. cosa que jo m'ho pareix fascinant, perquè no és casual que acabi allà, sinó que primer han destrossat un aeroport on havia d'anar aquest avió perquè tingui que aterrar allà a Catània, perquè han trobat una altra bossa de metà dins Sicília. Llavors, en aquesta quantitat de fets, així com una investigació que s'ha dut a terme, quan explota el seu avió i mor el pilot, ell i un periodista que havia convidat, la du en Andreotti. En Andreotti s'ha encarregat de fer investigació parlamentari per esclarir els fets. I en Andreotti, evidentment, arriba a la conclusió de que aquí hi ha hagut un accident.
2: Un accident.
1: Casual. Mala sort, i ja està. I ja li poren copa. 8 anys després, en Francesco Rossi vol fer una pel·lícula de Monte el caso Mattei. Uh-huh. I comanda la investigació a un periodista que no és Mauro Di Mauro. Aquest periodista Mauro Di Mauro descompareix. Mai s'ha tornat a saber res d'ell. Evidentment, és possiblement mort i possiblement estigui dins un bloc de formigó a qualque pont o a qualque banda. Però la pel·lícula i es contesta desperten l'interès absolut d'en Pasolini per arribar a aclarir una veritat incòmoda. Mm. Això el du a una sèrie d'investigacions i a un enfrontament en els poders en Palazzo, que és
2: Palazzo,
1: com ell,
2: no?
1: Es considera. Poder és Palazzo.
2: Qui no té poder... I aquí està la màfia, està els que governen o no en aquell moment, està als Estats Units...
1: Està el Vaticà, està la màfia...
2: Els grans empresaris...
1: Està tot el conjunt de la societat.
2: Sí, sí.
1: Està, després sabrem que també està, la Logia P2 i...
2: La passaderia, clar. Clar, no, tot això, ell comença a escriure després d'anys d'investigar, o mentre està investigant, comença a escriure Petrolio, que en principi ell mateix diu que serà un llibre de milers de pàgines.
1: Sí.
2: No sé si se queden 600, quan
1: 600,
2: mort, té unes 600 escrites.
1: Sí. De les 2.000 que tenia previstes.
2: De les 2.000 que tenia previstes, clar. Sí. I aquesta mort que ja coneixem més aquí, sobretot en aquesta banda d'Europa, que la de Mattei, que és la del propi Pasolini, en un descampat d'hòstia, entraria a mans d'un individu només, clar, els signes de violència que tenia el cos fan incompatible aquesta teoria, pràcticament.
1: Pràcticament el van atropellar 6 o 7 vegades en el seu mateix cotxe. A part de la quantitat de bufetades que li van donar. I és inviable que una persona de 52 anys, que era pràcticament un home bastant fort i molt bon lluitador,
2: sí,
1: pogués caure en mans d'un al·lot de 16 anys que pràcticament no era molt...
2: En Pino Pelosi.
1: Sí, en Giuseppe Pino Pelosi. Llavors, curiosament, a més, de la carnisseria que se vol provocar, quan agafen en Pelosi, en Pelosi té dues taquetes de sang en els baixos dels calçons, cosa que és totalment incompatible amb la quantitat de sang. Hi ha una dona que en bon dematí arriba allà en el descampat d'hòstia, la primera que ho veu, i se pensa que és un bolit de fens. És quan s'atraca que descobreix que és un home. Aquest home havia estat en Pasolini.
2: Clar. Clar, en tot això, Antoni, trobam sempre l'ombra, com a mínim la sospita, per exemple, dels Estats Units. Tenim un pitxí, un partit comunista italià, en auge, que va arribar a tenir una força com cap país segurament a Europa, l'Europa del Sud, com a mínim. Tenim en Pasolini, que era, bueno, declaradament comunista, en tots els matisos que vulguis, però també era sobretot un intel·lectual i moltes coses més. Tenim el tema de Leni, de l'entitat que plegava, diguem, o que gestionava el petroli. Clar, tenim l'OTAN. O sigui, al final, dos elements, Estats Units i Andreotti, sempre ficats allà on hi ha...
1: Sí, perquè Andreotti és la màfia. De fet, Andreotti...
2: perquè després en Aldo Moro també hem de parlar d'Andreotti.
1: Està condemnat per l'assassinat d'un periodista que nom sí. Mino Pecorelli, està condemnat a 23 anys de presó, que d'escat d'un any se sobreser, però tenia una condemna ferma. N'Andreotti, clar, és una de les claus de tota una història bruta d'Itàlia, però no realment... És una altra. És una altra que participava de totes les salses, per dir-ho així, però no era maligna.
2: Era, bueno, però movia fils,
1: era
2: no?
1: Sa mà, sa mà executora del Malina. Però el Malina venia de darrere. Sí, sí, sí. Malina venia de
2: era
1: més
2: un vehicle,
1: fora.
2: No?
1: Era un vehicle,
2: anava a dir el Fuixer de l'època, però no, no Fuixer tenia més poder.
1: No tenia aquesta categoria. Malament en Andreotti s'aixecava a les 6 del matí o a les 5, i a les 6 ja sabia tot Itàlia com estava, tenia una capacitat d'informació molt gran.
2: Sí,
1: era una...
2: sí, no,
1: capacitat de feina en tenia. Ara, més val per d'entura que no hagués tingut de tanta. Donant el que va donar en el país.
2: Clar, és un recorregut molt interessant sobre els anys 60 i 70 d'Itàlia, aquests anys de Piombo que dèiem abans, molt convulsos, amb governs que duraven poquíssim, amb assassinats no aclarits del tot. Era una Itàlia en plena transformació, que també venia on venia. No? I aquí arribam a una figura clau, també un intel·lectual, un home moderat, un home enseny, un home com dret, com era Aldo Moro. Així mos han pintat, i jo m'ho he cregut, en les pel·lícules de Marco Bellocchi, en els llibres que han sortit d'ell. I clar, en Aldo Moro se situa en un moment també clau per la democràcia italiana, on veu que la sortida més digna en el caos que havia era que s'ajuntassin partits tan divergents, en teoria, com era la democràcia cristiana o el Partit Comunista. I aquí, una altra vegada, el Palazzo se posa amb les orelles dretes.
1: Se posa amb les orelles dretes, però els dos palazzos, per dir-ho així. El Palazzo de l'esquerra i el Palazzo de la dreta.
2: Sí, correctament.
1: Perquè hi ha un intent d'assassinat de Berlinguer,
2: sí,
1: president del Partit Comunista Italià, a Sofia, i hi ha el segrest i la mort de Aldo Moro a Itàlia. Però Aldo Moro hi ha una història molt curiosa, que és que l'any 74, una entrevista amb en Kissinger a la Casa Blanca, als Estats Units, en presència del president italià, és amenaçat de mort. En Kissinger, directament. Tant de regir o s'endús, pobre Aldo Moro, que en aquest moment t'inspira una certa simpatia. No. I se'n va corrent sobre casa seva, agafa un avió i se'n va corrent sobre Roma i se fica dins allí 15 dies. I no sap què farà, no sap si deixarà la política, no sap... Però d'aquí, de qualque manera, els seus ideals de possibilitar una governabilitat dins d'Itàlia, que tenia una mitja de govern de 6 mesos,
2: sí,
1: no
2: sí, sí,
1: sí. 6, 7 mesos, 5, 8... Els governs succeïen molt ràpidament. Ell reprèn la seva teoria aquesta, i malament, l'any anterior, la seva amenaça, ha hagut l'atemptat contra en Berlinguer, ell segueix dispost a dur davant aquest projecte. És un projecte que seria molt lògic, però que, evidentment, per exemple, tu veus aquí a Espanya, com de qualque manera, el projecte d'un govern decent, de dreta i d'esquerra, bé, ara ja fa molt mal dir el nom de les coses, però que a Europa s'entenen, aquí juguen a que no s'entenen.
2: Sí,
1: quan
2: totalment.
1: El 70% de les lleis les pacten a Brussel·les. M'enganen com a beneis. I sempre jo aquesta capacitat d'enganar-nos com a beneis que tenen i que m'agrada desvalorar-la, perquè hi ha gent que viu molt feliç amb bambada.
2: Sí, sí,
1: ja serà en la realitat de la televisió, en la quotidianitat, en els problemes que ens creen, en les drogues, en el que sigui. Però jo sempre tinc curiositat. Jo m'agrada saber per què les coses són com són.
2: I és allò que has intentat en les Luciérnagas. Són les 6 i 21 minuts. Estic entrevistant Antonio Palermo, que ha fet aquest assaig meravellós sobre les figures d'Aldo Moro, Pasolini, també Mattei, i el misteri que encara envolta els seus respectius assassinats. No sé si t'apuntes, me fa la impressió, no deixes massa clar, si t'apuntes a la teoria de la màfia en el cas de l'assassinat d'en Pasolini, o si trobes que, ben igual que en Pelosi, la màfia també podia haver estat un instrument.
1: És que la màfia, normalment, a Itàlia, era l'executor d'escrit.
2: Clar.
1: Però no era
2: l'autointel·lectual, que deia aquell.
1: L'autointel·lectual, no. L'autointel·lectual, normalment, estava a bastant mils de quilòmetres d'allà mateix. Hi ha una seqüència. El desembarcament aliat a Sicília crea una connivencia entre el Departament d'Estat americà, la màfia i el Vaticà, que mai se trenca. Aquesta connivencia entre aquestes tres forces sí que explica molt dels fets que després passaran. Malament en aquest moment el papa era amic d'Aldo Moro i tot això, però el Vaticà sempre està en connivència amb la màfia i amb el Departament d'Estat.
2: Utilitzes de manera recurrent dues referències, el caso Moro de Leonardo Sciascia i també Pasolini, l'último profeta de Miguel Dalmau, no? Sí. T'han servit com a, també com a sí, motor sí, sí, sí. I palanca. Som, no? També.
1: Vaig començar amb el Sciascia, però perquè seguia en el Sciascia, no perquè seguís el caso Moro, però clar, a partir d'aquí després vaig tornar un pic molt interessat quasi i vaig descobrir que ja està, tota la gènesis, perquè a més Sciascia va ser president d'una comissió investigadora de sí, tot sí. Això quan va ser polític.
2: Té textura de thriller també, les luciérnagues, no? Sí. Vas estirant fils, de cop i volta es deixes un poc atengüeret i el reprens, tornes a la història, vull dir, generes aquesta curiositat, tot i que no siguis pasolinià, tot i que no estiguis molt informat sobre la política o la història italiana, sí que generes aquestes ganes de saber més, no?
1: Però és el mateix procés que jo vaig viure, clar. Pràcticament. És la voluntat de sabre. M'apareix que surten al començament la curiositat grega. La curiositat que vull

0: Attilio Bertolucci, que és un poeta italià. En Bertolucci va començar la carrera cinematogràfica amb ell, en Bacatone.
1: Sí, senyor, com a ajudant de direcció.
0: Com a ajudant de direcció. Però després, a partir de l'Último Tango en París, se van distanciar. Llavors, Laura Betti, que era una actriu coneguda com a la Moglie de Pasolini, sí, i amiga també de Berlusconi, va intentar llimar les preses i fer aquest partit. La veritat és que la primera part va començar molt bé per Pasolini, que va donar dues assistències, i van ficar dos gols, però després li van fer una entrada terrible.
1: Sí, senyor.
0: I a la segona part van guanyar el Bertolucci, que no jugava, per 5-2, en s'ajuda, entre d'altres,
1: d'Ancelotti,
0: que era juvenil del Parma.
2: Imagina, sí, després va jugar al primer equip i després ja va passar al Milan, crec que era en Milan, no? que va marcar una època. Sí. També aquell passes meravellós de Nani Moretti en sa vespa, no? Que record també el descampat d'Ostion. No,
0: el Caro Diario.
2: El Caro Diario, magnífica pel·lícula. Idò, recomanant molt a Luciérnagas, aquells que estiguin informats o assabentats de què ha passat a Itàlia les darreres dècades, aquells que no també, perquè descobriran personatges absolutament fascinants, aquells amants de la lectura en general, i crec que italianòfils o no, crec que és
0: si,
2: un llibre.
0: Si m'ho permet dir, sí, també, en les seves grans semblances amb el present.
2: Totalment.
0: Tornant a viure una altra guerra del petroli.
2: Totalment.
0: Com la que va viure en Matei en el seu moment. I sempre se repeteixen... El que ha canviat és la definició de les companyies petrolíferes anglo-nord-americanes. Abans se deien les Siete Hermanas. Ara se diuen les Siete Magnífiques.
2: Les Siete Magnífiques.
0: Han canviat aquesta paraula.
2: I una paraula, precisament parlant de paraula, una paraula que no hem dit en tota l'entrevista, però que supos que sabeu que està a l'ambient, que és capitalisme.
0: El capitalisme brutal que impedeix... Bé, la gran crítica de Pasolini és a un món que trenca relacions amb el fora de vila. Per primera vegada, d'ençà que l'agricultura s'estableix dins la terra. Ell considera que aquest fet és fonamental i que a Itàlia succeeix d'abans dels anys 60. A partir d'aquest trencament se desenvolupa un capitalisme que avui en dia ha donat pas en el fons d'inversió financer. És a dir que quant al capitalisme, que era abrumador i horrorós, creava qualque cosa, ara i avui dia ja no se crea res, simplement s'especula.
2: O se transforma en altra cosa.
0: Se transforma. I se compren blocs que ja estan fets per pujar ses joguetes d'Espiror i tot això.
2: Antoni Palerma, enhorabona i moltes gràcies per estar aquí.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Gràcies. 6:26 minuts, matem avui des de la Fira del Llibre de Palma, 44 edició, molt d'ambient, ara mateix hi ha una presentació que aplega, diguem, gastronomia i literatura, i una de les protagonistes, els llibreters i llibreteres ho són en tota la fira, però una d'elles és na Màriam. Per què? Perquè serà la seva darrera fira. Na Màriam, de Llibres Colom, es jubila, i allà, a la botiga, perquè se va tornant a les seves companyes, se troba na Màriam i també la nostra companya, na Mònica. Mònica, endavant.
3: Idò, som amb na Màriam Colom, que ja s'ha decidit a fer el traspàs de sa botiga, efectivament, jubilar-se. De fet, ella, en acabar sa carrera, va entrar aquí, recordem, i molts ho recordarem encara, Esago, que era el nom d'abans de Llibres Colom. Màriam, ets d'en Rafara, que ets la teva darrera fira de llibre.
4: Sí, la veritat és que com a fira estic molt contenta que siguis a darrera. Espero que continuï, i si continua baix el llibre, el nom de Llibres Colom, perfecte, però bueno, espero no tenir que tornar, que són moltes fires a la meva esquena, i la veritat és que, bueno, jo crec que ja complí prou.
3: Estic contenta, veig que ho dius amb un somriure, en la qual cosa són, sobretot, bons records. Vosaltres anau els llibreters un poc com a curs escolar, no? Seria com el dia de Sant Jordi, els exàmens finals, i la fira del llibre ja seria com la revàlida o les proves d'accés a la universitat, no?
4: Remate, la veritat és que la llibreria sí té varios, o sigui, té el dia de Sant Jordi, o pues, si començam té el Nadal, que és un desembre i gener a tope, després ja vas cap al dia de Sant Jordi, que és brutal, després passant per la fira, i després ens trobem a la campanya de llibre de text. La veritat és que campanya tras campanya ens passa de cada vegada, almenys a la meva edat, els mesos de cada vegada més aviat.
3: Veiem que també hi ha altres llibreries de Palma que coincideix, a més o manco, aquest moment de traspàs. En el teu cas, hem llegit entrevistes que t'han fet, que ha estat una decisió difícil, però que un cop l'has presa, t'has com alliberat, no? Com va les negociacions?

0: o els interessats?
1: Bueno, la veritat és que des de que ho vaig dir, el dia següent rebia correus i whatsapps de gent desconeguda que havien localitzat el meu telèfon. Me vaig quedar entusiasmada i al·lucinada a la vegada. Bueno, amb tota aquesta gent m'he reunit, he xerrat, perquè, claro, lo primer de tot que jo li demano és mem, què voleu fer vosaltres, que teniu, perquè molta gent se pensa que això és molt romàntic i molt fàcil de dur, però és un negoci complicat i que has de tenir les escanes un poc cobertes perquè tenir tot aquest estoc no cau de cel i l'has de tenir pràcticament pagat i després que rodi. I llavors, bueno, amb algunes reunions ja se va quedar la reunió i amb altres pues ara estem començant a passar números i, home, no és una decisió que se pugui prendre en una setmana, s'han d'estudiar moltes coses i, bueno, estic amb diversos candidats a la vegada fent això.
0: Com tu dius, Marian, és una professió que des de fora sembla molt romàntica. Recorda a Susana Quiñonero, de la llibreria catòlica de Maó, que m'ho deia que ella pràcticament no té temps de llegir, perquè entre les factures, les comandes, el magatzem, tot això, tu si t'ha quedat un poc de temps o has d'aprofitar
1: no,
0: l'estiu?
1: Jo la llibreria no he tingut mai cap minut per llegir, però mai. O sigui, sempre estàs fent coses, sempre estàs o triant novetats, o obrint caixes perquè t'arriben novetats, o fent devolucions, o tenint el client i venent, que és l'important, però mai a sa vida se m'ha corrit tenir un llibre a sa mà, que màxim te llegeixes un poquet de que va algun llibre que t'arriba de novetat, no? Però que va, no, el que passa és que després has de treure temps, és migdia i és vespre, perquè és part de la teva feina. Jo sempre dic que mos haurien d'haver pagat unes hores al dia per llegir, perquè, clar, si no llegeixes és molt difícil recomanar.
0: En el teu cas, Marian, ton pare ja tenia, en certa manera, el negoci enfilat, tu te'n vares fer càrrec. Els teus fills han sortit també lectors?
1: Han sortit lectors, però no tant com jo. Jo me quedava molt d'hora baixes i molt de matins a casa meva llegint i li demanava i cridava a la llibreria, diguem-me, puges això, m'adus això i l'altre, ells no tant. De totes maneres, també és que és veres que en els temps que correm tenen moltes més coses per fer i més distraccions. Desgraciadament, més distraccions, no? A partir d'un mòbil horrorós que tenim tots a sa mà tot el dia, pues llegeixen, però no llegeixen tant. Jo ja me vaig avenir que no continuarien en sa labor. Llavors, s'ha estat quan he tingut un any de dol, perquè es veu que ha estat així, perquè era pues, el negoci familiar i me sabia molt de greu, jo estava molt feliç aquí, però és el que vaig dir, que tinc ganes de viure, tinc ganes d'anar a disposició, tinc ganes de passejar, tinc ganes de viatjar, i aquí els negocis, els comerços són molt feixucs, de matí i hora baixa i això.
0: I milionària t'has arribat a fer amb els llibres?
1: No, milionari jo sempre dic a tota aquesta gent que ve que no s'ho faran, però sí que li servirà, si la seva passió en sèrio són els llibres, pues li servirà per viure més o manco bé i disfrutar de lo que és el món del llibre, que és molt guapo.
0: I d'obrament si trobam un relleu que continuï també amb el nom o d'una altra manera, però amb l'esperit de Llibres Colom, que recordem se va inaugurar el 65, és a dir que l'any que ve fareu 62 anys, se diu, costa molt. Hem de dir que tenim clients a la botiga, a Marian, clar, com a bona botiguera, mira, obviament si tothom està bé o necessita alguna cosa, però clar, una altra cosa que no podem deixar-te de demanar són recomanacions. Hi ha clàssics per sempre, que supos que tens sempre darrere el cap per un cas o un altre. Quins serien els llibres que sí o sí recomanaries llegir tal vegada a persones no tan habitualment lectores?
1: De clàssics, és que jo sempre m'averen coses més... Sempre m'averen coses que he llegit darrerament al cap, però, bueno, clàssics...
0: I d'ara també,
1: Bueno, el darrer pic que vaig venir aquí, vos vaig recomanar el llibre de El Detalle, de Jesús Carrasco, però, bueno, perquè se pot dir que quasi és la darrera lectura que he agafat, perquè aquest dies de fira no he agafat res, però després te puc recomanar pues, a Muñoz Molina, que no se considera un clàssic, però per jo és una persona estupenda i m'ha agradat tot el que he llegit d'ell. No tan antics tampoc, però en Javier María, desgraciadament mort, m'encantava. No, Almudena Grandes, també.
0: Pot ser la teva generació.
1: S'han mort molt de tots aquests autors. I després, clar, sí, bueno, pues, Nebronte, Austen, bueno, és que n'hi ha mil, Stendhal, hi ha mil coses per recomanar, que bueno, jo crec que llegint ets feliç, et feliç, sí. I bueno, jo espero poder tenir més temps ara per llegir.
0: Moltes gràcies, Marian Colom. Ara te veurem a les fires, però trascant de lectora, en aquest cas.
1: Sí, espero que sí, que l'any que ve ja pugui anar de passatge, no com avui, que heu tingut que venir aquí a cercar-me perquè no he estat avui de matí ja i hora baixa a la fira. I bueno, jo aquí lluitant, diem si surt tot bé i a la fi puc tenir unes vacacions ben merescudes.
0: Segur que sí, Marian Colom, moltes gràcies i que vagi molt bé aquests anys ara de descans i de lectora, més aviat. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I de, com ella, qualsevol altre llibreter vos recomanarà tot allò que sigui interessant segons el vostre perfil, perquè també tenen tota aquesta part psicològica. Fem una petita aturada i tot d'una en Rafael continua amb més convidats.
2: Tres ràdios, formació.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur, portada.
9: Si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
12: Sis i 36 minuts, continuem emetent l'Aviador des de la plaça d'Espanya de Palma amb ocasió de la Fira del Llibre, 44 edicions. I Marian Colom és llibretera ja clàssica en aquests esdeveniments i, a més, amb una trajectòria que l'hem sentida, no?, tant d'anys, agafant el relleu de son pare. Què hem de dir dels responsables d'en Bat i de Quarts, de Glòria Fortesa i d'en Francesc Sanchís? Com estàs, Francesc?
13: Molt bé.
12: Clar, he de començar ja directament demanant si serà la darrera fira de Francesc i de Glòria.
13: Vull creure que sí, perquè ja tot deia abans, el diumenge em va tocar guàrdia i el vespre va feien un mal el peu d'estar dret tot el dia, que no sé si l'any que ve ho podré comptar.
12: T'ho dic, i ho dic, suposo que molts de vosaltres, dels oients, de les oients, han llegit ja la notícia. Feia temps que en Francesc i na Glòria varen posar, diguem, a la venda, que en traspàs les dues llibreries, i finalment sembla que una empresa, crec que radicada de Bilbao, al País Basc, l'ha comprat. I això què implicarà, Francesc? A partir d'ara, quin serà el paper de na Glòria i el teu mateix en tot aquest entramat que heu construït, també, no?
13: Clar, és que si d'era conservar l'entremat que dius tu, no? Perquè, de fet, a més de les dues llibreries tenim una distribuïdora, a més de sobretot editorials de les illes. Llavors, volien conservar això, volien que se conservés aquí la propietat, però ha estat impossible, que a Marian li don moltes esperances, però jo ho he viscut i era projectes empresarials i projectes d'empresa que no em van trobar cap d'una cosa intermitja com el nostre, no? No és una llibreria tota sola, és un poc més complexa. Què passa? Que aquesta gent mos dona una sèrie de coses que nosaltres no hi podríem arribar, com són pàgines de venda online
12: sí.
13: Potents, en contingut tipus e-books, que nosaltres ara no en comercialitzem i en podrem comercialitzar, una feina de màrqueting que nosaltres tampoc podríem abastar per tota la península, perquè fer servir la biblioteca per tota per tot l'estat. És una infraestructura que nosaltres no haguéssim pogut arribar mai, per molt que siguem un poc més que una llibreria, no? I llavors van optar per aquest... per aquesta solució, i a més ha arribat un acord que nosaltres continuaríem en el tema, digue-li, cultural, no?
7: Activitats, presentacions
13: i coses d'aquestes.
7: De moment les llibreries no canvien tampoc de nom, i te volia demanar de línia, o sigui, en bat més generalista, per aventura, quarts més especialitzada, més tècnica?
13: No, en principi no. De fet, jo crec que em va canviar una miqueta perquè està especialitzada també en temes socials.
7: Tot això, sí.
13: Tal vegada això haurà de... Està baixant, ja ho començàvem a baixar nosaltres perquè el consum universitari ha quedat quasi zero, i llavors l'estem reconvertint en narrativa i en creació i en poesia i teatre i en... ja l'estem canviant nosaltres, no? I a l'altre, a nivell tècnic, l'estem volem fer continuant aquest servei de llibreria tècnica, però també farem una part generalista. Tenim molt espai a quarts i volem fer un intermig i també avançar un poc com a llibreria generalista.
7: 44 edicions, Francesc, supos que has viscut la gran majoria d'elles, a moltes ubicacions o diverses ubicacions, una evolució també en els gustos, segurament, no? En els propis llibreters i llibreteres. Què recordes de les primeres que vas viure?
13: Hombre, eren molt senzilles, les fèiem, crec que les primeres les vàrem fer en el Born, 10 o 12 casetes separades, amb molt de metres una de l'altra, eren molt petites.
7: La Rambla també, no?, va ser ubicació.
13: Bé, després vàrem canviar de molt allò, però crec que les primeres les vàrem fer en el Born, no? I eren molt senzilles, va haver una gran resposta popular, això no m'ho poden queixar mai. De fet, totes les ubicacions anant més o menys bé, llevat de quan varen fer la part de damunt de les Rambles, que varen tenir un problema d'autobusos, que mos remenaven totes les casetes, però en canvi, quan la varen fer a dalt de les Rambles, a davant de Misericòrdia, va ser un boom. Vull dir, han canviat moltes vegades. La plaça d'Espanya, el centre de Palma, i al final varen decidir fer-ho la plaça d'Espanya perquè donàvem a l'abast a tota l'illa, des de la plaça d'Espanya.
7: Tendràs més temps per llegir ara, no?
13: En fi, a pesar de tot, llegim bastant.
7: Sí, ho perquè, sé, ho sé. Ho
13: perquè
7: sé,
13: hi ha una cosa que...
7: Me consta.
13: De la meva feina, que és d'un club de lectura, allò, això és la feina que m'agrada més, no? De fet, dilluns en tenc un, d'Antoni Montserrat, d'un llibre d'Antoni Montserrat, dissabte, de Montes Malamar, feim una passejada per Palma. Dir, aquestes coses m'agraden molt.
7: No te puc acomiadar sense demanar-te sense demanar-te que me facis un període de recomanacions d'allò darrer que has llegit. No sé si un títol d'aquí, un de fora, per exemple, allò que te faci ganes.
13: Bé, dues coses. Bé, te recomanaré en Malamar d'Antoni Montserrat i et tiré de cap a casa.
7: Molt bé.
13: Llavors, vos recomano també que la gent se n'olvida, però la primera època de Carme Riera és molt bona, te deixa la mà com a penyora, i jo per testimoni de les gavines ho recomano molt. Moltíssim. I llavors, com a clàssic que demanàvem, jo no sé quantes vegades he llegit un llibre que vos farà gràcia, però és Robinson Crusoe.
7: Home, per favor, quina
13: meravella. Me l'he llegit no sé quantes vegades en no sé quantes versions. M'encanta aquest llibre.
7: Marta Pérez, com estàs? Cinèfila favorita del món.
8: Pues ara estava jo ric, perquè la setmana que ve faig una xerrada moderna, una xerrada en la Carme Riera i en la Joana Marcús, que és un repte, i ara vull llegir Te deixa molt la mà com a penyora, i m'ha vengut com a... M'has il·luminat, així que... Gràcies per aquesta recomanació, que no era per jo, però jo me l'he agafat.
7: Jo, Robinson Crusoe, va ser d'aquests llibres que me van introduir el verí de la lectura i no vaig poder deixar-ho. Com estàs, Cata Rosell? Quantes vegades has llegit Robinson Crusoe?
9: No, jo una.
7: No, més una.
8: Ell és com la gent normal, Rafa. Sí. Una,
7: I en Pol i en Alma...
9: No, encara no.
7: No, encara, per favor, que no, llegeixin.
9: Encara
7: que
9: no, més, encara està...
7: És una meravella.
9: En futbolíssimos i coses d'aquestes.
7: Bueno, ja arribarà. Francesc Sanchís, una ferrada molt gran en el Glòria també, una altra per tu.
13: Molt
7: no
13: gràcies.
7: Fluixeu allà on estigueu, que estareu molt a prop dels llibres i de les lectures i dels lectors. Es veiem.
13: Vinga,
7: i
13: gràcies.
7: Parlam.
13: Vinga, bones tardes.
12: I dona Marta Pérez i na Cata Rossell, no mos han volgut quedar sense cine i sense sèries avui, i jo crec que podríem començar per les sèries que has preparat, que has tornat a preparar sèries basades en...
8: No. Avui vos duc, ja que som a plena fira del llibre, vos propòs parlar d'una relació curiosa.
11: Sèries amb Princesa Consuela.

0: En Lluís Fortesa, que està en tot, no ha volgut deixar-nos sense...
1: Clar que sí, la capçalera...
0: Sense la capçalera de la secció. Vinga, princesa.
1: I de mira, ara que som aquí a la Fira del Llibre, jo vull xerrar d'una relació ben curiosa, que és els llibres i les sèries que durant molt d'anys s'han dit que eren enemigues, no? Que quan més hores passaven davant la pantalla, menys llibres llegien. I no dic que no sigui cert, però ha passat una cosa inesperada, que algunes sèries han aconseguit... Exactament el contrari, que gràcies a la sèrie descobrim autors o descobrim llibres que no coneixíem fins aleshores. Un dels casos més evident és els Bridgerton. No? Quan Netflix va estrenar la sèrie, les novel·les de Julia Quinn feia anys que estaven a les llibreries, ella ha escrit com a 90 novel·les, però l'èxit va fer que tornassin a ser supervendes. Clar, perquè molts espectadors veien la primera temporada i deien, ostres, jo vull saber què passa, i anaven a agafar el llibre, no? Un altre cas que ha passat això és Unorthodox. Te'n recordes aquella minisèrie?
0: Sí, la vaig veure jo.
1: Que va despertar interès de milers d'espectadors a les memòries de Deborah Feldman, la dona...
0: Jerusalem, Berlí, era un poquet el...
1: Nova York.
0: Ah, era Nova York, sí.
1: Era Nova York. I era, clar, molta gent va veure la sèrie i va acabar llegint el llibre original, o també altres obres relacionades amb les comunitats jueves ultraortodoxes. Un altre exemple, Big Little Lies. És veritat que Liane Moriarty ja era una escriptora d'èxit, però se va disparar no només Big Little Lies, sinó El secret del meu marit o Nou perfectes desconeguts, que també se va fer sèrie. Un cas més recent, Shogun. Shogun ha despertat un enorme interès, no només per la novel·la de James Clavell, que va convertir, no, l'Àsia en literatura massa, sinó també per la història de la cultura del Japó feudal. Tenim moltes Normal People de Sally Rooney, que la va fer una supervenda. Tots els seus llibres són supervendes. Jo vos recomano Conversaciones entre amigos, Gambito de Dama, que de cop se van començar a vendre més escacs, però també se va descobrir en Walter Tevis, que és un autor ben curiós, perquè només ha publicat, va publicar 6 novel·les i 4 se'n van dur a les pantalles, no? El color del dinero, El buscar vidas y El hombre que cayó a la tierra,
0: sí,
1: en cinema,
0: que...
1: i aquesta en sèrie. Un cas personal, Daisy Johnson de Six, que a mi me va fer descobrir a Taylor Jenkins Reid, que me va llegir el llibre, però és que ara vull llegir Los siete maridos de Evelyn Hugo, que és una... És com si l'autora hagués inventat una gran diva de Hollywood clàssic que mos conta els seus secrets abans de morir, no? I després un cas curiós també és el de Sherlock, que per la sèrie se van tornar a vendre, és com un personatge del segle de nou que ara el rellegeixen gent del segle XXI. I tenim moltes, així, evidentment, cada vegada que se fa una pel·lícula inspirada en Tolkien se torna... Així que les sèries... Així com que per acabar diria que les sèries no s'acaben algunes quan apareixen els crèdits, sinó
0: molt bé
1: que continuen a la primera pàgina d'un llibre.
2: M'encantaria saber tota la gent que s'ha comprat un llibre per mort d'una sèrie... Si li ha continuat aquesta afició per la lectura o ha llegit aquell llibre i ja està. No, sí, sé que no ho sabem.
1: Home,
2: no
1: hi ha dades que diuen que, per exemple, l'autora aquesta de Bridgerton ja vendria, però després no va vendre només de Bridgerton, sinó que s'ha tornat a convertir on a Sally Rooney. Al final era molt d'Irlanda, de tal, i ara jo crec que
0: sí. Bridgerton, Marta, estic... No.
1: O sigui, que jo no l'he vista.
0: No m'ho puc creure.
1: T'ho promet. És una sèrie que crec que aquest estiu pegaré un marató.
2: Jo he vist la primera, he de dir.
0: Però, mem, jo ara... El comentari que vaig a fer jo crec que és per culpa teva, que va ser una de les sèries del confinament.
2: No,
0: perquè te donava bon rotllo.
2: Sabia que t'estaves equivocant.
0: No, no eres tu.
2: Los Durrell.
0: Ah, vale. Comença a xerrar, ja saps.
2: Primer, perquè en Rafa sap que existeixen los Bridges. Això ja m'ha fet dubtar.
0: Eren los Durrell.
2: Eren los Durrell, clar. I sí.
0: Rodada en Corfú, que donava bon rotllo.
2: I sí, va ser una sèrie que jo associo en el confinament i tornaria a veure...
0: M'he equivocat de llenatge familiar.
2: I de to. I de to de sèrie. He vist la primera temporada.
1: I...
2: No me facis continuar, ja està, he vist la primera temporada.
1: Jo la veuré i ja vos contaré.
0: Ja l'escolteu, m'estranya molt que no hi hagi...
1: És
0: vera que ara m'entén no s'ha d'acabar, però l'he sentit anomenar molt.
2: Ai, Rafa, d'acabar.
0: Són les 6:48, som a la Fira del Llibre, estem aquí emetent l'aviador, i na Mònica, que està per les paradetes de les llibreries, crec que té qualque lector, Mònica?
3: Sí, tinc una lectora que nom Inés i que ara xerrant perquè està trascant per una de les paradetes, li volia demanar què és el que cerca i tot, i agrair-li aquesta amabilitat, perquè no és fàcil que la gent vulgui participar, però ella diu que, clar, com que també li han fet entrevistes a IB3, és autora d'un llibre infantil que se va presentar l'any passat a la Setmana del Llibre en Català i que se diu Salvatge i que segurament vos agradarà molt perquè en Inés té aspecte de molt bona persona. Inés, conta-mos, has vist alguna cosa interessant?
4: Moltíssimes. Jo és que me compraria tots els llibres que vaig. M'agrada molt llegir novel·la i justament ara estava veient i és que me'ls compraria tots, realment. Tots estan genial. Sí, sí.
3: I és qüestió de bes o no anar massa carregat a casa teva avui?
4: Realment és que jo cada setmana me com llibres. I al final també, jo crec que al final a qui atreu més aquestes fires, sobretot a gent, i estan molt bé per acostar gent que no llegeix potser cada dia o cada setmana. I al final és una forma d'acostar la literatura a gent que no ho té a lo millor tant per mà. Les persones que venim més a llibreries, però venim més com a fer una mica de suport, no?, emocional a les llibreres i a passejar i saludar. I al final també és un altre tipus d'experiència, no?
3: Això és vera, no?, que se diu que, i a més, aquest espai a la plaça d'Espanya està molt bé també per tanta de gent, no?, que hi ha de pas i que és al cap i a la fi l'objectiu de la fira, perquè els lectors habituals ja són pràcticament de diari. Te'n duràs algun?
4: Segurament sí. Ara estava pensant, bueno, tenc diverses lectures pendents ara mateix, justament ara just m'acabo de comprar de Dulce Nombre, de Marina Raval, que és una novetat de Blacky Books, que a més és una amiga, molt bona amiga, així que sempre m'agrada donar suport a la gent que té més a prop. I no sé, supos que potser alguna cosa de Hong Kong o alguna cosa una mica més internacional. Ja ara miraré, a veure que cau.
3: Que bé, Inés, moltes gràcies. Inés Massip, ets autora de Salvatge, que també el trobareu, no sé si en aquesta fira, però a les llibreries, segur. Sí, a quina?
4: Sí,
3: a quina està?
4: A Insel·lo Literària està encara.
3: Perfecte. I de gràcies, Inés, i molt d'èxits en el futur.
4: Gràcies. Moltes gràcies.
3: I d'una lectora gràcies. Que hem trobat, que també és escriptora. Exacte, Rafael.
0: Gràcies, Mònica, gràcies, Inés, per participar. Estàvem parlant d'aquestes sèries que fan ganes, no?, de descobrir els autors o les autores que hi ha darrere. Escapada cinèfila, avui, a més, doble, no, Marta?
2: Hombre, si me deixes...
0: Sí, vinga, anem a l'escapada.
5: L'escapada amb Marta Pérez.

0: I de vinga, la primera.
1: La primera, sí, la setmana passada vaig dur una estrena potentíssima de A24, que era de drama, perquè era l'estrena de bla, bla, bla. Aquesta setmana sí que és un dels fenòmens cinematogràfics de l'any, i és que s'estrena Backrooms.
0: És una pel·lícula... Quin llullo el tràiler.
1: Clar. Buah. És que, clar, de què va aquesta pel·lícula? Mira, jo vos contextualitzaré un poquet, però si voleu saber més, jo el que faria és anar demà a Cineciutat, perquè sí, tenim, després de la projecció tenim en Taramona, que és un divulgador tecnològic, i en Javi Pachón, xerrant d'aquesta pel·lícula. Però tot va començar amb una fotografia que se va publicar el 2019 a una xarxa, era un foro d'aquest d'internet, una oficina buida, amb parets groguenques, amb una catifa així molt humida, amb llums d'oficina, i aquesta imatge va desencadenar multitud de comentaris. Era una escena quotidiana, però molt inquietant. I a partir d'aquí, milers, i quan dic milers d'usuaris, varen expandir aquell univers i varen crear nivells, coses que a mi se m'escapen completament. I el que podia quedar com un fenomen d'internet, com hi ha tantíssims, no, ara és una pel·lícula, però abans de ser una pel·lícula va ser un curtmetratge, i és que en 2022, un lot de 16 anys, podeu fer càlculs, ara té res, 20 anys es dir de tota aquesta pel·lícula, que és en Kane Parsons, va aprendre com animar, va agafar un d'aquells passadissos i va fer una sèrie de curtmetratges. I a partir d'aquí s'ha estrenat la pel·lícula, que és un fenomen de masses.
0: No sé si escolta'm el tràiler, perquè encara ens situem més en la història. Venga.
2: He encontrado algo en la tienda.
3: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
2: Un lugar. He encontrado un lugar.
4: Hola.
1: Així sona. I és que no només amb aquesta inquietud que dona el tràiler, els protagonistes, a mi ella és que no m'ho pot agradar més, és la Renata Reinsve, de La peor persona del mundo, Valor sentimental, i en Chiwetel Ejiofor, que també m'encanta, i recupera aquesta estètica analògica dels anys 80 i 90. I només et diré una cosa, amb un pressupost de 10 milions de dòlars ha recaptat 130 de tot el món i lidera taquilla en 42 països. Qualque cosa ha de tenir.
5: I és de por.
1: És de por, sí.
0: Jo som 0 por 1, o sigui, només hi ha una cosa en el món que me... Ara sembla que ja soc, està parlant de Superman, no? Home, hi ha coses que me fan por. Les rates, por, no, allò següent. Però en les pel·lícules ha de ser molt, molt, molt, molt tenebrosa perquè me faci por. I aquesta, només el tràiler... Bueno, no sé si por, però
1: un por,
0: una inquietud...
1: És psicològic, és estètica, aquests espais que no sabes si són realitat o un somni. És una pel·li molt estranya, i d'aquestes pel·lis que sempre duen teories per internet, gent que fa conjectures, gent que xerra, gent que fa les teves tesi, que bé, jo crec que li donen un poc de... Així que si de drama era la pel·li indie de l'any passat o de la setmana passada, ja està desbancada. La pel·li indie és aquesta pel·lícula, Backrooms, amb un director de 20 anys. És a dir, què estem fent en les nostres vides, tio?
0: Què està fent ell?
1: Què està fent ell,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè supera això. Idò, Cinecitat, versió original subtitulada. Sí. I ara anem amb un dels teus preferits, no?
1: Clar, no podia... Jo sabia que havia de dur Backrooms, però havia de ser fidel a mi mateixa, i si demà, 13 anys després de l'estrena original de Los Ilusos, en Jonás Trueba decideix estrenar Los Ilusos 13+13, jo no podia no xerrar d'aquesta pel·lícula. I és que, vosaltres l'heu vista?
0: Sí, Los Ilusos.
5: Los Ilusos, sí.
1: A una sala de cine, perquè
0: sí,
1: després...
0: Sí,
1: clar,
0: sí, sí.
1: És una estrena que va passar un poc sense sí, molta glòria. Ell diu que és com la seva pel·lícula zero. Tothom que l'ha vist a un cine se'n recorda...
5: Però havia fet abans.
1: Sí, totes les canciones hablen de mi, però aquesta jo crec que marca un poc les directrius del seu cinema, no? Els seus actors sempre són... Després són en Francesco Carril, en Vito Sanz, en Aura Garrido... La primera, recorda, era una Bàrbara Leni i aquell el Lot Noriol, un català. Aquí jo crec que sí que marca la seva trajectòria. És una pel·lícula que... De què va aquesta pel·lícula? Pues va de la vida, del desig de fer cinema, d'enamorar-se, de d'estar tot sol, de com vas a un cinema, de com surt un cinema.
0: És molt cinèfil, això t'anava a dir.
1: Això és molt cinèfil. I per això jo crec que més que una pel·lícula, que clar que és una pel·lícula, és una manera de viure el cinema, no? I de, jo hi crec que en el que fan Jonas Trueba, i tot va néixer a Los Ilusos, i ara, per què és 13 más 13? Perquè se va estrenar 2013, han passat 13 anys, i és una revisió d'aquesta pel·lícula. No, li ha posat color on abans no n'hi havia, textures, matisos... És un exercici cinèfil, café para cafeteros.
4: Ah, però ets la mateixa pel·li.
1: Ets la mateixa pel·li.
0: Sí, sí,
1: sí, ets la mateixa pel·li.
4: No, pensava que era com ells 13 anys després.
1: No. Hi ha modificacions, no és exactament la mateixa pel·lícula, però és, a mi, jo estic emocionada, perquè és vera que la vaig veure a una sala de cinema, no l'he tornat a veure, perquè les pel·lícules d'en Jonas tenen això, que després és com a difícil recuperar-les, i s'estrena demà a Cine Ciutat.
0: Que bé, i sí. En pantalla gran. Que en pantalla gran. Què importa? Què heu vist aquesta setmana?
4: Jo no he vist aquesta setmana, no he anat al cine. Demà vaig a veure de drama i ja vos contaré.
1: Ah, jo ja l'he vista.
0: No... Me fa moltes ganes, eh? Però
1: mira,
0: compte,
1: ara jo venia xerrant amb mon pare i ma mare i me deien, però te va agradar? Has de riure? No, vaig riure amb amargura. Estàs angoixat, ells dos estan esplèndids i crec, per què m'ha agradat tant aquesta pel·lícula? Perquè té un rerefons molt, molt potent. Jo pensava que seria una cosa tipus Le Prenom, que després és un doi lo que conta. Sí. No, lo que conta no és un doi i crec que té molta història darrere. Uh-huh. Ells dos estan molt, molt bé, el guió està molt bé, el muntatge està molt bé, te genera una ansietat. En els principis sí, té aspecte de rom-com. Jo crec que en els 10 minuts ja veus que jo no serà una rom-com. La recomano. A més, és una pel·lícula de 100 minuts.
4: És que a mi el tràiler me va atrapar. Moltes vegades els tràilers m'agobien perquè me conten moltíssimes coses i aquest me va atrapar de dir vull anar al cine.
1: Ja només, no contaré res més. Com comença les primeres escenes, o l'escena inicial, ja dius, uf, aquí hi ha més cosa de lo que me diu un tràiler. Està molt bé, eh?
0: Jo he vist La xica zurda, que crec que me l'ha recomanat tu, de Filming. M'ha encantat.
1: Jo tenc a la meitat la tarta del presidente. T'encantarà.
0: És que La xica zurda més sembla... Vaja, l'aparença d'una pel·lícula d'aquestes delicades, senzilles... Conta moltes coses, també. I aquella nina, quin personatge
1: és
0: més meravellós.
1: És que saps qui hi ha darrere, no? En Sean Baker.
0: Sí. Produint i l'ha escrit, també,
1: sí,
0: ell, no?
1: Sí. És no seva dirigida, però està darrere i jo crec que se nota. Sí.
0: Molt bé.
1: He vist una altra cosa.
0: Vinga,
1: he acabat dues sèries,
0: encara
1: dues temporades.
0: Minutet, sí.
1: Eufòria i Hacks, per favor.
4: Hacks, la setmana que ve, per favor.
0: Quina temporada tu, un dia, de Hacks?
1: Ja està, la darrera.
0: Però quina és?
1: La cinquena?
0: Clar, jo és que he vist la primera i la segona.
4: No, i el final l'has de pair un rato.
0: Però manté
4: el
0: nivell.
1: Jo vaig plorar com una veterana, ja està, ja t'ho dic. Sí, manté.
0: Perquè ser cinc per jo són molt, però...
1: És una història d'amor entre dues dones que transcendeix.
0: Amor i odi, no?
1: Amor.
0: Tu l'has vist, Hacks?
4: Ahir la vaig acabar i la setmana que ve vos a cont perquè no puc xerrar amb un minut de Hacks.
0: Vinga, idò, queda ja els deures per la setmana que ve, ja estan fets. Cata Rosell, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
0: Vinga, aquí des de la Fira del Llibre, Marta Pérez, fins la setmana
1: que
0: ve. I en res, en mig minut arriben les notícies, l'aviador torna dilluns a les 6. Bon cap de setmana a tothom i molta lectura. Ah, no, i demà, bon cap de setmana encara no, demà a les 6.

0: 17 hores després continuen les tasques d'extinció de l'incendi que ha calcinat una nau industrial al polígon de Binissalem. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El foc que n'ha afectat altres tres està controlat, tot i això els bombers que hi han treballat durant tot el dia des de fora de la nau pel risc de col·lapse del sostre de la principal nau afectada i romandran també a la nit. Ho explica el tècnic de bombers de Mallorca, Xisco Caimari.
2: Com que la coberta va cedir, diguem, tenim el foc de l'incendi la tenim just a baix de la coberta i fins que no podem accedir aquí de dins no donem per extingit.
0: Una vegada extingit el foc, la Guàrdia Civil investigarà les causes que hores d'ara es desconeixen. Això el mateix dia en què un jutge ha enviat a la presó de manera provisional el presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet coneguda com a Dark Web. Tot d'una ho ampliam aquestes qüestions, connectam en directe amb Binissalem en un dijous 4 de juny en què s'ha donat a conèixer l'aprovació del govern de l'Estat a l'entrada de l'aerolínia Turkish Airlines en la el capital de Europa. Clàudia Malia, bon vespre.
3: Bon vespre. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros. La decisió forma part del recorregut administratiu habitual en aquesta mena d'operacions, després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional sobre inversions estrangeres.
0: Càritas alerta de la vulnerabilitat creixent, així ho ha constat a la memòria de l'entitat sense ànim de lucre de l'any passat.
3: Detalla que la precarietat laboral i l'elevat cost de l'habitatge alimenten aquest fenomen. Avui s'han presentat les memòries de 2025 a Menorca i Mallorca i l'informe a aquesta darrera illa detalla que la meitat de les persones ateses comparteixen habitatge amb altres famílies o persones i 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular.
0: Palma impulsa la regeneració de la barriada de Songoleu, la tercera més poblada de la ciutat.
3: Ho fa amb un pla específic del govern i l'Ajuntament que preveu millorar a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat. L'objectiu, millorar la qualitat de vida dels 12.000 residents.
0: A partir del mes que ve, es Mercadal tornarà a controlar l'accés al far de Cavalleria per veure la posta de sol.
3: De moment, comença a rebre visitants amb comptagotes, una situació que canviarà en els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol.
0: I notícia de darrera hora perquè l'UCO demana la informació tributària i financera del PSOE i el PSC de l'any 2024 i 2025.
3: És el període on, suposadament, la trama del cas Leire Díez hauria dut a terme les maniobres per boicotejar causes judicials contra el govern de Pedro Sánchez amb fons del partit.
0: Ho ampliarem en un informatiu avui més breu, de mitja hora per mort del partit del Palma Futsal, que juga avui a partir de les 7:30 la classificació per les semifinals del play-off pel títol. Joan Gabriel Bossà, bon vespre.
4: Bon vespre. Els mallorquins han de guanyar el Manzanares, el Palau de Sant Moix, amb les baixes d'Alison Ribillos i Müller i el Pozo Murcia si els espera a la següent ronda. Per altra banda, la selecció espanyola femenina entrena avui a Sant Moix a les portes del partit de demà contra Anglaterra. Mariona Caldentei i la seleccionadora Sònia Bermúdez han parlat en roda de premsa abans de la sessió a l'estadi. La futbolista mallorquina s'ha mostrat molt il·lusionada de poder tornar a jugar a casa. Per altra banda, Pablo Ortells fa balanç del descens del Mallorca i descarta la dimissió. I Gemma Triay i Delfi Brea, als quarts de final del Major d'Itàlia de pàdel, la parella va superar a Escacenas i Martínez amb un doble 6-1 i demà s'enfrontaran a Icardo i Jensen.
0: Més esports quan faltin 6 minuts per les 7:30. I sapiguen quina és la previsió del temps. Dani Capó, bon vespre.
5: Bon vespre, Aina. Sí, una previsió demà que torna a venir comandada pel vent, un vent que s'ha de reforçar, vent de gregal, per tant, tornaran a baixar les temperatures, això notarem sobretot al nord de les illes, un dia molt semblant del que vàrem tenir ahir, recordem també una mica de vent de gregal, i per tant, les platges i les costes, atenció, perquè tornarem a parlar d'una certa alteració marítima amb forta maró, també sobretot a la costa nord i nord-est de cada una de les illes. Quant a l'estat del cel, en aquest cas, també hi trobarem algunes variacions respecte d'avui, perquè demà tindrem més núvols, tindrem un cel més ennigulat. I, de fet, és possible que a primeres hores del dia també s'arribi a escapar qualque gota, principalment a les illes d'Eivissa i a Formentera. Per tant, demà canvi una miqueta més important del temps en tots els sentits, que segurament només duraria per demà, això sí.
0: Gràcies, Dani. Canvi amb alguna precipitació, com comentaves, Margalida Cifres, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7 i 5 minuts. Tot i la feina ininterrompuda dels bombers, continua viu l'incendi a una nau del polígon industrial de Binissalem. El foc es troba sota control, però la dificultat d'accedir a l'interior de l'edifici, on el sostre ha col·lapsat, obligarà els bombers a continuar fent feina, com a mínim tot el vespre. Tres naus més també s'han vist afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat del tot malmeses. A Binissalem hi ha el nostre company Álvaro Alonso. Álvaro, bon vespre. Com avança les tasques d'extinció?
6: Bon vespre. Els bombers continuen amb el sanejament exterior de les plaques metàl·liques que pengen de la façana de l'edifici cremat. L'objectiu és poder fer feina de forma segura i anar refrescant poc a poc dins la nau. Xisco Gaimani, tècnic de bombers de Mallorca, explica així la tasca que tenen per davant, que, com bé deies, s'allargarà tot el vespre.
2: Bueno, lo primer de tot és intentar atacar l'incendi, no?, i extingir-lo. Com que la coberta va cedir, digamos, tenim el foc de l'incendi la tenim just a baix de la coberta. I fins que no podem accedir aquí de dins, no donem per extingit. Després hem d'esperar també que vengui la tècnica municipal de l'Ajuntament i anar assegurant les altres naus, menys si poden tenir accés o no.
6: Davant la nau han trobat el propietari de l'empresa de material esportiu que fins ahir operava en aquest polígon. Visiblement afectat, no ha volgut fer declaracions a mitjans, però ens ha dit, fora micròfons, que tot i tenir assegurança de la nau, està preocupat perquè el procediment per cobrar serà llarg. També hem pogut xerrar amb en Daniel, que és propietari d'una nau adjacent afectada, que s'ha assabentat del foc a l'una i mitja de la matinada quan li ha telefonat la seva assegurança.
7: Incendio de la noche hasta que me aseguraron que estaba controlado el incendio vecino y que mi nave no corría peligro, lo pasé mal. Y ahora, claro, toda la nave está llena de ceniza y puede estar comprometida la estructura. O sea que ahora estoy un poco mejor.
6: Una vegada extingit el foc, la Guàrdia Civil investigarà les causes que a hores d'ara són desconegudes.
0: Gràcies, Álvaro. I presó provisional pel presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, coneguda com a Dark Web, el web fosc.
3: En l'operació conjunta amb les autoritats alemanyes, s'ha detingut a Calvià el presumpte cervell, considerat el principal mercat negre de parla germànica a internet, i quatre persones més a Alemanya, on també s'han fet tres escorcolls, dos en immobles vinculats al líder detingut a Mallorca. L'home oferia béns i serveis il·lícits com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats o dades bancàries sostretes. La Prefectura de Policia de Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma, que tenia més de 100.000 usuaris.
0: El govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Europa, una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. Així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
3: La decisió forma part del recorregut administratiu establert per aquestes operacions per la Unió Europea després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional sobre inversions estrangeres.
0: I el Consell de Mallorca demana a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba després que dues hoteleres com Iberostar i Malià hagin cedit prop d'una trentena d'hotels a causa de l'amenaça de Donald Trump de sancionar les empreses que col·laborin amb el règim militar de l'illa. L'ultimàtum de l'administració nord-americana finalitza demà.
3: En un comunicat, la institució insular ha expressat el seu suport a les hoteleres mallorquines, destacant que aquestes empreses han estat protagonistes d'un dels processos d'internacionalització més exitosos de les illes, fins a convertir-se en referents mundials. Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat jurídica, estabilitat i garanties per a les seves inversions.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump.
8: El actual mandatario estadounidense, el señor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
0: La crisi de l'habitatge i la situació administrativa irregular continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca. Així ho detalla la memòria de 2025 de Càritas a l'illa, que detalla que gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat, un 50%, comparteixen habitatge amb altres famílies o persones, mentre cada vegada 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular.
3: Durant l'any passat, Càritas va atendre 10.000 persones a l'illa. Un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltabull, ha advertit que la pobresa és cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
9: El volum de la pobresa és molt alt, va en augment i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
0: La precarietat laboral, l'elevat cost del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge digne són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social també a Menorca.
3: Així ho reflecteix la memòria de l'any passat, que també s'ha presentat avui i que constata la necessitat de continuar reforçant l'acompanyament a les persones més vulnerables. Mar Pons és coordinadora d'Inclusió Social de Càritas Menorca.
10: L'inserció segueix seguint una eina eficaç contra l'exclusió i creiem molt en ella. 139 persones van aconseguir feina, de les 758 que vam acompanyar, 139 els vam acompanyar amb la inserció laboral.
3: Càritas va invertir el 2025 gairebé 4 milions d'euros a Mallorca i prop de 2 a Menorca.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat un assentament il·legal a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines, Lluís Hernández.
11: Les caravanes es van començar a instal·lar dimarts hora baixa, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents a la joveria. L'actuació ha finalitzat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros.
0: I la policia local de Palma i la policia nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar el resident de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Avui s'ha reunit per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial.
3: El dia i la dimensió es decidiran sota criteris tècnics en haver actualitzat el cens de residents a l'antic edifici penitenciari. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva. És el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, y al batle de Palma, Jaime Martínez.
8: La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho hoy en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
12: I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a on també l'Ajuntament recolzaran els serveis socials, però també actuaran amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble. El projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeixi.
3: De moment no hi ha data per dur a terme el desallotjament forçós.
0: Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'IBADI ha cedit un habitatge al Consell de Formentera en col·laboració amb l'IBEDONA per un període de 4 anys, prorrogable 4 més.
11: Fins ara l'illa disposava d'un pis per atendre dones víctimes de violència de gènere en casos d'urgència. A partir d'ara, Formentera comptarà amb un habitatge transitori, anomenat tècnicament pis pont, per a aquestes dones i els possibles menors per un període de cessió màxima de 2 anys. Cati Salom, la directora de l'IBEDONA, que portarà al Consell 20.000 euros per moblar l'habitatge, explica que són dones que es troben en el tram final d'un procés de recuperació i que només tenen pendent l'accés a un habitatge per tenir una vida autònoma.
13: El fet de que elles puguen reprendre i puguen normalitzar la vida en el seu lloc, no? D'on se senten i on els seus fills i filles, en el cas de que en tinguin, també se sentin integrats i puguen seguir fent una vida normal, és el més important per nosaltres.
0: I a Eivissa, l'Hospital de Can Missa retalla l'horari d'accés lliure i ara les portes tancaran a les 10 de la nit, tot això després de la violació d'una pacient fa unes setmanes.
3: S'ha instal·lat el control d'accés mitjançant codis a dues entrades restringides que en aquell cas van ser forçades. També s'ha dut a terme una campanya de sensibilització del personal perquè es mantinguin vigilants i s'ha avançat el dispositiu de seguretat d'estiu que es reforçarà de nou amb més efectius. És la consellera de Salut, Manuela García.
14: De momento, aparte de las que ya hemos implementado, que hoy ya os digo que hemos vuelto a poner otra de las puertas con código de identificación, tenemos un proyecto para reforzar lo que es la seguridad con personal de seguridad en el hospital que entrará en vigor dentro de poco. Se ha adelantado el que habíamos de verano, pero además hará un refuerzo extra en esa línea.
0: I l'àrea de salut ha adquirit 5 ecògrafs per 100.000 euros per a centres d'atenció primària de Eivissa i Formentera.
3: Un d'ells és el Centre de Salut de Sant Jordi. L'ha visitat la consellera de Salut, que ha estat rebuda amb una sonora xiulada per la protesta dels tècnics de les ambulàncies de l'empresa pública GESAIP, que reclamen millores i una reunió amb la consellera des de fa temps. Manuela García ha assegurat que es reunirà amb ells en els pròxims dies.
0: I l'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ja ha realitzat amb èxit dues intervencions amb el nou robot quirúrgic, que es tracta del primer que pot fer intervenció en telemàtica que hi ha a les Illes Balears.
11: Una tecnologia que, segons Valentí Tubau, director de cirurgia toràcica a la Creu Roja, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
15: Nos da una visión en tres dimensiones, mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
11: El tractament quirúrgic de patologies de ronyó o de pròstata, principalment les oncològiques, serà menys agressives per al pacient i facilitarà la seva recuperació. Aquest aparell s'espera que pugui tractar inicialment 50 pacients a l'any.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat a Palma una nova manifestació contra la massificació turística. Serà dia 26 de juliol amb el lema Mallorca al límit. Denuncien els efectes que consideren negatius de l'actual model turístic i reclamen un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
11: La mobilització començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya. Jaume Puyol, portaveu de la plataforma, ha explicat que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant un model econòmic que continua registrant rècords turístics, així com agreujant-se problemes com la dificultat d'accés a l'habitatge i la saturació d'infraestructures i serveis.
16: Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè tenim que la conjuntura és més que evident que és necessari tornar a fer-ho. Primer, perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer.
0: I a mitjan maig va començar la temporada turística al Far de Cavalleries Mercadal. De moment comença a rebre visitants en comptagotes, una situació que canviarà en els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol. Ramiro López.
17: El Far de Cavalleria és un dels indrets més coneguts de Menorca per una raó molt concreta.
18: Aviam si podem veure una mica la posta de sol.
19: Venim a veure la posta de sol. No sé si podem pujar dalt de tot.
20: Hemos venido a ver la posta del sol porque al final me dijeron que en este faro se ve bastante bien.
17: Aquesta fama ha comportat que els darrers anys s'hagi hagut de regular l'entrada de vehicles durant les postes de sol quan l'aparcament ja és ple. Un servei que es posarà en marxa a mitjan juliol perquè l'Ajuntament només el pot oferir durant un mes. Ara, però, la situació és molt més tranquil·la.
21: Muy bien, porque además se puede acceder con el auto hasta acá.
22: Patíem per si podíem aparcar, però no, hem trobat aparcament molt fàcil.
23: Estàvem sorpresos perquè no ens hem trobat gairebé ningú pujant.
24: Si hi haguessin més cotxes, complicat pujar, perquè és una mica estret.
17: El far també té una part cultural, el centre d'interpretació. Com a novetat, enguany s'ha inaugurat una exposició sobre l'evolució tecnològica dels sistemes d'il·luminació del far. Escoltam a Joan Pellicer, Batlle del Mercadal.
25: S'entén-la una mica amb el món dels fars, no? amb la professió dels farers i els materials que empraven i les feines que tenien ells allà.
17: No és l'única professió que està exposada. També hi ha nous plafons sobre la pesca en aquella zona. L'objectiu de l'Ajuntament és recollir tots els oficis antics del Mercadal en aquesta i altres exposicions.
0: El col·lectiu d'auxiliars tècnics educatius de les Pitiüses, que fa feina de suport amb infants amb capacitats especials d'infantil, primària i secundària, han protestat avui a Rebaixa davant la delegació de la Conselleria a Eivissa, tal com ho han fet en anteriors jornades els seus companys a Mallorca i Menorca.
3: Entre les reivindicacions, manca de professionals i sobrecàrrega de feina. De fet, aquesta setmana han quedat buides 10 vacants d'ates a les illes d'una convocatòria d'una dotzena de places. Dolly Guijarro és la delegada del comitè d'empresa a Eivissa.
1: Aquesta setmana, en la darrera adjudicació, crec que a Eivissa han quedat 4 places sense cobrir. I a totes les illes són 9-10 que han quedat sense cobrir. S'han cobert només 2. Si fem les comptes, no fa falta gran partida pressupostària. És que això ho portem demanant fa anys. Ja no esperam més. I en su setembre i ho pararem. Perquè això ja fa olor a vaga.
0: I l'Ajuntament de Palma impulsarà la renovació de la barriada de Son Goleu i comptarà amb fons del govern. Cort també preveu comptar amb finançament del Pla Estatal d'Habitatge i fons europeus. Entre les actuacions es vol dur a terme millores en les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat d'aquesta barriada on hi viuen més de 12.000 persones, el tercer barri més poblat de ciutat.
11: El Vale de Palma, Jaime Martínez, vol que la futura reforma compti amb aportacions veïnals. Tot i que l'any que ve encara no es disposi del pla definitiu perquè que s'ha d'elaborar el projecte de regeneració, Martínez ha assegurat que els comptes de l'any que ve inclouran un seguit d'actuacions a la barriada.
12: A partir d'ara s'ha firmat el protocol, l'Ajuntament se reunirà també amb tots els col·lectius, amb els veïnats, per definir totes les coses que ja tenim identificades, com són reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers i de mobiliari urbà.
11: La presidenta del govern, Magra Proens, s'ha dirigit als veïns presents a la presentació i els ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada ha estat abandonada.
2: Complim una cosa que era de justícia històrica en Son Goleu perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'inversió pública.
0: Un dia més parlant del cas Leire Díez Luco demana la informació tributària i financera del PSOE i el Partit Socialista Català de l'any 2024 i 2025.
3: És del període on suposadament la trama hauria dut a terme les maniobres per boicotejar causes judicials contra el govern de Pedro Sánchez en fons del partit. Els agents han demanat al jutge Pedraz que reclami aquestes dades a l'agència tributària per tal d'indagar en els comptes dels diversos investigats.
0: I Vetres Notícies ha tingut accés als àudios inclosos en el sumari del cas Leire Díez, que posen de manifest algunes de les maniobres de l'exmilitant socialista. Entre elles, una telefonada a Francisco Martínez, l'ex número 2 de l'interior, a Mariano Rajoy, on Díez li proposa netejar les institucions.
3: Un altre àudio recull una reunió entre Leire Díez, l'empresari Javier Dulcet, l'advocat de Santos Cerdán i un guàrdia civil, on Díez presumeix de contactes amb les altes esferes. Afirma que la propera reunió que tindrà serà amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Segons Luco, es van reunir al Manco 3 vegades.
4: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
5: No, yo con eso no quiero.
4: La mía.
5: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
4: Es de mi confianza.
5: Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío del DAO. Vale, no.
0: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat avui de manera rotunda tenir cap coneixement de pressions agents de l'UCO, de la Guàrdia Civil, per frenar investigacions que afectaven el PSOE o el govern.
3: També ha defensat amb fermesa l'honestedat de la directora del cos, Mercedes González.
0: En el marc d'aquesta causa, Leire Díez, els agents han escorcollat avui la seu de l'empresa Tubos Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. També ha acudit a la Societat Estatal de Participacions Industrials a Madrid.
3: Segons els informes de la Guàrdia Civil, la presumpta trama, liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez, hauria cobrat prop de 115.000 euros per mitjançant la concessió d'un préstec de la CEPI a Tubos Reunidos de més de 112 milions d'euros.
0: David Sánchez nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de

0: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
1: I en els esports, a més del partit de l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà contra el Manzanares, d'aquí a uns minuts a les 7 i mitja, Juan Gabriel Bauzà, hi ha més notícies.
2: Així és, molt pendents de la selecció espanyola, que demà jugarà contra Anglaterra en partit classificatori pel Mundial. En aquesta hora entrenen a l'escenari del partit a Son Moix, i abans han parlat en roda de premsa la futbolista mallorquina Mariona Caldentay i la seleccionadora Sònia Bermúdez. Informa Marta Sampas.
3: Bon dia, Juanga, des de Son Moix, on s'està entrenant en aquest hora Espanya, en la que és la darrera sessió abans del gran partit de demà. Veiem ara mateix a l'equip entrenant amb intensitat i a les quatre mallorquines, Cata Coy, Patri Jarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentay, amb una cara especialment feliç en la que està sent una setmana molt especial per elles. Mariona Caldentay era l'única que ens faltava per escoltar aquesta setmana i avui ha parlat en la roda de premsa prèvia. Sentim la falanitxera.
4: Sí, crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant, i aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar Anglaterra i poder classificar per Mundial.
3: D'altra banda, la seleccionadora Sònia Bermúdez ha parlat així de les mallorquines.
5: En este caso pues tenemos cuatro mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones, bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar.
3: Demà, a partir de les 7 i mitja, en directe i Vetra Ràdio, Espanya, Anglaterra.
2: Per altra banda, la selecció espanyola masculina juga avui a les 9 del vespre a Riazor contra l'Iraq, el darrer amistós a Espanya abans del Mundial. Hi ha un mallorquí que podria viure una nit molt especial. Leo Román, que forma part del grup de reforç, podria debutar avui amb l'absoluta. I per altra banda, el director de futbol del Reial Mallorca, Pablo Orteis, ha fet balanç del darrer curs en declaracions a l'agència EFE. Orteis ha respost a la pregunta de si va pensar en dimitir després del descens i ha agraït el suport de la propietat del club, mostrant confiança en les bases sòlides que té l'entitat per tornar a primera divisió el més aviat possible.
6: En un momento de disgusto, de decepción, de pasarlo mal por el descenso, no solo por mí, sino por toda la gente un poco que trabaja en el club, igual que los aficionados, los jugadores, cuerpo técnico, familiares de todo el mundo, pues se te pasan 27.000 cosas por la cabeza y piensas en todo. Son momentos muy complicados, muy difíciles. Y a medida que pasan los días, pues vas hablando con los compañeros, vas analizando cosas, hablas con los propietarios y digamos que vas pues dándole la vuelta a esa situación fastidiada que todos hemos tenido.
2: I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea han passat als quarts de final del Major d'Itàlia. La parella va superar Claudia Scatzena i Patricia Martínez amb un contundent doble 6-1. Demà s'enfrontaran a Tamara Icardo i Claudia Jensen. Fins aquí, els esports.
7: Voleu postres?
8: Són brunis a coren.
7: Clar.
8: És que és el millor postre que hi ha.
9: I de colonet per tothom.
8: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
10: Qui em podia imaginar que volveria d'este viatge?
1: I Carmen Machi ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026. L'actriu madrilenya ha estat reconeguda per ser una de les actrius de comèdia més important de la història del cinema espanyol.
11: Coneguda popularment per sèries com Siete Vides o Aida, compta també amb una llarga trajectòria en teatre i cinema amb més d'un centenar de produccions. El jurat ha considerat que representa els valors d'una dona actual, forta i independent. El premi s'acostuma a atorgar durant el Festival de Cinema de Donosti i l'any passat el va rebre el també actor Eduard Fernández.
1: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort avui als 56 anys.
11: Satrapi es va donar a conèixer amb Persepolis, una novel·la gràfica autobiogràfica que narra la història d'una nina iraniana des de la Revolució Islàmica fins a l'any 2020, passant per l'exili. A més d'autora de còmics, va destacar com a cineasta. L'any 2020

0: El 20 va participar a l'Evolution Mallorca International Film Festival, on va presentar telemàticament la pel·lícula Radioactiva. Segons fonts properes a l'artista, ha mort de pena un any després de la pèrdua del seu marit, Matías Ripa.
1: Amb aquest comiat arribam a les 7:30, moment per deixar el relleu als companys d'Espostres en joc amb la retransmissió del partit del Palma Futsal. Tota la programació habitual amb els programes Xiu Xiu a Ràdio 2.

0: TV3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bauçà.
1: Com anem en parròquia esportiva d'IV3 Ràdio? Ja hi tornem a ser Esports 3 en joc aquí a la ràdio pública de les Illes Balears per viure el partit de l'Illes Balears Palma Futsal, un Palma Futsal que juga avui la classificació per a les semifinals del play-off pel títol. Els mallorquins han de guanyar el Manzanares al Palau de Sant Moix amb les baixes d'Alison Ribillos i Müller, i el Pozo Múrcia els espera a la següent ronda. Però com d'aim, ha de guanyar sí o sí el conjunt d'Antonio Vadillo. Sense perdre més temps, ens anem al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, que és a punt de començar aquest partit, aquest partidàs. Gavi Fortesa, com anem? Quin és l'ambient al Palau?
2: Bon vespre, Juanga. Bon vespre, gens d'Esports 3 en joc, quan just ara comença el partit entre el Palma i el Manzanares. Ja hi tornem a ser i volem continuar perquè volem que el Palma jugui les semifinals pel títol de Lliga. L'ambient va creixent, però no està ni molt manco ple, perquè ja comptàvem avui que és horari de feina, 7:30. És impossible que la gent pugui sortir per... arribar en aquest Palau de Sant Moix a l'hora d'inici del partit. Just acaba de començar, primera oportunitat del Palma mitjançant Manolo Piqueras, ha rebutjat el porter del Manzanares. Els dos equips han sortit amb el mateix cinquè inicial del primer i segon partit. Tot se repeteix. Per part del Palma, Denis, Piqueras, Ernesto Machado i Fabinho. Per part del Manzanares, Antonio Navarro, Toni Escribano, Álvaro, Javi Alonso i Daniel. A les bancates respectives, Antonio Vadillo i Juan Alonso, i al meu costat, Miquel Vidal. Miquel, bon vespre.
3: Hola, què tal? Bon vespre.
2: Bueno, tot o res. O semifinals o vacances?
3: Tot o res, com tu dius. Partit que és una autèntica final, perquè, a més, hi ha d'haver un guanyador, no val empatar. Hi haurà pròrroga i penal si no se decideix en el temps reglamentari. Per tant, té tots els ingredients d'una autèntica final.
2: Primer minut de joc, i de moment l'oportunitat en Piqueras i poca cosa més. Puja pilota Fabinho. La passada per Piqueras no és bona. Traurà el conjunt del Manzanares.
3: I hem vist ara un Manzanares que una vegada més ha retocat el sistema defensiu en les incorporacions de Denis, i de moment ha desactivat aquesta primera opció que ha intentat el Palma d'aprofitar aquesta superioritat en la incorporació d'ell.
2: Alerta Álvaro, la mitja volta! El xut d'Álvaro s'ha anat a l'esquerra de la porteria de Denis. Traurà de porteria el Palma. Machado, Piqueras, s'escolten els crits. Oh. Fabinho, Machado, Fabinho juga amb velocitat el Palma, Fabinho per banda esquerra, Fabinho que xuta, rebutjat molt bé Álvaro, enviant la pilota a la graderia. Recordem que ja està classificat per aquesta part del quadre el Pozo Múrcia, amb el beneplàcit d'un dia més de descans, esperant semifinals, esperant rival entre Palma i Manzanares. L'altra semifinal, recordin, la jugaran Barça i Inter Movistar. Banda a favor del Palma. Traurà Fabinho.
1: Per cert, estava molt pendent del partit de la selecció espanyola masculina contra l'Iraq per saber si jugaria a la porteria Leo Román, i en principi, i per ara no, ja coneixem l'11 titular d'Espanya. Joan García serà a la porteria. Vorem si a la segona part Leo Román tindrà la seva oportunitat.
2: Sí, sembla que Luis de la Fuente vol donar minuts als jugadors que no hi aniran al Mundial, però que s'hi han format part de la preparació, no? Sembla.
1: Sí, el que passa que en el cas de la porteria...
2: Clar, són massa, són quatre.
1: Fer entre quatre canvis a la porteria en un mateix partit no crec que sigui possible.
2: No és massa seriós, no?
1: No futbol sala, no futbol sala.
2: Exacte. Aquí quantes vegades hem vist jugar tots tres?
3: Perdoneu un moment, quan t'heu dit no és seriós i després heu dit no és futbol sala, què vol dir? Que és futbol sala, no és seriós.
1: No, dic que el futbol sala és més habitual.
2: No, és habitual.
3: Són jo que tens les meves limitacions i no he acabat d'entendre.
1: A la millor no hem confeccionat massa bé la frase. Miquel Vidal, l'incombustible Miquel Vidal. L'incommensurable Miquel Vidal.
2: Quantes de vegades hem vist aquesta temporada jugar Barrón, Denis i Lua Müller? I per què no n'hi ha d'altres? Puja la pilota Navarro. Navarro, ja en camp contrari, el porter de Manzanares. Fa la passada boníssima, el segon pal ha rebutjat, alerta. Fabinho intentava ara, de camp a camp, cercar la porteria buida, no l'ha trobada, Miquel.
3: De moment, però, mos està desajustant més.
2: Navarro que en Denis.
3: S'atac de Manzanares que no en altres ells, eh? Hi ha hagut ja dos ensurts, un tir de Álvaro i ara aquest darrer.
2: Ha sortit a pista Lucao i també Peña. S'han assegut Machado. I qui és l'altre que va partir? Han entrat Lucao i Peña. Han sortit Machado
3: i Ernesto.
2: I Ernesto, efectivament. Banda a favor del Palma. Amb dos equips, Miquel, amb 12 efectius.
3: Sí, sí. Està equilibrat.
2: Estan limitat tots dos, eh?
3: Està amb això. Equilibrat està amb això.
2: Lucao. Pilota per Charuto. Charuto, bona passada per Piqueras. Piqueras creuava massa i Lucao no havia entrat dintre de l'àrea. Alerta al contracop. Alerta la jugada de Khalid. Khalid cap endarrere. Daniel pot retallar. Pot passar per Khalid. Khalid fa la passada. La treta Denis. Que bé juga aquest equip. Mare de Déu, que bé juga. Alerta ara la sortida de David Peña per banda. S'ha avançat a l'acció. Antonio Navarro sortint de l'àrea.
3: Molt atent Antonio Navarro fent aquesta darrera cobertura, tapant l'esquena del seu equip, que estava fent un joc molt en profunditat i tenia molt d'espai per poder cobrir.
2: Treu Peña, Piqueras, Lucao, es prepara per sortida i Bao. Lucao amb Charuto, Charuto i Lucao, banda a favor del Palma. Peña, Lucao, Lucao davant Robles. Ha començat a moure bancada també Juan Alonso. Juga David Peña, camp esquerra, pilota per Piqueras. Piqueras que se'n va en terra, això és falta, no? No, no xiula res. Pues jo crec que en Khalid ha atropellat en Piqueras, no?
3: Sí.
2: Això m'ha semblat.
3: Sí. Jo crec que no hi ha voluntarietat, ara el toma. És a dir, no té per què ser una acció voluntari i per la falta.
2: No ho volia fer, però ha evitat que controlés la pilota perquè l'ha enviat per terra.
3: D'altra manera, sí que és veritat que crec que és control dolent que l'havia fet abans, no?
2: Ja pot ser.
3: Jo crec que quan l'ha tomat, la pilota ja li havia fuit.
2: Navarro, alerta Navarro, alerta Navarro. Navarro retalla, juga cap endarrere per Raúl Campos. Raúl Campos, la tocada Piqueras, no, la tocada Navarro. Banda a favor del Palma.
3: Quin embòlic que s'han anat ara.
2: Sí, sí.
3: Sobretot en Raúl Campos, que ha pres la pitjor de les decisions que volia prendre.
2: Peña, Deibao, Peña. Lucao. Lucao combina amb Charuto. Tornava la pilota Charuto per s'ha avançat Humberto i ha enviat la pilota fora de banda. Lucao per Deibao. Lucao combina a l'altre costat amb en Peña. David Peña, Charuto, Peña. Torna a jugar Lucao. Una altra vegada davant Robles. Se'n va per de fora, se'n va per de fora. El retall no és bo. Ha recuperat Manzanares. A la queda del porter Navarro.
3: Sí, mira quan surten.
2: Com a llamps, eh? Alerta Raúl Campos. Gràcies, Raúl.
3: El tenen interioritzat. Tot d'una que Antonio Navarro agafa el pilot en ses mans.
2: Surten com a llamps.
3: Surten que vamos, són coets.
2: Pilota per el Palma, jugarà Denis Cavalcanti. Primers 5 minuts de partit. Empat a 0 i sense faltes. Deibao, Lucao. Pilota per Charuto. Oh, ha sortit aquesta pilota. Banda per Manzanares. Khalid. Khalid pressionat per Deibao. Raúl Campos. Picadata cap Humberto. Humberto que se'n va. Falta. Falta de Charuto. Que reclama la que l'havien fet a ell, segons ell. Però aquesta és clara. Se'n va Lucao. Torna Machado. Se'n va Charuto. Entra Fabinho. Pilota aturada per el Manzanares. Al costat de la pilota Humberto. 15-0-1 per al descans. 5 minuts de joc. De partit. De partit clau. Qui guanyi a semifinals. Qui perdi, de vacances. Molt prest. Quarts de final. Traurà Raúl Campos. No. Amaga, la deixa per Humberto. Humberto també amaga. Anem a veure. Quin xuta! Bon xut d'Eloi. I l'aturada, el rebuig de Denis Cavalcanti. Finalment Machado l'envia a la graderia. Traurà de banda l'equip manxec. Treu Raúl Campos. Cap a Humberto. Humberto no es desfà d'en Machado, que finalment deixa la pilota a mans de Denis Cavalcanti. Juga Denis per Fabinho. Fabinho. Aguanta Fabinho. Davant Campos. Deibao. Machado. Machado d'esquenes. Deibao se l'endú. Agafa la línia de fons, però perd la pilota. Se la queda Khalid. Khalid juga amb Toni Escribano. No s'han entès ara. Era Robles. No s'han entès entre Robles i Raúl Campos i estreta de banda a favor del Palma. Deixarà Denis, que ha agafat la pilota a mans de David Peña. Peña per Deibao. Juga Deibao. Peña, Charuto. Deibao, el xut. Rebutja Khalid. Banda a favor del Palma. Avui el manco hi ha renou, Miquel. Hi ha renou, l'agradaria. No si està no, plena, però hi ha renou.
3: Si no hi ha renou avui, ja no n'hi haurà mai.
2: Sí. Deibao juga amb Lucao. I fa el bloqueig Charuto. Deibao, Peña, Charuto. Charuto en banda esquerra. Lluitant amb Humberto i la perd. Recupera Manzanares. Khalid, pressionat per Deibao. Navarro. Antonio Navarro, el porter, obri cap a l'esquerra per Khalid. Torna a la seva posició Navarro. Khalid davant Deibao, li ha fuit, sí. I Deibao ha estavellat al peu de Khalid. La pilota banda a favor del conjunt mallorquí.
1: Podríem dir, Gavi, Miquel, minuts de tanteig, no?, dels dos equips.
3: Sí, mem, hi ha molt en joc i saben que...
2: Alerta Peña! A punt de marcar David Peña. A punt de marcar David Peña. Quin xut a cap esquerra i quina aturada d'Antonio Navarro. Parlava Miquel Vidal.
1: I d'hora ja s'ha trencat.
3: Sí, no, dic que els equips tampoc poden precipitar-se i fer errades de voltó en l'inici perquè posar-se per davant avui o posar-se per darrere pot ser molt important.
2: Sí. Charuto atura Navarro una altra vegada. Quina eliminatòria està fent Antonio Navarro, Miquel.
3: Sí, bueno, ja sabíem, no? El porter que és. De fet, és probablement el porter de moda, no? I moltes, entre còmetes, hi havia gent un poc crítica quan la porteria de la selecció no hi era. El seleccionador va optar per veterania, sí. per tenir gent que estàs més alerta.
2: La rematada de cap d'Humberto fora.
3: Gent més experimentada, com va ser Escar de Didac, que en el final va ser el porter que va jugar més minuts. Però està clar que el futur probablement de la selecció sigui d'ell.
2: Juga el Palma mitjançant Lucao. Deibao. Recordem que ja està fitxat per el Pozo Murcia.
3: Així és.
2: Lucao. Pilota a peus de David Peña, que obri cap a la dreta. Deibao que rep. Deibao cerca un company. El troba darrere. Peña. No arriba la pilota. Ara en Charuto. Rectifica Deibao. Se l'endú davant Khalid. Alerta! I això és... Han donat porteria. Tenc dubtes que hi ha corna, eh? Juga el Palma. Lucao. Combina amb Peña. Peña davant Khalid. Peña i Lucao. Tercer partit. Se coneixen molt. Han jugat ja un munt de partits aquesta temporada. Alerta amb aquesta acció ara de Peña per Charuto. La rematada de Charuto. La treu la defensa de Manzanares, que es tira en terra a una velocitat impressionant per tapar, i ara Raúl Campos, tant de bo que l'han enviat a fora.
3: Està Manzanares molt intens, molt tensionat. Arriba a pilotes complicades, està defensant amb moltíssima intensitat i no fa que Palma se trobi com a tot de moment a la pista.
2: És el sisè partit que juguen Palma i Manzanares aquesta temporada. I ha sortit a pista Mateus Maya, Miquel.
3: Pues mira.
2: No va jugar res el segon partit. Ara l'ha perdut Fabinho. Maya que lluita amb Javi Alonso. Pilota per Eloi. Eloi aguanta davant Machado. Javi Alonso. Toni Escribano. Javi Alonso. Toca Manzanares. Álvaro. Álvaro per Toni. Toni amb Álvaro. Pressiona Piqueras, també Machado, però de moment aguanten la posició de pilota, posició llarguíssima. Toni Escribano una altra vegada per Eloi. Eloi, Toni. Quin manatge del temps i de la possessió que té Manzanares. Álvaro. No la perdran, Miquel. Javi Alonso. Eloi. Alerta, no. Javi. Ara recuperant Machado. Piqueras per Maya. Mateus Maya. Trepitja davant Javi Alonso. Combina amb Lin. Mira, un altre que ha sortit, que no va sortir en el segon partit. Lin i Maya a pista. Denis. Pilotada de Denis. Llarguíssima. No pot arribar Fabinho, traurà de fons el conjunt del Manzanares. 10-44 pel descans, només una faltata. La que com és el Palma, cap Manzanares i sense gols. 4-0, juga Manzanares.
1: Idò, així estan les coses ara mateix. Fem una aturada per la publicitat obligatòria i tornem.
0: Esports 3, en joc. IB3 Radio.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
0: A IB3 Radio. Esports 3, en joc.
1: L'ha tengut el Palma Futsal, Gavi.
2: L'ha tengut Fabinho en una jugada de dibuixos animats. Quina rematada d'esperó que li ha tret a Antonio Navarro. Que guapo el que ha fet Fabinho, Miquel.
3: A lo Marlon, no?
2: Sí.
3: En lo que t'agradava tu quan t'ho feia en Marlon.
2: Marlon Oliveira, però Marlon marcava gol.
3: Sí.
2: Era bastant efectiu, eh? Banda a favor de Manzanares.
3: I se prodigava molt, però
2: sí,
3: feia
2: sí,
3: sovint.
2: Sí, sí. Treu Javi Alonso, un Marlon que després de passar per el Pozo Murcia va tornar a Brasil. Alerta el xut d'Eloi contra el cos de Maya. Banda a favor de Manzanares. 9.56 pel descans. Continua amb l'empat a 0. Jugarà Manzanares, pilota cap endarrere, cap al seu porter. Antoni Navarro. Puja la pilota Navarro. Aguanta, toca amb el peu dret. Opta per jugar a l'esquerra per Toni. Toni combina a l'altre costat. Javi Alonso a punt de llevar-li la pilota a Fabinho. No ha pogut i despitja. Falta claríssima de Fabinho. Falta d'impotència.
3: Sí, s'ha arriscat a intentar robar-li. En el final, Javi Alonso ha anat molt viu i quan ja havia perdut la posició, Fabinho per darrere li ha pegat una sompenta perquè no li quedava més remei.
2: Segona falta del partit, la segona del Palma. Pilota aturada per Manzanares. Xerren Javi Alonso i Raúl Campos, que ja s'allunya de la pilota. I ara parlen Javi Alonso i Antonio Vadillo entre rialles.
3: Vadillo diu que s'ha tirat.
2: Pilota endarrere per Raúl Campos. Raúl Campos xuta en camp esquerra, rebutja el Palma, l'envia fora de banda. Manolo Piqueras amb el cap. Jugarà Daniel, el capità del Manzanares. Raúl Campos li dona sortida per banda dreta a Antonio Navarro, el porter. Navarro que se'n va dalt, pressiona el Palma. Alerta, la combinació és boníssima. S'arcanta al cor de l'àrea i serà corna a favor del Manzanares.
3: De moment veig com a més còmode Manzanares, no?
2: Tal vegada sí, eh? Tal vegada sí.
3: No acaba de fer-nos mal, però no. Està còmode.
2: Però se sent bé a la pista. Pilota per Daniel, rebutja el Palma, cau a peus de Javi Alonso una altra vegada. Daniel cap endarrere. Tornen a començar. Una altra vegada en la incorporació de Navarro. S'atura Navarro al mig del camp. Aguanta la pilota. Té a prop a Raúl Campos, ho ha fet malament. Recupera el Palma. Adoptat.
3: Això sí que és una errada de voltor.
2: I ara la passada de Penya ha tocat a Daniel i es banda. Daniel li demana a Penya que no tregui. S'ha fet mal. S'ha fet mal de manera fortuïta. Sí. Sembla que continuarà, però té un maler aquest home. No? Treu Penya. Piqueras. Maya. Penya. En diagonal. Per Fabinho. M'agrada. Fabinho, Maya xuta fora. Uau! Quina arribada,
1: quin
2: Mateus.
1: Xut,
2: Maya, per banda esquerra.
1: Mare meva, quina canonada. Míssil sí? Terra-aire. Per cert, Gavi Fortesa, recordem a la gent que en cas d'empat, pròrroga, i en cas d'empat, penals.
2: Així és. Si acabam amb empat, era dos temps de 5 minuts de pròrroga, i si persisteix l'empat, Llançaments de penal. Alerta Mateus Maia, que ho vol intentar una altra vegada. Ara toca per Penya. Penya a l'altre costat. Piqueras. Maia. Maia aguanta aquesta pilota. La pica al pit de Fabinho. La volea. Quin gol! Quin gol! Quin gol de Fabinho! Mare de Déu, quin gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Fabinho, no sé si és el gol de la temporada, però s'apropa, s'apropa i molt. Pilota a mitja altura que arriba al costat esquerre de l'atac del Palma. L'atura amb el pit Fabinho i com si fos Zinedine Zidane ha engaltat una volea espectacular que ha batut la porteria de Manzanares. Ha arribat el primer. Havia de ser Fabinho. Palma 1, Manzanares 0.
0: Esports 3, en joc.
1: Quin golaç de Fabinho, un gol d'aquests de dibuixos animats, de videojoc, FIFA Futsal 2026. Quin golaç de Fabinho, posa per davant en el conjunt en Balear. La cosa va bé en aquesta hora. L'Illes Balears per futsal a les semifinals pel títol de Lliga, don Miquel Vidal.
3: I en mèrit que té, perquè no és un gol a un partit qualsevol, no és un partit de lliga regular, no és un partit amistós, no és un gol que arriba quan l'equip ja està tranquil i va guanyant, no és un gol que no té importància, és per l'execució un gol espectacular, però a més fet en el moment i el dia que s'ha fet, que cobra valor no sé si doble o triple.
2: És un gol de fantasia, és un gol de crack.
6: Sí.
2: Juga Manzanares. 7:45 pel descans. Fabinho 1, Manzanares 0. Juga Daniel. Javi Alonso, amb ell Piqueras. Eloi, Piqueras, que recupera la pilota. Amb força, contundent. Mateus Maia. Juga en Lin. Lin la deixa sortir i es banda a favor del Palma. Havia tocat el jugador de Manzanares. I serà pilota per l'equip d'Antonio Vadillo, que ja guanya per 1-0. Parlava en Miquel d'avançar-se al marcador, això és molt important, eh?
3: Sí, perquè ara et dona aquesta miqueta de tranquil·litat i en arribar tot el contrari.
2: Ara ho intentava Maia una altra vegada, però la seva jugada per banda esquerra li ha fugit la pilota massa llarg que l'autopassada. Juga Calit per Manzanares. Daniel, recuperat, ha ficat el peu Piqueras i es banda a favor de Manzanares. S'enfada Daniel amb en Piqueras o Piqueras amb en Daniel?
6: Tot dos.
2: Tot dos, tantes. La lluita entre el pivot i el tanca. Pilota per el Palma. De repente s'ha activat tot, Miquel.
3: Hi ha piques, hi ha de tot ara. Està calentat el partit.
2: Ara s'ha activat el partit amb el gol de Fabinho. Juga Denis, boníssima l'acció per Penya. Llàstima, no pot arribar. Ha estat molt bona la idea de Denis, però l'execució massa forta. 6:54 pel descans d'un partit que ha guanyat vida des del gol de Fabinho. Ja no hi ha tanteig, ja no hi ha control. Ara ja s'ha de cercar porteria per part d'uns i més porteria per part dels altres. Juga Manzanares, recupera Lucao, Lucao que s'endú la pilota, que convida en Penya, Penya per Charuto, Charuto pot marcar, fora! El xut de Charuto a la dreta de la porteria de Navarro. Calip, Humberto. Humberto amb en Charuto, el darrer toca ha estat Humberto. Banda a favor del Palma en zona defensiva. Charra Vadillo amb en Deibao que entra a pista. I ja rep la pilota de peus de David Penya. Lucao. Està a punt d'entrar també Ernesto. Deibao, Penya. Lucao. Lucao cap a Penya. Deibao. Penya. Penya que se'n va, Penya que se'n va, Penya que la perd. Recupera Robles. La deixa a peus de Navarro. Navarro orienta la jugada una altra vegada per la sortida de Robles. Molt bé la sortida del conjunt manxec. Pilota per Humberto. Humberto està massa tot sol. En revoltat de contraris. Ah, tant així, tant i així, ha combinat amb en Calit. Calit davant Lucao. Calit amaga. Està fent de Lucao Calit ara. I Calit que l'envia directament fora. Treta de porteria per al Palma. Està bé que s'hagi activat el partit, no?
3: Sí, sí, i a més, sobretot de cara a la galeria, no? És,
2: clar,
3: és més espectacular.
2: L'equip que contagia el públic i no el públic a l'equip. Banda a favor de Manzanares, temps mort, que demana Juanlu Alonso, el tècnic de l'equip manxec, Miquel.
3: Bueno, pues normal, no? Perquè de tenir, entre cometes, partit controlat i per això que l'equip estava còmodo, el gol d'en Fabinho ho ha canviat tot. Manzanares ara no se troba tan còmodo, hi ha nervis, imprecisions, i Palma ha donat una passada en avant i és normal que ara, pues, davant aquest darrer 6-7 minuts, pues, demani aquest temps mort per reconduir un poc el partit.
2: M'està semblant un poc el segon partit, que també el Palma es va avançar allà a Manzanares, que va arribar amb un 0-3 pràcticament a les acaballes de la primera part, on va rebre el primer gol del Manzanares, però allà el Palma també es va avançar en el marcador i va tenir cert control, no?
3: Sí, sí, és vera que... Que, bueno, jo crec que en els tres partits, en el primer partit del Palma també va ser... Llevat de primers minutets, que sí, on Manzanares va mossegar una miqueta, després era un monòleg, el que passa és que Palma no va tenir efectivitat.
2: I que,
3: si
2: que aquell dia Manzanares sí es va avançar en el marcador.
3: I se va avançar en el marcador i va tenir un porter que va estar... No, sí, no és que avui estigui malament, però, bueno, ja de moment n'hi hem pogut fer un.
2: Sí, sí.
3: I, bueno, sí, és un poquet la dinàmica dels partits, no? Però, bueno, de moment el partit està molt igualat i ara veurem, aquest gol... Fins ara l'efecte ha estat positiu per nosaltres, veurem després d'estem morts si continua o si canvia una altra vegada la dinàmica.
2: Torna el joc i treurà de banda Calit per al Manzanares. A punt de robar i ha tocat Ernesto, banda a favor de Manzanares. Humberto. Calit. Pressiona Ernesto. Navarro. Navarro puja la pilota al porter del Manzanares. Ara s'atura, com sempre. Llanca en contrari. Ot! Ha relliscat després de fer la passada. I el xut del Manzanares l'ha rebutjat Denis cap a la graderia. Banda a favor de Manzanares. Álvaro a punt d'entrar. Traurà Manzanares Calit. Pilota per Humberto. Bon control, però Ernesto l'envia fora. Tornarà a jugar des de la banda el conjunt manxec, molt a prop de la cantonada de corna. Jugada d'atac del conjunt manxec. Vadillo que xerra amb els seus ajudants del cos tècnic. Pilota que jugarà Calit. Una mica més enllà, diu l'àrbitre. Més a prop de l'àrea del Palma. Calit, cap endarrere. Eloi. Eloi, juga amb Humberto. Humberto davant d'Ibao. Humberto amaga i d'Ibao posa el peu. Banda a favor de Manzanares. La reclamava Vadillo, alerta el xut de Robles. D'Ibao que l'envia fora. Està intentat ara Manzanares tancar el Palma al seu cap. Eh?
3: Sí, sap de l'importància, no? De lo millor no començar la segona part per darrere el marcador.
2: Eloi, alerta, no pot arribar Calit. Bona defensa d'Ernesto en aquesta acció. I traurà de porteria Denis Cavalcanti. 4:59, és a dir, 5, per arribar al descans. Ernesto, Deibao, la pilotada cerca el pit de Charuto, que no pot controlar, i es banda per Manzanares. Traurà l'equip de Juanlu Alonso. Humberto, Eloi, Navarro, Daniel. Combina Daniel a l'altre costat per Robles. Robles cercant Álvaro, Álvaro en van lucao, el retall és boníssim, però no hi ha ningú. La recupera Ernesto per al Palma. Ernesto obri a la dreta per Deibao. Deibao jugarà amb Denis. Denis, ai, la passada de Denis no és bona. Alerta, corna. Tant de bo que ha acabat en un corna.
3: Robles no ha sabut. No, no ha sabut què fer.
2: Alerta, Daniel, Denis. I lucao que de cap l'envia fora. Iniciava bé Denis aquella acció, però la passada no ha estat bona. Robles, Humberto, continua manejant ara Manzanares, rebutja inicialment Lucao, però recupera Humberto, Humberto que se'n va, Humberto que fa la passada, ha recuperat Charuto, que fa la parada amb en Lucao, se la queda finalment Lucao, Lucao l'han agafat per un braç, l'han agafat per la cintura, l'han agafat per tot, això és targeta, hombre. Falta i targeta d'Àlvaro.
3: I li poden pitar dues, si volen.
2: Sí, és que n'ha fet dues.
3: Perquè ha ferrat un pic, ha seguit, ha tornat a ferrar.
2: Targeta groga d'Àlvaro i... La dada és aquesta, Miquel. Primera falta de Manzanares en el partit.
3: Sí, és.
2: A 4 minuts del descans.
3: És que Manzanares es troba còmodo.
2: Sí.
3: Llevat de secció del gol, i després del gol, que sí que és vera que hi ha hagut un moment d'inestabilitat per part d'ells, i ha coït un poc més es contra el Palma, sense que fos un equip dominador ni molt fer mal, no se trobava incòmodo.
2: Ha sortit la mopa, ja se retira, s'ha aixecat Lucao, que s'han anat a la bancata.
3: No, Fabinho, però és que cull força, no?
2: No, cull força. Ha agafat 15 metres de carrera. No, a veure.
3: Arribarà rebentat.
2: Quan xuti haurà perdut ja tota la força. Anem a veure, Fabinho, vinga. Cama dreta. Fabinho,
3: bona.
2: Xuta! Atura entre les cames. S'ha quedat amb la pilota Navarro. Que juga llarg. Álvaro de cap. Directament fora de banda. Se'n va d'Ibao. Torna Piqueras. I es mantenen a pista Ernesto Peña i Fabinho. Jugarà Ernesto. Piqueras. Denis. Denis cercant Fabinho. Controla amb el pit. Se la queda. Ui, intentava jugar amb en Peña, però no ha pogut recuperar Manzanares. Alerta Daniel, que surt per l'esquerra. Amb ell Ernesto. Daniel. Uf, falta d'Ernesto. Falta d'Ernesto, Miquel.
3: Jo crec que ho és, no sé, és molt d'enfado per part dels jugadors del Palma.
2: Jo crec que sí.
3: I targeta per les protestes, perquè han estat desmesurades també.
2: Sí. S'ha enfadat i molt Ernesto, que ell creu que no ha tocat Daniel. Daniel ja ha tingut un pique un parell de vegades amb en Piqueras. Ara s'han anat en terra en aquesta acció amb Ernesto. Bueno, pilota aturada a favor de l'equip manxec. 3:43 pel descans. 1-0 guanya el Palma, que ha comès la tercera falta. Una en té l'equip de Juanlu Alonso. Fan tanca defensiva Fabinho i Machado. Anem a veure què fan amb aquesta bolla Toni Escribano. Ha entrat Javi Alonso. Pilota per Eloi. Eloi xuta malament. Molt desviat el xut d'Eloi, que es perd per la línia de fons, tornarà a jugar el Palma, se'n van Deibau i Machado, tornen Ernesto i Peña. Juga precisament David Peña. Piqueras. Peña. Fabinho, Peña. Ernesto. Fabinho. Peña. Piqueras. I ara Piqueras ha forçat la falta de Daniel. Molt llest ara Piqueras. I targeta per Daniel. Donde les dandes tomen, Daimon Castellà. Que llest, Miquel, ha estat Piqueras, no?
3: Sí. Li tenia la matrícula agafada, sí. I ha dit aquesta és la meva.
2: Daniel que protesta a l'àrbitre, però ja s'ha enduit la seva targeta groga per aquesta acció amb en Piqueras, que s'ha cobrat la Xeves i la d'Ernesto. Totes. 3:22, 1-0 guanya el Palma amb el golàs estratosfèric de Fabinho. Hauria de valar per 2 el gol de Fabinho.
3: Sí.
2: Ernesto. Peña. Uf, no pot arribar Ernesto en aquesta pilota. Banda a favor de Manzanares. Vadillo que xerra amb en Mateus Maia, que estarà a punt de sortir. Daniel juga cap a Toni. Calit. Ha perdut la pilota. Peña, a punt de perdre. Se la queda Fabinho. Fabinho aguanta. Fabinho xuta al cos de temps de Eloi. Ha recuperat. Ara recupera Ernesto. Pilota per Fabinho. Toni Escribano, que s'ha creuat molt bé. I ja ha llevat la pilota en Fabinho. Obri cap a l'esquerra per Calit. Alerta Calit. El retall de Calit. Juga d'esperar amb en Daniel. Daniel que retalla Fabinho. Daniel xuta. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Daniel. Quin golàs ha fet Daniel. Quina jugada individual. Com la posada al fons de la porteria. Defensada per Denis. A 2:44. Empata Daniel pel Manzanares. Palma 1, Manzanares 1.
0: Esports 3, en joc.
1: Quina llàstima, perquè per ara pareixia que l'Illes Balears tenia el partit controlat, però aquesta eliminatòria ha donat bona mostra que els dos equips tenen les forces molt, però que molt, igualades. Empat del Manzanares. Miquel Vidal.
3: Que perillós aquest aquí quan cor.
2: Sí.
3: Si tenim la defensa posicionada, si ens obliguem més a l'estat posicional, és vera que tenen posicions més llargues, però no mos fan tant de mal. Però quan venen en transició, quan corren en la pilota, són molt perillosos.
2: Falta contra Manzanares. Falta que ha rebut Machado. L'àrbitre diu que no hi ha targeta. Ha estat un gran gol de Daniel, eh?
3: Sí, no, no.
2: Gran gol.
3: L'acció ha estat brillant. I
2: el retall, pràcticament sense angle.
3: Llavors, és vera que Denis tampoc ha estat encertat.
2: No.
3: Però el que genera aquesta possibilitat és Daniel.
2: Fabinho, que tornarà a engaltar pilotada en aquesta falta. Anem a veure si cerca porteria o una passada. Ha tornat a pista Mateus Maia. Xiula l'àrbitre, Fabinho. Cama dreta, Fabinho! Directament fora, molt desviat. Traurà Navarro, 2-20. Pel descans, Raúl Campos, Khalid, pressiona Maia, punt de robar. Khalid, Toni, Humberto que pica a l'altre costat, bon control de Khalid, i Khalid que rep la falta de Maia. Quarta falta del Palma.
3: Falta clara.
2: Sí. Falta clara de Mateus Maia davant Khalid, que ja juga cap a Toni Escribano. Javi Alonso, amb ell Fabinho. Khalid una altra vegada. Pressiona Machado, però Khalid està a punt de sortir en pilota controlada. No, l'ha perduda. Molt bé Machado. Molt bé Machado, que la deixa a peus de Denis. Denis obri cap a Maia. Maia que fa el retall i se'n va Maia. Alerta Maia. Ai, tal vegada li ha sobrat un regat. Ho havia fet molt bé. Ara recuperava la pilota Fabinho, però finalment l'ha tocat a ell. I es van a favor de Manzanares.
3: Cada acció és una guerra.
2: Sí.
3: Cada acció ja, vamos, s'estan entregant en el 100%.
2: I no tan sols això, sinó que de cada jugada pot sortir qualsevol cosa.
3: Ningú...
2: Tant
3: ningú,
2: a favor d'un com a favor de l'altre.
3: De cap aficionat de cada dels equips li podrà denegar en aquests jugadors que s'ho estan jugant
2: tot.
3: O estan deixant tota la pista. Tant d'un equip com de l'altre.
2: Van de favor del Palma. Quina jugada, quin és l'àlom de Mateus Maia. Llàstima que després no ha arribat a la possibilitat de xutar porteria. Denis, Machado, Maia, controla... Pilotada de Maia.
3: Molt bé.
2: Quasi arriba a dalt de tot. I finalment serà treta de banda a l'alçada de la 25. Jugarà Toni Escribano pel Manzanares. 1:15 pel descans. Empat a 1 al marcador. I Álvaro que demana la mopa. S'atura el joc. Miquel, llàstima no haver arribat al descans amb l'avantatge, no? Encara hi ha temps, però bueno.
3: Sí, de fet, jo crec que estem morts que demanant Manzanares era perquè sabia d'aquesta importància, no? Mira com són, no? Després del gol, Manzanares pareixia un poquet tocat, Palma està millor a pista i estem morts, ha tornat a canviar un poc la dinàmica i ara Manzanares ha recuperat la seguretat i aquesta sensació de trobar-se còmode.
2: Bueno. Vam a veure si arriba la possibilitat de tornar avançar-se en el marcador. Juga Machado. Deibao. La passada no és bona. No arriba aquesta pilota a Charuto, que era l'objectiu, i serà banda a favor de Manzanares. Quina eliminatòria. Ara mateix empatada a 6 gols. 1-2, 3-4, 1-1. Juga Navarro. Té per l'esquerra Raúl Campos. Rep l'ex del Palma. Combina a l'altre costat. Alerta! Havia superat el jugador Manzanares Denis i l'ha salvada. Machado torna a la càrrega Raúl. Una altra vegada i gol. Gol del Manzanares! Gol de Javi Alonso, que avança, no el Palma, avança el Manzanares abans del descans amb aquesta jugada combinada. S'avança l'equip de Juan Alonso, qui ho havia de dir, tal i com anaven les coses, a 27 segons del descans, Palma 1, Manzanares 2.
0: Esports 3, en joc.
1: I dona el darrer 7 minuts d'aquesta primera part, baixada de ploms del conjunt d'Antonio Vadillo, que ha aprofitat el Manzanares per posar-se per davant en el marcador, Miquel Vidal.
3: Sí, ho dèiem fa un moment, no?, després del gol de Palma, Manzanares ha anat, estem morts. Després d'aquest temps morts, han tornat a canviar la dinàmica i, sobretot, després del gol desempat, Manzanares s'ha tornat a trobar comodíssim i ha tornat a coir una miqueta es part del partit. Jo crec que Palma està un poquet per davall de Manzanares amb aquesta tensió, amb aquest punt de competitivitat, i això mos falta. I després han tingut pues, una sèrie de moments que han pogut assegurar-nos matar una miqueta, no matar el partit en quant a resultat, però sí refeder-lo, intentar que Manzanares no se refés, i no hem estat capaços.
2: Pilota per Manzanares. Navarro, Raúl Campos, se'n va Raúl, línia de fons, fa la passada, la rematada, la salvada de Denis. Ara salvada de Denis, davant Álvaro, i falta de Toni Escudero a Mateus Maia i targeta groga. Quina velocitat en aquestes darreres accions
3: de Raúl Campos.
2: Sí.
3: Que quina edat té, que és home.
2: Sí, sí, tota l'edat del món. Fixa't, quant d'anys i ja era veterà, va partir del Palma.
3: Correguent, són molt, molt perillosos.
2: Sí. Bueno, ara ha salvat Denis, el tercer, a les botes d'Álvaro, i en el contracop que iniciava Mateus Maia ha estat derribat per Toni Escribano, que ha vist la targeta groga. Queden 11.7 pel descans, perd el Palma per 1-2. I 4-4 en faltes. Deibao, Fabinho. Això ha d'anar ràpid, Fabinho. No ha pogut xutar. Javi Alonso li ha llevat banda a favor del Palma amb 4 segons per davant. Aquí morirà la primera part. Aquí s'acabarà la primera part. No hi ha distància de Javi Alonso. L'àrbitre que fa que reculi el jugador de Manzanares. Ho havia demanat Machado. Treu Machado per Denis. Xuta Denis, atura Navarro. Cercava l'escaire, eh? Anava a l'escaire el xut de Denis. Ha rebutjat Antonio Navarro. Ha xiulat la botzina de Somos. Temps de descans. Jo ja no diré això de sorpresa. No, de sorpresa res. Palma 1, Manzanares 2, Miquel Vidal.
3: Bueno, pues... complicat una altra vegada. Ja tornen a tenir la responsabilitat d'haver de fer alguna cosa nosaltres. Palma no està tan còmodo com Manzanares. No és que Palma estigui incòmodo, però Manzanares està més còmodo. I quan se troba còmodo i s'agraden, són un equip molt perillós, i ho està demostrant. I sobretot, les accions llançades, les accions de transició, són molt ràpids, tècnicament són molt bons, i si ets deixant córrer, en correrem un fum.
2: Temps de descans, Juanga, a Somos. Palma 1, Manzanares 2.
1: Idò, així està la cosa. Esperem que a la segona part pugui reaccionar el conjunt d'Antonio Vadillo i pugui passar a les semifinals d'aquest play-off pel títol de Lliga. Per ara, perd el conjunt balear per 1-2 al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Ara mateix són les 8:15 en directe a IB3 Ràdio, Esports 3 en joc. Tornarem al Palau quan estigui a punt de començar la segona part, però ara hem de fer un parèntesi a la informació esportiva i hem de conèixer les notícies que van més enllà de l'esport. Hem d'actualitzar notícies amb la meva companya, amb la Clàudia. Clàudia, com estàs? Molt bon vespre.
6: Molt bon vespre, gràcies. Doncs comencem amb aquesta informació. La plataforma Menys Turisme, Més Vida convoca a Palma una nova manifestació contra la massificació turística. Serà el 26 de juliol amb el lema Mallorca al límit. Denuncien els efectes negatius de l'actual model turístic i reclamen un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i territorials de l'illa. La mobilització començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya. Jaume Pujol és el portaveu de la plataforma.
7: Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè creiem que la conjuntura és més que evident que sense necessari tornar a fer-ho. Primer perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer.
6: La criminalitat a les illes creix més d'un 8% durant el primer trimestre de l'any en comparació amb l'any passat. Segons dades del Ministeri d'Interior, s'han registrat més de 17.000 infraccions penals, les més greus, 2 assassinats, un més que el 2025, i 15 casos d'homicidis i assassinats en grau de temptativa. Per illes, la criminalitat s'ha incrementat tant a Mallorca com a Eivissa, en canvi ha baixat a Menorca i a Formentera. Precisament en el dia on hem conegut que la Guàrdia Civil ha detingut un home a Formentera per un delicte de robatori amb força a un establiment a Sant Francesc i on també s'ha detingut a Calvià el presumpte cervell d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, coneguda com a Dark Web o el Web Fosc. Els bombers continuaran fent feina com a mínim tot el vespre en l'incendi a una nau del polígon industrial de Binissalem. A hores d'ara el foc es troba sota control, però les flames i el fum han destruït per complet una nau i 3 més s'han vist afectades. Xisco Caimari és tècnic de bombers de Mallorca i explica així la tasca que tenen per davant.
8: Bueno, lo primer de tot és intentar atacar l'incendi, no?, i extingir-lo. Com que la coberta va cedir, digamos, tenim el foc de l'incendi la tenim just a baix de la coberta. I fent que no podem accedir aquí de dins, no donem per extingit. Després hem d'esperar també que vengui la tècnica municipal de l'Ajuntament i anar assegurant les altres naus, menys si poden tenir accés o no.
6: La crisi de l'habitatge i la situació administrativa irregular continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca. Això ho detalla la memòria 2025 de Càritas a l'illa, que detalla que gairebé la meitat de les persones ateses comparteixen habitatge amb altres famílies o persones, mentre que devers 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és cada vegada més complexa i que afecta especialment persones en edat laboral.
9: El volum de la pobresa és molt alt, va en augment i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
6: I continuem coneixent detalls del cas Leire Díez. L'UCO demana la informació tributària i financera del PSOE i el PSC de 2024 i 2025. És el període en el qual, suposadament, la trama hauria dut a terme les maniobres per boicotejar causes judicials contra el govern de Pedro Sánchez amb fons del partit. Avui que també hem conegut alguns àudios del sumari, un d'ells recull una reunió de Leire Díez amb l'empresari Javier Dulcet, l'advocat de Santos Cerdán i un guàrdia civil, i on Díez presumeix de contactes amb altes esferes, com amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
10: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
11: No, yo con eso no quiero.
10: La mía.
11: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
10: Es de mi confianza.
11: Sí, pero sí, yo lo sé y que tú, pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío del DAO. Vale, no.
6: I a Badajoz s'ha reprès el judici pels presumptes delictes en la plaça adjudicada a David Sánchez, germà del president del govern central, Pedro Sánchez. Tots els acusats han negat haver influït en els llocs de feina investigats. I aquesta seria la informació fins a aquesta hora.
1: Molt bé, Clàudia. L'Illa Balears pel futsal està perdent, contra el Manzanares. Envia-li unes paraules de suport.
6: Home, des dels informatius els enviem tota la força perquè remuntin aquest resultat.
1: I demà aniràs a veure el partit de la selecció espanyola femenina a Sant Moix o l'escoltaràs per IB3 Ràdio?
6: L'escoltaré per IB3 Ràdio, i tant.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a tu.
1: Cuida molt. Tota la informació aquí a IB3 Ràdio. Fem una aturada per la publicitat i tornarem al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, però abans escoltarem a la seleccionadora d'Espanya, Sònia Bermúdez, i també una de les futbolistes mallorquines que han parlat avui en roda de premsa abans del duel tan important que viurem demà aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
12: Ei, què vos fas?
13: Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
14: I de colonet per tothom.
13: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
15: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
1: Aquí continuem Esports 3 en joc en directe a la sintonia d'IB3 Ràdio, 8 del vespre, 20 minuts. Vivim amb la màxima passió el partit de l'Illes Balears Palma Futsal, perquè és un partit a cara o creu. Ara mateix perd el conjunt d'Antonio Vadillo per 1-2 contra el Manzanares en aquest play-off pel títol. De perdre el partit, l'Illes Balears Palma Futsal posaria punt final a la temporada. De guanyar-lo, accediria a les semifinals d'aquest play-off pel títol. Recordem que ja espera el Pozo Murcia. Tot d'una tornem en el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, però demà és un dia gran, és un dia gran. La selecció espanyola jugarà a partir de les 9 del vespre a Sant Moix contra Anglaterra, en un partit clau per a la classificació per al pròxim Mundial del Brasil. I Mallorca tindrà 4 representants sobre la gespa: Patri Guijarro, Mariona Caldenté, Cata Coll i Lucía Corrales. Totes quatre a les ordres de Sònia Bermúdez, que ha parlat avui en roda de premsa la seleccionadora nacional a l'estadi de Sant Moix i ha dit això.
16: En este caso pues tenemos cuatro mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones, bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar. Bien, bien, es una jugadora que conocemos perfectamente de categorías inferiores. Yo desde que entro en selección cuento con ella desde sub-19, la conozco muy bien, es una jugadora con mucha velocidad y bueno, pues se ha ganado día a día el estar en la selección, que es muy complicado. Y bueno, lo que siempre decimos de las jóvenes, lo difícil no es llegar, es mantenerse, y bueno, pues tienen un reto muy bonito por delante. Pero bueno, estamos encantadas de las cuatro mallorquinas, de que mañana puedan tener aquí a su gente. Intentar ser muy eficaces en el ataque, defender bien, corregir esas transiciones que nos puede hacer Inglaterra, estar bien en ABP, y a partir de ahí son partidos que los dos equipos tienen grandísimas futbolistas, máximo respeto y sobre todo intentar pues ser, lo que digo, muy eficaces arriba para poder ganar el partido. Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? El jugar en casa yo creo que también es importante, vamos a tener el apoyo del público, pero a nivel táctico evidentemente queremos ejecutar bien el plan de partido y a partir de ahí pues intentar ganar los tres puntos.
1: Les campiones del món arriben a la cita després d'una setmana de concentració a l'illa amb entrenaments a Sant Bibiloni i a la jornada d'avui a Sant Moix. I Mariona Caldentei ha parlat avui en roda de premsa i ha reconegut la dificultat del partit davant Anglaterra i ha fet una crida a l'afició perquè ompli l'estadi per empènyer l'equip cap a la victòria.
17: Sí, crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant i aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la terra i poder classificar per Mundial. Bueno, con mucho respeto hacia Inglaterra por todo lo que han hecho, por lo duro que ha sido jugar contra ella. Sabemos que los partidos siempre están igualados, pero no sé si revancha o no, pero con ganas de estar en el Mundial cuanto antes posible y sabemos que eso pasa por tener que ganarles.

0: les 12 de la nit. Per tant, això serà demà, però avui, i en aquesta hora, 8 del vespre, 25 minuts, qui ens ocupa i ens preocupa és l'Illes Balears Palma Futsal, que per ara perd per 1-2 contra el Manzanares. Amb aquesta derrota, l'equip d'Antonio Vadillo es quedaria fora del play-off pel títol. Acabaria la temporada pel conjunt balear, però encara queda tota una segona part, i anem a veure si en aquesta segona part el conjunt verd pot capgirar el marcador al Palau d'Esports de Somoix. Anem cap allà perquè l'Illes Balears Palma Futsal ja ha sortit damunt la pista, encara no ho ha fet el Manzanares. Gavi Fortes, ara sí surten els protagonistes del conjunt rival. I d'aquí no res, començarà aquesta segona part, Gavi Fortes.
1: Efectivament, ja han sortit els jugadors del Palma amb les piles posades, perquè han sortit abans i fins i tot amb el cinquè inicial ja preparat. Els homes de Juan Alonso han sortit una mica després. Aquest és el resultat del primer partit d'aquesta sèrie. Va acabar així 1-2 a favor del Manzanares. Recordem, després el Palma ha guanyat 3-4 a la pista de l'equip blau, i avui tenim una altra vegada l'1-2 al descans, encara que amb tota la segona part per davant, Miquel Vidal.
2: Sí, i bueno, i tampoc el partit no ha seguit la mateixa dinàmica, no?
1: No.
2: Però, vamos, pinten bastos, no du bon camí, això.
1: Passarem un fum. Ha començat la segona part, ha posat la pilota en joc Manzanares, s'avança en tasques defensives. Fabinho per enviar la pilota fora de banda, juga el conjunt de Juan Alonso. Una altra vegada és Ernesto Ara qui talla l'acció ofensiva i l'envia fora de banda. Tornarà a jugar Toni Escribano pel Manzanares. Primers segons de la segona part. Jugarà Toni. Ha passat per davant Álvaro. Toni opta per jugar cap endarrere. Alerta Daniel. Fora. Daniel, que havia deixat en terra primer Piqueras, després Machado. L'àrbitre no ha assenyalat res. Treu Denis. Juga amb Fabinho. Fabinho per Machado. Machado. Piqueras. Machado. Machado per Fabinho. Fabinho aguanta d'escanes la pilota. Fabinho xuta, rebutja Álvaro. La recupera Machado. Pilota per Ernesto, que la deixa enrere per Denis Cavalcanti.
2: Aquest enfrontament Daniel Piqueras sí,
1: acabarà malament.
2: Duraco.
1: Ara ha perdut la pilota Machado. Alerta, el contracop. Daniel. Álvaro. Álvaro. Cercava Toni al segon pal. El cercava Miquel de memòria, sense mirar, perquè sabia que estava allà.
2: Sí, perquè el que deim, no? En aquestes jugades que corren, que mos apleguen sense col·locar, saben molt bé acompanyar, arriben. Alerta.
1: Alerta amb aquesta acció de Piqueras, rebutja Navarro, pilota dividida, Piqueras per Ernesto, la recupera Álvaro per l'equip manxec. Daniel, Navarro, Julián Alonso no pot controlar, pilota per al Palma.
2: Però mira com ja Javi Alonso, veient que anava la pilota en el seu porter, ja ha agafat l'esquena,
1: sí.
2: I perquè es controla ha estat dolent, si no s'havia quedat completament tot sol.
1: Sí, sí. Fabinho, Piqueras, Fabinho, una altra vegada Piqueras, alerta. Machado, Piqueras, Machado. Ernesto, davant ell Daniel. Ernesto, juga cap a Piqueras. Preparat per sortir Lucao. Machado, Machado, Fabinho. Fabinho, Machado. Ai, no arriba aquesta pilota en Fabinho. Recupera una altra vegada Manzanares. Toni, Álvaro, Álvaro amb Alonso, ha tallat Fabinho, se la queda Piquera, xuta! Al cos d'Álvaro, banda a favor del Palma. Surt Piquera, surt Peña i seu Machado. Es manté sense sortir de moment Lucao. Peña posarà la pilota en joc? No, la deixa perquè sigui Fabinho. Fabinho! Al cos de Calip. Directament. No sé si demana a Fabinho que no hi havia distància. Bueno, banda a favor del Palma. Just a l'alçada de la banqueta de Juan Alonso. Una altra vegada se'n va Peña. I torna Fabinho, que ara juga amb en Peña. Peña per darrere, a Piqueras. Piqueras per Denis. Senyals horàries de les 8:30. Juga Denis per Peña. Ernesto. Ernesto Dovantoni, Ernesto xuta, el rebuig li cau a David Peña.

0: David Peña, cama esquerra, el xut, fora! Quina bona acció ara de David Peña, que acaba en corna. Anava tan dur el xut, Miquel, que jo no he vist que la tocàs ningú.
1: No s'ha vist.
0: Però l'àrbitre ha donat corna a favor del Palma. Jugarà Fabinho. La pica per Piqueras, gol!
2: Gol!

0: Piqueras! No sé si és el dia dels golaços impressionants, però de moment no sé si guanyarà el Palma o no guanyarà, però els gols més guapos els està fent l'equip d'Antonio Vadillo. Treta de corna i la volea de Piqueras ha estat fulminant a l'escaire de la porteria del Manzanares. Ha arribat l'empat, ho fa Piqueras. Palma 2, Manzanares 2.
1: Esports 3, en joc.
2: La que guanyarà l'Illa Balears per al futsal i ho farà en gols de qualitat com el que ha marcat Piqueras. Miquel Vidal, això ja comença a tenir un altre color.
3: A veure ara, mem, si aquest gol a Manzanares li torna a fer aquesta miqueta de mal que li ha fet tota la primera part i poden tornar a recuperar la iniciativa i la confiança, i això se tradueix pues, en bones accions, que dominem el partit i aconseguim d'una punyetera ballada posem per davant.
4: Per cert, el gol de Piqueras, Miquel, ha estat estratosfèric, eh?
3: Espectacular, espectacular.
4: Quins dos gols que hem vist avui.
0: Fabinho, Peña, Piqueras, Piqueras una altra vegada. Ara intentava la passada per Fabinho, ha tallat Eloi i es banda a favor de Palma. Surt Deibao substituint Piqueras. Treurà Fabinho, Fabinho, no arriba la pilota a Peña, recupera Deibao. Deibao que juga cap Ernesto, Ernesto per Fabinho, control orientat de Fabinho, la deixa a peus de Deibao, Deibao per Ernesto, Ernesto xuta! Toni Escribano, banda a favor del Palma. Se'n va corrensos Ernesto perquè torni Lucao. Traurà de banda Fabinho. Lucao. Lucao xuta. Rebutjat Robles. La pilota arriba a peus de Denis Cavalcanti. Denis. Denis xutarà. Denis xutarà. Xuta Denis. Atura Navarro. Peña. Retalla. I finalment Calit l'envia fora. Bueno, sembla que el Palma s'ha posat, el que jo dic, Miquel, en modus Champions, quan va a matar el contrari.
3: Ara, de moment, els efectes del gol són positius per nosaltres.
0: Ara el xut fluixat de Lucao arriba a les mans de Navarro. Tornarà a jugar Manzanares, pilota llarga per Humberto, controla amb el pit, amb ell Lucao, Humberto se'n va, no, se n'anava de Peña, la pilota arriba a mans de Denis, surt jugant Denis, Denis, pot xutar Denis, uf, ja, falta, no, sí, sí, falta tècnica.
3: 4 segons.
0: Falta tècnica del Palma. Pilota per Manzanares, 16-22 per arribar al final, 2-2, Lucao que roba la pilota en defensa, se'n va en pilota, oh! Quina entrada de Calit. Pilota per Fabinho. Atura Navarro. I això és targeta, sí. Això és targeta per Calit, perquè ha estat una entrada molt lletja de la que ha sortit Lucao ben parada.
3: Sí, i Calit que accepta.
0: Sí.
3: No, ni s'estranya ni ho discuteix, no?
0: No, no, és que ha anat a per ell. Ara Vadillo fa de Simeone i reclama el suport del públic amb els braços oberts. Vol que la pista estigui calenta. Això m'agrada més. Corna que traurà Deibao. Deibao. Fabinho, fora!
3: Bum!
0: El xut de Fabinho es corna. Això m'ha semblat que tocava col cu.
3: A mi m'ha semblat que sí, però els àrbits entre ells no s'ho posen d'acord.
0: I la donen treta de porteria. Anem a veure si s'aclaren entre ells. Perquè, clar, si un és dolent, l'altre és pitjor. I això és el que passa. Pilota per Navarro, que traurà de porteria quan rebi l'autorització dels àrbitres. Això encalenteix el partit. I l'ambient. Humberto.
2: I veiem Antonio Vadillo, que està passant una calorada.
0: Sí, sí. No sé. I tant que sí.
2: No sé si
0: Sabau.
2: Sí, sí.
0: Alerta Eloi, Eloi, Eloi, Eloi, Lucao. I recupera Fabinho. Fabinho que aguanta... Oh, li ha regalat la pilota al Manzanares i després Robles no ha sabut què fer amb l'esfèric al peus. Sí, sí, la calor de Vadillo se veu.
2: Sí.
0: Sembla Camacho, però frontal.
2: Totalment.
0: Sí. A bon entenedor.
3: És que no sé quin...
0: Alerta Eloi! Ha rebutjat Peña, pilota per Peña, no pot arribar.
3: És que no sé si necessitat que hi ha amb aquestes temperatures de dur...
0: Americana.
3: S'americana.
0: Allò me sembla ridícul. Mira, quan l'Alonso du un polo i ja està. Mira, mira, mira en Vadillo com xarra amb en Fabinho a la bancata. Entre la instrucció i l'enfat. Alerta Penya al cos d'Humberto, banda a favor del Palma. 15-41 i estem amb empat a 2. Quina eliminatòria. Jugarà Deibao. Deibao cap a Lucao, la volea de Lucao. No ha pogut rematar Charuto i serà corna. Corna o banda? A veure, no ho tenc clar. Corna. Deibao posa la pilota a la cantonada, juga cap a Penya. Penya, torna el silenci a la graderia. Vinga, han d'animar. Lucao xuta! Navarro, un altre capítol d'aturades, un altre recital d'aturades de Navarro. 15-28. Palma 2, Manzanares 2. Jugarà Deibao. Penya. Penya davant. Alerta. Era Raúl Campos. Deibao. Deibao, no la perdis, Deibao, no la perdis. I dona perduda. Se'n va Raúl Campos per davant Calid. La rep Robles a l'altre costat. S'atura Robles. Juga cap a Humberto. Jugada ja estàtica. Robles cap a Navarro. Puja el porter. Navarro. Aguanta Navarro, ja en camp contrari. Cerca un moviment. Evidentment estudiat. Estratègia pura i dura. Obrint a l'esquerra el retall de Raúl i es banda a favor del Palma. Quasi treu de banda Vadillo. Deibao. David Penya. David Penya que jugarà amb Lucao. Rep Lucao. Aguanta el brasiler. Davant Robles. Se'n va Lucao. Se'n va Lucao el xut. I Robles que l'envia fora de banda. Amb la inèrcia de la jugada, Robles ha tocat el turmell de Lucao. No es falta. Serà banda a favor de l'equip mallorquí. Jugarà Deibao. 14-37 per davant. S'anima el públic. Traurà Deibao de banda. Cap a Lucao. David Penya. Penya. La passada massa llarga per Deibao. Jugarà Manzanares. Navarro. Álvaro. Robles. Álvaro. Humberto. Falta de Lucao. Falta de Lucao. Que discuteix amb l'àrbitre. És la primera falta del Palma en aquesta segona part. Humberto que posa calma entre l'àrbitre i Lucao. Jugarà Robles. Una falta cada equip. Dos gols cada equip. I 14-23 per davant. I tot empatat. Álvaro. Robles. Raúl Campos. Navarro. Puja Navarro aquesta pilota. Raúl Campos a l'esquerra, dona instruccions Vadillo, sembla un ventall. Recupera Lucao, alerta! Ha salvat Denis! Oh. I Humberto que agafa el corna. No ha acabat aquesta jugada d'atac de Manzanares. Robles, Raúl Campos, amb ell Penya, canvia la pilota fora de banda.
3: Manzanares que no està massa tocat, eh?
0: No. Reacciona bé cada vegada que marca el Palma. Això està ben clar. Surt la Mopa, joc aturat. Banda a favor de Manzanares. 2-2. I encara 14 minuts per davant. Ha sortit Piqueras substituint Deibao. En pista tenim Denis, Piqueras, Machado, Lucao, Charuto. I Vadillo que està donant instruccions per entrar en breu Mateus Maya. La Mopa que està al voltant de la porteria de Denis, on havia fet la darrera aturada miracolosa per evitar el tercer gol de Manzanares. Encara... No, ja surt. Ja surt, se posarà la pilota en joc. Farà Raúl Campos des de la banda esquerra de l'atac. Passa per davant Robles. Raúl Campos cap endarrere, cap al seu porter. Antonio Navarro. Espitja l'afició de Somos. Navarro, en camp contrari, aguanta la pilota. Espera el moviment oportú. Navarro, ara sí, a l'espai per Raúl Campos. Bé, Machado. Bona acció defensiva de Machado. Aquesta pilota interior que cercava Raúl Campos, que torna a jugar per Robles. Més enrere, Navarro. Pressiona Lucao. Navarro, la pilotada directament fora. Traurà Denis Cavalcanti. A peus de Piqueras. Machado. Lucao. Lucao davant Robles, com sempre. Lucao combina amb Manolo Piqueras, autor del segon gol del Palma. Machado, Charuto. Charuto aguanta aquesta pilota, toca per Piqueras. Recordem que Charuto avui és l'únic pivot del Palma després que estigui sancionat Allison. Lucao, el retall i banda a favor del Palma. Banda a favor del Palma, Lucao. Machado. Piqueras, Lucao. Charuto, Machado. Oh, quina pèrdua de pilota ara. Banda per Raúl Campos. Robles Navarro. Preparat per entrar Toni Escribano i també Alonso. Navarro dona instruccions als seus companys. Obert en banda esquerra Raúl Campos i a la dreta Robles. Pilota per Campos. Bé, Machado. Banda a favor de Manzanares. Tornen a pista Ernesto. No, ha tornat Ernesto, simplement. Ernesto per Lucao. Corna a favor de l'equip manxec. Pilota fora de l'àrea. Raúl Campos atura Denis. El xut de Raúl ha tropissat a qualsevol, no sé en qui.
3: Però no, és que ha botat en terra i s'ha enverinat. Aquests balons s'enverinen i són molt complicats per porters.
0: Pues l'aturada de Denis. Banda a favor de Manzanares, que està tenint el partit ara una altra vegada a les seves botes. Estem amb empat a dos, però les sensacions són més favorables a Manzanares que a Palma. I això que a Palma ve de fer l'empat. Navarro, Raúl Campos, Alonso contra el cos de Charuto. Banda. Miquel mana Manzanares, eh?
3: Sí, una altra vegada se troba còmodo, dur iniciativa, i nosaltres defensant. Ara mateix l'únic que poden fer és defensar. Però, bueno, quan estem així és quan se m'obri també l'opció de contraatac, que tampoc som dolents nosaltres amb això.
0: Álvaro, Navarro. Campos, Navarro. Álvaro a l'esquerra, Humberto a la dreta. Navarro que aguanta la pilota, opta per l'esquerra, Álvaro per Raúl Campos, Machado, i serà corna a favor de Manzanares. No surt ara el Palma de darrere. 11-43, empat a 2 i una falta cadascun. Poques faltes per la intensitat que per moments té el partit. Alerta, Raúl Campos molt xerec el seu xut. Serà pilota per al Palma, se'n va Raúl Campos, torna Toni Escribano. Jugarà Ernesto des de la banda esquerra de la defensa del Palma. Pilota per Piqueras. Ernesto, Denis que juga el xut de Denis directament fora. S'ha acotat Toni Escribano, la pilota li ha passat per damunt, traurà de porteria al conjunt del Manzanares. Tornarà a jugar Navarro. Alonso posa el cap Piqueras per enviar la pilota fora de banda. Tornarà a treure Manzanares. Miquel, jo no sé tu, jo no m'atreves a dir com pot acabar això.
3: No, és complicat, eh? Perquè ara mateix, mira, Manzanares, valent, atrevit, en el control del partit, i nosaltres completament supeditats.
0: Javi Alonso li ha llevat la pilota dels peus a Ernesto. Tot això a la frontal de l'àrea. Denis juga per Piqueras, que s'acota. Podria donar-li, no, la pilota?
3: Ja fa dos pits que s'acoten. Antes en Maia i ara Piqueras.
0: Toni, Eloi, Toni, Alonso, en diagonal, posa el cap Ernesto, recupera una altra vegada Toni Escribano. Maia per terra, falta. S'ha avançat Maia, li ha guanyat la posició i ha forçat la falta Mateus Maia.
3: Sí. S'ha plantat i l'altre l'ha rotllat.
0: Pilota a favor del Palma, demana Mopa Piqueras, que juga la pista amb les seves sabatilles, ara surt la Mopa. Estem a 11 minuts juts per arribar al final d'aquest partit amb la incertesa absoluta de què pot passar. Palma 2, Manzanares 2. Recordem, va fer l'1-0 Fabinho, va empatar Daniel, es va avançar Javi Alonso i va tornar a empatar, començant la segona part. Manolo Piqueras juga Penya. Penya per Maia. Maia controla aquesta pilota, la juga per Ernesto. Li ha fuit entre les cames. Banda a favor de Manzanares. Era bona l'acció, podia quedar Ernesto amb possibilitat de xut a porteria, molt a prop de Antonio Navarro.
3: I tornarà a entrar Fabinho, que jo crec que és la nostra gran esperança, no?
0: Sí, sí, sí. Javi Alonso. Navarro. A la càrrega una altra vegada Manzanares. Navarro, Toni. L'Ertega, Daniel. La recuperada Ernesto.
3: En això no poden renunciar, no poden renunciar en aquesta...
0: Ai, molt malament.
3: En aquestes errades seves, quan nosaltres aconseguim anticipar-nos i aconseguim atacar amb velocitat, és quan ho hem d'intentar, no poden renunciar ara. Mos precipitam, hi ha nirvis...
0: Una pèrdua de
3: pilota... No forçada...
0: No forçada, sí, sí.
3: I a més, ets en d'acabar, perquè com amb una d'aquestes m'ho repleguin amb una contra de sa contra, aquest equip això ho fa molt bé.
0: És que si torna a marcar Manzanares, el Palma entrarà en depressió, eh? I queden 10 minuts. Juga Navarro.
3: És que ara mateix s'està jugant a lo que vol Manzanares.
0: Sí, sí, sí, sí. El partit està on vol l'equip de Juan Alonso, que ara perd pilota. Treurà de fons Denis Cavalcanti. Denis la deixa a peus de Maya. Peña. Deibao. Fabinho. Fabinho juga endarrere cap a Mateus Maya. Maya combina amb Peña. Peña aguanta aquesta pilota. Peña, retalla. Peña, cam esquerra. Corna a favor del Palma. Està guanyant bones posicions Peña, però després sempre toca col cul.
3: Tot el que ara ha estat una molt bona intervenció del porter.
0: Sí, sí, sí, sí. Deibao, alerta, uf, Deibao. Uf, corna uf, directament uf. Per Daniel. Dos contra dos. Daniel, xuta fora.
3: Uf.
0: I Vadillo que li demana a l'equip que cap amunt. Maya, Peña, molt... El control de Peña no és bo, però no l'ha perduda. El manco no l'ha perduda. Es desespera Antonio Vadillo. Pilota per Deibao. Deibao, que jugarà amb Peña. Una altra vegada David Peña. No sé si intentarà el xut. No, ara fa la passada per Fabinho. L'han agafat en el Fabinho. Això és falta, home. Això és falta. Daniel, Toni, surt jugant Manzanares. Daniel se retura i deixa la pilota a peus d'Eloi. Eloi, Daniel. Daniel a l'espai. Alerta! Ha sortit Denis en les mans fora de l'àrea. Groga. Targeta groga, pues jo ja la veia vermella.
3: Pues jo crec que a la banqueta del Palma s'ha fet com un aló.
0: Sí, sí. És que per jo això podria ser targeta vermella, que és el que reclamen.
3: Revisió.
0: I, clar, Manzanares demana revisió perquè això pot ser expulsió de Denis. I és ja el que mos faltava. És ja el que mos faltava.
3: Carlos Barón és que ho fan.
0: Sí, sí, clar, evidentment. Evidentment. La mopa jugant en terra, per allà on ha patinat Denis. Ell ha intentat rebutjar amb el pit, però segurament ha posat les mans. Anem a veure com acaba això, que pot acabar molt malament. Els àrbitres indiquen que revisaran la jugada. I si Denis ha tocat en les mans, li llevaran la targeta groga i li fotran una vermella.
3: D'altres maneres, si ells han pitat falta i li han ensenyat targeta, devia ser perquè han dit que no tocaven ses mans.
0: Dic jo.
3: Lo que no sé és lo que pot determinar que considerin que és vermella.
0: Tampoc, ara no tinc la imatge en el cap, no sé si abans de la sortida de Denis ja havia passat qualque cosa.
3: No, jo crec que podria ser que primer en Denis li pegués una altra banda del cos i després a sa mà, en la qual ells interpretin que això és groga, o que directament sigui en sa mà que la talla, yeah. I que això pogués ser vermella. És que si no, no cap d'entendre molt bé.
0: Bueno, si veiem els àrbitres que s'endun la mà a la butxaca, malament. De moment estan revisant la jugada. Anem a veure quina és la decisió, perquè podríem quedar amb Denis expulsat. Evidentment, Carlos Barrón està escalfant. Per si ha de sortir. Els àrbitres que encara miren la pantalla. Hi ha silenci a la graderia de Son Moix. Vadillo també expectant, xerrant amb en Denis. S'ho estan mirant molt, eh?
2: Sí, sí.
0: S'ho estan mirant molt. Estem a 9 minuts i 3 segons del final, amb empat a 2 al marcador, dues faltes cadascun, i anem a veure la decisió. Es falta i targeta groga. Buf, quina la! Quina la! Està Daniel protestant, i Juanlu Alonso, el tècnic, també a un dels àrbitres. Evidentment no estan d'acord amb la decisió presa. L'àrbitre que xerra amb Antoni Escribano, l'altre col·legiat. I tot ha quedat en falta i groga per Denis. Quina la, Miquel.
3: Pues sí, perquè això sí que hagués estat... I ja no per avui, o sigui, de cara... En es...
0: I no perquè no confiem en Barrón, evidentment. Però, clar, quedes amb un sol porter. Bueno, pilota aturada. Toni Escribano, que agafa carrera. Carrera ampla. Denis, que situa...
3: Alerta amb Humberto.
0: La tanca defensiva, sí, sí. Humberto, Oberto, banda dreta. Deibau i Machado fan tanca. Piqueras per davant de Denis. I Fabinho un pal. Toni Escribano que la toca per Humberto. Humberto retalla. Molt bé, Piqueras. Molt bé, Piqueras, que l'ha enviat fora de banda. Treu Humberto. Eloi. Eloi combina a l'altre costat per Toni, que la perd. Banda a favor del pal. Les pitges són molts.
3: S'ha fet mal, eh?
0: Sí. Ha estirat massa. Juga penya. Piqueras, Bacoix, Toni Escribano. Lucao per penya. Penya que se'n va, penya que pot xutar, fa la passada. Atura Navarro. S'ha enganxat en la xarxa protectora. Penya que ja cor en defensa. Mira, Toni, no tenia res, eh? Eloi per Humberto. Al pit de Denis, fort de banda. I la correguda que s'ha fet ara Toni Escribano sembla que s'ha recuperat. Pilota per Toni xuta. Ha topat molt bé David Penya. Pilota que arriba a peus de Navarro. No afluixa Manzanares per res. No especula en res. Humberto fa la passada. La treu Penya. Alerta Penya. Se l'ha jugada Penya. Se'n va Lucao. Lucao condueix aquesta pilota. La perdrà. Banda a favor de Manzanares.
3: Incòmodo, Palma. No se troba.
0: Incòmodo, precipitat.
3: No té el baló, ni quan el tenim. No acabant de coordinar bé, perdem pilotes
0: assustat,
3: fàcils.
0: Per moments assustat.
3: Sí, perquè saps que una errada ara se pot pagar molt cara, i això que encara queden 8-11.
0: Juga Robles per Humberto. Álvaro. Eloi. Robles. Navarro. Juga el porter de Manzanares. Posa el cap Piqueras, que recupera aquesta pilota. Després el control és horrible. Banda a favor de Manzanares. Entra ara, Charuto.
3: I ara Palma, mira, canvia completament la dinàmica. Fabinho de tanca.
0: Sí, sí.
3: Prescindeix tant de Deibau com de Piqueras i posa Fabinho, el que està proposant algo diferent.
0: Sí.
3: Supos que ara s'anirà, a més, en Penya i entrarà en Machado.
0: Efectivament, se'n va Penya, entra Machado. Això no canvia massa. Machado i
3: no,
0: Lucao,
3: però,
0: Ales.
3: Però, uf, mare de Déu.
0: Pues, si una això, altra si pèrdua això, de pilota.
3: Si això és la solució, estem arreglats.
0: Pèrdua de pilota una altra vegada del Palma. 7-35, continua l'empat a 2. L'àrbitre que li reclama a la pilota, Antonio Navarro. Sembla com si ara Manzanares volgués refredar un poc, no? Treu Álvaro. Traurà avui o l'ha deixat per demà? Humberto ha posat el peu Charuto. Banda a favor de Manzanares. Tenim en pista Lucao, Machado, Fabinho i Charuto. Ells, Humberto, Calit, Álvaro i Robles. Calit. Pilota per Navarro. Humberto, mal control d'Humberto, però no la perden. Humberto cap a l'altre costat per Calit. Calit, pressionat per Machado. Calit que la treu directament a mans de Denis. Surt jugant Denis.
3: Ara és bona, vinga.
0: 7 minutets. Denis. Machado. Denis. Lucao, no. Una altra vegada Machado. Denis. Ara sí, Lucao. Denis. Charuto, no la perd. Tenis, pilota per Fabinho, controla amb el pit, aguanta, protegeix amb el cos, pilota cap endarrere, la té Lucao, aplaudeix el públic, Lucao que se la queda, Lucao que xuta, el pal Lucao, alerta el contracop de Khalid, falta de Charuto que l'ha trepitjat. I veurà targeta o no?
3: I
0: no,
3: quarta, que... quarta, pensant que si hi hagués sí. pròrroga, m'ho duim.
0: Sí.
3: Les faltes amb motxilota.
0: Quina llàstima el xut de Lucao, que s'ha estavellat a l'escaire sí. de la porteria de Navarro.
3: Però és que feia molt de temps, no teníem un atac llarg com aquest, una sí. possessió. I mira, i no només han tingut balons, sinó que a més hem estat a punt, no? Havia de canviar qualque cosa i bueno, aquí ho tenim, no? La proposta que hem fet ara per canviar dinàmiques. El que passa és que, bueno, torna a llevar Fabinho torna a la seva banqueta.
0: Ara Machado tanca. Ernesto, Lucao i Charuto. Jugarà Álvaro per al conjunt del Manzanares. No ha pujat la falta del Palma al marcador, eh? Javi Alonso. Toni, Álvaro, Navarro. Navarro que puja aquesta pilota, oberta a banda per Javi Alonso. Alerta Álvaro, quin traje li ha fet Álvaro a Ernesto, que la treu finalment. Pilotada d'Ernesto, a mans de Navarro. No ha pujat aquesta quarta falta.
3: No.
0: No sé que en xula. Bueno, Navarro, s'atura, trepitja la pilota. Aguanta, juga cap a l'esquerra. La té Robles. Robles per Toni. Toni, Álvaro. Toni. Javi Alonso, Toni Panterra, falta. Ernesto, dic no, però com dius que no sempre. Ajuda a aixecar-se Toni. 5:53, ara s'hi ha pujat. Mira, 4 faltes, Palma, 2 Manzanares. Amb retard, no havien tingut temps de posar-la. Pilota per Manzanares, pilota aturada, surt Raúl Campos. Empat a 2 d'un partit agònic i cada vegada que passen els minuts més agònic encara. Raúl Campos, cama dreta, xuta, rebutja Charuto, que corre darrere aquesta pilota, no pot arribar, ho intenta Lucao, Navarro, que l'ha enviada fora de la graderia, demana perdó al públic, encara que la pilota ha sortit per la boca i no ha donat a ningú. Banda a favor del Palma. Traurà Machado, l'àrbitre li diu que quan xiuli. L'espera dintre de l'àrea Charuto. Per de fora són Ernesto i Lucao. Machado posarà la pilota en joc. No, la deixa per Ernesto. Ernesto xuta! El rebot acaba als peus de Navarro, que la treu. Ara lluitaven tant Charuto com Lucao per aquesta pilota. Van de favor de Manzanares, que sortia al contracop una altra vegada mitjançant Robles, que té la pilota. Robles juga per Toni. Toni, Álvaro, l'ha robat el Palma. Ernesto, que se la queda, juga cap endarrere. Ernesto, falta d'Álvaro. Falta d'Álvaro. Pilota per el Palma. Ernesto, que juga la pista en les mans, en la sabatilla, en el que faci falta. Se'n va perquè torni Piqueras. Ja tenim tanca natural una altra vegada. Se'n va Machado i surt Peña. En pista Piqueras, Peña, Lucao, Charuto. 5:32. Traurà Manolo Piqueras. Lucao, la tocada Robles, banda a favor del Palma. Banda a favor de l'equip mallorquí. L'àrbitre que deixa la pilota perquè sigui Piqueras qui tregui. Demana distància. Raúl Campos, mans enrere. Piqueras, Charuto, pilotada de Toni. Banda a favor del Palma una altra vegada. Tercera treta de banda amb un espai de 5 metres. Tota la banda esquerra de l'atac del Palma. Senyors horaris, quina hora és, Juan Gà?
2: Les 9 del vespre.
0: Bona hora per fer un gol.
2: Sí.
0: Piqueras. Lucao. Lucao, se'n va Lucao, xuta. Robles, se va quedar Lucao. La deixa a peus de Peña. Ha quedat Robles en terra. Protesta el públic. S'aixeca. Juga Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota. Tocarà per Peña a l'altre costat. Anem a veure. De moment aguanta la possessió Lucao. Davant ell Javi Alonso. Lucao no troba espai. La deixa ara sí per Peña. Peña, no pot xutar Peña, aguanta Peña.
3: El Cobler va completament coix.
0: Alerta Charuto, quina aturada de Navarro. Torna la càrrega una altra vegada Lucao. Lucao xuta, ha estat a punt de marcar Charuto d'Esperó, però ha tornat a aturar Navarro, que l'envia fora perquè sigui atès un jugador de Manzanares, que s'han anat redolant fins a la banqueta. No puc veure qui és, crec que és Javi Alonso. No, Javi Alonso no és.
3: No, era Robles.
0: Era Robles.
3: Robles.
0: Que encara continuava donant voltes per la pista.
3: I com que el Palma no li ha tirat la pilota de fora, ha hagut de comptar coix.
0: Sí.
3: I després ha intentat sortir a tota pastilla per fer el canvi diet.
0: Targeta a la bancata per un jugador de Manzanares. No veig qui és. Javi Alonso.
3: No era Javi Alonso. No? No.
0: Eloi.
3: Que no, des d'aquí
0: no veig qui és. Ara se'n va Daniel i entra l'Amonestat, que és que no li veig.
3: No, Javier Alonso és aquí.
0: No, Eloi. És Eloi. Eloi de Pablo. Bueno, pilota en banda a favor del Palma. 4-42. Palma 2, Manzanares 2. Traurà de banda Fabinho. Es pot jugar perquè Robles ha anat redolant fins a fora de la pista. Treure Fabinho. Entrega la pilota al Manzanares. Detall esportiu de Fabinho. Després d'aquesta acció, jugarà Navarro. Eloi. Raúl Campos. Posa el cos Piqueras, que recupera per Fabinho. Fabinho la deixa a peus de Denis. Puja Denis, davant ell Toni. Denis que se'n va, Denis que fa la passada per Peña, Peña aguanta, juga cap endarrere per Fabinho. Fabinho, Denis. Una altra vegada, falta tècnica. Alerta ara, alerta, Eloi, Charuto a corna. No, això és falta de concentració, precipitació, un pot de tot.
3: I després, el que ara... Què li està reclamant en Vadillo en Denis? Ja que has fet la falta, envia la pilota que una puta.
0: Clar.
3: Claro, en Denis ha d'anar molt obert perquè té una groga.
0: Sí.
3: Si desplaça aquest baló, jo crec que en Vadillo no està pensant ara
0: no. Que
3: jugar-se la groga amb una acció d'aquestes...
0: Sí. Torna la càrrega Manzanares. Raúl Campos, Javi Alonso, alerta la passada. L'ha salvada Charuto. Charuto ha salvat el tercer gol de Manzanares.
3: Més normal, perquè la veritat és que m'ho havien fet un traje ara.
0: Havia guanyat la posició Toni Escribano, que ja cercava porteria amb el seu xut i s'ha creuat Charuto per enviar la pilota fora. Dues accions defensives Charuto molt bones. Traurà de banda Manzanares. 4 minuts. 2-2. Traurà Raúl Campos, no. La deixa perquè sigui Eloi. Eloi xuta fort. Charuto, que la treu, Eloi, que l'envia cap endarrere. Navarro a l'esquerra per Toni Escribano. Toni Escribano, xuta! Fora! Mare de Déu, la veia dins. Denis, Piqueras, David Peña. Piqueras, alerta, l'han robada. Raúl Campos, pot xutar Raúl Campos, Denis. Denis atura i el segon intent de Javi Alonso se'n va fora. S'ha dormit Piqueras. S'ha dormit Piqueras, que se'n va fora. Entra Daibao. Fabinho. Peña. Daibao. Charuto. Trepitja la pilota. Charuto xuta. Rebutja Raúl Campos. Banda a favor del Palma. Se'n va Charuto. Torna Ernesto. Ara en pista Daibao, Ernesto, Peña i Fabinho. Daibao. Ernesto. Fabinho. Ernesto. No pot xutar Ernesto. Com tanquen en defensa, com surten en atac. Quin equipàs. Alerta, Denis, fora!
3: El farà, Budó, o no el farà?
0: No sé si ho farà, però l'hauria de fer. El que sí és que l'hauria de fer. Queden 3 minuts. Signes la pròrroga, Miquel?
3: Te diria que sí. Però jo crec que ara, precisament...
0: Alerta, Daniel, atura Denis.
3: Uf. Sí que ho...
0: Sí, no? Sí. Alerta ara, la passada de Deibau cercant Ernesto no arriba enlloc.
3: La pròrroga i els penals.
0: Joan Gabriel Bausà, signes la pròrroga?
2: No, perquè guanyarà l'Illa Balears pel futsal.
3: Juga. Mira, Juan, abans li he dit a en Gavi, si hi ha pròrroga i penals, ja no trobareu que les 7 i mitja fos tan pres.
2: D'acord.
3: No?
2: No, clar, clar, clar.
0: Alerta, Penya! Atura Navarro! Quin xut de Penya! Navarro que la treu, li regala de porter a porter a en Denis Cavalcanti. Surt Denis jugant. Ho intentarà una altra vegada. Ah, ara l'han fet falta. Li han fet falta, Denis. Falta contra Manzanares.
3: I ara igualam a 4.
0: Sí, sí. 4 faltes cadascun. 2 gols cadascun. Un partit cadascun. Mare de Déu, quina eliminatòria. Jugarà David Penya.
3: Hem de recordar en quin minut o segon de joc se va resoldre la de Pozo i Jaén.
0: A 12 segons del final.
3: De la pròrroga.
0: Del final de la pròrroga, efectivament. Ja anaven cap als penals. I Denner va fer el gol de la victòria.
3: O sigui, que encara queda.
0: Encara queda... Pues no, si te poses així, queda un món.
3: Una barbaritat, queda.
0: Però jo sé que a en Juan li agrada això de les pròrrogues i els penals.
2: Sí, duc des de diumenge vivint pròrrogues i penals sense aturar en aquesta ràdio. Per tant, una vegada...
0: Ernesto que se'n va, Ernesto fa la passada! No ha trobat Deibau. Alerta el contracop, Daniel la perd.
3: Hi ha cansament, hi ha cansament.
0: Ara ja les cames i el cap no van junts.
3: Per part de tots, eh?
0: Sí,
3: no,
0: sí.
3: No només d'una part.
0: Jo mateix. Machado, Fabinho, combinarà cap a Machado. Machado xuta! Fora! Pues molt a prop del pal esquerre de la porteria.
3: I a més, via sorpresa. Sí. S'esperava una passada interior cap a zona de pivot i ha tirat en el primer pal i el porter només l'ha acompanyat en sa vista.
0: Ha fet a prop. Banda a favor de Manzanares. La treta d'Ibao jugarà Eloi. 1:59. Humberto. Calit. Humberto, alerta, Humberto, xuta. Denis l'atura amb els peus. I en segona instància amb les mans. Juga per Ernesto, alerta Ernesto, que te venen per darrere. No ha sortit aquesta pilota. La salvada d'Ibao. D'Ibao juga per Machado. Machado que se'n va, surt a Navarro i l'envia fora. La topada entre Navarro i Machado. Protesta Navarro, però ha estat una topada natural. Dic jo.
3: Jo suposo que se queixa més de que no hagi demanat disculpes que no de ser topada en si, saps?
0: Pot ser. Aquí no hi ha temps ja per res, tu. Juga Palma, Deibau.
3: Bueno, ha jugat amb dos balons.
0: Dues pilotes al camp. Això encara no val. Vot neutral. Lucao. Deibau. Machado. Deibau. Lucao. Deibau. Machado. Toquen tots tres a camp propi. Deibau, Machado, pressiona Manzanares. Deibau, Lucao. Cada vegada estem més enrere. La pressió d'Eloi, Daniel, Humberto. Deibau, cap Ernesto. Bon control d'Ernesto. Torna a jugar cap a Deibau. Deibau la deixa a peus d'Ernesto. Ernesto per Deibau. Massa llarg. Traurà Navarro. 1:05. Eloi, Monanam. No sé si dir-ho. De moment sembla que Monanam cap a la pròrroga. Ha perdut la pilota Manzanares. Traurà Deibau. Machado. Lucao xuta! Quina aturada de Navarro. Mare de Déu, Miquel.
3: Ha hagut de rectificar en sa cama amb una posició complicadíssima.
0: Aquesta acció, en qualsevol porter, es gol.
3: I lo que ha tret.
0: Lucao. Una altra vegada, Lucao. Ho intentarà una altra vegada. Xuta al cos d'Humberto. Banda. 44 segons. Traurà de banda d'Ibao. La deixa perquè sigui Ernesto. Ernesto que xuta. Toca en un jugador de Manzanares. Banda a favor del Palma. Molt a prop de la cantonada esquerra. Protesta Juan Alonso als àrbitres. No sé què és el que està protestant. No sé què ha passat. Targeta. Targeta, no sé si pel jugador o per Juanlu Alonso.
3: No, per Javi Alonso.
0: Per Javi Alonso. No sé què és el que estan protestant.
3: Sabeu que li he fet qualque comentari, parell, no?, que el que diu Javi Alonso, que és que fa un comentari a un jugador seu o un company, sí. I l'àrbit ho ha entès com a... o com una protesta, o, sí. Com, o com una... sí. Com a algo damunt un altre jugador rival.
0: Aquests aplaudiments són per a... el tres vegades campió d'Europa de Mopa, Kevin. Creurà de banda d'Eibao. 42 segonats. D'Eibao, Lucao. Lucao. Aguanta Lucao davant Eloi, juga per Machado. Machado la deixa per D'Eibao. D'Eibao pot xutar, D'Eibao fora. Mitja volta de D'Eibao. Estava damunt ell, Khalid. Navarro que treu. La deixa sortir Ernesto. Davant l'acció d'Humberto, que reclama falta. 28 segons. Molt separen d'una pròrroga. Denis. Ernesto. Lucao. La regala Lucao, alerta Daniel, Daniel, se'n va en terra Daniel, que ha xiulat l'àrbitre, falta.
3: Falta de Machado, claríssima.
0: Falta claríssima de Machado, sí. Falta
3: I
0: de Machado.
3: I a més jo vull suporar que targeta.
0: Seria lo lògic, però sembla que no la té, sí, ara. Targeta groga per Machado. Mare de Déu.
3: Pues mira, mira quin moment.
0: Sí. Quina manera de complicar-se la vida, és increïble. A 18 segons tenim pilota per sortir de camp propi. Lucao, que li regala directament a Daniel.
3: Posició perillosíssima.
0: No, això és una falta terrorífica. És una falta per un dretà a la frontal de l'àrea.
3: I a més ara te fan un gol i no hi ha temps de reacció. No.
0: I a més és la cinquena falta del Palma. A més és la cinquena falta.
3: Moment.
0: Si no passa res, t'endiràs a la pròrroga amb 5 faltes.
3: Moment determinant.
0: Sí, sí. Moment clau del partit i de l'eliminatòria. Moment clau del partit i dels quarts de final entre Palma i Manzanares. Sona la botzina.
3: I temps mort, evidentment, mort. Perquè és que l'art d'aquest any, aquest temps mort. Clar. Manzanares demana temps mort per preparar el que pot ser la jugada més determinant de tot el eliminatori.
0: Efectivament. Bueno, anem a veure. No sé si imaginar-me un xut a porteria, si una jugada combinada...
3: Se falta molt fotuda,
0: sí.
3: Molt.
0: És molt, molt perillosa. Jo no entenc aquest regal de pilota de Lucao a en Daniel. No, és que no l'entenc. No sé si és precipitació, nervis... Una errada terrible que posa en joc aquests quarts de final.
2: Veurem què passa. 9 del vespre, 13 minuts en directe, IB3 Ràdio, Esports 3 en joc.
0: Ja surten els jugadors de Manzanares amb la lliçó a presa i anem a veure quina la fan. Sona la botzina, haurà de tornar i ho fa també el Palma en pista amb Denis, Machado, D'Eibao, Piqueras i Fabinho. Ells surten amb Navarro, Raúl Campos, Toni, Javi Alonso i Eloi. Sembla que tocarà Toni
3: Escribano. Alerta.
0: Mira Eloi, on és Eloi. Obert en banda grata Eloi. A la línia de fons, Raúl Campos. A la frontal, Javi Alonso. Toca alerta Javi Alonso, Denis, Javi Alonso per Eloi, Eloi xuta, la treu Machado des de la línia, la treu Machado i l'agafa Denis, surt jugant Fabinho, banda a favor del Palma. Buf, l'han surada, Miquel.
3: Mare de Déu.
0: Fabinho, Piqueras, Fabinho, queden 4 segons, Fabinho aguanta aquesta pilota, banda a favor de Manzanares. Però queda un segon i una dècima, no hi ha temps per res. Mon, anirem a la pròrroga.
3: Bon,
0: de Toni Escribano, directament fora. S'acaba el partit en els seus 40 minuts. Palma 2, Manzanares 2, Miquel Vidal, Mon, anam a la pròrroga.
3: Pues sí, i mira, i en el final podem donar gràcies, no?
5: Sí,
3: perquè
5: sí.
3: El que ha passat dins aquests darrers 16 segons ha estat per fer-se mirar. Tenim pilota, una pèrdua de balón
5: absurda.
3: Absurda, com tu dius, i després una falta perillosíssima, que a més mos condiciona moltíssim. Ja estem en 5, tinguem per davant a 6 minuts de pròrroga.
2: Anem a fer una cosa, anem a aprofitar per fer una aturada per la publicitat abans de que comenci la primera part de la pròrroga. Què passarà amb l'Illes Balears Palma Futsal? Ho contarem aquí, a IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
2: L'Illes Balears Palma Futsal, que s'ho jugarà tota la pròrroga, i si no, els penals per continuar vius en el play-off pel títol. Ha estat, passi el que passi, i passi l'equip que passi, volen que sigui l'Illes Balears Palma Futsal, però Miquel Vidal i Gavi Fortesa, els dos equips, han protagonitzat un quart de final realment espectacular.
5: Immensos.
3: I de més, que avui hem vist... Podríem esperar un Manzanares el primer dia, se va deixar a son metre i jugava a sa contra. Avui ha vengut en ganes de dos parts del partit i a molt de moments ho ha aconseguit.
5: Sí.
3: I hem vist una quantitat d'accions valentes d'un equip i de l'altre, contratats, ha estat un partit dinàmic. La veritat és que més enllà de lo que hi ha en joc, que ja fa que de per si el partit sigui un partit que fa estar seguint en tensió, el joc ha estat pues, molt dinàmic i molt distret, i has d'agrair, no?
5: Recordem que tenim per davant dos temps de 3 minuts. Dos temps de 3 minuts, i si persisteix l'empat, on anirem a la tanda de penals. Surten Denis, Deibao, Fabinho, Charuto i Peña. Per part del Manzanares, Navarro, Toni Escribano, Javi Alonso, Daniel i Álvaro. Posarà la pilota en joc al Palma. Tocarà Charuto. 3 minuts per davant. I després 3 més. Vinga, Charuto. Està esperant que els àrbitres donin el sus. De moment no sé què esperen. Perquè està tot a punt. Vamos. Charuto que està expectant. Charuto, que jugarà cap a Deibao, aquesta pilota. Vinga, començam. Deibao, Fabinho, Peña, Deibao, David Peña, Deibao, Fabinho, David Peña, Fabinho, Peña, Deibao, David Peña, David Peña en diagonal per Fabinho. Fabinho l'han agafat per tot, l'han tirat en terra, no xiulen res. Jo no ho entenc. Si això no es falta, què es falta? Daniel, Álvaro, l'han agafat pels espatlles i l'han tirat per terra. Ara ell es pitja Toni Escribano, que s'endú la pilota, fa la passada, la treu d'Ibao.
3: Pues... Ara veure que secció que li han fet. No es falta, però el que acaba de fer ell ara...
5: També, sí, era falta. Era la mateixa que havia fet a la primera part, aquella espitjada per l'esquena. Sols que Toni Escribano no ha anat per terra i ha continuat la jugada. Si Toni se tira en terra, hagués estat falta i hagués vist la targeta.
3: I a més queda doble penal.
5: Alerta, fa Javi Alonso, la treu precisament Fabinho.
3: I segueixen valents ells, eh? Cerquen el partit, no especulen.
5: 2 minuts, ja han consumit el primer. Traurà de banda Manzanares. Se'n va Javi Alonso i entra Eloi. Que serà qui tregui de banda. S'allunya de la pilota Daniel. Traurà Eloi.
0: 2-0-5 de primera part de pròrroga per davant. La traurà Eloi. Camp esquerre, toca en curt per Daniel, que li torna. Eloi, Álvaro, Navarro. Navarro, que puja pilota. Escribano, Toni, Álvaro, amb Denis, Deibao. Recupera Navarro. Ningú s'ha atrevit en cap moment, Miquel, en el partit amb el porter jugador.
3: No, complicat, no?
0: Havent pròrroga. Alerta, quin canyo li ha fet Eloi. Alerta, Eloi, quina jugada d'Eloi. I finalment l'estavellada al pal, recupera el Palma, la toca de cap Daniel. Eloi li ha fet un traje en Charuto primer i en Denis després, espectacular. Però la pilota ha anat al pal i ha recuperat el Palma. Banda que traurà Lucao. Deibao. Lucao. David Peña, ja ho diré. Lucao. Deibao. Peña. Lucao. Davant ell Eloi, aguanta Lucao, Peña, Fabinho que es lamenta a la bancata, pilota per Charuto, Charuto xuta! Toni Escribano que l'envia fora de banda. No, sí, està, el Palma està guanyant posicions de tir, però està defensant molt bé Manzanares. Traurà de banda Peña, Deibao, Lucao, Charuto, no pot xutar, aguanta d'esquenes, ara sí, cerca el xut. Corna, no? No, sí, corna. Per un moment semblava que l'havia enviada fora ell mateix, però no, l'ha tocada el defensor i serà corna a favor del Palma. Traurà Deibao des de la cantonada. Menys d'un minut. Lucao! Humberto, fora de banda. Menys d'un minut de la primera part de la pròrroga. Com volen aquests 3 minuts, Miquel?
3: Fan una viada,
0: Penya. Penya davant Daniel. Penya combina l'altre costat per Lucao. Lucao encarant Eloi. Lucao amaga cap endins. Juga una altra vegada per Penya. Penya. Lucao. Lucao. Penya. Penya. Combinarà cap a Deibao. Deibao. Juga la pilota al tanca. Cap a darrere. Cap a Denis. Denis. Xuta! Al cos del defensor. Recupera Deibao. Pilota per Lucao. Lucao a l'esquerra. Deibao. Deibao per Charuto. Charuto d'esquenes. Aguanta bé la posició de pilota. Toca per Lucao. Lucao amaga davant de Raúl Campos. Li fa el bloqueig Deibao. Lucao. Deibao amb Raúl Campos. Lucao que no entén la jugada. Lucao que se lamenta. Lucao en va... Final de la primera part de la pròrroga.
2: Idò.
0: Lucao que li fot una bronca en Deibao, important.
2: Hem salvat la primera part i anem a veure què passa a la segona.
0: I anem si a veure què passa amb els 3 minuts que queden.
2: Sí, i si tot continua igual, ens anirem a la sort dels penals.
3: Mira, Maia s'ha convertit en saguador de l'equip.
0: Sí. Maia du...
3: Escarrito.
0: Escarrito de saigo.
3: No se n'ha donat compte que té rodes i el du a l'aire.
0: Maia, sí. Maia ha jugat bastant,
3: sí,
0: però Lin va sortir una vegada i mai més, eh?
2: I Miquel i Gavi Fortesa, això fa olor penals, eh?
3: No sé jo.
0: No sé què dir-te. No sé. Que, com que hi ha errades per precipitació i per por, no sé si encara arribarà una arribada, no sé d'aquí, que pugui sentenciar el partit. Voleu penals? Els demanem?
3: Vinga, ja que hi som, tu, sí. per el que queda...
2: Emoció fins al final, no? Això sí, un final feliç, eh? Un final feliç.
0: Surt el Palma amb Denis, Piqueras, Machado, Ernesto i Fabinho. L'equip manxec amb Navarro, Álvaro, Humberto, Daniel i Eloi. No, i Javi Alonso. Traurà de mig centre Manzanares. Amb la pilota als peus, Daniel. Quan tot estigui a punt, xiula l'àrbitre, comença la darrera part de la pròrroga, els darrers 3 minuts de joc. Humberto, amb ell Fabinho. Humberto aguanta.

0: Anem a veure. Això és la primera jugada de la segona part de la pròrroga. Revisió per una acció defensiva del Manzanares. Humberto sortia trabucat i des d'enterra Ensemà ha fet caure en Fabinho. Anem a veure què decideixen els àrbitres, perquè una expulsió te deixa pràcticament...
1: No, és que són que dos minuts de superioritat.
0: I queden 2:40.
1: Que si tu apures i tens la sort de fer gol en el final d'aquesta superioritat...
0: No hi ha res. No estava vigent.
1: Jo crec que per part dels àrbits ha de ser molt clara.
0: Sí.
1: Ha de ser molt clara, perquè això seria una jugada també...
0: Per sentenciar el partit.
1: Determinant.
0: Sí.
1: I ara tot 2-5. S'iguala ja... L'únic que no està igualat.
0: Traurà Piqueras. Els dos equips en 5 faltes. La pròxima serà 10 metres. Ernesto Machado... Cercant Ernesto. Ernesto pot xutar, no. Serà corna. Xavi Alonso s'ha avançat des de darrere d'Ernesto. L'ha ficat el peu per davant.
1: Molt hàbil, perquè sí. Ernesto li havia guanyat la posició i si deixava caure aquesta pilota hauria estat una molt bona ocasió.
0: Corna que traurà Fabinho. Fabinho, ara, Piqueras! Fora! Aquesta vegada l'ha agafat mossegada. Navarro. Juga Manzanares. Daniel. Pilota per Álvaro. Álvaro fa la parada en Daniel. Alerta, Daniel la deixa per Álvaro. Álvaro ja ha reculat el Palma. Javi Alonso. Daniel pot xutar, Daniel. No hi va, l'àrbitre, lleva d'enmig. Daniel, que aguanta aquesta pilota entre contraris. L'ha tret el Palma.
2: Se'n
0: va Piqueras i Fabinho.
2: Ara és bona.
0: Piqueras i Fabinho.
1: Mare de Déu.
0: Piqueras és dolent.
1: Mare de Déu.
0: El contracop ara. Manzanares, Humberto, Daniel. Fora.
1: Ritme frenètic.
0: Fora de banda a favor del Palma.
1: Ritme frenètic.
0: Quina llàstima la passada. No sé si Piqueras hagués estat millor que cercar porteria, no?
1: Qui és que ha quedat mort?
0: Piqueras.
1: Piqueras.
0: Sí. Piqueras en terra, l'ajuda a aixecar-se entre Denis i l'àrbitre.
1: Piqueras s'ha precipitat, sí. Lleva com a mínim amenaçat.
0: Sí.
1: Si tu amenaces que vas cap a la porteria, l'únic defensor s'ha de decidir, no? I, o te deixes seguir i tens tu una bona ocasió de gol, o te ve a tapar aquest tiris quan la passada és efectiva. I ell ha passat el balon quan el defensor encara no havia hagut de prendre cap decisió.
0: Surt Piqueras i entra a pista d'Ibao. Traurà de banda Lucao. Queden 2:12. 2:12 per acabar la pròrroga. Traurà Lucao. Deibao. Lucao. David Peña. En diagonal. Charuto. Charuto d'esquenes. La deixa a peus de Deibao. S'incorpora ja Peña. Obri a l'esquerra per Lucao. Lucao que farà el mà a mà amb Eloi. Lucao combina l'altre costat per Peña. Peña amb Calit, cae. Peña no ha pogut xutar i la passada per Lucao se'n va fora. Es lamenta Antonio Vadillo.
1: 1:39.
0: 1:39 per al final i pilota per Manzanares. Eloi.
1: I cada acció ara que pot ser determinant, perquè estan tan sin faltes.
0: Imagina't.
1: El cansament que hi ha, que se fan errades, no forçades, de manera continuada.
0: Calit amb Peña. Calit amb Peña, Calit que se'n va. Calit que aguanta la possessió de pilota. 1:20. Calit amb Peña. Peña li aguanta. Calit que trepitja d'esquenes aquesta pilota. La juga per Toni. Toni cap endarrere. La té Manzanares amb atac. Alerta Eloi. Fora! El xut d'Eloi s'ha anat fora. L'àrbitre atura perquè ha caigut una espinillera en terra. No sé si és seva. Sí, era seva. Se la posa Calit. Surt la mopa i tornarem a començar després de respirar uns segons. Mare de Déu. 1:07. 9:30.
3: Hem arribat a les 9:30. Temps de pròrroga, segona part. Entre l'Illes Balears, Palo Futsal i el Manzanares. 2-2 en el marcador.
0: 1:07. Deibao. Juga el Palma. Lucao. Peña. Peña, llarga aquesta pilota regalada. 50 segons per Manzanares. Treu Navarro, rebutja Lucao, se l'endú Charuto. Banda a favor del Palma. Banda a favor del Palma.
1: 44.
0: Amb Deibao, Lucao, Peña i Charuto en pista.
1: Ara no podem tenir cap errada.
0: No.
1: Perquè si perdem un baló amb una errada d'aquestes

0: que has d'aturar una contra, no tenim, l'opció de falta.
1: Ara qui s'equivoqui està mort.
0: I hem d'apurar i que sigui...
1: 45 segons.
0: Una acció sigui nostra.
1: Deibao, Lucao. Lucao aguanta davant Eloi. Quina por. Lucao, Penya. 34 segons, Penya per Lucao. Lucao davant Eloi. Lucao retalla una, dues, tres vegades. Encara se'n va per de fora, fa la passada. Massa creuat. I serà banda a favor de Manzanares. 22 segons. Traurà de banda Manzanares. L'àrbitre li diu que mantengui la distància en David Penya. Treu Calit. Navarro. Navarro, pilotada llarga directament fora. La darrera pilota pot ser pel Palma. Queden 18 segons. Traurà de banda Lucao. L'únic que no poden fer, Miquel, una, és perdre aquesta pilota.
0: Una i serà per Denis, ja ho veuràs.
1: Lucao.
0: Veus?
1: Denis xuta. La queda morta, peus de Charuto. Alerta Manzanares, fora. Ha encercat la porteria buida del Palma i no l'han trobada.
0: No, ha passat el que no te pot passar mai en aquestes jugades, que sí. La pilota se quedi morta a peus d'un defensor. Que pugui, amb Denis, molt poquet, treure
1: Lucao,
0: un profit imbestial.
1: 5 segons, Lucao xuta, porteria fora. Queden 12 segons i mig.
0: S'ha mort.
1: Això s'ha acabat. Juga Navarro per Toni Escribano. Pilotada de Toni Escribano. Fora, final. Final. Oh, final del partit.
0: Ja ho teniu.
1: Final del partit.
0: Ja ho teniu. No demanàveu penals. Aquesta, aquí ja teniu.
1: Aquesta eliminatòria, com no podria ser d'una altra manera, ha arribat després de 3 partits a la tanda de penals, Juanga.
2: Així és, ha arribat a la tanda de penals, a la loteria dels penals, a la sort dels penals, posin l'adjectiu...
1: El drama dels penals.
2: El drama dels penals o l'alegria dels penals, posin l'adjectiu que vulguin, veurem que passa. El que seria important és que a Antonio Vadillo li duguin una samarreta nova, un polo nou, perquè jo no sé... com pot acabar el polo de...
1: El polo de Vadillo ara mateix és una segona pell.
2: Sí, totalment.
0: Vorem a Barrón.
2: Sí, és el moment, és el seu moment.
0: Vorem a Barrón.
1: Sembla que vorem en Barrón.
2: Va cap a la porteria.
0: Vorem, no?
1: Ara Barrón i Daniel, els capitans, amb els àrbitres, per tal d'elegir porteria i qui xuta primer.
2: Mare meva, quina eliminatòria, quins quarts...
1: 1-2 a Palma, 3-4 a Manzanares, 2-2 avui.
2: I el que jugui diumenge, el que jugui el cap de setmana contra el Pozo, ho han parlat a Gavi Fortesa, lo normal és que jugués diumenge.
1: Perquè... Sí, jo. Suposar que no posaran...
0: Si no va malament, Pozo ja ha posat diumenge 7 i mitja.
2: No
0: sé si és oficial o no, però jo crec que per xarxes socials ja ho ha posat.
1: El que no podria ser era jugar dissabte. Havien jugat avui dijous.
0: De fet, dissabte Palma ha col·locat aquí el partit del filial.
1: Ja. No, però és que jugam a Múrcia.
0: Ja, però vull suposar que hi entres primer aquí jugant en dissabte, no col·locaria aquí. Intentant... que venir molta gent
1: fer,
0: en aquest...
1: fer una competència...
0: Claro, això sí que seria irracional.
1: Sí. Bueno, anem als penals. Jo no puc estar assegut.
2: Sí, com diu en Miquel Vidal, ja el Pozo Múrcia ja ha votat que el partit es jugaria diumenge 7 de juny a les 7 i mitja.
0: Jo estaria ben segur, perquè avui migdia en sa meva filla li ha fet cercar i ella m'ho ha trobat.
1: La federació no informa de res. La federació encara no ha dit quant de partits tenia sancionat en Allison, que tots suposam que és un, però no ho han dit. És que... Bueno, se tiraran els penals al fons que mos agafa més a prop, Miquel.
0: Bueno, pues millor, no?
1: A la porteria que estava defensant en aquesta pròrroga Antonio Navarro. I el primer en xutar...
0: Daniel.
1: Serà Manzanares. Daniel serà el primer en xutar. A la porteria, Denis. A la porteria, Denis. Però Barrón es mou,
0: I s'ha llevat Espeto. Jo crec que els dos primers probablement hi hagi Denis.
1: A Pésaro varen jugar tots tres. Daniel, cama dreta. Daniel, gol.
0: Bueno.
1: Daniel, gol, marca Manzanares.
0: I ara veurem...
1: Fabinho.
0: Pues mira, no. canvien en el darrer moment de porter, sí. Supos que per...
1: Javi Bule.
0: Per despistar, no? Fins al darrer moment ha estat preparat Antonio Navarro.
1: Sí.
0: I quan ha arribat l'hora que Fabinho ja tenia la pilota, han canviat de porter.
1: I va ha dir... entrat Javi Bule, substituint Navarro.
2: I va dir jo que no vol mirar.
0: Ah, perdona?
2: Va dir jo que han vist una imatge que no vol mirar.
1: No, mai mira les tandes de penal, va dir jo. Mai. Fabinho, cama esquerra. Cama dreta, perdó. Fabinho, gol. Gol de Fabinho.
2: Golàs.
1: S'ho està ajustat, eh?
0: Va Carlos, ara.
1: Va Barrón a la porteria. Carlos Barrón a la porteria. Xutarà Eloi. Cris de Barrón. Eloi, cama esquerra. Barrón entre pals. Eloi!
0: Ui!
1: Ha estat a punt d'aturar Barrón.
0: Quina llèstima, tu.
1: Gol,
0: quina llèstima.
1: Eloi.
0: La tocada.
1: La tocada, però
0: no... L'endivinada i la tocada en el braç esquerre.
1: No ha pogut. Ernesto es manté Bule a la porteria de Manzanares. Serà Ernesto qui xutarà ara pel Palma. Ernesto, cama dreta, Ernesto, xuta, gol. Gol d'Ernesto. 2-2 a la tanda de penals. Daniel i Eloi per Manzanares, Fabinho i Ernesto per al Palma. Xutarà Calit, es manté Barrón a la porteria.
0: Ara ets seu. Ara ets seu, a més, convertir-se en heroi, no?
1: Vamos, Carlitos.
0: T'ho mereix.
1: Vamos, Barrón. Sempre Barrón, sempre hi és. Sempre està Calit, cama dreta.
0: Sempre que participa, fa coses importants.
1: Calit, cama dreta... Barrón, oh! Gol!
0: L'aturada i ha pegat en el pal i ha entrat.
1: L'havia aturada.
0: L'aturada, el que passa és que l'aturada en sa cara.
1: Sí.
0: Una pilotada...
1: L'aturada en sa cara, de la cara ha anat al pal i del pal cap endins. Pues Calit,
0: no
1: que li dona una abraçada.
0: No m'agrada dir-ho, però veure Deibau en sa pilota davant sa porteria...
1: Deibau.
0: A mi me preocupa. I torna Antonio Navarro a la porteria.
1: Deibau i Navarro a la porteria, sí. L'alternància de porters en els dos equips. Deibau. Xutarà Deibau. Deibau, cama dreta, Deibau. Al pal.
2: Oh.
1: Ho ha dit Miquel.
2: Ja ho deia Miquel Vidal.
1: Ho ha dit Miquel.
0: Me sap greu tenir raó en aquest cas.
1: Deibau al pal. És el moment de Toni Escribano. Barrón a la porteria. N'has d'agafar un...
0: Demanen
1: revisió. Demanen revisió, per cas? Ha estat el Palma que ha demanat la revisió?
0: Sí.
1: Bueno, clar. No sé què és el que demanen. No sé què estan demanant.
0: Si no demanen que s'ha mogut el porter, però...
1: No, però és que havia xutat. Bueno, no, però s'ha mogut el porter. Quin porter s'ha mogut? Si el darrer penal era Barrón a la porteria. Que assenyalen.
0: Se repeteix.
1: S'ha de repetir el xut de Deibau.
2: Perfecte.
1: Ah, val. Però l'ha enviat al pal. Bueno.
0: Però...
1: S'hauria avançat. S'hauria avançat i això condiciona el xutador. Bueno, pues torna Deibau.
0: Bueno.
1: Tornarà a xutar Deibau. Navarro a la porteria que no vol saber res de lo que li diu l'àrbitre. Tornarà Deibau. Cama dreta. Xiula l'àrbitre. Deibau, gol! Ara sí ha marcat Deibau. Es manté la igualada, 3-3. Turn per Toni Escribano. I a la porteria continua Carlos Barrón, que toca els dos pals, que aixeca els braços, que es mou lateralment. Intenta espantar Toni.
0: Ara.
1: Xuta Toni!
0: Ara, Carlos!
3: No, i aquesta vegada no ha estat el gol que li han fet més clar. Fins ara havia endivinat, ens havia tocades. Denis li demana a Messi que envien, però...
1: Que no ha jugat des de la primera part del partit. Lin, a la porteria Navarro.
3: Obligats a marcar per empatar la sèrie.
1: Sí. Està ben clar. Xutarà Lin. Cama dreta. Lin xuta! Gol! I també... A punt d'aturar Navarro.
0: I també l'ha endivinat Antonio Navarro.
3: I que poquet li ha faltat per salvar. Queda un penal per cada equip.
1: Sí. I estem 4-4.
3: I a menys si Carlos aquesta vegada l'endivina, és Humberto.
1: Humberto. Barrón atura. Demanen revisió perquè han fallat.
3: Demanen revisió.
1: Ha aturat Barrón.
2: Providencial.
1: Anem a veure com acaba això.
2: El porter de l'Illes Balears fa futsal, tot i que un gol en revisió. I veurem què passa.
1: És una olla a pressió, ara mateix som mos. I al darrer el tindrà Piqueras. Si no passa res, el tindrà Piqueras. Si no hi ha repetició i targeta groga per Juan Alonso, el tècnic... No, pel tècnic no. Per un ajudant del cos tècnic de Juan Alonso. Demana calma, Juan Alonso.
3: No, però és que no sé si van a revisar o no.
1: No ho tenc clar, eh? Em sembla que no, eh?
3: Pues no.
1: No hi ha revisió. No hi ha revisió. Els quarts de final estan als peus de Manolo Piqueras. Ja ho va fer a Pésaro. Ja la va tenir Piqueras a Pésaro. I ara la tornarà a tenir ell.
3: Bueno, després del golàs que ha fet, no pot fallar.
2: Piqueras, moment clau.
1: Llançarà el cinquè penal. Si marca, el Palma estirà a semifinals. Navarro a la porteria. Piqueras, cama dreta. Manolo Piqueras, xiula l'àrbitre. Xutarà Piqueras. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ho ha tornat a fer Manolo Piqueras. Va classificar el Palma per la final de la Champions i avui ha classificat el Palma per les semifinals de la Lliga. Manolo Piqueras ha marcat el cinquè penal. Aquella cosa que teníem amb els penals, Miquel, ha quedat en l'oblit. Des del velòdrom de les Illes Balears, des d'ençà, el Palma guanya totes les tandes de penals.
3: D'ençà d'aquell penal de Mario Rivillos,
1: sí,
3: que va suposar el primer títol del Palma. Des d'aquell dia no se mos donen tan malament els penals.
1: No, és que se mos donen molt bé. Ha tornat a fer-ho Manolo Piqueras, que ho va fer també a Pésaro. Navarro està plorant al costat de la porteria. Denis s'atraca, li dona una abraçada. Abraçada entre porters. També Rivillos ha anat a veure a Navarro i Rivillos ha sortit a abraçar-se als jugadors del Manzanares. Quina eliminatòria de quarts de final més gran que mos han oferit Palma i Manzanares, Miquel.
3: Sí, ha estat un eliminatori complet, els tres partits. Un Manzanares que no sempre ha donat la cara, que ho ha intentat, que ho ha volgut fer, que ha tingut iniciativa a molt de moments, ho ha fet molt bé a molt de moments, però a més en pot passar un. Nosaltres estem contents de que sigui el nostre equip, però s'ha de donar l'enhorabona en aquest Manzanares.
1: I tant que sí.
3: Que la veritat és que ha donat un nivell altíssim i poc més se'ls pot demanar.
1: 1-2 va guanyar Manzanares a Somos. 3-4 va guanyar el Palma a la pista del Manzanares. Avui han empatat a 2 i la tanda de penals ha acabat, no podria acabar d'altra manera. 5-4. És que no podria acabar d'altra manera perquè qualcú ha de guanyar. Però jo ja m'estava imaginant, Miquel, continuar els penals.
3: Que anéssim a la sort ja de 1 i 1, no? De 1 més 1, però no ha estat així. En el final, mira, en Daniel segueix protestant.
1: Sí.
3: La decisió arbitral...
1: De la repetició del penal de Deiwal.
3: Estan indignats. El del Palma s'ha repetit, en canvi, el d'ells no.
2: El que importa és que l'Illes Balears Palma Futsal és a les semifinals del play-off pel títol, que jugarà diumenge a les 7:30 a la pista del Pozo Múrcia, i la festa és grossa en el Palau Municipal d'Esports de Somoix. Fins les 10 del vespre estarem en directe aquí a Esports Tren en Joc, a la sintonia de Vetrà Ràdio. Anem a veure si podem escoltar el míster Antonio Vadillo perquè ens valori aquesta passi a les semifinals. Anem a fer una aturada per la publicitat i continuem. La bona notícia ho ha aconseguit l'Illes Balears Palma Futsal a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Se la jugarà contra el Pozo Múrcia.
4: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
2: L'Illes Balears pel futsal, que s'ha classificat per les semifinals pel play-off pel títol de Lliga, se la jugarà el primer partit diumenge a les 7:30 a la pista del Pozo Múrcia, partit que el podreu viure sense cap mena de dubte aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Un Illes Balears Palma Futsal que ho ha aconseguit després de fer una grandíssima eliminatòria contra el Manzanares. Sí, he vist que ve cap a la teva posició.
1: Venia, sí. Venia cap a nosaltres, Antonio Vadillo, però ha corregut cap al darrere per donar-se una abraçada en Colcú.
2: Ho vaig. Colcú de la graderia, però de ben segur que d'aquí uns moments Antonio Vadillo vendrà a la posició d'en Gavi Fortesa i el podrem escoltar.
1: Mira, Juanga, abans d'en Vadillo...
2: Vinga, endavant.
1: Sempre tenim el mateix heroi, sempre és el mismo héroe, Carlos Barrón. Enhorabuena. Muchas gracias. Otra vez sale Carlos y en un momento clave, determinante, con el agua al cuello, aparece Barrón y para...
6: Me he llevado tres pelotazos y mira, tenía mala suerte, no entraba, las tocaba todas, pero al final, mira, lo hemos sacado adelante, nos ha costado una eternidad. Sufriendo, no sabemos pasar de otra forma.
1: Yo pensaba que estábamos aquí esta mañana, ¿eh?
6: Ya, la verdad que nos ha costado, pero bueno, al final hemos tenido suerte en la revisión también, hay que decirlo. Pero bueno, mira, hay que seguir trabajando para unas semifinales muy bonitas contra el Pozo.
1: Es que además de bueno, eres honesto.
6: Sí, hombre. Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todos. Tenemos un pedazo de entrenador que es aquí, Antonio. I nada, vamos a por todas.
1: Tenc davant història viva del Palma Futsal. Barrón a un costat, Antonio Vadillo a l'altre. Ara Barrón li farà la passada d'auriculars, li passarà al tècnic. Bé, ho fa molt bé. Gràcies, Carlos. Míster, mira, antes de analizar cualquier cosa, voy a decir que para la gente del fútbol sala, lo que nos ha ofrecido en estos cuartos de final Palma y Manzanares es modélico.
7: Sí, han sido tres partidazos, ¿no? En cada uno había muchos mini partidos donde yo creo que el primer partido nosotros fuimos muy superiores, ellos en el segundo partido, sobre todo el último 10-12 minutos, fueron muy superiores, y este tercer partido ha estado muy igualado, muy, muy equilibrado. En la primera parte creo que ellos han estado algo mejor que nosotros, y en la segunda parte nosotros hemos estado algo mejor que ellos. Pero dentro de eso, ellos lo han tenido, nosotros lo hemos tenido, un toma y daca, los dos equipos atacando y jugando, siendo fieles a nuestro estilo, pues quizás haya sido el partido más parecido. Quizás haya sido el partido más parecido a lo que somos Palma y Manzanares.
1: Uh-huh. ¿En qué momento o cuándo decides el intercambio de porteros en una tanda de penalti? ¿A qué obedece?
7: Lo tenemos hablado ya, sabemos los tiradores de ellos, uh-huh. Tenemos mucho scouting, mucha preparación sobre este sentido. Alberto es un fenómeno en esto. Tenemos donde...
1: Ese Alberto que nunca sale por ningún sitio.
7: Sí, sabemos dónde van a tirar prácticamente. Porque es muy difícil que un jugador en un momento extra cambie, ¿no? Entonces tenemos mucha situación. De algunos jugadores tenemos menos, de otros tenemos más. Y y a partir de ahí con la charla con portero habíamos decidido que primero estaba Denis y después iba a Carlos. Uh-huh. Me faltaba yo también un especialista como el Luan, ¿no?
1: Claro.
7: Y bueno, y también tenemos esta portería para estos momentos.
1: Y las rotaciones limitadísimas. Hoy además tampoco tenías a Alisson.
7: Sí, bueno, tenemos a Alisson, a Mario y Luan fuera. Pero Link ha jugado muy poquito, pero ha aportado y desde fuera. Maya hoy la verdad que bastante bien. Bueno, era una eliminatoria sufrida que se puso desde el primer día en cuesta arriba. Se puso muy fea para nosotros. Y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Ante un gran rival.
1: Independientemente del nivel de Manzanares, que basta verlo, caer en cuartos era una faena, no es el lugar del Palma.
7: Bueno, pero es que esto es así, Cartagena, que viene de ganar un montón de cosas, cae en cuartos, pero es que estamos muy equivocados, Gabriel, estamos muy equivocados, sinceramente. Y parte de este error también lo tiene el club. Uh-huh. Es que estamos muy equivocados. Yo no me canso de decirlo, no me voy a cansar de decirlo. Es que esto
1: es muy complicado.
7: Más pronto que tarde, sí, lo echaremos en falta.
1: Sí, sí, y luego nos daremos cuenta de lo que
7: nos daremos cuenta de lo que teníamos.
1: Bueno, ahora que se
7: prepara. Así, es la cruda realidad.
1: Ahora que se prepara el pozo, ¿no?
7: Sí, ahora a recuperarnos y ahora, pues, evidentemente, mucho más, nosotros más liberados, más tranquilos en este sentido, porque sí que es verdad que lo que tú bien dices, ¿no? En cuartos tenemos una presión. No lo decía en la previa porque la gente se cree que Manzanares ha ganado en casa del Pozo, sí, en casa del Barça.
1: Fue tercero en la liga regular la primera vuelta.
7: En casa del Pozo, en casa del Barça, en casa de Jaén, en casa de Valdepeña. Es que no somos.
1: Y luego empiezan los cuartos de final y ganan Palma.
7: Y ganan Palma. Es que no somos conscientes. Y eso no es casualidad. No. Y tienen un grandísimo equipo, un gran bloque de jugadores de alto nivel. Uh-huh. En nombre como club, quizás a día de hoy se está asomando a estas fiestas, sí, pero los jugadores no. Los jugadores tienen mucha experiencia, jugadores muy buenos, jugadores. Antonio va a equipo grande, Daniel mucho no bien, sale porque sí, no quiere ir a equipo grande, sí. Tiene jugadores, él hoy viene de equipo grande, o sea, no son jugadores. Pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Y es verdad que la eliminatoria con la pérdida del primer punto en casa se puso muy fea.
1: Uh-huh. Bueno, ahora Pozo, la pista la tienen ellos. Bueno, hay que jugar. Sí, Miguel, me lleva diciendo, Miguel, en estas eliminatorias, que así como otros equipos han ido de menos a más, que quizá el Pozo ha bajado un poquito en el último tramo de temporada.
7: Bueno, que el Pozo había hecho unos 8 meses muy bueno. Uh-huh. Y después al final, pues claro, mantener ese nivel era casi imposible, ¿no? Sí. Pero incluso el Barça ha bajado un poquito. El Pozo de la Liga Regular le ha valido para llegar hasta estas competiciones. Y después, bueno, pues tanto Copa del Rey como Copa de España no han tenido buenos resultados y ahora también están con presión ellos.
1: Y la última, el primero que rompió con el drama de los penaltis fue Ribillos en el velódromo. A partir de ahora es Piqueras, ¿no?
7: Bueno.
1: Ya lo hizo en Pésaro, lo ha hecho hoy.
7: Bueno, sí. Lo bueno es que la historia empieza a cambiar, que llevábamos una dinámica hasta ese momento increíble, ¿no? A partir de ahí hemos ganado y ya llevamos unas cuantas de tanda ganadas y alguna perdida también, ¿no? Como hace 2 años en la Copa contra el Barça en Cartagena.
1: Ah, yo de esa no me acuerdo.
7: Pero bueno, ya está, ahora sí que vamos ganando. Y eso también gracias a la portería que tenemos, los tiradores, bueno. Todo suma.
1: Enhorabuena.
7: Gracias.
1: Y descansa.
7: Gracias.
1: Respira.
7: Eso será más difícil.
1: Gracias a Antonio Vadillo, el tècnic del Palma, content, evidentment, però amb molt de patiment. Amb molt de patiment i se li nota la cara. Està com dèiem en castellà, desencajado todavía. Sí. Miquel.
8: Home, normal, han estat molta tensió, no? Tot el temps, que hi ha alguns minuts complicadíssims. I és normal que quan tenen final arribes en els penals i fins al darrer no se decideix el partit, pues és mal de fer tornar a una normalitat, no? I estàs, com tu dius, no? Amb aquesta sensació de viure a un nígol. Però bueno, ara ja a disfrutar del que queda de vespre, perquè demà ja poses a fer feina.
1: Sí, sí.
8: Perquè mos queda no res per poder tornar a estar a Europa.
1: Sí, sí, no.
8: Mos és queda que no res. Només tenim per davant
1: el Pozo.
8: El Pozo.
1: No,
8: que no res. Que no m'haurà de fer por. No m'haurà de fer por a ningú. I l'any que ve, si el Pozo no mos ho impedeix, tornem a estar a Europa.
2: Sí, jo deia a l'inici de la retransmissió l'incombustible Miquel Vidal i una vegada més me puc reformar en aquest adjectiu que ja se te queda per tota la temporada i la temporada que ve.
8: És que amb aquest equipàs
7: un home mediàtic com tu i un mite com en Gavi, jo què vol que t'ho digui? És que si no intent posar-me en aquest nivell, som morts amb altres dos.
2: La llegenda i l'incombustible. Això ja queda així per tota la temporada. Ho ha dit en Gavi Fortesa, ho han dit durant la retransmissió, espectacular aquesta eliminatòria que han protagonitzat tant Manzanares com Illes Balears pel Palma Futsal. I ara ja toca pensar en el Pozo Múrcia. Ho han comentat, diumenge a les 7:30 a la pista del Pozo, en directe a IB3 Ràdio. Miquel Vidal, ràpidament, perquè ens queden només 4 minuts per arribar a les 10 del vespre. Què podem preveure a priori en aquesta eliminatòria?
8: Jo crec que una altra vegada, una eliminatòria molt, molt, molt igualada, dos equips que també se coneixen, entrenadors que se coneixen, en Josan i en Toni Vadillo, pues, a veure que en Josan du menys temps a primera línia, però va ser durant molt d'anys segon a Pozo
1: de Duda.
8: Sí. Llavors, allà pot que dir, no? Tornar a ser partits igualadíssims, que mira, com aquí ha passat, varen perdre el primer partit de casa nostra, pareixia que l'eliminatori se li posava molt de cara a Manzanares, guanyàrem el partit de dintre seva per igualar i pareixia que se mos tornava a porar de cara i avui mos ho ha fet passar, vamos, mos ho ha fet passar beníssim el Manzanares, no?
1: Crec que estàvem fora de micro, no?, quan t'he dit, passarem un fum.
8: I algo més.
2: Fum i mig han passat,
1: sí,
2: no?
1: Sí. Fum i fum.
8: I una altra vegada, diumenge, que és horari que no vos agrada, 7:30?
1: 7:30.
2: No, m'agrada més.
8: Diumenge és diferent.
2: Diumenge va bé. No, a mi m'agrada les 7:30, el que passa que és veritat que entre setmanes és més complicat perquè el públic pugui anar a veure un esdeveniment esportiu. Ho deixam aquí, perquè demà tenim més, eh? Demà també tornem més els postres en joc a la sintonia d'IB3 Ràdio amb el partit entre Espanya i Anglaterra. Supos, Miquel Vidal, que no t'ho perdràs.
8: Pues no hi puc anar, hi havia d'anar, però en el final qüestions familiars no m'ho permeten.
2: Ho escoltaràs per la ràdio, no? Per IB3 Ràdio, que farem el partit.
8: Això sempre.
2: Incombustible, Miquel Vidal, moltíssimes gràcies. Cuida't molt, descansa.
8: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
2: I agenda del periodisme balear, Gavi Fortesa, moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Artista Joan Gabriel Bausà, fins demà.
2: Cuida't molt, fins demà tenim una nova edició molt especial d'Esports en Joc a partir de les 7:30, el partit entre Espanya i Anglaterra, que serà un autèntic espectacle i amb molt en joc, eh? Partit de classificació per al Mundial. Ho contram aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Agrair la feina de Miguel Soler a la part tècnica i com que ja entren els meus companys i les meves companyes de serveis informatius d'aquesta casa, això vol dir que me n'he d'anar de l'estudi 2 d'IB3 Ràdio. Arriba el butlletí informatiu de les 10. Vos ha parlat Joan Gabriel Bausà. Moltíssimes gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio, perquè sense vosaltres, sense els oients, la ràdio no tindria sentit. Que passeu una molt bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president rus Vladimir Putin rebutja un possible alto el foc a Ucraïna, ja que diu prefereix el fi de la guerra. Ha assegurat que per a començar les negociacions no cal cessar les accions militars i descarta així la possibilitat d'un alto el foc. I demà finalitza l'ultimàtum de Donald Trump a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Dies abans d'aquesta decisió, grups hotelers com Meliá i Iberostar ja han anunciat que cessen l'activitat a l'illa caribenya. El Consell de Mallorca ha demanat a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba i també el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques nord-americanes.
2: L'actual mandatari estadounidense, el señor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
1: Parlem ara de salut. L'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ja ha realitzat amb èxit dues intervencions amb el nou robot quirúrgic. Es tracta del primer que pot fer intervencions telemàtiques, el primer a les Illes Balears, una tecnologia que, segons Valentí Tubau, director de cirurgia toràcica a la Creu Roja, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
3: Nos da una visión en tres dimensiones, mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
1: I a Eivissa, la Conselleria de Salut ha donat a conèixer algunes de les millores en seguretat que s'han aplicat a l'Hospital Can Mises després de la violació d'una pacient fa unes setmanes. S'ha retallat l'horari d'accés lliure i ara les portes tancaran a les 10 de la nit. També s'ha instal·lat el control d'accés mitjançant codis a dues entrades restringides que en aquell cas van ser forçades. És la consellera de Salut, Manuela García.
4: De momento, aparte de las que ya hemos implementado, que hoy ya os digo que hemos vuelto a poner otra de las puertas con código de identificación, tenemos un proyecto para reforzar lo que es la seguridad con personal de seguridad en el hospital, que entrará en vigor dentro de poco. Se ha adelantado el que habíamos de verano, pero además hará un refuerzo extra en esa línea.
1: I els estudiants han acabat avui la darrera jornada de selectivitat, unes proves que s'han desenvolupat sense incidències i amb un balanç positiu en l'ús de detectors de radiofreqüència per a detectar dispositius mòbils. Els prop de 5.000 estudiants que s'han examinat a les illes hauran d'esperar ara a les notes provisionals que sortiran el 10 de juny. La convocatòria extraordinària serà els dies 30 de juny i l'1 i el 2 de juliol. Els ecologistes del GenGop alerten que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet AENA en l'avaluació ambiental d'aquest projecte, que diuen es basa en una estimació fictícia. És el president del Gen, Joan Carles Palerm.
5: Estan quasi per 2 milions per damunt del número de passatgers autoritzats i, per tant, el consum d'aigua autoritzat segurament també s'està sobrepassant. Estan una miqueta amagant aquesta dada, no apareix quina és la previsió d'increment de circulació ni per què un increment de circulació.
1: I atenció si demà teníeu pensat sortir a la mà, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia activa a partir d'aquesta mitjanit l'avís groc per fenòmens costaners a totes les illes. Emergències demana precaució, com ara no acostar-se a zones amb fort onatge, no practicar esports aquàtics i assegurar l'amarratge de les embarcacions. I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Fins aquí la informació de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula inspiradora, far. Aquesta torre amb una llanterna al cim edificada en indrets ostensibles de les costes o en un escull perquè serveixi de referència als navegants tant de nit com de dia. Així diu el diccionari, però com explicar la sensació de ser a dalt d'un far i mirar cap a l'horitzó? Com explicar el moment de captar la llum en una fotografia? O com transmetre la sensació de seguretat i de consol en veure's llampecs a la costa després d'hores de navegar o d'una tempesta? El far que ens guia i el far que ens il·lumina el camí quan no hi ha llum a bastament o s'ha fet fosc. En definitiva, sempre trobarem la llum.

0: l'emblemàtic far de Portopí és el tercer més antic del món des que funciona, perquè el primer és Torre d'Hèrcules, que no se coneix la seva antiguitat, són uns 3.000 anys, després és de Gènova, Itàlia, que és de 1130, i aquest que se suposa que és de 1250, perquè en el testament del rei Jaume I encomana en el seu fill Jaume II que se cuidi del manteniment d'aquest far.
1: Sentíeu en Pere Bonet en un vídeo de l'autoritat portuària de les Illes Balears, en Pere Bonet, que va ser durant 18 anys el faroner de Portopí, el tercer far més antic del món, ja sabeu, situat a Palma. Quantes coses que ens podria contar aquest far si les pedres xerrassin, si poguéssim apretar aquest botó de viatjar en el temps i poguéssim conversar amb els seus faroners o amb els vigies que hi posaven les banderes.
0: Hi ha una particularitat, i és que el faro de Gènova, que és un poc més antic que aquest, i és de Portopí, a part de la, per la navegació, també tenia el dels vigies, que era percebre el pratis quin barco venia des del port més anexo en el far. És a dir, se posaven amb unes banderes, i en principi eren més rudimentaris, i van ser dos faros únics que sabíem en el món que han tingut els vigies, a part de l'ajuda de la navegació, també tenien els vigies. Aquest codi que posa anuncio de vapor correo era una rectangular blanca damunt i una vermella baix rectangular. Això significava l'anunci de vapor correu. Només venies de Barcelona. Això parlam a partir de 1869. Després, en sis banderes, aquí per ahí que n'hi ha moltes, però en sis banderes se feien tots els còdits.

0: no deje de girar.
1: I d'avui que hem triat la paraula far com a eix conductor d'aquest programa, acabam d'entrar dins l'edifici d'Esport Center de Palma, que és l'antiga seu de l'autoritat portuària en Esport Vell, que jo crec que s'acabarà dient, el Manco així ho deia el president de l'autoritat portuària quan se va presentar a la Casa del Port. I mos rep avui en aquesta Casa del Port de Palma en Toni Ginart, que és el director de l'autoritat portuària de Balears. Com està, Toni? Benvingut.
2: Molt bé, moltes gràcies, Araceli.
1: Bé, benvingut en el programa. Vosaltres me doneu la benvinguda a que vostra. Avui hem triat la paraula far. Jo crec que això no ho tindrà apuntat en aquests papers, perquè si en Antoni Ginart l'haguéssim de cercar algun far d'alguna de les illes, on el trobaríem?
2: Bueno, a mi me trobaries a molts. Jo tinc, te puc dir un per cada illa, no? Perquè estic enamorat dels faros. Si hagués de triar una a Mallorca, aniria a Puerto Colom, que té, bueno, té unes vistes espectaculars i està un entorn a prop d'esport, que és meravellós, i també un poc apartat. I si tregués que triar una a Menorca, te diria anar a Favarich, perquè sembla que quan estàs a Favarich sembla que estàs a la lluna, estàs a un altre món, és una cosa espectacular. A Formentera te diria anar cap al far de Barberia, perquè és l'arribada, és espectacular. I després i a Eivissa, pues bueno, a Eivissa són més, tenim més fars a illots, però bueno, a mi com a vinculació en esport el far de Botafoc és el guardián del far amb el qual me quedaria amb el far de Botafoc.
1: Fantàstic, i ho tenia clar, Antoni Ginart, perquè tenim 38, 37 fars, no? Quants en tenim?
2: En tenim 34 a les Balears, vale? Tenim 34 i són gestionats tots per l'autoritat portuària de Balears, som l'autoritat portuària que té més fars de tota Espanya i, bueno, és una part del patrimoni marítim importantíssima que dins de cada far hi ha un poc de la història del patrimoni marítim nostre, de Balears, d'Espanya i d'Europa, no? Llavors, duim amb orgull aquest patrimoni i l'intentam divulgar i donar a conèixer a tots els ciutadans.
1: Que aquests fars sempre com que, no sé, tenen una certa atracció, no? Són molt més que una torre de pedra, molt més que un senyal marítim que ho són, sinó que solen ser llocs molt inspiradors, no?
2: Sí, a més els fars estan a puestos bueno, especials, molt d'ells estan ara ja dins l'espai protegit de xarxa natura i bueno, al final són llocs emblemàtics, no? Basta pues, saber com quan arribes, per exemple, al far de Cavalleria o al far de Punta Nati a Menorca o quan arribes al far de Formentor, pues, bueno, tens una experiència brutal només d'arribar-hi, no? I al final són part del patrimoni marítim, com dic, i són testimonis de la bueno, història marítima, història social, història cultural de les illes, no? Perquè els illencs hem viscut sempre de prop a la mà, perquè és el nostre sustent vital per tot, i, bueno, i els farolers han estat una part important de la nostra història.
1: I nosaltres avui som en aquest Port Center de Palma, l'antiga seu de l'autoritat portuària de Balears, just davant aquí on esteu vosaltres fent feina, per aquí passen centenars de cotxes i de persones cada dia, i o sigui que això serà un lloc també on vendran molt de visitants, perquè és un lloc d'interpretació, no?, d'esport i de coneixement dels fars.
2: Sí, aquest Port Center bueno, és el puesto que hem triat per apropar esports a la ciutadania, no? Explicar què són esports, com funcionen, bueno, i explicar que són part de la vida quotidiana de tots els ciutadans de Balears, val? Esports, bueno, supos que la gent ho sap, però m'agrada recordar-ho, són elements essencials per garantir l'abastiment de tots els ciutadans, també per una part important de l'activitat econòmica de les illes es desenvolupa en esports, perquè tenim aquí molta indústria nàutica i de reparació i altres activitats, i també som una part important per garantir la mobilitat de tot l'arxipèlag, no? Llavors, aquest Port Center, bueno, el que feim és donar a conèixer la ciutadania totes que esports poden oferir, no?, en el ciutadà.
1: Molt bé, que a vegades són els grans desconeguts, però hem de recordar, i vosaltres ho heu dit també molt de temps, que són les portes, no? Les portes són com les portes d'entrada de les illes, per qui entra la mercaderia, per qui entren les persones, per qui entra i surt tot.
2: Sí, efectivament, les ports entra quasi 98-99% de les mercaderies entren per port, no mos donen compte, però qualsevol cosa que aixequi la vista i miris en el teu costat, els totxos de la teva casa, els quadros, bueno, qualsevol cosa, la teva roba, pues entra per esport, no?
1: I cada vegada l'intentau obrir més, principalment, i nosaltres ho veiem principalment, amb obres físiques, no? S'intenta tombar, i a vegades físicament, aquesta paret que separava la part d'esport i de gestió de port de la ciutat.
2: Efectivament. Esports, jo sempre dic esports illencs, tenen un vincle amb el ciutadà molt més fort que els ports que poden estar a la zona continental, perquè històricament, fa 80 anys, 90 anys, els ports han estat sempre part de la ciutat, no hi havia barreres que els separaven, i al final un illenc, pues bueno, és l'únic puesto d'entrada i sortida i d'intercanvi de mercaderies, era el port. Si preguntem als nostres besavis, pues ho tindran claríssim. O sigui, el vincle entre esport i ciutat és enorme i ho duim a l'ADN. I això, què va passar? Que a finals del segle XX va haver, se van posar unes tanques de separament d'esport de la ciutat per motius de que la flota dels naviers, de les navilieres, va augmentar, i una sèrie de xarxes de mesures de seguretat va separar esport de la ciutat. I des del segle XXI el que estem fent és allunyar aquestes activitats més industrials a zones més llunyanes de la ciutat, i les zones que estan més a prop de la ciutat, rompre aquestes barreres, eliminar-les, i que esport i la ciutat siguin tot un, i que la ciutat pugui entrar, no? I a mi m'agrada fer un simbolisme, perquè en aquest edifici que estem ara, era l'antiga seu de l'autoritat portuària, ¿vale? El president o el cap de l'autoritat portuària tenia una finestra que sempre mirava el consolat de la mà, el que és ara el consolat de la mà, que és el portal per on entraven totes les mercaderies, no? Llavors, la gent d'esport mirava com entraven les mercaderies, que per la zona aquesta de lo que és ara Toni Maura, i entraven a la ciutat, no? Llavors, és important saber que aquesta ara, el que dèiem ara, la casa del port, al final sempre era el puesto on se gestionava històricament esport, no? Entonces, aquest espai l'hem entregat als ciutadans. Nosaltres moltes mos hem anat a les oficines, a un espai més funcional i més gros, però aquest espai s'entrega als ciutadans i ha estat part del patrimoni històric nostre de tota l'illa, d'entrades a les mercaderies i ciutadans en esport.
1: Molt bé, i ara aquí, com dèiem, hi ha tota una part expositiva d'interpretació d'esport, aquí vendran molts alumnes de les escoles i qualsevol ciutadà pot entrar, que ara tot d'una entres per la porta, ja veus una exposició que justament és el que mos ha duit també en part avui aquí, que és Faroneres, la llum que ens guia, aquest far que ens guia, però centrat en la figura de les dones. Crec que és una exposició, a més, que ja ha rodat per diversos llocs d'Espanya i avui la tenim aquí. Com l'explicam?
2: Bueno, el que deia en Faroneres, la llum que ens guia, que és un títol, jo crec que és suggerent, el que volem és recuperar una part invisible de la nostra història marítima i donar veu a aquestes dones que van ser pioneres dins el cos de lo que era el cos de Faroners, que ara són tècnics de senyals marítims, i bueno, volem destacar la figura de moledors faroneres que van ser pioneres. En primer lloc, destacam la figura de Margarida Fronteres, que va ser la primera faronera de tot l'estat espanyol. Només amb 25 anys ella va ser la primera faronera. Ella, normalment els faroners no estaven sempre a Mallorca, primer s'anaven a altres puestos d'Espanya. Ella va estar 4 anys a Orense, 6 anys en el Cap de Creus, i després va tornar a Mallorca, va viure en el Far d'Andratx, perquè ella, la seva parella, el seu marit, en Bernat Reus, que era el faroner d'Andratx. Llavors, la Margarida és una figura importantíssima perquè sempre ha estat vinculada en els fars, ¿vale? El seu germà també era faroner de l'autoritat portuària, amb la qual cosa és una família que tenim tenim bueno, molt vincle amb els temes dels senyals marítims. I després tenim també, volem destacar la figura d'Anna Maria Manresa, que era també una farolera que estava en el far de Porto Colom. Llavors, bueno, volem reivindicar aquest paper de les dones en un entorn que era associat tradicionalment als homes, i aquestes pioneres pues, obren camí, i bueno, sempre és el far que mira a les altres generacions. Llavors, si no hi ha una dona pionera, les dones no poden tenir aquest referent i no s'il·lusionen amb aquesta professió, no? Llavors volem destacar-les com a, bueno, com a pioneres.
1: Fantàstic, la Margalida Frontera, que va ser la primera faronera en plaça pròpia a Espanya i que era mallorquina. Unes 26 dones han exercit de faroneres a Espanya, i podran veure l'exposició ben explicada aquí a l'entrada, i crec que també se pot veure un audiovisual, vull dir, hi ha molt de material.
2: Sí, i tota aquesta exposició, jo crec que convidam a tota la ciutadania a venir, que és molt interessant. La tindrem aquí en Sport Center fins a gener del 2027, o sigui, no importa... corre aquest cap de setmana, podem tenir més dies, però és un espai molt interessant per conèixer què feien aquestes dones i tota la teva tasca. També podran veure d'una manera explicativa quin era el treball que es feia dins els fars, val? I a part de l'exposició aquesta itinerant que tindrem fins a gener de 2027, Sport Center el vam obrir dilluns passat, el dia 1 de juny, coincidint també aquesta exposició itinerant, i bueno, és una experiència que se pot gaudir tant ciutadans, aquesta visita en Sport Center, que ja s'ha apuntat abans. Aquí tenim un espai de divulgació de les nostres activitats, que és l'espai principal, on hi ha una sèrie d'audiovisuals, elements de joc, vídeos, etc, que bueno, amb la millor tecnologia que hi ha ara, s'explica un poc l'activitat d'esports, i perquè la seva raó de ser i com funcionen. Llavors també tenim un espai educatiu enfocat més a nins petits, escolars, que també passaran, esperant que passin per aquí, bueno, amb una sèrie d'activitats més enfocat a ells i que poden aprendre coses, de manera que quan estiguin jugant també aprendran. També una sala audiovisual, que és un petit cine en el qual projectam diferents pel·lícules o audiovisuals relacionats amb esports, i també tenim, diguéssim, un auditori en el qual pues, bueno, se fan tasques, un auditori per 176 persones, que on se, bueno, pues, s'emborden tasques de transferència de coneixement relacionat amb esports, amb la natura, amb la navegació, amb el món marítim en general. Aquest espai ja el duiem, ja estava... en funcionament fa 2 anys, però bueno, hem fet una renovació de les instal·lacions i ara pues, bueno, volem impulsar-lo un poc més.
1: Molt bé, i aquí queda aquesta convidada, Toni Ginard, director de l'Autoritat Portuària de Balears. Gràcies per rebre-nos a casa vostra, i això, que es fars-nos segueixin il·luminant a tots.
2: Moltíssimes gràcies, Radeli.
3: A Ivetres Ràdio, entre avui i demà.
4: Són a Margalida Frontera Pasqual, són la primera farera d'Espanya, casada amb en Bernat Reus, que també es faré. Jo vaig exercir 4 anys a Orense i 6 anys a Cap de Creus. Després ja vaig demanar excedència. El que passa que no m'he desvinculat mai d'aquest món, perquè el meu amo ha continuat amb actiu fins a la jubilació. La vida no era molt complicada perquè no hi havia uns horaris estrictes. Jo, la meva felicitat, han estat els anys que he viscut a Faros, ha estat el millor per jo, i a vegades passes peripècies. Quan jo vaig arribar aquí, cap de poc temps, vaig quedar embarassada. I jo, com que aquí ja no hi havia plaça per jo, jo feia exercir la meva antiga professió. Vaig posar a fer escola. Un enginyer que no me coneixia, no m'havia vist mai, el dia que me va conèixer me va dir: "I usted, aparte de cobrar, ¿qué puede hacer en un faro?" Era un món masclista, però en el meu cas no va deixar de ser masclista el tema, però me van agafar amb molt de carinyo, perquè era la primera, perquè me van com a vaciar un poc. N'hi havia un que me deia, el Lluís Amassa, el que tu el coneixies, va escriure una carta molt guapa que me deia: "Era hora que en aquest jardí nostre hi hagués una flor", per exemple, però no deixava de ser un tema masclista.

0: Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ja hem sentit en començar el programa el director de l'Autoritat Portuària de Balears, Toni Ginara, amb qui hem xerrat de fars. 34 n'hi ha que gestionen a les illes. De fet, ja ens ho apuntava, som la comunitat autònoma espanyola amb més fars de totes. Alguns d'aquests fars són accessibles, d'altres no, per al públic en general, i alguns amb restriccions, sobretot durant l'estiu, perquè cada vegada hi ha més gent que cerca la foto de la posta de sol des del far. A Formentor o a Favàrits, per exemple, ja no s'hi pot arribar en cotxe, i així seguirà tota la temporada alta, que cada vegada és més llarga. Però, malgrat les aglomeracions que provoca aquesta atracció, els fars són i seran lloc d'inspiració. Balear oratge, ruta nord enllà. Avui que parlem de fars, avui que hem triat aquesta paraula tan poètica, tan hermosa per tot el que representa, tan salvadora també, xerram amb el faroner de cavalleria. En sentit figurat, hem de dir, perquè hem quedat amb en Ferran Ramon Cortés, que és autor de L'Isla de los Cinco Faros, de l'Illa dels Cinc Fars, un llibre de referència per moltes persones, perquè ens ensenya a comunicar d'una manera molt directa i senzilla, i això va molt bé en molts àmbits, des del periodisme, des de la comunicació corporativa, en molts de sectors professionals, i això que és un llibre d'abans del WhatsApp. Ferran Ramon Cortés, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé, i molt content d'estar xerrant amb vosaltres.
0: I nosaltres de tenir-te te trobaríem, no? Cavalleria, si ara poguessis, sí. Seria un bon lloc, no?, per parlar, per fer aquesta entrevista.
1: Seria un lloc magnífic i és el meu far emblemàtic de Menorca. És on, de fet, és on vaig tenir la llumeta d'utilitzar els fars com a metàfora pel que volia explicar. Clar. Va ser a peu de cavalleria i veient com el far s'encenia.
0: I com va ser aquest moment? Perquè hem de dir que la trajectòria d'en Ferran sempre està lligada a la comunicació, però hi ha un punt d'inflexió amb aquest llibre, que és del 2003, no?
1: 2005, ara fa 21 anys.
0: Sí, 21 sí. Anys, d'aquest llibre del 2005. Hi ha un punt d'inflexió perquè a partir d'aquí hi ha també tot un storytelling, no?, que diríem, tota una trajectòria vital i professional. En quin moment dius això era això el que volia explicar amb aquesta metàfora?
1: Doncs mira, jo tenia l'obsessió per trobar una manera de lligar unes claus de comunicació, i com que una d'elles és explicar històries, buscava una història. I la buscava allò, intentant trobar-la. I va ser, tal com t'explico, estava a cavalleria, estava donant-hi voltes i de sobte va ser com dir, si ho tinc aquí al davant, els fars. Perquè nosaltres quan comuniquem el que volem és ser un far, volem ser una guia per algú i volem brillar. I va ser com un dir, si es cultiva al davant. I a partir d'aquí em vaig dedicar a passar moltes hores, i això és ben verídic, far per far, seient, passant-hi hores i intentant

0: destil·lar el que em podia donar cada far.
1: Que bo, que bo. I de poder-hem fer un recorregut, no? Far a far, sí. T'apareix així. També donam aquest missatge i explicam com s'ha de comunicar bé o com s'ha de procurar comunicar bé i parlar bé a partir d'aquest missatge que ens donen els fars, que a més cada far és únic, cada far dona un missatge sí. únic. I qui el sap llegir sap perfectament que si segueix la llum d'aquell far estarà a recer. Anem amb el primer, que és el de Favàrich, en el teu llibre, sí. que ens parla de la claretat, no? que hem de donar un missatge únic, que hem de donar un missatge clar. Jo deia, mira, ara, això, aquell llibre que és d'abans del WhatsApp, ara quant de problemes de comunicació que ens donen les noves tecnologies, també. Perquè ens costa tant transmetre una sola idea i acabar, no sé, embolicant els nostres missatges.
0: Sí, aquest és el problema, que volem dir masses coses i no ens prenem el temps de destil·lar quin és el missatge central que volem donar. Però això passa en una conversa amb els fills, eh? No és només la comunicació professional. És parar un moment i escriure'ns en una frase què he vingut a dir. Aquesta és la clau. Tenir clar que el far dona un únic missatge. Nosaltres hem de donar un missatge central. I el que ens passa és que sabem del que volem parlar, però no ho concretem. I aquesta és la primera gran recomanació, concretar en un únic gran missatge.
1: Uh-huh. Quan jo feia feina a un diari, el que més m'acostava, perquè a més venia d'audiovisual, era el titular. Era tremendo, deies. He de posar el titular, tinc aquest espai, quina és la idea? Que difícil, però, és dir, quina és la idea?
0: Sí. És molt difícil i és molt important. I jo recomano que abans de, ja en el món professional, abans de liar-se a fer PowerPoints i presentacions, decideix el missatge. Si tens el missatge, tens l'essència, o tens tot. El de més ve molt fàcil.
1: Clar, i d'aquest missatge, d'aquesta idea del que sabem que volem dir, hem d'estirar i després ja anirem desenvolupant. Parlàvem de cavalleria i dèiem que xerràvem amb el faroner de cavalleria, que és un far emblemàtic de Menorca, la zona més septentrional, al nord de Menorca, penya-segats altíssims, aquí està aquest far meravellós. I aquest far que mos recorda, Ferran, que l'altre mos ha d'escoltar, que mos han d'assegurar que l'altre mos escolta.
0: Ens recorda que el que nosaltres creiem que diem i el que arriba de veritat poden ser dues coses diferents. Ens recorda que el que importa és el que la gent rep, no el que nosaltres teníem intenció de donar. Val? Si tu vas a la llanterna del far, els fars no llampeguen, és una llum contínua. Hi ha un joc de miralls al voltant que fa la sensació del llampec. Doncs la metàfora és aquesta. Nosaltres pensem que diem una cosa, el que arriba a les persones podria ser una altra. I què és el que influeix? Doncs el com ho diem. La seguretat personal nostra, si nosaltres estem enfadats la gent ho notarà, si estem intranquils la gent ho notarà, i per tant com expressem de forma correcta perquè el que volem dir sigui el que realment arriba. Uh-huh. Això és una clau fonamental.
1: Val, per tant, també un poc mirar l'interlocutor, no? Entendre qui tenim davant i saber si el nostre missatge li arriba, no?
0: Sí, i estar en contacte visual, mirar els nostres interlocutors als ulls, perquè la persona que escolta ens respon amb els ulls, amb la mirada. Ens diu, ho entenc, no ho entenc, m'agrada, no m'agrada, tot això ho estem llegint als ulls del nostre interlocutor i, per tant, hi hem d'estar molt, molt en contacte.
1: Uh-huh. I d'aquests fars que ens van donant missatges, aquests missatges que va col·locant en Ferran a través d'aquesta illa dels cinc fars, i podríem, no sé, situar-nos a Punta Nati. Aquest també és hermós, uh-huh. aquest far de Punta Nati, que té una hermosa lliçó que té molt a veure amb la connexió, no?
0: Efectivament, els fars parlen un llenguatge que només entenen els navegants. La gent que no navega, tu li preguntes pel codi del far de Nati i no en té ni idea. I aquesta és una clau fonamental, que siguem capaços de parlar el mateix llenguatge que el nostre interlocutor. I això vol dir compartir un mateix nivell més o menys tècnic. Si estem entre metges, utilitzarem un llenguatge. Si estem en població general, un altre llenguatge. I també si estem amb un fill, utilitzarem un llenguatge, i si estem amb un amic, un altre llenguatge. Uh-huh. Llavors, la idea és que siguem capaços de posar-nos en la pell de la nostra audiència per parlar el mateix llenguatge.
1: Val, que no és senzill, això. Això és un... No. És un exercici també que... És que ara te sentia i pensava... És un exercici de molta seguretat personal, també, no?
0: Sí. I mira, la gent que té seguretat explica les coses senzilles. La gent que té inseguretat comença a complicar-les i a posar-hi llenguatge tècnic i a liar-la. És a dir, parlar senzill és una gran mostra de seguretat.
1: Uh-huh. Per quin altre far podríem continuar, Ferran?
0: Doncs podem anar al Artruig. Uh-huh. Artruig té un significat que avui en dia és molt, molt, molt important, i és la necessitat de destacar, la necessitat de brillar. L'Artruig està enmig d'una urbanització, la llum del far sobresurt per sobre la resta de llums. Uh-huh. Doncs la nostra comunicació necessita impacte i necessita elements d'impacte, i necessitem trobar mecanismes perquè la gent ens recordi. Perquè avui en dia, amb la borratxera de missatges que tenim al nostre voltant, si el nostre missatge no és diferent, pot arribar, es pot entendre, però segur que no es recordarà. Uh-huh. I aquesta és la lliçó que traiem. Quins són els elements que ens ajuden a recordar els missatges? Doncs les anècdotes, les històries, les metàfores, les analogies, tot el que sigui el món retòric, el món narratiu. Uh-huh. Això és el que fa memorables els missatges.
1: Tot això cala, i també com a periodista me fas pensar quan parlem, no sé, arriben els migrants, no? Quan uh-huh. en els migrants, en aquest nombre, en aquestes persones assustades, li poses nom i llinatges i li poses història, empatitzes i entens d'una altra manera molt diferent que és el que està passant, no?
0: Exacte. Les estadístiques són fredes i no ens interessen. No ens colpegen. La història sí, la història sí.
1: I si història queda, i aquestes històries sí. que mos contaven els nostres padrins, per exemple, encara les poden cantar. Cantar i contar, perquè ara també ho feies pensar amb els trobadors, per exemple, no? Sí. Li poden posar un poquet de música també a les nostres històries, no?
0: I tant.
1: I després tenim el far de l'Illa de l'Aire, no?
0: Sí.
1: Que seria el darrer far d'aquest recorregut per aquesta illa. Sí. Dels cinc fars, aquesta illa de Menorca, clar. I aquesta illa dels cinc fars que mos està dient, Ferran. Mira, perdona, aquesta illa de l'aire, volia dir.
0: Sí, l'illa de l'aire ens dona un missatge que per mi és, diguéssim, l'essència de tot plegat, que és que els fars no persegueixen els vaixells. Els fars donen una llum, una referència, i és el vaixell que escull anar-hi o no anar-hi. Doncs que amb la nostra comunicació és important, en comptes d'intentar convèncer, mostrar-nos nosaltres convençuts. És molt més persuasiu que em vegin a mi convençut del que explico que no que intenti convèncer ningú. Mm. Per tant, és un far que el que ens expliques que el millor afalac que et poden fer quan tu expliques alguna cosa és que et diguin com s'ho creia. Mm-hmm. Perquè si tu t'ho creus, la gent s'ho pot creure. Si tu no t'ho creus, això no funciona. Uh-huh. Aquesta és la clau d'aquest cinquè far.
1: Molt bé, aquest convenciment és molt interessant. I aquest llibre dels cinc fars que vares escriure d'elles fa 21 anys, però que continua viu, que s'ha reeditat, i jo parlava del WhatsApp, vull dir, seguim necessitant aquests consells que són universals, estiguem en el moment en què ens trobem, no?
0: Sí, és molt divertit perquè a l'última edició, com que feia ja doncs, 17 o 18 anys del llibre, em van demanar que revisés a veure si amb el món d'internet la teoria seguia viva.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I vaig incloure un capítol en què faig una revisió i la conclusió a la que arribo és sí, és exactament el mateix, estem amb les mateixes claus, exactament en el mateix punt.
1: Efectivament, perquè en el final això és universal, sí. I no perd actualitat en cap moment. I nosaltres te podem seguir en aquest llibre, jo fa molt d'anys, jo crec que des del començament que el tenc i el vaig comprar, però tu també has desenvolupat tot un univers explicatiu i comunicatiu al voltant d'aquest llibre. N'hi ha molts que estan també subscrits a la newsletter La Isla de los Cinco Faros, on ens regales un cafè, una pindoleta i una història. Tot això molt senzill, eh, Ferran? En el final no necessitem molt de temps ni això, correus molt llargs per entendre alguna cosa.
0: No, intento tot el que vaig treballant i vaig investigant i vaig desenvolupant, que sempre el vincle és la comunicació, anar-ho posant a disposició, i ho faig això amb formats senzills, qui li agrada escoltar que escolti, qui li agrada llegir que llegeixi, i tot absolutament obert, doncs, per anar divulgant tot aquest món de la comunicació, que em sembla molt important i molt crucial en els temps que corren. Uh-huh. I de nou, he utilitzat l'estructura dels fars perquè en cada far es troba un tipus de contingut. I en allà es pot descarregar, es pot viure en directe, i efectivament, si les persones que volen deixar el seu correu ho reben directament els dilluns i divendres, que són els dos dies d'entrega de continguts.
1: Uh-huh. I escolten, tots aquests anys de recorregut, també com a formador en tècniques i habilitats de comunicació, has vist molts de canvis en sa gent, en sa que tens contacte?
0: He vist canvis, he vist més sensibilitat, i això m'agrada molt, he vist més sensibilitat per la comunicació, és a dir, la comunicació era una mica oblidada. Uh-huh. I en aquests moments hi ha molts col·lectius que estan entenent que és una part fonamental del seu creixement professional. Per exemple, darrerament estic treballant molt en el món mèdic.
1: Sí.
0: Per la comunicació metge-pacient. Em sembla fascinant que el món mèdic hagi volgut entrar també en aquesta lògica i entendre que la forma de donar els missatges ajuda o no ajuda, sí, terapèuticament en el pacient. Per tant, sí que he vist més sensibilitat. El que també he vist, i és un liu, és caos absolut, i una borratxera de mitjans, xarxes i de tot, que això és molt ingestionable.
1: Yeah.
0: És a dir, per un costat hi ha més sensibilitat, per un altre costat és molt difícil mantenir-se en un filtratge del que sí i el que no. Perquè la porqueria que hi ha a les xarxes és increïble.
1: Sí, sí, i mos fa perdre el rumb, i el rumb, sí, ens el dona i ens el marca un bon far. I ja han d'anar acabant, clar, fars, sí, a partir d'un far de pedra, tu mos has contat tota una història de comunicació. Tu tens algun far personal a la teva vida, a la teva professió? Tu ets far, però tu també en tens algun, allò, jo... quan quina llum te cerques de tant en tant?
0: I tant! Jo vaig tenir, però encara rebo la llum, jo vaig tenir un far personal, que va ser la figura d'un mestre que es deia Oriol Pujol Borotau. Mm. És un home que vivia a cavall entre la Índia i Barcelona, i va ser qui em va introduir en aquest món. Ell ja va morir, era un senyor gran, ja fa uns 10 anys que no el teníem nosaltres, però és el meu far. Mm. I segueixo pensant en ell quan estic sempre connectat en aquest món de la comunicació.
1: Que bo, que bo, que bo. I de res, des d'aquí avui l'hem mencionat, des d'IV3 Ràdio. Mos agrada molt xerrar amb tu, Ferran. Ha estat un plaer tenir-te. Te seguíem feia molt de temps, no havíem parlat encara mai, i la veritat és que ha estat un plaer. Ferran, Ramon Cortes, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Dios de

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

0: El rellotge de l'estudi ens guia com un far cap al final del programa d'avui mentre els Charango canten a la foguera, perquè un far, a més de la torre amb llanterna i de llum situat a la part davantera dels vehicles que serveix per il·luminar el camí, és també la foguera que servia o que serveix de senyal. I amb aquesta idea ens ajudarà avui a baixar barrera una dona que ha contribuït a encendre torres, talaies i talaiots. Per cert, un dia més gràcies als nostres companys i companyes de la ràdio, especialment a Lluís Fortes, a Napoloni Huguet i a Mònica Borràs, que sempre tenen una paraula polisèmica que regalar-me, i la d'avui és aquesta, far.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I ens ajuda avui na Quica Coll, que és restauradora de mobles, especialista en patrimoni, regidora de Més per Palma, l'Ajuntament de Palma, exdirectora insular de patrimoni del Consell de Mallorca, i que ja ets a casa teva, Quica, benvinguda, com estàs?
2: Hola, moltes gràcies una vegada més.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Avui ens la paraula far. Si te dic far, Quica, que te venes cap primer de tot.
2: Bueno, llum. La primer llum, llum.
0: Llum, aquell llum que mos guia, que mos regalen els fars i les fogueres. I és que nosaltres avui hem relacionat precisament foguera i senyal i hem pensat en l'encesa de torres, talaies i talaiots, que ja ha esdevingut tot un símbol a la Mediterrània, actualment en defensa dels drets humans, i que enguany, a més, coincidint amb el desè aniversari, ha estat guardonada aquesta encesa amb el Premi Jaume II del Consell de Mallorca. I tu hi eres, no?, quan va començar tot, Quica?
2: I doncs sí, fa 10 anys que va començar i jo era allà. De fet, va ser curiós perquè jo en juliol del 2015 vaig començar a fer feina d'editor insular de patrimoni en el Consell, i arrel d'un problema que havia tingut una torre vaig ser com molt conscient, no?, de com estaven el conjunt de torres de Mallorca a nivell de conservació i de més. I vaig pensar, oh, seria una passada, no?, poder tornar a encendre totes les torres, però vaig pensar que primer per responsabilitat el que havia de fer era posar en marxa un programa de conservació i llavors ja vendria sa bulla, no? I així va ser, vàrem començar a redactar el programa de conservació i des cap d'uns mesos se vàrem posar en contacte amb jo, el grup de professors de CIES Marratxí, justament perquè ells volien posar en marxa el tema de tornar a reproduir el sistema que en Joan Vinimelis havia ideat en el segle XVI, i ja a partir d'aquí el Consell va acompanyar i segueix acompanyant aquesta iniciativa de la societat civil durant 10 anys.
0: Fantàstic, és que així va ser, així com ho explica ara en Quica Coll, aquesta encesa que va començar just fa 10 anys, l'any 2016, impulsada per un grup de docents de l'Institut de Marratxí, que volia recuperar la connexió visual entre les antigues torres de defensa, i com ara mos deies, Quica, va ser coincidència també que feia 400 anys de la mort de Joan Baptista Vinimelis, matemàtic i creador del sistema històric de senyals de foc i llum, i això, i fins ara, tu en quina... M'imagino que degueres estar en aquestes primeres enceses, no sé des de quina talaia.
2: Bueno, com jo en aquell moment representava una institució i en els temps que se feia s'encesa, no?, i que en Vinimelis ho va posar en marxa, sempre hi havia qualcú que representava, no?, les institucions, i que en aquell cas la representació era en el Castell de Bellver. I jo, durant pràcticament 6 o 7 anys, he estat sempre en el castell, com a mínim, o es de matí o sobre baixa, un poc en representació de la institució, en aquest cas del Consell, com a representant polític, i després, qualque any i qualque hora baixa, he anat a qualque altra torre, no?, per també tenir una mica una altra visió. Però sí, he participat a totes. Llevat d'un any que vaig estar malalta i ho vaig haver de fer des de casa. I l'any del Covid, que no ho fèrem, perquè ho vàrem fer també a nivell particular, no? Vàrem encendre un llumet, vàrem llegir el manifest i qui va poder amb una fotografia de vora un bé patrimonial per allò de reivindicar tantes coses, no?
0: Ja, i així se van xerrant, no?, amb aquest foc, aquestes talaies, i això ha passat d'una iniciativa iniciativa local, més o manco, no? de Mallorca, ja s'ha estès a tota la Mediterrània i, a més, o a molts de llocs de la Mediterrània, i, a més, en la defensa dels drets humans, no? d'aquesta mà mediterrània, que hem de recordar que moltes vegades, per desgràcia, quasi cada setmana, esdevé un cementeri, també, per molta gent que intenta tenir una millor vida.
2: Sí, així és que quan va sortir l'iniciativa de Cies Marratxí, eren un grup de professors que també eren moltes altres coses i eren excursionistes, coneixien molt bé el territori, coneixien molt bé el patrimoni, i ells varen voler, com a matemàtics també, no, reproduir l'iniciativa de Mini Melis. Però també va coincidir que en aquell moment, com, no és que començàs, però... perquè ja havia començat, però bueno, hi havia molt de moviment de gent que intentava travessar la Mediterrània, i vàrem pensar que aquella encesa que nosaltres podíem fer, en vez de ser torres de vigilància per controlar els perills que ens venien de la mà, fossin punts d'encesa i de llum i finestres, no, obertes a l'infinit, perquè la gent tingués una referència mentre travessava la mà i ves que nosaltres érem terra de cuida. I bé, nosaltres tampoc pensàvem en el principi que 10 anys després encara no és que estàssim igual, sinó que estaríem molt pitjor, no? en temes de drets humans i de gent que intenta travessar i que moltes vegades no arriba.
0: Uh-huh. I per això també cada any es sol sumar alguna entitat. Enguany, el mes de gener d'enguany, va ser Amnistia Internacional, els Fons Mallorquí de Cooperació també hi és des del primer moment, i bé, per molts anys esperen que continuï aquesta iniciativa, que és hermosa, és simbòlica, és important. I parlaves de les torres de defensa, no sé quin grau de protecció tenen aquestes torres, Quica.
2: Bé, les torres, per un decret de final dels anys 60, les torres són BIC, tenen la màxima protecció, però això no vol dir que tinguin, no, la màxima conservació, no? Mm. Perquè hauria de ser així, no? I per això també un poc posàrem en marxa aquell programa, perquè va ser com un moment també de posar-les en valor i que la gent fos conscient de que hi havia un conjunt també a Mallorca de torres, que després també els podien vincular amb el patrimoni d'altres comunitats de l'estat espanyol, d'altres illes de la Mediterrània, del nord d'Àfrica, vull dir que la torre podia ser també un símbol a nivell patrimonial que se pogués també protegir. Però sempre per damunt del patrimoni, evidentment, ha estat un reclam, sobretot, de drets humans, uh-huh. quan no pot ser d'una altra manera.
0: I així és, més de 100 punts ja s'ha anat estenent absolutament. I avui aquesta paraula far mos ha duit a recordar i a posar en valor aquesta encesa de ses talaies pels drets humans. I ara, Quica, abans d'acabar, ja que avui mos ajudes a baixar barrera, t'he de fer ses dues preguntes habituals d'aquesta secció. No sé si t'han demanat mai, tu que has fet moltíssim entrevistes de temes molt diferents, si tens algun costum abans d'anar a dormir, què fas per dormir bé, per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre?
2: Bueno, jo procuro estar bé amb tothom i anar a dormir tranquil·la i no deixar coses importants pendents de l'endemà, no sigui cosa que no me desperti. I procuro anar-me'n tranquil·la a lleure, sí.
0: I de feines fetes. I ara necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes.
2: Bueno, jo crec que aquesta vegada és molt adient Viatge a Ítaca de Lluís Llach, perquè precisament un any la varen cantar també al mateix moment que varen llegir Mani Fet. Després varen juntar corals i gent particular que se va sumar en el cant. Tots a la mateixa hora cantàrem Viatge a Ítaca per tota la Mediterrània i va ser molt emotiu. Per tant, crec que avui pega.
0: M'encanta. Imagino que vos hagués posat la pell de gallina, no?, aquell moment, Quica.
2: Sí, va ser brutal, perquè a més també nosaltres vàrem voler demanar permís en el Lluís Llach, que no és que el necessitàssim, però era com per fer-lo partícip, no?, de que la seva cançó també formava part d'aquesta iniciativa, no?, tan important, i mos va dir que sí, evidentment, i va ser molt emocionant. Crec que això també, a partir de l'any que ve, la millor hauríem de repetir, perquè va animar també a molta gent a participar i molt de cantaires se varen sumar, a part de com tu bé has dit, de Cies Marratxí, del Consell, dels fons, no? Sí. de Amnistia Internacional i de tant de voluntaris que participen.
0: La Societat de Matemàtiques, per exemple, sí, molta gent que
2: sí.
0: participa
2: sí, perquè,
0: i se va estenent.
2: La Societat veritat estava dins el grup de Cies Marratxín al principi, i llavors ja varen quedar dins aquest equip de voluntaris, perquè hi ha voluntaris que són moltes coses, que són matemàtics, que són excursionistes, que són coneixedors, no, del patrimoni, i la veritat és que és un equipàs.
0: I una abraçada a tots l'equipàs des d'aquest programa. Quica Coll, moltíssimes gràcies, com sempre. Nosaltres anem baixant barrera amb aquest viatge d'Ítaca. Gràcies.
2: Molt bé. Queda de part vostra. Gràcies. Salut.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

0: Què tal? Benvingudes i benvinguts, com esteu? Comencem el darrer mes de l'any i ho farem amb una novetat discogràfica del país. Ens ha sorprès el darrer llançament discogràfic del pianista i compositor malagueny José Carra, perquè si ja tenien clar que es tractava d'un dels músics més creatius de les noves generacions, amb aquest Satèl·lite, que desgranarem avui, transgreix estils i gèneres, passant amb absoluta coherència del jazz al rock simfònic i, de camí, no poques tendències sonores. Teoria de l'abandono és el tema amb el que acabem d'encetar la sessió. Ara seguirem en tots els universos possibles.
1: Hold on.

todos los universos possibles. Sembla tot una declaració d'intencions per les que s'ha deixat dur aquest músic que ha obert substancialment el seu registre compositiu. La seva gran influència era el jazz i la música clàssica, però ens ha sorprès amb el rock, el pop, la música electrònica i progressiva. Una mescla, com he dit abans, coherent de la que disposa amb les dosis adients. Ho han comprovat amb aquests dos temes i ho seguirem fent ara amb Estación Melancolía.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és història.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

El pianista i compositor malagueny José Carrà a la nostra sessió de l'Eclèctic d'avui. Repassem el seu darrer treball, Satélite, o més ben dit, el presentem, perquè encara no ha tingut pràcticament temps de sonar gaire pels diferents espais musicals. Perquè en tinguem una idea del que ha significat aquest nou enregistrament en el món musical, podríem argumentar que el propi compositor Aaron Goldberg qualifica les seves composicions com a de creacions avançades

i que, a més, constitueixen per ell una font d'inspiració. 40.000 anys és el títol del tema amb el que hem recuperat l'eclèctic després dels breus consells per a la publicitat. Ara sentirem Ad Astra per Aspera.

Podríem definir la música de José Carrà com a jazz contemporani amb llenguatge actual? Tal vegada sí. Tot i que pens que amb aquest àlbum el pianista i compositor malagueny va molt més enllà. Ja havia donat molt i bo de què parlar amb lliuraments anteriors, com per exemple Verso o Diario de Vuelo. Ara amb aquest Satélite ho torna a fer i des d'una posició encara més madura. Ens recreem ara una estona amb Cantus Firmus.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
0: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Satélite, el tema que dona títol a l'àlbum. El darrer treball de José Carrà és el que acabem de sentir. I encetant la recta final del programa, ens avisa de que ja pràcticament estem exhaurint els minuts de l'eclèctic. Només ens queda temps per a presentar-vos a Madoka, però abans vos diré que Carrà ha comptat per aquest enregistrament amb el guitarrista Luis Regidor, el saxofonista tenor José Oliver, el contrabaixista Bori Albero i el bateria Dani Domínguez. Bé, també amb un quartet de corda en tres temes de l'àlbum. Estimats i estimades oients, tornarem la pròxima setmana, només de dilluns i dimecres. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Rafa Andrés, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Au de Sabre, tenta el número 1161. Heu de saber que el primer tinent i governador de Menorca, el senyor Richard Kane, va donar nom al camí d'en Kane.

Sí. Bon dia, sí, el primer tinent governador de la Menorca en dominació britànica va ser Sir Richard Kane, que va governar durant 21 anys. El mes de juny, precisament de 1733, Kane va ser anomenat governador, a càrrec que va exercir fins a la seva mort, el 1736. Tot i un desenvolupament del càrrec complicat, a la seva mort, Kane va deixar bon record per les mesures que va prendre, com, per exemple, la seva fita més aclamada, la construcció de la carretera entre Mo i Ciutadella, també anomenada el Camí d'en Kane, o Kane Road. El Camí d'en Kane és un antic camí real anglès que travessa Menorca de Ciutadella a Mo. Servia per facilitar la comunicació militar entre el castell de Sant Felip a Mo i la plaça forta de Ciutadella. El camí es diu així perquè es va construir el 1715 durant el període de govern de Richard Kane. Al segle XVIII es va fer com a alternativa més còmoda i ràpida a l'antic camí real d'època medieval, tot i que en alguns trams les dues rutes es superposen. Per bé que el nom de Kane no només ha quedat en els nostres dies amb el camí d'en Kane, sinó que aquest senyor també va destacar per la introducció a Menorca del cultiu de plantes farratgeres, una varietat de poma que encara avui també es diu poma d'en Kane. I de Menorca a la plaça d'Espanya de Palma, perquè avui, en Revoltat de Llibres, som en directe des de la Fira del Llibre 2026. Comencem.

0: Foi-me um tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia, avui en directe des de la fresca i si fresca, perquè passa oratge a la plaça d'Espanya de Palma, just de vora el rei Jaume I, aquesta estàtua. Aquí ens trobareu en aquestes 3 hores de programa. Aquí sabrem totes les lletres i qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestia Libé i en Miquel Juc. Sí, ja som aquí tots plegats a la plaça d'Espanya de Palma. Xisco Nadal, com anem?
2: Molt bon dia.
1: Celestia Libé, com estàs?
3: Bon dia, bé.
1: I Miquel Junc, com va?
4: Bon dia, va bé, va bé.
1: Ben trobat, tots. Què trobau? Estan bé aquí, eh?
4: Avui sí, som a sombra. Està bé, està bé.
1: La veritat que tot i ser les 3 i 9 minuts del migdia, aquí passa una oratge fantàstica a la plaça d'Espanya. Ara mateix encara no s'ha obert aquesta fira, però d'aquí ben poquet ho farà. I va passant gent curiosa també de veure avui quina programació tindrem en aquest programa, mai millor dit. I Celestí, si t'assembla, començant per tu i la repassant.
3: I així, a Ombra i de vora Clívies, per exemple,
1: sí?
3: Jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i també dedicarem gran part d'aquest Tentol d'avui a la Fira del Llibre, que enguany celebra aquestes 2 setmanes aquí a la plaça d'Espanya, des d'on som en directe, i que ja ho sabeu, podeu visitar fins aquest diumenge 7 de juny, que tancarà portes.

0: La Fira del Llibre de Palma, on hi participen fins a 16 llibreries, a més de la nova editorial Moll i dues paradetes institucionals, que són les de l'Ajuntament de Palma i la Fundació Mallorca Literària, sota el ventall del Consell de Mallorca. Aquesta Fira del Llibre enguany arriba a la seva 44a edició, plena d'activitats.
1: Moltíssimes, eh? Avui en podrem parlar d'unes quantes. Encara queden dies de fira, fins diumenge, així que teniu temps de venir aquí a remenar i triar un llibre, dos, tres, aquells que considereu oportuns per a la vostra lectura. Però avui no només parlarem de llibres en aquest programa especial, sinó que també ho farem de cinema i de sèries, perquè vendrà Eugenia San Pedro, la nostra col·laboradora, que avui parlarà d'una sèrie, una sèrie de comèdia, precisament inspirada en un llibre. Un llibre amb el mateix títol que la sèrie. Se titula Se tiene que morir mucha gente i està protagonitzada per Ana Castillo, Macarena García i Laura Weisman.
2: Avui a Pla Subjectiu vos vull xerrar d'una de les sèries que més s'ha parlat en aquestes darreres setmanes. Xerrant d'una comèdia àcida sobre les amistats, la salut mental i la sensació de no arribar mai a la persona que t'havies imaginat. Avui xerrarem de la sèrie Se tiene que morir mucha gente, d'Ana Victoria Martín. Fins després!
3: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
4: Claro.
5: ¡Hola!
6: ¡Hola!
5: ¡Qué ilusión!
7: ¿De qué os conocéis?
8: El cole, de toda la vida.
9: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
10: Maca es rica, o sea, no te puede dar
11: pena que se vaya a un hotel.
12: Esta hija de puta no viene para dos días.
13: La matamos.
14: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
15: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
16: Y tú sola.
1: I d'ací avui parlarem d'aquesta sèrie que també està inspirada en un llibre que va tenir el seu moment i que ara s'ha transformat en sèrie. Se tiene que morir mucha gente. L'heu vist a vosaltres ja?
17: No, però hi ha llegit bones crítiques d'aquesta sèrie.
1: Doncs.
17: Hi ha hagut una bona campanya per xarxes socials del Banco.
18: Home, les actrius han anat per tot, l'escriptora també. Jo he vist el primer capítol. A mi m'ha agradat, el que passa que també has de tenir una mica esmut per veure aquesta sèrie.
17: Mm. Per riure un pal, no?
18: Sí, rius, però també has de tenir un humor especial. No és humor per cada dia, però, escolta.
17: Ja, però tu t'ha fet riure, però...
18: A mi m'ha agradat. Jo és que som molt fan de la Victoria Martín i m'agrada molt Nana Castillo. Per tant, juntant això a una coctelera...
1: Doncs després en parlarem i Eugenia mos comentarà com és aquesta sèrie i també parlarem de molt de temes avui a la taula de redacció, Miquel.
17: Sí, aprofitant que som aquí a la Fira de Llibre de Palma, començarem aquesta taula de redacció repassant els esdeveniments que hi haurà aquest dia a la Fira. Per exemple, hi ha un concert de Cucorba a cada setmana, sí, per als més petits. Però també parlarem de llibres i literatura i comentarem un rànquing que ha fet el diari britànic The Guardian sobre les 100 millors novel·les de tots els temps.
1: Uau,
17: és difícil fer una llista
1: majors,
17: així. Sí, sí.
1: Majúscules. Va de dir quines són les 100 millors novel·les. Doncs això és el que ha fet The Guardian. Després veurem si estem d'acord o no.
17: Vosaltres quines posaríeu, sí o sí, perquè en català no n'hi ha cap, com es podeu imaginar. En castellà n'hi ha molt poques, també.
1: Sí,
17: quasi totes són en anglès i molt pocs idiomes més.
1: És així. Veurem quines hi ha en aquesta selecció, en aquesta llista dels 100 millors, de les 100 millors novel·les de tots els temps. Però... també...
17: Falta un tema, perquè...
1: Tema?
17: Sí, quin tema. Aquest dia és que han xerrat tant de mango per un tema. Haurem d'acabar amb una altra polèmica que té aquesta marca de moda, i és que ha fet una camiseta d'Esvedrà, amb una errada geogràfica molt grossa. Han posat que aquest indret és a Mallorca. Mm.

0: Ai, ai, ai, és a dir, que han posat que es vedràs a Mallorca.
1: Ho han posat, a la camiseta,
0: ho han posat, sí.
2: Ho podria ser, també, a Mallorca.
0: Podria, dius?
2: Podria, podria ser, eh? Podríem tenir vedrà a Mallorca,
0: però no el tenim.
2: No el tenim. Seria una meravella.
3: També podríem tenir Machu Picchu.
2: No, fer un fric de braçades per arribar en els vedràs mallorquins.
0: I de si polèmica servida, a veure si la venen aquesta camiseta per aquí. Més tema, Xisco.
3: A partir de la tercera hora d'Atento, a les 5, parlarem també amb els altres protagonistes d'aquesta fira del llibre, que aquí són els lectors.

0: I per aquest motiu avui hem convidat a dues lectores que fins i tot han muntat un club de lectura a Bunyola, Sonia Pau Manzano i na Joana Mateu. Seran aquí per explicar-nos com llegeixen, on llegeixen, com trien els llibres, que és allò que els agrada de tenir un club de lectura on poder parlar de llibres, tot això, a partir de les 5.
1: Molt bé, i a partir de les 5:30 vendrà aquí també el nostre col·laborador que parla de la pagesia. Sí, avui en Tomeu Mesquida ens ha preparat aquest tema per les fites netes.
2: Bon dia, com anam? Com esteu? D'avui farem una cosa una mica diferent. Xerrarem de baies des de la Fira del Llibre, perquè les baies també poden ser un element literari interessant i per mostra un botó, que és un llibre que és preciós, que se diu La vida de les abejas, de Maurice Maeterlinck, i mos servirà a partir d'alguns fragments d'aquest llibre per xerrar d'enguany, de la mel de primavera i dels eixams, perquè no ha estat un any especialment favorable per aquesta producció. Com sempre, a les fites netes, comptam amb tècnics pagesos i gent de fora vila, en aquest cas avui, amb dos apicultors. Ens escoltam d'aquí una estoneta. Fins ara! I quasi, quasi...

0: Gràcies, Melda, també avui aquí en aquesta Fira del Llibre. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900, o avui especialment podeu atracar-vos fins a la plaça d'Espanya, just davant l'estàtua del rei en Jaume a un dels costats, seria el costat est, crec, i aquí hi ha la paradeta d'IV3 Ràdio per atendre qualsevol demanda.
1: Però també mos podeu escriure per Instagram, que és @tentolIV3, en el Facebook de Tentol.
4: O bé, ja ho sabeu, el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
4: Que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
0: Molt bé, Miquel, si és que fins d'aquí una estoneta.
4: Ara el rei Jaume ha girat el cap.
0: Ah, vols? Sí, m'ho ha mirat.
1: M'ho ha saludat.
4: M'ho ha saludat. Sí, ho veus?
0: Així, sí, tens raó. De fet, m'ho mira,
4: clar. Que sorpresa.
0: I, exacte. Gràcies, Xisco, Miquel. Podeu anar a fer una volteta per aquí, per la fira, i nosaltres saludarem totes les persones que fan possible aquest programa, que són moltes. Avui, a les vies de so, aquí, a la plaça d'Espanya de Palma, tenim en Lluís Menéndez, també Níker Hernández, i els estudis centrals, la nostra estimada Marga Cifra, a qui li enviem una abraçada, encara que no la veiem, la tenim present. Gràcies a tots, doncs, també gràcies a l'equip de producció i a les persones que han fet possible aquest programa, però ara hem de conèixer quin és el tema del programa d'avui, esclar.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades d'avui, Celestí.
1: Idò, sí, Margalida, avui la rabiosa actualitat des del carrer, des de la plaça d'Espanya, on som en aquesta Fira del Llibre de Palma, ens du a parlar, evidentment, de llibres, però concretament de podcasts sobre llibres.

0: Aquesta qui escoltàveu era Raquel Brune, una d'aquestes booktubers, una d'aquestes recomanadores de llibres, però n'hi ha moltíssimes, eh? I encara més, amb l'arribada de TikTok, el contingut literari ha migrat majoritàriament cap en aquesta xarxa, malgrat fer allò mateix que fan els booktubers, és a dir, recomanar i parlar de llibres. Entre els tiktokers hi ha una diferència clau, és el temps. Els tiktokers van en el bessó perquè tenen manco temps i pocs segons i són capaços de crear hype per alguna novetat editorial. Els seus vídeos són perfectes pels consumidors ràpids. En aquesta plataforma de vídeos curts, l'etiqueta utilitzada és la BookTube, a què fa referència als milers de vídeos en els quals els usuaris d'aquesta xarxa es graven xerrant de llibres, ja sigui fent recomanacions o criticant les seves lectures.
1: El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeixes.
0: I de si sa manera de parlar sobre aquestes obres literàries és molt diversa. En tot junt, només uns segons, aquests influencers literaris fan resum de llibres que han llegit el darrer mes, comparteixen les seves lectures preferides o graven les millors i pitjors portades dels llibres de les seves estanteries. Llibres que t'enganxes i no podràs deixar de llegir, segur que vos sona. Llibres que voldríeu llegir per primera vegada. Llibres que fan plorar. Hi ha una infinitat de propostes que es poden dur a terme quan parlam de booktubers. Entre el contingut literari que triomfa a les xarxes socials també trobam els podcasts, sí. I concretament el podcast de literatura. L'èxit d'aquest format entre els joves vertebra sobretot tipus de temàtica, des d'humor, activisme, música i també ha arribat el llibre. El podcast literari són espai on els seus creadors recomanen i discuteixen sobre autors i sobre obres. I en trobam de moltes castes. Per exemple, el Punzadas Sonoras és un llibre, és un podcast, perdoneu, que parla de literatura. Però també L'amiga eres tu és una altra conversa entre amigues que fan això, recomanar llibres.
2: Anar-se'n de casa només es pot fer quan es té una casa per deixar. I la partida no és només una separació geogràfica o espacial. És una separació emocional, volguda o no volguda, inalterable o ambivalent. Per al refugiat, per al qual no té casa, la manca d'aquesta coordenada crucial en la col·locació del jo té greus conseqüències. En el millor dels casos, s'ha de gestionar, substituir-la d'alguna manera. En el pitjor, una persona desplaçada, literalment, no sap quin és el camí cap amunt, perquè no hi ha un nord veritable.
0: I les Balears, ja ho escoltam, no quedam enrere. Per exemple, trobam el podcast Llegir per Llegir, un espai literari de Sa Pobla Ràdio, on es fan recomanacions per tota mena de lectors i converses al voltant de la literatura i de la vida. O també el perfil lector de Cati Maia a Rata Corner, també hi va haver Pati Butaques, Anna Júlia Mèrida, o també l'escriptora Mercè Omà i la il·lustradora Flàvia Gargiulo presenten Guarida i Tapete. Així que aquí també en tenim de podcasts literaris i avui xerrarem precisament d'això, Celestí, de llibres i de podcasts.
3: Així és, per tots aquests motius que avui hem decidit fer des d'aquí, des de la plaça Espanya, des de la Fira del Llibre, el joc de Tèntol a dos podcasts nostrats sobre llibres.
0: Així ho faran, són les 3:26. Tèntol.

Tot d'una parlarem de llibres i de podcasts, però ara hem de saber quina és la pregunta del dia. I la pregunta està molt relacionada on som avui. Perquè la història de Palma és també la història de les seves morades. Les morades de Palma eren un conjunt d'elements defensius que en revoltaven ciutat, entre les quals hi havia bastions, rebellins, torres i portes. D'aquest llegat encara en conservant topònims, com ara la Porta de Sant Antoni o la Porta Pintada, molt a prop d'on som avui, la plaça d'Espanya de Palma. Perquè la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu quin altre nom rebia la Porta Pintada de Palma?

0: Mira, Celestí, ja tenim pregunta.
1: Sí.
0: Quin altre nom rebia la plaça, la porta pintada de Palma? Tenim tres opcions.
1: Exacte. Porta de la Portella, Porta d'Escamp o bé Porta de Santa Margalida.
0: Ho sabies tu, això?
1: Ho sabia.
0: Sí, eh?
1: Sí, ho sé.
0: Sí.
1: Sí. No puc concursar,
0: molta...
1: però...
0: Després, no, tu no pots. No. Però després comentarem per què, molt a prop d'aquí on som ara, hi havia un temps la porta de la porta pintada i també tenia un altre nom. Perquè quin nom era? Era la porta de Portella, la porta d'Escamp o la porta de Santa Margalida? Com sempre, per jugar, avui deixarem el telèfon, perquè no el podrem atendre.
1: No.
0: Però sí que tenim altres opcions.
1: Però podeu arribar fins aquí, aixecar un dit, o saludar-nos i dir si segur sa resposta. O si no, ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram de Tèntol, que és @tèntol i vetres.
0: Exacte, i allà mos deixeu sa vostra resposta. Com es deia, quin nom rebia també la porta pintada de Palma? Ara tornem.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: i són les 3:31 minuts. Som en directe aquí a la plaça d'Espanya de Palma i fa una estada d'àngels. Ah, que sí, Celestí? Ni fred ni calor?
1: No.
0: Poquet de vent, però vent d'aquest d'arbó.
1: És que està un poc tapat sí. I, a part, està cobert de vall arbres. Mm. Que tu saps quin és
0: preciós, no? Ara ho demanarem.
1: Ah, ho demanarem.
0: Sí.
1: No ens van tant, de botànica.
0: No. Però bé, avui parlarem de llibres i les nostres convidades en saben molt, però abans hem de resoldre la pregunta del dia. Ja han dit que molt a prop d'aquí, un temps hi havia una de les portes d'entrada a Palma. Era coneguda com la Porta Pintada, però tenia un altre nom també. I quina és, Celestí?
1: Sí, era la Porta de la Portella, Porta d'Escamp o Porta de Santa Maria.

0: a la ciutat de Palma, sí. Passa la porta per allà on va entrar el rei en Jaume. És per això que hi ha tots aquests topònims que encara ens recorden la conquesta i també la porta de Santa Margalida per mor d'aquest convent que hi havia ben aquí de vora.
1: Clar, quan... i pot ser que sigui el manco conegut com a nom de portes.
0: Sí, exactament. Quan va ser buqueada, ho saps? Doncs va ser l'any 1912. No fa tant que va ser... Bé, no fa tant, ja mos entrem.
1: Sí, un grapat d'anys.
0: Però que va ser buqueada a la porta pintada, la porta de Santa Margalida d'aquí de Palma. Dit això, i coneguem ara ja on som, en propietat, mos toca conèixer les nostres convidades d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I doncs sí, arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són el podcast sobre llibres. I abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Sigueu benvinguts. Comencem.
6: Qui som?
7: No m'heu dit el nom.
8: Noms i adreces.
0: El teu nom?
9: Mariona.
0: I aquí què tenim?
9: Flàvia. Mercè.
10: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
0: Vius a prop, Mariona?
9: Sí, visc a prop.
0: Sí?
9: Sí, jo
0: Flàvia, també?
9: Jo també, sí. Hi ha un gat de tota sa vida.
11: bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: No és Liceu.
12: Montición.
13: Jo vaig anar a Sant Francesc i no és John Part.
14: Treballa pel govern o pel seu compte?
9: Per govern.
13: Pel meu compte. A una empresa d'alimentació.
10: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
15: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Una agenda, probablement.
0: Flàvia?
9: Silenci.
0: Silenci.
13: Mentre el dit funcioni, tot va bé.
10: Quin és el llibre que t'agrada més?
0: Ui, Mariona, que difícil aquesta pregunta.
9: Molt complicat. bueno, diré Una dona, de Nani Arnó.
0: Molt bé. La Flàvia?
16: Gualicho, de Sole Otero.
0: I la Mercè?
13: Ja amb aquest en Frank, que estigui de Marisseli.
17: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé al final. Penses mai en la mort?
9: Que te respondo, de ser mort o no de ser pàgina.
0: Ho has fet mai, això, de llegir un llibre per final?
9: No ho sol fer, no ho sol fer.
0: Valtros?
16: Sí.
0: Sí?
16: Sí, jo sí. Quizá no por el final, pero abro por en medio, a ver, sí. Y si me sigue gustando, me lo compro.
13: No, yo normalmente no.
0: ¿Pues principi?
13: Sí, pues principi.
18: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
0: El teu equip preferit? Pot ser de llibres, també, eh?
9: El meu equip... no sabria què dir-te.
0: Una escriptora, una editorial...
9: Una editorial...
1: Una col·lecció...
9: Bueno, m'agrada la col·lecció de Viena, de Petits Plaers.
0: Molt bé.
16: Jo estava pensant en el programa de Territorio 9... De Radio Nacional d'Espanya, que habla de còmics, principalment.
0: I no per això?
13: Vinga, jo mencionaré una editorial petitona, que és independent, Vermevela Ediciones, que du llibres bastant desconeguts i molt de nicho. És un tipus de fantasia molt estranya.
19: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
9: Sí. Sí, bastant bé.
13: Jo sempre dormo bé.

0: Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
1: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
2: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
1: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
3: Gràcies per la seva ajuda.
1: Les portes no tenen por ni no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I si les heu sentit respondre a la Marta bé aquest qüestionari electrònic, i ja poden saludar Anna Mariona Ramis. Benvinguda, Mariona.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Del podcast Llegir per Llegir. Ara en parlarem. De fet, diumenge, en aquest escenari que tenim aquí de vora, te podrem escoltar.
1: Sí, en directe.
0: Un podcast especial, Fira del Llibre.
1: Sí, a les 12:30.
0: Que bé. Ara en parlarem, Mariona, però també deixa'm saludar a Flàvia Gargiulo.
2: Què tal?
0: Com estàs, Flàvia?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: De Flàvia la coneixereu perquè ella és dibuixant, il·lustradora. Però també t'has animat en això del món del podcast.
2: Sí, porque hace un par de años empecé como coordinadora en el Club de Lectura de Can Sales y conocí a Mercè, que, bueno, ya, la coordinación ya se me estaba dando bien, hablar en público, y Mercè por alguna razón vio que yo que podía funcionar el tàndem y se le ocurrió esta idea de Guarida y Tapete.
0: Que bé, exacte, són del podcast Guarida y Tapete, Mercè. Per què aquest nom?
3: Bueno, el nom, la veritat, és que el va triar la Flàvia, però bueno, era un poc idea de... Com el nostre logo és una dragona, era un poc idea de la guarida i el tresor, que eren els llibres, i bueno, està tapetes perquè li venen a ella de família, que la seva sogra en té molts, i ja van fer la broma.
0: Ah, sí, la teva sogra col·lecciona tapetes?
2: Bueno, no, de família, i n'ha fet, i ella sabe hacer también encaje de bolillos, ¿no? Entonces, y además el tapete pues nos trae un poco la cuestión casera, cómoda, quizá un poquito doméstica, no sé, como darle también otro rollo. Y como hablamos de literatura de género, ¿no? De ciencia ficción, fantasía y terror.
3: Y cómics.
2: Todo cómic y novela con los géneros, todo así mezclado. Entonces, poner un tapete a todo esto es muy diferente.
0: Clar que
2: ¿no?
0: sí.
2: Ya es un punto de vista
4: diferente. Y tú, Flavia, sabes hacer ilustraciones preciosas como el cartel que acompaña en guany, que es de Fira
2: sí,
4: del Llibre.
2: Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: És fantàstic, sí. Flàvia, aquest cartell.
2: Gràcies.
0: Estàs d'enhorabona.
2: Sí, la verdad que sí. Además, bueno, en col·laboració con Estudi Randa, que són los creadores de la campanya i de la idea, i que lo han explotado como, bueno, como bien saben hacerlo.
0: Clar, i a més, amb moltes versions, no? Perquè hi ha molt de tipus de lectors, i vosaltres en els vostres podcasts ho sabreu.
2: Sí.
0: No?
2: Bueno.
0: Tu què dius?
4: Encara està per analitzar.
2: Hombre, nuestro podcast es bastante nicho, aunque nos gustaría que no lo fuera, ¿no? Nos gustaría que viniera más gente a leer género.
3: Hombre, estaría interesante que m'haguessin gent que a lo mejor no llegeix i te l'ajuda el género perquè la troba minoritària, i a lo mejor sí podrien descobrir un poc més. Però bueno, de moment és que venen zones de nicho.
0: Sí. La Mercè Omà, de fet, també és escriptora. Sí. Ella també escriu llibres precisament d'aquest gènere, fantasia...
3: I ciència-ficció,
0: Sí. Ja vas per la tercera novel·la?
3: Sí, ja n'he publicat les tres, el que passa que, bé, les editorials petites, no?, el que passa a vegades. Ara hauria de sortir la quarta, que també és de ciència-ficció, i, bueno, ara estic escrivint algo de romànticament, com va això.
0: I vosaltres, el vostre podcast el vareu fer ahir aquí també a la Fira del Llibre. Mm-hmm. De què vareu parlar?
3: Ciència-ficció.
0: Sí, era dedicat a la ciència-ficció.
2: Sí.
0: Qualque autora, autor que vos agradi molt sobre el tema?
2: Bueno, a Mercè se le quedó una reseña pendiente,
0: sí?
2: Que a mi me dio mucha pena.
0: Aprofitar.
3: Se nos va quedar per xerrar de Parentesco, de Tavia Butler, que la Flàvia també l'ha llegit i també li va agradar molt. I bé, és un viatge en el temps, però bé, realment és una excusa d'una dona negra que se'n va en els seus antepassats quan eren esclaus a una plantació. I és un poc el contrast de ella ja viu a una societat que les persones negres ja tenien drets i se'n van espassar. I és com se va moldant el seu pensament a cada moment en el que està, fins i tot arriba un moment que és capaç de justificar la situació dels esclaus, i és un exercici molt interessant. És un llibre que posa molta perspectiva en aquest tema, i bé, Octavia Butler era una gran escritora i ara s'han recuperat molt les seves obres, i crec que val la pena donar-li una oportunitat.
0: Crec que sí. Mariona, en el teu cas, també és un podcast de llibres, però més generalista, diguéssim. Parlau de tot tipus de gènere o no?
1: Bueno, jo no, el podcast el divideixo en dues seccions principals, almenys fins ara ho he fet així, una part d'entrevistes on he convidat sobretot autores i, bueno, i persones relacionades amb el món literari i per xerrar sobre les seves obres, etc. I després faig una altra secció dedicada a recomanacions literàries, que és compartida amb una molta amiga, Ana Maria Grande, i entre nosaltres dues sempre, bueno, mos contam tot el que llegim, i de més ella sí que sol llegir molt més el que deien elles, una literatura molt més lligada a la fantasia i més de gènere. Jo tiro molt cap a la narrativa autobiogràfica, memòries, dietaris, un poc això és el meu rotllo, però sí, dins de tot intentam xerrar com un pot de tot, no?
4: Però no vos passeu cap llibre?
1: Bueno, com que jo faig també dirigeix un club de lectura i na Maria de vegades ve, alguns sí que fem les dues els llegim, no? Sí, però en general cadascuna llegeix bastant el seu estil.
0: Hi ha hagut un auge, jo ho comentava abans, booktubers, tiktubers, recomanadors de llibres, instagramers... Hi ha un auge de recomanació de llibres a les xarxes socials?
1: Possiblement sí, sí, jo diria que sí, però bueno, jo també sóc consumidora d'aquest auge, sí, per no? Tant ja me va bé,
0: ja tu tens l'algoritme allà a les totes, sí, sí. Llibres tot el dia,
1: sí, sí, sí, tot el dia. Però sí, probablement ja, sí.
0: Mercè, Flàvia, què trobeu vosaltres?
2: Sí, sí, hay un auge, está claro, ¿no? La gente quiere saber qué leer porque el mundo de las novedades literarias es muy complejo. Muchas veces no sabes si las novedades son realmente algo bueno que merece la pena leer o no. Llegas a la librería y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, las reseñas, ¿no? Las recomendaciones creo que son muy necesarias.
4: Claro, hay sobreinformación, pero porque también se edita molt.
2: Sí,
4: molt. Hay molt para bastar.
3: Sí, jo crec que també...
4: És difícil.
3: El punt de vista també està que s'ha posat molt de moda ensenyar el llibre que t'has comprat, no tant com el llibre que t'has llegit, no? Quasi tots ensenyen els llibres nous, la novedat nova, l'estanteria, l'edició i de més, però ressenyes no n'hi ha tantes.
0: La portada... Sí, l'altre dia llegia un article molt interessant que comentava que les editorials publiquen també molt per sempre estar en el lineal, és a dir, que els seus llibres estiguin en el lineal, això com en els supermercats, no? Sí. Que les llibreries hi hagi allà qualcun dels seus llibres, és per això que també aquesta voràgina de que no som atents de saber quines són les novetats editorials, que són moltíssimes.
1: Sí.
0: Per no parlar de les reedicions, que ara també se'n fan moltes, però també benvingudes, no?, les reedicions.
2: Supongo que en algún momento sí, desde lo que yo veo de cómic hace falta bastantes, ¿no? Porque hay bastante libro de siglo XX que hay que volver a sacar, como por ejemplo V de Vendetta, que hablamos ayer de él justamente, ¿sí? Aquí la cuelo. Pero lo que se está haciendo mucho son adaptaciones de novela a cómic, ¿no? Y ahí no sé si es un poco una zona un poco gris, de no sé si hace falta realmente.
0: Mercè, tu què trobes?
3: Bueno, els còmics també són una manera de que la gent s'atraqui més fàcilment segons quins llibres. Els clàssics a vegades són un poc abrumadors, no? I si són més joves o a gent que li costa més llegir novel·les, en el club de còmics d'Anna Flàvia hi ha molta gent, n'hi ha moltíssims que són, bueno, adults que ja tenim una edat, però que no llegeixen novel·les perquè diuen que no tenen temps i se'ls va millor un còmic i tal. Pues també penso que les adaptacions serveixen a lo millor per obrir aquesta porta a altres llibres que te costa més pena de llegir.
0: I això que tu has dit, que un dels teus llibres preferits és Frankenstein.
3: Sí.
0: Que no sé si va veure la pel·lícula.
3: Sí, vaig sortir bastant enfadada. Ah, no. Però bueno.
0: No m'estranya, no ho salta ni en Jacob Elordi.
3: No, però bueno, intentarem mirar-lo com un producte independent i a lo millor així en casa té un pot de salvació.
0: I na Mariona i na Nani Arnaud, que és aquesta autora francesa, Premi Nobel, que va venir a Mallorca no fa massa, porta. I que t'agrada molt.
1: M'encanta.
0: I a més també té aquesta cosa autobiogràfica, Nani Arnaud.
1: Sí, sí, per això m'agrada tant, segurament. Sí. Ara que des de les reedicions, pensava en unes edicions que s'han fet des de Club Editor, en l'obra de Mercè Rodoreda, que s'han reeditat com amb aquest format com de butxaca molt petits, amb unes portades molt xules, i m'apareix una manera com guapa, no?, com de tornar a donar... Bueno, de tornar a fer present a una autora com ella, no?, amb aquestes edicions.
0: I a Balears trobeu que hi ha públic per podcast en els vostres casos? Vos diuen, ah, m'ha agradat molt, ho he mirat, ho he escoltat, m'agradaria que parlàssiu d'aquest llibre.
1: Bueno, de cada vegada més, jo crec... Sí, diria que sí, segurament a partir del boca a boca com que la gent se va recomanant el podcast, no? I me van arribant com a missatges de gent que no me coneix, que fa arribar aquest missatge, coses així, sí.
0: ¿Vosaltres vos passa?
2: Bueno, en nuestro caso nosotros todavía no hemos editado el podcast, realmente estamos haciendo como...
0: O fais en directo.
2: Sí, claro, hacemos batería, ¿no? Estamos grabándolo todo y ahora en verano nos recogeremos y editaremos, ¿no? Para poder estrenar el podcast con varios. No, que...
3: Ja sí que penso que tenim moltes descentralitzats segons quins temes, no? O sigui, si un podcast si està a Madrid, el millor tema d'èxit, si la gent l'escoltarà, estiguis on estiguis. I les petites comunitats autònomes que nosaltres estem acostumats que la nostra oferta era més petita. Però els darrers anys jo veig que això ha canviat. I jo crec que ara tenir apostar i començar a fer coses més locals d'ho tens, perquè de tant és consumidor, algo més petit, sempre du més estona i és més difícil donar-li visibilitat, però crec que a cada puesto s'ha de fer com a seu propi, no? I jo crec que sí, que a poc anirem tenint tots un públic.
4: Un poc de feedback, no? De gent que descobresqui, conegui títols gràcies a altres, també, no? Clar. O s'engresqui a llegir un títol.
0: Sí. Doncs avui ja els escoltau una Mariona Ramis, una Flàvia Gargiulo, ja ho diré, Flàvia.
2: No te preocupis.
0: És que el llinatge m'has de perdonar. No sé si el pronunciarem mai bé, però ho intentam. I una Mercè Omà, avui parlant de podcast i llibres.
5: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Començarem aquest joc i tindreu una primera prova en la qual tindreu 30 segons cada una. Bé, jugaran a Mariona i vosaltres dues juntes perquè compartiu. Passar greu, Mariona, avui t'ha tocat tota sola. 30 segons per cada grup per enumerar paraules relacionades amb els llibres. I començarem amb la Mariona.
4: Mariona. Sí, no sé si en desavantatge, Mariona, però ens sabràs, eh?
0: Sí, te podem ajudar.
4: Sí, tens 30 segons per enumerar noms de podcasts de llibres.
0: Sí, o tiktokers, youtubers, el que vulguis.
1: És a dir, gent que...
0: Sí. Que recomani llibres.
1: Mare meva.
4: Vinga, que ja han passat 5 segons.
1: Ah, vale. Bueno, puntades sonores, L'amiga eres tu, Pages by Maria... No soy Sibila, en Pere... Ai, no sé què nom aquest és, que és mallorquí i viu a Madrid i recomana llibres amb Pere i no sé la seva xarxa, però bueno. Llegir per llegir, Guarida i Tapete.
4: Molt bé, molt bé, també.
1: Claro. Espai, perdona, Llegir, que hi ha un podcast que diu Llegir.
0: Ja està, s'ha acabat.
1: S'ha acabat això,
4: però molt bé. Sí,
0: tant. Molt bé, tu ens segueixes de podcast de literatura?
1: Sí, entenc que sí. Aquests que he mencionat els sols escoltar.
0: Els escoltes.
1: Sí. Sí, bueno, el seu no el coneixia, però ara el conec.
0: Avui mos han conegut totes. Sí. Clar que sí. I de Flàvia, Mercè, vos tocarà a vosaltres.
4: Vinga, Mercè, Flàvia, heu de dir en 30 segons noms de llibres que heu recomanat.
2: Ah, vale, V de Vendetta.
4: Tens.
0: Sí.
3: Ah. El lago viaje en pequeño planeta iracundo.
2: El humano.
3: Parentesco. Las asesinas de la soledad.
2: Estoy blanco.
3: ¿Cómo puede ser?
2: Ya no sé.
3: Un beso en Love Light. Acotar.
2: Nimona.
3: Los lisados tienen el don de la magia, que es el de Manu.
4: Tento.
3: Alert de Funk.
4: Un bon repertori, eh?
2: Que memòria.
4: Ja ho feia.
2: Ja, me quedo en blanco.
0: És difícil, quan ho fan així. Però ho heu fet superbé, molt bé. Molt de còmic, eh?
2: Sí. Bueno, jo ressenyo còmic i ella novel·la.
0: Novel·la i ciència-ficció, que és el teu camp.
2: Sempre nos mantenemos en fantasia, ciència-ficció i terror, en les dues.
0: Totes dues, sí.
4: I vos intercanvieu llibres, com li demanava a Mariona?
0: Però una còmic i l'altra novel·la.
3: Sí, jo ho tenc fàcil, perquè els còmics se llegeixen més ràpid. Els llibres, la pobra intenta seguir rima, però és complicat.
0: Perquè anem tan aviat, teniu temps de llegir, que és la gran pregunta.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, tenemos poca vida social. Bueno, sobre todo yo. Leo mucho.
0: Tu, Mariona, tens temps?
1: Intent fer trobar molt de temps.
0: Perquè tens una altra feina a banda.
1: Claro, claro.
0: De recomanar llibres.
1: Jo faig feina jornada completa i després faig aquesta vida paral·lela.
4: Clar, però llegir també és... Bé, hauríem de demanar si és vida social o no. Bé, que entenem per vida social. Bé, sí, perquè llegir, clar, t'obri molt de món.
0: La Mariona ho ha dit, que té club de lectura. Això sí que és una manera de socialitzar.
1: Sí, és una manera de socialitzar a través de la lectura.
0: I vosaltres també cansades, el vostre club de lectura també.
2: Bé, tenim dos. El de club de lectura de còmic, que lo coordino jo, i ella de novel·la romàntica.
0: També cansades?
3: Sí, també cansades.
0: Ah, no hem parlat de la novel·la romàntica, per favor, Mercè.
3: Sí, bueno, també no fa molt que van començar per febrer. Febrer. I bé, sí, van coordinar de novel·la romàntica i la veritat és que estic molt contenta, ha tingut bastanta bona acollida i aquí no tenien cap, però és de romàntica, jo no n'he vist cap i bueno, vaig dir, vinga, un pot de nicho també, que sempre necessito
0: que
3: la gent el seu huequito. I, bueno, les lotes se passen molt bé. Totes són dones.
0: Totes, o sigui,
3: que
0: dones.
3: Allà, si qualcú vol venir, ben convidat.
0: Vosaltres també totes són dones del còmic?
2: No, no, no. Hay bastantes chicos. Bueno, no, no és la mitat, però sí que és una representació important.
0: I Mariona, com està? Percentatge, homes, dones?
1: Moltíssimes més dones. Va. Moltíssimes, moltíssimes. Sí. Quasi 100%, te diria.
0: 100%.
1: Quasi, quasi, no. Sí. Algun home, però pocs.
0: Però pocs,
1: sí.
0: Doncs aquest és el percentatge, però tenim una altra prova i tot una, li dona un pas, és aquesta.
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb la lectura, els llibres i diverses coses. Eh? Començarem per la Mariona. Mem. Mariona, no sé si vos hi heu fixat, però les rondalles han tingut molta presència en aquesta Fira del Llibre. Hi ha hagut moltes activitats relacionades amb les rondalles. Vosaltres com aneu de rondalles? La Mariona diu que poca
1: poc.
0: Cosa. La Flàvia també, Mercè.
3: Quan era petita moltes, però ara fa anys que no llegeix.
4: Sí. Bé, recordareu.
0: Doncs mira, també literatura fantàstica, no?
3: Sí,
0: les
3: rondalles. Sí, sí. Sí.
0: I de, bé, aquestes rondalles, ja sabeu que són aquestes històries fabuloses, fantasioses. D'aquí que un conte o una rondalla també són sinònim de paraules buides o massa repetides. De fet, hi ha un refrany que diu rondalles i cançons, mentides són. També hi ha expressió com ara fer sa rondalla. I te volen demanar precisament això. Què significa fer sa rondalla?
4: Mariona, has dit mentides, inventar una història sense fonament? O rondar, anar d'un lloc a l'altre sense destí, o objectiu determinat.
1: Me torno a repetir.
4: Dir mentides, inventar una història sense fonaments, o rondar, anar d'un lloc a un altre sense horitzó, sense objectiu, sense destí.
1: No crec que sigui dir mentides, no?
0: No. Va bé.
4: I va bé. Va bé.
0: Així és, fer sa rondalla és rondar, anar d'un lloc a l'altre sense destí. És a dir, anar fent voltes sense saber molt bé per on vas. Això vindria a fer, fer sa rondalla, molt bé. Ara la pregunta per na Flàvia i na Mercè. Literatura infantil i juvenil, com anau? Us agrada?
2: Sí.
0: També és un molt bon... de fet, se publiquen moltíssims llibres en aquesta franja, per sort, i a les Illes també, i després de la dictadura va començar tota una publicació de, precisament, llibres de literatura infantil i juvenil al marge de les rondalles. De fet, l'any 1976, Gabriel Gené Manila va publicar la primera novel·la per joves, una novel·la que va tenir molt de ressò, de fet, va guanyar diversos premis i que encara ara se continua editant. Sabeu quin és el títol d'aquesta primera novel·la per infants que va escriure Gabriel Gené Manila? No m'ho mireu així.
4: Flàvia, Mercè, El rei Gaspar, El rei Pepet.
0: Vos sona? La vareu llegir? No, Mariona, no, tampoc.
4: De rei va la cosa. Gaspar o Pepet?
2: Gaspar.
0: Gaspar. Gaspar, molt bé, Flàvia.
2: Que sí. Era 50, eh? 50.
0: I va molt bé. El rei Gaspar és aquesta... obra, la primera, diguéssim, considerada com a novel·la infantil i juvenil publicada per un autor de les Balears, que és en Gabriel Gené Manila, i que té una carrera extraordinària, que poden trobar molt de llibres aquí. Vosaltres heu tingut temps de trascar a fer una volta? Sí, Flàvia,
2: sí,
0: tu ja has firat?
2: Una mica, sí, sí, sí, sí. Que he firat. Me tengo que dejar la tarjeta en casa.
0: Ah. Mercè, tu?
3: Sí, jo també, també. Ja he firat.
0: Sí? I na Mariona?
1: Jo he fet un pot de volta, però no, no he firat.
0: De moment no.
1: De moment no.
0: Ja tens prou.
1: Tens moltíssima cosa, sí, sí, pendent.
0: Mos quedo una darrera prova que m'agradaria fer-la. Tenim una endevinalla per les nostres convidades d'avui.
5: L'endevinalla.
0: Darrera prova avui per na Mariona, na Fàbia i na Mercè. Ara en Celestí vol llegirà una endevinalla i heu de saber ben a què correspon. Men, Celestí.
4: Sí, diu així. No és de camp, però té llom. Dóna fruit i no és cap planta. L'estudiot s'hi encanta i pel nassi és com un plom.
0: Ai, no, na Mercè ja ho sap. Diu, sí? Clar que sí.
2: Parece,
0: digueu, digueu, no, no tinguis por.
3: En un llibre?
4: Sí?
2: Claro.
4: Segur?
0: Sí?
2: Té llom.
0: Escoltam, té llom, sí, i no és cap planta.
3: I en el Nessis no els agrada, sí.
0: En el Nessis no els agrada.
4: L'estudió s'hi encanta. Mm?
0: Crec que és correcte. De fet, és correctíssim. Efectivament, avui un llibre. No tenim temps d'escoltar les persones del carrer perquè han d'anar acomiadant, però molt de llibres, sobretot, i que les pugueu divulgar, donar a conèixer a través dels vostres podcasts. Per acabar, Guarida i Tapete, quina és la pròxima cita amb vosaltres i el vostre relatiu club de lectura?
2: Guarida i Tapete és el 25 de junio d'este mismo mes, sí, a les 7 en Cansales. Y es el último encuentro de reseñas de la temporada. Y luego Club de Lectura es el de cómic, segundo sábado de mes. Y el de romántica, el tercero.
0: Sí, sí. Sempre el dissabte de matí?
2: Sí. Sí.
0: A Can Sales, tot. Sí.
3: A les 11 i mitja.
0: A les 11 i mitja, molt bé. Doncs ja apuntadíssim. I pel que fa a Mariona...
1: Bona idò, diumenge, com de les 12 i mitja, aquí a la plaça Espanya, faré un episodi en directe juntament amb diferents llibreters de la Fira, i després me queden, gravaré dos episodis més a l'estudi de ràdio per aquesta temporada i després faré un descans del podcast.
0: Ah, sí?
1: I Club de Lectura, ja que ho dius, el darrer dissabte d'aquest mes, a les 11 i mitja, Estiu Concepte Store, que és una tenda que està en el casc antic de Palma, mm-hmm. que és allà on faig el Club de Lectura normalment, comentam de quatre grapes d'Anna Miranda Julai.
0: Molt bé.
1: Tothom pot venir.
0: Sí, és obert,
1: vale,
0: tothom.
1: És obert, sí.
0: I de Mariona, moltes gràcies de Llegir per Llegir, i na Flàvia i na Mercè de Guarida i Tapete, moltes gràcies.
4: Gràcies a totes tres.
0: Ara tornem aquí en directe de la Fira del Llibre.
6: Olha que coisa mais linda, mais

0: Heu de saber que la Fira del Llibre de Palma aposta per la inclusió i pel talent local.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Som en directe des de la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma. Estem molt contents amb molt de convidats que ara tot d'una coneixereu en aquest programa especial avui. Aquest exterior tenim en Iker Hernández aquí amb nosaltres, el control tècnic, i també en Miguel Soler, que és als Estudis Centrals d'IV3 Ràdio. I si fins ara hem parlat de podcast i de podcast de literatura, ara ens toca saber també què passa a les Balears, al món i a la Fira del Llibre. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I d'ací és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Temtol. Xisco Nadal, com anam?
1: Beníssim.
0: Has pogut fer una volteta?
1: Sí, he anat a fer quatre compres, ja que eren per centre de ciutat, i ara esperava que s'obrissin les paradetes, que crec que és ara les quatre, si no vaig errat, per poder firar qualque llibre.
0: Així és, ara tot d'una obriran. I també saludam en Miquel Junc. Miquel?
2: Jo no he anat a voltar, però he quedat aquí a escoltar els podcasts aquests. Que
0: sí, molt són interessants,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sempre són interessants.
0: Podem fer moltes ganes d'escoltar-les.
2: Nou formats.
0: I tant que sí. I en Celestia Oliver, que també...
3: Som aquí, no m'he aixecat. Sí, m'he aixecat un moment per estirar un poc les cames, però res, m'he tornat a seure, perquè estan asseguts a taburets. Però també podem estar drets, eh?
0: També.
3: Com a coral.
1: També pots ballar, si vols.
3: També podem ballar.
0: Sí, twerking, si voleu.
3: Twerking. Sí, hi ha una activitat d'un taller de twerking.
0: No, un taller de twerking,
3: sí,
0: en aquesta fira.
3: Sí, aquesta fira.
0: Ara en parlarem, perquè tenim dos llibreters, també, avui aquí, en aquest programa especial. Per una banda, Miquel Ferrer. Com estàs, Miquel?
4: Bé, molt bé.
0: Benvingut.
4: Molt content que sigueu a ser fira de llibre.
0: De la llibreria Rata Corner, que fa 10 anys i que ha estat gros enguany. No sé com no estàveu esgotats, ara en parlarem. I també el president del Gremi Llibreters de Mallorca, que és l'entitat encarregada de muntar aquesta fira, no?
4: Sí.
0: Amb el suport de molta gent, que ara en parlarem, i de les institucions que ho fan possible.
4: Sí, sí, molt contents, sempre estan contents de treure llibres en el carrer, i més de que vosaltres vengueu aquí, acompanyar-nos avui a la baixa, i a contar tot el que hem preparat per aquests dies.
0: És un encert, la localització, no sé si per vosaltres, però aquest horatge que passa a Plaça d'Espanya no passa a altres bandes, no?
4: Ja, sí, ho hem agraït aquests dies, sobretot ara ja ha baixat un poc aquesta temperatura, però el primer cap de setmana que va començar molt fort en l'estiu de ple, sempre veure que just aquí davant el rei en Jaume sempre passa horatge. Sí. Per tant, hem estat contents amb aquesta idea que ha passat.
3: Però és com un bessó neuràlgic ja, Plaça d'Espanya des de l'any passat.
4: Sí,
3: aquest segon any de...
4: Jo crec que estan bastant contents, perquè el que volíem era dur llibres en el centre de ciutat, ser un lloc de pas, és a dir, sabem que els lectors habituals sempre ens cercaran on siguem a Narborn, siguem a les llibreries o allà on aniguem, però el que cercam és aquestes persones que potser no se senten interpel·lades per les llibreries i per els llibres, i un dia com aquest, que tu passes per aquí, potser per anar a agafar el tren, o per anar a fer una gestió a Palma, o per anar al metge, o per fer qualsevol cosa, passes per les llibreries i dius, ui, i ha sortit aquest llibre i comença a xerrar amb un llibreter i mai se sap que pot sortir de tot això.
0: Exacte,
3: clar, és un lloc per on passes per fer gestions.
0: Totalment.
3: Passa Espanya.
0: Quina història podrem llegir. També tenim a Marta Prunes, que ens acompanya. Marta, com estàs?
5: Estic beníssim.
0: De la llibreria Lila.
5: Exacte.
0: Has estat cada dia aquí totes les hores?
5: Totes i més.
3: No he dormit.
0: Com ha anat? Quin balanç fas ara d'aquests primers dies? Bé, primers ja som més de la meitat per avant d'aquesta fira.
5: Molt bé, jo crec que anem bé, jo, pel que fa vendes, però també pel que fa a gent que te ve a veure, a les activitats, a l'ambient, també la possibilitat, no?, que tenim aquí a la fira, i més des de que ho fem a Plaça Espanya, de que els llibreters també estem molt més a prop uns dels altres, i això també... t'enriqueix i te fa aprendre coses noves, te fa intercanviar opinions, i tot això també mos fa créixer.
0: Clar, també és una trobada de gremi, no?
4: Sí, ho deien, que mai estem tan junts, perquè Sant Jordi, que és l'altra gran cita, tothom va a mil i només és un dia i estem una mica separats, i aquí ja tenim aquest punt de trobada de 10 dies, de muntatge més del muntatge, que al final són molt de dies i moltes hores, i per això és xulo tant per als lectors, que al final troben la diversitat de les llibreries de Palma, res, aquí en 2 metres una de vora l'altra, però també per nosaltres, que estem junts, i així veiem com ho fan els altres, podem xerrar amb nosaltres i actualitzar un poc.
0: Clar que sí.
1: I que també teniu temps de fer un dinar de germanor per acabar, per acabar aquesta fira.
4: També, sí, això l'any passat ho vàrem començar a fer, sí que és vera que m'havien dit que feia anys, el diumenge, darrere de fira feien una paella, i m'ho vàrem animar, i ja enguany també aquest diumenge, aprofitant que tenim aquí aquesta estructura que dona ombra allà on passa l'horatge de la plaça d'Espanya, per fer un dinar de germanor diumenge, entre tots els llibreters.
0: Sí, doncs posa'm un pot de música i comentem més dades d'aquesta fira del llibre.

Avui, ja ho sabeu, som a la plaça d'Espanya en aquesta 44a Fira del Llibre de Ciutat, una edició per la qual han passat i passaran noms com Jonet Xai, Peu d'Altes Pluga, Alina Not, Luciana Péquer i en Miguel Gane, entre d'altres. Enguany, l'esdeveniment serveix per estrenar l'acord del Gremi de Llibreters amb Apropa Cultura, que permetrà arribar a nous públics i contribuir a garantir el dret d'accés a la cultura. El gran objectiu d'enguany d'aquesta Fira del Llibre és la voluntat d'arribar a tots els públics i que tothom pugui trobar el llibre que cerca. La programació d'enguany inclou tot un seguit d'activitats dirigides a diferents perfils, des d'escoles fins a entitats socials, que inclouen tant infants com a gent major. Es faran xerrades, podcast en directe, tallers, trobades de clubs de lectura i presentacions d'autors novells, com per exemple Jonet Xai, a qui ja han citat, i Olivia Lund, o de més consolidats com Laia Malo, Pere Estelric o Cecília Navarro.

0: I el públic infantil i familiar també té un gran ventall d'activitats. Cucorba actuarà dissabte a les 11:30 a la plaça d'Espanya. Durant aquests dies també s'inclouen en el programa contacontes vinculats a novetats editorials com Petit Mallorquinari de Meli Cotó, El conte de l'amor de les tres taronges, o actuacions de companyies infantils com Sentimats Teatre o Contacontat.
1: Moltes activitats que ja han passat i que encara han de passar. Els Cucorba, que també els podran veure en aquest escenari. Mos fa ganes. En Miquel riu.
2: Sí, bé, sobretot mos fa ganes perquè, primera, bé, perquè s'acomiaden, com tothom ja sap, dels escenaris. També perquè crec que mos junten diferents generacions i també perquè és una d'aquestes activitats que fem en col·laboració, en aquest cas, a l'Obra Cultural Balear, que també varen començar per Sant Jordi col·laborar amb ells i també estan molt contents de sumar esforços i que de tothom vulgui tenir com una activitat o col·laborar amb aquesta Fira del Llibre i fer-la més gran cada any.
1: Sí, i també més inclusiva, perquè ara volia anar en això, que en Xisco ho comentava, aquest acord amb la propa cultura que vos permet que la Fira del Llibre tingui en compte moltes més persones. Com ho heu fet, això? Com es du a terme, Marta, si mos pot fer 5 cèntims?
3: Bé, la propa cultura és una entitat a la qual se dedica sobretot a fer d'enllaç entre les activitats que ja existeixen i aquells públics que els costa més arribar en aquestes activitats. I aleshores fa com a de pont. Sobretot ho fa amb uns col·lectius determinats, aquesta tasca. No és la gent que està més estructurada, sinó a vegades les que estan menys estructurades, per exemple, en gent gran, però no en aquells que estan en una residència, sinó els que tenen un problema de solitud i que van a algun centre o alguna entitat. També a persones que sí participen en altres entitats més de problemes psíquics o motrius o qualsevol altre tipus de coses. I ells el que fan realment és això, és fer com distribuir aquestes activitats que ja se fan perquè ells hi puguin arribar.
1: Fer-ho més accessible, no, Miquel?
2: Sí, per això estem molt contents, perquè hem rebut més de 100 inscripcions d'entitats i de diferents col·lectius, com deia Ana Marta, que fan feina amb la propa cultura, per tant ha tingut una molt bona acollida per ser aquesta primera edició, i vàrem tenir, perquè també tenim evidentment, perquè arribin activitats ja que ja estan programades, però també enguany hem volgut donar una passa més, i és de matins, que a lo millor és un moment en què es públic habitual la millor fa feina o fa altres tasques. Ens hem centrat en dos col·lectius, un les escoles, que l'any passat ja varen començar i han tingut més de 300 alumnes que han vengut a fer diferents activitats a la fira, gincanes, i han pogut conèixer un poc la diversitat literària. I també amb la propa cultura hem fet en l'associació de lectura fàcil, un club de lectura de lectura fàcil, que són aquests llibres que estan adaptats per gent que no està acostumada a llegir o que té algunes dificultats i que ja estan fent alguns clubs de lectura en biblioteques de diferents municipis de Mallorca, i ho varen fer aquí a la Fira del Llibre. Va tenir molt bona acollida perquè molta gent també encara no sap l'existència d'aquesta associació i dels clubs de lectura que fan. I després també avui de matí hem tingut una lectura en veu alta per a aquestes persones que potser tenen dificultat per llegir o falta de concentració, perquè algú te llegeixi en veu alta fragments, en aquest cas, de na Carme Riera i d'algunes rondalles.
1: Que bé, és a dir, una molt bona feina que fa a propa cultura. O sigui, l'altre dia em parlava amb Maria Alma Mates de l'importància que d'ajudar-te, per exemple, un festival de música a agafar una entrada per aquella voràgina de que si no ho agafes en 2 minuts ja no pots accedir en aquest festival de música, apropar això que de la lectura, ses lectures, fer-ho d'una manera diversa i diferent per poder...
2: Sí, jo crec que sí, perquè realment sempre pensam que la millor és gent que està molt allunyada de nosaltres, aquestes persones que la millor tenen dificultats, però realment, per exemple, nosaltres a la llibreria rebem un munt de missatges i cridades per saber com funciona el club de lectura. I és gent que la millor és molt lectora, però és vera que quan no sabem com funciona, si estem obligats a xerrar, si no, si ens han d'haver llegit el llibre, si té qualque cost, totes aquestes preguntes que la millor ens feim, crec que és molt important que hi hagi entitats com a propa cultura que ens ajudin a fer de mediadors i a costar hermosa la gent, i que realment aquesta primera, estem segurs que si enguany n'han tingut 100, l'any que ve tindrem 200 com a mínim, perquè aquesta primera contacte pot sigui positiu i vegis que realment també és per tu la Fira del Llibre.
1: Ara que heu obert el meló del club de lectura, en parlàvem abans també amb les nostres convidades, amb els podcasters, perquè també fan club de lectura totes tres. Totes les llibreries de Palma actualment, Marta, teniu club de lectura?
3: Que jo sàpiga, sí. Que jo sàpiga, sí. No sé si n'hi ha alguna que no en té, però més que me'n conté.
1: Sí.
3: Hi
1: ha un auge, idò, també, en els darrers anys.
3: Sí, i jo crec que també, amb el que deia Miquel de les preguntes, crec que molta gent que encara no ve en els clubs de lectura perquè és una de les preguntes que també te fan moltíssim, és que se pensen que és una cosa elitista, això de participar en un club de lectura. I diuen, però és que jo llegeix, però no, se pensen que has de ser catedràtic per participar en un club de lectura. I quan els expliques que no, que bàsicament és un grup de gent que igual molt normal, que no importa ser professor universitari per participar-hi, i que el que l'únic que fas és donar la teva opinió i comentar què t'ha semblat a tu, i allò que t'assembli estarà bé, i ho poder debatre.
1: Clar, una conversa.
4: Pues toma, domina, però...
3: Perdona?
4: Tothom ha d'opinar o s'hi pot anar d'oient?
3: S'ho pot anar d'oient.
4: Sí, això
3: va... Hi ha gent que igual hauria d'opinar pel manco per donar oportunitat a d'altres de xerrar, però això te passa a una entitat, a una associació o allò d'on tu vagis.
1: Sí, sí.
0: Clar, també anar d'oient. Si tothom anés d'oient en el club de lectura, poc club faries. Ha de ser un mix.
5: Una tasca que fa bé un club de lectura és que te motiva a continuar llegint i a compartir les coses que trobes de llibres.
2: Sí, i a llegir coses que potser tu per tu mateix no llegiries. Exacte. Que crec que està molt bé sortir de la teva zona de confort, sí, literària, i també que moltes vegades passa, com a mínim en el nostre club de lectura, és que vens amb una idea preconcebuda de que el primer que demanen a Marta sempre és si vos ha agradat el llibre o no, i després, en el final, a lo millor te pensaves que no t'havia agradat. Però, escoltant-se l'opinió dels altres, veus que realment hi ha moltes coses que t'havien passat per alt, o al revés, o a lo millor te pensaves que t'havia agradat molt, però després, en tot el que comenten, també, ja no t'ha agradat.
0: I que també un club de lectura ajuda a que tot l'any pugui ser una mica Sant Jordi, o tot l'any pugui ser una mica Sant Fira, ho dic perquè hi ha com unes fites especials marcades en el calendari per comprar llibres, que serien Nadal, perquè molta de gent en demanen els Reis i et regalen Sant Jordi o la Fira del Llibre, però hi hauria d'haver més moments per llegir. Cada 2-3 mesos hi hauria d'haver una excusa, i si cada club de lectura en fan un cada mes, a mi el que m'al·lucina és que cada llibreria et fa de son pare i de sa mare, apuntant-te. Cada llibreria saps perfectament estar en anar de quins seran aquells lectors. No sé si vosaltres com a llibreters un notau, que el públic també va en funció de la llibreria.
3: Claríssimament. Jo sempre dic que a part de que ja sempre hi ha un llibre per a cada lector, sempre hi ha una llibreria per a cada tipus de persona, perquè totes les llibreries són molt diverses i allò que, la tria que fan de llibres és completament diferent. Hi ha que els agrada molt temes polítics o socials, hi ha qui tiren més per cosa històrica, hi ha qui són més de best-seller, hi ha qui és més en català, hi ha una mica per tots. I jo crec que també en el divers, que poden ser molt diversos els clubs de lectura. Per exemple, nosaltres ara hem començat un club de lectura que se diu Lectura i Punt, i és se fa els dematins. En principi, també he pensat per la gent jubilada, per tal, però és de venir a fer ganxet mentre comentes el llibre que t'has llegit.
0: És a dir, llibre i amigurumi. T'endús un llibre i te'n pots endur un cactus.
3: No, la gent fet de ganxet. També comparteixen, ai, aquest punt tu com l'has fet? Ah, doncs jo aquest no el sé fer. Ah, no sé què... Comparteixen punts a l'hora de fer ganxet.
0: És com una novel·la, també... Cadeneta i Jane Austen.
3: Mira, aquest també m'agrada.
2: El ganxet és temàtic, depèn del llibre. Perquè si no...
5: Això ja seria perfecte.
2: Com
5: és
2: la puta de llibre.
4: El llibre és excusa. El llibre és excusa.
1: Continuem. Ara hem de repassar aquestes llistes que tant mos agraden, sí, als periodistes. Però ara hem fet una llista com aquesta, una superllista, és el diari The Guardian, que ha dit quins són els 100 millors novel·les de tots els temps.

0: I doncs sí, aprofitant que hi ha aquests dos llibreters amb nosaltres avui, els farem opinar un poquet sobre aquesta llista que ha fet el diari britànic The Guardian. Ha publicat un rànquing sobre les 100 millors novel·les de tots els temps i ha generat un debat sobre el cànon literari. Per elaborar-lo, el diari ha consultat a 170 novel·listes, crítics i acadèmics de països diferents i vos hem de comptar que predominen les obres escrites originalment en anglès i que el període preferit és el dels segles XIX i el primer terç del segle XX. 64 obres són escrites per homes i només 36 per dones. I sorprèn que només hi ha 14 autors que a dia d'avui són vius.
1: És a dir, tot allò va ser escriure al segle XIX.
0: Exacte, i els principis del XX. Sí, sí.
1: No, ara, jo, ho comentarem
0: però tampoc
1: dades...
0: és així. Les llistes aquestes també saben sí. que estan fetes
1: d'aquesta manera. Però hi ha molta gent que cerca clàssics, però també les novetats és allò que no adreixen les llibreries, no, Miquel? Marta?
2: Sí, és a veure que rebem una llau de novetats, però també ara hi ha com una llau dins les novetats que és de revisitar aquest clàssic.
1: Exacte. No, Redicions
2: noves de clàssics. Siguin en butxaca, però en tapa dura i en cantos tintats i una edició molt de col·leccionista. Sigui una nova traducció,
0: sí.
2: Una edició comentada, com fa Blacky Boots, amb el llibre del Tao, per exemple, sí. Amb els clàssicos liberados, que també ja són llibres més regal i més compendi.
1: Amb unes edicions precioses.
2: Sí. Sí, però sí que és vera que les llibreries normalment vivim més de les novetats, però també, com deia abans en Xisco, de cada llibreria té el seu públic, cada llibreria té el seu fons, que realment és el que sí que defineix a la llibreria.
3: I qui va començar amb les voreres tintades? Ho dic perquè és que ara no hi ha llibre que no hi hagi... Que això me fa ràbia. L'edició normal... Jo ara, per exemple, és de La mala costumbre de Narana Portero, me'l vaig comprar quan va sortir, i ara ha sortit una edició especial que és guapíssima. I dic, què fa, jo? Jo que vaig confiar en tu, quan ningú te mirava de cara... Ara he de tenir el llibre antic, Veusco, i tu has de llançar una edició meravellosa que és la que jo voldria tenir. Això no està bé, però suposo que també és per incitar una mica el comerç i la cultura.
2: Clar, per generar, tu t'has generat ja aquesta necessitat de tenir l'altra edició, no?
0: I al final les tindràs dues.
2: I un poc el que cerquen és això, sí que va néixer en tota la novel·la juvenil. I sobretot el que feien és en el principi, jo crec que va ser més boom en Rebecca Yarros, si no m'equivoco, amb Ales Donitz, que va treure la primera edició limitada en cantos tintats i se va esgotar i va ser com una locura tant en els distribuïdors sí. com per tot que ningú la trobava.
1: I vosaltres en vareu tenir?
2: Jo crec que no, perquè era el típic que no. Havies demanat dos però que mai varen arribar. Perquè
4: doguen arribar tots. Que se pintava ells. Havien vídeos de gent que ells mateixos feien els mateixos dibuixos sí. dels cantos pintats però que se'ls feien ells mateixos. I no veies quines meravelles que se feien.
2: I aquí va néixer tot, clar, els altres varen veure que això funcionava i molts sí que feien l'edició limitada especial primera, però varen dir perquè de limitar si funciona, no? Supòs. I per això ara tots fan doble edició.
3: És que això també ho explicaven, el manco, quan jo anaves a facultat, era la teoria de la recepció, que la lectura d'un llibre començava a la portada, que també hi ha edicions de portada que estan fetes per al seu pitjor enemic. Se nota que l'editor no tenia ganes davant d'aquest llibre, el varen obligar a publicar-lo i d'aquí dit, faré la pitjor portada, la més merdosa, que se me podia acudir en la història de les portades. I en canvi després hi ha aquestes petites obres d'art que te compraries el llibre. Jo és de l'Anna Portero, me l'han regalat dos pits, l'antic ja és nou, bàsicament és nou, el vaig demanar perquè et cerques una edició molt xula. No sé si passa que la gent ve a comprar dos pits al mateix llibre quan surt una edició especial.
4: No, jo crec que no, vaja, no sé si a rata...
2: Poques vegades.
4: Jo crec que, la gent s'espera, que surt, ja sap, és que la gent en sap molt.
3: Ja.
4: A vegades sap més que tu. Vull dir, ja, quan són no, molt malats ja saben que sortirà, i saben el dia que sortirà.
1: Sí?
4: I aleshores ja s'espera. Ja t'ho comanen.
1: Sí,
4: ja t'ho comanen. Sí, ja te diu, tal dia tu ho mires i dius, doncs tens raó.
1: Sí, sí.
4: Dia 12 d'aquí dos mesos sortirà.
1: Sí. Avui he vist Maggie O'Farrell, no sé quin dia de febrer de 2027, nou llibre.
2: Clar, perquè en anglès ja l'ha tret, però aquí estem esperant tot el
1: llibres de l'asteroide. Uau, però... és a dir, ja apuntau-vos aquest dia de 2027 perquè se publicarà aquest llibre de Maggie O'Farrell.
2: Sí, i també per les portades ara molt de, sobretot, influencers o gent així important també t'envien el catàleg i posa portada per desvetllar. Perquè
1: ah, sí?
2: Ara, com una altra moda, és que tu com a autor has de desvetllar en el seu Instagram la portada del seu llibre, la millor un mes abans o unes setmanes abans per...
1: Com ha evolucionat el màrqueting en el món editorial, no? En els darrers anys, és espectacular. Tot i així, aquests crítics segueixen dient que les millors escriptures són del segle XIX i principi del XX.
2: A lo millor s'han de renovar un poc, també.
1: Vosaltres, hi ha qualque llibre que inclouríeu sí o sí en aquesta llista que ara mos dirà en Miquel? Mos farà 5 cèntims?
2: No ho sé, però segurament deu faltar diversitat, per exemple.
0: Falta.
2: No? Ja no t'ho dic en llengua catalana, per exemple.
0: No, en catalana no n'hi ha cap. En castellana n'hi ha molt pocs.
3: Vergüenza.
0: Va, si vol.
4: Jo ara, és que... estic impressionada perquè segur que tots els llibretes l'havien de llegir, però jo encara no, però El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, me pareix que si no està aquesta llista, és que aquesta llista no vol res.
1: No hi ha res. Me sap greu.
0: O manco dins les 20 primeres novel·les. Va, si voleu començar...
4: És que és una dona i és moldava. Aleshores, en aquesta llista...
0: Sí, és complicat, és molt complicat. Començam a repassar aquest rànquing encatxalat per Middlemark, de Marianne Evans, sota el pseudònim de George Eliot, el va escriure en aquest llibre, que explica la història de tres parelles subjectes als fils del sabre i l'error en una època plena de canvis. En segona posició hi trobam Beloved, l'obra mestra de la Premi Nobel de Literatura Toni Morrison, que reflexiona sobre la mort com a salvació davant l'esclavitud. I en tercera posició d'aquest rànquing, de les 100 millors novel·les de la història, Ulisses, de James Joyce. I bé, en aquest rànquing...
1: Què trobeu? Sí. No ho veneu Ulisses... cap enguany d'aquests llibres?
2: Jo crec que Ulisses sí, sobretot. Ulisses, no sé si era l'any passat, crec que se feia el centenari o això, que varen sortir aquest boom de noves edicions, edicions il·lustrades i tapa dura i petita i grossa i comentada i de tot.
1: James Joyce encara se ven.
2: Sí, també és vera que aquests aniversaris
0: clàssic,
2: ajuden a,
0: també,
2: en això.
0: Sí.
1: Clar, després, per exemple, Virginia Woolf, Marcel Proust, en Tolstoi... de Charlotte Bronte, Jane Austen o en Gustave Flaubert. És a dir, que tots són noms
2: clàssics.
1: Molt clàssics de la literatura.
2: Tampoc està malament, perquè quan tens aquesta batalla de la novetat, com a mínim recordam que també autors de fa anys que també val la pena llegir, que siguin a la prestatgeria, perquè si no, no hi serien, no? El que sí que és vera, que potser 3-4 grans noms i tota la resta estaria bé que hi hagués una mica més de diversitat.
1: I en castellà qui són?
0: En castellà n'hi ha pocs, però bé, en aquest rànquing també hi trobam obres conegudíssimes com El far de Virginia Woolf, Orgull i prejudici o Emma de Jane Austen, Moby Dick de Herman Melville o 1984 de George Orwell. Poden dir que són clàssics, també. Crida l'atenció, però, que entre les 20 primeres novel·les només n'hi ha 5 escrites en altres idiomes. Són llibres com Anna Karenina i Guerra i Pau del rus León Tolstoi, A la recerca del temps perdut de Marcel Proust, o Madame Bovary del francès també Gustave Flaubert. I en tot aquest top 100 només hi apareixen 3 novel·les escrites en castellà. No sé si això sorprèn, perquè nosaltres també tenim com a clàssics molt de llibres escrits en castellà. Són 100 anys de soledat de García Márquez, se troba a la posició D7, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, a la posició 26, i Pedro Páramo de Juan Rulfo, a la posició 96. Quasi, quasi n'hi ha entrat, aquesta.
1: Ja estàs.
2: Bé, jo crec que això també depèn de qui ho jutja.
0: Clar,
2: no?
0: Clar, clar. Si ho fa de Guardian, tindrà més en compte
1: persones britàniques, era aquest cas. Sí, no fa massa em va sortir una també al diari El País, que també hi havia crítics d'aquí que la feien, i també va ser diversa, molt diferent d'aquesta.
2: Sí, per això també està bé, cadascú va fer la seva llista, no? També sí. La llibreria Andorra de Barcelona té 300 llibres que has de llegir, van de morir, segons el seu criteri, i és la seva base, és la seva llibreria, per tant.
3: Sí, però això ja hi va haver problemes quan Harold Bloom va publicar El cànon occidental, que li van criticar perquè faltaven moltes obres, però és que crear un cànon és complicadíssim. De fet, ho dic, que cada llibreria té el seu públic i cada llibreria és un món, i imagina que cada llibreria crearia el seu cànon.
4: Seguríssim, seguríssim, perquè també, és que gustos, colors, i coses que a tu t'agraden molt, igual a un altre no li agraden.
3: I també que hi ha llibres dels quals de vegades parlam sense haver-ho llegit. Perquè jo estic convençut que molta de gent no ha fullejat el Quixot, molta de gent no ha tingut en ses mans Ulisses de Joyce, que jo he de reconèixer que vaig arribar a la pàgina 35 i vaig dir, potser no és per mi, i escolta, hi ha vegades que també has d'acceptar les teves pròpies limitacions. I fa una temporada, no sé si perquè estan d'aniversari, està molt de moda la literatura anglesa del segle XIX, començament dels XX. No sé si per gràcies a Viena Edicions, amb aquella col·lecció que han tret de dones victorianes, que ara sembla que si no has llegit Jane Austen, les germanes Brontë, no és ningú. també va una mica com a per modes, perquè jo fa 5 o 6 anys no havia vist aquestes ganes de redescobrir es de nou anglès, i ara sembla que si no fas un test cap vespres mentre llegeixes dos paràgrafs, no en ningú.
2: També està bé, jo crec que potser rellegir-ho amb els ulls d'ara, no? Perquè potser sí que és vera que les dones potser tenien més difícil en aquell moment, o veien com a lectura per dones o lectura menor, i potser ara del segle XXI dius, ei, potser aquelles dones eren com les punquis decimonòniques que també tenen un podcast, sí. No? Que és com que pot ser victoriana, però moderna també, no?
3: No, i amb això és importància, m'imagino que com a llibreter estareu d'acord, no només per posar de moda el llibre, sinó també perquè cada generació té una manera de parlar, l'importància de les traduccions. No és el mateix llegir Guerra i Pau amb aquella traducció de la Molo verda de començament del segle XX, que llegir Guerra i Pau en la que han fet ara, que la van publicar fa no res, que són dos volums, que clar, no és una lectura fàcil per dur a platja.
2: Sí, no, però evidentment, i també la imatge i tot, que ho acosta, no? En l'il·lustració, per exemple, Harry Potter, també és un exemple que ja s'ha renovat amb aquests anys, les portades i les il·lustracions per acostumar-ho en els
3: públics. Mai criticaré Harry Potter sin J.K. Rowling, però haurien de deixar de fer edicions de Harry Potter. A mi cada dos mesos, Harry Potter il·lustrat, Harry Potter en cartes, Harry Potter en varites. Dius, per favor, anem a aturar ja, que és que en Harry Potter ja no dona més de sis sèrie nova. Quan trobam una, quan sí, trobam sí. Un caminet, l'explotam a l'explotam.
2: Sí, no, precisament.
3: I la pota que reunin a casa seva, fumar.

0: Està molt guapa la plaça d'Espanya, també de xerrar, aquesta xerradeta que hem fet ara, fent-la amb tots els llibreters i veure tot el que ens espera, que hi ha moltes novetats, però també hi ha molt de llibre de fons.
1: També, hi ha de tot aquí, a la Fira del Llibre. Gràcies, Marta Prunés, de
2: Gràcies
1: Vila.
2: Gràcies
1: i Miquel Ferrer, de Rata Corner i del Grammy. Ara fem una pausa i tornem tot d'una.
3: El teu moment de Tento.
4: Bon dia, som en Joan i som llonguets. El meu moment de Tento és un moment llarg, quan vaig anar al cine, que m'encanta anir-hi un pic o dos per setmana, res de veure pel·lícules a plataformes, ni a casa meva, ni en mòbil, molt manco, sinó sortir i anar al cine i tancar-se dins una sala fosca i fer un Tento de com a mínim una hora i mitja, dues hores i mitja, en què el món s'atura, I veus un altre món i una altra vida. Aquest és el meu moment de Tèntol preferit. I a més, m'agrada perquè són molt de Tèntols molt diferents. De vegades són mons distòpics i de vegades són històries d'amor. O sigui que és fabulós.
3: I de TV3 Ràdio és esport. I de TV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la TRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Som somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
6: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
7: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
6: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
8: Os esperamos a Son Moix.
6: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: la roba bàsica dels ciclistes. La majoria de ciclistes urbans que desplacen per ciutat o per poble no solen dur roba específica de ciclisme, sinó roba de carrer convencional, ja que habitualment fan trajectes curts. En canvi, els ciclistes que recorren llargues distàncies, sobretot per carretera o per camins, sí que és recomanable que duguin roba específica. El mallot, escrit talment M-A-L-L-O-T, és una peça ajustada al cos que cobreix el tronc del ciclista i que sol estar confeccionada amb teixits lleugers i transpirables. Els culots, escrit així, C-U-L-O-T-S, són uns calçons també ajustats, generalment curts, que incorporen una badana, normalment d'escuma, per protegir el ciclista del fregament i dels impactes amb el seient. De culots també n'hi ha de llargs o de mitja cama, i de vegades el mallot i el culot formen una sola peça. També són recomanables les sabates de ciclista, especialment dissenyades per encaixar amb els pedals i transmetre millor l'esforç de la pedalada. En aquest cas, les sabates duen una cala. I ben explicat, terme acabat.
1: La subjectiu amb Eugènia Sant Pedro.

0: I també en aquesta Fira del Llibre és moment de l'audiovisual, perquè darrerament, Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Total, com estàs?
0: Molt bé. Ben tornada, ben trobada. Gràcies. L'audiovisual i els llibres, com que va molt de la mà.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, l'altre pic ja encerraven, no?, que cada pic s'estan fent més adaptacions, que cada pic és més interessant per una història que està plasmada amb un llibre a la pantalla.
0: De fet, no hi ha best-seller o no hi ha llibre de que hagi tingut

0: Especies d'abejas.
1: El barotzenina també especies d'abejas.
0: Sí, fan robó. Moltes coses d'aquesta nina, eh? També fa curts, no sé, s'ho està currant.
1: Sí. Sí, molt bona actriu.
0: Sí, és molt bona actriu.
1: I tot i que de físicament Ventura no s'assembla tant a Anna Castillo,
0: sí.
1: Però sí que aquell llenguatge, aquest joc, està molt bé.
0: Sí.
1: Com aquella veu interior, sí. de quan eres petita, que no te deixa tranquil·la mai.
0: Total.
1: És fort, eh?
0: Total.
1: Que te passi això. Uh-huh. És una agonia constant que té i que s'autoflagela molt i que, a més, aquest personatge histriònic 100%, que fa feina de guionista,
0: sí.
1: Envoltada de tot guionistes homes, sí. Ella és l'única dona,
0: sí.
1: El presentador també és un home, i com s'ha de desenvolupar ella en aquest món,
0: sí.
1: Tan complicat com és la televisió,
0: ja.
1: I tan exigent.
0: I, per cert, un dels guionistes que surten com a guionista que es companya d'Anna Castillo és en Junet Chaib, també, que gràcies, que és mallorquí.
1: Sí, sí. De fet, en Junet demà vendrà a la ràdio.
2: Demà vendrà Tento a presentar la seva primera novel·la.
0: Que guai, sí. Pues digau-li. Hem xerrat de Sant Teva Sèrie.
1: Sí. I també serà a la Fira del Llibre,
0: també,
1: presentant,
0: sí.
1: Aquest cap de setmana el seu llibre, Corderito, se diu, és la seva primera novel·la i és autobiogràfica, segons diu ell, que ja sabeu que està molt de moda l'autobiografia, com també aquesta sèrie, que a part d'autobiografia, sí. De la seva autora.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Que també dius, vaja, pobre.
0: Ja. Ja, ja, a més sense por, saps? Que és el que xerràvem ara. No sé, o sigui, no tothom és tan valent de contar la seva vida a través d'una sèrie que qualsevol espectador, sense que t'ho conegui, com jo, per exemple, pot interpretar perfectament que estàs contant part de la teva vida, sobretot en aquella trama de l'Anna Castillo, que ets guionista, no?
2: Però a ella ja li va funcionar molt bé parlar de la seva vida quan va fer en Percebes y Grelos, sí. El 50% d'estirant el xicle van començar a fer una sèrie que se deia Vàlides, i explicaven una mica ses vides de dues còmiques en decadència, com era el seu cas, que havien arribat a qualque cosa, però el món els havia tractat malament, i sa sèrie ja és de culte, perquè l'has de trobar per internet.
0: Ostres.
2: I la varen fer elles dues. Jo, que és Vàlides, l'he vista sencera,
0: sí.
2: Vaig una mica desbassó de tot el que hi ha en aquesta novel·la, que la vaig llegir en el seu moment, i la sèrie que he vist el primer capítol,
0: sí.
2: Ara que aquesta setmana m'ha sigut popular el dia en la resta, però sí que és molt l'evolució del seu univers. Per això també que em resultarà interessant saber, ara que ja han explotat o han espremut aquesta taronja,
0: ja.
2: De coneixement desvoltant seu, que començaran a contar aquestes noves generacions, que pot ser ben interessant.
0: Ja. Sí, sí, sí, sí, totalment.
1: I de Se tiene que morir mucha gente, aquesta és la sèrie que han comentat avui en Eugenia San Pedro, basada en un llibre que, sí. També va vendre 70.000 exemplars en el seu moment.
0: Total.
1: Publicat el 2023 amb el mateix títol. I ara, Eugenia, connectarem amb en Celestí, que és per aquí per la Fira del Llibre, que ja ha obert i que està a punt de començar una activitat, que hi ha una gentada. Mem, Celestí, conta-mos-ho.
3: Mira, així compta enrere perquè comenci aquest viatge de les papallones Carduy que varen conèixer a principi de setmana, dilluns, perquè ens visitava una de les autores, na Maria Estelric, autora d'aquest Vestida de dia, Vestida de nit, que és el viatge que fan les papallones Carduy des del Senegal fins al nord d'Europa. Tot està a punt de començar en aquest programa d'activitats d'avui a hora baixa. A partir de les 5 se fa aquest sus en aquest viatge de les papallones i d'aquest llibre que comença a voltar i a viatjar com les mateixes papallones. Tenim a Maria. Com estàs, Maria?
4: Hola, se l'estic bé.
3: Dilluns xerràvem amb tu i ara tot a punt per ja començar aquest viatge.
4: Aquell viatge que han arribat a la plaça d'Espanya, a Carduy. Són d'estí.
3: Les Carduy són aquí, són aquí.
4: Són aquí. Jo he vist que volaven per tot.
3: Escolta, jo n'he vistes dues. Concretament dues, on hi ha més?
4: Mira, tu has vist una Carduy,
3: sí.
4: Un papallot de la mort, un borinot de la mort.
3: Ai, sí, que mos ho vas contar dilluns,
4: eh? Vaig contar.
3: Mem, recorda que són els borinot de la mort.
4: El borinot de la mort són uns papallots de mala fama, de mals averanys, d'aquells tòpics que a vegades tenim la gent que no mos agrada, que una cosa deim, això em donarà mala sort. No. El borinot de la mort és el seu físic, és que no és atractiu, però llavors un coret dolç i estimador.
3: Ah, ja el veiem, amb ses ales ben estirades, ben amunt.
4: I després hi ha una papallona rei, que és aquella papallona que no pot caminar,
3: sí.
4: Que és una ballarina que va tenir un accident i se va quedar asseguda en una cadira de rodes, i ella és la papallona rei, significant el que passa en sa vida. Que a vegades

0: mos quedam en les altres teades, per lo que siga, i el que pensàvem que seria un bal llarg és un bal curt.
1: Dèiem que aquest vestit de dia, vestit de nit, recordàvem que és el viatge que fan les papallones Carduí des del Senegal fins al nord d'Europa. Aquest llibre també comença a viatjar, perquè avui se presenta aquí en el bessó de la Fira de Llibre de Palma, un llibre però que no només va sobre les papallones, no?
0: No, mira, l'altre dia me deia, n'hi va mil ratlles, geògraf, me deia, què vols que parli? Dins la Fira del Llibre de les papallones Carduí. I li, jo li deia, pues, el que vulgues, la teva visió com a geògraf. Diu, no, perquè hi ha un rerefons que no només parla de viatges.
1: El veiem aquí, en Ivan, amb una llibreta, amb una llibreta ja a punt.
0: I me deia, de, parla de sostenibilitat, parla de migracions, parla de vida. I jo li deia, clar, és un símil les papallones en les persones. Lo que fem, hi ha persones que emigren, hi ha persones que són quietes i que no se mouen del seu lloc, hi ha persones que són inquietes, n'hi ha que són trapaceres. Idò, les papallones igual que les persones.
1: Aquesta emigració que fan les papallones Carduí de 4.000 quilòmetres o més des del Senegal, pujant cap al nord d'Europa i passant peripècies.
0: Tot tipus de peripècies. Mira, des de peripècies físiques, d'accident, d'incidents, de problemes de cercar alimentació, de problemes de dificultats, com li pugui passar a qualsevol persona que fa una migració? Mos hem d'imaginar el que li passa a la gent que surt del seu lloc de procedència i se'n va a vegades arriscar l'aventura a cercar un món millor. I les papallones Carduí és igual. Lo que elles retornen al seu lloc d'origen.
1: És un símil, és una metàfora sobre com mos hem d'adaptar a l'entorn i en el medi i a les circumstàncies de vida que mos toquen, o per accident o per entorn.
0: Com mos hem d'adaptar? A ser flexibles és importantíssim en la vida. Celestí, com mos hem d'adaptar i com hem de ser sostenibles? I com hem de cuidar? I com hem de cuir? És tot. Perquè arriben i nosaltres ho cuïm perquè són ells que arriben. Però a vegades, la gent d'aquí que emigra, les papallones d'aquí, que van a altres bandes, i també és molt d'agrair que allà les acuïn i en els braços oberts, en les ales obertes.
1: Qui sou que participareu en aquesta presentació, que just d'aquí res, 6 minuts, comença?
0: Sí, perquè ja m'esperen perquè pugi, mira.
1: Sí, ja te miren.
0: La Carme Garí, de Boixello, serà qui presentarà l'acte. I és que ha duit la direcció escènica. Després hi haurà Anna Travesset, Evelyn, Ivan Mirall, hi haurà en Pere de Leo, en Pere Pasqual, que és el meu il·lustrador, el meu amic il·lustrador, jo, la Maria Estelric, i després hi haurà les papallones, que els tenc un agraïment enorme. Entre elles, abans de les papallones, hi ha en Pere Pasqual, en Pere Suau és poeta, que m'ho recitarà un poema seu inèdit de les papallones. I després hi haurà la Lluna Lafit, la papallona Carduy, l'Ivan García, el Borinot de la Mort, i la Nina Glis, la papallona Rei. Au, mua!
1: Au, idò, tot això d'aquí 4 minuts.
2: Gràcies.
1: A volar, gràcies, Maria. Gràcies. Uau, aquestes papallones que començaran a volar. Sí,
2: sí. Ho has dit bé, Maria Lida.
1: Quina una n'ha muntada na Maria Estelric.
2: Que ha involucrat a molta de gent que podrà veure aquesta activitat primera d'avui, aquí del capvespre, a la Fira del Llibre. Hem d'acomiadar aquesta hora, i abans també na Eugènia San Pedro. Eugènia, tothom parla de drama, abans que te'n vagis. Aquesta pel·lícula que vàrem xerrar la setmana passada.
3: La vàrem comentar la setmana passada, sí.
2: L'has vista ja?
3: Sí, me va agradar moltíssim.
2: Està regirada?
3: Sí, realment sí, perquè bueno, la pel·lícula té un gir que no comentarem. Té un gir que, la veritat, jo no m'esperava per res del món, però és perquè s'ha d'anar molt alerta, perquè si tu te fiques a les xarxes socials, jo no sé per si és...
2: Ah, sí, ja hi ha spoilers?
3: Claro.
2: Ah, no, jo...
3: I clar, només que veïs un fotograma de la pel·lícula, ja et sabràs de què va, saps?
2: No spoilers, idò, d'aquesta pel·lícula.
3: No, però vamos, té un gir que te deixa, vamos, ja fotudíssima. Diu.
2: Vaig sentir l'altre dia una crítica que diu no vais en el cine en parella, perquè...
3: No te creguis, eh? O sigui, jo vaig anar amb el meu al·lot i van riure moltíssim.
2: Sí, no, sí, no, sí, no va suscitar després una conversa.
3: No, no, no, no, no, no. A més, aquesta delicada pregunta, que això no és cap spoiler perquè és algo que surt en el tràiler, aquesta pregunta de què és el peor que has fet en tu vida, no? Que és, diguéssim, és de tornant de la pel·lícula, és algo que varen xerrar després d'anar a Susana Iborra durant el col·loqui. A vegades ha de tenir certa intimitat. Vull dir, t'has de quedar coses per tu mateixa.
2: No, cal,
3: no ho has de compartir,
2: no,
3: tot a la teva parella.
2: Ni no.
3: Saps?
2: I manco quan ets a punt de casar-te com és el cas d'aquesta
3: claro
2: pel·lícula.
3: Claro, claro, claro. No, no, no, no, és boníssima.
2: Recorda'm, Zendaya i Robert Pattinson són els protagonistes. Se diu de drama i encara la trobareu en els cines.
3: Sí, sí, com a mínim durant 3 setmanes més.
2: Doncs aquesta és la gran novetat, però n'hi ha més a les sales de cinema.
3: Sí, n'hi ha més, n'hi ha més. De fet, una molt grossa s'estrena demà, que és de Backrooms, aquesta pel·lícula, que fenomen d'internet.
2: Bueno, va per la Nadal Suau, que li agrada molt.
3: Ah, sí? L'altre dia va venir a Virginia Galán, responsable de màrqueting i amiga d'aquí de Mallorca, que s'encarrega del màrqueting, perdó, d'Elàstica, i va venir en sa cinta blava, no?, per dibuixar aquestes Backrooms, que, bueno, és una, no és una història molt llarga, però, bueno, resulta que un lot... bueno, perdona, se va penjar una foto a internet d'una espècie d'habitacle, d'una habitació, però sense cap tipus de context ni sentit, i era simplement una habitació groga amb sa moqueta tota groga. I aquesta foto va detonar com a milions i milions de persones que estaven mirant aquella foto en aquell moment i se van inventar una història, i arrel d'aquesta història un lot va fer un curt. Aquest curt va tenir milions i milions de visites i un parell d'anys després A24, que és una productora de referència, ha decidit produir-li una pel·lícula en base en aquest curt que està a YouTube, wow, que se diu Backrooms.
2: Val.
3: I té de 9 anys aquest lot, i aquesta pel·lícula ha sigut per ara en la recaudació més alta de tots els Estats Units.
2: Wow.
3: És una barbaritat.
2: Que se diu?
3: Backrooms.
2: Backrooms.
3: A tu no t'agradarà, però.
2: No, ja m'ho intuïa. Eugènia, moltes gràcies. I fins la setmana que ve. Arriben els serveis informatius i tornen tot d'una aquí a la Fira del Llibre.

0: de saber que els joves d'entre 14 i 24 anys són el grup que més llegeix a l'estat espanyol. Gairebé el 77% llegeix llibres en el seu temps lliure.
1: Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

és el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui, aquest programa especial que fem en directe aquí a la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma. Hem estat molt ben acompanyats i estem fins a les 6 del capvespre parlant de llibres, d'històries i de persones, perquè ara les protagonistes són les lectores. De fet, aquí també tenim Níquer Hernández al control tècnic i Miguel Soler als estudis d'Ivetra Ràdio. I hem de continuar amb la companyia de tres lectores, concretament, de Pinyol Vermell. Elles són na Pau Manzano, na Joana Mateu i na Mercè Valero.

0: I mentre et sona aquest Withering Heights de Kate Bush, aquest símbol roscosos, contar-vos que les dades ens diuen que cada vegada llegim més per plaer, especialment els joves i també les persones majors de 65 anys. Però al mateix temps vivim envoltats de pantalles, notificacions i estímuls constants que competeixen per la nostra atenció. Per això avui volem parlar no tant de llibres concrets, sinó de la manera com llegim, dels hàbits que construïm al voltant de la lectura i de com precisament aquest acte aporta cert sentit a la nostra vida. Per això, en aquest programa especial que fem des de la Fira del Llibre, han convidat a tres lectores apassionades que formen part del Club de Lectura de Bunyola, un club de lectura amateur que va néixer fa 20 anys i que fa 20 anys que cada 6 setmanes llegeixen un llibre compartit. Aquest darrer m'han dit que és La península de les cases vacies de David Uclés, i nosaltres volem parlar amb aquestes lectores ja professionals, després de 20 anys, com són na Pau Manzano, na Joana Mateu i na Mercè Valero, a qui han convidat a conversar en profunditat de com llegim i per què ho feim.
1: En profunditat.
2: I sí, les tenim aquí molt ben acompanyats nosaltres per na Pau, na Joana i na Mercè. Benvingudes.
3: Gràcies.
2: Quina il·lusió que sigueu aquí, aquestes lectores, sobretot perquè quan, en 20 anys, quants de llibres heu llegit?
4: Un 120 més o manco.
2: Wow.
4: Més d'un centenar. En el club, exacte, després.
2: Perquè llavors encara en llegiu més?
4: Sí. Temporades més i temporades, jo m'ho veig justet.